0: També s'hauria fet llarg, això.
1: Què se n'ha fet, aquest
2: Pensòlics?
3: Això és veritat.
2: És veritat,
3: sí, sí, és veritat.
2: Sí, sí.
3: Però és que se n'ha fet. Fa molt temps que no en sento dir res, eh?
0: Sí, clar, perquè és mort.
2: És mort. Què dius? El Félix Baumgartner.
4: Què dius?
0: Sí, és mort, és mort.
4: El Félix Baumgartner és mort?
2: Baumgartner, no. Baumgartner, tampoc sé com es diu.
4: Baumgartner.
0: Baumgartner.
4: Schumacher.
2: Sí, no.
1: És mort, eh? El típic que es passa la vida fent esports d'aventura. I per què s'ha mort? Perquè li ha caigut un test al cap o alguna cosa així, de poc.
0: No, justament es va morir fent el que li agradava. Es va morir el passat juliol mentre practicava parapent a Itàlia.
2: Veus, mira.
0: 56 anys.
4: Hòstia, que jove.
2: Jove. Molt jove. Ah, quants anys tens tu, Fel?
3: 56.
2: Mira.
4: No vagis a Itàlia.
2: Eh? Com l'Àlex, també, eh? Sí. 56 anys. Sí, sí. És el moment d'anar agafant la petanca i deixar els paraquigudes.
5: És una edat que vols reptes i vols més, i pujant el jovent els vols seguir.
2: I no, eh?
5: Són
2: no.
5: Reptes perillosos.
3: És el que em passa a mi. És el que em passa a mi.
2: Moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi.
4: Bravo! Bravo!

0: Què sona, Arnau?
1: La chanson.
0: La chanson.
1: Això és C'est la...
0: Aviam, què és?
1: C'est beau la vie.
2: C'est beau la vie.
1: C'est beau la vie.
2: Vol dir que es vol vi.
0: Es vol vi.
1: Sí, el vi és bo i la vida també.
0: En saps de francès, tu, Xavier?
2: Wiss.
0: Sí, wiss.
1: Una peça de l'any 1973 que interpretava la cantant francesa Isabelle Auberet.
0: Ah.
1: Fa un parell d'anys, quan l'Isabel va fer 85 anys, va voler celebrar l'aniversari d'una manera especial.
0: Ai.
1: Saltant d'un avió a 4.000 metres d'altitud.
0: Amb 85 anys?
1: Sí.
2: La Ferrusola també, eh?
1: A veure, primer va trucar al metge, sí? Aquest li va aconsellar que no ho fes. Eh? Sí. Després va trucar al cardiòleg i li va dir que endavant.
0: Ah, mira, en serio?
1: Sí.
0: És que el metge de capçalera sempre heu de buscar una segona opinió.
3: Sempre.
2: A favor vostre.
1: Va pujar a l'avió, es va llançar al buit durant 60 segons i quan va obrir el paracaigudes es va posar a cantar aquesta peça que avui us he seleccionat i, com bé deia ella, la vida és bonica, amics.
0: I tant, que i mal, tant, i tant. Carai, tu, i tant. No, veus, mai s'és gran, mai s'és gran.
4: Ah, doncs d'ara encara està buscant la dentadura, sí. Però...
0: amb l'estirada del paracaigudes li va saltar. Doncs escoltem l'Isabel Auberet i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: Avui us porto un bulldog francès de 6 anys, que és de la Gemma.
1: Són aquests del morro aixafat, eh?
0: Sí, fàstic, costa molt respirar.
2: No m'agraden gaire.
0: No. Menos, noi, no t'ha d'agradar tu.
1: El pic de l'agost el deixes mitjor al sol i queda mort aquell ull. Sí.
0: Bueno. A veure, veiem-lo perquè és un gos que està una mica
3: rutinat.
0: És preciós.
4: Per riure.
0: Però us expliqueu per què està així.
1: No digueu que és...
0: El gos es diu, ja us ho presento, es diu Josep Maria.
1: Josep Maria.
0: És de la Gemma, d'Ametlla de Merola.
1: Endreceu una mica a casa. Hi ha el pot de la fregona darrere. De la,
4: és veritat.
1: Quan envieu la foto, endreceu una mica.
4: I és una tortuga.
2: És una tortuga.
4: Una tortuga allà.
1: Una tortuga allà.
0: Ai, sí. Us explico quatre cosetes del Josep Maria, perquè es veu una mica trotinadot, però no es veu tan trotinadot com està, pobre.
1: Ah, no? Quants anys té?
0: És cec d'un ull, perquè es va rascar amb una pota i se'l va fotre en l'aire.
4: Ara, Josep Maria, també.

0: Ha de picar molt l'ull per cardar-te de fora.
1: Hòstia, s'esboja,
2: eh? A veure, es volia morir, segurament. O sigui, l'existència d'un bulldog, ja, sí. O sigui, tu vols la mort. Llavors va intentar i només es va quedar cec.
3: Sí, i arran d'això, pobrico, que es veu que, a més, perd l'equilibri i per això és que camina amb el cap tort.
0: Ah, sí que tenia el cap tort. Carai, carai.
2: Així que està cardat. Doncs ens va bé algú amb problemes de visió com en Josep Maria. Avui acompanyem un científic a fer un experiment relacionat amb la vista.
0: Avui passegem el gos per la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, als Estats Units d'Amèrica. Som a mitjans d'octubre de 1896.
4: No sé si fa fred.
0: A Berkeley.
4: A mitjans d'octubre?
0: No ho sé.
2: 1896, força.
1: Depèn del dia.
0: O Nova York fot unes nevades increïbles.
4: Què? Berkeley és Nova York?
0: No, però és Estats Units. Estats Units és petitó i més o menys fa el mateix clima tot arreu.
4: Val, val.
0: Avui parlarem de ciència, així que presteu atenció que sabem que us costa, eh?
4: Sí, ho diu per tu, Eiffel?
5: Què? Per mi?
4: Sí, no, ho diu per tu.
6: Jo diria que ho diu per tots dos.
0: Ho dic en general, no és per ningú en concret, nois. Era un comentari general. Som en un laboratori de la Universitat de Califòrnia. Serem testimonis d'un experiment que, a primer cop d'ull, podria semblar una estupidesa.
3: Molt bé, primer doncs, cop, eh? O sigui, si sembla una estupidesa, per què hi hem d'anar? Vull dir que hi ha com moltes coses interessants.
0: Només ho sembla, Mercè. No he dit que ho fos. Va. Abans de veure'l, comencem per conèixer el responsable de l'experiment, en George Stratton, un científic de 30 anys que compta amb una prometedora carrera en el món de la investigació. Arnau, avui et toca a tu interpretar el personatge. Fas de George.
7: Perfecte, narrador! Per cert, quin gos tan curiós.
0: Sí.
7: S'assembla una mica al comte de Godó.
0: Home.
1: Què diu? Mort, eh? Mort, eh, l'Stratton?
0: Sí, tu. Sí que va amb el cap tort, aquell senyor. Però, sí. I qui era l'altre? La mare
3: la germaníssima.
0: Del rei? Era la mare del rei que anava amb el cap tort.
3: No era la germana?
0: No, la germana va amb el cap tort, però és un altre tema. És perquè tot el rato es pregunta a veure què hi fa aquí.
3: Però, sí que era la mare.
0: Però la mare tenia el cap tort.
1: També. La gent de Calés.
0: En general són els rics, tenen el cap tort.
1: És el bolso, porten el bolso amb molts calés i van, saps?
0: Bé, ja veieu que, com és en George, no té pèls a la llengua. És un home a qui li importa un rab a l'opinió dels altres. I sort en té, perquè des que els seus companys saben en què treballa, que el prenen per ximple. Pensen que és ben beneit.
1: Per què? De què va l'experiment?
0: Sí. Bueno, un moment, ara us ho explico. O que us ho expliqui ell. Mira, que us... ja que hi és, George, explica en què consisteix.
7: El meu experiment pretén demostrar que el cervell humà és capaç d'adaptar la percepció visual a qualsevol circumstància.
4: Bueno, no em sembla cap tonteria, eh? Jo pensava que seria, pariré un mico que tingui dos caps.
0: Mira.
1: O fer reviure algun mort amb els òrgans d'un viu.
0: Sí.
4: O tornar-li la veu original a un eunuc.
0: Exacte, o cardar-li el cap del conde de Godó a la mare del rei, per exemple.
1: Home, aquest seria maco, eh?
0: Aquest s'hauria de veure. La intenció és bona, però per l'experiment en George ha hagut de crear un artefacte facte, que és el motiu pel qual tothom el pren per idiota. Les ulleres que ho fan veure tot del revés.
1: Per favor, home, hòstia, quins invents també.
4: Això sembla d'en Doraemon.
0: Sí. Les ulleres per veure i no al revés.
1: Llavors que no es queixi, eh, si se n'encarden d'ell. Vull dir que, esclar, noi, també uns experiments que...
6: Sí. Després voldreu subvencions, els de la ciència. Vull dir, saps? Que, vull dir, molt queixar-se els de la ciència ara. Després de que volen subvencions.
7: Una mica de respecte, eh? Que us dediqueu, tots els que sou aquí, us dediqueu a la faràndula i això de les subvencions, ja sabeu com va. Home, tots menjam aquí de la menjadora una mica, eh?
1: S'ha dit ell mateix?
0: Ell mateix. Ara s'ha inclòs.
1: Has barrejat dos personatges amb un...
7: Però és que també faig... Em dedico, també tinc un grupet teatral... de les meves sessions.
0: Són enganyoses, eh? Són, les subvencions del món teatral són enganyoses. Són retornables.
1: És com el vidre.
0: Sí.
1: Saps?
0: Que és retornable.
4: I les subvencions del món agrícola també són enganyoses.
0: Sí. A vegades te donen 100.000 euros, n'has de tornar 90.000, te'n queden 10, llavors has de pagar una auditoria per demostrar aquests 10 que te'n costa 8.
1: Sí, i l'auditoria et diu, ui, t'has equivocat.
0: I te'n cobren 2, quedes a 0.
1: I n'has de tornar aquells 10 que havien negat, més els interessos.
0: Normalment surt a pagar.
1: Sí.
0: El nom descriu perfectament l'objecte. L'artefacte amb què en George fa mesos que treballa són unes ulleres que serveixen per veure-hi del revés. Ojo l'invent, eh? Cuidado.
4: Ja es veu que no anem
0: bé. A veure, malgrat que l'invent pot semblar una mica absurd, té un rerefons interessant. En George s'ha inventat les ulleres per comprovar una teoria que li balla pel cap. Creu que el cervell es mou en base a la informació que li arriba des dels ulls i que se sap adaptar a qualsevol modificació per continuar fent-ho.
1: Hòstia, quina fumada.
0: Bueno,
1: quina fumada, això, eh?
0: Que té sentit, en el fons. En George ho vol posar a prova. Pretén confondre el seu cervell per demostrar la seva teoria. Per això ha creat aquestes ulleres, per modificar la informació que rep a través dels ulls. Així comprovarà si el cervell és capaç de processar la nova informació que li arriba. S'entén?
1: Sí, sí.
4: Mira, Peyu, no acabo de seguir-te ara mateix.
0: Sí, a veure, amb les ulleres, en George ho veurà tot del revés. Fins aquí ho entenem,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: O sigui, el que normalment seria dalt, ho veurà baix.
3: A baix.
1: Vale.
0: Saps?
1: Vale.
0: És com si a mi em veiessis del revés, ara, Xuriguera.
1: Sí.
0: Els peus, bueno, el cap i el cap als peus.
4: Sí, és el que...
0: Bueno, no sé com em veus realment, sí, ja. Més o menys
4: és el que
0: sí. Bueno, doncs això, farà això, eh? Ho veurà tot completament al revés. Bueno, ja està.
1: No sé.
0: De la dreta a l'esquerra, el de dalt a baix.
1: Acabarà amb una caparra, aquest nano, que veuràs.
0: Això sí. Imagineu-vos que us voleu tocar la cama esquerra.
1: Vale.
0: En principi és fàcil.
1: Sí.
0: Però clar, si la teva cama esquerra, el cervell la percep a la dreta, la massa te'n va on no és la cama. S'entén,
4: clar,
0: això?
4: Sí,
0: no?
4: Però no sé per què serveix.
1: No.
0: És igual, és igual.
4: Val.
0: Ja ho veuràs. Segons la teoria d'en George, al cap de poc temps de veure les coses on no són, el cervell entendrà com s'ha de moure i ordenarà la informació d'una manera correcta. És a dir, ens farà moure la mà cap a baix, malgrat que vulguem tocar alguna cosa que hi ha dalt.
3: És una bona palla mental, no?
0: Sí, sí, bueno,
7: Ciència, Mercè, ciència! Ciència de la bona!
0: L'experiment és força interessant i comença just ara. En George es posa les ulleres i el primer que fa, bueno, ja comença a ser el laboratori. Es fot a caminar i a la tercera passa gairebé es mata. Li és impossible anar recte. El seu cervell no entén ben res.
1: Vols dir que no va mamat?
0: No.
1: Entre una cosa i l'altra?
0: És un científic. No veuen, els científics no veuen.
1: No.
0: En hores de feina, no.
1: Va.
0: Al principi.
1: No ho sabia, això, veus?
0: És conseqüència de l'experiment, per això ha caigut. En George l'esperen 8 dies així. A les nits portarà una vena als ulls, de manera que l'únic que veurà des d'ara estarà alterat de la realitat. Escoltem-lo, que està escrivint a punts a la llibreta. Vinga, George, com ho vius?
7: Dia 1...
0: O costa escriure, del revés.
3: Clar, apreta molt fort, eh?
0: Sí.
1: Només porto un dia i ja s'ha tornat ben idiota, pobre.
0: Sí, no, és que no és fàcil.
7: A veure, insolents! No us n'imagineu lo difícil que és escriure veient tot del revés.
0: Ara,
4: sí, que, bueno,
0: a mi em va passar una vegada, quan era petit, vaig fer un dictat a col·le i el vaig fer tot de la dreta cap a l'esquerra.
4: Per?
0: No, per res. Em vaig equivocar, vaig arrencar malament.
1: Hòstia.
0: Saps quan comences a escriure, que no d'allò? I jo notava aquell dia, pensava, hòstia, avui t'està costant molt, hòstia. I el vaig acabar, vaig quedar tot el dictat i li vaig ensenyar a la professora i em va dir, què has fet?
1: No? Has t'ho provat, això?
0: I em va felicitar perquè em va dir, és molt difícil, això.
2: Com
0: que has fet.
2: Vas fer faltes o no, però?
0: No, cap
2: i falta. I sense faltes?
0: Sense faltes de dreta
3: molt
0: a esquerra.
3: Molt bé.
0: Sí, sí.
4: Com si fossis...
1: Esquerrà.
0: Com en Bàrab,
4: diguéssim. En Bàrab,
0: sí, sí. De dret a esquerra.
4: Molt bé.
0: Bé, el primer problema amb què es troba en George és la dificultat que comporta escriure veient les coses capgirades i d'esquerra a dreta. Al cervell li és molt difícil coordinar els moviments que ha de fer amb la mà.
7: Narrador, em pots ajudar?
0: Ah, sí.
7: M'escriuràs tu els apunts?
0: Sí, ja t'escric jo, mentre no sigui ajudar-te, jo què sé, a fregar-te el cul.
7: No, això en Xuriguera després.
0: La ratlla del cul, encara que la veïs del revés, és al mig. Vull dir que no has de tenir problema, en principi.
4: És tan innecessari aquesta broma.
1: No sé quin desitjar aquí darrere d'aquesta, saps?
7: Tothom té les seves coses.
1: Sí.
0: Jo em vaig trencar la clavícula una vegada i m'havien d'aixugar el cul, eh?
1: Hosti,
0: és de les coses, és de les coses tristes.
3: Sí.
1: Jo amb l'edat que tinc ja m'hi vaig veient.
0: Sí? Que t'aixuguin el cul?
1: Sí, ja ho he deixat escrit allà a la tauleta.
4: Jo n'he aixugat de culs, perdoneu.
0: Jo també, les meves filles, collons.
4: Ah, bueno.
0: Jo tinc una filla,
4: no, gran.
0: Una filla que és tan valenta, té les cames tan fermes, no tinc collons de separar-li les natges del cul per aixugar-li.
4: Has de provar amb un gat, un gat de cotxe.
0: Li queden fermes.
7: Anem al meu experiment.
0: Sí, perdó.
1: Gràcies, Arnau.
0: Vinga. L'experiment es va tornant interessant a cada hora que passa. Tot el que fa en George li demana una tensió enorme. Un gest tan simple com agafar objectes amb la mà li és molt difícil de fer perquè el cervell encara no sap processar la informació. Ho fa tot a la inversa.
7: Narrador, apunta.
0: Apunto.
7: Tinc dificultats per agafar la tassa de l'armari.
0: Sí, això, tenint en compte que les tinguis totes a l'armari. El segon dia, l'experiment comença a millorar. Resulta que passades les primeres 24 hores, el cervell d'en George ja sembla més acostumat a la nova realitat que ha d'afrontar.
7: Narrador, apunta.
0: Hòstia, ets pesat, fill.
7: M'he posat les sabatilles a la primera.
0: A la primera, les sabatilles.
3: Molt bé.
4: Molt bé.
1: Molt bé.
4: Molt bé.
0: Pere.
4: Encara no li he rentat el cul.
0: Ara, ara. En Jorge està exultant perquè això demostra que la seva teoria és certa. El cervell està entenent el canvi. Tot i que els ulls han donat la informació que les sabatilles eren a dalt, ha sabut interpretar que eren a baix. Es va entenent l'experiment?
4: Sí, s'entén, s'entén, però no sé de què serveix.
0: Sí, home, sí que és útil. Ja ho veuràs més endavant. Explicar un experiment científic per la ràdio és un repte, però aquest s'ho val, eh? L'avenç del científic és cada dia més gran. Ara ja porta mitja setmana amb el món del revés i pràcticament fa vida normal. Està aprenent a fer coses que el primer dia era incapaç de fer. Com menjar, per
1: veus?
0: Exemple. Anar-se cardant la forquilla al front tot sí, el rato. Vinga, bueno, la forquilla. N'hi ha que s'hi veuen del dret i també ho fan, això.
4: Això seria maco de veure, eh?
0: Això ha de ser ben maco. Veure un tio...
4: Fart de riure, tio.
0: Ara ja no li passa, eh? Ara el cervell s'hi ha anat acostumant. De fet, 8 dies després de veure el món al revés, en George acaba l'experiment i pot demostrar que el cervell és prou intel·ligent per entendre el canvi de visió.
7: La meva teoria era certa. Sí? El cervell se sap reprogramar.
1: Molt bé, vale, molt bé, felicitats. De què serveix tot això?
0: Doncs de molt.
7: Ah, sí?
0: Us n'heu enfotut molt d'en George Stratton, bueno, però l'estudi demostra que el cervell interpreta la percepció que rep dels sentits de manera constant. És a dir, que és capaç de reinterpretar la informació i adaptar-se encara que el vulguem enganyar.
4: Sí, val. Pregunta, però per què serveix
1: ara,
4: tot això?
1: Ara.
0: A la llarga, l'estudi d'en George ha permès la rehabilitació de persones que han patit danys cerebrals.
7: Oh, carai.
0: El que abans eren casos perduts, actualment es poden solucionar gràcies a les conclusions que va extreure el nostre amic del seu experiment.
7: I això que aquests bandarres no. s'emprenien per idiota.
0: No,
1: no,
0: sí, senyor.
1: No. Bueno, cosa no he trobat, tampoc.
0: Ara, el més curiós de tot és que en George va ser la riota de tothom durant molt de temps, però amb ell li era igual. Quan el veien estampat contra els mobles, el donaven per boig, però el que feia tenia un sentit.
7: Sí, sí.
6: Què m'ha après avui?
0: Què m'ha après, Àlex?
6: Doncs que per molt idiota que sembli una persona, sí, no ens hem de riure d'ella, perquè a vegades fins i tot els idiotes saben el que estan fent.
4: Gràcies.
0: Fins i tot, eh? Fins i tot. Una moralina tan bonica, eh?
6: Sí.
0: Sí, sí, sí. Tingueu en compte quan aneu a votar.
6: Exacte.
0: Els experiments més estúpids et poden convertir en una eminència. De fet, en George, el científic que durant mesos era la riota de la universitat, és considerat un dels científics nord-americans més brillants de la història. Va morir l'any 1957 als 92 anys.
4: Fixa't.
0: En George.
4: Fixa't.
0: Molt bé, George.
4: Tan llarga.
0: Felicitats, George.
4: Molt bé, George. Molt bé, George.
6: Molt
0: bé, aquest any la marató de la TV3 per fer unes ulleres del revés.
6: Sí.
4: Se sap si es va enterrar dintre el taüt o a fora? Vull dir que...
0: Ell?
4: Sí.
0: No, home, ell es va enterrar dintre perquè l'enterraven uns altres.
4: Ah,
0: no s'ho feia ell mateix, era mort en aquell moment, suposo. Mercè, d'aquí depèn la vida del nostre gos, d'aquell bulldog francès tan adorable?
3: Doncs ara li pregunto.
0: Que recordeu que no s'hi veu dormir...
3: Com et dius?
0: Aviam.
5: Dolors.
0: Dolors.
3: I d'on ets, Dolors?
5: Granollers.
0: La Dolors de Granollers.
3: Dolors, no és per posar-te pressió, però és que tenim un missatge de la Gemma per tal que t'hi esforcis una mica, no? Per salvar el Josep Maria.
0: Del bulldog francès Guenyo.
5: I va, sisplau, eh?
8: Què he de fer?
5: No li vulgueu més mal del que té.
0: Ara.
1: Ostres.
0: Ara, que no li vulgueu més mal del que té.
4: És sintètic.
0: Doncs si encertes la pregunta, el gos sobreviu, i si la cagues, el gos es mor. Quant pesa, de mitjana, el cervell d'una persona adulta? A, 3 quilos.
4: 12.
0: B, 1 quilo i mig.
4: 15, poder.
0: 15 quilos. O C, mig quilo.
4: Ostres, és molt poc.
0: 3 quilos, 1 i mig o mig quilo?
8: Mig quilo.
0: Mig quilo, eh?
8: Ja en tenim prou.
0: Ja en tens prou. Okay. Doncs en tens prou per matar un gos. En Josep Maria és mort. Oh.
3: Home, Dolors, amb mig quilo de cervell no fem pas res, eh?
0: 1 quilo i mig.

0: Que sapigueu que teniu tots un quilo i mig al cap de cervell.
1: Encara.
0: Ja em noto que pesa a vegades, hòstia. La mort del gos d'avui no és la més desafortunada de la temporada. Poc ni falta per això, eh? Resulta que hem estat tan atents amb en George que ens hem oblidat del tot d'en Josep Maria i de la manera que era curt de vista s'ha fotut dalt a baix de la finestra del laboratori on érem.
2: Hòstia.
0: No, ja creu, ho sentim molt. La veritat és que ha estat de mala sort. Feia difícil morir-se la història d'avui.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Esperem que la Gemma de l'Ametlla de Merola
2: passa res.
0: Ens perdoni. Pobre, pobre Boldoc. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
3: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un dels passatgers espanyols del vaixell Ontius, de que estan aïllats en un hospital de Madrid, han donat positiu provisional per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. El Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ulla han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El que ha donat positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
2: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
1: Als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius va donar ahir un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes, però l'OMS encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, 3 persones han mort per l'antivirus. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
1: La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió de ministres europeus d'afers estrangers d'aquest dilluns.
3: La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per associació il·lícita, blanqueig de capitals i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans 8. El judici a la família Pujol ha entrat a la recta final. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
1: El New York Times destapa una campanya del govern de Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país arran de les protestes contra la guerra a Gaza. Els organitzadors del concurs minimitzen aquesta investigació i defensen el seu sistema de vot, malgrat els boicots d'Espanya, els Països Baixos, Islàndia, Irlanda i Eslovènia. La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per a la Fundació Lluita contra les Infeccions.
3: L'acte s'ha fet aquesta nit al MNAC per recaptar fons per la investigació per les malalties infeccioses. La gala, presentada per Sílvia Abril i Toni Acosta, ha reunit prop de 800 persones i hi han assistit nombroses celebritats del món econòmic, social i cultural. També hi ha hagut actuacions musicals d'Amaral i Joan Dausà. En aquesta edició i per primera vegada s'ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona, que ha recaigut en el cineasta i actor Eduardo Casanova, per la seva mirada singular i valenta en projectes com Silencio o Sidosa. Aquest any Casanova ha fet públic que conviu amb el VIH.
1: Esports. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
3: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a 1 del Girona, amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
1: I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: Fins aquí les notícies.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
5: La Rior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
4: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
6: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
8: Cada dia a les dues.
4: I a partir de les tres...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
1: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
9: No m'agrada aquesta sintonia.
10: És que està molt bé. Pam, pam,
1: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
11: M'ho faries tu, Lisenda?
9: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
11: Marc Marvà, bona tarda.
12: Bona tarda.
11: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
10: Pam, pam, pam, pam.
9: Molt bé.
11: Com ho faries, Òscar?
10: No, jo no ho faria.
11: No puc millorar-ho.
8: De dilluns a divendres de 4 a 7...
1: La millor hora del dia.
8: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Pam, pam, pam, pam. Catalunya
8: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Moment d'obrir debat abat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Com està vostè?
1: Un dia tan lluminós que fa.
0: Avui és un dia lluminós. Almenys i a més, avui tenim una sorpresa pels nostres
2: oients. Ai, sí.
3: Mira.
0: Agafa-ho.
1: Sorpresa. A veure amb aquesta paraula. Amb la paraula campaneta.
0: Ara us ho expliquem. I campaneta també serà important. Mira, ja la sentíeu riure, eh? Si avui és dilluns, vol dir que ens acompanya la solucionet Estel Soler. Molt bon dia.
4: No dona crèdit.
0: Com estàs?
5: Per ser dilluns, prou bé.
0: Avui fas una bona cara. M'encanta el pentinat que t'has fet.
5: Ai, vaja.
0: Sí. M'encanta el look que has triat.
4: Sí.
0: Sempre dic el mateix, sembla que no tingui criteri.
5: M'agrada molt que la façana no indiqui
0: la situació.
5: Els enderrocs que hi ha a dins. Està molt bé.
0: Però estarem aquí per sostenir-te, sigui el que
5: moltes
0: sigui, ja ho
5: gràcies,
0: saps.
5: Moltes gràcies,
4: ho sé. Que et diria de pel·li de finals dels 80.
0: Està preciosa. Sí, per dins i per fora.
4: Wonderful.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio.

0: I avui us portem una solució demandada per vosaltres mateixos. Us recordo que vam fer un tema, vam parlar sobre narcisisme un dilluns també, oi, Estel, que hi eres aquí, amb l'Omar Rueda.
1: Sí.
0: Doncs van arribar moltíssimes consultes sobre què passa si és la nostra mare qui és la persona narcisista que tenim al voltant. Doncs a petició vostra, els vostres desitjos són ordres perquè avui parlem de mares narcisistes. Què és una mare narcisista? Quines característiques té una mare narcisista? I com actua directament en el seu entorn aquesta mare narcisista, concretament amb els seus fills? Quin impacte té en les criatures o en els fills ja adults haver tingut una mare narcisista? Es poden trencar aquests patrons familiars? Com es pot sobreviure a una mare narcisista? Com hi hem de posar límits? I d'altra banda, i si som nosaltres qui som narcisistes? Com podem identificar si som una mare narcisista? La solució a totes aquestes preguntes la té l'Elisenda Ripollès. Molt bon dia, Elisenda.
2: Hola, molt bon dia.
0: Posa un aplaudiment, Albert, per favor. Que no és habitual tenir una tocalla aquí a l'estudi. L'Elisenda és psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella. Ah, de seguida hi entrarem, Elisenda. Però per què hi ha mares narcisistes?
2: Doncs probablement perquè han après del seu entorn, en el seu entorn familiar, aquest patró de conducta. Normalment ve d'això, ve perquè de pares a fills es va transmetent aquest tipus de rol.
0: Es transmet de pares a fills.
1: I de mares a mares, no? Sobretot.
0: Segurament, segurament de mares a mares.
1: Jo tinc com una obsessió, com a mare, de tot el que has dit m'obsessiona sempre saber, no tant apuntar cap a fora, sinó girar el dit i preguntar-nos si insospitadament podem estar doncs fallant o en aquest sentit tenint trets narcisistes, que entenc que no és el mateix que ser narcisista, però si podem ser aquesta mena de mares. I m'obsessiona aquest encadenat.
0: Fins quan es perpetrarà, no?
1: Sí, de generacions de dones, no? Que hem establert això, no? Que la besàvia li va mostrar això a l'àvia, l'àvia a la filla, i així ens anem encadenant, i en soc molt conscient d'això i tinc com les ferma voluntat de, en diferents àmbits, trencar el cadenat respecte a la meva filla.
0: Doncs mira, respecte al que la pregunta que es fa a l'Estel Soler, de seguida us la responem. Abans, però, avui, més que mai, participació oberta de tothom, eh?
3: Doncs sí, amb les vies de contacte habituals, el 93207474, el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, i si no, ja ho sabeu, el WhatsApp del programa, el WhatsApp de la solució, el 677-3877-19, aquell que teniu guardat com la solució, amb Elisenda Carot. Avui amb una pregunta molt clara. Heu tingut una mare narcisista?
0: Com ho heu identificat?
3: Com ho heu identificat i després afrontat, també.
0: Perdó, que he trepitjat, no, he tingut moltes preguntes a l'audiència.
3: Pots trepitjar el que vulguis. Com ho heu identificat i després com ho heu afrontat?
0: Doncs la pregunta que us fa en Fran, o les preguntes que us fa en Fran, les podeu resoldre al 93207474 o al 677-3877-19. Avui notícia, d'última hora, nostra. Avui tenim una novetat relacionada amb la comunitat de la solució.
3: Nervis.
0: A veure, des d'avui, vull un aplaudiment molt fort, perquè ja teniu disponible el canal de WhatsApp de la solució. Allà hi compartirem moments del programa, algunes sorpreses. Ja sabeu que el WhatsApp del programa, l'habitual, el 677-3877-19, segueix plenament vigent, eh? Nosaltres, podeu escriure, nosaltres contestarem, serà la via de contacte habitual. Però si voleu estar al dia de totes les notícies, novetats de la solució, doncs podeu entrar en aquesta comunitat de la solució. Important, ens escriviu al WhatsApp i nosaltres us retornem aquest enllaç, d'acord? I allà podreu entrar a aquesta comunitat exclusiva amb continguts exclusius per tots els oients de la solució, aquesta comunitat de la solució des d'avui ja present, eh?
3: Que ens ho demanin, que escriguin al WhatsApp del programa i que demanin que els hi passem l'enllaç.
0: Exacte. Correcte. Aleshores, nosaltres us passarem aquest enllaç, podreu entrar i, sobretot, si teniu un iPhone o un Android, heu d'activar la campaneta, perquè si no, no us arriben les notificacions. Heu d'activar la campaneta i allà podreu veure tot el que estem parlant. Nosaltres ja hem fet un vídeo exclusiu. Si voleu sumar-vos a aquesta comunitat de la solució, ja ho sabeu, ens escriviu un missatge de WhatsApp al 677-3877-19 i us donem aquest enllaç exclusiu. Va, comencem pel final, Elisenda. Ho deia molt clarament l'Estel. Com podem identificar si nosaltres tenim trets narcisistes com a mares?
2: Exacte, tu ho has dit, Elisenda. Són trets narcisistes. Abans ho has comentat, Estel. No necessàriament, si tenim trets narcisistes, tenim de tindre un trastorn de la personalitat narcisista. Uh-huh. No totes les mares que controlen o que manipulen o que necessiten reconeixement pateixen aquest trastorn. Pot ser que en moments puntuals de la criança dels nostres fills necessitem aquest control o que utilitzem la manipulació. Mm. A veure, no hi ha pares perfectes ni mares perfectes,
0: home, no?
2: I llavors...
0: Ho intentem fer el millor possible, no? Però exacte. Tots ens portem motxillet.
2: Però per això abans l'Estel comentava, no? Com podria jo detectar, no? Que realment tinc aquest trastorn o que estic manipulant o controlant massa els nostres fills, no? Jo crec que un dels trets diferencials és que la mare, amb aquests trets narcisistes, es situa totalment en el centre de la relació. És una persona, de fet, és una persona narcisista que es col·loca en el centre de les relacions que
0: amb
2: té.
0: Tothom?
2: Amb tothom. Mm-hmm. Amb la resta de la seva família, amb la seva parella, doncs potser a l'escola o inclús en l'àmbit laboral. És una persona que necessita estar en el centre. I, a més, també és una persona que té moltes dificultats per entendre les necessitats del seu fill. Uh-huh. I per entendre que aquella personeta, que en principi quan és petita o quan ja és més adult, aquella persona adulta, té unes necessitats pròpies. És una persona, un ent diferenciada d'ell.
0: Uh-huh. En aquestes necessitats, posa'm un exemple molt pràctic, de dir, la criatura té necessitat de... i la mare actua com a X.
2: Pues, per exemple, si és una criatura petita, pues, té necessitat, pues, potser d'estar una estona amb el seu pare o d'anar-se'n amb els seus cosins, i la mare ho sent com un rebuig, sent com una ferida. I clar, aquí és on comencem a percebre que ja no és massa sa, diríem, no? O si és una persona ja a l'etapa de l'adolescència, pues, que tingui ganes d'estar a la seva habitació, que tingui una intimitat o que pugui sortir amb els seus amics, i això també ho viu com un rebuig.
0: Em fas fora amb tot el que jo he fet per tu, no? Que això serien altres frases que ja hi anirem, eh? Estel, perdona'm.
1: Sí, en base al que deies, d'aquesta voluntat de protagonisme i d'aquesta no entendre les necessitats de l'altre, la criatura o la resta d'entorn, parlaríem, doncs, d'un victimisme rellevant i d'una manca d'empatia importants?
2: Sí, realment és així. No són capaços de posar-se en el lloc de l'altre, i en el cas del seu fill encara és més, greu, no? Perquè el fill es veu reflectit en la mare, no? I quan no hi ha aquest amor incondicional que es necessita d'una mare, doncs el fill comença a pensar que hi ha alguna cosa que no funciona ben bé, no? I es busca una mica, es culpabilitza una mica.
0: Mireu, anem enrere, d'acord? O anem als inicis, perquè estem allò... Clar, hem de definir què és una mare narcisista per poder identificar si nosaltres tenim trets narcisistes que estem aplicant en la nostra relació amb els nostres fills. A veure, una mare narcisista per naturalesa, i ara ho apuntava l'Estel, és egoista? És això? És egoisme o és falta d'empatia?
2: Aviam, és egoista, certament, però jo no diria com jo vull això i ja està, sinó jo em vinculo amb les persones i m'acosto a les persones en funció de que el que aquestes persones em puguin fer sentir en a mi.
0: O sigui, per interès de sentir-se
2: bé. Per seguir-se sentint al centre, per seguir-se sentint validada.
1: I en sou conscients?
2: No necessàriament. Imaginem que les persones que manipulen, per exemple, són molt, com molt conscients del mal que fan, però no necessàriament, perquè per això que comentàvem al principi de tot, perquè potser han viscut a dintre d'un entorn familiar, d'un sistema familiar, que això ho ha normalitzat. Uh-huh. Per tant, entenen que la manera de vincular-se amb els altres és precisament passar per aquí, per aquest control, per aquesta manipulació...
0: Sospiteu que les vostres mares són o han estat narcisistes al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. Truqueu-nos, ens expliqueu el cas i intentarem donar una resposta, o si més no, fer servir els vostres casos per apuntar possibles respostes que facin que serveixin per tota l'audiència. Què ens diuen a través del WhatsApp?
3: Doncs mira, la Montserrat diu, tot això que esteu explicant, diu, defineix perfectament a la mare que tinc jo. Jo tinc una mare així... I us explicaré que després de parlar amb ella, sempre em sento petita i que no faig les coses bé. I us he de dir que tinc 53 anys i que tinc una família pròpia.
0: Uf, sentir-se petit. A veure, també podem, en lloc d'intentar buscar quines característiques té una mare narcisista, és com ens sentim nosaltres en estar amb una mare narcisista. Sentir-se petit seria una de les pistes?
2: Sí, totalment. Per això que comentàvem abans, que ella es posa en el centre i no és capaç de veure les necessitats del seu fill. El que passa en aquestes situacions és que la mare invalida constantment les emocions, les necessitats del seu fill.
0: Posem un exemple, et demanaré, Elisenda, molts exemples, perquè entenguem, no? Què vol dir invalidar una emoció? Un exemple perquè la gent a casa digui, ostres, això ho faig o això m'ho fan.
2: Clar, per exemple, arribes del col·legi i dius, mira, m'ha passat això amb una amiga, no? Em sento malament doncs, perquè doncs, m'ha pres el pèl o m'ha ridiculitzat, el que sigui, no? Allò, una mare empàtica, una mare que té una relació saludable amb el seu fill, doncs tindria la capacitat de posar-se en el seu lloc i dir-li, explica'm el que t'ha passat, parlem-ne, com et sents... Uh-huh. Una mare narcisista invalidaria això amb el sentit de que diria, això no és tan important,
0: això són tonteries, no?
2: Tonteries, tens la pell molt fina, coses així que fan que aquella persona, aquell nano, senti que les seves emocions no són vàlides, que no són correctes o que no tenen importància.
0: Repetim, això és invalidar, eh? No vol dir que qui us digui això sigui una persona narcisista, sinó que és un dels sistemes que fan servir les persones narcisistes. Però ara no aneu a que, oi, m'ha dit que tinc la pell fina, és un narcisista. No. Això és invalidar una emoció. Ah, digues, Estel, perdona'm, que abans de deixar-me la mà.
1: No, tinc diverses coses al cap, és que m'interessa molt el tema. L'he explorat a fons, de fet, amb la darrera novel·la que vaig treure, Aquest tros de vida.
0: Aquest tros de... No, digue-ho bé, nena. Sí. Aquest tros de vida, Premi Ramon Llull 2025.
1: Correcte.
0: Aquest tros de vida s'explora precisament el concepte de les mares narcisistes, en algun cas.
1: Hi ha una trama molt forta, mare-filla, amb aquesta relació de possible vincle narcisista. I vaig treure'n una frase que em sembla com que potser defineix bastant, en general, el fet dolorós que suposa no portar-se bé amb una mare. I deia alguna cosa com viure malsanament una relació amb una mare és un desnonament, és viure la intempèrie. Perquè per mi la imatge era que una filla sent o hauria sentit la mare com una llar, com una casa, un refugi on anar sempre, no? Volia preguntar si ens quadraria el concepte de persona també passivo-agressiva. Són directes en aquesta relació amb els fills i amb els altres o més aviat juguen a una de freda o una de calenta?
2: Sí, la relació que tenen les mares narcisistes o amb trets narcisistes amb els seus fills pot ser molt intensa, però alhora és molt desequilibrada. És a dir, que hi ha moments en els que pot dir ets fabulós, estic molt orgullosa de tu, i hi ha moments en què els pot fer sentir com un mal fill.
1: I una altra cosa, que en les exploracions i investigacions...
0: Jo voldré molts exemples, eh?
1: Sí, també podríem dir que és característic, en aquest cas, mares que parlen molt bé dels fills a fora, però amb ells, en canvi, els amatxaquen molt o no els hi donen aquesta aprovació?
2: Sí, perquè necessiten aquesta validació externa. Les mares amb aquests trets narcisistes necessiten quedar molt bé de cara de portes en fora, no? Quedar molt bé. I és una de les coses que també els exigeixen als seus fills. Per ser un bon fill, m'has de fer sentir orgullosa, m'has de deixar bé a fora, no? No em posis en evidència, no em portis la contrària.
0: Això quadra, també. A més, en parlàvem amb la Mar Rueda, no? El meu fill és el millor, però és més una façana, no? No és tant que creguin realment que el fill és el millor.
2: Exacte, no és la realitat que viu aquell nano a casa, ni molt menys.
0: Al 677-38-77-19 podeu dir la vostra. Es tracta igual a les criatures nens o nenes? Això, els pares, mares narcisistes?
2: Això abans, Estel, quan ho has comentat i pensat, sí que és cert que hi ha certa diferència. Poden patir-ho tant nens com nenes, evidentment, perquè pot ser que també una mare narcisista només tingui nois, no? Nens. Però en el cas de les nenes hi ha com una mena de competència. Se senten com que les filles les poden desbancar, els hi poden fer certa competència. A nivell de doncs, com van vestides, es controlen més amb qui van, amb el seu cos...
0: Digues.
2: No,
0: pateixis per explicar-te.
2: Amb la parella que poden tindre.
0: Això.
2: Sí, controlarien més quin tipus de parella tenen o inclús es posarien amb la criança dels seus fills propis.
1: I podríem afirmar que aquesta mena de relacions causen estralls en les criatures o en les filles o en els fills que fan que els fills acabin sentint-se responsables o negligents de no atendre prou aquest perfil de mares, de no ser prou
2: sí. Sí, sí, totalment. O sigui, això és algo que queda com molt palès en aquest tipus de vincle, no? Si jo no faig exactament el que necessita la meva mare, em fa sentir malament perquè em titlla, no, de mal fill, no? Com pot un fill ser desagraït amb la seva mare, com pot fer-li sentir dolor o fer-la patir? Per tant, et torna com un bumerang, per dir alguna cosa, no? Et torna com amb aquest sentiment de culpabilitat.
0: Posa'm un exemple. Molt pesada amb els exemples, però és que realment amb els exemples és a través del qual diem, ostres.
2: Clar, per exemple, doncs, quan el fill té ganes de sortir amb els seus amics, per exemple, que comença doncs, a l'adolescència, quan ja té ganes de doncs, sortir les tardes o algun vespre i tal, no? La mare sent aquesta distància com un rebuig cap a ella mateixa i aleshores li recriminen al fill, com pot ser que vulgui sortir amb tot el que jo he fet per tu,
0: què com... trobaràs a fora,
2: exacte, què trobaràs a fora que no tinguis a casa, o per exemple, jo vull que estic trista, necessito que et quedis. Llavors què passa? Que el fill, com que se sent tan malament, se sent tan culpable, normalment recula. I el recular està incentivant que segueixi aquest patró de conducta entre la mare, aquest patró.
0: Clar, però és molt difícil posar-hi límits, no? És a dir, clar, com no recules? Si tu has estat, ets fill o filla, mai millor dit, d'aquest sistema familiar, no? Que quan parlem de psicologia sistèmica parlem d'això, no? De les relacions que s'estableixen entre els diferents membres de la família. Necessites com un punt d'objectivitat per sortir d'aquesta relació nociva per poder establir límits.
2: Sí, totalment. Moltes vegades és... intueixen que han tingut un tipus de relació narcisista amb la seva mare quan ja són adults. És molt difícil de detectar o de d'esbrinar quines són aquestes ferides que tens, perquè no són maltractaments a l'ús, no? No són ni verbals ni maltractaments físics, sinó que són molt subtils i creen molta confusió en aquell nano. I més perquè la mare no és una mare ausent, és una mare que
0: normalment
2: està molt present, perquè està controlant sempre. Aquesta mare normalment també té una autoestima baixa, se sent molt insegura, i aquest excés de control sobre el seu fill és el que li permet sentir-se segura.
0: Ara estava pensant que abans deies les relacions entre una mare narcisista i un nen possiblement siguin diferents amb una nena, perquè amb les nenes sovint estem parlant de casos genèrics,
2: Sí.
0: O en general. Amb una nena poden entrar més en competència. També podem detectar una mare narcisista en la seva relació amb la jove, és a dir, amb la parella d'un dels seus fills o filles?
2: Sí, poden aparèixer també molta... Això que estàvem parlant ara, no?, d'invalidar en l'altre, permaneix en el temps. És a dir, en el teu fill, per exemple, quan es casa i forma una família, tu, la mare narcisista, segueix exercint aquest control, aquest judici sobre com actuen aquesta parella o aquesta família. I llavors es posa en dubte, per exemple, si és una bona mare, si és una bona esposa. Clar, apareixen també molts gelos perquè aquella jove li ha pres el protagonisme i ella necessita ser el centre.
1: Fins a quin punt el fet de tenir o haver tingut una mare narcisista pot fer que sigui un terreny d'adop propici a que es caigui amb altres persones narcisistes i acabar-te convertint en víctima inconscientment d'altres narcisistes al llarg de la vida, en l'entorn laboral, en l'entorn d'amics, de parella, etc.
2: Clar, acostuma a passar que una persona que ha viscut aquest tipus de relació assumeix que és la normalitza, no? Que és la manera de vincular-se amb els altres. I aleshores tendeix a, com que ell tendirà o ella tendirà a adaptar-se a l'altre, l'altre pot ser que encaixi en aquest patró i tendeixi a aprofitar-se'n d'aquest accés, jo diria, fins i tot d'empatia. És a dir, a la possibilitat de que aquella persona aparqui les seves emocions per només atendre les emocions de l'altre.
0: Emocions i necessitats, no?
2: Sí, és com allò que diuen, no? Se junten les ganes...
0: L'hambre i les ganes de comer, no?
2: Sí.
0: D'acord, ara, Elisenda, et demanaré de seguida una espècie de, o de càleg o més llistat, no? Allò de dir els 5 punts que hem d'estar alerta per poder detectar, perquè ara has dit, la majoria de detectem ja en edat adulta que hem tingut un pare o una mare narcisista. Ara et demanaré que fem una espècie d'allò de punts que ens podríem posar en alerta. Abans, però, crec que ens estan dient moltes coses a través del WhatsApp.
3: Doncs sí, mira, hi ha un oient que no vol que diguem el nom.
0: Normal, per si de cas.
3: I explica que ha patit tota la vida les dèries, diu, d'una mare psicòpata narcisista. Ostres. Que aquí també vam parlar amb l'Omar Rueda. Recupereu el programa sobre narcisisme. Xantatge emocional, una mica els patrons que explicava l'Elisenda. El centre sempre és i ha estat ella. A fora
0: podeu,
3: de casa.
0: Perdó, ens podeu explicar, també, si algú vol entrar per telèfon a explicar-nos la seva situació personal, podem canviar-vos el nom, no patiu per res, al 93 201 7474.
3: I a fora, diu, són les mares ideals, però a dins de casa la cosa canvia i el pitjor de tot és que ningú et creu i estàs tota sola. Però aquesta oient també explica, un cop exposat la seva situació, que ho va descobrir, que se'n va adonar, i als 57 anys, després d'haver normalitzat l'abús, vaig trencar amb la mare narcisista.
0: I com ho vas fer? Explica'ns-ho. Sí. Amb 57 anys,
1: jo
0: eh?
1: Conec alguns casos i clar, pensem que qualsevol altre vincle tòxic o narcisista en un ambient laboral ja costa deixar-ho, perquè depens econòmicament de què feina. En parella, doncs, també, però al final no és un vincle de sang, no? Però quan això està passant dins la família, és molt difícil fer-ho. Jo conec un parell de persones que ho han fet amb tot el dolor de la seva ànima i han estat un any o dos llargs sense parlar-se ni comunicar-se amb les seves mares.
0: Mira, ara que has dit això, ara li demanem a l'Elisenda Ripollès, psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella, si ens recomana això del contacte zero, sí o no, amb la mare narcisista en aquest cas i amb l'entorn d'aquesta mare narcisista. Ara ho resolem, anem a la publicitat i de seguida us donem resposta.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen dos minutets de dos quarts de dues del migdia. Avui estem parlant de mares narcisistes a petició vostra, perquè vam fer un tema de persones narcisistes, psicòpates narcisistes, amb Omar Rueda, un capítol que podeu recuperar, per cert, a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a La Solució, allà el recupereu, i ens vau dir, ostres, ja la meva mare, i vam dir, calla, dediquem un capítol especial a mares narcisistes. També us recomano que us doneu d'alta, si voleu, al canal de comunicació ad hoc de La Solució. Tenim un canal específic per compartir tot allò que fem durant el programa i coses que només es veuen entre bambolines. Us ho dic perquè allà també enviem els enllaços que ens demaneu, els enllaços del programa, enllaços antics del que fem referència, material exclusiu. Ens heu d'escriure un WhatsApp al 677-387-19, el nostre WhatsApp habitual. Ens dieu, vull formar part d'aquesta comunitat de La Solució. Us enviem l'enllaç en exclusiva per poder entrar en aquest canal, el mateix canal de WhatsApp, també pel programa d'avui.
3: Ja ves que ara et podran veure tu, perquè t'has dirigit precisament a la comunitat de La Solució amb un missatge. Ai, sí. De benvinguda.
0: I era real, eh?
3: Ell, és tu, no és la IA, eh? Vull dir que és ella que l'ha gravat a temps real.
0: Li subcontractaré a la IA, eh? T'imagines?
3: Sí, no faig nada, massa coses.
0: Va, tot això, de seguida llegim els vostres missatges, hem anat a la publicitat i l'hem deixat votant amb dues preguntes, ara em deia l'Elisenda. Primer, l'Estel demanava, és recomanable contacte zero, un cop detectem que potser tenim una mare narcisista, com és el cas d'aquesta oient, que ens deia que amb 57 anys havia descobert que era víctima, entre cometes, d'aquesta mare narcisista i havia decidit tallar tot contacte. Què hem de fer? És millor contacte zero?
2: Aviam, és una mica relatiu això. Aviam, podríem matisar-ho. Si podríem començar, en comptes d'un contacte zero i una distància física real, començar amb una distància emocional. És a dir, començar amb aquests límits. És a dir, per exemple, per posar exemples, que em demanes exemples.
0: Exemples, bé.
2: Per exemple, quan la mare fa sentir en el seu fill que se sent malament o que està patint, doncs no atendre-la al primer minut, o no donar tot tipus d'explicacions, o posar algun límit en plan, mira mare, avui això no vull parlar-ho, o no et diré exactament on vaig o amb qui vaig. O sigui, és anar a poc a poc posant aquests límits i veure fins quin nivell la mare és capaç de canviar una mica aquest, d'obrir una mica les mires.
0: I un cop posem el límit, també mantenir-lo i viure amb aquesta incomoditat. És a dir,
2: totalment.
0: Ara que estem amb els exemples. Ai, em deixaràs aquí soleta, jo que avui estic fatal. Ostres, mare, doncs sí, avui sortiré amb en Joaquim i amb en Fulanito. Sí. I on anireu i amb qui aniràs i per què? Mira, això no és important. El tema és que marxo. Mm-hmm. Seria una cosa així?
2: Sí, totalment. És important entendre que quan un fill comença a posar límits en la seva mare narcisista, sentirà culpa. Quasi et diria que sí o sí, sentirà culpa, li torna en forma de culpa. El que té d'entendre...
0: Tu sabràs si em passa alguna cosa quan no hi siguis.
2: Ah, bueno, sí. O, per exemple, bueno, el cas és que sí, que sentirà culpa, no? I el que té d'entendre aquella persona és que sent culpa, però no perquè estigui fent alguna cosa malament. Mm-hmm. Aquí és on hi ha el canvi, és la clau del tema. Sento culpa, però no perquè estigui fent alguna cosa malament, sinó perquè he viscut el que he viscut, perquè he tingut la relació que he tingut, perquè he tingut les vivències amb la meva mare que he tingut, però no perquè estigui fent alguna cosa mal fet. Per tant, i sobretot des de teràpia, intentem ajudar en aquella persona a que mantingui el límit i que, a més, sostingui el malestar que pot crear. Però pensa una cosa, quan comences a posar límits amb una mare narcisista, no només canvia la teva relació amb la teva mare, sinó que canvien molts patrons dintre de la mateixa família. És a dir, tu fins ara havies estat com el colmador de les necessitats de la mare i a partir d'ara estàs posant pros, estàs dient nos, estàs posant límits. I és com que tota la família és com, què està passant ara? És com si estiguessis davant d'uns escacs, no diguessis per què has mogut aquest alfil, no? Què està passant aquí?
0: Que raro, no?
1: Sí. I en general, quan posem límits sol passar que hi ha gent que es desvincula, no, de nosaltres, aquest nou jo, no agrada a tothom.
0: Ah, i que bona.
1: Jo vaig fer molta recerca justament d'exemples d'aquests, i una cosa que passava és que al final aquestes persones també solen ser manipuladores i de seguida van a guanyar-se l'opinió de l'entorn de la família. Llavors llegia un cas d'una noia que deia: ostres, jo he fet això, he posat límits i la família em culpa a mi, de dir com pots fer-li això a ta mare, com és que no la vas a visitar, i la mare durant aquest límit i aquesta distància anava guanyant terreny en l'opinió de la família que desconeixia absolutament la realitat del vincle entre aquesta mare i aquesta filla.
0: Això
1: no?
0: És molt interessant,
2: molt
0: també.
2: Molt important, perquè en principi la societat té una opinió de les mares, d'aquest amor incondicional, de que les mares es desviuen, que es podrien arribar per judicar elles mateixes per beneficiar el seu fill, però no totes les mares són així. I llavors, quan entrem en aquests judicis, no, de com pot ser que et desvinculis de la teva mare, com pot ser que no tractis a la teva mare des de fa no sé quan, o que no us parleu, entra com molt de judici en aquell fill, quan bueno, pues a vegades és necessari. Em preguntaves això, si sempre hem de crear aquest contacte zero, i a vegades pot ser que la mare estigui disposada a moure fitxa, que tingui una certa predisposició a assumir certa culpabilitat o certa responsabilitat, més aviat diríem, i per tant hi ha una possibilitat de que aquesta relació pugui anar-se sanant, per dir alguna cosa, no? És un procés llarg perquè, bueno, ve de molt lluny i ella ho té totalment interioritzat i el seu fill ho ha patit, però a vegades es dona el cas, no, de que, bueno, anem movent coses, anem movent realitats i percepcions que té tant la mare com el fill sobre què vol dir, per exemple, posar límits, i es crea una relació molt més sostenible.
0: D'acord. Per tant, no caldria contacte zero perquè hi ha predisposició per l'altra banda a moure fitxa.
2: A moure fitxa, per dir alguna cosa.
0: D'acord.

0: patrons relacionals, no? Heu estat a dintre d'un cercle relacional que probablement el comportament d'un ha propiciat que es mantingués aquest patró narcisista.
1: Ha de voler el nostre progenitor. Estem dient mares, però també hi ha pares, eh?
0: Passa que hi ha pares i mares, però sí.
1: Pares i mares narcisistes. Ha de voler venir a teràpia?
0: Ha de voler, ha d'estar predisposat a certs canvis.
2: I realment volen, perquè solen ser perfils de gent...
0: Que no accepten la culpa, exacte.
2: Que no accepten la veritat, aleshores no vols tu anar a un psicòleg que et digui obre la porta que parlarem d'això que tens a dins,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, sí. Però, bueno, es pot donar el cas de que a través de la comunicació amb el seu fill se n'hagi donat compte de, també de lo que va patir ella en el seu cas, no? Clar. I que llavors s'identifiqui amb que, bueno, no voldria que em passés el mateix, no?
2: Perquè són mares, en aquest cas, que han crescut en un entorn de ser tractades amb molta duresa a la infància.
0: Exacte.
1: És una ferida d'elles.
0: És una ferida d'elles, sí, sí. Elles probablement han viscut també en un entorn on se les ha invalidat emocionalment, on hi ha hagut un nivell d'exigència molt gran, on...
2: De judici. Si no?
0: S'ha propiciat aquesta, jo diria quasi que un sisè sentit, una hipervigilància a entendre com està la mare, busquen senyals de com està la mare avui. Avui està trista, avui està contenta, avui té por, avui es troba malament, avui està de mala gaita, no? És, es desenvolupa en el nano aquest sentit de necessito saber com està la mare perquè m'haig d'adaptar amb ella.
2: Anticipar, no?
0: Sí.
1: Per veure què em trobaré,
0: no? Tinc por a perdre el vincle.
1: Uf! Tremendo, eh? De seguida, trucades al 93207474, abans però, missatges, que sé que està rebentant.
3: Mira, i d'entrada, una crossa que en forma de llibre, que anirà molt bé als nostres oients, que ens recomana la Laura, que és el llibre Mare Tigre, Fills Lleons, de la Amy Chua, que és el testimoni d'una mare narcisista. Per tant, Mare Tigre, Fills Lleons, sobre les conseqüències que tenen les criatures, doncs, les mares narcisistes. Hi ha un oient que ens diu que no digui el seu nom, però ens explica que a casa on vivia abans hi havia la seva mare i també la seva àvia, i ell va haver de marxar perquè tenien tres narcisistes, les dues no ho va poder suportar i va dir, fins aquí he arribat. La Berta té una pregunta. Una mare narcisista també és aquella que s'autoanomena de vegades una mica patidora? Té alguna a veure això?
1: Crec que no és el mateix. A veure, ens ho dirà l'Elisenda. Patidor, narcisista... Poden compartir caràcter, trets, però no vindria a ser el mateix, eh?
0: No ve a ser el mateix, perquè una mare patidora precisament pateix per el que li pugui passar al seu fill,
1: exacte.
0: És a dir, que té aquesta capacitat per posar-se en el lloc del seu fill, no? Però sí que és veritat que com que els trets narcisistes el que et porten és a no responsabilitzar-te ni tampoc a culpabilitzar-te, no posar-te la responsabilitat a sobre, pots desviar el tema dient és que jo sóc molt patidora, per això exerceixo aquest control sobre el meu fill.
1: Però això és una trampa, no? Clar, és que sigui el mateix, estan fent servir l'excusa de jo pateixo per tu,
0: exacte,
1: que ve a ser una manipulació,
0: exacte,
1: al quadrat.
0: Sí, si algú li comentés això, escolta'm, vols dir que no estàs massa a sobre del teu nan? És que sóc molt patidora, no?
1: Una cosa és ser patidor, i l'altra cosa és ser un narcisista i fer servir l'excusa d'aquest patidor per justificar que estàs molt a sobre de la teva criatura, no? A veure, teníem una trucada en Dani que s'ha penjat. Dani, torna-ho a intentar, si us plau, perquè et teníem aquí pendent, que volíem parlar amb tu, perquè ens parlava del sentiment de culpa, de com gestionar aquest sentiment de culpa. El 93-201-7474. Ara sí, a veure, Elisenda, abans t'he demanat, digue'ns quins trets o què fa una mare narcisista, per si hi ha gent ara mateix a casa que digui vull intentar esbrinar si la meva relació amb la meva mare és deguda a que tinc una mare narcisista. Trets per identificar una mare narcisista.
0: Pues, aviam, una miqueta ho hem anat comentant, però fem com una miqueta de resum. Una mare narcisista o amb trets narcisistes necessita molt del control.
1: Control.
0: Control. Volen decidir o influir molt en la vida del seu fill o de la seva filla.
2: Intromissives, no? També.
0: Molt intromissives, sí. I a vegades, per exemple, doncs això, doncs els nanos han quedat amb amics a casa i estan entrant cada dos per tres allà on estan el grup d'amics, no? Controlant a veure què passa, què diuen, de què parlen, s'hi posen. A vegades fins i tot volen ser amigues dels seus, dels amics dels seus fills, volen ser sempre els protagonistes. Utilitzen molt la culpa amb aquelles frases que comentàvem abans, no? D'amb tot el que jo he fet per tu, que jo t'ho he donat tot, com em pots fer això, no? El victimisme, no? Quan el fill comença a posar límits. La invalidació emocional, invaliden molt els sentiments o les necessitats del seu fill. això provoca també en el fill que arraconi el seu món interior, el posi de costat per només fixar-se amb els sentiments o les emocions i les necessitats de la seva mare.
1: Uau.
2: I la gelosia, perdó, introdueixo, són geloses d'altres vincles millors? Si la filla té millor relació amb el pare o amb l'àvia, podrien arribar a dir, amb mi no tens aquest vincle tan guai?
0: Sí, segur. Sí, pensa que la mare narcisista, que estem dient tot el rato narcisista, però serien tendències narcisistes, o a no ser que, que estigui diagnosticada, és una persona que se sent molt insegura i que té una autoestima normalment molt baixa. Aleshores, qualsevol intent del fill de validar o de posar-se com a protagonista o de tindre relació amb altres persones fan sentir a aquella mare que aquell nano no l'estima, que ja no la necessita, que s'està allunyant d'ella i que, per tant, l'està perdent. I llavors és com sent aquesta inseguretat.
1: Parlàvem de control, de culpa, de victimisme, d'invalidació emocional, de gelosia, que ho ha introduït l'Estel. Quin altre tret podem...
0: Doncs mira, moltes vegades comparen germans. Abans comentàvem si nen, nena. El que passa moltes vegades és que entre fills n'etiqueta un de fill, per exemple, que en diu el fill or, no? Aquell que doncs li dona tot el que necessita la mare per sentir-se pues, autèntica, bona, capaç. I l'altre, que és el fill problema, l'etiqueta com a tal, perquè és el fill que pues, a vegades expressa els seus sentiments o no està a favor del que diu la seva mare o posa algun límit.
1: No sé què és pitjor, si ser l'or el problema, eh?
0: Sí.
1: Perquè almenys el problema ets una mica més lliure. T'acusen de ser lliure, sí, però l'or...
0: Clar, totalment. Pensa que en un cas pues, està totalment dominat, per dir alguna cosa, no? En l'altre cas hi ha molta culpa, hi ha molta victimització amb aquest nano. I el que es crea és moltes vegades una relació complicada entre germans. No? Hi ha aquest greuge comparatiu, tu sents que la teva mare no et tracta igual que l'altra. No?
1: Doncs aquest és un resum de tota la conversa que estem tenint al llarg del programa d'avui, eh? N'hi ha més?
0: Sí.
1: Elisenda, digues.
0: Sí, en tindria
1: fem una cosa, ara el repassem, però és que tinc el telèfon el Dani i la Carme. Clar. Que no els voldria perdre. Dani, bon dia.
4: Hola, bon dia,
1: com estàs, Dani?
4: Molt bé, tu?
1: Mira, aquí, més contenta que abans per tot el que anem aprenent amb l'Elisenda. A veure, tu tens una mare narcisista? O creus tenir una mare narcisista?
4: És una barreja de tot el que esteu dient. És una barreja, no? Per exemple, això de menysplear-te quan has patit, no? Sobretot, no? Me'n recordo la situació molt així, molt així, que et deia, ostres, els barrets es queden malament, les gorres es queden fatal. Jo no vaig poder posar una gorra fins que vaig tenir 30 anys, aquestes coses aquestes, no? Hòstia, el temps del nas molt gran, no sé què, saps? Buscaves aquestes, no? Tot el rato. I després això també, sobretot, quan arribava a casa... De petit, mira, arribes a casa i ja està, però sempre trobes xous, no? Però al més adolescent arribar a casa i obrir la porta i pensar, o sigui, avui què passarà, saps? Avui estarà contenta, estarà al llit estirada sense ganes de fer res, s'haurà discutit amb el meu pare a muerte, i bueno... I
1: és ara, molt fort, Dani, pureta, perquè sentint-te, clar, noto que ho tens com molt assumit, de dir, bueno, arribàvem al xou
4: i sí,
1: tal...
4: Ja, sí, sí.
1: Quants anys tens ara, Dani?
4: Ara tinc 50.
1: 50. I quan vas detectar, ostres, la meva mare era una mare narcisista?
4: Bueno, al principi era un sentiment, això, de, com és la teva família, saps? I és la teva mare, i tothom diu les mares són sagrades, que per mi sí és sagrada, però clar... Et sents malament quan no acabes de tenir un sentiment d'amor total sobre la teva mare, saps? Jo em sento molt, molt raro.
1: Encara ho sents així, eh? Perquè és interessant aquest sentiment de culpa.
4: Sí, encara ho sento així. I a més, ara, pobreta, té Alzheimer, saps? I clar, ara és triple, quadriple culpa.
1: Uau! Ostres, Dani, superinteressant. Això que diu. Sí. Perquè, clar, parlem de culpa, de posar un límit, però, clar, aquesta culpa és com la culpa major, de dir tothom diu que m'hauria d'estimar la meva mare, però sobretot l'hauria de tenir quasi un nivell d'adoració, i jo, degut a la nostra història, sento que no puc estimar-la amb aquesta, diguem-ne, aquesta sense límits, no? D'aquesta manera incondicional, perdoneu que no em sortia la paraula. Com li diem amb aquesta culpa concreta, que és la culpa, no?
0: Sí, moltes vegades ens passa el que al posar límits, a part de sentir culpa, tenim dubtes de si estem sent cruels.
1: Mm.
0: Clar, en el cas que ara ens comenta aquest oient,
1: el Dani,
0: sí, el Dani, sí. Doncs, a més, la mare ara està patint una malaltia, sí. No? I això encara et torna amb més culpabilitat, com pot ser que jo tingui contacte zero amb la meva mare, o com pot ser que no la vulgui veure, o com pot ser tot el que ha passat fins ara, no? Mm-hmm. O sigui, com ho he pogut fer, no? Hi ha aquesta petita aquesta diferenciació entre posar límits i ser cruel. I aquí hem d'entendre que la diferència estaria entre quina és la intenció i la funció que té aquests límits, no? O sigui, hem d'entendre que la crueltat busca fer mal, busca castigar. Si tu estàs posant els límits des del rancor, des de la ràbia, des del mal que t'ha fet, potser sí que llavors ens estem castigant, però si el que estem fent és posar uns límits perquè és en plan, jo fins aquí he arribat, jo ja no puc...
1: Protegir-nos.
0: Exacte, és una manera de protegir-nos, no? Doncs llavors segurament que el que estem fent és posar un límit i ja està.
1: Uh-huh. Tu ara mateix, Dani, quina relació tens amb la teva mare? Contacte zero?
4: No, està en la residència i la veritat és que no vaig molt sovint a veure-la, vaig un cop a l'any o així, però no em sento confortable, saps? I clar, jo és el que parlava abans també, a vegades, no sé si jo mateix exagero les coses, saps? M'he arribat a un punt de que jo defensava, ostres, Dani, igual és massa, no? El que estàs pensant, igual t'estàs inventant. L'arriba un moment que a vegades pensava, no, t'estàs inventant aquesta història, no passa la cosa, saps? Una bogeria.
2: Perquè et manipulen la teva objectivitat, no?
0: Totalment.
2: Al final.
1: Elisenda, què li diem al Dani?
0: Mira, primer de tot, una persona que s'ha adonat compte que ha tingut aquest tipus de relació amb la seva mare, el que jo li diria és que no està exagerant, Dani, no exageres, tu has sentit el que has sentit, o sigui, no poden invalidar els teus sentiments, poden dir-te que, bueno, jo què sé, que això és rosa i no és lila, però el que no poden dir és tu no has sentit això. I tu t'has sentit invalidat. Tu, quan arribaves a casa, pues, senties que potser la teva mare, pues, d'entre cometes, et faltava el respecte o no tenia en compte les teves opinions o et feia sentir incòmoda. Inclús a vegades passa que tu dius quan em vas dir això i la mare ho nega. Diu, que va, jo, com vols que t'hagi dit una cosa com aquesta, no?
5: Llum de gas.
1: Total, va dir en de fons.
0: Total,
1: és aquest llum de gas, eh?
0: Uh-huh. I llavors arribes a dubtar fins i tot de les teves percepcions, dels teus records, de la teva memòria. I llavors, clar, a vegades, pues, com es transforma això també? Doncs que necessites que l'altre et validi, que l'altre et digui, no? Pues sí, tu has sentit això, tu has viscut, has tingut aquestes vivències i per tant ha tingut aquesta repercussió en tu.
1: Per tant, on ha de buscar la validació en Dani? Perquè ara se sent així, com potser m'ho estic inventant. Qui li pot dir no t'ho estàs inventant?
0: Aviam, li pot dir una persona que vegi la situació des de fora, mm-hmm. no? Pues al millor Dani, el teu pare, o algun germà, o un terapeuta.
1: Mm-hmm.
2: L'hemeroteca familiar.
1: Sí. Dani, has consultat algun terapeuta o has parlat amb el teu ecosistema familiar al respecte?
4: És que molt bé que el familiar és bastant similar a la meva mare, saps?
1: Doncs terapeuta.
4: El meu germà sí que està com jo i tal, però la meva germana és igual que ma mare, que també nega moltes coses, saps? I clar, és com tu passa amb una paret.
1: Doncs...
4: Passa sempre res a veure i tal, però és que em forci. Al final vaig a veure ara per ma germana, també, saps? Perquè, pobreta, al final vaig a veure la meva mare per ma germana.
1: Ai, Dani, si no és una és l'altra, eh? Una mica la sensació que estàs entre l'espasa i la paret. Ai, senyor, doncs... Dani, et remetríem a un terapeuta perquè ara ens encantaria... Si no et passarem el contacte de l'Elisabet, si ens escrius per WhatsApp o si no, la Susana ara que haurà apuntat el telèfon, te l'intentarem facilitar perquè... Felicitats, jo et diria, per detectar una relació tan complicada com és aquesta amb una mare. Felicitats per posar-hi humor i gràcies per compartir la teva història amb nosaltres. Bonic, una abraçada.
4: Gràcies a vosaltres per donar-me, adeu.
1: Fins ara.
4: Adeu.
2: No sé si sumaríem aquí a la llista de trets com a tots els narcisistes en general, però les mares també, que són persones que perpetuen sincericidis. És a dir, ja n'havíem parlat dels sincericidis alguna vegada, de jo et deixo en aquesta opinió, com et sentis i el que et passi ja no és responsabilitat meva, i a vegades és jo t'ho havia de dir, això, no? Jo ho sento així, t'ho dic així, tipus, ostres, venir de perruqueria i dir-te et queda fatal, no?, aquest pentinat que t'acabes de fer.
1: Terrible, terrible, terrible.
2: I si tu dius, perdona, què m'aporta a mi ara aquesta informació? Bueno, et dic el que penso, no?
1: Sí, el sincericidi fals.
2: Molt narcisista.
1: Però has de seguir preguntant, no?, potser. I per què m'ho dius? Home, però perquè ho penso, però quina és la finalitat? Què creus?
2: Però també l'altre dia amb el programa que vam fer els narcisistes vam aprendre que quan menys diàleg, el diàleg és la munició del narcisista, aleshores
1: sempre hi ha un forat.
2: Gairebé emoticones, no?
1: Carme, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Et demanaré que siguis breu, estimada, perquè ens queden res, 7 minutets. A veure, quina és la teva consulta o reflexió?
5: Mira, jo m'heu fet en recordar de la meva àvia. La meva mare, quan es va quedar a viure amb els meus pares. I en aquell temps no sortíem molt, però cada vegada que la meva mare havia de sortir, doncs, no ho sé, amb els cunyats o que sigui, li havien de dir al mateix moment, perquè si no es posava malalta.
1: Oh, que bo això! Perdona que m'ho prengui així, però és molt bo perquè tots hem identificat alguna persona, i més d'aquesta època, no? Aquest comportament de com puc impedir jo que faci alguna cosa, es posa malalta.
5: Li agafava febre,
3: Boicot.
5: Tal qual.
1: És el boicot,
3: Sí.
1: Boicotejar
5: la vida.
1: És una
5: mare narcisista, això també.
1: T'ho pregunten a tu, Elisenda.
0: Jo diria que això seria un tret, un tret típic del narcisisme, però faria falta, tindre una miqueta més d'informació, no?, per poder, entre cometes, diagnosticar.
1: Per tant, resposta a la Carme. Carme, seria un dels trets, passa que s'hauria, és molt difícil, diagnosticar algú així per un tret en concret. Però, insisteixo, si necessites més informació, ara la Susana et posarà en contacte amb l'Elisenda. Jo t'agraeixo molt que ens hagis trucat. Una abraçada molt forta i gràcies per escoltar-nos, bonica. Fins ara.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon adéu. Ara seguim acabant aquesta llista. De moment tenim control, culpa, victimisme, invalidació emocional, gelosia, comparació amb els germans, aquest germà or, aquest germà problema. Fem una última pausa i a la tornada engrandim la llista. Aquests trets que us poden fer sospitar que esteu davant d'una mare narcisista.
6: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Res, queden 2 minutets, 10 segons per acabar el tema d'avui. Avui estem parlant de mares narcisistes i amb l'Elisenda Ripoller, psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella, estàvem fent un llistat d'aquelles característiques que ens poden fer saltar les alarmes. Hem dit control, culpa, victimisme, invalidació emocional, gelosia, comparació entre germans, aquell germà or, aquell germà problema. Com seguim amb aquesta llista, Elisenda?
0: Pues mira, també tindrien molta dificultat per demanar perdó, per reconèixer que s'han equivocat, els seus errors. També tindrien una tendència a invadir la intimitat dels seus fills, dels espais personals dels seus fills, no? Quan ja no toca, no? Quan ja són adolescents, o inclús d'adults. Viure la independència o l'autonomia dels seus fills com un rebuig, com un allunyament, com una pèrdua, no? del fill, amb la por de que realment estan perdent un fill. I després hi ha aquesta relació extrema amb el fill, no? Un dia et critico, un altre dia t'idealitzo, no? Un dia ets meravellós i l'endemà ets un desagraït o ets un mal fill, no?
1: Doncs hem fet el decàleg, Aquests 10 punts que ens poden fer sospitar que estem davant d'una mare, o un pare, també és aplicable, narcisista. Un tema que ens veu proposar a vosaltres i que els vostres desitjos són ordres i avui hem decidit resoldre. Nosaltres posarem punt i final al programa d'avui. Tornarem demà per parlar d'aptònims, gent que es diu com l'ofici que fa. De fet, parlarem amb una dentista que es diu Rosa Muela, un karateca que es diu Toni Lucha i amb una presidenta del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols que es diu Maribel Vela. Realment un cognom pot determinar la feina que farem. Demà ho resoldrem a la solució. Avui agrair-vos Estel Soler i Elisenda Ripollès. Gràcies a totes dues per haver vingut.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I donar aquestes claus per detectar persones narcisistes al nostre voltant, en concret mares narcisistes. I Fran Domènech, que ens tornem a sentir demà.
3: Sí, ara pensava que Joan Pera no és pagès, és actor.
1: Hauria de ser-ho.
3: Però porta un cognom que li hagués
1: anat bé per l'altre.
2: Clar, de fet, els cognoms antigament parlàvem de l'ofici. Crem i veníem, no?
1: Evidentment, aquí ve la cosa. Els ullers, no?, clàssics que coneixem abans. De fet, no hi havia cognoms. També parlarem amb un expert en genealogia. Senyor Domènech, que ens sentim demà.
3: Gràcies, senyora Carola.
1: Fins que se'ns acabin les respostes aquí a la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors sobre les vagues d'educació continua fent-se cada cop més grossa en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors en l'operatiu policial.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. També exigeix la dimissió de la consellera Andreu Mumbrú, portaveu.
3: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després d'aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.
1: Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisionalment d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
4: Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
1: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina al Consorci per la Normalització Lingüística. Això es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. La multinacional espanyola Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa.
4: Amb aquestes noves contractacions que es formalitzaran durant aquest any i el que ve, l'empresa tindrà una plantilla de més de 5.000 treballadors a Catalunya, on té presència a les 4 demarcacions. El president d'Indra, Àngel Simón, ha explicat que aquí hi ha el talent i el potencial necessaris per crear un hub tecnològic que implicarà també altres empreses catalanes.
5: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
4: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de defensa i els seus usos civils pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
1: Esports. Als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions, una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
4: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
1: L'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Perdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
4: El Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions enfront del combinat blaugrana del 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll.
1: I Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan aquest diumenge a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló.
0: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
11: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contenta.
6: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
12: Som pura cafeïna.
13: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
15: Frena el feixisme espanyol i català.
14: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
16: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
14: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
17: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
14: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
14: Hola, Anna.
18: Hola.
6: Amb Ricard Ostrell.
18: Rufiti. Rufiti. Rufiti. Rufiti.

0: pensar en Jamaica i la música reggae i un núvol de fum se'ns endú. La figura de Bob Marley va ser tan gran que va esborrar tot el que estava a la vora. Altres homes i, sobretot, dones. Quan algú ocupa tant espai, els altres sempre són amics de, nòvies de, parelles i molt sovint no es fa justícia als qui estan al seu costat. Avui coneixerem la Diane Jobson, l'advocada dels pobres, tal com n'hi diuen a Kingston. Als seus 80 anys encara ajuda els més desfavorits. Avui la posem a ella al capdavant i a la música reggae feta per dones.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem amb Rosie, que és una cantant molt jove catalana que demostra que el reggae encara té molt futur, que hi ha molta gent jove que l'interessa i que no és només una cosa de Jamaica. Però avui parlarem de la Diane Jobson, d'aquesta advocada que és un emblema de la reivindicació dels drets humans, i aprofitarem també la vinentesa per parlar del paper de les dones a l'escena reggae. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. Aquest és el teu pacte, només tu el pots trencar. Un programa, això sí, avui, lliure de fums.

0: Qui era aquesta dona, la Diane Jobson? Això ho sabrà la gent que vagi aquests dies al Docs Barcelona, perquè es presenta aquest documental el dijous, i avui ens acompanya la seva directora. Com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Amanda Sanz, què tal?
1: Encantada, sí, aquí amb vosaltres.
0: Coneixerem la història d'aquesta dona, la Diane Jobson, una icona rastafari a Jamaica, amiga, advocada de Bob Marley. Miss Jobson és aquest retrat íntim d'una dona que va ser molt més que la mà dreta del rei del reggae. És una dona amb una gran personalitat que, passats als 80, encara trepitja els carrers per defensar els més indefensos. Aquí, Montse Virgili, ja he vist el documental i estic profundament enamorada i me'n vull anar a Jamaica la setmana que ve. Però sentim una miqueta com sona aquest docu.
2: No, man, not forgetting, oh God, you think my head gone that bad? Smoke, yes, but it's still functioning.
0: Amb aquesta carraspera podríem conèixer aquesta dona perquè Amanda Sanz se'n fa un fart de fumar porros. Sí o no? Advocada dels pobres, però fumadora de porros empedreïda, diria.
1: Sí, sí, una barbaritat. De fet, jo quan la vaig conèixer no podia entendre com ella és l'advocada més prestigiosa de Jamaica, com ella podia guanyar pràcticament, pel que ens han dit, el 95% dels judicis que té. I jo pensava, com pot estar centrada fumant una mitjana d'uns 25-30 porros al dia? I llavors, a base, he estat...
0: Un moment, farem màquina. Això ho has dit de veritat, o què? 25-30
1: sí,
0: porros al dia?
1: Pot arribar això.
0: Quina bogeria.
1: Sí, i de fet, després d'haver estat 4 anys amb ella fent aquesta pel·lícula, hi va haver un moment que vaig entendre que és a l'inrevés. És a dir, no funciona si no se'ls fuma. I de fet, durant el rodatge ens havíem d'assegurar que, diguem, hi havia un moment que vam descobrir que si es quedava sense marihuana, la perdíem. I llavors jo li deia a producció, escolteu, necessitem marihuana al cotxe sempre, el cotxe de producció ha de tenir marihuana, perquè si no la perdíem.
0: Escolta, Amanda, tu tens una història d'amor amb Jamaica, fa molt de temps que fas documentals allà, però com coneixes aquesta dona? I la pregunta que ens hauríem de fer, com és que no n'hem sabut res abans?
1: Et contesto les dues. Per una banda, sí, efectivament, jo fa molts anys que vaig a Jamaica. És una història d'amor casual, perquè fa 20 anys vaig anar a rodar un programa de televisió. Allà vaig descobrir una història que es va acabar convertint en un llargmetratge documental que es diu Songs of Redemption, que es va estrenar el 2012 a festivals d'arreu del món i em va funcionar molt bé. Allà a Jamaica va estar als cinemes i va tenir molt d'èxit. A partir d'aquí va començar una relació amb Jamaica que va acabar derivant doncs, en una relació professional amb una productora. Llavors, durant la pandèmia, jo estava fent una sèrie per Apple TV amb una productora americana que es diu A24 i em van demanar històries internacionals. I com era la pandèmia, hi havia un tancament, jo li vaig dir a aquesta productora, escolta, si... Jamaica està ple d'històries, però és una barbaritat. I vaig dir, bueno, si t'assabentes alguna cosa...
0: Però és que et cau una pedra i hi ha una història,
1: exacte.
0: Jamaica.
1: I de cop i volta un dia em truca, em diu, escolta, m'he canviat de casa, tinc una veïna nova, és la Diane Jobson. Llavors, a Jamaica sí és coneguda, però és com una monja. És molt difícil accedir a ella, porta una vida una mica monacal.
0: I... Perquè és una de la doctrina, és una
1: Rastafari.
0: Part de la doctrina Rastafari,
1: sí.
0: Que l'ego fora, no crida l'atenció, no mostrar-se massa, ser bastant tancat, perquè és un acte
1: peace
0: com...
1: And love. El peace and love és la filosofia Rastamari, és one love, peace and love, saps? És així. I llavors ella viu en un món de violència i necessita com apartar-se, no? Llavors, a partir d'aquí, la meva productora és la seva veïna, casa amb casa, i jo li dic, bueno, festa amiga de la Diane Jobson. I va haver un moment que jo ja veig que la cosa evoluciona i en un moment d'apertura de la pandèmia agafo un vol, me'n vaig a Jamaica i ja m'estic allà uns mesos perquè ja dic, esta història és mia, o sigui, això ho faig jo. I però va ser un part molt llarg perquè ella al principi era molt reticent.
0: Clar, la Diane Jobson, hem d'imaginar una senyora que porta un barret perquè porta unes rastes que més o menys...
1: 3 metres.
0: De 3 metres de rastes. Sí. I se les ha d'aguantar cada dia, que només això ja per viure i per treballar i per funcionar, jo ja ho trobo tot una dificultat.
1: Sí, sí.
0: 80 anys, ningú diria, perquè
1: estupenda.
0: Jo m'he assabentat avui que tenia 80, però hauria pensat que en tenia 60, perquè té una energia, un ritme, va vestida més d'una manera sexy, tot.
1: Sí,
0: vull dir que no estem acostumats a veure dones de 80 amb aquest cos, amb aquest somriure, amb aquesta desinvoltura.
1: Sí, sí. Té 80, però realment es conserva molt bé, té una genètica increïble i té una energia inesgotable. És a dir, jo, amb 80, els casos que porta ella al Tribunal Suprem de Jamaica, ella està, me recordo que la vaig conèixer, el 21 tenia l'agenda plena de casos de judicis fins al 27. O sigui, encara ara està fent judicis. Demà, avui, segurament, mentre parlem, està un judici. És com, perdon, com pot arribar a aquests nivells d'energia?
0: Heu continuat la relació?
1: Sí, i tant. Sí. Sí, sí.
0: Estava pensant, no, ho hem dit, però aquest documental s'estrena al Docs Barcelona dijous, aquí al Renoir, sí, a 6:45 de la tarda.
1: I divendres.
0: I podeu comprar entrades. I divendres vinent al Texas, sí, a 6:45 de la tarda. Després i marxarà a altres llocs de Catalunya? El podrem veure o què? O encara esteu treballant?
1: Encara estem fent el que és la ruta internacional d'estrenes. Aquí vam estrenar a Màlaga, a Espanya, ara passat per Docs Barcelona. Després el diumenge estrenem a Nova York i després ens anem a Berlín. Encara estem fent ruta internacional, però la idea és estrenar sales abans que acabi l'any, segur.
0: I algun dia potser la veiem en una plataforma, no?, aquest documental, perquè jo tinc moltes ganes de compartir-lo.
1: Sí, segurament. La idea seria anar a sales i després a plataforma.
0: Evidentment.

0: Aquest tema d'Emili Small, que ha estat sempre un trencapistes, que diuen la gent, del món del reggae, perquè vaja, després en parlarem, perquè aquí ja tinc dues persones que estan aquí silencioses, encara no han parlat, però són unes expertes, Tinc la màxima experta de Catalunya, que és la Judit Sunyer, aka Rudiz. Com estàs? Bona nit.
1: Bona tarda a tothom i a totes. Welcome.
0: I ja està a punt, ho veieu, no? Es quedarà aquí de DJ tota la nit, jo ja puc marxar. I també ens acompanya una altra dona, que és selector, molt jove, però que es va enamorar del reggae. Tens 29 anys, Paula Páez.
2: Sí, gràcies, parlo de jove, està bé.
0: Escolta, com no diguis que ets jove, vas directe a la presó.
2: No, està bé, sí.
3: Jo et passo una advocada.
0: Exacte. Sista Cora, si teniu ganes de seguir-la, Sista, escrirà en Mac al final. Si teniu ganes de seguir-la, doncs a les xarxes i veure el que fa. Després parlarem amb elles, però continuem una mica coneixent la història de Diane Jobson i d'aquest documental, Miss Jobson, d'aquesta senyora que... És un documental que ens explica la història d'aquesta dona, però tu també vols parlar d'altres coses. Vols parlar de fer-se gran, de l'amistat entre les dones... Aquests són alguns dels temes que hi ha en aquest documental.
3: Sí, va ser un procés llarg el trobar, diguem, l'enfoc del guió, perquè jo sabia que, diguem, la primera tentació, quan jo m'assabento que ell... Bueno, Bob Marley, d'alguna manera, és com una figura que és tan poderosa que...
0: Que ho tapa tot.
3: Que la temptació era, doncs, explorar Bob Marley a través d'ella. Però jo vaig parar en un moment donat i vaig dir, un moment. O sigui, jo no vull... Jo m'agrada ella, vull parlar d'ella i no de Bob Marley. Per tant, vaig haver de fer com un treball de dissociació de Bob Marley d'alguna manera, sense treure'l fora de l'equació, perquè és una persona instrumental a la seva vida, és qui la converteix el rastafarisme d'alguna manera, qui la... No la converteix ell, però diguem que li descobreix el rastafarisme.
0: I tu dius també que van muntar la discogràfica junts.
3: Sí, ella va ser la que el va ajudar a muntar...
0: El Tuff Gong.
3: Sí, amb la resta dels Marley i tantes altres coses, no? Però sí que d'alguna manera vaig haver de fer un treball de desenvolupament i guió de com Bob Marley... Evitar que Bob Marley es mengés la pel·lícula, no? I això per una banda. Per altra banda, la següent cosa m'interessava la seva feina com advocada, perquè ella treballa... li diuen l'advocada dels pobres i perquè ella treballa fonamentalment amb clients que estan al gueto de Jamaica, que són víctimes de l'opressió del sistema policial jamaicà i judicial, però eren uns clients que era molt difícil de retratar perquè la majoria són delinqüents i no volien sortir davant de càmera.
0: Llavors... No, i de fet, per exemple, hi ha moments del documental on surten tots embolicats, sí, amb samarretes, sí. La cara i tot, perquè no se'ls hi vegi.
3: Sí, llavors, sí, perquè estan tots tenen antecedents i tots estan buscats per la policia, no? I això era, jo també els volia protegir, de dir, bueno...
0: No... Això no es portarà cap problema.
3: Exacte. Mm-hmm. I llavors, a partir d'aquí, en un moment meu de crisi, descobreixo la seva millor amiga, que és la Sally, que és personatge secundari fonamental de la pel·lícula, i començo a passar tardes amb elles, i les veig parlant de recordant els moments en què eren joves, i el que feien quan eren joves, i veia que el conflicte fonamental del meu personatge, que era la Diane, és que no es vol fer gran, que era a la por a envellir.
0: De fet, hi ha un moment deliciós en què diuen que s'han quedat sense pestanyes no perquè s'hagin fet velles, sinó perquè fumen tants porros que se'ls hi cremen les pestanyes quan fumen els porros. És un nivell de coqueteria...
3: No, increïble. Les dues són superpresumides, però superpoderoses alhora. Són dues dones que han viscut la vida totalment fora de les convencions, del que se suposa que una dona ha de fer. Han fet el que els ha donat la gana i, a més, les dues amb un èxit increïble, no? Llavors, per mi, referentes.
0: I parlant de l'amor, també, sí. que la Jobson no vol explicar gaire cosa, però sí que s'intueix que ha tingut una vida també, doncs, força concorreguda en aquest sentit, o divertida.
3: Sí, a mi això va ser un dels meus conflictes amb ella, perquè mai em volia parlar d'aquest tema i és molt reservada. I, bueno, primer que ja em va costar molt convèncer-la que fes la pel·li, o sigui, va ser un drama convèncer-la, però bueno, jo vaig insistir molt i al final ho vam aconseguir. Però ja parlar de la seva vida amorosa ja va ser com un...
0: Això no.
3: No, però... jo crec que de manera al final que està feta la pel·lícula, el seu gran amor va ser Bob Marley. Però jo crec que el seu gran amor va ser Bob Marley més des d'un punt de vista espiritual, perquè es parla molt de la història sentimental i los amoríos de Bob Marley, però l'impacte de l'amor d'ella i Bob Marley és més... és la persona més important de la seva vida, qui li descobreix una vida nova, que és a través del rastafarisme, i la persona que més l'ha influenciat. I jo crec que és més un enamorament espiritual. Clar,
0: però justament hi surten, per exemple, els fills de Bob Marley, o nets, no ho sé ja, perquè...
3: Sí, bueno, aquells són fills.
0: Són fills.
3: Un germà i dos fills.
0: Exacte. I tots coincideixen en què aquesta dona ha estat un referent, per ells ha estat un far. Sí, els fills de Bob Marley, és com li diuen en un moment, tu has estat la meva tieta, has estat la meva germana, has estat la meva mare, ho has estat tot.
3: Sí, bueno, és que ella era molt... Ella estava dintre del cercle més íntim de Bob Marley, i era, a més, la seva advocada era una íntima amiga, intimíssima amiga d'ell, i, clar, Bob Marley anava fent tours... Bueno, ella va fer aquestes gires pel món, la majoria de viatges les va fer amb ell, també. Però també quan el Bob Marley estava fent altres coses, ella cuidava els seus fills. Vull dir, hi ha dos fills que va cuidar ella fonamentalment, que surten a la pel·lícula.
0: Sí, que gairebé és mare, també.
3: Sí.
0: Imagino que podries fer 3 documentals amb aquesta dona.
3: Sí, perquè hi ha una cosa que vaig haver de descartar, perquè ja era com no por més, és que ella té uns 14 fills adoptats, però són... Això no surt a la pel·lícula, però perquè són tots molt grans, viuen fora, i són adopcions... a lo jamaicano, que és quan estava a Taf Gong, la dona fa feines, no tenia diners per cuidar el seu fill, pues la Dayan se l'emportava a casa, el cuidava uns anys i després te lo devuelve, mentre quan no et pots fer càrrec te'l torno. Uh-huh. I així hi havia uns 14, però és que jo pensava, és que només d'això ja haig de fer una pel·lícula, i llavors no ho podia integrar. Però sí, és super Marta. No ha tingut fills biològics, però ha tingut fills per tot arreu.
0: Clar, d'alguna manera està adoptant a tothom, i també la seva idea sobre la justícia. És una dona que es dedica a ajudar els altres, a ajudar els pobres, i hi ha un moment que la seva amiga li pregunta però això el que fas, segur, t'assegures que aquesta gent que estàs traient de la presó haurien d'estar fora de la presó? I li diu, perdona, si no tenen diners, si viuen a les xaboles, és que tenen dret a estar fora de la presó.
3: Bueno, és que Jamaica és un país increïble, té coses meravelloses, és preciós, però és la gent que viu al gueto de Jamaica està sotmesa a una opressió brutal per part del sistema, per part del govern de Jamaica, que té una policia i un sistema judicial que els, diguem, no els donen res de drets de res, i els tenen morts de gana. Per tant, tu tens gana, què fas? Et busques la vida. Llavors és un sistema que és com un cercle viciós, que no hi ha manera de sortir d'això. I ella, doncs, evidentment, els veu com víctimes. Per què? Perquè és que si tu tens un fill i té gana, et busques la vida perquè el teu fill no tingui gana, no? Llavors el que s'ha de fer és que des del govern de Jamaica, no?, des de l'estat jamaicà, s'hauria de protegir aquesta població, i no es fa, no?
0: Tenim aquesta dona fantàstica, la seva amistat, i després també hi ha un cant a l'amistat entre dones, quan es fan grans i quan no estan esperant que els vingui cap príncep blau, sinó que elles el que volen és passar la tarda, fumant petes, i si un cas, llogar-se un cotxe per anar-se'n a donar un tomb, un cotxe, això sí, descapotable. Explica'ns això, la història del cotxe descapotable, perquè això és una delícia.
3: Bueno,
0: perquè
3: quasi,
0: són una Telma i Lluís.
3: Jo rodatge quasi perdo la salut, t'ho dic. Sí, molt dur. Elles quan estaven... Clar, jo passava aquestes tardes amb elles.
0: Tu també et banyaves allà al mar,
3: sí,
0: amb elles, tot.
3: Tot el que elles han fet, jo també
0: fumar,
3: ho he
0: també,
3: fet. No fumo. No fumo perquè vaig deixar el tabac fa 6 anys, i si em fumo un peta, em fumo després un paquet de tabac. Així que, todo bien, todo limpia.
0: No, és que si no haguessis gravat res, perquè elles...
3: No, a més, el high grade de Jamaica
0: aquells porros
3: deixa...
0: quilomètrics de...
3: Sí.
0: Mare meva.
3: Sí.
0: Ella diu que és per meditar, va dient a la pel·lícula, no? És per fumar.
3: Bueno, és que pel rastafaris la ganja és, no és...
0: no és droga, és meditació.
3: No, clar.
0: D'acord.
3: És una herba sagrada. Sí.
0: Això, que tu et banyaves amb elles, feies tot...
3: Jo feia tot el que feien elles, totalment. I insisteixo, elles tenien més energia que jo, que jo pensava, a veure, Amanda, abuela, saps? I llavors, com, seguia les converses, i llavors jo prenia notes de les converses, perquè estava escrivint el guió, el guió és meu, i anava escrivint el guió i tal, i llavors veia que parlaven molt del cotxe vermell, del descapotable vermell. Llavors, és que la deien de jove, que era una advocada, que no era rastafari, que surten fotos d'ella així a la pel·lícula.
0: Guapíssima,
3: les dues guapíssimes, tenia un descapotable vermell. I els caps de setmana s'anaven a fer el que diuen en anglès road trips, no? S'anaven de cap de setmana per Jamaica. I les històries que explicaven eren increïbles. Fins que jo va haver un moment que vaig agafar a un dels personatges, a l'amiga, i li vaig dir, llogat un,
0: un descapotable vermell. I torneu a fer aquí de
3: I llavors va aparèixer per sorpresa al moment Thelma i Louise de la pel·lícula i llavors passa el que passa al final de la pel·lícula.
0: Doncs l'haureu de veure aquesta meravellosa pel·lícula de Miss Jobson, que, com dèiem, aquesta setmana Docs Barcelona, la setmana que ve Espai Texas, i després
3: no,
0: ja...
3: Aquesta setmana, no, és els dos dies és aquí.
0: Sí?
3: És el dijous al Renoir, però s'han esgotat les entrades, i el divendres, aquest divendres 15, a Espai Texas.
0: Dijous i divendres, sí. D'acord, perquè és que s'havien esgotat, si és que és normal, si és que és normal. Posem una música, t'acomiadem i em quedo amb aquestes dues senyoretes per parlar de reggae. El reggae és una música dels 60, que als 70 jo crec que arriba aquí a les Espanyes o a les Catalunyes, com vulguem, o més tard, perquè jo em sembla que a alguns llocs va arribar fins i tot als 90, però deixem-ho estar, em quedaré que m'ho expliqui aquí la Rudis, que jo no tinc les dades concretes. Però ara al carrer, a Jamaica, què sona? Què sonava mentre gravaves aquest Miss Jobson?
3: A veure, el carrer ara fonamentalment és dancehall. Sí. Jamaica és dancehall.
0: Sí, és el rotllo batllal, eh? No és la batllal, ja ho sabem, però...
3: No és batllal. No. Això a Jamaica no
0: el volíem dir. El que escolta la batllal, vull dir, per fer la música que fa.
1: Ara sí.
0: Sí o no?
3: Això sí, sí. Seria el referent.
0: No, jo
3: seria el referent,
0: perquè,
3: seria el referent.
0: Perquè ens concretem.
3: Sí, sí, seria el referent. El dancehall és com... És el més escoltat, però especialment molta gent que encara escolta els oldies, no? Ska, reggae, roots, també s'escolta moltíssim.
0: Sí, eh?
3: Sí, sí, sí. Però els clients de la Diana escolten dancehall.
0: D'acord. Escolta una cosa, per acabar. És veritat que el pop va bé per estar amb un home?
3: El pop?
0: Ah, sí.
3: Pop. És una escena de la meva pel·lícula, ja m'havia oblidat.
0: Sí, no ho sé,
3: perquè ella ho va descartar.
0: Ho va descartar.
3: Per tant, no ho sé.
0: D'acord.
3: No ho sé, ho s'haurà de veure.
0: Haureu de veure aquest documental on t'expliquen que si menges pop, es veu que després, quan estàs amb un home... tot llisca. Amanda Sanz, moltes gràcies i molta sort amb aquest Miss Jobson, que se la mereix. Ens ha encantat aquest documental.
3: Gràcies, moltíssimes gràcies, de debò. Merci.

0: dèiem, aquest documental ens serveix perfecte d'excusa, aquest documental del Docs Barcelona, que es veurà, doncs, com dèiem, dijous al Renoir i divendres a Barcelona a l'Espai Texas, ens serveix d'excusa per parlar de l'escena reggae. I dèiem al principi que estem amb la Judith Sunyer, coneguda per tothom com Rudiz.
1: You're right, girl.
0: Exacte, Pidi, eh?
1: Pidi, punxa discos.
0: Exacte,
1: a la catalana. Els DJs ho deixem per les illes, per allà.
0: Per allà dalt. I la Paula Páez, també coneguda com Sista Cora, selectora, ella... Sí. Tu t'agrada més selectora, eh?
2: Sí, m'agrada més selectora.
0: Doncs escolta, aquí punxa discos, selectora, però sobretot gent que els agrada aquesta música. Expliqueu-me una mica, m'agradaria saber, Rudiz, tu com arribes al reggae? Què és el moment aquell... Te'n recordes del dia que dius, ui, això m'ha travessat el cor? O...
1: Gairebé podria ficar data i tot, eh? Jo penso que era estiu. Estava a la Pobla de Massaluca, que és un poble de la Terra Alta de 300 habitants. Jo li dic el Far West o les Highlands de Catalunya, està al sud.
0: El tanto que sóc d'allà i arribarem a les mans.
1: Ah, escolta, el sud, fantàstic. No, jo, benvingut al sud, sisplau. I estàvem allà al poble i tal, allà, bueno, un poble de 300 habitants, al mig de les oliveres, no hi ha gaire res a fer més que escoltar música. Vale, estic parlant dels anys 80. I va venir un amic, perquè per aquella època no teníem ni internet, no hi havia botigues, no hi havia DJs, no hi havia sound systems, no hi havia jamaicans, no hi havia bandes, no hi havia res. És a dir, a nivell
0: música,
1: de reggae...
0: La música de reggae sí que existia.
1: Bueno, el Doctor Calypso i els Escatalà.
0: Clar.
1: D'acord, però...
0: Que s'havien fet un fart d'escoltar el Bob Marley i companyia.
1: Exacte, però clar, comprar discos... Aquí no podies comprar discos. Llavors, com anàvem? Amb cassets copiats. Llavors, un amic d'allà al poble em va passar un casset copiat.
0: I tu allà com si tinguessis el tresor de la vida.
1: Un tresor? Era el grup de Specials, anglesos, i vaig al·lucinar. Dic, però què és aquest ritme tan xulo, no? I llavors, a partir d'aquí, que és algo que fèiem quan vam començar a escoltar reggae, que era tirar enrere, no? Perquè els Specials són dels 80, surten amb l'època punk anglesa, no? I, però ells es feien ressò de tota la cultura musical jamaicana que estava fincada a Anglaterra.
0: I llavors vas anar fent arqueologia, podríem
1: dir.
0: Correcte,
1: vaig anar tirant enrere. Fins a arribar a Scatolites.
0: Ara parlarem d'això, però escolta, jo estic molt encuriosida. Paula Páez, 29 anys. Tu per què t'agrada el reggae? Si no et toca per edat, tu havies d'escoltar reggaeton, per exemple.
2: Sí, bueno, jo de fet vaig acabar així, de manera arbitrària, en un esdeveniment que feien Sound System, que jo no tenia ni idea que era allò. I sí que és veritat que si tu no has vist el format Sound System, com que crida, perquè són caixes molt grosses, hi ha com molta potència.
0: Caixes grosses hem d'entendre com si fossin uns bafles.
2: Exacte.
0: Parlem en plan...
2: En aquest plan bafles, no?
0: En plan bafles, bafles molt grossos.
2: Molt grossos, que sona molt fort, i això, i molt de subgreu, molt de greu, aquelles línies de baix que t'atrapen, i jo vaig flipar, i vaig dir, però què és això? I a partir d'aquí doncs, començo a anar a altres sessions i tal, que mira, trobes per Facebook i aquestes coses de, doncs aquest dia hi ha aquest evento, tal, i comences a anar, i a partir d'allà doncs, anar rascant.
0: I clar, m'imagino que el que et vas trobar era gent molt més gran que tu.
2: No et pensis.
0: No, eh?
2: No, perquè, o sigui, en aquella època doncs, també es feien moltes sessions en espais ocupats i tal.
0: Però això estem parlant ja de 2010 i coses així,
2: no,
0: eh?
2: No, i més tard.
0: I més tard.
2: Jo igual em vaig sumar al carro 2016.
0: Imagina't, i aquí tenim aquí a la Rudiz.
1: Jo sóc un dinosaure gairebé. Clar, a mi m'ha fet molta gràcia perquè dius, no? Hòstia, Facebook, no?
0: Clar,
1: però és que llavors no hi havia Facebook.
0: Clar, hi havia la cinta aquesta que deies tu.
1: Exacte, que anava passant de mamà.
0: Escolteu, estem a les dones i els dies, hem de parlar de les dones del reggae, així que sentim més música i ara parlarem una mica de com ha estat aquesta escena, perquè amb tanta rasta de senyor, em sembla que senyores ho han tingut bastant fotut.

0: Aquesta és un dels grans noms de les dones del reggae, que és la Marcia Griffith. Quan tu busques al Google, a la Wikipedia, i poses senyores del reggae, surten sempre les mateixes.
1: És que
0: sí,
1: és...
0: molt poca cosa, molt poca cosa. Però jo crec que n'hi havia més, però potser van quedar soterrades. Com ha estat una mica la història d'aquestes dones al reggae?
1: Mira, jo vull repassar una mica. Per mi és molt, molt, molt...
0: Diguem alguns noms, eh?
1: Important.
0: Hem sentit abans la Millie Small, de Selector, que tenia aquella cantant
1: la
0: meravellosa.
1: La
0: Pauline Black. Ara estem sentint la Marcia Griffith. Moltes vegades es parla de la Rita Marley.
1: I la Doreen Schiffer, i la Sonia Pottinger, que és el que volia comentar, que bàsicament, si mirem 60, 70, 80, 90, inclús ara, o sigui, les dones en la música reggae, la cultura musical jamaicana, es redueixen a un paper vocal. Poques instrumentistes trobem. Però sí que tenim una gran productora, que va ser Sonia Pottinger, que va fer els seus propis segells, va fer les seves pròpies gravacions amb èxits totals, i per mi és com l'excepció, malauradament, que marca la norma, no?
0: Per què creus que les dones no tenien lloc en el món del reggae?
1: Jo penso que és una qüestió social, és a dir... Si sí, aquí en el nostre món el sexisme, el patriarcalisme, el masclisme són coses que estan molt integrades, si ens anem a parar a l'illa de Jamaica, on l'homosexualitat està prohibida a la Constitució del país, imagineu-vos quin
0: nivell...
1: A dia d'avui. Llavors, clar, això significa doncs, que

0: És a dir, sigues honesta, sigues decent, l'ego fora, és a dir, les dones també van amb el mocador al cap moltes vegades. Això tampoc ha ajudat a les dones de la cultura rasta, podríem dir.
1: Clar, és que per mi el rastafarisme, a veure, és una religió com una altra i té, no?, té les seves limitacions, no?, en la vida. Per mi la religió implica limitacions, et fica limitacions a diferents espais. Llavors, en el cas de la dona, doncs, a Jamaica encara és més patent. Encara que sigui el rastafarisme, que s'omple de pau i amor i sí que hi ha dones rastes, encara que siguin rastes, continuen tenint un paper
0: modest,
1: domèstic. Yeah. No? No se'ls tracta realment com igual. Però jo penso que és això, perquè és la societat que és així, no?
0: I aquestes dones de les que parlàvem, com acaben trobant el seu lloc? Gràcies, per exemple, a altres segells discogràfics, per exemple, d'Anglaterra, que quan arriba els jamaicans arriben a Anglaterra, són els anglesos que editen tot això? O què passa? Per què comencem a conèixer dones? Perquè de dones n'hi ha.
1: Sí, no, de dones n'hi ha. L'únic que arriba a enregistrar, clar, els productors jamaicans, inclús els anglesos, necessiten màxima rendibilitat. És a dir, ha de sortir una producció i l'ha de patar, si no, no m'interessa. Llavors, és que les dones estan invisibilitzades, tu ho has dit ben bé, o sigui, no n'hi ha tantes que hagin tret tants discos. Per exemple, la Millie Small va ser un crack,
0: un boom.
1: Sí. Però clar, una altra dona que hagi fet un boom com ella és que ni la Rita Marley. Ara és diferent.
0: Em sembla que s'explicava una història sobre aquesta cançó, de que deien que era com que estava enamorada del rei anglès i que aquesta cançó era perquè li volia... O sigui, que hi havia com una cosa eròtica sota i per això Anglaterra ho va petar. O sigui, una vegada vaig llegir alguna cosa així.
1: Podria ser, els anglesos... De
0: que hi havia una pel·lícula d'aquestes. La cosa és que tu em parles d'això dels anys 70, 80, etc, però aquí estem amb una dona que va entrar en el món del reggae el 2016-2017, i tu quan vas a la Sound System, què trobes també? On estan les dones? Hi són, no hi són, com us tracten?
2: Les dones hi són, cada cop hi són més. Jo ja quan vaig començar a anar a balls, a sessions, que hi havia un col·lectiu que era purament de dones, o hi havia una dona PD o dos dones PDs, o sigui, superpuntual, i sí que a dia d'avui pues, ha crescut. Igual que la Massive, la gent que va de públic i tal, també hi ha bastanta paritat. No et diria que és perfecta, perquè encara veus cartells que és la majoria senyors, però sí que es nota i que va creixent, i que a les crews dels Sound Systems i tal no són tots senyors, també hi ha ties i tot això. O sigui, sí que
0: el que passa és que sí que noteu, i això ho ha explicat una mica les dues, que quan punxeu, per exemple, sempre hi ha una mirada, un aixecament de cella de vol dir que ho sabrà fer això, aquesta noia?
2: Sí, sí. Bueno, a mi m'ha passat un munt de vegades.
0: És que a més tu ets més jove.
1: T'han vingut a arreglar, no?, els controls?
2: Sí, sí,
1: oi que sí, perquè no en sabem prou.
2: No en sabem. O sigui, jo hi ha una part que entenc i respecto, que dius, és el teu equip de so, no vols que ningú el rebenti, és maquinària fina i tal, però sí que a vegades això que notes la respiració aquí a la nuca.
0: El clatell, eh?
2: Exacte. I que igual, doncs, si jo fos un home, no estaries tan a sobre.
1: Bueno, de fet, jo no ho he fet mai, és a dir, companys, DJs estan punxant i veus alguna cosa i no li dius, perquè és el seu espai, és el seu moment, és ell que està a l'escenari, no tu, no? Llavors, quan baixa a l'escenari sí que ho pots comentar, hosti, tio, que en aquell tema t'ha passat tal, o tal, ja, és que no sé què, no? Però és com els músics o els artistes que estan en un escenari, que es penseu que no s'equivoquen, oi tant, que s'equivoquen, però no t'adones.
2: No, clar, però si ho fas tu, notes com que hi ha... ui, clar, és que no en sap.
1: Exacte. Sempre has de tenir l'assistent allà al costat.
0: A tot el costat. Tu, Rodríguez, portes molts anys. Ets quan li preguntes a algú sobre el reggae a Catalunya, sempre parlen de tu, Judit. No? Llavors,
1: bueno,
0: t'has guanyat una trajectòria, però tot i així encara sents que et posen en dubte o què?
1: Sí, i tant que sí. Sí. Molta feina des del començament, molta difusió de la cultura musical, molts events organitzats, punxades infinites, fanzines,
0: i tot i així et posen
1: programa de ràdio, 20 anys amb un programa de ràdio, portant-lo una hora a la setmana, poca broma, quan hi havia Sound System FM. Que el problema que hem tingut aquí és que els programes són com locals, llavors no abasteixes tot el territori, llavors entre totes fèiem tot, no? Llavors jo des de Rubí cobria el Vallès.
0: Ràdio Rubí, Blue Beats, durant Blue Beats, molts anys,
1: 20 anys.
0: Fent aquest, i tot i així el que dèiem, encara us posen en dubte de vegades. Tu també, al final, portes

0: Molts anys ja punxant.
1: Bueno, amb la tonteria sí, quasi 10.
2: Imagina't.
1: A veure, sí que és veritat que, per exemple, ara que han pujat noves generacions i la gent és més jove, entenem que s'han treballat les cosetes i tal, sí que m'ha passat amb sound systems de gent més jove, com que pues, et deixen més espai, no estan tan a sobre. Sí que m'ha passat també moltes vegades de... jo anava molt amb un sound system, cada cop que hi havia un esdeveniment jo anava allà, anava de matxaca, però que igual et veuen i ui, t'ajudo a carregar les coses.
0: Però això no està mal, no? A mi m'agrada que m'ajudin a portar les bosses.
1: Està bé, però sí, igual, arribes allà que pues, venen, saluden els homes entre ells i tu estàs allà i com que et passen per sobre, no et saluden. Ja. I després dius, estic aquí treballant com qualsevol altre. Cosetes així sí que passen.
0: Perquè si ens està sentint gent i diu, això del sound system què és exactament? Com els expliquem?
1: O sigui, si tenim el reggae, no? La música que s'ha fet als estudis, no? Que hi ha concerts... Jo, per exemple, he mamat molt més sound system que no la música en directe, que és una cosa que a mi em sap molt de greu.
0: Vols dir que és una sessió de punxamenta?
1: Sí. Una sessió de punxamenta, amb caixes, no? L'equip de so que hem dit, autoconstruït,
0: sí.
1: Amb un subgreu que et remou tot, i això amb un plat, s'acostuma a punxar en vinil, el preamp, que seria pues, igual l'equivalent com la taula de so, sirenes, delays, efectes, i es crea una atmosfera molt xula, molt especial.
2: Clar, per mi el sound system, l'objectiu del sound system, o sigui, primer, filosofia do it yourself, és a dir, jo em construeixo l'equip, jo punxo, jo el transporto, jo el mantinc, no? Tot això és el do it yourself, i busco un espai públic en el qual poder actuar, no? Clar, què passa? A Jamaica, per què es feia aquest sistema? Perquè no hi havia clubs, no hi havia res. A Jamaica no hi ha res. Hi havia una mica de música en directe, però no hi havia res. Llavors, què feien els productors? Anaven a la ràdio a ficar les seves cançons, i l'altra manera d'arribar a la penya, a la gent, a part de sortir per la ràdio, era... treure el sound system al carrer i allà anar punxant els vinils.
0: Llavors... I també és una qüestió de democratitzar
2: correcte.
0: El carrer, perquè si
2: correcte.
0: És un lloc on pot entrar tothom,
2: correcte.
0: No calen entrades, tothom pot participar i crec que també és maco. Escolteu, anem a sentir una dona que hem sentit al principi, que és molt joveneta, que es diu Rosie, i que a mi m'agrada per explicar també les noves generacions estan canviant les lletres, estan canviant del que parlen. Vosaltres també quan punxeu més dones? Ara parlem de tot això. Tu

0: Ha quedat clar, jo també penso en aquesta cosa. Ja imagino quina és. Es lliga molt al reggae o no? No, eh?
1: No, jo quan vaig a...
0: Deixem-ho estar. Passem una cortina de fum de ganja. Vull que m'expliqueu això que us preguntava. Esteu punxant altres coses? Us hi fixeu més a l'hora de punxar també dones? Hi ha altres dones potser ara canviant les lletres? Com esteu amb aquest tema? O encara continua sent un patrimoni molt masculí el reggae?
2: És molt masculí. Sí, això és així. Sí que crec que al final... En el seu moment, doncs, es parla d'injustícia, es parla de pobresa, també hi ha la part així més quotidiana, o de he anat a una festa i vaig vestit guapo o el que sigui, té també la part aquesta, no?, més quotidiana, però tot el que és la base aquesta més combativa de reivindicació té sentit que a dia d'avui també les lletres vagin una mica per aquí, no?
0: Però no ho fan, eh?
2: Sí, això es manté.
1: Clar, el problema que tenim continua sent el mateix, que la presència de la dona músic en l'àmbit del reggae tampoc és tant. És a dir, hem millorat, som més presents, això completament d'acord, però, com comentava la companya, balanç encara no tenim.
0: I els festivals de reggae? També passa allò de que veiem aquell cartell de reggae, de festival Rototom, etc.
1: Absolutament.
0: Nova reggae i les senyores són tres?
1: Absolutament. Vull dir, sempre hi ha majoria d'homes.
0: No hi ha ningú que aixequi la rasta per queixar-se?
1: Sí que l'aixequem, sí. I els peus també.
2: Després, quan és 8 de març, els cartells sencers, tots de ties, bàsicament.
0: Sí, només un cop l'any, eh?
1: Sí.
0: I vosaltres què proposaríeu? Quotes? No? Us horroritza la idea? Però alguna esbroncamenta?
1: Alguna esbroncamenta, sí. Bueno, de fet, per mi l'esbroncamenta va ser el documental que va fer la Joana Fornós, The Bass of Women, val, que va ser una resposta a un documental que es va fer de DJs de Barcelona, en el qual només sortien homes. I, clar, li vam anar al director i li vam dir, escolta, hola, no, ja, bueno, tal. I llavors la Joana va agafar la penyora, diguéssim, no?, i va fer aquest bonic documental en el qual tots som dones DJs, MCs, selectores, de tot, productores, de tot, no? No hi ha instrumentistes, però vocalistes sí que n'hi ha, no? Llavors això per mi són tot passos endavant, no? El que passa que penso que encara hem de caminar i molt.
0: Clar, ara per exemple estava pensant molt. Que ja ho sé que s'acosten més a l'esca, però hi ha les testarudes, per exemple, aquí a Catalunya, que ens agraden molt.
1: Sí.
0: Però no sé si també hi ha, a part de les rous i les testarudes, si hi ha molta escena de dones en el món d'aquest del reggae o costa.
1: Bueno, la Memi Sila, per exemple, que és trompetista vocalista, que té les seves formacions, després, mira, les Six Sisters, que estan amb Gramophone All Stars, la Judith Nederman, que està en Gramophone All Stars, Begoña Bangmatu, des de Madrid, Emeterians, la companya d'Emeterians, que té una veu preciosa, també, fan unes harmonies vocals molt xules. Vull dir, es va incrementant, no? Però necessitem que els mitjans de informació com Catalunya...
0: Nosaltres posem testarudes cada setmana, pràcticament.
1: Iupi!

0: meravella, eh? De banda sonora estem contentes com a mínim que soni aquesta música. Qui sentim ara?
1: El Cean Dona...
0: El Cean Dona, Uptown Top Ranking.
1: Uptown Top Ranking.
0: Aquesta és una meravella, eh? Però també costa molt trobar...
1: Però goita que aquestes noies el que estan fent és toast. No estan cantant ben bé. Llavors, trobar toasters... O sigui, el rapejar es diu que va sortir a Jamaica, i a Jamaica es diu toast, torrar. Val? La majoria de toasters són nois. Vale? Però el Té Andona, precisament, jo penso que van trencar la pana perquè van ser dos ties que van dir ja s'ha acabat, nosaltres també volem rapejar, no?
0: Escolta, tu has anat moltes vegades a Jamaica, tinc entès, alguna vegada.
1: Una.
0: I què, com va ser l'experiència?
1: Brutalíssima. Vaig conèixer el Coxon Dot, encara era viu, vaig entrar a l'Estudio One. Després vaig estar amb el Byron Lee, també vaig estar amb un precarnaval, una festa precarnaval. Érem els únics blanquets de tota la festa, vull dir, va haver-hi una trobada al lavabo que per poc no surto del lavabo. Les Root Girls estaven allà, Root Girls de veritat, allà.
0: Root Girls, què vol dir?
1: Root Girls, pues una Root Girl o un Root Boy és, diguéssim, que serien la canalla, la penya que la lia, que va liar-la a les festes, que s'emborratxa, que vol ballar, que li importa tot un amè, que no té control, que no té... Fa el que vol. Llavors, a l'època, els productors contractaven Root Boys i enviaven el sound system de la competència per rebentar la festa. Llavors, això, quan va arribar a Anglaterra, els skins que es van ajudar, bueno, van sortir de la classe obrera mesclada amb els jamaicans migrants, es van dir també Root Boys perquè es van veure com molt identificats, no? El típic allà xulo, no? I què passa, vaciló?
0: De fet, hi ha moltes sèries que t'expliquen aquesta part d'aquesta història, no? Quan arriben els jamaicans a Anglaterra, que és molt interessant tota la música que hi porten. M'explicàveu també que, clar, si les dones ja ho tenen difícil, tu tenies, em sembla, Judit, una amiga trans que
1: brutal.
0: Es va dedicar, volia punxar, es volia entrar en el món del reggae, i no li ha anat pas massa bé.
1: No li ha anat pas massa bé i l'hem perduda, i jo estic molt trista i molt enfadada per les dues bandes.
0: Quan dius que l'hem perduda, què vol dir?
1: No, perduda en el sentit que ja no ve a les festes reggae, no? Perquè es troba en un espai supermasculinitzat que no la respecten, i bueno, va començar, no, a participar activament i tal, fins que va arribar un moment que ens ho va explicar i a mi em va trencar el cor, perquè vaig dir... Bueno, em vaig entendre, o sigui, em vaig veure jo fa mil anys, no?, quan anaves a les festes i no hi havia noies i eren tot homes, vale? Doncs em vaig trobar una mica identificada, no?, perquè... Bueno, sembla que encara
0: hem
1: de fer uns passos, no?,
0: sí, sí.
1: Amb aquest camp, no sé, no...
2: Sí, sí, o sigui, si hi ha dones cis, diguem-ne, costa, a sobre afegeix-li tu dissidències a l'equació. Bueno, és el que dèiem, no?, que allà a Jamaica, pues, ser gay, mal assunto, no?, vull dir, no, costa.
0: I a Catalunya com estem ara? En quin moment estem?
2: Bueno, millor, és això que deia, dic, es nota molt que han pujat generacions més joves, el que també, com de cara a les crus, veus que no són tot homes, que hi ha homes, dones, i al final ho vulguis o no, doncs si tu veus una tia carregant caixes o punxant, doncs es creen referents, ho veus accessible, una mica millor, és el que dèiem, que la paritat costa, encara, has de donar oportunitat a la gent que faci les coses, perquè si no és que tampoc n'aprens.
0: I clar, jo crec que el jovent també esteu punxant molt en espais, a vegades, alternatius. Uh-huh. És a dir, que no estem pensant que, per exemple, l'escena reggae està sobretot en discoteques. No, on us troben, normalment? En casals, fins i tot en cases ocupes?
2: Exacte, sí, sí. Bueno, és una mica, és la gràcia, no? És una mica d'on ve al final dels patis d'allà a Jamaica, que es muntava la festa a casa seva. Uh-huh. Té molt de sentit que es faci a l'espai públic i que sigui per les veïnes i per tothom. Sí que crec també, això ja és potser opinió meva personal, que és molt important que es mantingui això, que sigui accessible, al final permet que entri gent nova en aquesta escena, que entri en contacte amb això i ho descobreixi. Sí que crec que també està guai, perquè hi ha festivals que tu pagues entrada, tal, no sé què, que et permet a tu accedir a artistes internacionals que igual d'una altra manera, perquè són precàries, pues no els podem portar i els podem veure. O a vegades també a clubs que tu pagues una entrada, també com que valores tu la feina que hi ha i podem com dignificar una mica la feina aquesta que fem com a PDs, com a selectores o com gent del Sound System.
1: Clar, jo això és un... Com he estat molt implicada sempre amb la indústria de la música, és quelcom que a mi em crema una mica, que és a... vens a punxar i et convido unes birres. Uh-huh. Dic, mira, les birres me les prenc jo a casa, em pagues i em pagues el viatge també i si faig de trasnotxar, doncs potser que em paguis una habitació d'hostal o vinc a dormir a casa teva, no? Llavors, per mi això és una menys valorització de la cultura, dels professionals de la cultura, de les persones, perquè la cultura, evidentment, ha de ser universal, i és universal. Parlem de la música, és un llenguatge universal, però les persones que s'hi volen dedicar han de ser remunerades. I seguint el conveni, el que ens aplica l'Estatut de l'Artista i el règim d'artistes.
0: Per
1: no?
0: tothom, vull dir, això també, tothom. També és prendre-s'ho seriosament.
1: No, sí.
0: Per acabar, Mulleres, necessito... que em recomaneu dos llocs, ja no dic aquell dia que has d'anar a veure això perquè és impossible, però llocs on puc inscriure'm o puc rebre una newsletter o el que sigui per dir aquí rebré activitats xules relacionades amb el reggae. O no sé, o seguir algú a l'Instagram.
1: Sí, jo penso que Instagram, jo no tinc Instagram, perquè per mi ja és ja sóc vella per això. Hi ha massa feina de xarxes.
0: Doncs on? Però on me'n puc assabentar? On és un lloc actiu per la música reggae?
2: És que a Instagram hi ha perfils, és que mira, ara no sé ni com es diu, però que publiquen cartells, rotllo Sound System Catalunya,
1: sí.
2: I allà comparteixen cartells d'esdeveniments,
1: sí.
2: Després hi ha, a nivell personal, hi ha un noi que és gallec, que té un compte que es diu Sound System, Bass Addict Travelers, perdona, i allà penja també sessions i tal, i vídeos, que està xulo per veure.
0: Doncs escolta, estarem pendents, i si no, si està Cora, i... La jefa Rudiz, però on et trobem a tu, Rudiz?
1: Mira,
0: si punxes
1: ara,
0: alguna cosa.
1: Mira, ara tinc dos bolos a la vista. El dia 20 a Mataró, a la Casa Paco,
0: sí?
1: Que fem l'aniversari i serem les Supersonic Girls i jo, i més cosetes. I el dia 24 a un garito que es diu La Sardina, que l'inauguren a Canet de Mar, amb sessió de vermut, i serà 4 horetes, aquesta vegada amb el meu compi, hi haurà reggae, hi haurà soul, hi haurà
0: doncs
1: una mica de tot.
0: Espero que et paguin, si no posarem una denúncia.
1: No, correcte. Es cobra.
0: Gràcies a les dues, Sista Cora, Rudiz, PD.
1: Gràcies.
0: Bona nit.
1: Gràcies
2: a tu.
0: I no us perdeu aquest documental que hem dit, Miss Jobson, aquest dijous i aquest divendres a Docs Barcelona. Entreu al web i vosaltres aneu i decidiu vosaltres quan hi aneu. Merci, bona nit.
1: Sí.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Mestres i professors tornen avui a fer vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. L'Associació de Famílies d'Alumnes AFAC ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del professorat i respecte a les mobilitzacions que es mantenen per avui dimarts. La presidenta de l'AFAC, Lidón Gasull, n'ha parlat al Catalunya Nit i retreu al govern que no mogui fitxa.
2: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats als sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous. No? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
1: Tot i donar suport a la vaga, Gasull també reivindica la necessitat dels serveis mínims per donar sortida a les famílies que no es poden quedar els infants a casa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. Els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
1: Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto al foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
3: La multinacional espanyola Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya entre aquest any i el que ve per ampliar el seu negoci de defensa. Amb aquest augment de plantilla, l'empresa superarà els 5.000 treballadors a Catalunya. Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els seus usos civils pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana en els pròxims 5 anys.
1: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món que comença avui. Hi ha prop d'una quinzena de títols en participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors.
3: La multinacional nipona ha concretat els seus plans que preveuen retallar pràcticament el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya. Afectarà el centre de la zona franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on se suprimiran 110 llocs de treball. El 90% dels treballadors que hi té. Des de la CGT, Juan Carlos Yepes denuncia que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre.
4: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
3: A més, alerten que la mitja d'edat dels treballadors d'aquest magatzem és de 53 anys,
1: Esports. Als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
3: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
1: I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts. Dimarts 12 de maig. Avui engeguem el programa. De fet, l'he fet despertar una mica més aviat del que és habitual, a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, que no lies.
0: Com portes espera, això com de sempre. Matinar a les 5 del matí, Eloi?
1: A veure, m'ha sonat estrany, quan m'ha sonat el despertador d'aquella hora, però no passa res.
0: No passa res, hem connectat...
1: El que faci falta.
0: Volem connectar amb tu abans perquè per aquesta tarda s'espera un canvi de temps pronunciat, Eloi.
1: Sí, serà una tarda inestable i, de fet, un dia fins i tot una mica traïdor perquè el matí serà esplèndid. El matí farà sol, pujarà la temperatura, encara a molts llocs arribarem als 20-25 graus com aquests últims dies, però al migdia gira la truita i començaran a aparèixer grans nuvolades en molts llocs de Catalunya que acabaran espetegant tempestes i, a més, tempestes fortes que poden deixar més de 30, 40, 50 litres per metre quadrat. On seran més fortes?
0: Exacte.
1: Sobretot a la Catalunya central, al prelitoral de Barcelona i a les comarques de Girona. Però en realitat pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Potser hi haurà alguns llocs que passaran per alt. Entre Barcelona, Lleida, alguns d'aquests punts podrien arribar a passar per alt, però la resta pot arribar a ploure i, a més, pot arribar a ploure amb violència, amb alguna tempesta forta, amb alguna calamarsada, pedra, i a partir de demà es manté la inestabilitat. Baixa la temperatura i continuaran els ruixats, les tempestes a moltes comarques, sobretot al nord-est. A partir de demà ja concentrades al nord-est, divendres una altra baixada de la temperatura, amb noves tempestes, fins i tot neu al Pirineu, sí que és una setmana...
0: Caramba! Una setmana que sembla que en comptes d'anar cap a l'estiu, tornem cap a l'hivern, Eloi.
1: Clarament, fem un pas cap endarrere un mes i mig, o dos, gairebé.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, el missatge que enviem als oients a aquestes hores del matí és que no ens en refiem del temps que ens trobarem aquestes primeres hores d'aquest dimarts 12 de maig, perquè això canviarà radicalment,
1: A partir del migdia veurem créixer unes torres, uns núvols en forma de torre a molts llocs de Catalunya i seran aquests els que es convertiran en tempestes durant la tarda.
0: N'estarem pendents, doncs, al llarg d'aquest matí. Eloi, ens escoltem d'aquí mitja hora. Moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Bé, doncs ja ho sabeu, alerta a tots els que ens esteu escoltant en aquests moments al programa perquè hi haurà aquest canvi de temperatura que ens acaba d'alertar ara mateix l'Eloi Cordomí. Un matí assolellat, però a partir de mig matí, migdia, tot això començarà a canviar. Mentrestant, saludo la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Avui a Calafell el sol sortirà a les 6:39 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 23 minuts.
0: Lara García, tornada directament de Bilbao. Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui em permetreu que comenci amb una cita de Maya Montero que diu: somriu-li sempre a la vida encara que no et somrigui ella a tu.
0: Escolta'm, per cert, com va anar el concert de l'Oreja de Van Gogh?
2: Doncs jo t'he de dir que fantàstic.
0: Ah, sí?
2: Van ser dues hores meravelloses. Jo vaig anar diumenge, no dissabte, que és el dissabte on feia famosos tots aquests clips virals. Jo vaig anar diumenge, va ser xulíssim, van canviar la setlist, va ser meravellós, ella estava emocionada,
0: plorant. La setlist és la llista de cançons,
2: Sí, la llista de cançons del concert. Va ser xulíssim.
0: Perquè, clar, el primer dia de concert ens vam quedar una mica de pedra escoltant a Maya Montero com cantava.
2: Pobreta. És que aquesta cançó diumenge ja no la van cantar, saps? O sigui,
0: menys mal,
2: les dues o tres que van sortir fatal dissabte, diumenge les van canviar per cançons seves dels primers àlbums i van quedar molt bé.
0: Maia, el Roger, bon dia.
3: Bon dia, li puc fer una pregunta a Lara García?
0: Per favor.
3: En alguna cançó tu vas deixar de cantar i per tant vas escoltar amb atenció la capacitat d'afinació de Maya Montero?
2: Ho vaig fer amb dues, amb Mariposa, que és una que canta ella així molt solo, sense la banda dins l'escenari. Ella va afinar moltíssim i a Muñeca Trapo també perquè és la meva preferida i vaig dir jo vull veure com canta aquesta i li van quedar fantàstiques. Tinc els vídeos i després us els ensenyo.
4: Devia estar molt nerviosa.
2: Estava molt nerviosa i ella mateixa ho va dir diumenge.
4: Jo ja us he de dir que he recordat molt matiners quan vam posar un dia un vídeo del moment assajant.
2: Clar.
4: I no ho fèiem gaire bé,
0: ho vam estar comentant.
2: Drama, I dissabte jo crec que va ser un drama també.
3: I que tothom es pot equivocar, vull dir, també pot haver desafinat un dia.
2: Totalment. Jo crec que van ser els nervis del primer concert. O sigui, va ser bastant tremendo, però és que ella, tu la veus als vídeos, està tremolant. I diumenge estava molt més suelta, va parlar molt més amb el públic, cantava, plorava, s'emocionava, vull dir, crec que va trencar una mica els nervis d'allò del primer concert.
0: Veurem com va aquest inici de gira de l'Oreja de Van Gogh, i si no repeteix, doncs... el que vam escoltar en el primer dels concerts. Bé, li donem corda al matí de dimarts amb la guitarra més poderosa del món de la música. Sempre porta ulleres de sol, uns pantalons estrets que segur que li deuen tallar la circulació i, el més important, una maleta carregada de números 1. Els matiners sempre, sempre tenim un lloc per ell.

0: Fly Away, un dels grans èxits de Lenny Kravitz. I és que tal dia com avui, un 12 de maig, però de l'any 1998, l'artista va publicar el seu disc Five. Va ser un àlbum importantíssim a la seva carrera perquè Kravitz va incorporar tecnologies digitals modernes com els sintetitzadors. A més, l'àlbum incluïa grans èxits com ara I Belong to You, American Woman o aquesta que estem sentint. Tampoc li van faltar premis Grammy. Una, la millor interpretació vocal de rock masculí, el 99 per Fly Away, i el 2000 per la seva versió d'American Woman. Afegida també a la reedició del 1999. En resum, Five va ser l'àlbum que va consolidar Lenny Kravitz com una icona del rock modern, demostrant la seva capacitat d'evolucionar. Així doncs, tot preparat per arrencar el matí, sentiu-vos unes rockstar al més pur estil Lenny Kravitz, que el dimarts tot just acaba de començar i només per això ja paga la pena sortir del llit.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 13 minuts, un cafè i a saltar del llit. I què passarà avui a partir de les 6 del matí, Maiol Roger?
2: Doncs mira, mentre els oients puguin gaudir del poc sol que ens donarà el matí, o del sol que ens donarà el matí, hauran d'estar al cotxe, els que vinguin a Barcelona, perquè hi haurà problemes, bastants problemes de mobilitat. Avui, primera gran jornada de la nova tongada de vagues d'educació, i per tant serà un dia complicat a la mobilitat per accedir a la capital. Aquest matí hi ha diversos talls previstos que us anirem explicant a mesura que vagin succeint, i també tindrem doncs les dues versions del conflicte, o dues de les grans versions del conflicte, la consellera d'Educació, a qui la trucarem una mica abans de les 9, i a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, que és el sindicat amb més representants i un dels convocants d'aquesta vaga. Després parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, perquè és, ell presentarà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, el gran acte.
0: És molt creient el Xavier Pérez Esquerdo.
2: Sí, i li han encarregat una de les parts d'aquest acte, li preguntarem com ha anat tot aquest encàrrec i tot el que ens pugui explicar sobre el que farà, perquè tot el que rodeja el Papa és secretisme. I també parlarem amb l'exministre i sociòleg i una de les eminències mundials, Manel Castells, que passarà pel matí de Catalunya Ràdio per la cadira de Lara García, que també és una eminència mundial en àmbits diferents. I també hi passarà Sílvia Pérez Cruz, que afina una mica més que Lara García, i depèn del dia que Maya Montero.
0: Estava
2: depèn del dia per la Maya, no per la Sílvia,
0: sí,
2: Pérez Cruz,
0: no, clar,
2: que afina
0: clar.
2: Cada dia, evidentíssimament.
0: Sílvia Pérez Cruz és una meravella, a veure si també explica aquesta trobada amb Rosalía i el somni que va tenir, vaja, vaticinant el que podria ser o el que ha acabat sent el nou disc de Rosalía. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, arribem pràcticament a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem? Bon dia.
3: Bon dia, doncs mira, aquesta matinada ens han fixat molt, ens ha quedat molt atenció, un teletip que parla d'un curiós estudi que ha fet la University College London. A veure, et faig preguntes, eh?
0: A veure.
3: Llegeixes?
0: Sí.
3: Escoltes música?
0: Sí.
3: Vas a museus?
0: No tant.
3: Doncs compte, perquè fer aquesta mena d'activitats artístiques et pot allargar la vida.
0: A veure, un moment, parlem-ne d'això.
3: A veure, els investigadors d'aquesta universitat londinenca han fet una enquesta a més de 3.500 persones adultes al Regne Unit, preguntant-li això que jo t'acabo d'explicar tu, i cada quan ho feien.
0: Val.
3: I també els van fer una anàlisi de sang. Van comprovar que hi havia una relació entre les activitats culturals que feien i uns canvis químics que apareixien a l'ADN i que influeixen en l'envelliment biològic, de les
0: Imagina.
3: Persones. És a dir, conclou que les persones que feien o participaven en activitats culturals, amb més freqüència, semblava que tenien un ritme d'envelliment més lent, i el concret en un 4% més lent.
0: Gens malament, eh?
3: I que tenien, a més, una edat biològica més jove que els que no participaven en activitats culturals.
0: Per tant, haurem de llegir més, haurem d'escoltar més música i anar a més museus.
3: Tot el que sigui fer això, va bé. I, de fet, aquesta mena d'estudis, o aquest estudi, s'afegeix a una sèrie d'investigacions que s'estan fent sovint al voltant d'aquest tema i que constaten que fer activitats culturals redueixen l'estrès, això pot ser evident, però també fan disminuir les inflamacions i funcionen per prevenir els riscos de patir malalties cardiorrespiratòries o cardiovasculars a uns nivells comparables amb els de fer esports.
0: Ai, vaja, apa, quina porta has obert també aquest matí. Ara la
3: jo
0: gent dirà, em desapunto del gimnàs per anar a escoltar música,
3: per anar a la biblioteca,
0: i anar a la biblioteca o anar al museu.
3: Que és més barat.
0: Gràcies, Àlex. Fins ara.
3: Adéu.
0: I seguim. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè sabem que els Beatles tindran el seu primer museu a Londres, concretament a l'edifici de Savile Row, al centre de la ciutat, on el grup va gravar el disc Let It Be, el seu últim àlbum. El museu no obrirà les portes fins l'any que ve, però els fans de la banda de Liverpool ja es poden registrar a la pàgina web per aconseguir entrades per visitar-lo.
0: I aquest matí de dimarts, de què parlarem poc?
5: Doncs de la nova oportunitat per anar a viure als Alps i a sobre cobrar. Es veu que estan buscant 12 voluntaris, a veure si us interessa, que vulguin anar a viure 4 setmanes seguides als Alps italians. Volen viure en un refugi que es diu Nino Corsi, al Parc Nacional de l'Estelvio, i els voluntaris doncs, participarien en un estudi que el que vol fer és analitzar l'impacte en la salut que tenen les persones que viuen en altitud i que normalment, això sí, viuen al nivell del mar. Els criteris de selecció, a veure si us interessa. Els 18 als 40 anys, homes i dones, i en aquest cas s'han exclòs les persones que siguin fumadores o esportistes d'elit.
6: També ho ets.
7: Jo també ho soc.
6: També ho ets.
5: Clar, d'elit.
7: Sí, sí.
5: De moment ja han
0: rebut...
5: D'elit. De moment ja han rebut 160 sol·licituds, es veu que va anar molt i molt bon ritme, i l'estudi el que fa és partir d'una premissa que és viure a 1.500 metres d'altitud podria tenir efectes protectors davant de malalties cardiovasculars i de certs tipus de càncer.
0: Doncs ja ho sabeu, si teniu entre 18 i 40 anys, no fumeu i tampoc sou esportistes d'elit, podeu participar en aquest estudi. Mentrestant, una bona notícia per engegar el matí, Lara.
8: Que per primera vegada, després de més d'un segle, es podrà visitar l'últim habitatge original de Gaudí que queda a la Casa Batlló de Barcelona. És a la tercera planta de l'edifici, fins ara havia estat habitat per descendents directes de la família Batlló. I ara, després de 3 anys de restauració, s'obrirà al públic. A més, l'espai estarà disponible per trobades exclusives, celebracions i experiències gastronòmiques. Si ho voleu llogar, ho podreu fer. A diferència de la resta de plantes de la casa, la tercera és l'única que ha arribat a l'actualitat amb un grau d'autenticitat excepcional, diuen els experts, perquè ha conservat l'essència de la vida domèstica que va concebre Gaudí a principis del segle XX.
0: Les imatges que ja corren per internet, per X en aquest cas, n'he vist un parell, és espectacular.
5: Molt.
0: És espectacular el pis. Per tant, si teniu l'oportunitat, aneu-lo a veure. Sí, quina meravella viure allà a la casa.
5: T'ho diràs.
0: Allà amb unes vistes fantàstiques, però que una gentada, també t'ho dic, al centre de Barcelona.
5: Sí, però quin privilegi.
0: Sí, això sí. Vinga, va, motius per sortir del llit. Parteu les criatures, que arriba l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners! Un bon motiu per no saltar del llit seria saber que ens espera un altre dia de trucades brossa o fraudulentes al mòbil. No hi ha manera d'aconseguir que no ens truquin més per oferir-nos promocions comercials de tot tipus i sovint pengem directament sense ni tan sols contestar. Doncs, segons publica el diari Segre, els experts aconsellen no tallar la trucada abruptament. Si ho fem, els operadors automatitzats reben el senyal que el nostre número és potencialment receptiu, però que està temporalment inaccessible, i per tant és probable que ens tornin a trucar. Els experts recomanen que responguem i deixem clar que no ens interessa el que ens proposen. I a més, a l'Estat existeix la llista Robinson. Si ens hi inscrivim, estem manifestant el desig de no rebre comunicacions comercials d'entitats amb qui no tinguem cap contracte.
0: Doncs escolta'm, un bon motiu, també t'ho dic, eh? Jo em vaig apuntar a la llista Robinson i des que ho vaig fer han desaparegut les trucades,
5: sí?
0: En tinc, vaja, un 95% menys de les que rebia diàriament. És fàcil, us apunteu i us estalvieu que us truquin. És més, quan et truquen sempre pots dir
5: estic apuntat
0: a la llista.
5: Home,
0: i et dic ara que pengen més ràpid que lent. Moment a aquestes hores del matí quan falten 10 minuts per arribar a 5:45 per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
5: Doncs amb la reina Letizia.
0: Oye, ella,
5: amb la reina Letizia i David Summers de Los Hombres G.

0: perquè es veu que fa anys que mantenen una amistat estreta, eh? Ell mateix explica que és una dona simpàtica, qui tuiteja, amb qui parla com una amiga i a vegades diu que s'oblida de qui és cadascú. La reina ha anat diverses vegades als seus concerts i, de fet, les seves filles sempre els ha inculcat l'amor per la música.
1: Aquesta amistat que hem llegit aquestes últimes setmanes, de fet, aquests últims dies, entre la reina i David Summers. I el cor també batega amb Jesús Vázquez.
2: Sí, perquè ha confessat una decisió important de la seva vida, que ha deixat de prendre alcohol des de fa uns mesos, tot plegat, va dir, mentre està a punt d'estrenar-se com a presentador del nou programa de televisió espanyola que es farà el dia 16 de maig, que es diu La Casa de la Música. Deia això.
3: Hago mucho deporte y que hace como 6 meses he dejado de beber alcohol. Es una decisión que... Nada, no.
4: ¿Y eso por qué?
3: Porque quería cambiar de vida, porque ya me he bebido todo lo que me tenía que beber. Y mi hígado se merece una recompensa y un, vamos, se merece un trono de todo lo que me ha aguantado, porque he sido muy travieso y muy gamberro de joven y de no tan joven. Entonces he decidido probar la vida sin. Y escucha, me está gustando. Invito a todo el mundo a que lo pruebe.
1: Doncs cada vegada hi ha més persones que s'uneixen a aquest moviment que fa molt temps que estem sentint ja, de persones que abandonen l'alcohol.
2: Fantàstic.
1: I passa molt amb generacions joves, que cada vegada hi ha alguns sectors de la generació més jove que deixen de beure alcohol. I aquí Jesús Vázquez, que també s'apunta a aquesta moda. Que, sí, ell és jove. Està guapíssim. Està guapíssim.
2: Molt, molt, molt.
1: Quins sons deixa la ràdio, va?
0: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jimmy Jam, conegut per colar-se en esdeveniments esportius. I vam recordar com una vegada va arribar a alçar una copa amb els jugadors del Barça.
5: I clar, jo anava de bon rotllo i començo a veure jugadors, parlar amb ells, a fer fotos, a aixecar la copa de...
6: Sí, sí, no, estic veient fotografies que m'has fet arribar.
5: Ah, sí?
6: Tots els jugadors del Barça, veig que aixeques la copa, sí, sí.
5: La copa no l'aixecava ningú, en aquell moment ja vaig donar senyal allà... de possible...
6: Sí, sí, davant de tothom et vas colar.
5: Sí, sí, però la copa ningú l'aixecava, i vaig agafar... És que em fas una foto molt, molt natural tot, no? És la manera que no... de passar així una mica desapercebut, no?
1: 7 minuts, 2:15.

0: L'edat daurada del pop espanyol, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 12 de maig del 2009 moria a Madrid Antonio Vega, ho feia als 51 anys, era el tercer dels 6 germans i ja des de ben petit destacava i molt. De fet, en el documental Pòstum, la mare d'Antonio Vega explicava que tenia un coeficient intel·lectual del 130, això també li provocava doncs, un caràcter molt seu, molt i molt complicat. Diuen que va començar a estudiar tres carreres diferents, arquitectura, física i aeronàutica, però l'artista el que va fer va decidir volcar totes les seves capacitats en la música. Tot i això va enganxar-se a les drogues i això doncs, el que li va provocar va ser un deteriorament físic, però també mental important. A veure, això sí, se'l recordarà sempre per ser un dels grans compositors d'aquest país i la veu d'una generació, com a mínim.
0: Recordant avui la figura importantíssima a la història de la música espanyola d'Antonio Vega, i a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 12 de maig, la lluna camina pels últims graus de peixos i això ens posa en una freqüència més sensible, més intuïtiva, més connectada amb l'art, la música i el món emocional. Però compte, perquè el contacte amb Venus a bessons pot omplir el dia de paraules, missatges i estímuls. I quan hi ha massa soroll fora, costa escoltar el que passa dins. Avui, doncs, bon dia per comunicar, sí, però sense perdre el centre. Posa música, escriu, escolta't i no ho vulguis entendre tot amb el cap.
0: Tampoc haurem d'entendre, millor dit, el canvi de temperatura d'avui, saps?
1: Quina mandra, eh?
0: Ara tornem enrere. Avui volia treure el nòrdic.
1: Oh, no pots.
3: No, jo el vaig treure i estic passant un fred.
1: Jo el vaig treure i torno a tenir la manta a sobre.
3: Sí.
0: I vosaltres, oients dels matiners, encara teniu el nòrdic posat?
1: Truqueu-nos.
0: Mentre
1: obrim telèfons.
0: Qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs poca cosa avui. Avui al món només fa anys el jugador del Barça, Frenkie de Jong, que en fa 29.
0: Lara, el món
1: és així.
0: De gent coneguda. Diu, no. Avui només fa anys.
1: Avui només el 12 de maig.
0: Molta gent que fa anys avui.
1: Ningú més.
3: Que truquin, si hi ha algú que truqui. Escolta.
1: Ah, sí, si hi ha algú, felicitaríem.
0: Això estaria molt bé, 9-3-2-0-7-4-7-4. Mentrestant, Frenkie de Jong, només.
1: Sí, Frenkie de Jong, que esperem que el celebri molt content després d'haver guanyat la Lliga, no? Vull dir, segur que està contentíssim.
0: Clar,
1: quants en fa? Un gran aniversari, en fa 29. Ah, molt bé.
0: Només 29.
1: Només 29. És l'única persona que avui fa 29 anys.
0: Gràcies, Lara.
4: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ells també són únics. És la música de Coldplay. Mentre molts de vosaltres encara esteu d'aquesta ressaca emocional després de la celebració ahir de la Rua dels Blaugrana pels carrers de Barcelona. Viva la vida, de música de Chris Martin i companyia.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio seguirem des de primera hora la primera jornada important de la vaga de mestres i professors. Ens visitarà el sociòleg i exministre d'Universitats, Manuel Castells. I a les 11 entrevistarem la cantant Sílvia Pérez Cruz. A la tarda farem Superdimarts amb Lídia Heredia i repassarem la Crònica Negra amb Rebeca Carranco. A més, ens visitaran parelles protagonistes de la gran cita de 3CAT. Al Catalunya Nit parlarem del documental Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, amb el seu director Poldo Comés i la guionista Lídia Panelo. També connectarem amb l'escriptor Eduardo Mendoza, amic personal de Gimferrer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 12 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
1: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial de dijous, però els sindicats demanen garanties.
0: En l'àmbit polític creix la polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors sobre les vagues d'educació.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical.
0: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus.
1: I els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: L'alto al foc a l'Iran penja d'un fil.
1: Així ho ha dit el president dels Estats Units, Donald Trump, que està decebut amb la contraproposta del pla de pau que els ha fet arribar.
3: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
1: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
4: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
1: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja es paga per sobre dels $105.
0: I alerta, una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país.
1: En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa durant mesos per evitar els vetos a Israel i el boicot al concurs per la guerra a Gaza.
0: Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa.
1: Amb aquestes noves contractacions, que es formalitzaran durant aquest any i el que ve, la multinacional tindrà una plantilla de més de 5.000 treballadors a Catalunya, on té presència a les 4 demarcacions. El president d'Indra, Àngel Simón, ha explicat que aquí hi ha el talent i el potencial necessaris per crear un hub tecnològic que implicarà també altres empreses catalanes.
5: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
0: La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
1: Un acte que s'ha fet aquesta nit al MANAC i que ha reunit prop de 800 persones. La fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona al cineasta i actor Eduardo Casanova.
0: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món, que comença avui.
1: Hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson.
0: I unes 750.000 persones van omplir ahir els carrers de Barcelona per seguir la Rua dels Campions.
1: El Barça va oferir i celebrar el títol de Lliga, el segon consecutiu, una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts a aquestes hores del matí. Saludo Marc Jurado, molt bon dia, Marc.
6: Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Doncs avui és d'aquells dies de foto amb una temàtica que analies a la majoria de portades. Fotografia als diaris de Barcelona, generalistes i esportius per l'autobús del Barça. I ens quedem amb el titular de La Vanguardia. Els carrers seran sempre del Barça, del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, que preveu aconseguir 1.500 llocs de treball a Catalunya.
8: De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos. I sobre la vaga d'educació, entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura, de l'USTEC, que diu amb 400 euros mensuals podrem parlar d'aixecar la protesta.
6: A Madrid no hi trobem el Barça, l'antivirus i les arcollanxes a Andalusia centren els temes als diaris, imatge de portada del País per un dels passatgers de l'Ondius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans.
8: I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de votants fantasma, els que el van portar a ell, a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
0: I avui als articles d'opinió i editorials hi trobem reflexions sobre la vaga de docents al Barça i també sobre la cimera dels Estats Units i la Xina d'aquesta setmana.
8: L'Ara dedica l'editorial a la vaga d'educació d'avui i adverteix que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós.
6: Davant del calendari d'aturades dels docents previst, el diari lamenta que aquest final de curs serà el més complicat des del punt de vista organitzatiu i educatiu dels últims anys.
8: I avui als articles d'opinió encara hi té un paper molt destacat a la Lliga del Barça. El periòdico i La Vanguardia hi dediquen l'editorial i tots dos coincideixen a pronosticar un futur brillant i prometedor per l'equip.
6: La Vanguardia afegeix que el joc coral del conjunt de Hansi Flick contrasta amb el del Real Madrid.
8: I el periòdico destaca que la ratxa blaugrana, 13 lligues en els últims 21 anys, té el segell de Joan Laporta, que amb llums i també amb ombres, ha aconseguit remuntar la situació econòmica, social i esportiva del club.
6: Un altre tema que destaca entre els articles d'opinió és la cimera que Donald Trump i Xi Jinping faran aquesta setmana a Pequín.
8: El Mundo hi reflexiona en l'editorial i exposa que no s'espera un gran acord històric de la trobada, sinó alguna cosa, diu, més reveladora, que és evitar que la seva rivalitat desemboqui de nou en una crisi comercial, tecnològica i geopolítica de conseqüències imprevisibles.
6: El rotatiu considera que el que uneix Xi i Trump no és una visió compartida de l'ordre internacional, sinó el temor que una ruptura oberta perjudiqui les dues parts.
8: Mentrestant, a El País, l'economista Alicia García Guerrero escriu un article en què diu que Trump arriba a la Xina amb una posició negociadora

0: el que abans era lleu, ara és greu i cal fer moltes més correccions.
1: Canvi a l'edat dels Legos.
0: Sí, saps les caixes d'aquell 4... de 4,99?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs ara és de 4 a més 100.
1: Ah.
0: Almenys temporalment.
1: Molt bé.
0: Amb l'augment de persones centenàries, cada cop més se li feia aquest retret a l'empresa danesa, ara coincidint que el naturalista britànic i divulgador científic David Attenborough ha fet 100 anys, doncs Lego li ha fet una picada d'ullet i ha canviat el límit d'edat de joc fins a més de 100.
1: Doncs
0: ara no hi ha límit.
1: Bé. Està molt bé, perquè clar, si tens 100 anys, què vol dir? Que ja no,
0: ja,
1: no pots jugar.
0: Home, t'he de dir que depèn quines peces. Ni amb 100 ni amb 44.
1: Exacte. A no ser que vulguis perdre visió menys d'una setmana. El pla preferit de la dona més gran de Catalunya.
0: Doncs mira, fer una cerveseta amb les companyes i fumar unes cigarretes, cosa que admet això, sí que ara ja no pot fer. Es tracta de Carme Noguera, olotina de 111 anys, va ser de les primeres infermeres formades a l'Escola de la Generalitat, ho recull el Nació.
1: No podria jugar al Lego, estava pensant ara.
0: Home, abans ella, no, ara ja sí.
1: Però diu fins al 100, no? En té 100...
0: No, més 100.
1: Ah, més 100. Ah, val, val, perdó, perdó.
0: Ara ja s'ha límit.
1: Un barri de Badalona, protagonista mundial?
0: Sí, el barri de Llefià. Ha estat l'escenari que ha triat Adidas per fer el seu anunci per al Mundial de Futbol d'aquest any. Ja l'han rodat i surt Leo Messi, Lamine Yamal i Timothée Chalamet, entre molts altres. Ho llegim a La Vanguardia. L'han rodat a la coneguda com la Pista Verda, un camp de futbol públic amb colors fluor, en ple cor del barri. Ha estat un lloc, punt de trobada dels joves d'aquest barri.
1: Aquestes hores del matí, de fet, hem connectat ja amb l'Eloi. Només començar el programa a les 5, perquè Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bon dia.
1: Avui ens espera un canvi de temps important, eh? No ens hem de refiar del que ens trobarem aquestes primeres hores d'avui dimarts.
2: Sí, sí, sí. Si volem aprofitar el sol, aprofitem-lo fins a la 1 del migdia, perquè tindrem un temps esplèndid fins llavors, amb sol a tot arreu. El que passa que, a partir d'aquella hora, o fins i tot una miqueta abans, començaran a créixer grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I, a més, amb tempestes fortes que poden descarregar en qualsevol punt de Catalunya. Però les més violentes, segurament a les comarques de Girona, al prelitoral de Barcelona, però també al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, les comarques de Tarragona, aquí se n'esperen d'importants. A més, poden anar acompanyades de calamar-se, de pedra, fins i tot en alguns casos. I tot plegat amb una temperatura que encara es mantindrà alta. Com que fins a la 1 farà sol, doncs encara tindrem valors de fins a 24-25 graus. I després, a partir de demà, ja comença a baixar perquè es manté la inestabilitat, es manté el ruixat, sobretot cap al nord i nord-est, dimecres, dijous, i fins i tot divendres podria baixar encara més la temperatura.
1: Vaja, que si hem fet el canvi d'armari, recuperem algunes de les nostres dessuadores...
2: Sí, sí, sí, hem de buscar una cosa per passar la setmana... perquè notarem la davallada.
1: Estava pensant...
2: No tant al centre del dia, però vaja, a partir de divendres sí que es notarà tot.
1: Al cap de setmana tenim alguna previsió, Eloi? És a dir, aquest pot remuntar una mica la temperatura o no?
2: Sí, el dia més fred serà divendres.
1: Val.
2: I llavors al cap de setmana no hi haurà tanta inestabilitat i es recupera una mica la temperatura.
1: Bé, doncs pendents també d'aquest canvi de temperatura, com ens estaves comentant a partir d'avui al migdia. Gràcies, Eloi.
2: Fins ara, adéu-siau.
1: Ai, Marta, ja pots tornar a posar el nòrdic a lloc.
3: Ai, mira, això fa una mica de mandreta.
1: Va, escolta, t'abraces el coixí i ja està.
3: Sí, sí, sí, quin remei.
1: Ja tenia les sabatilles d'hivern també dins tancadetes, ja amb les xancles.
3: Jo, a més, ahir vaig pensar, quan serà moment de posar-se les primeres sandàlies?
1: Doncs de moment ens haurem d'esperar.
3: Perquè sempre estic pendent de...
1: d'aquell dia.
3: Quan vegi algú que les porti... I el dia següent les agafo jo.
1: Doncs de moment hauràs d'esperar una mica. El que no podem esperar més és a repassar alguns apunts culturals ara mateix. Amb què comencem, Marta?
3: Doncs mira, parlant d'aquesta casa, perquè queda molt poc pel cap de setmana del 3Cat en Viu, que es farà, recordem, del 30 al 31 de maig a l'Anella de Montjuïc. I avui us volem recordar una mica què passarà allà. Hi haurà, per exemple, podreu veure un espectacle en directe del Polònia. Al mateix escenari també hi haurà Llucià Ferrer, que farà un càsting. Atenció, per buscar nous concursants per la trapa amb Si Pots. També tindrem l'APM amb Joel Díaz o Col·lapse amb Jordi González, que, atenció, farà una entrevista encadenada,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: I llavors s'aniran entrevistant els uns als altres totes les cares conegudes d'aquesta casa, del 3Cat. Hi haurà Elena García Melero, Mari Pau Huguet, Toni Cruanyes, Francesc Garriga, Ariana Oltra, Gerard Romero, vull dir, passarà moltíssimes cares.
1: Molt bé, estarà molt bé, estarà molt bé.
3: Conegudes per allà, pel plató de Col·lapse, jo crec que serà molt xulo. I recordeu, aquell cap de setmana també hi haurà un programa especial del Cuines, en aquest cas amb col·laboració del públic, i el que no surti d'aquí o la Turra, amb el Barriera, doncs també es farà en directe. Tot això, recordeu que són espectacles que seran gratuïts, però l'aforament és limitat i per això, doncs, si ens esteu escoltant a aquesta hora, necessiteu una invitació que podeu aconseguir a la pàgina del 3Cat.
1: Mare meva, aquest 3Cat en viu, quantes sorpreses que us trobareu de tot l'univers del 3Cat amb tots els rostres de la tele i de la ràdio. Per tant, ja ho sabeu, com us estava dient la Marta, podeu aconseguir aquestes invitacions a través de 3Cat en Viu. Què més tenim? Vam!
3: Doncs avui dia important a Canes, perquè recordem que arrenca el festival de cinema més important del món i on aquest any, molts anys, ja ho hem anat explicant, però el cinema català és un dels grans protagonistes i a prop d'una quinzena de títols en participació catalana. Ho seguirem, ens ho explicarà el cap de Cultura de Catalunya de Ràdio, Marc Garriga, que és especialista també en cinema, i el tenim ja instal·lat allà a Canes i ens podrà explicar què està passant en aquell moment des del Festival de Canes.
1: I també volem parlar de la People in Red. Les altres cites anuals a Barcelona, una altra festa solidària, també.
3: Una festa solidària que es va celebrar ahir al Manac. La gala la va presentar Sílvia Abril i Toni Acosta. Va reunir prop de 800 persones amb moltíssimes cares conegudes. Hi va haver actuacions d'Amaral, també de Joan Dausà. I en aquesta edició, per primera vegada, la Fundació va entregar el Premi Solidari People in Red Barcelona. Se li va atorgar a Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta, pel que van dir, en projectes com Silencio Sido, i recordem que aquest any Casanova va fer públic que conviu amb el VIH i, per tant, també una bona iniciativa donar-li aquest premi i aquest reconeixement.
1: Que, per cert, he de dir-te que ahir la tarda vaig estar mirant Sidossa el documental d'Eduardo Casanova i del Jordi Évole. Val la pena mirar-lo.
3: Sí?
1: Molt interessant, sí.
3: Que xulo.
1: Està molt bé, molt recomanable. Ahir, jo i el Roger, per cert, encara estem de ressaca de la Rua i Blaugrana del Barça, per aquesta lliga, per aquesta esperada lliga. Molts culers ho van estar celebrant. Et proposo fer un joc, ara que a aquestes hores movem el dial de la ràdio, amb en Jan Soteres, de tres moments importants del món del futbol que segur que t'emocionen. Ja veuràs. Bon dia, Jan.
4: Bon dia, matiners. Ahir que es va fer la Rua amb motiu del títol de Lliga del Barça, movem el dial per recuperar els millors moments d'algunes celebracions blaugrana, com per exemple aquest de l'alemany Bernd Schuster des del balcó del Palau de la Generalitat en guanyar la Lliga del 85.
5: Yo quiero decir gracias a todos vosotros porque para mí habéis ganado la mitad de esta liga y por eso yo me gusta tirar la copa a vosotros. Gracias.
4: O aquest moment mític de Pep Guardiola després de guanyar la primera Copa d'Europa l'any 92.
6: Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! Visca!
4: I acabem amb l'exentrenador neerlandès Frank Rijkaard al Camp Nou, celebrant la Lliga del 2005 i pronunciant amb un català perfecte «Sou collonuts».
7: Estem molt contents que el Barça hagi guanyat el títol. Els jugadors i tot el planter ha fet una feina molt gran, molt bona. El públic ha estat fonamental. Moltes gràcies. Sou collonuts.
1: Moments històrics, de figures també imprescindibles de la història del...
8: Bueno, ja parlarem amb el Jan, perquè això de posar Bernd Schuster, que va acabar del Madrid, al Madrid, doncs ja ho parlarem.
1: Jo crec que era un dels noms que més recordava quan era petit, que m'importava poquíssim el món del futbol, i en Schuster és un d'aquests que, mira, que el recordo.
8: Doncs ja el pots oblidar.
1: En falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí a Venezuela. Falten també 14 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
9: Bona nit, matiners. El mes de maig és un mes molt important pels veneçolans per demanar a Déu una bona temporada de pluges, i per això celebren la Cruz de Mayo, un seguit de festes religioses amb moltes creus i moltes flors.

0: El dia principal és el 3 de maig i els carrers s'omplen de persones que decoren grans creus amb milers de flors, deixant una estampa amb molts colors i molt festiva. Durant la resta del mes les veneren per demanar una bona temporada de collites i per agrair l'any anterior. Amb el pas dels anys, la festa s'ha convertit en una celebració de la cultura local amb molta música, molts cants i, sobretot, molta, molta gastronomia. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Veneçuela, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Molt bon dia a tots els que feu el primer cafè del dia amb Catalunya Ràdio. Ja sabeu que a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio, Mallol.
2: Sí, és el segon també.
1: Home, tant,
2: i
1: també.
2: Amb nosaltres, fins als cafès que vulguin, i ja gairebé fins l'hora del vermut. Avui, per explicar-vos aquesta primera jornada important de l'última tongada de mobilitzacions de mestres i professors, que complicarà la mobilitat, l'accés a Barcelona, sobretot aquest matí, i també recordem que hi ha vaga a les aules, per tant, veurem què passa també a totes les escoles. Tindrem a les dues, o dues de les grans parts del conflicte, a la consellera Esther Niubó i a Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, que és el principal dels sindicats que convoca aquesta mobilització o aquesta tongada de mobilitzacions. Després també parlarem de les novetats de l'antivirus i d'aquest positiu espanyol que ahir es va confirmar, i parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, que presentarà i dirigirà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, l'acte de Montjuïc. Aviam què ens pot explicar del seu contacte amb el Vaticà i del poc que ens pugui dir de per on anirà l'acte. Tindrem a l'exministre Manuel Castells i a Sílvia Pérez Cruz, no junts, sinó separats, en aquest estudi de Catalunya Ràdio per fer el matí d'avui.
1: A partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. I arriba el moment de la dada Mallol. Tornem a la rutina. Lara García, Marta Viana també preparada. Us convidem també als oients que ens esteu escoltant a participar en directe. Avui de què va, Mallol?
2: Doncs mira, després de la rua per celebrar un nou títol, una dada sobre la Lliga.
1: A veure, mai a tres li estàs preguntant ara sobre la Lliga. Si no tenim ni idea de futbol, jo no sé el que és un fora de joc.
2: Quants quilos pesa el títol de Lliga?
1: La Copa?
2: La Copa. Quants, quants quilos pesa la Copa? És tota de plata. És una...
1: Jo diria...
3: És grossa.
1: 20.
2: 15-20.
1: Va, Lara.
3: 23.
2: Doncs bastant ben encaminats, perquè pesa 18 quilos.
1: Ah, escolta, molt bé, ens
2: ets malament.
3: Ens hem de felicitar
1: nosaltres,
3: i molt.
1: Nosaltres, el que sigui
3: bé.
1: Plata.
2: Sí,
1: i...
2: 65 centímetres d'alt i 60 d'ample. Es fabrica la joieria Alegre de Madrid, que és on es fabriquen tots els títols, i només te la quedes en propietat si guanyes 5 lligues separades o 3 consecutives.
3: Com?
1: No ho he entès.
2: És a dir, quan tu guanyes... Quan els equips guanyen una lliga,
1: sí?
2: no els hi donen el trofeu. O sigui, els hi donen i se'l queden un any. Saps com quan el col·le
3: guanya... Ah, sí? Ah, com Eurovision.
1: Exacte, llavors, com la corona de Miss Universo.
2: Tu només te'l pots quedar en propietat, el trofeu original, si en guanyes 5 en diferents etapes o 3 consecutives.
1: Val, caramba.
2: Què et sembla?
1: Home, doncs que ja que l'has guanyat te la podrien donar.
3: Doncs sí,
2: només, clar. Bueno, només 9 equips han guanyat el títol de Lliga, i crec
1: Madrid,
2: que tenir-lo, el tenen Barça, Atlètic de Bilbao, Madrid, i l'Atlético de Madrid ha guanyat més de 5 títols, però dubto si el té, perquè aquesta normativa va canviar fa uns anys. En fi, si teniu curiositat, la Copa del Rei pesa 9 quilos i la Champions 7,5, però costa tant d'aixecar la Champions.
3: Però l'aixecarem.
2: Sí, ja ho ha dit la Mireia.
1: No ho veig clar jo, allò de Champions, aquest any.
2: Carles, per favor. No, aquest any ja no, perquè la final és el 30 de maig i el Barça no està classificat.
1: Ens ha trucat en Martí, un oient, que el saludarem d'aquí uns moments, per parlar d'un dels temes importants del dia, que són el tema de treure el nòrdic o no treure el nòrdic.
2: Ah.
1: El tinc per aquí. D'aquí uns moments parlarem amb ell. Ho podeu seguir fent, ens podeu seguir trucant.
2: Jo soc de mantenir nòrdic en peu fora.
1: Molt bé, això està molt bé.
3: Per regular.
1: 932017474, repassarem si els oients aquest matí ja tenen el nòrdic tret o encara l'han deixat posat.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
7: Frena el feixisme espanyol i català.
6: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
8: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
6: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
7: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
6: El que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
6: Hola, Anna.
9: Hola.
5: Amb Ricard Ostrell.
9: Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi. Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
12: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
13: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
14: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
15: Com volguem dir si volien aprendre algo.
14: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
16: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
17: Yo durante 9 años y medio de proceso asociado a la saga de La Casa de Papel y de Berlín, siempre había sentido que tenía estímulos para seguir, combustible para seguir, y al acabar el rodaje de la temporada pasada, después de 9 meses, por primera vez y de forma así muy contundente, sentí en el estómago que estaba entrando en un nuevo ciclo de la vida, no por un cálculo de actor ni de estrategias de ninguna clase, sino porque entendí que, bueno, la vida son ciclos, y el ciclo que creo que hoy se acaba, que estos días se acaba, ha sido extraordinario, y una forma de honrarlo es también dejarlo ir, ¿no?
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. Hem estat comentant que avui hi haurà un canvi de temps important, el divendres serà el dia en què notarem més aquesta baixada de la temperatura, i us hem preguntat als que ens esteu escoltant aquestes hores si ja teniu el nòrdic tret o encara el manteniu posat. La pregunta intensa aquestes hores del matí.
3: Important.
1: Doncs mira, saludo el Martí des de Barcelona. Martí, molt bon dia, matiner.
18: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs amb aquesta veu tan optimista, Martí?
18: Cony, doncs mira, que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics, i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plàtan i un cafè amb llet.
3: Tu, ostres, tu!
1: Però quina meravella. On aneu d'excursió, Martí?
18: Mira, me'n vaig amb una colla, ens anem cap a Olesa de Montserrat, i després a partir d'allà ja no sé on anirem, ja no me'n recordo. És igual, ja m'hi porten, tu.
1: On us porti el vent, no?, una miqueta, Martí.
18: Sí, escolta'm, mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, sur.
1: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
18: No, és que mentre m'estava feitant ja l'estava buscant, Sí, o sí, oh. Escolta'm, el dematí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, i escolta'm, endavant, tu.
1: Escolta'm, però això és una meravella. Martí, jo crec que tu no et cal el nòrdic. Deus anar tot l'any amb un llençolet i ja està.
18: Oh, no creguis, soc fredeluc, durant l'hivern. Sí. Tinc tots els peus, i en aquell moment estic divorciat i estic sol, ningú me'ls escalfa els peus, tu. És una merda, això, tu. Bon,
1: escolta, però hem de fer una crida des d'aquí, t'hem de trobar nòvia, un rotllet, alguna cosa així, Martí.
18: Oh, sisplau, mira, si em sortís per vosaltres, de veritat us vindré a fer un petonet, de veritat.
1: Veus? Escolta'm. I escolta, com ha de ser la dona? Com ha de ser la dona?
18: Mira, que sigui sobretot simpàtica, molt carinyosa, que tingui una mica de cultura, això sí, que tingui cultura, i jo no la vull excessivament tampoc allò de dir una persona, no sóc excessivament exigent, però no crec que m'ho trobeu, eh?
1: Oh, escolta, però això no se sap mai, Martí.
3: No ens subestimis.
1: Escolta, ara de cop i volta aquí obrim un consultori al programa i en 3, 2, 1 et trobo nòvia i què?
18: No, et convido a esmorzar.
1: Oh, sí, home, esmorzar. Em convides a un dinar amb una bona llagosta a la brasa.
18: Te la pago. No, a tu i al teu equip, eh?
1: Home, i tant, només faltaria.
3: Vindrem.
1: Jo sense el meu equip no vaig enlloc, Martí.
18: I tant.
1: Martí, una abraçada ben forta. Gràcies per aquest sentit de l'humor a aquestes hores del matí, que no saps com l'agraïm.
3: Oi, sí. I que vagi bé l'excursió.
1: Una abraçada.
18: Bon dia.
1: Adéu, Martí, adéu. I de Martí de Barcelona, en David. David, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Com estàs, David?
19: cosa que està rentant cul per entrar al gimnàs.
1: Et sento una mica malament, David.
19: Em sents malament? Cal que tregui la ràdio?
1: Sí, sí, et sento com...
3: Sí, que treu la ràdio.
1: A veure, ho provarem.
19: A veure... Em sentiu una millor?
1: Una miqueta millor. David, des d'on ens truques?
19: Jo truco des de Sant Adrià de Besòs.
1: Des de Sant Adrià. I escolta, m'has tret el nòrdic, tu o no?
19: No, jo no l'he tret, l'he fet el canvi. O sigui, nosaltres tenim sempre el nòrdic d'hivern i llavors el que hem fet és posar el d'estiu. Bueno, el d'estiu, el de primavera.
1: Aquell una mica bueno, més primet,
19: ja tot, eh? Sí, una miqueta més primet, però ara ja ho hem de treure perquè fa molta, fa molta calor.
1: I escolta'm una cosa, David, què fas d'espera aquestes hores del matí, tu?
19: Doncs jo em desperto sempre cap allà a 4:45, perquè, bueno, a part de fer coses a casa, que si tens el rentaplats, que si una assecadora, que si esmorzo bé perquè m'agrada molt esmorzar i a la tele tranquil·lament, doncs després al gimnàs i, bueno, estic aquí un parell d'horeta, però després m'he de ballar una altra vegada.
1: Un parell d'hores al gimnàs, eh? Cada matí ho fas, això?
19: Intento cada matí, perquè vulguis o no tinc molt de colesterol i llavors per mirar de baixar-ho i no medicar-me, perquè no crec amb les pastilletes, doncs llavors és per això que estic aquí m'assecant mal que puc.
1: Hosti, Déu-n'hi-do, és tenir...
19: No aconsegueixo, però bueno.
1: Home, però força de voluntat i per cuidar-se, eh? Compte que...
19: No, això sí, això no falta.
1: És important, David.
19: Moltíssim.
1: Gràcies per participar també, per trucar-nos i que vagi molt bé aquesta jornada esportiva, David.
19: Gràcies, guapo.
1: Una abraçada.
19: I felicitats pel programa.
1: Gràcies, David, gràcies.
19: Adéu, guapos.
1: Molt bé, adéu. Escolta'm, Déu-n'hi-do, dues hores al gimnàs cada dia a aquestes hores.
3: Un referent.
1: Exactament.
3: Sí. Un referent, perquè nois, nosaltres no hi anem.
1: David de Sant Adrià del Besòs, un referent. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies.
3: Fins demà.
1: Hi tornem.
3: Demà dimecres.
1: Demà, oh, i tant, i l'altre dijous.
3: I després divendres.
1: I després divendres. Tinc per aquí el cordomí.
20: Bon dia.
1: No, i de veritat, és que les reflexions...
20: Aquestes converses productives, eh?
1: És que són una cosa que aporten a la humanitat un altre punt de vista sobre les coses. Eloi, ho estem avisant, ho hem avisat des de les 5 del matí, que la gent no se'n refia del que passi aquest matí, meteorològicament parlant, eh?
20: Exacte, avui farà un temps traïdor, perquè tindrem un matí esplèndid. Ara, quan surti el sol d'aquí una estoneta, el veurem lluir amb tota la seva força. Però això mateix serà energia, perquè després, a partir de les 12 a 1 del migdia, creixeran grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I llavors en tindrem de fortes a molts llocs de Catalunya. Les comarques del nord, Girona, també el litoral de Barcelona, la Catalunya central, Pirineu... A les comarques de Tarragona, pràcticament en qualsevol lloc, podem tenir tempestes fortes i violentes, amb alguna calamarsada. I en pròxims dies també anirem notant com van baixant les temperatures, no desapareixen del tot les tempestes, divendres fins i tot apareixerà una mica de neu al Pirineu, així que allò del nòrdic que preguntaves, deixeu-lo
1: un nòrdic per si de cas. Exactament. Cordomí, gràcies, una abraçada. Fins demà.
20: Apa, fins
1: que vagi
20: ara.
1: Bé, adéu. Freddy, molt bon dia.
21: Què tal, bon dia?
1: Tu has tret el nòrdic o no?
21: No, encara està al lloc.
1: No el treguis, eh?
21: No ho faré.
1: Els andorrans sempre aneu tard a treure els nòrdics.
21: Sí, exacte. Ja ho dius bé, ja.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. I tornem demà, que tingueu un molt bon dimarts. Bon dia, matiners.
21: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
22: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Què tal? Molt bon dia. Avui ens llevem amb 9 graus a Palafrugell, 11 a Tàrrega i 13 a Castellbisbal. I sobretot, compta amb les tempestes que tindrem a partir del migdia. Protecció Civil ha activat el pla per inundacions a bona part del país, amb especial atenció al litoral i al prelitoral barceloní i també a la Catalunya central. El dia començarà amb molt de sol, un dia radiant, ens diuen, però al migdia la cosa s'anirà complicant i tindrem aquestes tempestes que poden ser intenses en alguns punts del país. Per tant, com sempre, molta prudència. Aquest serà un dels temes avui que centraran la nostra atenció a les primeres hores del matí de Catalunya Ràdio. L'altra seran les vagues, escoles i instituts.
1: Illa, illa, illa, ens dones calderilla. Illa, illa, illa, ens dones calderilla.
0: Avui és la primera gran aturada de la nova tongada de mobilitzacions. La d'avui és vaga a tot Catalunya. Ja sabeu que es van convocar 17 jornades de vaga, la immensa majoria territorialitzades, és a dir, n'hi haurà en diversos punts del territori, però la d'avui és a tot Catalunya. N'estarem pendents al programa, també estarem pendents de les afectacions que això pugui tenir a la mobilitat pels talls de carreteres i les protestes que puguin organitzar en aquest sentit els principals sindicats de l'ensenyament.
2: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula vies per reconduir la situació.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb les dues bandes d'aquest conflicte. D'una banda, la que escoltàvem ara mateix, la consellera Esther Niubó, que ens acompanyarà aquest mateix matí al matí de Catalunya Ràdio, durant l'Àgora, però també parlarem amb la portaveu de l'USTEC, el sindicat majoritari, Yolanda Segura, que avui, en una entrevista al diari Ara, apunta que si el departament ofereix un augment de sou de 400 euros al mes, aquestes mobilitzacions s'acabarien. Un augment de sou, diu, de 400 euros al mes. Tot això, avui, que centra aquestes primeres hores del dia, l'altra qüestió és l'antivirus. Aquest matí a la Moncloa, Pedro Sánchez rep el director general de l'Organització Mundial de la Salut, ara que s'ha donat per acabat el desembarcament del creuer de Tenerife.
3: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Entre ayer y yo, hoy hemos evacuado a los 125 pasajeros y tripulantes de 23 países.
0: Això ho explicava la ministra de Sanitat després que el creuer hagi abandonat les Canàries i hagi anat, estigui anant, vaja, camí dels Països Baixos. Ara l'atenció se centra en els pacients que havien estat en aquest creuer i sobretot els que hagin donat positiu, perquè n'hi ha un dels que estan a Madrid que ho ha donat. Dels 14 espanyols que estan ingressats en un hospital de la capital espanyola, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus, no té símptomes, està en una unitat d'aïllament especial i està pendent d'una segona prova per confirmar el resultat com marca el protocol. Aquests són els principals temes del dia, sense oblidar, evidentment, que avui encara hi ha una miqueta de ressaca. Set 150.000 persones van sortir ahir al carrer per veure la rua del Barça, dels jugadors de Hansi Flick, per celebrar la Lliga que es va guanyar diumenge en el partit al Camp Nou contra el Madrid. Una de les imatges que s'han fet més virals la va protagonitzar Lamine Yamal.
4: Serà segurament polèmica, segons per qui s'ho miri, perquè és una bandera, si no la veig malament, de Palestina.
5: Sí, sí. La ves bé.
4: La bandera de Palestina ara mateix a l'autocar del Barça.
0: Lamine Yamal portava una bandera palestina, un gest molt aplaudit a les xarxes socials per diversos polítics d'esquerres. També van ser protagonistes una estelada, que va portar en algun moment Robert Lewandowski, un fuet, que els jugadors es menjaven a queixalades, o el vàper de Chesney, que també anava davant de tot de l'autocar i que se li veia doncs ben bé. A partir de les 10, avui, quan també parlarem d'una altra qüestió aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el periodista i col·laborador de la casa, Xavier Pérez Esquerdo, que s'encarrega del guió de l'acte amb el Papa Lleó XIV, que tindrà lloc a l'Estadi Olímpic el pròxim 9 de juny, durant la visita del Pontífex a Barcelona. I avui, al matí de Catalunya Ràdio, també entrevistarem dues personalitats molt destacades. D'entrada, l'exministre Manuel Castells. Parlem amb ell de les derivades que ha obert la guerra a l'Iran i també de la situació econòmica i de la desigualtat social a casa nostra. Sempre és molt interessant explicar què diu l'exministre Castells i avui serà el matí de Catalunya Ràdio. Aquesta és una de les personalitats que ens acompanyen. L'altra...
6: Yo quisiera cantar.
0: Sílvia Pérez Cruz, que acaba de publicar el seu nou àlbum, Oral Abisal.

0: A partir de les 11, Sílvia Pérez Cruz, del matí de Catalunya Ràdio. Així comença el dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De moment, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Bon dia, Pol.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Un exprofessor del Conservatori del Liceu està acusat de tocaments a dues alumnes. Segons avança el periòdico, hi ha estudiants que també l'acusen d'enviar-los fotos seves despullat. Una de les noies diu que va explicar la situació a un cap del departament, però que no va rebre resposta. El Conservatori del Liceu diu que no li consta cap denúncia per escrit i l'exprofessor de violoncel, que ja no fa classes al Conservatori, nega els fets. Ara fa un any el periòdico ja va destapar suposats abusos d'un professor de guitarra.
0: A Brussel·les.
2: Permetrà als avions carregar més querosè del necessari pel vol. Fins ara això no es podia fer per evitar que les aerolínies compressin combustible als països on és més barat, però ara permetrà fer-ho davant la possibilitat que la destinació del vol hi falti querosè arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: El New York Times avança que el secretari de Salut, Robert Kennedy Jr., està impulsant una gran investigació sobre les vacunes. Kennedy, que recordem ha negat l'efecte positiu de les vacunes sense cap base científica, ara fa dies que no diu res en públic, però sí que ha ordenat fer estudis per comprovar la seva teoria que les vacunes podrien ser perjudicials.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb una denúncia d'espionatge. L'alcaldessa d'Arcàdia, és un suburbi de Los Angeles, s'ha declarat culpable d'actuar com a agent d'estrangeria de la Xina i de difondre propaganda en nom de Pequín. Això pot suposar una pena màxima de 10 anys de presó.
3: Avui és dimarts 12 de maig, ens despertem amb 5 graus a Sant Pau de Segúries, 4 graus al Pont de Suert, 15 a Tortosa i 18 a la ciutat de Barcelona, i amb un cel serè que es mantindrà així durant bona part del matí. Però això sí, amb inestabilitat, això vol dir que al voltant del migdia creixeran grans nuvolades que creixeran tempestes aquesta tarda. Les més fortes creiem que cauran al prelitoral de Barcelona, a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. Aquí tenim avisos de nivell taronja del Servei Meteorològic de Catalunya, però també n'hi ha de nivell groc en altres punts, per exemple, de pròxims al Pirineu, Prepirineu o les comarques del sud. Així que gairebé qualsevol lloc de Catalunya avui aquesta tarda podríem tenir alguna tempesta forta o fins i tot amb calamar-se.
0: Doncs aquest és el panorama avui en el temps. Per tant, molta prudència, perquè el dia començarà amb aquest sol que ara ens deia l'Eloi, però la cosa es anirà complicant. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia.
0: L'altre titular del dia. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
5: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial de dijous, però els sindicats demanen garanties.
0: Més detalls, Maria Costa.
6: La mobilització d'avui es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'ha convocat el sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. I tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. En parlen la consellera Esther Niubó i un dels portaveus d'USTEC, Andreu Mombrú.
7: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
8: Aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta vaga arriba mentre la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors continua escalant també en l'àmbit polític.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors del dispositiu policial.
0: Cèlia Forment.
10: Creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en...
11: l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
10: Andreu Mombrú, portaveu del sindicat majoritari USTEC, anuncia que ho portarà als tribunals i demanen la dimissió de la consellera.
12: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitat. responsabilitats.
6: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A banda d'això, a les 6 i 10 minuts, al Matí de Catalunya Ràdio també expliquem, com dèiem en portada, que un dels passatgers espanyols del creuer Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu, provisional, però positiu, per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no és dels passatgers que viuen a Catalunya. Aquest home, però, pel que ens han explicat, es troba bé i, de fet, no té símptomes.
5: El Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ulla han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El que ha donat positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat seguint el protocol.
0: Aquest cas s'afegeix als 7 contagis que hi ha confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut i els 2 possibles casos més que encara estan pendents de confirmació.
9: L'últim cas que se sabia abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nick Alexander.
4: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
9: Als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius va donar un positiu feble, segons les autoritats nord-americanes, però l'OMS encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, 3 persones han mort per antivirus.
0: Tot això mentre el vaixell, el famós creuer on es va originar el brot d'antivirus, ja està navegant en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Des de Tenerife, Mònica Mas i David Mendoza.
13: L'Ondius ja va de camí a Rotterdam després d'abandonar finalment Tenerife ahir a les 8 del vespre i després de desembarcar els 27 passatgers que quedaven per repatriar. Contra tot pronòstic, el vaixell de luxe afectat per l'antivirus ha hagut d'atracar el moll a causa del fort vent que feia impossible desembarcar fondejant el port. Mònica García és la ministra de Sanitat.
14: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
13: El desembarcament s'ha fet igual que diumenge, minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que han portat els passatgers fins a Eindhoven, on continuaran el seu viatge cap a casa. Es posa punt final així aquest periple que ha centrat l'atenció mundial els últims 2 dies. Mònica Mas, David Mendoza, des de Tenerife, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Parella minuts i arribarem a un quart de set i relacionat una mica amb la qüestió que comentàvem abans, la idea o que la notícia que vam saber de la infiltració de Mossos d'Esquadra en una reunió de sindicats de l'ensenyament, relacionat amb això, socialistes i republicans afirmen que malgrat això, ara sí que les converses per als pressupostos de la Generalitat estan encarrilades.
5: Esquerra ha descartat supeditar les negociacions, com deies, a la petició perquè Josep Lluís Trapero plegui.
0: Àlex Giral Robert.
15: Les parts apunten a un pacte molt proper que permetria tenir els nous comptes aprovats abans de l'estiu, com es van proposar després del desacord del març. El republicà Jack Albert diu que insistiran a demanar la dimissió de Trapero per les infiltracions en reunions de docents, però que no serà una línia vermella per als números.
16: El que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
15: Des del PSC ho veuen coherent i més ara que les converses
17: estan avançant plenament,
15: deia Lluís Amoret, número 2 dels socialistes. Com us va explicar aquesta emissora, el desllorigador ha estat el tren orbital metropolità. Els comuns, per cert, també volen més avenços en la línia ferroviària per ratificar el seu acord de pressupostos amb el govern d'Illa. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs el president Illa, de moment, el que encapçalarà aquest matí és la reunió del Consell Executiu i, tan bon punt acabi, volarà a Califòrnia, als Estats Units. Allà començarà un viatge oficial de 5 dies, fins diumenge.
9: Amb aquesta gira, el president recupera l'agenda internacional que va haver de suspendre a principis d'any a causa de la malaltia que va tenir.
0: Albert Prat.
18: Salvador Illa marxarà amb un ull posat a les vagues de mestres i amb la intenció de controlar la situació mentre sigui fora. De fet, l'últim viatge llarg va ser a finals de l'any passat a Mèxic i aleshores li va esclatar el brot de pesta porcina. Quan arribi a Califòrnia, el president farà la primera parada a Silicon Valley per reunir-se amb alguns gegants tecnològics. I també passarà per Hollywood per vendre el potencial de Catalunya a productores com Disney i que l'adaptació de Rapunzel no quedi com una anècdota amb estampa gironina. Tampoc és gratuït que ell hagi triat un estat demòcrata per fer el primer gran viatge de l'any. El president es reunirà amb el govern de Califòrnia, que s'ha convertit en el principal bastió progressista contra les polítiques de Donald Trump. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Precisament el conseller d'Exterior, que acompanyarà el president a Califòrnia, destaca la importància de la primera etapa d'aquesta gira internacional.
17: Entendre què és el que s'està fent a Silicon Valley i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
9: Són declaracions de Jaume Duc al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Podeu sentir l'entrevista sencera diumenge a partir de les 10 del vespre.
0: Diumenge serà el dia que torni el president Illa d'aquest viatge i diumenge serà el dia també de les eleccions andaluses. Els candidats en aquests comicis han tornat a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en l'últim debat televisiu abans de les eleccions.
5: El candidat popular a la reelecció, Juanma Moreno Bonilla, ha insistit a acusar la candidata socialista i exministra María Jesús Montero de cedir davant les pretensions de Junts en matèria de finançament per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa. Montero reitera que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia.
19: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña, al señor Puigdemont, para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
20: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
5: Les enquestes auguren una desfeta històrica dels socialistes i situen el PP a tocar de la majoria absoluta. La incògnita, per tant, és saber si els populars necessitaran el suport de Vox per formar govern.
0: Un quart i un minut de set. Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran està en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units.
9: El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i, comparant la treva amb l'estat d'un malalt, Trump diu que es troba a la unitat de cures intensives.
21: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
9: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i també la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
22: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
9: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja es paga per sobre els $105, $5 més que ahir en l'obertura.
0: I la Unió Europea acorda noves sancions contra colons jueus a la Cisjordània ocupada.
5: Segons fonts diplomàtiques, els càstigs seran per a 4 entitats i 3 persones a qui acusen d'atacar palestins. Els 27 també pacten sancions contra membres de Hamas.
0: Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
23: L'acord tira endavant gràcies al canvi de govern a Hongria, perquè fins ara l'anterior executiu de Viktor Orbán era l'únic que bloquejava la mesura. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
24: Estic contenta que hàgim acordat sancions contra els colons violents, perquè feia temps que estava sobre la taula.
23: El govern israelià, però, assegura que continuarà defensant el dret dels jueus, diu, d'expandir-se a la Cisjordània ocupada, que ells anomenen el cor de la pàtria. En paral·lel, els socis europeus mantenen les discrepàncies sobre si cal aplicar represàlies comercials contra Israel. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb el Marc Jurado i l'Anna Alfonso. Què tal? Molt bon dia.
25: Bon dia.
0: Indra aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu.
26: La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més.
0: Rafael de Ribot.
27: Indra ha formalitzat una vintena de nous contractes amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes duals que tant poden tenir usos civils com militars. Àngel Simón, president d'Indra.
28: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
27: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
29: I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques.
27: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana en els pròxims 5 anys. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra empresa, Nissan, preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la Zona Franca i el Prat de Llobregat. És pràcticament el 40% de la plantilla que actualment té a Catalunya.
30: El magatzem de recanvis del Prat és la planta més afectada.
0: Roger Santaló.
31: Aquí la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, és a dir, 9 de cada 10. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
32: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
31: A la resta de seus d'enginyeria i compres de la zona franca i de les àrees funcionals del Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada quatre treballadors. Avui els empleats de Nissan es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'ERO. Roger Santalop, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. És un quart i cinc minuts de set. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. I la Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l'expresident, i també manté la petició d'entre 8 i 14 anys per la resta de germans.
26: El Ministeri Públic els acusa de formar una associació il·lícita per cobrar comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera enriquir els comptes familiars d'Andorra.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
1: En la recta final del judici, cap modificació en l'acusació per associació il·lícita, blanqueig de capitals i tres delictes de frau fiscal, entre d'altres, per Jordi Pujol Ferrusola. Per la seva exdona Mercè Gironès, la Fiscalia demana 17 anys de presó i per Josep Pujol Ferrusola 14, perquè els acusa també de frau fiscal i falsificació en document mercantil, mentre que per la resta de germans els demana 8 anys de presó. Els seus advocats volen que se'ls absolgui. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cada Aquest dilluns han negat tenir un tracte de favor en l'adjudicació d'obra pública.
2: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
1: I han defensat els negocis que han fet amb Jordi Pujol Ferrusola. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un altre judici, el de la macrocausa del cas Innova, de fa més de 15 anys, arrenca amb un acord entre la Fiscalia i dos dels acusats.
30: Recordem que el cas investiga la suposada trama de corrupció darrere la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. L'exdirector d'Innova i expresident de CatSalut, Josep Prat, i l'arquitecte Jorge Batesteza acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, que inclou també l'abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien una vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de l'exdirector del CatSalut, Carles Manté.
3: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada.
30: Entre els vuit investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències.
0: I el regulador de les borses ha multat Gerard Piqué i també a l'empresari José Elías per infraccions molt greus per, bàsicament, fer operacions a la borsa amb informació privilegiada.
26: La sanció a Piqué és de 200.000 euros i de 100.000 euros al fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena. Segons la Comissió del Mercat de Valors, Elías va explicar a Piqué que una de les seves empreses estava negociant una fusió a través d'una OPA. Això va permetre que l'exfutbolista comprés accions abans que es materialitzés l'operació i així obtenir beneficis. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional.
0: I encara alguna cosa més. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya Nord i Portbou, en teoria, per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues.
30: El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigració grans del govern espanyol.
0: Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
4: Per primera vegada, les oficines policials franceses de l'estació de Cervera de la Marenda funcionen les 24 hores. Fins ara tancaven durant la nit. Aquest reforç de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius que passaran de 30 a 45. Pierre Rognaud de la Mota és el prefecte dels Pirineus Orientals.
6: Nous avons voulu muscler la réponse.
27: Hem volgut reforçar la resposta aquí a Cervera de la Marenda perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Boló i el Pertús.
6: Totalment étanche au Boulou et au Pertús.
4: El prefecte ha desvinculat aquest anunci de la llei de regularització del govern espanyol. Des de Cervera de la Marenda, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Donald Trump passarà avui la revisió mèdica anual a què se sotmet? No, passarà la revisió mèdica anual a què se sotmet el president dels Estats Units? No avui, el 26 de maig, Marc.
26: Exacte, la Casa Blanca ha anunciat que aquell dia anirà al Centre Mèdic Militar Nacional Walter Reed. L'estat de salut de Trump, de 79 anys, està constantment sota la lupa dels mitjans de comunicació, sobretot després que diverses fotografies en actes públics han mostrat hematomes o decoloració a les mans o al coll. Trump va declarar haver-se sotmès a una tomografia computada a l'octubre per descartar problemes cardiovasculars. Malgrat que els resultats van ser bons, la notícia també va alimentar els dubtes sobre la seva salut.
0: I ara tres titulars de Cultura en tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
0: La primera.
8: Sur la croisette.

0: Avui arrenca el Festival de Cannes i ho farà amb una quinzena de pel·lícules amb participació catalana. Algunes d'elles, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, Pedro Almodóvar, amb Amarga Navidad, i La bola negra, dirigida pels Cavis i amb música de Raúl Refri. Fora de la secció oficial a concurs, també hi podrem veure Viva, que és l'òpera prima d'Aina Clotet.
1: Aquesta és la primera, anem a la segona.

0: La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions. Per primera vegada es va entregar el Premi Solidari al director i actor Eduardo Casanova per la seva mirada en projectes com Silencio o Sidosa. Aquest any Casanova, recordem, que va fer públic que conviu amb el VIH.
1: I la tercera.

0: Els Beatles tindran per primera vegada un museu a Londres. Estarà situat a l'edifici del carrer Savile Row, en ple centre de la ciutat, on la banda de Liverpool va gravar el seu últim àlbum i van cantar en un terrat en el que va ser també el seu últim concert. El museu s'inaugurarà el 2027.
1: Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: 750.000 aficionats del Barça festegen el títol de Lliga en una rua pels carrers de Barcelona.
2: Afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que va començar al Camp Nou i que va passar per alguns dels carrers més cèntrics de la ciutat.
3: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
2: Lamine Yamal, entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, que va a una estelada, i Stesna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i la bandera de Palestina alçada per Lamine.
1: I Hansi Flick, que ja té enllestida la seva renovació al Barça.
2: Rafa Llusté, declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: I Estuani salva un punt pel Girona en l'últim minut del partit.
2: Empata un del Girona al camp del Rayo després que l'equip de Vallecas marqués al minut 86. Mitchell, tècnic gironí.
5: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival. Però avui ha tocat així.
2: El Girona a dos punts del descens, l'Oviedo és equip de segona divisió i Monchi és oficialment nou director general de l'Espanyol.
1: En un parell de minuts, una miqueta més. Arribarem a 6:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Avui, que a partir de les 11, avui ens ve veure Sílvia Pérez Cruz. Avui la cantant estarà en aquest programa per parlar amb el Ricard Ostrell. Sílvia Pérez Cruz, per cert, que acaba de presentar el seu últim àlbum, que es diu Oral Abisal.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

I ara que parlàvem de notícies de tribunals, encara en tenim una més d'aquestes últimes hores, que és que Dua Lipa s'ha querellat contra Samsung per fer servir, de manera i sense autorització, una imatge seva. La cantant s'ha querellat contra la companyia per 15 milions d'euros per fer servir, insistim, sense permís, una imatge seva per promocionar els productes de la companyia.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Mestres i professors tornen avui a la vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot el país.
1: La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació a la taula sectorial de dijous i els sindicats garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Sentim la consellera Niubó i Andreu Mumbrú, coordinador d'acció sindical de l'USTEC.
2: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
3: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: Tot això amb la polèmica infiltració policial en una assemblea de docents de fons.
4: Tot i que el Departament d'Interior anuncia que revisarà la mesura, la consellera Núria Parlon defensa el cap de Mossos.
5: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: I dedicarem bona part del programa amb connexions també a centres educatius i entrevistes a protagonistes de la jornada. Avui parlarem a l'estudi de Catalunya Ràdio amb sindicats, amb el sindicat USTEC, també amb pedagogs i amb la consellera Esther Niubó. I un dels passatgers aïllats de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid dona positiu provisional d'antivirus.
1: I el creuer afectat pel brot ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: I mentre tenim tot aquest panorama, Catalunya, Salvador Illa comença a Califòrnia un viatge oficial de 5 dies.
4: El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, en destaca la importància.
6: Entendre què és el que s'està fent a Silicon Valley i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
0: Els candidats a les andaluses tornen a polemitzar sobre Catalunya en l'últim debat televisat.
1: Sentim el candidat popular Juanma Moreno i la socialista María Jesús Montero.
7: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña, al señor Puigdemont, para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
8: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
0: Donald Trump alerta que l'alto al foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat.
4: El president nord-americà qualifica d'estúpida la resposta iraniana al seu pla de pau.
9: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: I aquí Indra aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu.
1: La companyia espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més.
0: Avui també estem pendents de que es desnoni una família de 10 membres que viu en un pis de 50 metres quadrats al barri de Sant Roc de Badalona.
4: És d'un gran tenidor que els va denunciar per no pagar el lloguer. Carles Segués, de la plataforma Som Sant Roc, fa aquesta denúncia.
10: No hi ha cap alternativa habitacional prevista. Estan en una situació doncs, que estan totalment desemparats.
0: I avui també arrenca el Festival de Cannes.
1: I el cinema català hi té un protagonisme important amb una quinzena de títols en participació catalana. Peter Jackson, director, entre d'altres, del Senyor dels Anells, i rebrà la Palma d'Or honorífica.
0: Repassem també les portades de la premsa avui, Marc Jurado, amb foto monotemàtica a la majoria de les portades.
11: Sí, fotografia Ricard als diaris de Barcelona, generalistes i esportius per l'autobús del Barça, i ens quedem amb el titular de La Vanguardia: els carrers seran sempre del Barça del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, ara ho dèiem, que preveu aconseguir 1.500 llocs de treball a Catalunya. De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos, i sobre la vaga d'educació, entrevista l'Ara amb Yolanda Segura de l'USTEC: amb 400 euros mensuals podrem parlar d'aixecar la protesta. A Madrid no hi trobem el Barça, l'antivirus i les narcollanxes a Andalusia centren els temes als diaris, imatge de fet de portada del País per un dels passatgers de l'ONU amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans. I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de vots fantasma, els que el van votar a ell, a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
0: Avui a la Seu d'Urgell es desperten amb 6 graus. Al migdia arribaran els 21. A Sant Andreu de la Barca en tenen 11, amb una màxima prevista de 22. Aquest matí farà sol a tot arreu, però compte perquè a la tarda hi haurà també tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, no ens en refiem d'aquest matí esplèndid que tindrem, perquè a partir del migdia creixeran grans nuvolades que es convertiran en tempestes. Les més fortes es produiran al prelitoral i a les comarques de Girona, però en realitat poden aparèixer en qualsevol punt del país. Avui tenim avisos grocs i taronges del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de la pluja forta i també amb possibilitat de calamar-se.
0: I avui, que hi ha vaga d'educació, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. La mala praxi del govern i del Departament d'Interior han incendiat encara més la vaga que avui faran els mestres catalans. Cal no perdre de vista els motius inicials de la protesta i les raons d'uns docents fatigats d'haver d'enfrontar-se a aules massificades amb un 40% d'alumnes amb necessitats d'atenció educativa especial i tot plegat percebent uns sous molt menors als dels seus col·legues europeus. Abans de queixar-se per les incomoditats d'aquestes protestes, perquè les vagues han de tocar una mica la moral, els pares farien bé d'escoltar els professors i d'ajudar-los a la seva lluita. I els que no són pares també, perquè descuidar l'educació va molt més enllà de suspendre els informes PISA. Va de tenir un país amb un futur estroncat. I per cert, els cranis privilegiats de la classe política que han posat foc a la vaga, encastant la bòfia a les classes i infiltrant Mossos a reunions de professors, si us plau, que els facin tornar al parvulari.
0: Ara són les 6:35, avui estarem molt pendents del que passi al país. Avui serem a tots els punts possibles per explicar les mobilitzacions arreu del país pel que fa a la vaga de professors. Lara García, bon dia. Hola, Lara.
14: Hola, bon dia, Ricard. Perdona que no us escoltava. Sí.
0: Et trobes a l'estació del metro de Fontana.
14: Exacte, sóc a l'andana del metro de Fontana, que ara mateix hi ha un centenar de professors congregats que han arribat fa pocs minuts amb pancartes, amb samarretes, i ara des d'aquí decidiran doncs quin serà el primer punt de les mobilitzacions del dia aquí a Barcelona. Des d'aquí el metro Fontana ens dirigirem cap a un d'aquests indrets de la ciutat que encara doncs els professors no volen revelar per seguretat i doncs perquè encara tampoc tenen molt clar cap a on anirem. Sóc ara mateix amb l'Isaac Salines d'Ustia, que ens pot explicar una mica com encara en la jornada d'avui. Isaac, bon dia.
15: Hola, bon dia, com esteu?
14: Com encareu les mobilitzacions?
15: Bueno, amb molta força, el col·lectiu segueix igual d'unit i determinat a pressionar l'administració perquè es reobri la negociació per la millora de les nostres condicions de feina.
14: I què ha de passar avui perquè s'aturin les mobilitzacions?
15: Perquè s'aturin les mobilitzacions? Bé, doncs el que ha de fer el govern és citar-nos a mesa sectorial però amb una oferta millorada en matèria de salaris, d'inclusiva, de burocràcia, perquè ens assabentem per premsa. Cap de setmana la consellera Niubó va anunciar que ens citaria a mesa sectorial als sindicats el dijous, però sense un ordre del dia clar i sense saber quin és l'objectiu. No sabem si és una maniobra de distracció o què. El que volem és que presentin una oferta o que...

0: 10 segons agafarem aquest primer metro que ens portarà doncs, als primers punts de les manifestacions.
1: Bé, és que hi ha una cinquantena de persones ara mateix, eh?
0: No, un centenar de persones.
1: Un centenar.
0: Sí.
1: Molt bé. Gràcies, Lara. Fins ara.
0: Fins ara.

0: I amb què ens despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música de Lenny Kravitz i Fly Away. I és que tal dia com avui, un 12 de maig, però del 1998, l'artista va publicar el seu disc Five, on s'incluïa aquesta cançó. A més, també un 12 de maig, però en aquest cas de l'any 1930, l'aviador espanyol Juan Muñoz va aconseguir una gesta extraordinària travessant l'oceà Atlàntic Sud en un hidroavió. Aquest vol històric va consolidar els avenços de l'aviació espanyola de l'època.
0: I amb qui ho parat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, en Martí, que ens ha trucat per respondre la pregunta que han fet els oients, si encara dormen amb el nòrdic o ja l'han desat. I una cosa ens ha quedat clara, en Martí és una persona que es desperta de bon humor.
2: Que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics, i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plat i un cafè amb llet.
3: Tu, ostres, tu!
2: Mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, surd.
1: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
2: No, no, és que mentre m'estava feitant ja l'estava buscant, eh? Sí, oh. Escolta'm, el dematí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, escolta'm, endavant, tu.
0: Bueno, i on són festes avui?
1: Avui festa major a Tàrrega, 5:45 de la tarda a la plaça Major. La Eixideta, on la canalla pren el protagonisme amb una cercavila de cultura popular pel centre de la ciutat. I a 8:00 PM al Teatre Ateneu. No ho hauria de fer, el primer monòleg de Roger Coma que converteix l'angoixa d'un encàrrec impossible en una comèdia plena d'humor.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs tenim molts moments de la rua d'ahir del Barça, especialment del berenar dels jugadors. Fuet, gelat i pizza. Entre els vídeos més virals, el del Marc Casado, Gerard Martín i Pau Cubarsí menjant-se un fuet a queixalar des de l'autobús mentre estan Cancelo, que ho mire sense entendre gairebé què fan. Abans, això sí, Cubarsí també havia agafat un fuet, encara amb el plàstic, que algú del públic li havia llançat i el va acabar signant. La pizza i el gelat s'ho van quedar Lewandowski i Chesney, que estaven asseguts davant de tot de l'autobús.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge d'Anna Olesti, portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista. Explica que avui al matí hi ha previst a Barcelona, al barri de l'Eixample, el desnonament de l'Olalla, una veïna amb 3 fills menors d'edat a causa d'un impagament del lloguer. L'Anna recorda que fins ara l'empresa propietària de l'immoble New Amsterdam Developers ha basat part de la seva activitat a convertir pisos de lloguer convencional en lloguer d'habitacions, també conegut com a co-living.
6: La nostra demanda principal és la renovació contractual de tots els pisos que estan afectats per aquesta propietat. Fins ara, l'empresa que feia era blocs de pisos amb veïns que hi vivien, expulsant-los dels seus barris i convertir els pisos en lloguer d'habitacions.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La cautela s'imposa a les borses després que s'allunyi el possible acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Comencem repassant els parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics, els índexs de Tòquio i Hong Kong pujant lleugerament, però el principal indicador de Seul, el Kospi, cau prop d'un 2%. En general, ahir dia molt pla. A Europa totes les borses van tancar planes. L'IBEX 35 va cedir un lleuger 0,21%, encara per sota dels 18.000 punts. I a Wall Street també sense gaires moviments. El Dow Jones va sumar un modest 0,20%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricardo Ostrell.
9: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
10: Ara amb Lidl Plus 6 Burger Meat mixtes per 3,39€. T'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89€. T'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
14: Sí, eh?
13: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
14: De coses d'aquestes de sota terra.
13: Sí. Han rigut amb porros, a veure si està que tenim...
14: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
3: He estat jo, perdó.
13: Ha sigut l'única, no?
14: És la que fa menys que se'n fuma.
13: No.
4: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a 12:00 PM.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K. El Matí de Catalunya Ràdio. Un minut i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: És la previsió informativa del dia. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
16: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el departament. Els sindicats convocants són el majoritari USTEC, la Intersindical, la CGT i professors de secundària. Les reivindicacions, les mateixes que abans del segon trimestre, pujar sou, abaixar ràtios i millorar els recursos per la inclusiva. Això reobrir l'acord ja pactat amb UGT i Comissions Obreres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial que ha convocat per dijous, però els sindicats li demanen garanties, seguint sentint la consellera i Albert Montbrú, coordinador d'acció sindical de l'USTEC.
17: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
18: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
16: Es preveuen talls de carretera durant tot el dia, especialment al matí. La manifestació unitària anirà de plaça Urquinaona a plaça Sant Jaume de Barcelona.
15: I en aquest context, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític.
16: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors del dispositiu policial.
19: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
16: El sindicat majoritari USTEC exigeix a la consellera que plegui i han anunciat que portaran al tribunal aquesta infiltració d'agents. Ho considera una vulneració molt greu del dret a reunió, del dret a vaga i de la llibertat sindical.
15: Novetat també de les últimes hores, un dels passatgers espanyols del creuer Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus.
16: Sí, de fet, el Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'hospital Gómez Ulla han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El que ha donat positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat seguint el protocol. Aquest cas s'assuma als 7 contagis confirmats ja fins de l'Organització Mundial de la Salut. L'últim cas que se sabia abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa. Ho explica la responsable de comunicacions de l'OMS, Nika Alexander.
20: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
15: Més notícies. Avui també estarem pendents del que pot passar a Badalona. A la una del migdia està previst que la comitiva judicial desallotgi una família de 10 membres que viuen un pis de 50 metres quadrats al barri de Sant Roc.
16: La plataforma Sant Roc Som Badalona fa una crida a evitar el desallotjament i denuncia que la família està en situació de vulnerabilitat. La propietat és Promotònia Coliseum, una empresa gran tenidora que va presentar denúncia després de l'impagament del lloguer. Entre els afectats, segons el col·lectiu, hi ha una dona gran amb problemes de salut, un adult amb discapacitat intel·lectual i un nadó nascut fa dues setmanes. Carles Segués és portaveu de la plataforma i assegura que si el desnonament no s'atura, la família es quedarà al carrer.
21: Aquesta família està en seguiment de serveis socials. Què passa amb aquest seguiment? Doncs que senzillament és fer aquest informe de vulnerabilitat i no hi ha cap alternativa habitacional prevista. I estan en una situació doncs, que estan totalment desemparats i que amb el perill de poder-se quedar al carrer.
15: L'exadvocada de Rosa Peral nega cap conflicte amb l'expolicia hagi motivat la seva renúncia a defensar-la.
16: En una entrevista ahir en aquest programa, Núria González va evitar concretar què l'ha portat a deixar de representar legalment Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana.
22: Tots aquells que pensen que ha passat alguna cosa o que he descobert alguna cosa o que això no ha passat res. Jo, crec que no he acabat de transmetre-li a ella potser la meva estratègia o el que jo creia que era prioritari. He arribat un moment en el que ja jo he sentit professionalment que ja no donaven més.
16: Recentment, Peral ha estat traslladada a la presó de Brians-1, suposadament per haver planejat un atac a una funcionària de la presó de Mas d'Enric, cosa que la mateixa González ha negat.
15: Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
23: Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallafocs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Seran zones amb boscos gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació, paisatges habitatges mosaic que poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
0: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
23: Des de Montserrat, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I cultura al cinema català és un dels grans protagonistes de la 79a edició del Festival de Canes, Marta Viana.
3: Sí, és el festival més important de cinema del món, que comença avui a prop d'una quinzena de títols amb participació catalana.
15: Marc Garriga.
1: És una xifra mai vista. Per començar, hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El Ser Querido, en la que ha participat l'ISEC, Amarga Navidad, amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba, i La Bola Negra, amb música de Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà per la català En Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això s'han seleccionat tres coproduccions internacionals de la catalana Fast and Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona, i també veurem aquí un curt de l'ESCAC, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i l'estrenarà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. Des de Canes, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
15: I cada vegada queda menys per la gran festa del 3CAT en viu.
3: Se celebrarà el cap de setmana del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
15: Montse Mas.
2: L'audiència podrà veure de prop un especial del Polònia i del Que no surti d'aquí, els càstings en directe de l'Atrapa'm si pots amb Llucia Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse. També hi haurà l'APM amb Joel Díaz fent en directe el Però vostè qui és, diversos presentadors del Cuines recreant el programa amb la participació del públic i Roger Escapa fent el suplement de Catalunya Ràdio de diumenge. Per assistir a les activitats cal reserva prèvia al web de 3CAT. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I una nova adaptació de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg, és una de les produccions destacades del Temporada Alta que arrencarà l'octubre a Girona i Salt.
3: És un projecte que torna 15 anys després del festival amb una actualització del clàssic que aborda qüestions com la intolerància, el prejudici o la misogínia, que es trasllada a l'Europa actual. Narcís Puig és el director artístic del Temporada Alta.
5: L'espectacle original de la Getai era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, doncs jo diria que europea, ara mateix.
15: I els esports, Robert Prat.
8: 750.000 persones acompanyen el Barça en el recorregut de la rua pels carrers de Barcelona. Lamine Yamal amb la bandera palestina i Lewandowski, que va hissar una estelada, van ser algunes de les imatges de la celebració. Estuani salva un punt pel Girona amb el seu gol a l'últim minut, empata un al camp del Rayo, i Monchi, oficialment nou director general de l'Espanyol.
15: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
24: Si el Barça ho hagués previst, si el Barça ho hagués buscat, mai hagués sortit tan bé. L'aposta pels joves i per la Masia té una raó econòmica, però el talent hi era i un entrenador atrevit li ha sabut treure rendiment. Aquest equip no és el primer que guanya lligues a Can Barça, però la il·lusió que genera és proporcional a la identificació que hi senten els aficionats. Perquè no hi veuen uns multimilionaris, malgrat que també ho puguin ser. Els Fermín, els Gavis, els Cobercí, els Casadols, la Min, viuen l'esport com un joc. Transmeten que més enllà d'una professió ells s'ho estan passant en gran, com si encara juguessin a l'infantil. Després necessiten la barreja amb alguns jugadors més veterans i l'èxit, però la comunió amb l'afició s'explica des d'aquí.
15: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
25: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
26: No m'agrada aquesta sintonia.
27: És que està molt bé. Pam, pam,
25: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
27: M'ho faries tu, Lisenda?
26: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam.
27: Marc Marvà, bona tarda.
28: Bona tarda.
27: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
28: Pam, pam, pam, pam.
26: Molt bé.
27: Com ho faries, Òscar?
29: No, jo no ho faria.
27: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
30: De dilluns a divendres de 4 a 7.
25: La millor hora del dia.
30: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
27: Pam, pam, pam, pam.
4: Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Ara mateix tenim 5 graus a Castelladanuc, 9 graus a Margalef, al Priorat, i 16 graus a Vilassar de Dalt. De moment amb un cel serè pràcticament tot a Catalunya, a l'espera d'un temps inestable aquesta tarda, amb tempestes que creixeran en qualsevol punt del país. Les més fortes, a les comarques de Girona, a la Catalunya central, prelitoral, però moltes d'aquestes tempestes poden acabar espetegant i amb força en alguns llocs de la costa. També se'n formaran a les comarques de Tarragona, Pirineu, Perepirineu, tot plegat amb risc que aquestes tempestes puguin anar acompanyades de calamar-se i acumular puntualment fins a 40 o 50 litres per metre quadrat. Sembla que demà es mantindrà encara els ruixats de tarda al nord-est de Catalunya amb alguna tempesta, temperatura que comença a baixar i baixaran més ganes de cara al final de la setmana, a partir de divendres.
6: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
7: Pere Arquilloé i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat.
7: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Susana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat. A Catalunya Ràdio.

0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora per entrevistar la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, el dia en què hi ha convocada jornada de vaga a les escoles i als instituts de tot Catalunya. També parlarem amb l'assessor en Educació, Pepe Menéndez.
2: A dos quarts de deu sabrem tots els detalls de l'acte que el Papa Lleó XIV protagonitzarà el 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona. En parlarem amb l'encarregat de preparar-lo, el periodista Xavier Pérez Esquerdo.
1: A dos quarts d'11, entrevista al sociòleg, professor universitari i exministre d'Universitats, Manuel Castells.
2: I a les 11 entrevistarem Sílvia Pérez Cruz, que acaba de presentar el seu últim disc, Oral Abissal.
1: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Ahir vam conversar amb molts culers il·lustres que ens van explicar com van celebrar el nou títol de Lliga del Barça. Entre ells, el supòrter d'Animació.
5: Cono, quédate! Cono, quédate! Cono, quédate! ¿Dónde está Florentino? Florentino, ¿dónde está? ¿Dónde está Federico?
6: Federico
5: Valverde. Casate Catalí y Santita Lumola en el Cantic también, ¿sabes?
6: Bueno. Sí.
5: Ahí va a ir a la estadi a pillar un buen puesto para la surtida de la rúa ya. Sí. Que estaremos allá más supporters, ¿vale? Con las bengalas.
6: Molt bé.
5: Y un tifo de supporters, ¿vale? Perquè el míster, per lo que li ha passat al seu pare, ¿vale?
6: Molt bé.
5: I prometem que no nos tornarem a equivocar d'autocar, que ahir vam tenir un problema i li vam tirar unes pedres a l'autocar que era nostre.
6: A veure, qui collons va tirar pedres a l'autocar del Barça?
5: No te
6: però el Jero
5: ha sigut el Jero.
6: Vas el Jero, pues ha de ser molt idiota,
5: El Jero és molt bon tio, és un suport,
7: anava sol o no? Anava sol?
5: No,
6: cap a quarts de 12, més temes pendents.
3: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
8: A Lió, uns nens van sortir al carrer per una causa urgent, que hi hagi més poesia. Amb pancartes i falses multes per falta de versos que deixaven els vehicles, van convertir la ciutat en una petita revolta lírica. Va ser durant el Printemps des Poètes, la festa francesa que cada any treu la poesia del llibre per situar-la al carrer. A Barcelona no tindrem multes poètiques, però sí una setmana sencera per deixar-nos atrapar. Aquest dijous comença el Barcelona Poesia, amb veus com la de Marta Pissarrodona, Biel Mesquida, Dolors Miquel i molts poetes més. La multa és simbòlica, però l'avís és clar. Ens falta poesia. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
3: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
9: Tal dia com avui de l'any 1980 van donar a la radical i universal Mercè Rodoreda el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ella hi havia tornat feia 8 anys del seu llarg exili. Avui és un bon dia, doncs, per anar a veure l'exposició Rodoreda un bosc, al CCCB. I m'ho dic a mi, per recordar-m'ho, que encara no hi he anat i vull anar-hi, i s'acaba ja, s'acaba el 25 de maig. Apunteu. I agafant estrictament el nom, ara m'agradaria anar a una altra Mercè, la de Maria del Mar Bonet, versionada per Valius i Carlota Serraïma.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tindrem un matí de sol a tot arreu, però molta atenció amb les tempestes que es preveuen per aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Precisament el sol i la caloreta que farà fins al migdia serà l'energia que farà créixer les tempestes de la tarda. Se n'esperen de fortes en qualsevol punt de Catalunya. Les més importants creiem que poden formar-se al voltant del prelitoral i acabar descarregant en alguns punts de la costa. Hi haurà llocs que poden caure de 40 a 50 litres per metre quadrat puntualment i fins i tot podem tenir calamarsades.
0: Avui estarem patents a aquestes tempestes i ja també actiu el pla Inuncat a bona part del país, amb especial atenció al litoral i al prelitoral de Barcelona i la Catalunya central. Això el dia en què tornen les vagues en escoles i instituts.
2: Illa, illa, illa, ens dones calderilla! Illa, illa, illa, ens dones calderilla!
0: Primera gran aturada a la nova onada de mobilitzacions. Avui afecta tot el país. Estarem molt pendents avui al matí de Catalunya Ràdio, també de les afectacions a la mobilitat pels talls de carretera que hi pugui haver avui. Anem a Santa Coloma de Gramenet. David Àngela, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Aquí ja han començat els talls.
3: Doncs sí, amb crits de vaga i lluitant també estem educant, o visca la classe obrera, entre d'altres, uns 150 mestres, estan tallant la B20 en els dos sentits a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet. Patricia Morales, delegada d'USTEC, adverteix al govern que els mestres no es faran enrere.
4: Ve d'un malestar que està latent des de fa molts anys i ja des de fa dos s'ha començat a treballar molt per detectar d'on venia aquest malestar, no? Ja teniu el resultat. Ara ja diguéssim que nosaltres estem acompanyant aquesta lluita, però no la podrem parar sols. Vull dir que el govern ha de fer alguna cosa. Van sols.
0: Anem ara una mica més cap al nord, al Maresme, a la C32. Marta Vallès, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: La situació quina és, Marta?
5: Doncs aquí de moment encara no hi ha cap tall, avui hi ha hagut un... Ara mateix hi ha hagut una certa dispersió perquè el lloc habitual de trobada de les persones que es concentren habitualment aquí els professors per arribar fins a l'autopista, doncs avui se l'han trobat tancat, ens l'hem trobat tots tancat. És un gran centre comercial que avui no ha permès entrar els vehicles a dins i per tant hi ha hagut una certa dispersió. Ara la gent s'està movent, això pot haver fet retardar alguns minuts les actuacions que estaven previstes per aquest matí. Ara mateix s'han concentrat en un altre centre comercial i estem a punt de saber quina mena d'accions tindrà en lloc aquest matí aquí a la zona alta on s'agafa l'autopista des de la ciutat de Mataró.
0: Doncs gràcies, Marta Vallès, a la C32, al Maresme, i a Barcelona fa una estona. Lara García, també ens explicaves que hi ha un centenar de mestres que es comencen a moure, en aquest cas amb metro. On sou ara mateix?
6: Doncs sí, ara mateix ja hem arribat a Mundet, a l'estació del metro de Mundet, hem pujat cap a dalt i els mestres han començat a tallar la ronda de dalt. De fet, ara mateix ja tenen tallada la ronda de dalt, la B20, a l'alçada, com us dic, entre Mundet i la Vall d'Hebron, en tots dos sentits de la marxa. En aquest punt són més d'un centenar de persones, de mestres, amb pancartes dirigides a la consellera d'Educació, Esther Niubó. Càntics de vaga, bengales, bombes de fum i també podem destacar a aquesta hora que no hi ha presència dels Mossos d'Esquadra. En altres vagues, també d'educació de fa uns mesos, vèiem que els Mossos acompanyaven els mestres doncs, en aquest procés de tallar la ronda de dalt, si més no per seguretat. En aquest cas no hi ha presència de Mossos d'Esquadra. Els mestres han irromput sols a la B20 i ara mateix, com us deia, la tallen en tots dos sentits de la marxa.
0: Seguirem durant tot el matí aquestes mobilitzacions. Catalunya Ràdio sempre hi som. Avui ho explicarem amb un ampli desplegament informatiu i també seguirem aquestes afectacions que se'n derivin, també les carreteres. En parlarem també avui en temps d'agora a partir de les 9 amb la consellera Esther Niubó i amb la portaveu del sindicat majoritari, Yolanda Segura, que ens acompanyarà a l'estudi de Catalunya Ràdio. Avui també, en una entrevista al diari Ara, Yolanda Segura apunta que si el departament ofereix un augment de sou de 400 euros al mes, podrien acabar les mobilitzacions. Tot això avui, que a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, el sol ha sortit a les 6:31 i a la Canonja, el Tarragonès, es pondrà a les 9:04 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7:04. Titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I tornen.
9: Vaga generalitzada a l'ensenyament avui dimarts. És la primera d'un cicle d'aturades fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el departament. Educació ha convocat la taula sindical, on també hi són els sindicats que han arribat a un acord amb el govern aquest dijous.
10: Com deies avui en una entrevista a l'Ara, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, afirma que amb una proposta de 400 euros més al mes per docent es podria acabar amb la protesta.
0: Maria Costa.
8: La mobilització d'avui es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'ha convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. I tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. En parlen la consellera Esther Niubó i un dels portaveus d'USTEC, Andreu Mombrú.
11: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
12: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
8: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Continua.
13: El País Valencià, avui també segon dia de vaga, en aquest cas indefinida, de mestres i professors. La jornada d'ahir va estar marcada per les protestes i les reivindicacions del sector.
14: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
9: Els sindicats situen el seguiment de l'aturada en un 85%. La Generalitat ho rebaixa fins a la meitat.
0: Es revisarà.
10: La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que caldrà analitzar si va ser oportú o no infiltrar agents de paisà dels Mossos d'Esquadra en assemblees de professors.
15: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
13: Això sí, la consellera manté la confiança en el major Josep Lluís Trapero, mentre que els sindicats de l'ensenyament ja han anunciat que ho portaran a la justícia.
0: No afectarà.
9: El director general dels Mossos no serà un obstacle perquè Esquerra i el govern presentin probablement la setmana que ve els pressupostos per aquest 2026. Els republicans, que han reclamat la dimissió de Trapero per la infiltració entre els docents, no volen que aquesta carpeta condicioni els comptes.
0: Àlex Giral, Robert.
16: Les parts apunten a un pacte molt proper que permetria tenir els nous comptes aprovats abans de l'estiu, com es van proposar després del desacord del març. El republicà ja que Albert diu que insistiran a demanar la dimissió de Trapero per les infiltracions en reunions de docents, però que no serà una línia vermella per als números.
17: El que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
16: Des del PSC ho veuen coherent, i més ara que les converses
18: estan avançant plenament,
16: deia Lluïsa Moret, número 2 dels socialistes. Com us va explicar aquesta emissora, el desllorigador ha estat el tren orbital metropolità. Els comuns, per cert, també volen més avenços en la línia ferroviària per ratificar el seu acord de pressupostos amb el govern d'Illa. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A Califòrnia.
10: Salvador Illa volarà cap als Estats Units després de la reunió de govern d'aquest matí. Farà un viatge oficial de 5 dies. Fins diumenge, el president recupera l'agenda internacional que va haver de suspendre a principis d'any a causa de la malaltia que va patir.
0: Positiu.
13: Un dels passatgers espanyols del creuer Ondius, que estan aïllats en un hospital a Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no és cap dels 5 catalans. Es troba bé, no té símptomes i l'han traslladat a la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell de l'Hospital Gómez Ulloa.
9: Se li farà una segona prova per confirmar el resultat. Els altres 13 espanyols han donat negatiu en la primera PCR. Són en habitacions individuals, es poden comunicar amb familiars a través dels mòbils i se'ls controla la temperatura 2 cops al dia.
0: Ja n'hi ha 7.
10: De positius per antivirus arreu del món confirmats per l'OMS. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. Abans del positiu espanyol, es va confirmar el d'una francesa i el d'un home dels Estats Units. Tots dos són als seus països.
0: Camí dels Països Baixos.
13: El creuer, on es va originar aquest brot, ja ha salpat de les Canàries després de desembarcar tot el passatge.
19: Spain did it in style.
9: Una operació que ha acabat amb aquest agraïment del director general de l'OMS al govern espanyol. Al vaixell hi queden 28 persones, 27 tripulants i un metge. Ara tocarà desinfectar el port de Granadilla.
0: Anem cap a Tenerife. Mònica Mas i David Mendoza.
20: L'Ondius ja va de camí a Rotterdam després d'abandonar finalment Tenerife ahir a les 8 del vespre i després de desembarcar els 27 passatgers que quedaven per repatriar. Contra tot pronòstic, el vaixell de luxe afectat per l'antivirus ha hagut d'atracar el moll a causa del fort vent que feia impossible desembarcar fondejant el port. Mònica García és la ministra de Sanitat.
21: El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
20: El desembarcament s'ha fet igual que diumenge, minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que han portat els passatgers fins a Eindhoven, on continuaran el seu viatge cap a casa. Es posa punt final així aquest periple que ha centrat l'atenció mundial els últims 2 dies. Mònica Mas, David Mendoza, des de Tenerife, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gestió pública.
10: El Consell de Ministres aprova avui un projecte de llei amb l'objectiu de blindar la gestió pública de la sanitat, facilitant la reversió de models privats com els dels grups Quirón o Rivera Salut, que han generat diverses polèmiques en els últims mesos.
0: Manté les peticions.
13: Un cop escoltats testimonis i acusats, el judici i la fiscalia no ha canviat les penes que demana per als fills de l'expresident Jordi Pujol. 29 anys de presó per al gran Jordi Pujol Ferrusola i entre 8 i 14 per a la resta de germans.
9: El Ministeri Públic els acusa de formar una associació il·lícita per cobrar comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera enriquir els comptes familiars a Andorra.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
1: En la recta final del judici, cap modificació en l'acusació per associació il·lícita, blanqueig de capitals i tres delictes de frau fiscal, entre d'altres, per Jordi Pujol Ferrusola. Per la seva exdona, Mercè Gironès, la fiscalia demana 17 anys de presó i per Josep Pujol Ferrusola, 14, perquè els acusa també de frau fiscal i falsificació en document mercantil, mentre que per la resta de germans els demana 8 anys de presó. Els seus advocats volen que se'ls absolgui. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cada aquest dilluns han negat tenir un tracte de favor en l'adjudicació d'obra pública.
18: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
1: I han defensat els negocis que han fet amb Jordi Pujol Ferrusola. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Interroga.
10: El jutge que investiga l'exministre Cristóbal Montoro i els contractes del seu bufet d'advocats comença avui a interrogar els imputats. La causa es va obrir fa 7 anys.
13: Avui declaren 3 exdirectius d'una de les empreses gasistes que va tenir contactes amb aquest bufet a canvi que el govern aleshores del Partit Popular canviés lleis per beneficiar-los.
0: Vol resistir.
9: Keir Starmer al capdavant del govern britànic després de la patacada a les eleccions de la setmana passada que han generat una cascada de peticions de dimissió dins del Partit Laborista.
0: Londres, Quim Olivares.
22: El primer ministre britànic no plegarà malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè dimiteixi. Starmer defensa que ha de continuar per millorar la vida de la classe treballadora, dels joves i acordar una nova entesa amb Europa.
23: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
22: Caldrà veure fins quan Starmer pot frenar l'amenaça interna d'alguns companys de partit de fer-lo fora. El primer ministre té un avantatge. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries. Quim Olivares des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Extrema fragilitat.
10: Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació molt delicada després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units que Trump ha qualificat d'estúpida.
24: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
13: L'Iran demanava el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians.
0: 1.500 persones.
9: Entre la companyia líder a l'estat en tecnologia aeroespacial i de defensa aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més.
0: I atenció a les pressions.
10: Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país.
13: Els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra de Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats.
0: Tot a punt.
9: Per Canes, el festival de cinema més important del món, hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana.
25: És una xifra mai vista. Per començar, hi ha 3 pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El Ser Querido, en la que ha participat l'ISEC, Amarga Navidad, amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba, i La Bola Negra, amb música de Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà per la català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la Boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això s'han seleccionat 3 coproduccions internacionals de la catalana Fast and Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona, i també veurem aquí un curt de l'ESCAC, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i l'estrenarà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 830.000 euros.
10: És el que van recaptar i alegar la solidària People in Red a Barcelona per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
13: Per primera vegada la fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari que se li ha donat a Eduardo Casanova, actor i director de projectes com Silencio o Sidosa. Aquest any Casanova ha fet públic que conviu amb el VIH.
0: I pel que fa als esports, per cert, deixa'm dir que ja s'ha tallat la ronda de dalt. Ara de seguida ho ampliarem amb l'estat de les carreteres, del trànsit. Robert Prat, perquè fa els esports, celebren.
2: El títol de Lliga amb els aficionats del Barça que surten al carrer de manera massiva, fins a 750.000 persones a la rua per la ciutat, Lamine Yamal.
3: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan amb nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estem aquí per ells.
0: Els de sempre.
2: Estuani amb un gol a l'últim minut dona un punt al Girona en l'empat a 1 al camp del Rayo Vallecano.
4: D'eufòria màxima aconseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
2: El Girona està a 2 punts per sobre del descens.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
7: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 12 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut al nord, amb 3 quilos 17 grams, a l'Hospital Sant Joan de Déu, i el Nesta, que no nesti, quan faltaven 13 minuts per les 6 del matí a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
26: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Curador. Tenim 8 graus a Gironella, 12 a Lliçà d'Amunt i 17 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
27: Hola, bon dia. Doncs matí complicat pel que fa a la circulació a la ciutat de Barcelona. Atenció perquè hores d'ara la Ronda de Dalt es troba tallada per manifestació en els dos sentits de la marxa de Santa Coloma, els accessos cap al Nus de la Trinitat i a Mundet. També la Gran Via de Barcelona està tallada a l'alçada del passeig de la Zona Franca.
26: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català.
28: L'aportació municipal al Consorci per a la Normalització Lingüística arribarà a un mínim de 3 milions d'euros.
29: Cosa que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve.
26: Anna Escurà.
30: L'objectiu és acabar amb les llistes d'espera. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
31: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
32: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
30: Anna Escurieixas per al matí de Catalunya Ràdio.
26: Més notícies. Els 4 municipis catalans on més va créixer l'afiliació al registre oficial de la població treballadora inclosa a la Seguretat Social són de la demarcació de Barcelona.
28: Concretament, Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Manresa i l'Hospitalet, amb creixements de més d'un 3% en relació amb un any enrere.
29: A l'altra banda de la balança, amb els increments més modestos, hi ha Castelldefels, Sant Cugat del Vallès i Barcelona per sota de l'1%. En termes relatius, Osona és la segona comarca amb més augment darrere del Baix Penedès.
26: Manresa, Igualada i Martorell seran un eix prioritari per evitar la propagació de grans incendis forestals.
28: El govern preveu crear 14 grans eixos de confinament per evitar que els incendis puguin travessar tot el país i n'hi haurà 5 de prioritaris, entre els quals la Catalunya Central.
26: Al Bages, 4 persones ateses per una fuita química al polígon de Bufalvent de Manresa.
29: La fuita ha estat d'un producte irritant, però no ha acabat provocant cap trasllat sanitari ni cap confinament, segons explica el Regió 7.
26: Al Vallès Oriental, Gualba torna a tenir aigua potable 6 mesos després.
28: L'Ajuntament recomanava no beure'n per la presència d'àcids haloacètics per damunt del que accepta la Unió Europea. Això fa, entre altres coses, que la font de la plaça Joan Reguer torni a brollar.
26: I a Osona, Vic rectifica i retirarà també els cartells que restringien la circulació de patinets i bicicletes al centre.
29: Els col·locaran rètols pedagògics com el que hi ha a Portalet o la Calla, ho llegim al 9-9.
26: I cultura amb música a Badalona. Coincidint amb les festes de maig, concert d'avui de Guillem Bautista al Parc de l'Escorxador, l'entrada és de franc i K-pop. El grup coreà Twice torna amb el seu This is for World Tour a les 8 del vespre al Palau Sant Jordi, entrades a partir de 135 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva.

0: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui amb una fotografia monotemàtica en la majoria de portades dels diaris catalans i esportius, que és l'autobús del Barça. Destaquem el titular de La Vanguardia, que diu: els carrers seran sempre del Barça del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, que preveu aconseguir 1.500 llocs de treball a Catalunya. De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos, i sobre la vaga d'educació podem llegir una entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura de l'Austec. Amb 400 euros mensuals, diu, podrem parlar d'aixecar la protesta. A Madrid no hi trobem el Barça, sinó que l'antivirus i les narcollanxes a Andalusia centren els temes dels diaris. De fet, la imatge de portada del País és per un dels passatgers de l'Ondius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans. I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca mig milió de votants fantasma, els que el van votar ells a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: el 24 d'octubre del 1954.
1: I el número de la sort, el...
2: 3.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I ara volem parlar d'una arma secreta per tenir més turistes. Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia, sí. Els propietaris d'un edifici de Londres han anunciat la que diuen serà la gran novetat turística mundial de l'any que ve. Aquest edifici està al número 3 de Savile Row, de Londres. És l'antiga seu d'una empresa que es va fundar l'any 1960 per aglutinar i controlar els negocis d'una societat que formaven 4 persones. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. El número 3 de Savile Row és on hi havia Apple Corps, l'empresa que van fundar els Beatles. És un edifici de 7 plantes i s'anuncia que l'any que ve totes les plantes obriran al públic exposant arxius de la companyia, per tant de la història dels Beatles, i amb dues grans atraccions. La recreació de l'estudi on els Beatles van gravar Let It Be i també...

també es permetrà accés al terrat on els Beatles van fer aquella famosa i mítica última actuació. Apple Corps va marxar de l'edifici, però ara l'han tornat a comprar, en bona mesura, perquè han vist que els turistes hi van a fer la foto i han dit, calla, que encara en podem treure 4 duros d'aquí, algun més de 4 duros. L'Ajuntament de Londres aplaudeix amb les orelles la iniciativa i ja s'apunta que la capital competirà o es complementarà amb Liverpool.

estudi de dues universitats de Liverpool ha calculat que el llegat dels Beatles genera 90 milions d'euros cada any per l'economia de la ciutat de Liverpool. Són xifres comparables a les que generen altres figures de la música o de la cultura pop.

0: Graceland, la casa de l'Elvis Presley a Memphis, atreu 600.000 visitants cada any i l'empresa que gestiona els drets del rei diu que fa 30 anys que aquesta xifra es manté sorprenentment estable. L'impacte econòmic que té Graceland sobre la Memphis, sobre la ciutat de Memphis, és de 150 milions de dòlars cada any.
1: Per tant, és del tipus de turisme que triomfa més.
0: Sí, sobretot si tens una marca com els Beatles, com Elvis, com Harry Potter, com Hollywood, que atreuen generacions diferents. És un tipus de turisme que en els últims anys ha anat a més. Hi ha alguns estudis que diuen que els que fan turisme de patrimoni o turisme cultural, és a dir, anar a Atenes per veure el Partenó, per exemple, aquests gasten més i fan estades més llargues. Però hi ha un altre tipus de turisme que diuen alguns experts que això ho està començant a canviar.
2: La pilota queda a l'altra banda, la recupera la Lamine Yamal. Fa el xut!
0: I és el turisme esportiu. Segons l'Observatori del Turisme de Barcelona, el turisme esportiu a la capital, del qual el Barça, evidentment, és la part més rellevant, representa un 20% del total que visita Barcelona. És a dir, un 20% dels turistes que venen a Barcelona venen pel Barça. L'estudi, de fa 3 anys, diu que qui visita Barcelona per un interès esportiu s'hi està més dies i es gasta més que els altres.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia... Em protegeix i m'atura alhora. I la resposta era empara. Emparar algú vol dir posar-lo sota la nostra protecció. I si també m'atura, és que empara. Avui dimarts, un Enigmàrius que us deixarà freds. Pal clavat a terra en plena fredurada. De 4 lletres. Pal clavat a terra en plena fredurada. 4 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: A la vez de Catal Televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre les paraules de Mariló Montero a Telemadrid en relació amb el creuer Ondius.
6: Ahir, a Telemadrid, la tele pública, Mariló Montero, que és tertuliana, va dir sobre el creuer on hi han afectats per el antivirus lo següent. El millor és que el vaixell no vinga i el que havien d'haver fet és treure els passatgers, els malalts, i deixar els sants, que han pagat 15.000 o 20.000 euros per un viatge fastuós i estan segrestats en este vaixell sense llibertat de moviments per poder fer res. Ja està. Jo és que no puc dir res més.
1: I a la recomanació del dia arran de la vaga d'educació, la Cristina Bordes ens recomana la minissèrie El senyor de les mosques.
7: Els nens són els protagonistes d'una de les millors estrenes de l'any, sense cap mena de dubte. Visualment hipnòtica i amb escenes punyents que poden trencar l'espectador. Parlem de la primera adaptació a sèrie del clàssic de William Golding, en què un grup de nens supervivents d'un accident d'avió han de subsistir i autogovernar-se en una illa deserta, on caldrà triar entre la civilització i la barbària. Espectaculars les interpretacions de tots els nens actors, la posada en escena, la banda sonora amb grans noms darrere, és que fins i tot el color és magnètic. El senyor de les mosques, del creador d'Adolescents i de només 4 capítols, es va estrenar fa menys d'una setmana a Movistar Plus.
1: I quin és el protagonista del dia? Gerard Jubany, bon dia.
8: Bon dia, la Rua.
9: Jesse Fumador! Jesse Fumador! Jesse Fumador!
8: La Rua dels Campions és protagonista del dia després que ahir els jugadors del Barça es passessin 5 hores pels carrers de Barcelona enfilats a l'autobús descapotable i ens deixessin imatges comentadíssimes ja des d'ahir la nit.
1: Les més comentades, sí, la bandera palestina que va portar la Minyamal, l'estelada que va onejar Lewandowski i altres jugadors també de l'equip.
10: Sí, sí, i el porter suplent, el polaco aquell, que no fa res, fuma tot el rato.
1: Sí, Manolo González, bon dia.
10: Bon dia. En un autocar està prohibit fumar.
8: Sí.
10: Soc jo el conductor de l'autobús i luego bajar d'un sopapo.
8: Sí, però vas veure la Rua del Barça, tu, sent entrenador de l'Espanyol, perquè havies de...
10: No, perquè no, és que tu ficava la TV3.
1: Mira, sí. TV3, ara, Manolo.
10: Bueno, la poso de fons. I la tenc posada de fons i què passa? Una tele que paguem entre tots. Tots a comerse la Rua del Barça. Com si fossi tot Barça, m'explico?
8: Sí, no.
10: I venga, 5 hores ahí viendo los culés, haciendo el mono, subido a un autocar, tirando confeti y ballant, y cuánta tontería y cuánta polla, home. Contingut de qualitat.
1: Bueno, això és el que... La pregunta és si guanyés l'Espanyol a la Lliga, on es faria la Rua, a Barcelona o a Cornellà?
10: Mira, escolta'm, no, això és una pregunta...
8: I el Prat.
10: És una pregunta amb resposta indubida. M'estàs obligant.
8: Doncs és una pregunta absolutament pertinent.
1: Tampoc és l'escenari que teniu ara mateix sobre la taula, vull que tampoc cal...
10: Bueno, escolta'm una cosa. Mira... No.
1: Ho dic amb tot el respecte, vull dir...
10: Se't nota. L'altre dia deies que volia ser a segona, Sabadell i
1: Espanyol. Seria un gran derbi, sí, home.
10: Un gran derbi, sí. Vinga.
8: No va dir que ho volgués.
1: No va dir que l'Espanyol baixi.
10: No sé por qué vengo.
1: Jo el que dic és que si baixa, hi haurà un gran derbi Sabadell-Espanyol. Vull dir que tampoc tot són males notícies. Vull dir que també s'ha de veure sempre el costat positiu de les coses.
10: Mira, escolta, jo et dic una cosa. Jo només espero...
1: Evidentment seria una notícia catastròfica, eh? Vull dir que no...
10: Si l'Espanyol baixa, que espero que no... Vull veure si se fa.
8: Només faltaria.
10: Si l'Espanyol se salva, vull dir, si l'Espanyol se salva, vull veure si hi ha una rua per la TV3.
1: Però hi hauria dos equips catalans, a primera, i el Sabadell i l'Espanyol.
10: A més, l'autocar d'ahir estava mal conduït. Això també t'ho dic. Totes les curves mal pillades. Les del Barça. La mierda de polla, ja.
1: Són 7:45. I aquesta hora les protestes de mestres i professors en aquest nou dimarts de vaga ja provoquen els primers talls de carretera. Un dels que pot generar més afectacions és a la Ronda de Dalt, a la zona de Mundet. Lara García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs sí, aquí la Ronda de Dalt, la B20 està tallada des de poc minuts abans de les 7. Els docents han començat a tallar la ronda als dos sentits de la marxa. En aquest punt, doncs, són més d'un centenar de persones manifestant-se. Fa uns minuts han arribat dos agents de la Guàrdia Urbana i dos dels Mossos d'Esquadra que estan fent de mediadors amb els manifestants per intentar, doncs, que es dissolgui aquest tall. En aquest punt, les pancartes i els càntics són principalment contra la gestió de la Conselleria d'Educació i contra la policia. Els manifestants també demanen disculpes als conductors afectats pel tall, però estan convençuts en allargar la protesta i ens han dit que intentaran que s'allargui el tall tot el possible. De moment, però, els conductors s'ho prenen en calma i, sobretot, també hi ha alguns, doncs, que han sortit dels cotxes i que s'han solidaritzat amb la causa dels docents.
1: A Santa Coloma, també tallada la B20. David Àngela, bon dia.
12: Hola, bon dia. Aquí, al voltant d'uns 200 mestres, tallen des de les 7 del matí, aquí a la B20, doncs, en els dos sentits, a Santa Coloma de Gramenet, a l'entrada, justament, de Barcelona. I aquí s'hi ha viscut algun incident, concretament, quan dos motoristes han volgut saltar-se aquest tall i els Mossos han hagut d'intervenir perquè la crispació no n'és de més. Els mestres continuen ballant, cantant i cridant consignes, com això no és docència, és supervivència, davant d'uns conductors que, aparentment, almenys els que són més propers a aquesta concentració, entenen i comparteixen les seves reivindicacions.
1: Anem cap a la C32, a Mataró. Marta Vallès, quina és la situació a aquesta hora?
13: Bon dia, de nou. Doncs ara mateix la C32 tallada completament en tots els carrils a l'alçada del centre comercial Mataró Parc en direcció a Barcelona. Fa uns minuts que el grup de docents han pogut accedir a l'autopista i tallar-la amb una pancarta que diu lluitar també és educar, i consignes com ara menys policia i més educació, ni ho boc passa, tu sí que cobres massa. Cares de resignació dels conductors. La majoria espera amb pacientment que es reobri l'autopista. També a tots els accessos en direcció a Barcelona estan ara mateix tallats i de moment sembla que la concentració aquí, des d'on us parlem ara mateix, des del vell mig de l'autopista C32, de moment no s'aixeca.
1: Línies obertes també, si voleu explicar-nos la situació, si sou mestres i voleu també denunciar el que està passant, 9301-7474. Matí, doncs, molt complicat a les carreteres, que seguirem també amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia, sí, i a banda d'aquests talls que ara sentíem, també n'hi ha un altre a l'Hospitalet, a la Gran Via de Barcelona, està tallada a l'alçada del passeig de la Zona Franca i també complica molt la circulació en aquest punt. Això fa que aquest estigui sent un matí molt complicat a les carreteres, perquè les que habitualment ja van carregades, sobretot d'entrada a Barcelona, ho fan encara molt més, circulació molt densa a les dues rondes, la Litoral i la de Dalt, també a la 2 des de Castellbisbal, a la B23 des del Papiol, l'AP7 també molt afectada a l'alçada de Barberà i la C58 i d'entrada també cap a Barcelona.
1: Ningú t'ho explicarà millor. Avui Catalunya Ràdio explicant el que està passant al país, també a les carreteres, amb l'equip viari de Catalunya Ràdio i amb l'ampli desplegament informatiu que anirem tenint al llarg de tot el matí. Per cert, que avui parlarem també amb la consellera Esther Niubó i la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura, que ens acompanyarà a l'estudi. Avui Segura apunta al diari Ara quin podria ser el punt de trobada amb el departament. Assegura que amb 400 euros al mes per cada professor es podria acabar amb les protestes. I pel que fa als esports, Robert Prat?
15: 750.000 persones acompanyen el Barça en el recorregut de la rua pels carrers de Barcelona. Lamine Yamal amb la bandera palestina, Lewandowski, que va hissar una estelada, van ser algunes de les imatges de la celebració. Estuani, que salva un punt pel Girona amb el seu gol a l'últim minut, empata un al camp del Rayo i Monchi, oficialment nou director general de l'Espanyol.
1: I pel que fa al temps, atenció, perquè no us refieu del sol d'aquest matí, perquè aquesta tarda tindrem tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Sí, hi ha molta inestabilitat i, per tant, amb la caloreta que farà durant el matí, serà font d'energia de les tempestes que creixeran a partir del migdia. Grans nuvolades que es convertiran en tempestes que poden acompanyar-se de calamar-se, fins i tot. Les més importants creiem que es formaran al prelitoral, però poden desplaçar-se també a la costa. També n'hi haurà a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, les comarques de Tarragona, així que molta precaució en qualsevol punt de Catalunya. Calamarsades, pluges de més de 20 litres en mitja hora, algunes acumulacions de 40 o 50 litres i en previsió que aquesta situació de temps inestable s'allargui durant uns quants dies, sobretot al nord-est de Catalunya i a partir de divendres també, o de cara a divendres, a molts altres llocs, amb una baixada de les temperatures.
1: I humitat també aquesta hora, també afectada per les protestes dels docents. Maria Fernández Noguera, bon dia.
17: Bon dia. Diversos operadors d'autobusos urbans i interurbans adverteixen que hi pot haver retards i canvis en el recorregut dels busos a causa dels talls de carretera. D'altra banda, pel que fa als trens, el matí ha començat amb una incidència a la infraestructura a l'estació d'Altafulla Tamarit, que ja s'ha solucionat, però que causa retards a l'R15. El primer tren que ha sortit de Reus en direcció a Barcelona circula amb una demora de 40 minuts. Pel que fa a la resta de línies i als retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa, a l'R11, els endarreriments són d'un quart d'hora i, d'altra banda, l'Euromet, que va de Barcelona a Sants a l'estació de Girona, va mitja hora tard.
1: I avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà Vicent Sagis, Pere Rossinyol, Anna Grau i Afra Blanco. Tot plegat per comentar l'actualitat i aquestes diferents mobilitzacions que hi ha arreu del país. Són les 7:35. Abans obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Mariol Roger, Pol Foradada, bon dia.
18: Bon dia.
1: Avui als articles d'opinió editorials hi trobem reflexions sobre la vaga de docents al Barça i també sobre la cimera dels Estats Units i la Xina d'aquesta setmana.
19: L'Ara dedica de l'editorial a la vaga d'educació i adverteix que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós.
20: Davant d'aquest calendari d'aturades, el diari lamenta que aquest final de curs serà el més complicat des del punt de vista organitzatiu i educatiu dels últims anys.
19: Com dèiem avui als articles d'opinió, encara un paper destacat per la Lliga del Barça, el Periódico i la Vanguardia hi dediquen l'editorial i tots dos coincideixen a pronosticar un futur brillant i prometedor per a l'equip.
20: La Vanguardia afegeix que el joc coral del conjunt de Hansi Flick contrasta amb el del Real Madrid.
19: I el periòdico destaca que la ratxa blaugrana, 13 lligues dels últims 21 anys, té el segell de Joan Laporta, que amb llums i ombres ha aconseguit remuntar la situació econòmica, social i esportiva del club.
20: Un altre tema que destaca entre els articles d'opinió és la cimera que Donald Trump i Xi Jinping faran aquesta setmana a Pequín.
19: El Mundo hi reflexiona, l'editorial hi exposa que no s'espera un gran acord històric d'aquesta trobada, sinó alguna cosa més reveladora: evitar que la seva rivalitat desemboqui de nou en una crisi comercial, tecnològica i geopolítica de conseqüències imprevisibles.
20: El rotatiu considera que el que uneix Xi i Trump no és una visió compartida de l'ordre internacional, sinó el temor que una ruptura oberta perjudiqui les dues parts.
19: Mentrestant, El País, l'economista Alicia García Guerrero escriu un article en què diu que Trump arriba a la Xina amb una posició negociadora molt dèbil i amb el futur de Taiwan sobre la taula.
20: En canvi, Xi Jinping aprofitarà l'oportunitat per parlar de la reunificació de Taiwan amb la Xina i adverteix que una crisi a l'estret de Taiwan tindria un gran impacte, altre cop, en l'economia global.
1: Afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
21: I això és el diari de Tarragona, que PortAventura proposa a aquelles persones que tinguin una conversa pendent amb una exparella, amic o familiar, i que vulguin fer les paus, que afrontin aquest repte gaudint junts d'una jornada al parc temàtic. Sortejaran 10.000 entrades gratuïtes entre tots els inscrits per a l'anomenat Dia de les Reconciliacions, que serà aquest estiu. Si aquesta idea d'arreglar conflictes cap per avall i atregués els polítics, no hi hauria lloc al Dragon Khan.
22: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.

0: nostra. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
1: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés. Tot costa.
2: La temporada del 10.
3: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
4: Moltíssim, com un cervet, això és màgia pura.
3: 10 temporades ja.
5: Això vol dir molt, el fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
6: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
5: Per molts anys i que en feu molts més.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On hi ha feina de sobres?
9: El sector dels ascensors busquen personal perquè no s'acaben la feina. Admeten que no tenen prous professionals, coincidint amb un pic de feina per l'adaptació dels ascensors a la nova normativa de l'estiu passat. Ho llegim a BTV. El gremi explica que amb la nova llei el que abans era lleu, ara és greu i cal fer moltes més correccions.
8: Canvis a l'edat de Legos.
10: Ha canviat el seu icònic de 4 a 99 anys per un de 4 a més de 100, amb l'augment de les persones centenàries cada cop més li feia el retret a la companyia danesa. Ara coincidint que el naturalista britànic i divulgador científic David Attenborough, que ha fet 100 anys, Lego ha canviat el límit d'edat de joc. Ja no hi ha límit.
8: I el pla preferit de la dona més gran de Catalunya.
9: Fer una cerveseta amb les companyes i fumar unes cigarretes, cosa que admet ara ja no pot fer. Es tracta de Carme Noguera, olotina de 111 anys. Va ser de les primeres infermeres formades per l'Escola de la Generalitat. Ho recull el Nació.
8: I un barri de Badalona, protagonista mundial.
10: El barri de Llafià ha estat l'escenari que ha triat Adidas per fer el seu anunci per al Mundial de Futbol d'aquest any. Ja l'han rodat i surt Leo Messi, Lamine Yamal i Timothée Chalamet, entre d'altres. Ho llegim a La Vanguardia. L'han rodat a la coneguda com la Pista Verda, un camp de futbol públic amb colors fluor en ple cor del barri, que és un punt de trobada dels joves de la ciutat.
8: I qui no estarà tranquil quan s'assegui al sofà?
9: Uns veïns d'Eivissa. Els va aparèixer una serp d'un metre a sota el sofà i estaven molt preocupats perquè tenien un nadó dormint al bressol al mateix saló. Ha passat en una zona del camp de Santa Agnès on no és estrany trobar serps que no són verinoses. De fet, la casa tenia tres trampes, però tot i així va entrar. Llegim al Diari de Mallorca que van avisar el caçador de serps de l'illa. Ell recomana no tacar-la, sinó ballar flamenc, perquè diuen que la vibració les espanta.
8: La segona vida per una colònia tèxtil.
10: En concret, la Farga bevia una antiga colònia tèxtil, la que balla entre Osona i el Ripollès. Doncs bé, llegim al Diari Japonès que l'han ocupat famílies evangelistes, persones trans i migrants. Explica que són una cinquantena de persones que s'han convertit en família. S'han d'enfrontar, de fet, a processos ara de desallotjament i també amb la dificultat de viure en cases precàries que fa més de 20 anys que estan abandonades.
8: I ara, aquesta hora, us expliquem els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Maiol Roger.
11: Enorme tensió política al Regne Unit. Diversos diputats laboristes, incloent-hi membres del govern, han demanat la dimissió del primer ministre, Keir Starmer, després de la patacada a les eleccions municipals. Avui el diari The Times diu que el gabinet s'enfronta a Starmer. Els conservadors Daily Mail i Daily Telegraph diuen que fins i tot els seus li han dit al primer ministre que és el moment de marxar, de plegar. I el Guardian, habitualment partidari de les tesis laboristes, diu que la supervivència de Starmer està a la corda fluixa. El Financial Times destaca que la petroliera saudita Aramco, la que guanya més diners del món, ja ha alertat que les reserves de combustible per avions estan arribant a nivells crítics. I el New York Times avança avui que el secretari de Salut, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., està impulsant una gran investigació sobre les vacunes. Kennedy ha negat diverses vegades l'efecte positiu de les vacunes, sense cap base científica, i ara fa dies, diu el diari, que no diu res del tema en públic, però que ha ordenat fer estudis per comprovar, diu, la seva teoria que les vacunes podrien ser perjudicials.
12: Les empreses militars es freguen les mans amb l'escalada bèl·lica. Fa dies que ho explica la premsa econòmica i avui en trobem diversos exemples. Cinco Días explica que el govern ultima l'assignació de nous programes militars per 11.000 milions d'euros. Prepara projectes de defensa antiaèria, míssils, guerra electrònica, emergències i per l'armada. Amb aquestes previsions és normal el que afegeix la seva competència. Expansión. Les principals empreses del sector, Navantia, Indra, Amper, disparen les seves previsions. Han hagut de refer els seus plans estratègics perquè en pocs mesos han aconseguit objectius fixats a llarg termini. I també Expansión. Moviments de Florentina Tino Pérez al flanc que mai li falla, l'empresarial. Diu el diari que ACS està potenciant l'energia nuclear i que està a punt d'aliar-se amb Westinghouse, que té projectes en marxa als Estats Units per valor de 68.000 milions d'euros.
8: Què destacava la premsa esportiva, Robert Prat?
13: Passió culer destaca el diari Esport en una rua que dura 5 hores. Per Xavier Ortuño és la rua de la unitat davant la desfilada dels sentenciats del Madrid. una distància abismal entre els dos projectes. El Mundo Deportivo parla de marea blaugrana en una Barcelona que és culer. No vull fer mar...

És un Barça que contagia entusiasme en un bany de masses, destaca l'Esportiu. La Vanguardia diu que el Barça exhibeix una connexió única amb l'afició celebrant la Lliga al carrer, uns campions en aura. Pel diari Ara, el Barça desborda els carrers en la rua més reivindicativa amb l'estelada de Lewandowski i la bandera palestina de Lamine. El periodista Xavi Hernández compara el Barça amb el Madrid i diu que n'hi ha per pixar-se de riure, amb un Florentino que busca una solució urgent, com Mourinho, per tornar a embrutar-ho tot. Un Mourinho que fa olor, diu, de naftalina. Albert Blaya, El Periódico, apunta que s'intueix una nova era al Barça amb un equip jove, amb talent i amb desinvoltura.

0: El País diu que la Masia, amb la generació del 2007, amb Lamine al capdavant, defineix l'èxit del Barça campió. I des de Madrid apunten que Mbappé no s'amaga, s'entrena el seu dia lliure, el dia de festa, i el diari es parla del camí d'un nou Madrid després del fracàs d'aquesta temporada.
1: I a la premsa del cor, un nou capítol de la família reial britànica. Elisenda Pineda.
2: Kate Middleton hauria estat el primer membre de la família reial britànica a trencar totalment amb el príncep Andreu. La relació és inexistent des que la princesa de Gales va impedir a Andreu assistir al seu concert de Nadal a Westminster. Segons fonts reials, Andreu va demanar poder-hi anar de forma discreta. No sabem si això inclou bigoti fals i gabardina, però el cas és que no el van deixar. Des d'aleshores que fan veure que no el coneixen de res. Andreu Mountbatten haurà de passar festius i dies de guardar en l'ostracisme del seu palauet de Windsor mentre remena algun whisky envellit, herència de la reina Isabel. Pobret meu.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Felicitem l'exciclista Purito Rodríguez.
1: 46.
3: 47. I també el jugador del Barça, Frenkie de Jong.
4: Frenkie de Jong, 28.
3: 29. Ben afinat.
1: Santoral.
3: Avui és Sant Pancràs. És considerat com el sant dels afligits per la pobresa, de la fortuna i dels jocs d'atzar. Això últim, evidentment, de l'imaginari popular, naturalment. Va ser un ciutadà romà que es va convertir al cristianisme i que va ser decapitat l'any 304, amb només 14 anys. El seu nom en grec significa literalment el que ho sosté tot. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Pancràs i 5 persones que es diuen Pancracio.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és dimarts 12 de maig del 2026. Anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
6: 12 de maig de 2006, Pasqual Maragall anuncia el final del tripartit. Fa fora 6 consellers d'Esquerra Republicana i decideix avançar les eleccions. El president convoca el referèndum de l'Estatut el 18 de juny de 2006 i es compromet a celebrar les eleccions catalanes abans d'acabar aquell any. La situació era insostenible. El govern tripartit va impulsar i aprovar un estatut que Madrid després va retallar amb ganes. Esquerra va anunciar que votaria que no el dia del referèndum. Maragall s'anava quedant sense suport tant a fora com a dins del seu partit. Després de 23 anys de pujolisme, doncs, el primer govern d'esquerres a la Generalitat havia durat 2 anys, 4 mesos i 27 dies des que Maragall, Carod i Saura van signar el pacte del Tinell. La fotografia de Pedro Madueño ara fa 20 anys a la portada de La Vanguardia era poesia. Es veia el balcó del Palau amb 3 coloms. 2 estaven arrepenjats a la barana i el tercer volava sol.
1: Avui és 12 de maig del 2026. És el 132è dia del calendari. Falten 40 dies per l'estiu i 43 per Sant Joan. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació.
8: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
9: Les parts apunten a un pacte molt proper que permetria tenir els nous comptes aprovats abans de l'estiu.
10: Estan avançant plenament.
11: El que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
12: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. Els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu.
13: La gent té feina, però sempre estan amb nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre, la nostra vida. Sempre estarem aquí per ells.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Mestre.
14: Sentireu que parlem de la vaga de mestres i professors. Mestre és la persona que ensenya una ciència, un art, un ofici i té el títol per fer-ho, gairebé idèntic que professor. La persona que ensenya una ciència, un art, una disciplina. La segona secció del diccionari ens aclareix que el mestre ho és d'ensenyament primari i el term CAT ens diu que el professor ho és de secundària o universitat.
1: Horror.
14: Sentiment de repulsió profunda causada per la visita d'un fet terrible, espantós, repugnant. La premsa va batejar com la casa dels horrors, un xalet d'Oviedo on els pares van tancar durant 3 anys els seus fills d'entre 8 i 10 anys. La sentència, però, no s'adiu a la definició del diccionari. Han estat condemnats a 4 anys pel que el jutge considera que no hi ha detenció il·legal.
1: Palma.
14: És la fulla de la palmera, però també un signe de victòria, de preeminència, i així la van adaptar grecs i romans. Per això, quan algú destaca en alguna cosa, diem que se n'endú la palma. El millor del Festival de Canes, que comença avui amb participació d'Almodóvar o els Javis, s'endú literalment la palma, la palma d'or que n'acredita el guanyador.
1: És millor endur-se la palma que palmar-la. Posem-li tres xifres, Marc Jurado. 1.500.
9: Els treballadors que la multinacional espanyola Indra contractarà a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa. L'empresa passarà a tenir més de 5.000 treballadors al país, on té presència a les quatre demarcacions. Es vol crear un hub tecnològic amb altres empreses del país.
1: 211.
9: Els treballadors que Nissan preveu acomiadar dels seus centres de la zona franca i el Prat de Llobregat representen gairebé el 40% de la plantilla actual a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat és la planta més afectada.
1: 5.000.
9: Les places de més que s'oferiran a Barcelona a partir del curs que ve per aprendre català són fruit de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament per acabar amb les llistes d'espera. L'aportació és de més de 3 milions d'euros que permetran contractar 23 nous professors.
1: I el veig, tres imatges amb palforadada. A la primera imatge veig una finestra d'un autocar. És un autocar de l'exèrcit de color vermell, amb la Zume. I per una finestra s'hi veu un home que mira com cap a l'exterior. Sobre la roba hi porta un equip de protecció, mascareta, ulleres de sol i amb les mans fa la forma d'un cor.
10: És un dels passatgers de l'Ondius que agraïa així el tracte rebut poc després d'haver baixat del creuer i a punt de dirigir-se cap a l'aeroport de Tenerife. Un dia i mig després d'haver arribat a les Canàries, el desembarcament de més de 100 creueristes, tot i les picabaralles polítiques, s'ha fet amb èxit i el vaixell va camí ja de Països Baixos.
1: A la segona imatge veig un altre autobús, no té res a veure amb el primer, és un autobús de la Rua del Barça. Lamine Yamal aguanta un pal força llarg, sembla una canya de bambú, i a la part de dalt hi uneix a la bandera de Palestina.
10: Les moltes hores de la Rua van deixar incontables imatges, però aquesta reivindicació política del de Rocafonda és de les que més viral s'ha fet. Una bandera que li va arribar d'algú del carrer i que va portar quan l'autobús passava per la zona de Plaça Catalunya, un gest que per les xarxes socials han posat en valor diversos polítics d'esquerres, com Gabriel Rufián o Pablo Iglesias.
1: I a la tercera ens l'ambient en aquest cas des de Girona i veiem un grup de ciclistes ben equipats, un d'ells enfila les escales de pedra amb la bicicleta mentre d'altres s'ho miren. Això és el barri vell de Girona. Qui són, Clara Jordan?
15: Doncs és el que ara l'Ajuntament vol esbrinar per posar-vos la sanció corresponent. Aquesta imatge s'ha fet viral i ha indignat molts veïns que recorden que el barri vell no és un parc temàtic. L'alcalde Lluc Salelles, en una piulada, també recorda que la policia actuarà amb tots aquells que menyspreïn el patrimoni de la ciutat i l'utilitzin, diu literalment, per fer el fatxenda.
16: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Joan Manel Serrat publica una nova cançó en homenatge a les persones grans en què denuncia la solitud. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. La nova cançó s'ha difós per Instagram. Es titula Sense nosaltres no. La lletra reflexiona sobre la invisibilitat i la solitud que afronten moltes persones grans. Canta Serrat en aquesta nova cançó que una societat que no sap escoltar les persones grans és una societat menys capaç i menys humana. La sentim.
20: Que no, sin nosotros no, que la vida no acaba en la jubilación, que somos memoria, camino y raíz.
19: La cançó ha estat rebuda amb moltes ganes pels fans de Serrat, té un munt de reproduccions, els comentaris, moltes persones esperen amb desig que aquesta cançó sigui l'avançament d'un nou àlbum de cançons.
1: Però això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
21: El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus. Durant el cap de setmana hi haurà centenars d'activitats gratuïtes a tot Catalunya. Tallers, vermuts, concerts, visites guiades, portes obertes... I el gran esdeveniment, la nit dels museus, és dissabte 16. Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat i tria la teva activitat.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Joan Manuel Serrat publica una nova cançó en homenatge a les persones grans en què denuncia la seva solitud és una notícia falsa. La cançó està feta amb intel·ligència artificial, és una tendència que veiem últimament a xarxes, no és obra original de Serrat. De fet, ja han circulat d'altres cançons falses atribuïdes a altres artistes, també les hem explicat aquí, com Rosalía o Manuel Carrasco. Tot i així, la cançó, un cop més, s'està fent viral a les xarxes socials.
1: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
22: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
0: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
1: Ara són les 7:54. Titulars del dia, 2 minuts, amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La vaga de mestres i professors complica aquesta hora la circulació. Hi ha diverses carreteres tallades. Equip viari, Clàudia Serra.
2: Bon dia, sí. Seguim amb problemes a la B20, a Santa Coloma, en els dos sentits de la marxa, tallada per una manifestació. També problemes a la Ronda de Dalt, a l'alçada de la Vall d'Hebron, a la C32, a Mataró, sentit Barcelona. En aquest cas es fan desviaments per la Nacional 2. També a la C31, la Gran Via, està tallada a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà. I tenim un nou tall a la C17, a Malla, sentit Vic, també per manifestació. Hi ha desviaments senyalitzats. Tot això fa que la circulació, sobretot a l'entorn de Barcelona, sigui a hores d'ara molt complicada, molt trànsit dens a les rondes, la litoral i la de dalt, també a la 2, la B23, la C58 i la C32 des de Gavà, tot d'entrada cap a Barcelona, i a l'AP7, en diversos trams, a Granollers i Santa Perpètua, sentit sud, i a Barberà i Parets, sentit Girona. Aquí, precaució, perquè hi ha dos carrils tallats per obres.
1: Anem a la ronda de dalt. L'Anna Garcia, quina és la situació a aquesta hora?
4: Doncs ara mateix ja s'ha aixecat el tall, doncs ara mateix tallava la circulació de la ronda de dalt en dos sentits. Ara els mestres estan decidint doncs què fan. Uns estan, diuen que volen sumar-se a una manifestació del sindicat de llogateres que hi ha al carrer de Buenos Aires per aturar un desnonament, altres volen anar directament cap a la columna de la manifestació central al Clot i estan decidint aquí enrotllant una mica doncs on es divideixen aquest centenar i mig de mestres que des de les 6:50 del matí han estat tallant la ronda de dalt a l'alçada de Mundet.
1: Gràcies. Ara, a partir de les 8, farem una ronda pel territori per conèixer l'estat de la situació de les carreteres i per sentir les demandes dels professors. La consellera Esther Niubó, que demana reconduir la situació a la taula sectorial de dijous.
23: Els sindicats volen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Sentim la consellera Niubó i Andreu Mumbrú, coordinador d'acció sindical de l'USTEC.
24: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
25: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
1: Tot això amb la polèmica infiltració policial en una assemblea de docents de fons.
26: Tot i que el Departament d'Interior anuncia que revisarà la mesura, la consellera Parlon defensa el cap dels Mossos.
27: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat.
1: En parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC i també amb la consellera. I un dels passatgers aïllats de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid dona positiu provisional d'antivirus.
23: El creuer afectat pel brot ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
28: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un matí de sol, però hi ha previsió de tempestes fortes que poden arribar en qualsevol punt de Catalunya a la tarda. Les més importants es formarien al voltant del prelitoral i poden desplaçar-se a la costa, però també n'hi haurà de fortes al Pirineu, a la Catalunya central i a les comarques de Tarragona. Es preveuen intensitats de pluja superiors als 20 litres en mitja hora i algunes calamarsades.
28: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
30: Ja som 11 milions els socis del...
31: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
32: Sí, com el 50% en totes les galetes. Vas canviable en un cupó...
31: Que et dona per molt, només el 12 de maig.
30: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui que estem seguint aquesta vaga, aquestes mobilitzacions i tensions que hi ha en el sector educatiu, avui farem un ampli i desplegament informatiu a partir de les 8 del matí i també avui en aquest programa tindrem a tots els actors per sentir les seves veus. Per exemple, ens acompanyarà Pepe Menéndez, expert en lideratge d'educació, innovació educativa i gestió del canvi. També Yolanda Segura serà a partir de les 9 en aquest estudi, la portaveu d'USTEC. I escoltarem també les paraules d'Esther Niubó, consellera d'Educació, que ens acompanyarà d'aquí a una hora per saber les opinions davant d'aquesta manifestació unitària de l'educació i aquestes vagues d'educació que estan afectant arreu del territori. I en aquests dies de vagues, i com dèiem, i de tensions en el sector educatiu, també al matí de Catalunya Ràdio el que estem fent és reivindicar els nostres professors, aquelles persones que ens van ensenyar, aquells mestratges que vam tenir al llarg de la nostra infantesa, perquè sense professors, segurament, molts de nosaltres no haguéssim arribat mai a ser on som. Són els nostres professors.
3: els nostres professors.
5: L'Imma Ruiz i la Josefina Robau van ser les meves primeres profes de literatura.
3: Brigitte Vassallo, escriptora.
5: I no només ens van donar l'amor pels llibres, sinó que ens van alimentar una mena d'autoestima insensata que ens feia creure que ho podíem llegir tot i que ho podíem escriure tot. Així que jo li vull agrair a tot el professorat per totes aquestes coses que fan, que sembla que són invisibles, però que deixen una petjada en les nostres vides i que sovint ens n'adonem massa tard com per donar-vos les gràcies.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Les aules dels centres públics de Catalunya s'han tornat a quedar a mig gas. El professorat català surt avui al carrer en una nova jornada de vaga i ho fa amb l'ambient especialment tèrbol. Més enllà de les reivindicacions laborals, hi ha un fet que plana sobre la protesta. La infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de docents a l'Institut Pau Clarís. És un fet que, per ara, no ha rebut una explicació plausible, ni del Departament d'Interior ni tampoc del Departament d'Educació. Aquesta espiral de desconfiança és només la punta de l'iceberg. El malestar va molt més enllà dels horaris o també dels salaris, i, de fet, no afecta només al professorat. La preocupació sobre l'educació afecta també a totes les famílies. L'aturada d'avui fa brollar debats urgents, per exemple, sobre com hem d'adaptar la intel·ligència artificial en l'educació primària i secundària, o sobre si l'aposta per les pantalles a les aules va ser un encert. La caiguda lliure dels resultats dels informes PISA fa evident que hi ha parts del sistema que no funcionen. Però no és l'únic avís per navegants. Els testimonis de docents arreu del país ho confirmen. I ells, mestres i professors, són els primers que ho pateixen. Molts senten que la seva feina s'ha transformat en una cosa diferent a la que havien triat estudiar. Ja no se senten només transmissors de coneixement. Se'ls demana que gestionin emocions, que apaguin conflictes o que negociïn límits constants amb uns alumnes que sovint no els reconeixen cap mena d'autoritat. És feina, per tant, de tots reivindicar la figura del docent com a referència cultural i no com un gestor de persones, amb més burocràcia que hores lectives, sotmès, a més, a una fiscalització asfixiant i a classes amb ràtios superiors a les recomanades. Un sistema educatiu d'èxit necessita que els seus professors se sentin empoderats, acompanyats. I això és una qüestió fonamental i cabdal que no es pot resoldre només amb millores salarials o laborals. Evidentment, no es tracta de tornar a l'autoritarisme del passat, però sí que l'escola torni a trobar el seu lloc. La seva gran feina és d'una importància cabdal, la formació intel·lectual i humana dels seus alumnes, dels nostres fills i les nostres filles. La jornada de vaga d'avui, per tant, és reivindicativa. Però ningú espera que el motiu de fons se solucioni ràpid. Les posicions estan tan allunyades com enrocades. El govern ha convocat una taula sectorial aquest dijous i hem d'esperar a veure si, d'alguna manera, s'aconsegueix recosir un principi de diàleg. Però per ara, la situació vol paciència per part de tothom. I reflexió. Reflexió sobre quina és l'escola que realment volem ser pel segle XXI.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui alerta també amb el temps, perquè el dia començarà molt assolellat, però a partir del migdia tindrem tempestes que poden ser importants en alguns punts del país. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, tota aquesta caloreta que anirà fent fins al migdia afavorirà el creixement de tempestes. Al migdia, nuvolades, després a la tarda es convertiran en tempestes que descarregaran en molts llocs de Catalunya. Les més fortes al prelitoral poden arribar també a la costa, n'afectaran a les comarques de Girona, Catalunya Central, Pirineu, també al sud del país. Algunes tempestes poden deixar fins a 20 litres en mitja hora, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, amb avisos grocs i taronges, i fins i tot podem tenir també alguna calamarsada. I la inestabilitat no acaba aquí, sembla que continuarà aquests pròxims dies al nord-est i fins i tot divendres augmenta una altra vegada.
0: Arran d'això, Protecció Civil també ja ha activat el pla per inundacions a bona part del país i per això a aquesta hora podem saludar al matí de Catalunya Ràdio la subdirectora d'operativa de Protecció Civil, Imma Soler. Imma, què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: A quines zones hem de vigilar més?
3: Sobretot aquests punts que estava comentant ara el vostre company, litoral, prelitoral, de cara al migdia i al llarg de tota la tarda, i sobretot aquesta zona més central, de l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès, els Vallesos, que és on ens comenta el Servei Meteorològic on pot haver-hi més possibilitats que hi hagin aquestes tempestes aquesta tarda, que poden tenir certa intensitat. Per tant, doncs, molta vigilància amb aquestes activitats a l'exterior, amb la conducció i el que diem sempre, les lleres, els rius, les rieres, els barrancs, que poden ser punts on en algun moment donat s'acumuli aigua.
0: Enviaran alertes als telèfons mòbils?
3: Amb aquestes previsions que tenim de nivell 3 sobre 6, no són previsions amb una intensitat molt elevada ni amb una probabilitat molt elevada, per tant no és una de les situacions on preventivament comptem enviar alertes. Ara bé, com diem sempre, si aquesta situació meteorològica canvia, no s'acorta amb les prediccions perquè es va produint d'una manera més intensa, doncs com ja sabeu, anem seguint minut a minut juntament amb el Servei Meteorològic, si hi hagués algun canvi destacable, doncs ens ho plantejaríem. Però en aquests moments, preventivament, no es preveu.
0: I l'alerta quan s'acabaria?
3: Avui mateix, avui durant tot el dia, durant tot el vespre, tindrem aquesta situació cap a la nit. Estem esperant, aviam, quina és l'evolució que ens indica que tindrà el servei meteorològic, però no esperem que tingui una continuïtat amb aquesta intensitat. Ara bé, sí que durant tota la setmana sembla que continuaran alguns ruixats en les zones, sobretot de les comarques del nord, però com una previsió més generalitzada, no amb tanta intensitat com aquesta tarda, i per tant, potser l'alerta la podrem treure de cara a la nit.
0: És Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I a banda de les tempestes, que seran en aquest cas a la tarda, el tema del dia, com dèiem, és la vaga convocada a tot Catalunya pels sindicats majoritaris d'educació. És la primera del nou cicle de protestes que es faran mentre les negociacions amb el govern estan enrocades. De fet, no hi ha cap reunió prevista fins demà passat. Repassem com comença aquesta nova jornada de vaga. Anem cap a diferents punts de connexió del país. Comencem anant a l'Institut, Escola Antaviana, el de Nou Barris, Barcelona. Sara Canyete, bon dia.
4: Hola, bon dia, Ricard. Doncs mira, avui aquí el seguiment d'aquesta jornada de vagues preveu massiu. De fet, ens expliquen que, com a totes les vagues que s'han convocat fins ara, s'han hagut de sortejar els serveis mínims perquè tot el professorat, en aquest cas, en aquesta escola, hi ha 70 docents, volien participar d'aquesta mobilització. De fet, ens acompanya també a aquesta hora en Manel Motrel, que és el director d'aquest institut escola. Manel, bon dia.
5: Bon dia.
4: A banda d'aquesta jornada de vaga, com deia en Ricard, fins dijous no hi ha prevista aquesta primera trobada per asseure tots els sindicats amb el Departament d'Educació. Com a director, com a centre que esteu vivint aquest conflicte, què ha de passar dijous perquè això es pugui desescalar?
5: Per un costat, hi ha d'haver-hi una voluntat d'escolta real, perquè la sensació dels equips docents és que hi ha hagut una part del sector educatiu que no ha sigut escoltada en aquest acord. I per altra banda, si no només parlem de condicions laborals, sinó que parlem d'educació, també reclamem que les direccions dels centres educatius, que són agents molt importants en el procés educatiu, tinguin també una cadira si hem de parlar d'altres coses que van més enllà de les condicions laborals del sector.
4: Doncs aquestes eren les paraules del director, del Manel Motrel. El seguiment aquí es preveu massiu. Veurem què passa a la resta de Catalunya, perquè avui és el dia de posar el termòmetre en aquesta primera jornada de vaga d'aquestes mobilitzacions convocades fins a final de curs pels sindicats.
0: Gràcies, Sara Canyete. Com en protestes anteriors, la vaga de mestres també implica mobilitzacions i talls de carreteres. Ja en tenim uns quants, i atenció a l'afectació general que hi ha ara mateix al país. Anem a veure com tenim el panorama. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, doncs en aquest panorama hem d'afegir nous talls, en aquest cas que afecten a l'AP7, en tenim a Montornès del Vallès cap a Tarragona i a Sant Cugat, en aquest cas en tots dos sentits de la marxa. Segueix tallada la B20 a Santa Coloma en els dos sentits de la marxa, la C31 la Gran Via a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà, també la C32 a Mataró a sentit Barcelona, es fan desviaments per la Nacional 2 en aquest cas, la C17 a Malla en tots dos sentits de la marxa. Hi ha també desviaments senyalitzats i, com explicàvem fa uns minuts, ja s'ha reobert el tall que afectava la Ronda de Dalt a l'alçada de la Vall d'Hebron, però la circulació segueix sent molt intensa en aquest punt.
0: Doncs sobre talls de trànsit, a la Ronda de Dalt hi ha la Lara García. Lara, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Aquí el tall que tallava la B20 des de les 5:45 del matí, doncs s'ha dissolt. Els mestres volien allargar el tall, però diuen que els Mossos han amenaçat amb fer identificacions i, per tant, han decidit doncs dissoldre aquesta manifestació. Àlex, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Cap on anireu ara?
8: Ara anem cap a l'Institut d'Escola del Treball, que hi ha un piquet informatiu d'uns companys des de 7:45. Anirem a recolzar i a continuació ens anirem a 10:00 a plaça Espanya, que hi ha un bloc que anirà cap a la manifestació a 12:00.
7: Gràcies, Àlex. Doncs tots aquests 100-200 manifestants que hi havia a la Ronda de Dalt s'han dividit. Uns van, com sentíeu, cap a escoles a fer piquets, altres se'n van a recolzar el sindicat d'habitatge a aturar un desnonament i altres se'n van directament cap a la manifestació del Clot. I també hem pogut parlar amb un dels manifestants, que és el Cosme, que ell estava formant part de l'assemblea on van trobar Mossos d'Esquadra infiltrats, i ens explica doncs que ho van viure com un atac.
9: Sí, l'hem viscut com un atac directe cap a la legitimitat que tenen les treballadores de poder reunir-se i de poder parlar i de poder organitzar-se.
7: I com les vau enxampar?
9: Les vam enxampar perquè una companya va sospitar de dues noies que hi havia assegudes allí, que realment l'únic que feien era escoltar i no estaven participant.
7: Doncs les principals reivindicacions d'avui, sobretot en aquest tall de la B20 a Mundet, han estat contra la gestió de la Conselleria d'Educació i també contra la policia, precisament per aquestes infiltracions de Mossos d'Esquadra en assemblees. Els mestres s'han mostrat molt afectats.
0: I al Maresme, a la C32, hi ha la Marta Vallès. Marta, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs ara mateix han viscut moments de tensió. S'escalfa per segons la situació. Diversos conductors que estaven esperant s'han dirigit cap a la pancarta. Un d'ells ha arrencat de les mans dels docents la pancarta. Hi ha hagut enfrontaments, han arribat a les mans amb algun dels mestres manifestants. Immediatament, tres policies de paisà que intenten mantenir l'ordre de la protesta han hagut d'actuar. Per tant, la situació ara mateix s'escalfa quan fa aproximadament una mica més de mitja hora que dura aquest tall d'autopista. Ara mateix hi ha un altre conductor que està discutint de manera molt escalfada, de manera molt vehement, amb els que porten la pancarta. Els manifestants intenten explicar els seus motius. N'hem parlat amb l'Àuria Calçapeu, que és mestra d'Arenys de Mar.
11: Perquè encara no tenim cap acord signat. Dos sindicats que no ens representen van signar un acord amb el PSC. No han acceptat pràcticament cap de les nostres reivindicacions. Continuem amb aules massificades. Fa dues setmanes va caure un voladís d'una escola d'aquí Mataró, de l'escola Rocafonda. L'educació pública està caient a trossos. Necessitem recursos per la inclusió.
0: I remateu també amb Santa Coloma de Gramenet. David Àngela, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs mira, ara mateix acaba d'obrir el trànsit, el tall que hi havia aquí a la B20, a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet. Aquí hi havia uns 200 docents que amb consignes com això no és docència, és supervivència o perlón, ni ho bo, volem la dimissió, estaven tallant des de les 7 del matí doncs, aquest accés a la ciutat de Barcelona. Tot i la conducta pacient i en alguns casos de solidaritat amb els docents, hi ha hagut algun moment de tensió quan dos motoristes s'han volgut saltar al tall i els Mossos han hagut d'intervenir per evitar que la situació es compliqués. Patricia Morales, delegada d'USTEC, considera que el govern criminalitza la protesta per dividir la societat.
13: Volen desprestigiar una mica el que és la nostra lluita i jugant amb aquesta manera de fer, de desprestigiar-nos de cara a les famílies, despistar la perdiu amb tot el tema policial, de Mossos, infiltrats, a dividir a la societat, no? I crear aquests debats quan el debat real és apostar per l'educació, no?
0: Avui, doncs, primera vaga a tot Catalunya d'aquesta nova onada de protestes. Per cert, també la vaga, hi ha vaga a l'escola concertada, està cridada a la vaga per part del sindicat majoritari i, pel que sembla, també serà força majoritària. Després vindran també protestes repartides a tot el país. Demà, per exemple, serà el Baix Llobregat i el Penedès, dijous a Girona i la Catalunya Central i divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. En parlarem d'aquí a uns minuts amb la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, que, per cert, en una entrevista al diari Ara, diu que les protestes es podrien acabar amb una proposta de 400 euros més al mes per docent. Avui en parlem amb ella i també amb la consellera d'Educació.
14: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula vies per reconduir la situació.
0: Així ho deia la consellera Niubó, el departament ha convocat per aquest dijous la taula sindical, on també hi ha els sindicats que sí que han arribat a un acord amb el govern. En parlarem abastament, com dèiem, a Catalunya Ràdio. De moment, un primer comentari del filòsof i pedagog Gregori Aluri.
15: Estem assistint a la transformació de les famílies en consumidors i dels docents en proveïdors de serveis. El professor que es prengui seriosament la diversitat a les aules es veu obligat a practicar una pedagogia de cambrer, corrent d'un lloc a l'altre per satisfer les demandes individuals dels alumnes. La seva càrrega burocràtica és clarament excessiva. No sembla, doncs, forassenyat que els docents, veient l'increment de la complexitat de la seva feina, demanin un increment de sou compensatori. És urgent restaurar la confiança entre escoles, famílies i administració. L'optimisme ha de ser sempre possible. L'alternativa és el caos.
0: Avui, doncs, seguiment especial a Catalunya Ràdio de la vaga d'educació. Que, a més, té un altre tema de fons, que és la polèmica per la presència de dues Mosses d'Esquadra en una assemblea de mestres. Frederic Pincet, bon dia.
16: Bon dia.
0: I el govern planteja revisar possibles errors, però esquiva els efectes polítics que podria tenir el cas.
16: Com a mínim els esquiva a curt termini. Esquerra, que demana la destitució del cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, s'ha afanyat a dir que això no ho posa com a condició per aprovar els pressupostos, que, en principi, es diu ara que podrien arribar abans fins i tot de l'estiu.
17: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
18: Continua treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
16: Era Isaac Albert d'Esquerra i la socialista Lluïsa Moret. Aquest efecte polític, per tant, en principi sembla que s'esquiva, però, com explicava abans a l'Ara, els sindicats estan molt enfadats amb aquesta qüestió, portaran el cas a la justícia i la consellera d'Interior sí admet que s'haurà de revisar si va ser una bona idea.
19: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
16: Recordem que aquesta decisió és enviar dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades d'incògnit en una assemblea de professors fins que els van reconèixer.
0: Aquest és un dels temes del dia.

0: L'altra és la ressaca de la Rua del Barça. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: 750.000 persones van voler acompanyar l'equip en la Festa de Campions.
1: Multitudinària cabalgada de la Grana, un bany de masses de l'equip. Els autobusos van sortir del Camp Nou amb els jugadors, van tornar-hi al cap de 5 hores, una celebració en què no hi va haver incidents, només il·lusió, per veure ni que fos un instant de prop als jugadors del Barça. Entre les imatges d'aquesta rua, la de Lamine Yamal, amb la bandera palestina dalt de l'autobús.
2: Del moment Lamine Yamal, perquè el crac del Barça ha decidit enarborar una bandera.
3: Ui, i sí, aquesta polèmica serà segurament polèmica segons per qui s'ho miri, perquè és una bandera, si no la veig malament, de Palestina. Sí, sí.
4: La ves bé.
1: Un Lamine Yamal eufòric per aquesta rua.
5: La gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
1: Lamine recorda que el Barça ha tornat, que s'ha de celebrar quan es pugui, perquè també hi ha hagut molts anys molt dolents.
5: Que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però estem disfrutant molt.
1: Una altra imatge que ens deixa aquesta rua, la del porter Szczęsny, assegut a l'autobús al costat de Lewandowski, al davant de tot. Lewandowski va a una estelada, els dos conversant, micròfon en mà, i Szczęsny fent broma amb el català.
6: Com es dice en italiano, campeón?
7: No, italiano.
6: Como? No hablo inglés, no hablo italiano.
1: Doncs només català, diu que parla el porter del Barça. Entre els càntics més escoltats, el de Cono queda't, en referència a Arbeloa, Vinícius, pilota de platja, i el clàssic, madridista qui no voti. Enmig de la rua, entre tots els catalans, un il·lustre periodista que ha narrat moltes celebracions des de Canaletes i que ara, sense la pressió, celebra els títols com un espectador.
8: Arcadi!
9: Com estem?
8: Com un aficionat més, avui.
9: Ara ja estic jubilat, ara ja puc fer coses que abans no podia fer, eh? Li devia la meva filla i la meva dona, home.
0: És l'Arcadi Libés?
1: Sí, sí, és l'Arcadi Libés, amb la família fent fotografies amb el telèfon mòbil.
0: Una abraçada des d'aquí.
1: Doncs l'any que ve l'Arcadi Libés no hi faltarà, i segurament tampoc Marc Bernal.
10: Sí, la veritat que es nota més, pots disfrutar-ho més, perquè al final et sent com més important, no? I això és el que he fet i el que seguirem fent fins al final de temporada.
1: I és que tot fa pensar que hi haurà més rues, optimisme, la generació de futbolistes és de present i de futur. Frankie de Jong.
11: Sí, yo creo que la conexión es muy buena. Tenemos mucha gente de la casa, de la Masía, que han crecido aquí. Jugadores jóvenes que dan todo por el equipo. Y yo creo que transmitimos eso a la gente. Y se ve con la conexión que tenemos.
0: Una rua que vam seguir en directe a Catalunya Ràdio amb la tarda de Francesc Garriga. Ara afegim-hi el comentari del mateix realitzador de la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bon dia.
12: Bon dia. Un dilluns de rua per la ciutat que ha demostrat la comunió entre l'afició i l'equip amb aquesta marea de gent de totes les edats, de totes les procedències, perquè hi havia gent de Barcelona, de la resta del país, però també molts estrangers, alguns curiosos d'altres aficionats del Barça, i amb una sola cosa en comú: les samarretes que inundaven els carrers de l'Eixample. Dels protagonistes, doncs, dos polonesos, Szczęsny i Lewandowski, com els més animats. Lewandowski, per exemple, enarbolant una bandera estelada que potser molestarà en d'altres llocs de la península, i l'altra bandera, també cridanera, la de Lamine Yamal, que ha agafat la bandera de Palestina i que també segur generarà molts comentaris. Tot plegat per aquesta jornada històrica, per celebrar un nou títol de Lliga del Barça i aquesta comunió entre afició i equip que sembla que no té aturador.
0: I ara tocarà també planificar la temporada que ve. El president del Barça, Rafa Juste, confirmava ahir en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, que la renovació de Hansi Flick ja està gairebé tancada.
13: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
0: Aquests són els temes principals del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marta Viana, Francesc Soler, amb Marc Corado i Sara Magó, bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui també estem pendents del que pot passar a Badalona. A la una del migdia està previst que es desallotgi una família de 10 membres que viuen en un pis de 50 metres quadrats del barri de Sant Roc.
16: La plataforma Sant Roc Som Badalona fa una crida a evitar el desallotjament i denuncia que la família està en situació de vulnerabilitat. La propietat és promotòria Coliseu, una empresa gran tenidora que va denunciar després de produir-se l'impagament del lloguer.
17: Entre els afectats, segons el col·lectiu, hi ha una dona gran amb problemes de salut,
4: nascut un adult amb discapacitat intel·lectual i un nadó nascut fa dues setmanes. La plataforma Sant Roc Som Badalona assegura que, si el desnonament no s'atura, la família es quedarà al carrer.
7: Aquesta família està en seguiment de serveis socials. Què passa amb aquest seguiment? Doncs que, senzillament, és fer aquest informe de vulnerabilitat i no hi ha cap alternativa habitacional prevista. I estan en una situació, doncs, que han d'estar totalment desemparats i que amb el perill de poder-se quedar al carrer.
4: Era Carles Segués, portaveu de la plataforma.
0: I una altra novetat del dia. Un exprofessor del Conservatori del Liceu està acusat de fer tocaments a dues alumnes.
16: Així ho explica el periòdico, que assegura que hi ha estudiants que també acusen l'exprofessor d'enviar-los fotos despullat. En algun cas diuen que l'home també li va intentar fer un petó. Una de les noies diu que va explicar la situació en cap del departament, però no va rebre resposta. El Conservatori del Liceu diu que no li consta cap denúncia escrita i l'exprofessor de violoncel, que ja no fa classe, nega els fets.
0: I avui Pedro Sánchez es reuneix amb el secretari general de l'Organització Mundial de la Salut. Serà després que hagi donat positiu per antivirus un dels passatgers espanyols del creuer. Es troba bé i no té símptomes, però ja està aïllat en un hospital de Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, és el primer positiu a l'estat. És provisional. Com diu, se li haurà de repetir la prova, però ja ha estat aïllat a la planta 22 de l'Hospital Gómez Ullà en una unitat d'alt nivell. La resta, 13 persones, estan bé, han donat negatiu i continuaran dies guardant quarantena en habitacions separades en el mateix hospital. Un cop acabat el dispositiu, avui Pedro Sánchez rep a la Moncloa el director general de l'OMS, que ha seguit tot l'operatiu des de Tenerife i que ha destacat el paper d'Espanya.
15: Spain did it in style. And as planned. So my appreciation for the leadership.
8: Diu que tot ha sortit com estava planejat, agraeix el lideratge del govern d'Espanya. Després de la reunió, tots dos compareixeran davant la premsa. Serà el primer cop que sentirem Pedro Sánchez responent preguntes sobre aquesta crisi.
0: I ara mateix ja hi ha 7 positius per antivirus.
16: A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. Abans del positiu espanyol es va confirmar el d'una francesa i el d'un home dels Estats Units. Tots dos són els seus països. I mentrestant... creuer on es va originar el bot ja va camí dels Països Baixos. Per cert, que ha estat després de petits problemes pel mal temps.
0: Viatges especials a Tenerife, Mònica Mas i David Mendoza.
17: Contra tot pronòstic, el vaixell de luxe afectat per l'antivirus ha hagut d'atracar el moll a causa del fort vent que feia impossible desembarcar fondejant el port. El desembarcament s'ha fet igual que diumenge, minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud dos avions dels Països Baixos que han portat els passatgers fins a Eindhoven, on continuaran el seu viatge cap a casa. Es posa punt final així aquest periple que ha centrat l'atenció mundial els últims dos dies. Mònica Mas, David Mendoza, des de Tenerife, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:23. Avui notícia, diversos noms propis. Per exemple, Gerard Piqué.
4: L'exjugador del Barça i l'empresari José Elías han estat multats per fer operacions a la borsa amb informació privilegiada. La sanció Piqué és de 200.000 euros.
0: Segon nom, Rosa Peral.
4: La seva advocada nega al matí de Catalunya Ràdio que cap conflicte amb l'expolicia hagi motivat la seva renúncia a defensar-la.
18: Tots aquells que pensen que ha passat alguna cosa o que he descobert alguna cosa o que això no ha passat res. Jo crec que no he acabat de transmetre-li a ella potser la meva estratègia o el que jo creia que era prioritari. Ha arribat un moment en el que ja jo he sentit professionalment que ja no donaven més.
0: La primera entrevista que dona l'advocada després de plegar de aquest cas representar Rosa Peral la va fer aquí al matí de Catalunya Ràdio, la podeu recuperar a l'app de Catalunya Ràdio. I un tercer nom, Cristóbal Montoro.
4: El jutge que investiga l'exministre acusat de cobrar per gestionar lleis a mida comença avui els interrogatoris als imputats. Estan citats tres directius d'una de les casistes acusades a pagar.
0: I en un altre procés judicial, el cas Pujol, avui la Fiscalia exposa els informes finals. Serà després de confirmar que manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i entre 8 i 14 per la resta de germans. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
19: En la recta final del judici, cap modificació en l'acusació per associació il·lícita, blanqueig de capitals i tres delictes de frau fiscal, entre d'altres, per Jordi Pujol Ferrusola. Per la seva exdona Mercè Gironès, la Fiscalia demana 17 anys de presó i per Josep Pujol Ferrusola 14, perquè els acusa també de frau fiscal i falsificació en document mercantil, mentre que per la resta de germans els demana 8 anys de presó. Els seus advocats volen que se'ls absolgui. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cada cadascun. Aquest dilluns han negat tenir un tracte de favor en l'adjudicació d'obra pública.
20: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
19: I han defensat els negocis que han fet amb Jordi Pujol Ferrusola. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:25, dues previsions més del dia. El Consell de Ministres aprova avui un projecte de llei amb l'objectiu de blindar la gestió pública de la sanitat.
21: La idea és facilitar la reversió de models privats com els dels grups Quirón o Rivera Salut, que han generat diverses polèmiques en els últims mesos.
0: I la segona segueix la campanya per les eleccions andaluses, després que Catalunya torni a aparèixer.
21: Ha estat aquesta nit, en l'últim debat televisiu abans dels comicis, el popular Juanma Moreno Bonilla ha insistit a acusar la candidata socialista i exministra María Jesús Montero de cedir davant de Junts per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa.
22: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña, al señor Puigdemont, para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
23: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
21: Les enquestes situen el Partit Popular a tocar de la majoria absoluta.
0: I les eleccions seran diumenge i aquell mateix dia el president Salvador Illa tornarà del viatge de Califòrnia, que comença avui mateix.
21: Tindrà reunions a Silicon Valley o a Hollywood. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, destaca la importància de la primera etapa d'aquesta gira internacional.
24: Entendre què és el que s'està fent a Silicon Valley i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
21: Declaracions de Duch al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Podreu seguir tota l'entrevista diumenge a partir de les 10 del vespre.
0: I si parlem de visites internacionals, una de les més destacades de la setmana serà la que farà Donald Trump. El president dels Estats Units arribarà demà a la Xina enmig de la tensió amb l'Iran.
25: Trump alerta que l'alto el foc es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units.
26: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
25: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig dels ports iranians.
0: I en parlaran també els ministres de defensa de la Unió Europea.
25: La preocupació que la guerra de l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja es paga per sobre dels $105, $5 més que en l'obertura d'ahir.
0: I avui també es reuneixen a Londres, en aquest cas el gabinet del primer ministre Keir Starmer, que s'acumulen les peticions de dimissió del seu propi partit després de la defensa de les eleccions de la setmana passada. Londres, Quim Olivares.
27: El primer ministre britànic no plegarà malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè dimiteixi. Starmer defensa que ha de continuar per millorar la vida de la classe treballadora, dels joves i acordar una nova entesa amb Europa.
28: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
27: Caldrà veure fins quan Starmer pot frenar l'amenaça interna d'alguns companys de partit de fer-lo fora. El primer ministre té un avantatge. Un dels aspirants més ben situats a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de Londres...

0: Els Beatles tindran per primera vegada un museu a la capital britànica.
1: Estarà situat a l'edifici del carrer Savile Row, en ple centre de la ciutat, on la banda de Liverpool va gravar el seu últim àlbum, i on van cantar en un terrat, en el que va ser també el seu últim concert. El museu s'inaugurarà el 2027.
0: Marc Garriga.
2: És una xifra mai vista. Per començar, ja tres pel·lícules cooptaran a la Palma d'Or. El Ser Querido, en la que ha participat l'Isec, Amarga Navidad, amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba, i La Bola Negra, amb música de Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà per la català En Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la Boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això s'han seleccionat tres coproduccions internacionals de la catalana Fast and Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona, i també veurem aquí un curt de l'ESCAC, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i l'estrenarà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. Des de Canes, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs a banda també del Festival de Cinema de Canes, encara alguna cosa més, la descoberta d'enterraments humans a Sant Llorenç del Munt obliga a modificar les obres que s'havien de fer a la Mola.
3: Eren obres per evitar l'erosió de l'espai, però ara es prioritzaran nous sondejos per veure fins on arriba la necròpoli, on, com us va avançar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, s'han trobat 14 restes d'individus i dues tombes del segle X.
4: Ara al laboratori s'estudiarà una miqueta tot per veure quin tipus de... De què es tracta, si d'homes, de dones. A priori sembla ser que es tracta d'homes. Edats, de mort, traumatismes, patologies...
3: Era el que deia l'arqueòloga Maica Carmona. I ahir al MNAC es va celebrar la gala solidària People in Red.
0: Barcelona, no? La gala, Marta?
1: Sí, People in Red Barcelona, una gala que va recaptar 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions. Per primera vegada, la Fundació, que lidera el doctor Bonaventura Clotet, va entregar el Premi Solidari que se li va donar a Eduardo Casanova, l'actor i director de projectes com Silencio o Sidosa. Aquest any recordem que Eduardo Casanova va fer públic que conviu amb el VIH.
0: I avui al Palau Sant Jordi...
1: Corea Twice torna amb el seu This Is For World Tour a les 8 del vespre al Palau Sant Jordi i encara queden algunes entrades.
0: I pel que fa als esports... Ja hem parlat abastament d'aquesta festa de celebració del Barça i el Girona també celebren un punt que van aconseguir in extremis al camp del Rayo Vallecano.
5: Un molt valuós, el Rayo va marcar el minut 86, quan semblava que el Girona s'estavellava per quarta jornada consecutiva. Un altre cop Estuani va aparèixer al minut 90, feia 6 minuts que havia sortit al camp. Va fer el gol de l'empat, un punt que dona aire al Girona.
6: Eufòria màxima aconseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
5: El tècnic Mitchell diu que el Girona té una nova final aquest dijous contra la Real Societat.
7: Necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja que estén en primera l'any que ve.
5: L'Oviedo ja és equip de segona, avui salta Llevant, Betis, el Gio, Sassuna, Atlètic de Madrid.
0: I l'Espanyol fa un fitxatge estratègic de cara a la pròxima temporada.
5: Va fer oficial ja el fitxatge de Monchi, nou director general esportiu del club.
8: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de confiar. Creo que es momento de confiar, tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuja al equipo.
5: Monchi ha descartat, per tant, fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
9: Vella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
10: Doncs tant com vulgui bussejar.
9: Genial. I quant d'oxigen queda?
10: El que vulgui, també.
9: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
10: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
9: I quants de cetacis?
10: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
14: Hola, com va?
15: Uf, doncs crec que tinc diabetis. Justament ho estava mirant a internet.
14: Mira, val més que ho preguntis a la teva infermera.
15: Cada dia milers de persones busquen a internet respostes pels seus problemes de salut. Si tens dubtes, val més que preguntis a la teva infermera. És un missatge de l'Organització Col·legial d'Infermeria.
0: Ara són les 8:34 i el matí arrenca pendent de... Les mobilitzacions de mestres i professors per la vaga d'avui a l'educació que compliquen ara mateix el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia, actualitzem quina és la situació en aquests moments. Segueix el tall a l'AP7, a Montornès del Vallès cap a Tarragona, a la C31 a la Gran Via, a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona, i a la C17 a Malla, en tots dos sentits de la marxa, hi ha desviaments senyalitzats. S'ha reobert ja el tall que afectava l'AP7 entre Cerdanyola i Sant Cugat, en tots dos sentits, la C32 a Mataró, sentit Barcelona, i la B20 a Santa Coloma, en tots dos sentits de la marxa. Tot i això, molta precaució en aquests punts perquè encara hi ha retencions importants.
0: I la mobilitat dels transports públics també està complicada. Maria Fernández Noguera, bon dia.
17: Bon dia, doncs sí, aquest matí la mobilitat està molt marcada per les protestes dels docents perquè, evidentment, els talls de trànsit afecten també els autobusos, tant urbans com interurbans. A Barcelona Ciutat, per exemple, una desena de línies han hagut de modificar el seu recorregut per les manifestacions que encara tallen la Gran Via de les Corts Catalanes amb la plaça Cerdà, un tall que també afecta les línies de busos que venen del Baix Llobregat cap a Barcelona. Per contra, hi ha normalitat al metro de Barcelona i també als ferrocarrils de la Generalitat. Pel que fa als trens de la Renfe, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa.
0: I anem a veure com s'està vivint aquesta jornada també a diferents centres. Des de l'Institut Escola Antaviana de Nou Barris a Barcelona, Sara Canyete, bon dia.
18: Bon dia, doncs aquí tenim primeres dades de seguiment d'aquesta jornada de vaga. Ens diuen que tots els professors estan de vaga. Aquí només hi ha els serveis mínims. Entre els alumnes dels 40 infants que fan servir el servei d'acollida matinal, només n'hi ha 4. Per tant, consideren que continuen amb el suport de les famílies. Dels 250 alumnes de secundària, només n'han vingut 12.
0: I a les carreteres del Maresme hi ha talls. Marta Vallès, bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs s'ha aixecat el tall de la C32 fa uns minuts i ara els problemes de trànsit s'han traslladat al centre de la ciutat de Mataró. Ara mateix els manifestants baixant per la Via Europa, que és un dels punts neuràlgics de la ciutat, i suposem que aniran baixant fins a l'estació des d'on, com és habitual en altres ocasions, agafen el tren per anar a la manifestació de Barcelona. Això, de moment, aquesta és la situació que estem vivint ara mateix.
0: I a la B20, a Santa Coloma de Gramenet. David Àngela, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs pocs minuts després de les 8 s'ha aixecat aquest tall que ha durat més d'una hora aquí a la B20, al Saló de Santa Coloma. Ara, aquests 200 mestres, els que hi han participat, es dirigeixen cap a la plaça de la Vila per acabar afegint-se a la manifestació que es farà a la plaça d'Urquinaona a Barcelona. Aquí s'han viscut dos moments puntuals de tensió amb algun motorista, però majoritàriament els conductors han sigut comprensius i en alguns casos han mostrat la seva solidaritat amb les reivindicacions del professorat.
0: De seguida parlarem del que passa a l'educació amb la consellera Esther Niubó, també amb la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura. Però què més tindrem avui al programa? Silvia Solanes.
21: Doncs parlarem de la visita del Papa a la Sagrada Família i ho farem amb Xavier Pérez Esquerdo, periodista i director del guió de l'acte Montjuïc, també amb Manuel Castell, sociòleg, professor universitari i exministre d'universitats, i a les 11 conversa amb Sílvia Pérez Cruz, artista i compositora.
0: Avui a l'Agora, Vicenç Sánchez, Pere Rossinyol, Anna Grau i Afra Blanco.
22: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
23: Bon dia. Doncs mira, de moment sol, traïdor el que tenim a aquesta hora, perquè a partir del migdia es convertirà en nuvolades, en tempestes, que descarregaran amb força molts llocs de Catalunya. Hi ha molta inestabilitat i, per tant, avui preveiem aquestes tempestes fortes. Creiem que les més intenses al prelitoral, que després també es poden desplaçar a la costa, però també n'hi haurà les comarques de Girona, a l'extrem sud de Catalunya, el Pirineu, Prepirineu, la Catalunya central, fins i tot acompanyades de calamarsa, d'alguna pedregada també, i amb intensitats de pluges elevades de 20 litres en mitja hora i en alguns llocs acumulacions de 30, 40, 50 litres per metre quadrat puntualment. I sembla que aquesta inestabilitat es manté encara uns quants dies, dimecres, dijous, sobretot al nord-est de Catalunya, i divendres, a més de les tempestes, també tindrem una baixada de la temperatura.

0: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dilluns, em protegeix i m'atura alhora, era empara. Avui dimarts, un Enigmàrius que us deixarà freds. Pal clavat a terra en plena fredurada. De quatre lletres. Pal clavat a terra en plena fredurada. Quatre lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
3: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tant,
4: l'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
5: I què?
4: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
5: Oh.
4: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
7: Pluto! Ganímedes!
8: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
7: Gratis!
8: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
7: Ho veieu?
8: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
9: La teva mare sempre té raó.
10: Em compro un cotxe nou?
11: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
9: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, la sindicalista Fra Blanco, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
15: I de què parla? Fins ara abans d'entrar a l'àgora?
14: S'ha trobat a faltar la Sara González. La setmana passada dèiem que tindria temes aquesta setmana. Se'n va a Califòrnia,
15: Califòrnia
14: amb el president Salvador Illa. I ara el Vicent està meravellat amb el ball d'un robot que sortia a la televisió, que no sé si vol fer un comentari.
15: Estaves mirant la Rus, estaves mirant.
16: No, estava mirant el robot i jo que balla com un ganso, clar, quan veig estos animals, que ja no és que em superen ja, sinó que multipliquen per 15 i són de ferro i jo teòricament soc, bueno, no sé de què soc, però vaja,
15: sí.
16: Doncs, clar, m'entra una estupefacció i una enveja totals. Jo sóc incapaç no tinc...
15: De ballar, no tens...
16: No hi ha psicomotricitat, no hi ha... No, el cervell i els membres no estan acompassats i és una catàstrofe. I quan veig un bitxo de ferro...
15: Però tens sentit el ritme? Vull dir, saps marcar el puls allò...
16: Em costa. És a dir, em costa. Quan la gent comença a aplaudir, jo tarde com a mínim 10 aplaudiments a sumar-m'hi bé. O sigui, sempre vaig deixar compassat fins que al final el sentit de la vergonya es pot més que el sentit del ritme.
15: Ja. Hem de parlar d'educació, ara de seguida farem una ronda pel territori per seguir les mobilitzacions i també parlarem amb Iolanda Segura, que ens acompanyarà, portaveu d'USTEC, que ha fet una entrevista al diari Ara, que diu que amb 400 euros al mes podrien parlar d'aixecar la protesta. Jo crec que és significatiu, ara en parlarem. Però ara saludem la consellera d'Educació, Esther Niubó. Consellera, bon dia.
17: Bon dia.
15: Què els diu als docents que avui es manifesten i que fan vaga?
5: Doncs aviam, jo crec que és important doncs, que sàpiguen que tenen darrere doncs, el compromís i el convenciment d'un govern que està fent un esforç sense precedents per donar resposta doncs, a les demandes de la comunitat educativa, també dels docents, doncs, que és veritat que doncs, fa molts anys que estan reconeixent una mica més doncs, de confiança, de respecte i d'aquest reconeixement perquè la seva feina doncs, va molt més enllà de la feina pròpiament educativa. És una funció social que té a veure doncs, amb la cohesió, amb l'equitat del progrés del país, però s'ha de saber que després de, doncs, de molts anys en què l'educació segurament no s'ha situat entre les prioritats de diferents governs, aquest govern l'ha tornat a posar entre una de les seves importants prioritats i fruit d'això doncs, és un acord per valor de 2.000 milions d'euros doncs, que en els últims mesos hem pogut arribar amb dos sindicats, amb UGT i amb Comissions Obreres, i que a més comença a posar les bases del que ha de ser un enfortiment del sistema educatiu. I això passa per una banda doncs, per aquesta millora retributiva que estan demanant i per tant aquí s'ha fet aquest esforç d'aquest increment del complement salarial específic del 30%, que això voldrà dir que d'aquí 4 anys cobraran 3.000 euros més doncs, a l'any, i sobretot doncs, altres mesures estructurals, no? Com aquesta reducció de ràtios, el fet que tinguem menys alumnes per aula, que permeti doncs, millorar la qualitat de l'atenció educativa i sobretot també d'incrementar els professionals de suport doncs, aquesta, per atendre millor la complexitat i la diversitat que tenim a les aules avui dia.
15: Per què vostè no ha convocat els sindicats fins dijous a la mesa ordinària?
5: Bé, en aquest temps no hem estat de braços creuats. De fet, els canals de diàleg i de relació amb els sindicats no s'han trencat mai. Hem estat fent converses no només amb ells, també amb associacions de famílies, amb direccions de centres, amb entitats pedagògiques, i ens semblava doncs, que era el moment doncs, de tornar a seure. Jo crec que és molt important la reunió, la preparació que estem fent de la reunió d'aquest dijous, perquè tots els sindicats que tenen representació en els centres tornem a seure en una taula i trobem vies doncs, per rebaixar la tensió que es viu en aquests moments en un sistema educatiu, i ens sembla, a més a més, que l'acord que s'ha treballat no, i que es va acordar doncs, fa unes setmanes doncs, és prou ampli i potent com perquè puguem doncs, sumar-hi la resta de sindicats i, per tant, explorar aquests marges que té el propi acord.
15: Els he fet arribar per això la convocatòria. Ells mantenen que no la tenen, que se'n van assabentar per la premsa.
5: No, dijous a diumenge, si no recordo malament, és veritat que ja ho vaig dir, la convocatòria va sortir ahir, doncs s'ha convocat per dijous, i a partir d'aquí doncs, es tracta de poder valorar una mica aquesta situació amb la màxima doncs, mà estesa per part del govern, voluntat de reconduir la situació i sobretot això, evitar i baixar aquest nivell de tensió que, en fi, les direccions, els claustres, les famílies en aquest moment s'està vivint i que no contribueix a la millora del sistema, més aviat al contrari. Per tant, penso que ha quedat molt clar doncs, aquest compromís del govern i aquest esforç que s'està fent en aquests moments, és a dir, aquestes millores estructurals que ja estan sobre la taula, que s'han aprovat i que s'han d'anar desplegant, doncs és el que s'acaba de notar i és el que volem que es noti a les aules doncs, a partir del proper curs.
15: Avui la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, diu al diari Ara que amb 400 euros podríem parlar d'aixecar la protesta, 400 euros més al mes. Vostè ho veu viable? Li ha sorprès aquestes declaracions?
5: Aviam, coneixem les que són doncs, a vegades doncs, propostes que a vegades ens poden semblar de màxims. No? Pensin que en aquests moments ahir doncs, també teníem una vaga, en aquest cas una vaga indefinida doncs, al nostre entorn, a València. Clar, ja s'ha fet una oferta de 1.000 euros més l'any, no? D'aquí 3 anys. En el nostre cas ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys, i em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden no, a acostar posicions. Em sembla que, com deia, en l'àmbit, per exemple, no, de l'escola inclusiva, el reforçament de professionals que suporta la inclusió per atendre millor l'alumnat, és un aspecte que és molt important, que ens interpel·la a tots, perquè finalment doncs, el govern ens ocupa. De fet, la mateixa la setmana passada, aprovàvem doncs, l'increment de més de 500 professionals de suport entre educadors, integradors, psicopedagogs, que això ja hi seran doncs, a partir del proper curs, i això doncs, formava part del desplegament d'aquest acord, però és que a més els diferents sindicats doncs, ho valoren positivament, els docents, sobretot a l'aula, les famílies, i em sembla que aquest seria un àmbit on podem trobar marges per avançar doncs, a la reconducció d'aquest conflicte.
15: No em consta que hi hagut mai cap col·lectiu que hagi demanat una pujada salarial de 400-500 euros mensuals. No sé si, per això insisteixo, en que si li ha sorprès, diguéssim, que si això ho posa sobre la taula es pugui aixecar la protesta.
5: Bé, coneixem hem parlat amb els diferents sindicats, coneixem una mica doncs, quines són les seves reivindicacions, però ens sembla no, que al marge del tema retributiu i salarial, que insisteixo, aquest govern ja ha fet un pas endavant, no, perquè d'aquí 4 anys doncs, ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals, ens sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no, parlem amb docents, fins i tot a les manifestacions d'avui, és possible que ho sentim, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no, altres professionals, fins i tot diferents de docents que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat. Em sembla que probablement sigui aquest aspecte en el que podem trobar vies no, de consens, no, qüestions que generin consens en aquests moments, i penso que això també doncs, reverteix el benestar del docent. No? I, per tant, més enllà d'aquests increments retributius de màxims, no, doncs, a vegades jo crec que podem trobar altres elements que contribueixin a millorar el sistema i a millorar també doncs, el benestar dels docents a l'hora de donar-los eines per fer millor la seva feina, que efectivament doncs, és més complexa des d'un any fins ara.
15: El que passa és que quan mirem també les millores salarials d'altres col·lectius, veiem, per exemple, que en el cas dels Mossos els hi van pujar 4.000 euros l'any. No són 400 al mes, però sí que és una xifra significativa. Aquest és un govern que cuida més els policies que els professors?
5: No, jo crec que aquí doncs, a vegades doncs, hi ha debats que sembla que vulguin enfrontar servidors públics. No? Jo crec que aquí doncs, és important que quan comparem, no? Parlem d'elements retributius doncs, de docents, ens comparem amb docents, metges amb metges i en tot cas agents d'autoritat doncs, amb altres cossos policials. Jo crec que aquí és important. Vam començar aquestes negociacions doncs, parlant, no? Fent comparatives amb altres docents, altres comunitats autònomes. Amb aquest increment que el govern doncs, ja ha aprovat, aquests 2.000 milions d'euros, ens situarem d'aquí 4 anys entre no, els docents més ben pagats no, de les 3 millors comunitats autònomes a nivell retributiu, i ens sembla que aquesta ha de ser doncs, la proposta de Catalunya, és a dir, els docents de Catalunya han de poder estar entre els docents més ben pagats del conjunt de l'Estat quan diem culmini aquest acord. Estem aquí, jo crec que si comencem doncs, a comparar o a voler enfrontar servidors públics doncs no contribueix a ningú.
15: De fet, hi ha qui li pugui retreure, diguéssim, que no és que siguin els mitjans o l'entorn que vulgui tensionar els sectors, sinó que ho han fet vostès mateix amb la presència de dos Mossos d'Esquadra d'incògnita en una assemblea. Calia consellera, això?
5: Miri, jo aquí, doncs, és veritat que vaig dir que ni en cap moment doncs, des del Departament d'Educació s'ha encarregat mai cap informe d'aquest tipus, ni hem rebut mai cap tipus d'informació doncs, provinent de cap operatiu. Aquí jo crec que és important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci des de, no? Des del propi doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança, no? En el professional, en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra, jo crec que hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi, doncs, de la Direcció General de Policia o, en tot cas, dels Mossos d'Esquadra.
15: Què ha dit la consellera Parlon per això? És a dir, han estat parlant d'aquest tema, què és el que li diu?
5: Bé, nosaltres, doncs, sí, desconeixíem, no? Doncs quan vam conèixer aquesta notícia, doncs no en teníem coneixement, perquè com li deia, doncs no, des del Departament d'Educació en cap cas s'ha encarregat doncs, no, tenir cap informacions d'aquest estil, però en tot cas estic convençuda doncs, que el Departament d'Interior doncs, darrere doncs, hi ha uns objectius, un propòsit, hi ha unes funcions que tenen atribuïdes doncs, en aquest cas els agents policials, i a partir d'aquí doncs, haurem d'esperar aquestes explicacions doncs, per poder-ne fer una valoració.
15: Consellera, gràcies per acompanyar-nos. Que tingui un bon dia.
5: Moltes gràcies.
17: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
18: Bon dia, Pitu.
19: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
18: A ell el tinc definit com el meu assistent personal digital.
20: Bon dia, Jordi.
19: Una humanitat sense límits.
18: A ell no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
21: Bé, això no t'inquieta?
18: No, al contrari, em sento normal.
19: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Renoi. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
23: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
24: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Amb Bafra Blanco, amb Vicenç Sánchez, amb Pere Rossinyol i Anna Grau. De seguida farem ronda pel territori per conèixer les incidències i també ens acompanyarà Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Pepe Menéndez, professor expert en lideratge i també innovació educativa. Què us sembla la polèmica que hi ha al voltant de la presència dels Mossos d'Esquadra i com això també està tensionant ara mateix la negociació? Vicent.
16: Jo crec que és un error, però és que els errors en aquesta qüestió es van encadenant. És a dir, sentíem la consellera Estaniubó que deia sí, ho vaig dir diumenge i el dilluns ho vaig fer arribar. Diumenge ho vaig dir a la premsa. I els mestres diuen, ah, és que se'n vam assabentar per la premsa. Tenen tota la raó del món. I és normal que primer, quan hi ha una convocatòria, parles amb els afectats i després ho fas públic. S'estan trencant molts petits detalls i molts grans detalls, alguns que corresponen totalment al Departament d'Educació i altres que corresponen, com aquest, a altres departaments. Aleshores, la policia té l'obligació d'estar atenta per... Sí, sí, però ja ho diuen ells mateixos, ara comencen a retirar-se proporcionalment. Aquí podem estar en nivell, ara ho comentàvem una mica, microtancat, a nivell 4, etc. Bueno, que jo sàpiga, allà no se tracta de cap tipus de ni cap fenomen terrorista. Allà s'està parlant de jornades de vaga. Per tant, la policia no té ni de cap manera l'obligació d'estar allà dins. Si hi ha un nivell de terrorisme, doncs que estiguin en altres àmbits una mica més complicats per aquesta mena de terrorisme, però no amb els mestres. I si damunt ho fas malament, perquè clar, la primera és que no ho has de fer, però si la segona envies gent que no són professionals, per dir-ho així, del camuflatge ni de l'espionatge, doncs et passa el que et passa. I crec que cada error, cada nova jugada que fa el govern respecte als mestres, respecte als sindicats mestres, és cada volta pitjor. La primera de totes va ser pactar amb els sindicats minoritaris i, a més, donar-li un boato impressionant. Apareixen en comissions amb UGT, dient que ja estava tancat, que no hi havia problema, i els altres... Però si són sindicats minoritaris. Per tant, si ens allunyem una mica en el temps, si mirem des del moment en què el conflicte cada vegada pren més volada, d'aquell moment fins ara, el govern no ha parat d'equivocar-se. Si les exigències són maximalistes, si és impossible acceptar-ho, si els pressupostos no donen, si no s'ha arreglat el tema del finançament, tot el que vostè vulgui, però si el govern ha de decidir una sèrie de jugades tàctiques i cada tacticisme és un error, així som on som.
15: Afra.
1: A veure, jo comparteixo el 200% el fet de que no acabo d'entendre, no puc justificar i no accepto que els Mossos entrin a les assemblees d'organització per manifestacions. En cap cas no trobo que hi hagi una justificació, no trobo que hi hagi proporcionalitat i encara més quan parlem d'aquestes figures i aquesta activitat, aquesta es desplega en l'acte propi de les manifestacions, si és necessari, que tampoc crec que arribi a ser necessària en la jornada d'avui. Per tant, per aquesta banda, crec que manquen moltes explicacions. I per part del propi acord, escoltant ara la consellera Niubó, trobo que efectivament hi ha línies de diàleg amb les organitzacions sindicals que s'haurien d'haver obert abans. Crec que tot acord pot tornar-se a reobrir si així es considera, si les parts així ho consideren. Crec que tota mobilització s'ha de respectar i en aquest cas, home, jo l'acord que conec és un bon acord, però jo no formo part del mateix col·lectiu i la meva mirada és una mirada en perspectiva, i sí que veig que hi ha una reducció de ràtios, i sí que veig que hi ha un augment salarial, jo tampoc conec aquestes xifres que s'han donat abans i que situaves, no?, de 400 euros més al mes, jo això no ho havia vist abans.
15: No és cap proposta, és una declaració que ha fet Iolanda Segura, una entrevista al Diari Ara.
1: Efectivament.
15: Que ara la tindrem nosaltres i li preguntarem, diguéssim.
1: Sí, jo això no ho havia vist abans, però tampoc crec que sigui dolent, és a dir, ja estàs posant sobre la taula quina és una de les vies per poder desconvocar, no? I crec que, tot i no haver-se conegut abans aquest tipus de vies, bueno, no, per mi no és criticable, perquè en cap cas el que s'està fent és obrir la via del diàleg o la via de l'acord o l'intent d'acord, i ara mateix el que crec és que tot està posat en el marc de la conselleria. Crec que les vies d'intent de diàleg i d'intent d'acord estan per totes les bandes. Ara bé, veurem si les formes, el fons i el context ajuden a poder tenir un acord o tot el que sigui una millora pel col·lectiu. Crec que és justa, crec que és necessària la reivindicació, crec que l'acord ja millora, però si es pot avançar encara més, benvingut sigui.
15: Pere.
2: Sí, estic molt, molt d'acord amb el que s'ha comentat. Jo crec que estem davant d'una paradoxa, una paradoxa molt estranya, en la qual el govern de la Generalitat, d'alguna manera, ha fet seu el marc general reivindicat pels mestres, és a dir, que hi ha una escola pública que necessita més recursos, que necessita baixar les ràtios, que necessita redignificar al màxim el treball de mestre, etc, i per tant assumeix que hi ha un problema i fa seu aquest marc general de reivindicació, I alhora ens trobem davant d'un escenari d'un sector completament encès i d'unes moltíssimes vagues convocades. Per tant, tot això és una paradoxa que jo estic molt d'acord amb l'anàlisi que ha fet en Vicent. És a dir, aquest absurd té a veure amb que s'han fet malament algunes coses polítiques, més enllà del tipus, diguem, d'acord, que, com insisteixo, compra el marc general. Per tant, mai és tard per rectificar. Jo crec que hauríem d'arribar a una espècie, diguem, de poder resetejar no aquest acord, sinó que aquest acord és un bon punt de partida per seguir avançant en les negociacions, ja que es comparteix la diagnosi i fins i tot les solucions. Estem parlant d'una diferència de quantitativa, però no d'idea. I aquí, doncs, la successió d'errors, que el primer va ser, òbviament, vist avui amb claredat, a l'intentar fer un acord que, d'alguna manera, canviés la correlació de forces, probablement, del sindicalisme als instituts, que el govern devia considerar que era poc favorable, i després, amb totes aquestes qüestions que han anat enverinant relacionada amb els Mossos d'Esquadra, aquesta última, per mi, també completament inexplicable, doncs jo crec que no queda més remei que, d'alguna forma, resetejar i tornar a començar aquesta negociació a partir del punt on la van deixar, que, per cert, vull subratllar que la consellera Niubó no hi era i que, per tant, tot això hauria de poder recuperar aquell punt ja amb la consellera Niubó i poder desencallar d'aquesta manera la situació.
15: Anna.
1: Bé, a veure, per no redundar, bàsicament els mestres tenen raó. O sigui, els mestres són un sector, pues, que fa molt de temps que necessitarien, doncs, una redignificació important de la seva funció. Ara, subratllo el fa temps. O sigui, per què estan encesos ara i no estaven encesos fa 2 anys, fa 3 anys? Jo crec que aquí hi ha un component polític. O sigui, de la mateixa manera que coincideixo amb el Pere, que potser el govern no ha estat encertat traient, diguem-ne, el Sant Cristo Gros a passejar després d'un acord amb els sindicats minoritaris, també crec que aquí el sindicat majoritari, i concretament estic pensant en USTEC, crec que té una agenda política. O sigui, crec que no es limita a defensar els interessos dels mestres, que, insisteixo, fa molt de temps... però això és com el Rodalies. Dius, a veure, el Rodalies fa molts anys que és una porqueria, però sembla que només s'ha descobert, alguns només ho han descobert quan han deixat de governar, no sé com dir-ho, no? Vull dir, llavors, home, tampoc ens fem trampes al solitari. Jo crec que sí que el govern ha venut la pell de l'os de l'acord abans de matar-lo, però també crec que per part d'algunes d'aquestes protestes es protestaria fes el que fes el govern. En el tema dels Mossos d'Esquadra, bueno, doncs jo lamento discrepar de tot, però vaja, evidentment no em semblaria de rebut, però ningú, vull dir, aquí tothom suposa, ningú, si els Mossos d'Esquadra van ser enviats per espiar una assemblea, diguem-ne, pues, doncs, per interferir una negociació amb el govern, evidentment això estaria fatal, però és que no sabem si va ser això. Jo voldria explicar-li a l'audiència breument que quan van caure les Torres Bessones a Nova York, la policia de Nova York no tenia cap informació de que l'FBI i la CIA sí sabien que hi havia operatius d'Al-Qaeda operant dins dels Estats Units. I es van, diguem-ne, empipar tant d'haver quedat totalment al marge que van muntar la seva pròpia unitat d'intel·ligència. O sigui, una Intel Unite que, per cert, quan van haver-hi els atemptats de Tocha de l'11M, bueno, també van ser els primers que van arribar, doncs, per recabar informació. Llavors, no sabem què feien aquells Mossos allà. Vull dir, jo penso que els Mossos d'Esquadra no són un esbar d'ensaire ni una colla castellera. Llavors, us recordo que aquí a Catalunya estem amb una alerta permanent de terrorisme 4. Llavors, a veure, aquí estic d'acord que sí. Jo demanaria dimissions perquè els han enganxat, o sigui, per incompetents. Però jo crec que els Mossos han de... Jo estic convençuda que a mi m'han vigilat algun cop i a tots nosaltres, i en principi jo no ho veig malament si és per garantir la seguretat.
2: Però no poden tenir un xec en blanc, Anna, perquè si no és quan hi ha una policia política.
1: No, però és que aquí tenim tots el
15: revés. Jo crec, que en un cas com aquest, és a dir, un moment de tensió social molt bèstia, i la policia no pot fer només de policia. Mm. És a dir, ha d'entendre que estem en un moment social molt, molt tens. Per tant, la policia també ha de ser política. més que mai.
2: Bueno, però jo em referia a una policia política en el que s'entén, diguem, per una policia que defensa els interessos d'un partit, d'una ideologia...
15: Però jo em refereixo a la política en un sentit més ampli, de ponderar.
2: El drama, Anna, és que
15: sigui una figura més mediadora, sí, no tècnicament...
2: Però això que ha passat no ajuda en aquesta direcció. Perquè,
1: bueno, depèn de com ho interpretis.
2: No, perquè tu has explicat molt bé el marc en el que això seria raonable, que és en el marc del combat al terrorisme, i a la sola associació del terrorisme amb una vaga de mestres i amb una assemblea de mestres, ja, a parer meu, ja ho fa que sigui una cosa contradictòria en si mateixa i que obre la porta a pensar que és un mal ús de la policia o un ús...
15: és un ús estrictament policial.
2: Però és que un ús estrictament policial en una assemblea de mestres no hi ha de fer res.
15: Correcte.
1: Però Pere, per exemple, quan es va descobrir, que també un altre cas d'incompetència clamorosa, infiltracions policials a moviments, a la CUP i tal, i es van empipar com una mona, però és que en part d'estar per això la policia.
2: Per investigar partits rivals, no.
1: Bueno, per investigar
2: vagues, no. Això és la policia política de la Kitchen.
1: Bueno, però és que la policia política... Vull dir, aquí tots tenim el gallet molt ràpid de dir policia política, però és que la policia ha dit...
15: És a dir, aquest problema, perdoneu, és que no ens han explicat per què.
1: Exacte.
15: És a dir, si algú ens explica per què hi havia dos policies infiltrats a l'Assemblea, potser podríem entendre-ho, però és que ningú ens ha explicat.
1: I per què eren tan inútils que els van detectar?
15: I per tant, com que no ens han explicat, doncs escolta, no hi fan res dos policies
2: en
15: una assemblea.
2: No ens han explicat per què en un lloc on en teoria
15: no hi ha de fer res.
1: Bueno, però no ho sabem. És que, a veure,
2: sí, però la policia no pot tenir un xec en blanc. Aquest és un dels problemes de les societats liberals que, Anna, jo sé que tu defenses absolutament, perquè tu has militat en un partit liberal. Llavors, una policia que no té... contrapesos, que no se sap què fa perquè hem de donar-li permanentment un xec en blanc perquè ja suposem que fa el bé, doncs per mi és un dels grans perills d'un estat liberal i d'una societat democràtica. Per tant, ho han d'explicar molt bé i, sobretot, no tenen per què estar en una assemblea de mestres en un moment de gran confrontació.
1: Això, mentre no ens expliquin per què hi eren, em perdonaràs, però, Pere, tu no tens prou coneixements policials per avaluar això mentre no t'ho expliquin. No, jo tampoc,
2: Però jo crec en la democràcia i la democràcia no reserva a la policia un paper en què se li ha de donar un xec en blanc perquè faci el que vulgui, perquè és la policia.
1: Un xec en blanc, a veure, per començar, la policia no... O sigui, les activitats de la policia no poden ser públiques i notòries per raons
2: òbvies. Ha de donar explicacions democràtiques.
1: Ha de donar explicacions, ja,
15: en una assemblea que era pública, vull dir, que es podia seguir des de casa.
1: Exacte, vull dir, per això et dic que tampoc veig...
2: Això encara ho fa pitjor.
1: Tampoc veig la necessitat, però dius, a veure, les paraules xec en blanc, policia política, són, diguem-ne, conclusions a les que es poden arribar, però no són fets.
2: Són hipòtesis.
1: Llavors, no sabem què feia la policia allà. Llavors, evidentment, si ens ho expliquen i no ens agrada l'explicació, però ja et dic, jo, per exemple, jo no veig malament que la policia... jo com a periodista
15: però poder,
1: i com a exdiputada sé que...
15: Tu has de poder reunir-te, organitzar-te sense la por de ser vigilada per l'Estat.
16: No, hi ha una altra cosa.
15: Això, al principi, és una vulneració del dret a l'associació i a la reunió.
1: Que no era una reunió...
15: Sí,
1: no era una reunió d'una cèl·lula comunista il·legal, era una reunió pública.
16: Doncs ja està. Aquí ja,
15: perquè si tu estàs en una assemblea i tens sospita que hi ha un policia infiltrat, t'autocensures i deixes d'expressar la teva opinió. Per tant, afecta també la llibertat d'expressió.
16: Però a més, aquí hi ha dues coses. Una, la senyora Gana Grau pot pensar el que considere, però ella no estava en aquella assemblea de mestres, perquè no és mestra. L'oportunitat política, perquè ara ja vaig al pla ja més cínic o pragmàtic, l'oportunitat política d'un error no, de que tu facis una cosa com esta, és absolutament discutible. I és totalment, absolutament discutible des de qualsevol punt de vista, perquè apel·lar al nivell de terrorisme que estem amb una vaga de mestres, bueno. I clar, és que així comencem i acabem vigilant fins i tot una reunió de quiosquers per saber si accepten que les empreses editoris... No, home, no. Vull dir, diu proporcionalitat. Bueno, per ara no l'estan explicant i van passant els dies. I ja veurem si són capaços d'explicar-la, que jo em tem que no ho faran. Però en tot cas, no és vostè qui s'ha de sentir més o menys alterat o més agraït o més o més. Són els sindicats de mestres i ja han vist què ha passat. Això seria la primera. I la segona, no és veritat que els mestres ara amb aquest govern hagin fet una mobilització diferent.
1: Home, una mica
16: No. Va haver-hi l'any 22, i me'n vaig abans d'aquest govern, l'any 22 va haver-hi 5 dies de vagues consecutives, i si vostès recorden, la brega que va haver-hi en el conseller d'Educació en aquell moment va ser total. No és veritat. Vull dir, el que passa és que tu tampoc pots fer vagues d'aquestes cada 5 dies, perquè, home, també hi ha el poder, també hi ha que aquesta gent pugui resistir una vaga així. El col·lectiu en vaga. que puga resistir-la.
1: Això és com el Rodalies, Vicent.
16: No, és veritat.
1: De cop hi ha gent que ha descobert que el Rodalies va malament.
16: No, és veritat. Rodalies,
1: Rodalies, la tira que va malament.
16: Rodalies a Catalunya, no depèn de la Generalitat i depèn del govern de l'Estat. I tots els partits
1: però que... Però també depèn de les prioritats de la Generalitat.
16: Pues i les prioritats de la Generalitat...
1: Aquesta prioritat se'l té
16: claro,
1: a l'esquena.
16: Si la prioritat
1: I de cop vos... deixa la Generalitat sí, clar, i, oh, el Rodalies sí, també.
16: Sí, perdone, que jo sàpiga, fins del moment en què es dona per liquidat l'intent independentista en aquest país, des d'Esquerra Republicana fins ara, només que s'ha fet que insistir en la mateixa qüestió, que és sagnant. No és veritat, perquè si no semblarà que hi ha com una mena de gent maligna, que són els partits polítics, els sindicats, que van mirant a veure què els convé i què no els convé. Els sindicats de mestres...
1: Però bastant és així.
16: No és així. Els sindicats de mestres majoritaris en aquest país estan en posició, per dir-ho així, d'enfrontament total i brutal amb el govern de sempre. En els últims anys, i si vostè fa la llista de mobilitzacions que hi ha des de l'any 20 fins ara, des de l'any 15 fins ara, veurà que no han parat. El que passa és que ara havíem arribat a un moment en què, clar, al final les coses també es podreixen. Ja.
15: Són les 9 i 9. Anem a alguns punts on hi ha diferents protestes. Sara Canyete, on et trobes? Bon dia.
3: Bon dia, Ricard. Doncs nosaltres estem a l'Institut Escola Antaviana. Explicàvem abans que el seguiment d'aquesta jornada de vaga en aquest centre està sent absolutament incontestable. De fet, avui aquí només han vingut a treballar aquells docents que tenien serveis mínims, uns serveis mínims que es van haver de sortejar ahir a la tarda perquè tothom volia participar en aquesta jornada de vaga. De fet, hi ha un grup de docents que estan participant a la vaga i que ara a les 9 han vingut perquè aquí al centre entraven els alumnes més petits, han llegit un manifesta a les famílies explicant doncs, la situació amb la que es troben, els seus motius, els que ja coneixem, la necessitat d'aquestes mans, d'aquesta baixada de ràtios i també doncs, de les millores salarials. I ens diuen que ara se'n van a sumar-se els docents de la columna de Clot per anar al migdia a aquesta manifestació que sortirà des de plaça Urquinaona.
15: Un altre dels punts que han estat tallats és la C32 a Mataró. Allà ara ja està oberta, però encara hi ha manifestants. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, els problemes que hi ha hagut aquest matí a l'autopista C32 ara s'han traslladat al centre de Mataró al pas de la manifestació, la marxa lenta que baixa des del capdamunt de la ciutat, des de l'autopista fins a peu de la platja on hi ha l'estació de Renfe i on preveuen agafar el tren per marxar a la manifestació de Barcelona. Els llocs, els trams de la ciutat per on va passant aquesta manifestació es van tallant i això suposa un cert caos de circulació aquest matí. I també hem de dir que a mida que passem per diferents carrers, doncs es va afegint més gent a la manifestació. Ara nosaltres hem deixat per un moment aquesta marxa per esperar-los aquí a l'estació de la Renfe, per on habitualment també es fan talls a la carretera Nacional 2 quan arriben en aquest punt. Una de les mestres ens feia aquest dibuix de la situació que estan visquent.
6: Arriben nens nouvinguts, no hi ha aules d'acollida per ells, tenim molta diversitat, no arribem a tot i estem aquí perquè la lluita continua. La causa és noble, no hi ha res més noble que lluitar pels drets dels infants, com és l'educació. Ara mateix considerem que això s'està vulnerant perquè l'educació que reben no és de qualitat.
15: Vaga generalitzada. L'ensenyament avui dimarts és la primera d'un cicle d'aturades fins al 5 de juny i enmig també d'unes negociacions enrocades amb el departament que, per cert, ha convocat el sindicat però dijous. Hi havia moltes carreteres avui també tallades, com estem sentint. Com està ara mateix la situació general? Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia, doncs la majoria de talls ja s'han anat aixecant, però encara en tenim dos d'actius, una a la C-17 a Malla, que afecta els tots dos sentits de la marxa, hi ha desviaments senyalitzats, i l'altra a la C-31, la Gran Via, a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona. Tot això fa que la circulació sigui encara a hores d'ara molt complicada, especialment a l'entorn de Barcelona. Molta congestió a la P-7, des de Castellbisbal a Sant Cugat, sentit Girona, i de Barberà a Mollet hi ha aturades en aquests punts. I d'entrada a Barcelona afectades la C58, la 2, la B23, també la C16, de la mateixa forma que les dues rondes, tant la de Dalt com la de Litoral, hi han diversos trams amb molta densitat de trànsit.
15: I aquesta hora, quan són les 9 i 12, ens acompanya Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, majoritària a l'educació. Iolanda, què tal? Bon dia.
21: Hola, molt bon dia.
15: Com estan en la jornada de vaga d'avui? Quina valoració en fan?
21: Doncs sembla que ser que molt positiva en els talls de carreteres que estem ara doncs, portant a terme hi ha molta participació, ja veieu el panorama que tenim a l'entrada de Barcelona, les Rodalies, el mapa que es veu és molt vermell i creiem que serà una jornada molt participada.
15: Creu que aguantaran també els mestres i professors el cicle de mobilitzacions que heu previst?
21: Doncs si es continua, no, amb una situació d'enrocament per part de l'administració, sense voluntat de negociació, sense arribar a un acord que millori doncs, totes aquestes mancances que patim, etcètera, etcètera, el col·lectiu resistirà. Però bueno, hi ha moltes fórmules de lluita. Una és doncs, les convocatòries de vaga, les accions, les mobilitzacions i altres, també altres mesures que també s'estan tirant endavant, no? Que és deixar de fer aquelles activitats que hem estat sostenint per voluntarisme, que no s'han posat mai en valor i que, per tant, doncs, si no es dona doncs, aquesta valoració a la nostra tasca com es mereix, doncs, evidentment doncs, se sostindran doncs, aquestes mesures, que esperem que es puguin revertir amb la voluntat de l'administració.
15: Mm. Recordem que hi ha tres principals reivindicacions, ara entrarem en detall d'algunes d'elles: millora de sous, reducció de ràtios i més inversió per l'educació inclusiva. Deia que us han convocat dijous a una reunió amb el departament. Ja teniu la convocatòria? Us han fet arribar la convocatòria de la
21: sí.
15: reunió?
21: Sí, ahir mateix ens la van fer arribar. I deixem dir que és una convocatòria que arriba tard. Ja fa temps que saben que tenim aquesta convocatòria de vagues sobre la taula, que ja, no? La consellera es va incorporar, ens vam reunir a la consellera, vam estar doncs, traslladant no? possibles solucions i no ens han convocat fins ara. O sigui, tenint aquest context, no?, de mobilització ja sobre la taula anunciat, el seu hagués estat convocar-nos.
15: Intentar evitar-ho,
21: no? Mm. Exacte.
15: Però el diàleg diu que continua, ara sentíem la consellera, és a dir, que durant aquest temps no ha fallat el diàleg.
21: Bueno, no hem tingut cap conversa amb l'administració fins ara, que va llançar aquest anunci, que ens en vam assabentar per la premsa, que evidentment quan vam dir no, és que nosaltres no tenim cap convocatòria sobre la taula, doncs va córrer a trucar per dir no, sí, que sapigueu que dijous us convoquem, bueno, i vam rebre la convocatòria ahir. No hi ha tampoc cap concreció sobre el que anirem a parlar, ha posat dos punts molt genèrics, però no hi ha cap proposta encara sobre la taula, que estaria bé que hi fos, perquè si anem a negociar alguna cosa ha de ser doncs, ja amb alguna proposta, no?, que a sobre de la qual puguem treballar, perquè si no, si ella pretén que anem a la negociació a tornar a situar un acord que ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu, que no reverteix doncs, aquestes mancances, aquestes necessitats que tenim a sobre la taula, doncs això per nosaltres no serà cap negociació, serà continuar en la situació que estem.
15: Enrocats, sí. Avui ens ha cridat l'atenció, de fet, una entrevista que ha fet vostè al diari Ara, un titular, no?, que diu que amb 400 euros mensuals de més podrien arribar a parlar d'aixecar la protesta. Què els hi respon aquells que veient això diuen, escolti, això va de sou, no van de resoldre el problema que tenim d'educació a Catalunya?
21: Bueno, primer que en aquesta entrevista parlo de tot.
15: Sí, sí, perquè sap que el titular sempre crida l'atenció.
21: Perquè és el més vistós, però parlo de tot.
15: Però amb 400 euros mensuals de més s'aixecaria la protesta?
21: Bueno, és que és una proposta, no? Nosaltres, jo vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar doncs, no, en aquest procés de negociació, per arribar a un acord. Que vull deixar molt clar que no signarem res que el col·lectiu no avali. Nosaltres ho sometrem a consulta. Nosaltres, com a USTEC, no, i la resta de sindicats, podem posar moltes propostes sobre la taula. Una seria doncs, que bueno, 700 no 200 tampoc, però 400, 500 euros, doncs vinga, anem a veure si això és una fórmula possible, no? Situada doncs, en diferents, de diferents maneres, sobre el complement específic o sobre el complement específic i el complement de destinació, o una xifra més sumant doncs, la reversió de les pèrdues salarials que vam patir amb la retallada dels estadis. Hi ha moltes qüestions i fórmules que no són ni el tot ni el res. Que costen postures i que, no, allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no? Pues, que poden doncs, fer desencallar, però sí que volem deixar molt clar que no és l'única, que també el tema de desplegament d'escola inclusiva per nosaltres és un altre dels punts crucials, perquè si ens ho ha demanat el col·lectiu, nosaltres vam fer una consulta i es van situar uns temes prioritaris, aquests dos són els que més ens allunyen ara mateix d'arribar a un acord, perquè l'acord signat no planteja mesures suficients i, per tant, són els que s'han d'abordar de forma més significativa. Llavors, doncs, bueno, esperem doncs, que hi hagi aquesta voluntat. De fet, vull destacar que ara mateix la consellera ha anunciat gairebé 500 dotacions més per poder atendre l'alumnat que no estaven a l'acord. I que va ser una proposta de l'USTEC quan ens vam reunir a la consellera de dir, doncs mira, en matèria inclusiva nosaltres proposem això, que no està a l'acord, però que és un pas endavant per poder ja assentar unes bases per caminar cap al model d'escola inclusiva i que, mentrestant, doncs, no, podem continuar negociant per fer aquest desplegament amb més mesures, amb crear aquesta estructura necessària per poder doncs, tenir aquest model d'escola inclusiva, tant no, amb recursos interns, recursos externs, aquesta coordinació, aquest temps necessari doncs, per poder doncs, treballar de forma multidisciplinar. Llavors, tot això li vam traslladar a la consellera. I mira, ara ho situa. Vol dir que l'acord és ampliable, hi ha possibilitats d'ampliar l'acord. Doncs creiem que en matèria salarial també, perquè ja. Els recursos hi
15: són. Però estaríeu disposats, per exemple, a tocar dies de vacances a canvi d'una millora de sou?
21: No.
15: Ja.
21: Bueno, és que les vacances no. Són d'un dret, no?
15: Sí, sí,
21: tu també tens vacances...
15: No, jo no tinc vacances. Jo sóc autònom i quan acabo no cobro. Però és un altre,
21: bueno,
15: cas.
21: Doncs sí, mira, sí. Això és un altre tema a batallar, perquè el tema dels autònoms també es podríem posar sobre la taula, no? Vull dir que molt tot el suport i si necessites un sindicat, aquí estem.
15: Home, veient el que aconsegueixen, igual sí que m'hi apuntaria.
7: però jo també sóc autònoma.
15: Tu també ets autònoma, Anna, molt bé.
21: Però, no, jo he conviscut amb un autònom i tot, tot el suport.
15: No, t'ho preguntava perquè és a dir, al final suposo que també en això la negociació formarà part d'això, no? De veure fins a quin punt podeu aconseguir el màxim poder adquisitiu i a canvi de què el govern us ofereix...
21: Però mai se'ns ha posat el tema de les vacances a sobre...
15: Mai ha sigut un tema.
21: No, no ha sigut un tema mai, no, vull dir que no és un tema... Perquè, evidentment,
15: la
21: nosaltres...
15: La consellera Cambray va plantejar, no?, 5 dies d'assistència per preparar el curs, que en aquest cas va ser bastant també criticat en el seu moment.
21: Més que res per les formes en què es va fer, també, i perquè no tenia cap mena de sentit ni de lògica. De fet, el mes de juliol és un mes destinat a formacions i és quan tenim tota l'oferta de formacions i el fet que se'ns faci anar als centres educatius ens impossibilita doncs, tirar endavant aquesta qüestió que és imprescindible per la nostra tasca, no? Que és el reciclar-nos, el formar-nos. Tant de bo fins i tot en aquest aspecte hi hagués una millora perquè també hem perdut molta qualitat a nivell formatiu en els darrers anys. És una pèrdua que també hem patit de forma significativa.
15: Tot plegat també ha sortit enmig de dues grans polèmiques, la dels Mossos de paisà a les escoles i també els Mossos infiltrats en una reunió per preparar justament les protestes. Ara en parlàvem també, de fet, a l'Àgora. Us has traslladat a Educació el detall del que ha passat amb aquesta infiltració?
21: No. Cap mena d'interpel·lació al respecte, d'interlocució al respecte, perdó. O sigui, no, nosaltres estem demanant explicacions, no arriben. L'únic que sentim són excuses, pilotes fora, fins i tot justificacions que no tenen cap mena de lògica. El que ha passat és molt greu. El que ha passat és molt greu perquè, a part de que vulnera drets fonamentals, com és el dret de reunió, el dret d'assemblea i el dret d'organització sindical, hi han hagut doncs, intervencions també, a part d'aquestes infiltracions, hi han hagut identificacions de persones sindicalistes, hi han hagut actes obertes...
15: Una vuitantena de docents, no?, a les vagues? Sí,
21: vull dir que és que és una operació policial desproporcionada, absolutament, això sí que és desproporcionat, i evidentment nosaltres ho denunciem, ho portem als tribunals i demanem responsabilitats, però és que a més,
15: davant la dimissió de la consellera d'Interior.
21: Evidentment, i del cap dels Mossos d'Esquadra, perquè no s'hauria d'haver produït... Això és traspassar una línia vermella. Però és que, a més a més, és que això també vulnera la protecció de dades. Perquè aquestes dues senyores van estar a l'assemblea recollint i escrivint... a veure qui són els líders potencials en aquesta assemblea per poder després, no? Clar, llavors ja lligues caps i dius aquestes identificacions. Això és un escàndol. I, per tant, aquí hi ha d'haver una responsabilitat màxima hi han de rodar caps.
15: Mm-hmm. Només sentit les diferents intervencions a l'Àgora. Anna Grau.
8: Home, jo amb el tema aquest que... Jo és que, mentre no ens expliquin... Jo és que crec que la policia ha d'estar tot arreu. O sigui, evidentment, diguem-ne, amb uns controls democràtics, però avui dia a mi no em preocupa que la policia tingui presència en assemblees. Vull dir, jo soc periodista, he estat diputada, estic convençuda que m'han... Bueno, que han hagut seguiments de les meves comunicacions i tal. Era una assemblea pública, no veig... Vull dir, veig més, diguem-ne, com comentava fa un moment el Vicent, una inoportunitat política, diguem-ne, en un moment doncs, que teniu vostès doncs, aquesta tensió amb el govern, doncs evidentment que es produeixi aquest incident, ja m'imagino que no ajuda a relaxar les coses, però jo em sembla també que el tema s'està traient de mare i que mentre no es demostri que els Mossos estaven fent una cosa horrorosa, jo crec que els Mossos han de tenir un ull posat a tot arreu. A mi em fa sentir segura. Vull dir, sí, no és una activitat il·legal. Bueno, però per què no?
21: Però per què sí? Tot clar. És a dir, som terroristes?
15: És a dir, als hospitals no veus policies.
8: Bueno, perdona, potser sí.
15: Això és un cas concret que m'estàs parlant perquè hi ha una situació concreta. Això és una cosa totalment diferent.
8: Però jo crec
21: que... La meva qüestió és, som delinqüents els docents? Som terroristes?
8: No.
21: Som una cèl·lula jihadista que s'hagi d'anar a infiltrar un mosso per, evident, controlar, no? I es treu informació de les seves actuacions? Si el màxim que fem els docents, que sempre fem el mateix, és convocar vagues o a fer acció de protesta, tallar carreteres. Sempre fem el mateix.
15: Deixa'm dir una cosa a favor d'Ustec. Informa dels talls sempre el dia abans. Vull dir que
8: clar,
15: està tot
8: per això
15: molt clar
8: que veure.
15: Passarà i passa, eh? No hi ha hagut mai cap sorpresa.
21: No, és que si realment haguéssim cremat contenidors, haguéssim atemptat contra persones ciutadanes, no sé, s'haguessin produït fets violents, no? Realment agressions... Però és que no ha passat res de tot això en cap moment.
8: Però a veure,
21: que,
8: jo m'agradaria...
21: S'està criminalitzant
8: a veure,
21: fent aquestes
8: actuacions.
21: Jo penso... A part de vulnerar el dret de vaga, el dret de reunió, perquè quan tu tens una persona als cossos de la Força de Seguretat infiltrada, que ni ha avisat que vindria, val? Tu aquí vens a obtenir informació per després fer alguna actuació concreta.
8: A veure, jo
21: no?
8: Crec que tenim tots, bueno, no, tots no, per exemple, jo no, una visió una mica infantil del que és la policia. Vull dir, la policia no és només un cos repressor. Vull dir, Franco va morir fa molt de temps. A tots els països moderns, la policia té unitats d'intel·ligència. Unitat d'intel·ligència vol dir entendre el món en el que vius. Vol dir, per exemple, llegir diaris, fins i tot. Jo, per exemple, de tant en tant quedo, no diré de quin cos policial és, amb un senyor que està amb una unitat d'intel·ligència. I a vegades... comencem, analitzem, jo que sé, una entrevista que ha sortit a TV3, i què volia dir l'Illa Coret això? I tu li dius, mare, jo crec que volia dir tal cosa.
21: Mira, aquestes dues senyores no van venir a l'assemblea a fer anàlisi del que volia dir, no sé què.
8: No ho sabem.
21: A sostreure dades sobre les decisions preses,
8: no
21: a identificar persones, van venir això.
8: No ho sabem.
21: No ens vulguis fer creure una altra cosa.
8: No, però si jo ni guanyo ni perdo. És més, jo la meva crítica seria...
15: No, és veritat que no ho sabem, és a dir, que no hi ha hagut explicacions.
8: Que s'ha de ser molt inútil.
21: No, sí que, de fet, ho han corroborat que hi eren.
15: Però sí, això sí, no, no ens han explicat per què. No,
8: A veure, jo si demanés dimissions aquí, les demanaria, perquè s'ha de ser molt inútil per, amb una assemblea que és pública, a més, o sigui que la informació que allà es diu que no era tan difícil d'aconseguir, perquè, evidentment, no és una reunió delictiva, no és una reunió de la cel·la jihadista, enviar dues persones que, a més, les enganxes, que tothom que està allà s'empipa, que jo també entenc que empipi, però en tot cas, diguem-ne, aquí el que hi ha hagut és una competència. Ara jo dic que la policia té una actitud proactiva de vigilància, no de repressió, o sigui, tenir un ull posat en allò que passa en el món.
21: De vigilància en contextos conflictius o en contextos...
8: No, però potser per evitar que arribin a ser...
21: Però no en una assemblea pacífica de docents, que l'únic que en van anar és a veure on feien el tall de carretera i d'on partia la manifestació.
8: Però què tenim a amagar?
21: No hi havien de fer res, dues persones infiltrades, si no és venir a fer actuacions repressives. Per tant, si no volen que tinguem aquesta visió, que no actuïn d'aquesta manera.
8: Bueno, potser aquesta visió ha d'evolucionar amb les societats modernes, no sé.
15: Però...
9: A veure, no ens fem el lío, de debò. O sigui, un principi bàsic dels cossos és que s'han de regir per principi de proporcionalitat. I els mitjans que han de utilitzar han de ser proporcionals al nivell de gravetat o amenaça. Quina era l'amenaça? Cap. No existia amenaça en aquesta assemblea. No existia. i és un principi bàsic de l'actuació de qualsevol cos. Llavors, amb la seva actuació, el que fa precisament és tenir una actuació coercitiva davant del professorat, davant dels professionals. No es pot justificar aquesta
15: actuació. Tu vas a una assemblea i què dius? Perquè penses ara que potser aquí hi ha un policia, m'està apuntant a mi les dades, i vull dir que tot això genera una censura, una autocensura.
9: Clar, per això. O sigui, és a dir, aquest tipus d'actuació ha de donar-se perquè existeix una amenaça, i aquí no existeix amenaça. I en cas d'existir amenaça, llavors s'ha d'explicar. I ara per ara no hi ha cap mena d'explicació, per tant, no hi ha cap tipus de justificació, ni abans ni ara. Ja està? Si no estem parlant d'una altra cosa. Aquesta actuació és una altra cosa. I per suposat s'han de donar explicacions, clar que sí. Clar que sí.
8: Jo insisteixo que crec que hem de superar la visió infantil anal franquista de la policia. La policia
9: moderna...
8: No,
9: és el principi bàsic de la policia.
8: La policia moderna no és un cos
9: repressor. És el principi bàsic d'actuació de la policia.
8: És un cos que intenta, que per fer bé la feina ha d'entendre la societat on viu i ha de tenir un ull posat... I, de fet, a veure, la crítica que se'ls hi pot fer a vegades a cossos policials és que es dediquen més a actuar que a pensar i analitzar. En aquest cas, a veure, evidentment, hi ha hagut una... o s'ha fet mal fet, o hi ha hagut una incompetència, però que jo veig més... El problema el veig més en el com que en el què, sincerament.
2: Però, Anna, tu parles d'una visió infantil de la policia, amb tots els respectes. És que crec que el que té una visió infantil de la policia ets tu, perquè tens una visió, diguem, de que la policia sempre fa les coses bé, que no necessita contrapesos, que no necessita controls, que no necessita res. I, per tant, podries tenir una visió infantil... Tenir una visió infantil de la democràcia, no. La democràcia exigeix que la policia se sotmeti a controls i que no faci coses com aquesta.
15: El problema de fons és pensar que dins del teu cos docent hi ha amenaces.
8: Perquè, clar, el problema és
15: què vol dir, que deixem els nostres fills amb gent conflictiva, amb gent perillosa?
8: El problema és pensar
15: que
8: la policia tingui un ull posat en un lloc és dolent.
2: Però, Anna, tu has normalitzat fins i tot escoltant-te, i perdona que perquè m'has garrifat una mica, de dir que et sembla bé que tu, sent diputada, t'investiguessin, i que et sembla bé que sent periodista t'investiguessin.
20: És una barbaritat.
2: Crec que he entès això.
8: Això
2: m'hi horroritza.
8: A mi estic convençuda que m'ha investigat els Mossos.
2: Però això està malament.
8: I sé que m'ha investigat el diari Ara, quan vaig venir aquí a ser diputada.
2: Però això està malament, no és una cosa bona que poses com a exemple.
8: Policia patriòtica i premsa patriòtica.
2: Això està molt malament, no està bé. Està molt malament.
21: La policia és pensar que pot fer el que vulgui de forma impuna.
15: Per exemple, Iolanda, et fas alguna detenció en les jornades de vaga que hem vist d'aquest curs?
21: Detencions no ens consta, però sí que s'han
15: identificat, sí.
21: S'han identificat, però de forma gratuïta.
15: Detenció,
21: cap ni una.
15: Vicent.
0: Jo no, molt ràpid, només vull suposar pel bé dels Mossos que això no sigui la unitat d'intel·ligència, perquè si això és la unitat d'intel·ligència...
8: Home, sí,
0: escolta, vale, ja està.
8: La unitat de...
0: No, però no, partint del desacord, perquè a mi que la seguisquen a vostè i que ara diga noms i diga jo tinc constància, doncs espere que aquests dos col·lectius afectats li demanen aquesta constància, perquè si no, no entenc que ho digui amb tanta seguretat. I dit això... Jo volia preguntar-li, volia entrar en un altre àmbit, que era l'àmbit de l'escola inclusiva, d'aquest model. Perquè, clar, fins a quin punt aquest model vostès ja el donen per bo, amb més recursos i amb més personal, o aquest model resulta que també és revisable. I posa un exemple, no? Si resulta que en les classes han d'haver-hi 3 o 4 criatures o alumnes a una certa edat que necessiten assistència contínua, i a més durant el curs van entrant gent que no sap l'idioma, etcètera, etcètera, acabem d'arribar, bueno, resulta que hi ha un moment en què una classe ja no és una classe. I el nivell general baixa moltíssim. I la pregunta és, vostès creuen que això amb més suport professional es pot resoldre, o realment cal analitzar i canviar aquest model i buscar d'una altra manera que no doni els resultats que està donant?
21: Bueno, és que el model d'escola inclusiva s'ha de revisar. Això estem d'acord, tothom està d'acord. L'administració, tot s'ha de revisar. Per què? Doncs perquè, evidentment, des que es va publicar a Ara, la complexitat a les aules ha crescut i la realitat social ha canviat. Per tant, evidentment que és revisable. Nosaltres el que diem és que s'ha de revisar aquest decret i s'ha de crear una estructura dintre, en l'educació, una estructura que desplegui aquest model d'escola inclusiva, en la qual hi han d'haver mesures no només els recursos, sinó mesures, com seria la reducció de ràtios, com seria desplegar plans de, el pla de convivència, com seria aquesta, aquest temps, diguéssim, d'organització, les hores d'organització, els espais de trobada del, no, per de les, dels agents que han d'intervenir en l'educació de tots els infants i adolescents, per tant, crear equips multidisciplinars amb serveis educatius, amb serveis socials, que són els equips externs, i la dotació de recursos necessària a dintre dels centres. Perquè el que li passa a l'alumne no és només els seus endarreriments en l'aprenentatge, sinó que això respon a la seva realitat, tant a dins com a fora de l'aula. Moltes vegades el fracàs escolar d'un alumne ve determinat per la situació que viu a fora de l'aula. Per tant, aquí hi ha d'haver una intervenció, una anàlisi del que li passa a aquest alumne, no? De les seves circumstàncies, de la seva situació, quin entorn té, un entorn desfavorable, un entorn, no? O fins i tot sobreprotector, que determina el seu estat emocional a l'aula i també el seu progrés, no? El seu aprenentatge. Si no abordem tot això, aquest alumne fracassa.
0: I ara que ho he dit, i molt ràpid, que les classes, ja no diré la gent que acaba d'arribar o gent que, és, que té els mitjans i que és molt més humil, però les classes mitges
21: sí.
0: Són ultraprotectores i sobreprotectores dels pocs fills que tenen, i això què representa?
21: Això et pot passar. També tenim alumnes que estan sobreprotegits, no? I que, per tant, hi ha una excessiva preocupació de les seves famílies pel benestar de l'alumnat, que impedeixen també que l'alumnat estigui, diguéssim, es mostri lliure, no?
0: Pugui, que vagin madurant.
21: Vagin madurant, per dir-ho d'una manera. Això també és una circumstància que es dona, és una de les tantes circumstàncies que es dona, no és l'única, evidentment. Aquí el veritable problema són les desigualtats socials que patim ja en el si de la societat, que això es trasllada dintre de les aules. I això, aquest augment de complexitat, d'aquestes desigualtats, no s'ha acompanyat de l'estructura necessària, amb els recursos necessaris, amb aquests espais de coordinació necessàries, amb aquests equips multidisciplinars necessaris per poder realment donar resposta a aquest canvi, no, que hem patit en els centres. I això és una qüestió que no es resoldrà amb quatre recursos, sinó amb una, com tu ben has dit, és que estem molt d'acord amb aquesta revisió i aquest desplegament d'aquestes estructures. Per tant, hi ha d'haver una planificació d'aquesta estructura i també la inversió necessària. Hauríem d'estar en un 6% d'inversió en educació i no arribem ni a un 2,5% a l'escola pública. Evidentment, no podem tenir... és impossible que puguem desplegar-ho, no? Per tant, hem de caminar també en aquest sentit.
15: Pere Rossinyol.
2: Sí, bon dia, Iolanda. Jo voldria saber si... què podria ajudar a desencallar o a desconvocar la vaga, no? Vostè ha parlat aquí en l'entrevista de l'Ara d'aquests 400 euros... Una cosa que no costa diners, que és reobrir les negociacions en el punt on estaven en el moment en què es va firmar l'acord amb els sindicats majoritaris. Això podria ser un element que ajudés a desconvocar la vaga, perquè, òbviament, teniu un calendari molt intens de vaga, no crec que això li agradi a ningú, i alhora hi havia una negociació que semblava que avançava, com no s'havia avançat en molts anys, i de cop i volta es va quedar avortat sense la consellera, fins i tot, perquè estava de baixa, i per tant aquí ha començat una dinàmica estranyíssima. Tornant a aquell punt, podria ajudar a desllorigar la cosa per desconvocar les vagues?
21: Sí, bueno, desconvocar les desconvocarem en el moment que arribem a un acord que el col·lectiu aquí ens hagi avalat, no? No signarem res, que el col·lectiu nosaltres sometrem qualsevol proposta a consulta, com hem fet sempre, perquè ens hem compromès a democratitzar qualsevol decisió. Però, evidentment, és que és necessari aquesta reobertura. Nosaltres sempre hem dit que no hem abandonat en cap moment la mesa de negociació, i que, per tant, el que va passar va ser també absolutament, diguem, entre sorprenent i inacceptable, perquè estaven anant bé aquelles negociacions. La darrera mes hem sortit tothom dient, ostres, quin avançament més guapo que hem fet, no? La vam liderar a l'USTEC. A les propostes que traslladàvem a l'USTEC, Comissions i UGT, ens donaven, la raó. Ens deien, sí, estem d'acord, no? Jo dic, què va passar a la setmana següent que revertís això? Doncs, bueno, ja ens ho podem imaginar, no cal aquí ara. però que evidentment és necessària aquesta reobertura de les negociacions, tornar a situar aquests temes sobre la taula, parlar de l'actualització dels salaris, que no només ha de ser una aportació X, digue-li 400, 500, 300, la recuperació del deute dels estadis, que és necessari, sinó també que hi hagi una clàusula d'actualització salarial, perquè d'aquí 10 anys no tornem a estar a la casella de sortida i no haguem de tornar a reobrir un conflicte laboral en aquests termes, i també parlar, sobre el model d'escola inclusiva necessari perquè l'alumnat, tot l'alumnat, tingui igualtat d'oportunitats futures. Perquè ara mateix, hi ha gent que diu 17 vagues desproporcionat, pèrdua l'alumnat, el que perd. No, és que l'alumnat 5 dies de vaga no li suposen una pèrdua, el que li suposa una pèrdua és el seu dia a dia a l'aula, la seva desatenció, aquest dia a dia és el que fa que perdi oportunitats a cada passa que es fa. I això és el que s'ha de revertir.
15: Anna.
8: Bé, jo amb una cosa que estic d'acord amb el Pere és que no n'hi ha no en raja. Vull dir, a mi em sembla que aquest titular que vostè n'ha posat a l'ara té una mica de mala bava, perquè sembla que vostès només mirin el sou, però és que tenen dret a cobrar més. O sigui, jo crec que els mestres són com els polítics, el que viu amb l'esquena dreta, doncs ja, però el que treballa no hi ha diners per pagar-lo. O sigui, ara, clar, aquí tenim dos problemes, una la retribució de vostès i una altra el que apuntava el Pere, doncs que si volem realment una escola inclusiva, o si volem eixugar carències, aquí s'han d'abocar diners, i els diners que s'aboquen en aquest moment. Llavors, clar, jo pregunto, vostè diu, no sabem què va passar quan es van trencar les negociacions, quan el govern...
21: Sí que ho sabem.
8: Bueno, exacte, però jo... si podria ser una mica més explícita, si és que s'imagina si ens ho pot explicar, i dos, que dius, home, a veure, potser sembla que els intentin, diguem-ne, arraconar, de dir, bueno, va, us donem un esquitx més de sou, però defugim entrar en el fons que és l'infrafinançament de l'escola pública, que aquí doncs o s'hi aboquen recursos o no, o

0: Ciutadans, el que assegura el futur de Ciutadans, el que assegura la seva oportunitat, el que fa avançar una societat del benestar. És un pilar fonamental l'educació. Educació, sanitat, serveis públics. I resulta que som els més precaritzats de tots, no? Parlem de l'àmbit
1: públic. Sí.
0: Ostres, potser que si estan entrant més diners, potser que apostem per reforçar els serveis públics, que són els que afavoreixen a tota la ciutadania. Per tant, excuses com no, és que no hi ha prou, és el màxim que podem donar, és que no hi ha prou pressupostos. Mira, nosaltres comptem amb el suport de tots els grups parlamentaris, els socis de govern, que aprovaran qualsevol partida pressupostària que s'acordi amb la comunitat educativa. Per tant, si algú n'escull aquí, és la voluntat d'aquest govern a situar la partida pressupostària necessària per fer tot aquest desplegament. I tampoc estem dient que sigui ara ja tot el desplegament, sinó que s'ha de planificar aquesta inversió, no? Perquè en un futur proper que no vagi gaire enllà puguem tenir aquest 6% tan necessari. Perquè si el 2009 es va determinar la Llei d'Educació de Catalunya que era necessari un 6% al 2009, que ara necessitaríem el doble. I encara estem parlant del 6%. Per tant, això és mínim que demanem.
2: Anem a fer un cop d'ull també a com estan les mobilitzacions a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia, doncs a aquesta hora el que podem explicar és que ja s'han aixecat tots els talls que hi havia actius de carreteres. Els últims que quedaven eren el de la Gran Via, l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà a Barcelona, i el de la C-17 a Malla, tots dos aixecats ja. Tot i això, la circulació encara segueix sent molt complicada, ho arrosseguem des de primera hora del matí, sobretot d'entrada per les principals vies d'entrada cap a Barcelona, i amb especial atenció també a l'AP-7 en el tram entre Barberà i Mollet en sentit cap a Tarragona.
2: Gràcies, Clàudia, i també gràcies a Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, per acompanyar-nos aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Seguirem parlant, perquè això té pinta que anirà una mica per llarg.
0: Una mica per llarg. Moltes gràcies a vosaltres.
2: I si no, doncs també, perquè l'educació, sens dubte, és un dels reptes principals del país i, per tant, és important que en parlem també a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: De seguida, Pepe Menéndez, també professor expert en lideratge i innovació educativa, d'aquí a 3 minuts.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
6: Doncs tant com vulgui bussejar.
5: Genial. I quant d'oxigen queda?
6: El que vulgui, també.
5: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
6: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
5: I quants de cetacis?
6: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
10: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
11: Blanco de verano, Don Simón.
12: Blanco de verano, Don Simón.
11: Nou blanco de verano, Don Simón.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
16: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
17: Sou molt bona gent!
18: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig

0: a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: 012, la millor resposta.
4: Què fas tan concentrat?
5: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
4: Ja bé. Però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
5: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
6: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
4: M'encanta veure't tan motivat.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs torna la setmana d'internet del Corte Inglés només fins diumenge 17 de maig. A la web i app del Corte Inglés tens fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports, joguines, música, de tot i més. I encara en alimentació, drogueria i perfumeria t'emportes 10 euros de regal per cada 30 euros de compra a la web del supermercat, al Corte Inglés, d'Hipercor i també a l'app. A l'àrea de bellesa, mira, pots aconseguir un cupó del 10% addicional exclusiu online en una selecció de perfumeria, maquillatge i parafarmàcia. Ah, i també a les botigues, aprofitant la setmana d'internet, hi trobaràs fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, Bricor i fins a un 20% en electrònica. No deixis de descarregar recarta l'app del Corte Inglés per comprar fàcilment i amb comoditat. Hi ha ofertes per tothom, aprofita-les. Únicament fins diumenge 17 de maig, setmana d'internet al Corte Inglés. Ah, i aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal i al supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Res més per avui. Fins demà. Bon dia.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Passen 2 minuts de 3:15. De seguida ens acompanyarà també Xavier Pérez Izquierdo, que és el periodista encarregat de fer el guió d'un dels actes del Papa que serà a Barcelona. Però abans podem saludar Pepe Menéndez, professor expert en lideratge i innovació educativa. Pepe, què tal? Bon dia.
10: Bon dia.
9: I gràcies per acompanyar-nos. Com veu aquestes noves jornades de vaga?
10: Bueno, jo crec que altres vegades hem parlat de... són el símptoma d'aquest malestar, no?, que està passant, i jo crec que fora bo que la societat i la... Perdó, un segon. Perdó. Jo crec que és fora bo que tant la societat com especialment el govern estigui atent a que al final és un símptoma d'aquest malestar profund. Jo estava pensant mentre sentia a les persones que han intervingut abans, no?, A la propera dècada, tots els estudis demogràfics parlen de que les aules catalanes, en les etapes obligatòries, pràcticament un 40, fins i tot un 50% seran alumnes, les famílies dels quals, almenys les famílies, són estrangeres. Llavors, aquesta complexitat, aquesta diversitat, no anirà a menys. Fins i tot, a mi el que em preocupa és que fixem-nos que hi ha més inversió en educació. El govern dins de l'acord aquest que motiu de la polèmica, però fins i tot altres decisions, ha posat més diners, però no sembla que aquesta decisió estigui com liderada en un canvi de model, en un canvi d'expectatives fins i tot, que pugui resoldre el conflicte actual que tenim. La representant d'USTEC ha assenyalat, des del meu punt de vista molt encertadament, com dos grans motius, no? La diversitat i la complexitat. Jo potser el que no estic tan d'acord és en algunes de les solucions que proposen, però la diversitat i la complexitat augmentaran. Per mi, el meu desig seria que aquesta vaga no acabi en fals. És a dir, que no s'acabin arribant uns acords que seran magnífics i que tornarà la certa normalitat a les aules, però en l'interior el que passa requereix un canvi de model més profund, un canvi d'estructures per atendre una diversitat que no minvarà, sinó que cada vegada serà més alta, no?
9: Perquè, és a dir, això de l'escola inclusiva, Pepe, que tothom té clar que falla en moltes coses, no? Algú s'està plantejant si potser és un model que s'ha d'abandonar?
10: Mira, el problema del propi concepte d'inclusiu és que ha barrejat moltíssimes expectatives. Jo, com a director d'escola, vaig viure precisament tant a primària com a secundària la incorporació d'alumnes que venien d'escoles d'educació especial, i el primer que he de dir que em va impactar era l'enorme diversitat que dins d'aquests alumnes hi havia, no només en la seva diagnosi, sinó en la seva situació personal per poder ser atesos. Però també he de dir que va ser exitosa, que tant a la secundària com a la primària va ser exitosa. Ara, hi ha aquí un element primer de gestió d'expectatives, de posar uns recursos en el sentit de que siguin realment efectius, perquè tenim de vegades la impressió de que de vegades es busca un recurs per poder treure alguns d'aquests alumnes de les aules, no? Tots els alumnes que estan actualment en escoles d'educació especial no podran seguir amb normalitat en una aula que diem ordinària. Però també molta de la campanya que porta l'escola inclusiva, fixem-nos que està adreçada a un desig de cultura comprensiva, de cultura inclusiva. Perquè quan parlem d'escola inclusiva, fixem-nos que es barregen alumnes estrangers amb alumnes que tenen necessitats educatives especials de caire més, podríem dir, de caire més de raons, de la seva capacitat d'atenció, de moviment, etc. Barregem tants conceptes que l'expectativa ens pot nublar la realitat. Jo estic a favor de l'escola inclusiva, però és que inclusió no vol dir absolutament tot, ni vol dir en qualsevol condició, ni vol dir que només fent un decret serà possible desplegar-la.
9: Clar, però és que això que dius vol dir que és el que passaria amb la sanitat, eh? En qualsevol àmbit. El que volem és que tinguem una atenció personalitzada, no? I que això sigui dins d'una atenció global. Clar. I això és clar. És una dificultat tremenda. Tremenda.
10: Exacte. Tremenda. Exacte. Per mi, de fet, jo ja ho he dit en alguna vegada que havia anat al programa, no? Mm. Per mi el que està obsolet és el propi model, eh? És el que està obsolet.
9: Sí. Tu parlaves fins i tot, no, Pepe, d'afegir dos professors per aula, per exemple.
10: Per exemple, és a dir, això és escoles que ja ho estan fent ara. L'experiència és, fixem-nos, més alumnes a l'aula amb més docents personalitzen més. Perquè també hi ha una cosa que està afegida a aquesta proposta. És què estan fent els alumnes en l'aula? Estan només escoltant? Estan treballant individualment? Estan treballant en grup? Estan fent un projecte? Estan escoltant un professor en una explicació? És a dir, és tant la varietat metodològica mateixa que estem vivint en algunes aules que també hauríem de fugir de la idea de que tota la jornada hi ha els mateixos alumnes amb el mateix grup, amb el mateix nombre fins i tot d'alumnes dins de l'aula, i sobretot què estan fent durant aquesta jornada. Mm. A mi una de les coses que em crida l'atenció, si ens anem aproximadament a 2012-2013, recordem que esclata aquella famosa primavera pedagògica, que jo vaig viure en moltes escoles amb un desig de famílies i de claustres, de docents, amb el desig d'intentar canviar les coses. D'alguna manera, d'intentar trencar aquesta desafecció dels alumnes, aquesta preocupació, fins i tot, per com recuperar aquesta atenció, que estava centrada en com aconseguir un major aprenentatge dins d'un procés de formació integral de l'alumne, no? La pandèmia va trencar molt aquesta il·lusió, perquè va imposar altres condicions. I fixem-nos que també estem una mica pagant allò de si en la pandèmia els sanitaris van ser aplaudits, amb l'escola va haver-hi com una mirada d'una certa desconfiança. L'escola va arribar molt mal preparada tecnològicament per atendre una pandèmia. I després, el pitjor no va ser fins i tot aquells mesos de la pandèmia. Van ser els dos cursos següents amb aquelles mesures que convertien l'escola pràcticament en centres de vigilància permanent sobre la conducta, sobre les mascarilles, sobre si les famílies... recordem que allò va provocar una tensió interna social altíssima. Mm. Quan es va acabar això, els fons europeus van ser bàsicament destinats a una formació tecnològica que molts centres no acabaven d'entendre, fins i tot. Perquè la formació tecnològica té sentit quan va darrere d'un projecte educatiu, d'un projecte de personalització, d'un projecte de treball en equip, d'un projecte. Però es va, la responsable d'USTEC també ha parlat d'això, d'una certa manca de formació. Ha fet una frase... Clar, quan la formació aquesta no està consensuada, no té un propòsit en el propi sector educatiu, és quan gastem diners, gastem molta energia dels docents. Va haver-hi fa dos cursos moments de moltíssima tensió per una certa obligació d'aquesta formació tecnològica que alguns centres no en tenien, i amb això hem llançat una gran oportunitat de personalització. Jo crec que els bandazos, podríem dir-ho, que sovint trobem des de la pròpia administració, que representen, des del meu punt de vista, una certa falta de lideratge, de propòsit, i que no van a l'arrel dels problemes, jo crec que ens està fent mal, Per això, per mi, el meu desig seria, fins i tot aquesta vaga, no acabi en fals.
9: Vicent.
3: Bon dia. A mi em preocupa quan es diu que hi ha limitació de recursos i que aquest model inclusiu implica molts més recursos. On hi ha la limitació d'aquests recursos? És a dir, fins a quin punt o fins a quin moment es pot dir, bueno, ja està, és que no acaba de funcionar o no funciona, per aquí, i ja podem tirar tots els recursos que els estem tirant a un sac sense fons. Això seria la primera cosa. I la segona cosa, el descens del nivell, que és indiscutible per la quantitat de proves que es fan i sobretot per observant com els arriben els alumnes a la universitat, es deu també a això? És important que els alumnes tinguin més nivell en tots els àmbits, o no és important? O amb una manera de viure i amb una manera de compartir socialment la realitat ja en tenim prou?
10: Era una pregunta que puc contestar?
9: Sí,
3: endavant. Sí, i tant.
10: Mira, la primera qüestió per mi és clau. Només la quantitat de diners no farà que millorem, perquè un dels temes que ja fa un temps que s'arrossega és aquests diners per a fer què? Per això jo insisteixo en aquesta necessitat d'alguns canvis més del model, més d'estructura, d'organització, més que no pas anar, per dir-ho així, posant diners com... És com si jo tingués la calefacció posada i les finestres obertes, no? O sigui, ja puc posar més diners a la calefacció. Si tinc les finestres obertes, no aconseguiré que l'habitació s'escalfi, no? Això és un primer punt. I un segon, que també estic d'acord, és quina és l'expectativa amb l'escola inclusiva? Quina és l'expectativa? Ens hem d'ordenar una mica i hem de... Ordenar vull dir que també la pròpia administració, el propi sector, ha d'aclarir molt què és exactament el que entenem per escola inclusiva. Quina és l'expectativa? Perquè l'expectativa de les famílies, en aquests moments, pot ser infinita. Sigui quina sigui, mirin que això té un aspecte positiu. En aquests moments, una de les qüestions culturals que s'ha avançat és totes les persones consideren que, sigui quina sigui la seva situació, té dret a l'aprenentatge. Això té un fons molt positiu, però és un desafiament brutal per a un sistema que normalment es regeix per l'homogeneïtació i per un cert igualitarisme, no? Que a tot arreu ha de ser igual. A tot arreu han de tenir les mateixes condicions. Jo crec que aquí hi ha una important gestió d'aquesta expectativa. I després ha entrat en un tema que és al final, què és el que els alumnes han d'aprendre, no? Què és el que els alumnes han de saber quan acaba l'escola obligatòria. Jo hi ha una cosa que si... en Vicent em perdonarà, perquè jo, quan vaig començar a treballar a l'any 81, vaig començar a treballar de profe, els meus col·legues del voltant ja parlaven de la baixada de nivells. Quan jo vaig anar a la universitat, els meus professors d'universitat ens deien que no sabíem escriure, que no ens sabíem expressar. O sigui que segurament ja segur, que hi ha aspectes que són objectius de la percepció que molts professors universitaris tenen de com arriben els alumnes. Però a la vegada, jo crec que també... ja he fet una pregunta que per mi és clau, Tots els alumnes ho han de saber de tot o hem de centrar-nos en algunes... Però llavors la resposta és en algunes competències claus. La competència d'entendre, de saber, per dir-ho així, comprendre un text, no només un text, sinó també un propi contingut audiovisual, de saber llegir. El gran desafiament és, fixem-nos bé, amb les dades que abans comentava, amb una expectativa d'un 40-50% d'alumnat en l'escola obligatòria de famílies que d'origen estranger, no que venen de fora de Catalunya, que venen fora d'Espanya, diguéssim, doncs el desafiament és brutal. Llavors hem de gestionar aquesta expectativa. No podem fer el mateix que estàvem fent.
11: Mm-hmm. Pere.
12: Sí, hola, bon dia. Jo volia fer esment a això, precisament, a aquesta diversitat que vostè mateix subratlla, de que serà molt més alta d'aquí un temps, no? de gent vinguda de fora a les aules, no? O amb famílies vingudes de fora. Moltes vegades ho associem això necessàriament a un problema. Jo li volia preguntar si no és també una oportunitat de fer un ensenyament molt millor, perquè objectivament, com més diversitat hi ha en una societat, en un lloc, doncs hi ha moltes més possibilitats de tenir mirades diferents, contextos diferents, punts de vista diferents, i això al final sempre és enriquidor. Per tant, la meva pregunta és, la diversitat sense recursos pot ser un problema, sens dubte, però la diversitat amb recursos i ben gestionada és una oportunitat també per tenir un ensenyament, fer un salt en l'ensenyament i tenir un ensenyament millor?
10: No puc estar més d'acord. És a dir, per això insisteixo que el que jo crec que no podem fer és continuar fent el mateix amb un canvi tan fort de sociologia, per dir-ho així, d'aula. No puc estar més d'acord perquè no només és una oportunitat en el sentit, fins i tot com a país, sinó, en primer lloc, estem donant oportunitat a persones que estan buscant oportunitat. Estem donant oportunitat també a una visió diferent de societat, a una societat, la catalana, que està històricament, absolutament construïda sobre la diversitat de gent que ha vingut de fora, també, no? És a dir, un autèntic passadís, no? entre territoris. I sobretot aquesta idea de... És que estem davant de l'oportunitat de construir una societat molt més digna, per dir-ho així, no? On les persones pensin més en el bé comú que no només en aquest bé individual. Però això, indubtablement, requereix una reflexió sobre el propi propòsit de l'escola obligatòria. Jo insisteixo moltes vegades quan parlo, estem parlant d'escola obligatòria. Els alumnes no van perquè volen.
13: Ja.
10: Quan són petits...
13: Quan van perquè volen, que és la universitat, veiem que hi ha un absentisme molt clar. Vull dir que sí. Doncs, aquest és un altre problema que tenim. Però vaja, sí.
10: Exacte, és un mal símptoma.
13: Sí, és un mal símptoma. Anna.
14: Bé, jo l'escoltava atentament i jo penso que l'escola pública té un repte tremendo, que és, esclar, això de ser inclusius en èpoques tan complexes. Clar, què és ser inclusiu? Ara hi ha un moment, dius, no sé, per exemple, jo tenia una amiga que tenia una nena adoptada que per cert era xinesa, o sigui que aquesta persona no tenia cap problema amb la complexitat, i es queixava doncs que al col·legi, com hi havia molts nens musulmans, volien parar pel Ramadan. I dic, no, si ja t'entenc, dic, però amb ells també els deu xocar parar per Nadal. Clar, és que dius, arriba un moment que nosaltres al Nadal tu ja el descomptes doncs com una tradició tal, però no deixa de ser una festa religiosa, no? Llavors, esclar, jo penso que hi ha una paradoxa, que és que tots volem una escola pública inclusiva, però a la que traspasses la porta de l'escola té una societat cada vegada més polaritzada, menys inclusiva, diguem-ne, a la pràctica. D'altra banda, ja em perdonarà, i intento dir això amb tot el carinyo, respecte i preocupació, i sense ni una ombra de menyspreu. Sumat tot el que portem al matí parlant, home, a mi no m'estranya que qui pot pagar la privada se'n vagi a la privada, i a mi em preocupa que l'escola pública acabi sent doncs un servei de beneficència per qui no pot pagar la privada, i cregui que em sabria molt de greu,
10: Començaré per aquesta última part. A Catalunya tenim dins de les pròpies diguéssim configuració de les autonomies d'Espanya, tenim una situació des del meu punt de vista molt interessant, no? És que tenim un servei públic d'escoles de titularitat pública i d'escola de titularitat concertada, però atenció, perquè si no minvem les diferències que fan que una família pugui anar a una escola de manera indistinta, passarà el que vostè assenyala, no? I és que algunes famílies busquin doncs un lloc on estan els meus, per dir-ho així. De totes maneres, diré una cosa, això dels meus cada vegada és més raro, perquè les pròpies escoles, com per la pròpia evolució demogràfica de la ciutat catalana, els meus ja qui són exactament.

Avui volem començar parlant d'un tema que segurament cada any serà menys excepcional i més habitual: la calor a les escoles. Un informe publicat aquests dies alerta que gairebé la meitat dels centres educatius públics de Catalunya no estan preparats per afrontar les temperatures extremes que ja formen part del nostre dia a dia. I el problema no és només una qüestió de confort, és salut, és benestar i també és qualitat educativa. Perquè aprendre amb 30 graus dins d'una aula no és fàcil, però encara és menys fàcil quan parlem d'infants petits, adolescents o professorat que passen hores en espais sense ventilació adequada, sense ombres als patis o sense recursos per adaptar-se a aquesta realitat climàtica. Fa anys que es parla d'emergència climàtica, però sovint costa traduir aquest concepte en coses concretes, i aquesta és una d'elles. El canvi climàtic també passa per les finestres de les escoles, també afecta la concentració, el rendiment acadèmic i fins i tot la salut física dels alumnes. L'informe planteja mesures urgents: ventiladors, ombres, millor ventilació, espais climatitzats o la transformació dels patis en refugis climàtics, però sobretot planteja una idea important: adaptar les escoles no és un luxe, és una necessitat. I aquí apareix també un debat de fons. Quin model d'escola volem en els propers anys? Perquè no només es tracta de digitalització o de continguts educatius, també es tracta d'això. Es tracta de veure quin és el model d'escola que necessitem, no només a nivell curricular, sinó a nivell estructural, a nivell d'edifici, a nivell de que les condicions doncs siguin les òptimes per poder estudiar, per poder donar les classes i per poder doncs exercir, diguéssim, aquest dret a l'educació. També es tracta de tenir edificis preparats, evidentment, per el clima que ja tenim i pel que vindrà, perquè si el canvi climàtic ens està garantint una cosa, és que cada cop anirà més. Les escoles no poden continuar funcionant com si fóssim als anys 90. El context ha canviat i molt. A mesures com aquestes, més, diguéssim, treballades, acaben arribant als centres educatius, inclús a molts municipis com el de Sant Just. Aquests centres doncs acaben iniciant aquestes petites mesures per fer front a la calor, però també amb les condicions i amb els mitjans que cada centre i cada municipi té. Però el repte és més gran i requerirà planificació, recursos i coordinació entre administracions, perquè al final, quan parlem d'educació, també parlem dels espais on aquesta educació passa cada dia, i aprendre en bones condicions no hauria de dependre de la temperatura exterior. Soc Daniel Martínez i ara sí, comença la Rambla.

I comencem, com sempre, amb la lectura del sumari. Avui dimarts 12 de maig arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales i tancarem la primera hora amb les efemèrides i amb el temps. Tot seguit, a l'entrevista del dia, avui parlem amb Ramon Figuerola de Junts i també parlarem d'actualitat econòmica amb Rafael Redondo. Tot seguit, avui, a la tercera hora, tenim una tercera hora molt apretada on parlarem amb l'Associació de Gent Gran, també parlarem de llibres amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter i tancarem avui el programa amb la Biblioteca Joan Margarit. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més aquí a Ràdio d'Esvern, al 98.1 FM. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres i ara us deixem amb una mica de música per arrencar aquest matí de dimarts. Jo ja estic a divendres, fixeu-vos-hi, si vaig ràpid. Aquest matí de dimarts, 12 de maig, que arrenca, com sempre, doncs, amb aquestes notes musicals. Bon dia.

Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé, que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar: ostres, jo aquest el conec. De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.

0: Són un quart d'onze del matí. Nosaltres ara saludem a Mariona Sales, cap d'informatius, per iniciar el nostre magazín d'avui dimarts amb les notícies de Sant Just. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa. Comencem, com sempre, amb els títols de la jornada. Avui parlarem de que Sant Just reforça la promoció del català als establiments comercials del municipi. També parlarem d'educació, de la vaga educativa pel 12 i el 13 d'aquest mateix mes, que afectarà el funcionament de l'Institut de Sant Just, i tancarem amb l'alumnat de Sant Just que participarà en una nova jornada d'esport inclusiu a la Bonaigua. Comencem amb la primera notícia, comencem en clau de societat parlant, en aquest cas, com dèiem, del català i dels establiments del municipi.
1: Exacte, i és que l'Ajuntament de Sant Just ha impulsat noves accions per fomentar l'ús del català al comerç local i reforçar-ne la presència en establiments i espais de restauració del municipi. Les iniciatives, desenvolupades aquest 2026 des de la Regidoria de Comerç amb el suport del Servei Local de Català, ofereixen recursos i assessorament lingüístic als negocis locals. Aquestes mesures s'emmarquen en l'adhesió recent del Consistori al Pacte Nacional per la Llengua, signat per l'alcalde Joan Basaganyes i el conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila. I entre les accions destacades hi ha el programa Voluntariat per la Llengua, amb 73 establiments adherits, que facilita la pràctica del català en situacions quotidianes. I també es promouen les pràctiques lingüístiques per l'alumnat del Servei Local de Català i el programa Comerços Aprenents, adreçat especialment a bars i restaurants. El Servei Local de Català ofereix també un servei gratuït d'assessorament lingüístic per revisar textos comercials i documentació en català, així com la campanya estiuenca Tancat per Vacances, amb cartelleria pels establiments.
0: Molt bé, doncs passem a la segona notícia del dia. Parlem d'educació. Aquests dies ho estem fent doncs en clau d'aquesta vaga, d'aquestes manifestacions que s'estan executant arreu del territori. La setmana passada parlàvem amb l'expert Ricard García, també al nostre magazín. Fèiem també doncs una mica de debat, de tertúlia, referent a aquest tema, el tema de les manifestacions, de les vagues, i també dels acords en els que s'estan arribant, que són insuficients per part dels docents. Així ho troben i així doncs segueixen amb aquestes accions al llarg del calendari d'aquest mes de maig. Mariona.
1: Sí, parlem de l'Institut de Sant Just, que ha informat les famílies que el funcionament habitual del centre es veurà afectat avui 12 de maig i demà 13 de maig a causa de la convocatòria de vaga del personal docent i educatiu. La jornada d'avui tindrà seguiment a tot Catalunya, mentre que la del 13 afectarà específicament els centres del Baix Llobregat. Segons ha comunicat el centre, la vaga inclou tant el professorat com la resta de personal educatiu i, a més, el sindicat d'estudiants també s'ha adherit a la convocatòria prevista per avui, 12 de maig. D'acord amb la normativa vigent, l'Institut garantirà els serveis mínims establerts, fixats en un docent per cada tres grups, amb l'objectiu de mantenir l'atenció essencial a l'alumnat. I en el comunicat enviat a les famílies, el centre explica que la mobilització reclama millores vinculades al sistema educatiu públic, entre les quals destaquen ràtios més baixes a les aules, més recursos humans, reducció de la burocràcia i millores salarials. El text assenyala també que aquestes reivindicacions responen a la voluntat de defensar una educació pública de qualitat i millorar les condicions actuals dels centres educatius.
0: Doncs no deixem l'educació de banda perquè ara marxem a parlar d'esports, però també ho fem en clau educativa. Concretament, arriba una nova jornada esportiva al complex esportiu de la Bonaigua. Mariona.
1: Parlem de la jornada d'esport unificat, que reunirà el pròxim 14 de maig alumnat de l'Institut de Sant Just i del centre pilot al complex esportiu municipal de la Bonaigua en una matinal dedicada a l'esport inclusiu i als valors compartits. L'activitat es desenvoluparà entre les 10 del matí i les 2 del migdia sota el lema Compartim valors fent esport, amb l'objectiu de fomentar la convivència, la inclusió i el treball en equip entre joves amb i sense discapacitat intel·lectual a través de la pràctica esportiva. La jornada forma part de les iniciatives d'Esport Unificat, un model impulsat per la Federació ASEL Special Olympics Catalunya, que promou equips i activitats compartides entre persones amb diferents capacitats. La iniciativa compta amb la col·laboració de diverses entitats i institucions, entre elles l'Ajuntament de Sant Just, l'ASEL, l'Special Olympics Catalunya i establiments col·laboradors com el Caprabo de Sant Just.
0: Molt bé, doncs ara sí fem un breu repàs d'aquestes tres notícies, d'aquests tres titulars de la jornada d'avui dimarts. Avui hem parlat de que Sant Just reforça la promoció del català als establiments comercials del municipi, l'Ajuntament impulsa programes de pràctica lingüística, assessorament gratuït i formació per fomentar l'ús del català en comerços i restaurants. També hem fet menció a la vaga educativa del 12 i 13 de maig que afectarà el funcionament de l'Institut de Sant Just. El centre garantirà serveis mínims durant les jornades de protesta convocades per reclamar millores laborals i més recursos per l'educació pública. I hem tancat amb l'alumnat de Sant Just que participarà en una nova jornada d'esport inclusiu a la Bonaigua. La trobada del 14 de maig reunirà estudiants de l'Institut i del Centre Pilot en activitats esportives compartides impulsades per ASEL i també Special Olympics Catalunya. Fet aquest resum i a 10 minuts per 2:15 del matí, nosaltres marxem ara directament a l'espai de portades de diaris fent un petit desviament a les promocions i a la pausa publicitària.
2: De dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, el smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Smooth Jazz Club. Cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Hold on to my love. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi. On les teves tardes se't faran molt curtes.

0: I ara, portades de diaris. Fem un repàs als principals diaris catalans, començant per la portada del diari Ara. Mariona, què llegim avui a l'Ara?
1: Doncs l'Ara obre amb la crisi el sector educatiu i diu que els docents fan avui el primer de 3 dies de vaga general en un mes. Pel que fa a les escoles, afronten un final de curs marcat per la conflictivitat laboral i pel que fa als Mossos, valoraran la proporcionalitat de la infiltració en una assemblea. També hem fet una entrevista avui al diari Ara a Yolanda Segura, portaveu nacional del sindicat USTEC, i posen una cita seva que diu: amb 400 euros mensuals podríem parlar d'aixecar la protesta. En fotografia principal, marxem al Barça, que desborda els carrers. Milers d'aficionats van sortir ahir als carrers a saludar els seus ídols de futbol pel 29è títol de la Lliga, en una celebració en què es va veure la Minya Mal amb la bandera de Palestina i Robert Lewandowski amb l'estelada. Barcelona va ser una festa.
0: Doncs sí, la veritat, ho va ser, amb milers d'aficionats culers, entre els quals jo m'hi trobava, tant a l'inici com també a la meitat del recorregut. Va ser una festa meravellosa, amb molt de moviment. Hi ha gent, no?, que després per xarxes, els menys aficionats del Futbol Club Barcelona es queixaven de que havien aturat la ciutat per unes hores. Certament va ser així, però bé, s'ha d'entendre que l'aficionat també vol aquest contacte més proper amb els jugadors i que el van tenir ahir amb aquesta pluja de masses aquí als carrers de la ciutat comtal. Ens va deixar imatges bastant mítiques, bastant divertides. Per exemple, Lewandowski amb el micròfon de Gigantes del mitjà de Gerard Romero, en el qual doncs parlaven i xerraven també amb Szczęsny, que estava al capdavant juntament amb el polonès, i a la cua doncs vèiem a un Rafinha custodiant les copes, acompanyat de més gent. Una festa molt entretinguda, una festa on doncs l'equip va sortir amb aquestes dues copes que han guanyat aquesta temporada 25-26, recordem, la Lliga i la Supercopa. Què més llegim a l'Ara avui?
1: A l'Ara avui també veiem que la Fiscalia manté la petició de presó pel fill gran de Pujol, també que el primer positiu per hantavirus entre el grup dels aïllats a Madrid, on ja doncs ha donat això una persona positiu, i tanca portada l'Ara dient que Indra vol contractar 1.500 treballadors a Catalunya.
0: Avui, dimarts 12 de maig del 2026, també hem de marxar a destacar a la portada del periòdico. En aquest cas, Rubén Viñuales diu: Tarragona necessita empreses que generin progrés per al territori. Marxem a destacar també doncs un passatger espanyol que dona positiu per antivirus, com també comentava ara mateix la Mariona, i és que el creuer salpa cap als Països Baixos després de desembarcar a les Canàries tots els viatgers. Marxem també a destacar 2 milions de catalans que ja reciclen amb mètodes eficients, i un exprofessor del Conservatori del Liceu que està acusat de tocaments. Trobareu aquesta notícia a l'Espai Panorama, pàgines 26 i 27 del periòdico d'avui. També ens destaca l'Indra, que doncs crea 1.500 llocs de treball a Catalunya fins al 2027, i hem deixat doncs la última notícia i la principal per al final. Els jugadors del Barça en plena festa sobre l'autocar dels campions, aquest autocar del qual doncs vèiem imatges molt característiques d'una jornada festiva, i en aquest cas podem fer lectura del titular: el Barça viu una festa sense fi, una multitudinària rua pren els carrers de Barcelona per celebrar la segona lliga consecutiva de l'equip de Flick. I una imatge bastant sorprenent, la de Hansi Flick a l'autocar. Jo pensava que estaria de camí a Alemanya per acomiadar el seu pare, però sembla que estava doncs allà gaudint d'aquesta festa. Recordem que el tècnic de l'equip català en aquest cas va perdre el seu pare aquest cap de setmana. Marxem a la tercera portada del dia, marxem a parlar ara de La Vanguardia. Què llegim avui la portada blava?
1: Doncs la portada blava obre avui amb la governabilitat a Catalunya i diu que el govern i Esquerra ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. L'acord, que es preveu per la setmana que ve, haurà d'anar precedit de passos de l'executiu central en matèria d'aeroports, inversions i rodalies. També veiem els jugadors del Barça a la rua, que va recórrer ahir els carrers del centre de Barcelona, dient que els carrers seran sempre del Barça i de Flick. També passem a parlar d'altres notícies de La Vanguardia. Diu que un dels espanyols del Gómez Ulla dona positiu en antivirus. L'Ondius salpa cap a Holanda, un cop desembarcats tots els passatgers. També veiem que Indra creixerà a Catalunya amb 1.500 llocs de treball per la defensa. Pel que fa a l'Iraq, una base secreta d'Israel per atacar l'Iran. I tanca portada a La Vanguardia parlant de cinema. Diu que el Festival de Canes, parla de l'edició, en aquest cas, del Festival de Canes més espanyol.
0: Molt bé, doncs marxem a l'última portada del dia, marxem al Punt Avui. Primer de tot, el que destaquem del Punt Avui en la jornada de dimarts 12 de maig és l'entrevista a Jesse Antila Yux, professor d'Economia de la Universitat de San Francisco. Amb una cita seva, diu: els Estats Units estan entrant en una fase molt perillosa. També llegim a l'Observatori Municipal que avui s'aturen doncs, a Montornès del Vallès, arriben els equipaments, diu, entrevistes a l'alcalde José A. Montero Domínguez i també a la cap de l'oposició Eva Díaz Medina. Marxem a la imatge principal de la jornada d'avui, que no és el Barça, és doncs, ni més ni menys que Lleó XIV. Un any de Lleó XIV, des de la discreció i la prudència, el papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump. I veiem doncs, una imatge d'esquenes del pontífex. En aquest cas, recordem que està a poques setmanes d'arribar a Barcelona, ho farà a principis del mes de juny i que té, doncs, una agenda molt i molt atapeïda. Parlem d'El Dahir, que en aquest cas està signat per Lluís Simón Rabaseda, que diu: la Lliga dels Homes Extraordinaris, Flick i els seus soldats desarmats comparteixen felicitat amb centenars de milers de culers a Barcelona. Pel que fa a les cròniques, llegim Esment al passat i també Ni gratuïtat ni normalitat en servei. I tanca en portada amb l'esportiu, en aquest cas, fent un ull a la Lliga, que tot i que ja és del Barça, és important també el tema dels punts per aquells equips que doncs, estan a la zona de descens. I bé, es pot llegir a l'esportiu avui dimarts: Estuani evita el drama del Girona al camp del Rayo Vallecano. 1-1 aquest empat, l'equip gironí empata a última hora i té 2 punts de marge. Molt bé, doncs nosaltres tanquem aquí aquest espai de repàs de les portades de diaris. Mariona, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un matí més. T'escoltem, com sempre, els butlletins i també l'informatiu edició migdia.
1: Exacte, Dani, fins ara.
0: Fins ara. I això ha estat tot pel que fa a informació. Nosaltres fem una petita pausa musical i tornem amb les efemèrides i amb el temps. Fins ara.

Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.

0: I ara, efemèrides. Marxem a destacar les efemèrides del dia. Ho fem amb en Sergio Paredes, que ja el tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Sergio, bon dia.
1: Bon dia, Dani, què tal?
0: Molt bé, i tu com vas?
1: Aquí fent de tècnic, ara, també.
0: Estàs fent de tècnic? Ah, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, a la vegada.
0: Molt bé, molt bé. Perfecte. Jo em faig el sorprès, saps? Ah, estàs fent de tècnic? Sí, com si no t'estigués veient que estàs fent de tècnic, però bé, és igual. Molt bé, doncs vinga, arrenquem amb les efemèrides d'avui, perquè avui celebrem un dia internacional.
1: Sí, i m'ha agradat molt, m'ha semblat molt interessant, perquè avui, 12 de maig, es celebra el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques.
0: Genial, magnífic.
1: Sembla genial.
0: Magnífic, sí, sí. Fa uns mesos vam celebrar el Dia de les Dones en la Ciència. Avui, doncs, celebrem el Dia de les Dones Matemàtiques. Marxem a esdeveniments. I és que avui hem de marxar a l'any 2002, quan l'expresident Jimmy Carter va viatjar a Cuba, en el que va ser, doncs, la seva primera visita a l'illa. En aquest cas, doncs, també la primera visita a l'illa d'un president estadounidenc dins o fora del seu mandat, des de la Revolució Cubana l'any 1959. Marxem a l'any 2017, quan un ciberatac afecta a més de 200.000 ordinadors o computadores en més de 150 països. El Servei de Salut Britànic, la multinacional francesa Renault i el sistema bancari rus es van veure afectats. I marxem a naixements perquè avui tenim un de molt especial.
1: Sí, i és que tal dia com avui, el 1981, va néixer un actor molt reconegut, que és Rami Malek, que si no m'equivoco crec que és un dels actors que té un Oscar.
0: Sí, va guanyar un Oscar per la seva interpretació de Freddie Mercury.
1: Sí, a Bohemian Rhapsody.
0: Pel·lícula Bohemian Rhapsody.
1: Un dels biòpics més reconeguts, sobretot dels últims anys, en el món del cinema.
0: Jo crec que va ser com el primer trencador, és a dir, ja hi havia hagut biòpics musicals, però aquest va ser com el que ho va trencar, perquè també va ser anar a tiro fàcil.
1: Clar.
0: A un dels grups que més agrada de tothom, no sé, al final també va ser anar a lo fàcil, però la pel·lícula, el que és la producció, va ser molt complexa, van estar molts anys en producció, van estar molts anys gravant i se'ls hi va fer feixuc perquè Bryan Singer crec que també va entrar en polèmiques, bueno, això que va ser un rodatge molt, molt complicat, del qual doncs els hi va costar sortir, però ho van aconseguir i amb escreix, mira, com a mínim doncs Rami Malek va guanyar notorietat, l'havien vist altres pel·lícules com Noche en el Museo, però clar, pel·lícules més de secundari passen desapercebut i ara doncs està protagonitzant molts films i bé, doncs li desitgem molta salut en el seu ofici. Marxem a parlar ara de funcions, no deixem el cinema, perquè també avui tenim doncs, el record, una persona molt especial. Estem parlant de que l'any 2013

0: Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.
1: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: I vinga, tanquem aquesta primera hora de la Rambla. Ho fem amb en Carles Rius, ja el tenim al telèfon. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal, com estem?
0: Molt bones, doncs molt bé, amb ganes d'actualitzar una mica la previsió meteorològica, anava a dir el temps, però això no està a les nostres mans. De moment, el temps no el podem tocar, però sí que podem saber si aquesta setmana doncs farà bon temps, no en farà. De moment avui ens hem llevat amb sol aquí a Sant Just i bé, doncs amb unes temperatures que més o menys ja estan amb aquesta línia que comentàvem ahir.
1: Sí, aviam, és una setmana que enganya, i aquest matí també enganya una miqueta, perquè tenim un matí amb un sol espaterram, però ja et dic jo que a partir de les 5-6 de la tarda estarà completament negre i amb possibilitats de tempesta, o sigui que avui és un dia típic de primavera, sol al matí, evolució de núvols a la tarda, tenim aire fred en alçada i això farà que aquesta tarda pràcticament els mapes ens diuen que plourà a tot Catalunya. I en forma de tempesta o una mica destacat, doncs tenim un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que ens porta a parlar que les comarques de l'Anoia, el Bages, per exemple, el Moianès, els dos Vallesos i el Baix Llobregat, en aquestes comarques hi poden haver tempestes fortes o molt fortes. Què vol dir? Doncs que en 20 minuts podrien caure, en mitja hora podrien caure 20 litres per metre quadrat. És una quantitat d'aigua molt important, que s'ha de vigilar les rieres aquestes, en aquestes zones doncs, on l'aigua doncs, a vegades fa acte de presència i s'ho pot endur tot encara que hi hagi calma. Així que una tarda complicada perquè fa el temps, perquè pot ploure qualsevol comarca del país, i en especial aquestes que hem anomenat, i entre elles està el Baix Llobregat. És bastant més probable Baix Llobregat nord, que no pas sud, però vaja, el Baix Llobregat també forma part d'aquesta possibilitat de tempestes importants aquesta tarda. Les temperatures, el que deies tu ahir, vam arribar als 24 graus a Sant Just, una temperatura doncs, a mitjans de maig, ja estem al dia 12, o sigui que tampoc és res de l'altre món, però avui quedaran una mica més curtes, perquè en el moment de màxim escalf del sol, que és cap a les 3-4 de la tarda, fruit del, quan anem a 2 hores del sol original, doncs cap a les 4 de la tarda, que és el moment àlgid del sol al migdia, és bastant probable que ja estiguem carregats de núvols i avui la temperatura no es pugui enfilar fins als 24 graus, o podria quedar una miqueta més curteta, o sigui que avui baixa un palet la temperatura. De cara als propers dies, déu-n'hi-do, perquè realment els mapes cada dia estan canviant la seva previsió, cada dia estan evolucionant d'una manera o altra, però el que sí que sé i és el que estan confirmant és que hi ha una certa inestabilitat que ben bé ens acompanyarà fins al cap de setmana. D'aquesta inestabilitat l'haurem d'anar seguint perquè hi ha algun dia, i sobretot és el divendres, és un dia on tots els mapes es posen pràcticament d'acord per dir que farà fred, que gairebé farà fred, i a més tindrem tempestes. O sigui, resumint, aquesta tarda tempesta, aquesta tarda pot ploure a Sant Just, atenció als avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, demà al matí dimecres sol i alguns núvols, a la tarda tornaran a créixer nuvolades, però quedaran més lluny de Sant Just, creiem que a Sant Just sí que arribaran aquests núvols, però no hi arribaria a haver precipitació, matí de sol i tarda de nuvolades i tempestes a l'interior de Catalunya demà dimecres, de cara al dijous. I aquí ja ens la juguem una miqueta perquè els mapes no es posen massa d'acord. Però vaja, d'aquí dijous, vaja, parlaríem d'un dia bastant tranquil, amb sol durant tot el dia, i a última hora es podria escapar alguna precipitació, ja ho veurem, i el dia per excel·lència de més inestabilitat seria divendres. Divendres és un dia on ja començarem amb molts núvols, on les temperatures baixaran i força, si estem parlant de 23-24, demà dimecres baixaríem cap als 23, dijous baixarem cap als 22, i divendres probablement ens quedem amb 17 o 18 de màxima, o sigui que divendres hi ha una baixada important, vent del nord-oest i del nord, que farà baixar la temperatura a tot el país, i aquestes precipitacions que divendres podrien fer acte de presència a Sant Just, que ho haurem d'anar seguint i veurem com ens acaben afectant aquestes pluges. De moment és l'únic dia a llarg termini en què tots els mapes de previsió ens marquen pluja i ens marquen possibilitats de ruixats i de temperatures baixes, o sigui que ho haurem d'anar seguint. I un cop hagi passat doncs, aquesta inestabilitat i aquest fred de divendres, el cap de setmana ens quedarà bastant més fresquet que els últims que hem tingut, amb màximes que no arribarien als 20 graus, però un cap de setmana en general estable, tant dissabte com diumenge, potser diumenge amb alguns nuvolets més, però dissabte i diumenge seran uns dies bastant tranquils per poder gaudir pels que tinguin festa el cap de setmana.
0: Llavors m'estàs dient que avui, després d'aquest sol espectacular que ens està fent aquí a Sant Just, aquesta tarda plourà.
1: Tots els mapes estan marcant precipitació de cara a aquesta tarda. Tots, entre les 5 i les 7 de la tarda podem tenir tempestes a Sant Just. A vegades, clar, o sigui, ens heu d'imaginar que els mapes tampoc no poden precisar si a Sant Just es gran plourà o no, encara que ens ho posin a moltes aplicacions, poses el temps a Sant Just i et surt allà. El que estan dient aquests mapes és que en aquella zona hi poden haver tempestes. Ara, pot ploure a Olesa de Montserrat, pot ploure a Esparreguera, pot ploure a Collbató i a Martorell ploure una miqueta i pràcticament a Molins de Rei no plou res. Llavors, ho haurem d'anar seguint i veurem com va evolucionant. Però que la comarca del Baix Llobregat hi ha possibilitat de tempesta aquesta tarda, sí, i que creiem que alguna cosa caurà a Sant Just. No sabem si tempesta o precipitació, però alguna cosa aquesta tarda caurà a Sant Just.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs molt pendents d'aquesta pluja. Si heu de sortir aquesta tarda de casa, agafeu el paraigües per si un cas, que mai està de més. I res, demà seguim actualitzant una mica la setmana per veure si aquests mapes canvien d'opinió o es mantenen amb el que diuen.
1: Aniran canviant, Dani, segur.
0: Probablement, eh?
1: Van una mica bojos, sí.
0: Molt bé. Carles, una abraçada, cuida't.
1: Que vagi bé, bon dia a tothom.
0: Bon dia.
1: Adéu.
0: Nosaltres ara fem una petita pausa pels butlletins informatius. Abans farem uns instants musicals, però permeteu-me també recordar que avui al programa tenim a la segona hora l'entrevista del dia a Ramon Figuerola, que és el portaveu de Junts aquí a Sant Just d'Esvern, i que també després parlarem amb en Rafael Redondo. Ho farem en clau d'actualitat econòmica. Petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Ensofrar no existeix.
2: Ensofrar és animar.
1: Clar.
3: És ensofetar, no?
1: Però ensoflates o ensofleta?
4: Em voleu enfonsar com a persona i com a ésser espiritual.
1: Torna cap a casa, que t'has perdut. Jo crec que fa dies que
2: has de tornar a casa. Fa temps que l'has perdut.
1: 3 dies a casa quiet i...
2: Ara, Déu, quin desastre.
1: Sí, voleu-li llibres que llegeixi una mica.
2: Sí.
3: Ensofeteu-lo.
4: Pas més de llibres.
1: Tu i la Renaixença, què?
3: Avui a la Renaixença dediquem el capítol al llaüt, que és aquella barca tan bonica que tenim a Catalunya.
1: Sí, llaüt.
3: Aquella barca.
1: Sí,
3: fan les havaneres de Calella, que hi ha els rics que es fiquen allà davant amb les barquetes.
1: Va, però... És menorquí el llaüt, però...
3: Bueno, ja hi som, ja hi som. Bueno,
4: com li van portar els de l'Empordà, eh?
3: Exacte.
4: Pensa-vos a l'Empordà que li van portar allà, nosaltres.
3: Sí. I avui entrevistem a l'Ofèlia Drax, que és una drag queen catalana.
1: L'aquí?
3: Ofèlia Drax.
1: Home.
3: Una drag queen catalana que fa tots els seus espectacles i les seves performances amb background cultural purament català.
4: I
3: és de
4: Lleida.
3: De Lleida. I de figures d'aquí.
2: L'has trobat avui aquí a Lleida, amb aquesta noia?
4: Ara la buscaré.
1: Us deixo, que són les 11 i un minut, i hem d'anar al butlletí de notícies.
2: Sí,
1: de seguida nosaltres també...
4: Amb bota sap ensofrar?
1: Sí, amb la bota. Silvia Pérez Cruz, de seguida, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Sí, interessantíssim.
2: Fins ara. És de 1.000 litres.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. Mestres i professors tornen a fer vaga avui per reclamar baixades de ràtios a les aules, més efectius i pujades de sou. El sindicat USTEC podria aixecar les protestes convocades fins a finals de curs si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, que apunta que hi ha moltes fórmules per aconseguir aquesta pujada de sou.
7: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula, però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord.
6: Al mateix programa, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims que dificulten, diu, l'acord i ha descartat anar més enllà de l'increment salarial que ja van pactar amb Comissions Obreres i la UGT.
8: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs, ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
6: Més notícies, Natàlia Ramon.
9: La vaga de mestres i professors coincideix amb la polèmica per la infiltració en una assemblea de mestres de dues agents dels Mossos d'Esquadra. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que ningú va informar el seu departament d'aquesta acció policial i reclamar explicacions, però no qüestiona els comandaments del cos. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
8: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, departament d'Interior, no? Que es valori, doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
9: En canvi, l'USTEC qualifica d'escàndol la infiltració d'aquests agents i les identificacions de docents que la policia ha fet les últimes setmanes en algunes protestes i ja ha anunciat que portarà el cas als tribunals.
6: La família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per Santiago La Iglesia per l'assassinat i detenció il·legal de la jove de Mataró el desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat Benet Salellas ha fet arribar aquest matí l'escrit d'acusació després que ha acabat la instrucció de la causa. L'escrit de la família Jubany també demana una indemnització de 600.000 euros en concepte de responsabilitat civil. La causa té un altre investigat, Xavier Jiménez Martín. En aquest cas, la família de la víctima demana apartar-lo del procés judicial, almenys de manera provisional. L'escrit d'acusació també també planteja cita a declarar 30 testimonis.
9: I el fiscal del judici a la família Pujol afirma que han amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la suposada guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta darrera setmana de judici contra els fills de l'expresident. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle, bon dia.
10: Hola, bon dia. El fiscal anticorrupció ha contraposat també el suposat frau fiscal dels Pujol al discurs d'Espanya en roba i que, segons els governs de Convergència, ha dit impedir al govern de la Generalitat invertir més en educació o sanitat.
11: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España en roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias. Como infracción de un deber, comprende el correcto funcionamiento del sistema tributario como pilar del Estado social.
10: María Núria Rebelle, Catalunya Ràdio, Audiència Nacional.
6: L'únic ciutadà espanyol que és positiu d'antivirus d'entre els confinats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid té símptomes des d'aquesta nit, té febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. L'Organització Mundial de la Salut adverteix que per la durada de la incubació de l'antivirus és probable que apareguin més casos entre la tripulació i els passatgers del creuer Ondius. En una roda de premsa conjunta amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el director de l'OMS descarta una dispersió del brot. Anem a Madrid, a la Moncloa concretament. Paula Brujats, bon dia.
12: Què tal? Bon dia. Hi ha 9 casos confirmats, 2 casos més que són molt probables i ja s'ha localitzat tots els passatgers que van desembarcar en escales prèvies a Cap Verd. El director de l'OMS ha demanat als països que facin una vigilància estricta de la quarantena. Previsiblement, diu, sortiran més casos, però Tedros Adhanom descarta un brot gaire més gran.
13: Tots els casos sospitats i confirmats s'han aïllat i gestionats sota una supervisió mèdica estricta, minimitzant qualsevol risc. No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
12: Pedro Sánchez, al costat del director de l'OMS, també ha advertit que la crisi no ha acabat i ha tret pit de l'operatiu de rescat a Tenerife. Ha estat un èxit, ha dit, davant les crítiques del president canari i també del Partit Popular. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
6: Esports, Marcos García.
14: El Barça torna d'aquí una hora als entrenaments després de la rua d'ahir pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Els de Hansi Flick jugaran demà al camp de l'Alavés. També demà i també a Primera Espanyol, Atlètic Club de Bilbao. Avui comença ja aquesta 36a jornada de Lliga amb 3 partits. Celta, Llevant, Betis, Elx i Osasuna, Atlètic de Madrid. Ahir Rayo Vallecano 1, Girona 1. Dijous l'equip gironí jugarà a casa contra la Reial Societat. En bàsquet avui comença la 31a jornada de Lliga ACB. A les 8, bàsquet Girona, Baxi, Manresa. Als play-offs de semifinals de conferència, a l'NBA, Oklahoma classificada per a la final de la conferència Oest després de guanyar aquesta matinada els Lakers per 110-115 i els eliminen per la via ràpida 4-0. Cleveland ha guanyat Detroit per 112-103 i empaten aquesta eliminatòria a 2. I en ciclisme, avui es reprèn el Giro d'Itàlia després de la jornada de descans d'ahir. L'uruguaià Guillermo Silva és el líder de la prova italiana.
5: Fins aquí les notícies.
0: Al matí. Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just ha impulsat noves accions per fomentar l'ús del català al comerç local i reforçar-ne la presència en establiments i espais de restauració del municipi. Les iniciatives, desenvolupades aquest 2026 des de la Regidoria de Comerç amb el suport del Servei Local de Català, ofereixen recursos i assessorament lingüístic als negocis locals. Aquestes mesures s'emmarquen en l'adhesió recent del consistori al Pacte Nacional per la Llengua, signat per l'alcalde Joan Basaganyes i el conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila. Entre les accions destacades hi ha el programa Voluntariat per la Llengua, amb 73 establiments adherits que facilita la pràctica del català en situacions quotidianes. També es promouen les pràctiques lingüístiques per l'alumnat del Servei Local de Català i el programa Comerços Aprenents, adreçat especialment a bars i restaurants. El Servei Local de Català ofereix també un servei gratuït d'assessorament lingüístic per revisar textos comercials i documentació en català, així com la campanya estiuenca Tancat per Vacances amb cartelleria pels establiments. I pel que fa a educació, els centres educatius de Sant Just es veuen afectats avui 12 de maig i demà 13 de maig per la convocatòria de vaga del personal docent i educatiu. La jornada d'avui té seguiment a tot Catalunya, mentre que la del 13 de maig afecta especialment els centres del Baix Llobregat. La vaga inclou tant el professorat com la resta de personal educatiu. I a més, el sindicat d'estudiants també s'ha adherit a la convocatòria d'aquest dimarts. D'acord amb la normativa vigent, els centres garantiran els serveis mínims establerts fixats en un docent per cada 3 grups per mantenir l'atenció essencial a l'alumnat durant les jornades de protesta. La mobilització reclama millores vinculades al sistema educatiu públic, entre les quals destaquen ràtios més baixes a les aules, més recursos humans, reducció de la burocràcia, millores salarials, i els convocats assenyalen que aquestes reivindicacions tenen com a objectiu defensar una educació pública de qualitat i millorar les condicions actuals dels centres educatius. I pel que fa a esports, la jornada d'esport unificat reunirà el pròxim 14 de maig l'alumnat de l'Institut de Sant Just d'Esvern i del Centre Pilot al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua, en una matinal dedicada a l'esport inclusiu i als valors compartits. L'activitat es desenvoluparà entre les 10 del matí i les 2 del migdia sota el lema Compartim Valors fent esport, amb l'objectiu de fomentar la convivència, la inclusió i el treball en equip entre joves amb i sense discapacitat intel·lectual a través de la pràctica esportiva. La jornada forma part de les iniciatives d'Esport Unificat, un model impulsat per la Federació ASELL, Especial Olímpics Catalunya, que promou equips i activitats compartides entre persones amb diferents capacitats. La iniciativa compta amb la col·laboració de diverses entitats i institucions, entre elles l'Ajuntament de Sant Just, ASELL, Especial Olímpics Catalunya i establiments col·laboradors com el Caprabo de Sant Just. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.

0: Doncs avui a l'entrevista del dia posem focus en el darrer ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just. Això vol dir que avui tenim entrevista política, i és que va ser una sessió, la celebrada el 29 d'abril del 2026, on vam veure qüestions destacades en l'àmbit institucional, la convivència ciutadana i també la gestió municipal. Entre els punts més rellevants, es va aprovar per unanimitat el nou protocol per prevenir, detectar i abordar l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere dins de l'Ajuntament, així també com l'aprovació definitiva de l'inventari de camins municipals. També s'ha aprovat doncs una modificació de crèdit impulsada pel govern municipal, una moció urgent sobre la regulació dels vehicles de mobilitat personal, i es va rebutjar la moció presentada per Endavant Sant Just sobre la seguretat ciutadana i els nous models de vigilància de proximitat. Durant el torn de pregs i preguntes també es va parlar sobre habitatge protegit i sobre alguns dels principals reptes que afronta actualment el municipi, i per analitzar tots aquests temes que es van tractar en el ple municipal del mes d'abril, doncs avui hem convidat a Ramon Figuerola, portaveu de Junts per Sant Just. Ramon, bon dia.
1: Molt bon dia, Dani, què tal?
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Comencem amb aquest primer bloc parlant del ple de la gestió municipal. Un dels punts aprovats per unanimitat ha estat doncs el protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe dins de l'Ajuntament. Com valora Junts aquesta aprovació?
1: Bé, a veure, és un protocol que sobre paper doncs és sòlid, ja, de fet, raó per la qual va ser aprovat per unanimitat, no? Perquè al final doncs, és un protocol que vol insistir sobre la lluita contra l'assetjament, però sí que només com a dada, no? Una mica com per donar-li una qüestió més, doncs que el que vam exposar, i així ho va exposar la Raquel, no? La nostra regidora en el ple, doncs que aquest protocol no només quedi en això, no? en un paper, sinó que hi hagi un compromís normatiu i una obligació política. Llavors el que vam reclamar o el que vam demanar és que d'aquest protocol després hi hagi un seguiment, evidentment contemplant que i sent conscient que hi ha una llei de protecció de dades en les quals no es poden transmetre, però sí que ens puguin fer un seguiment polític des del govern doncs de la quantitat, si n'hi ha, si no n'hi ha, i si realment hi ha un seguiment. Sobre paper, com diem, el vam veure molt sòlid i per això hi vam votar a favor, però el que sí que demanem és que això s'apliqui, doncs, que hi hagi un seguiment, i que si hi ha un seguiment i hi ha qualsevol cosa, doncs que es pugui fer doncs un retiment i es pugui explicar als altres grups municipals.
0: Mm-hmm. Per exemple, doncs unes xifres orientatives de l'ús d'aquest servei.
1: Correcte,
0: o de com s'estan donant.
1: Exactament això, perquè al final fas el protocol, però clar, no, fins que no es torna a revisar o no es torna a fer no tenim cap dada, no? Doncs una mica exactament és el que vàrem demanar.
0: Mm-hmm. Si no m'equivoco, aquest protocol existeix des del 2019.
1: Correcte.
0: I ara doncs era una actualització, per tant, també doncs calia aquesta actualització i s'ha dut a terme. Passem a parlar també d'un altre dels punts importants d'aquest ple. Ens volem quedar amb l'inventari de camins municipals perquè s'ha aprovat definitivament aquest inventari, i ens agradaria saber doncs per què creieu o per què vosaltres creieu doncs que era important tirar endavant aquesta mesura, i si s'ha dut a terme com l'hagués dut a terme Junts.
1: Al final un inventari, bueno, és necessari, no? Una mica conèixer la realitat. Recordem que més de la meitat del nostre territori de Sant Just doncs és part de Collserola. Això vol dir que bueno, que més de la meitat del nostre municipi doncs és parc, i per tant està ple de camins, molts dels quals no estaven identificats. Si més no, ara abans parlàvem d'un protocol, no? Pues una mica amb un inventari amb cara i ulls. Llavors, era necessari, s'havia de fer, i també, evidentment, hi vam votar a favor. Recordem que això ja fa uns mesos que es va iniciar aquest procés, bueno, porta bastant de temps treballant el departament corresponent sobre aquest itinerari, perquè al final s'ha de reconèixer a peu de carrer, i ens consta que ha servit de molt d'ajuda i al centre d'estudis i professionals doncs, que han treballat sobre el tema. Històricament doncs, s'han d'anar a arxius i revisant per veure aquests camins, que molts, que tot i que al final el pas de les persones doncs, ja el generen, però hi havien registrats antigament. Llavors aquí el que s'han trobat o es van trobar en el seu moment quan vam començar i es va aprovar ja a la primera, a la fase prèvia, doncs que hi havien són pocs, però 2, 3, 4 trossets dels camins que passen molt a prop de les masies. Recordem també, doncs, evidentment, que Sant Just, és, si algú és ric en les masies que tenim, és patrimoni del municipi, i llavors sí que doncs, els propietaris de les masies havien fet al·legacions al respecte sobre aquests camins. Alguns eren camins antics, altres s'han anat desgastant, estan tapats, i bueno, una mica havien aquestes al·legacions, crec que totes coherents. El centre d'estudis, justament amb el departament, doncs, ho han acordat, han fet les al·legacions, han respost a aquestes al·legacions, algunes han quedat en stand-by o pausades amb revisió futures, però bueno, al final també jo crec que, si, no sé si es va acabar aprovant per unanimitat, però jo diria que sí, vull dir que al final és un bueno, s'havia de fer, i mira, i així ens consta, i així doncs ens quedem quins passos tenim. També és veritat que són els camins pròpiament amples marcats, els corriols que fan que gaudim molt, tot i que ara no podem per la pesta porcina, però que gaudim molt de Collserola, els corriols no venen marcats, parlem de camins ja pròpiament fets amb...
0: Per tant, podríem dir que des de Junts creieu que l'impacte que pot tenir aquesta intervenció, aquest inventari de preservació de territori i planificació, no són només paraules buides, sinó que és real?
1: No, sí, totalment, i al final és tot el que sigui protocolitzar, tot el que sigui identificar, ficar dades i tal, ens permet també després pues, poder analitzar i poder treballar no sobre, ostres, tenim la muntanya, com la tenim, no? Per tant, està bé, vull dir, nosaltres això vam recolzar des del minut 1, igual que una cosa que vam pensar, que crec que ja vam parlar aquí, que va ser quan això, que ens hem incorporat en aquest mapa interactiu de patrimoni, aquí ja sí, de béns de la Diputació, que ens van fer aquest mapa que tenim, ostres, doncs al final és tenir documentat tot l'enricament i tot el que tenim a Sant Just, no?
0: Parlem ara de modificació de crèdit, marxem al bloc 2, i és que avui volíem parlar també de que el govern ha impulsat una nova modificació de crèdit de l'expedient 8/2026. Com valora Junts aquesta operació econòmica?
1: A veure, les modificacions de crèdit, que a més normalment solen entrar per urgència, tot i que sí que és veritat que moltes d'elles, doncs, si es pot, ens expliquen en comissions, nosaltres mai hi votem a favor, tampoc hi votem en contra, perquè entenem la situació, perquè al final és algo molt de gestió. Si no recordo malament, només vam votar-hi a favor una, ara que hi penso, que sí que és veritat que parlava sobre una actuació que s'havia de fer, que reclamava que s'havia de fer, i ara no recordo exactament què era, però sí que la vam remarcar. Però normalment el que fem és votem abstenció, perquè al final és una gestió econòmica d'aquest govern que decideix, doncs, que el sobrant de X partida que ells havien pressupostat, doncs com ara no han arribat a cobrir aquesta despesa, doncs s'obren uns diners i els han de col·locar a una altra banda. Va, nosaltres sempre som més partidaris de, si ho planifiquem bé i ens ajustem bé, ostres, no tindríem tant romanent i segurament ja podríem donar compte abans d'en què invertirem els diners. Al final, sé que dels 242.000 euros, crec que 40.000 van a equipaments, 90.000 a mobiliari urbà, accés de vianants, bueno, són coses que s'han de fer al dia a dia. Sí que nosaltres ho formularíem amb, ostres, això ho podem fer en pressupost previ, però bueno, també entenem que hi ha una part de que no es pot calcular el detall exacte quin és els diners que acabaràs pagant, ja està bé cobrada més, per després doncs, poder fer aquestes modificacions de crèdit, que al final doncs, entren per urgència perquè han de passar per ple, no? Però si no, el govern tiraria pel dret.
0: Parlem ara de mobilitat i de convivència urbana, perquè el tema dels vehicles de mobilitat personal doncs està sobre la taula des de fa ja molt de temps, la seva regularització també, i de fet ara estem veient també campanyes per xarxes socials per part de l'Ajuntament de Sant Just per doncs, treballar amb aquesta regularització de les persones que fan servir aquest tipus de vehicle de mobilitat personal, estem parlant sobretot de patinets elèctrics. Per què creieu que era necessari doncs, actuar ara sobre aquesta qüestió?
1: Doncs bé, de fet nosaltres som els que impulsem la moció, perquè és aquesta moció que entra per urgència i s'aprova. Nosaltres aquesta moció la vam entrar en el ple anterior parlant sobre la regularització dels MDP. Recordem que ja tenim una ordenança aquí a Sant Just sobre aquests vehicles, parlem dels patinets, no, per dir així en planer, que es va fer el 2020, si no recordo malament. Clar, aquesta ordenança el 2020, imagineu-vos, no? Època Covid o pre-Covid, com eren els patinets i com estem ara, no? Aquí, evidentment, hi ha hagut una evolució bastant gran, considerable, de que no és el mateix el patinet, tot i que ja s'estaven introduint, però sis anys després, doncs, al final el patinet ja els hem incorporat, no? en el nostre dia a dia, i hi ha molt ús d'aquest patinet. Llavors, nosaltres vam veure que ja no només per un ús de seguretat ciutadana amb el patinet, bueno, va molt més enllà, no? Però és en aquesta convivència amb els patinets, amb la resta d'usuaris, doncs vèiem molt clar que s'havia de reformular, de regular i d'establir doncs, aquesta ordenança, posar-la al dia. Quan nosaltres, a més, per diferents casos, no? que els veïns s'han queixat, també després ja parlarem, però també veiem que part dels delictes amb aquests furts també es produeixen amb els patinets. Bueno, vam veure que era...
0: Ha anat en augment, no? Exacte. Ha anat en augment el fet de que els delictes ara, doncs, si abans veiem...
1: Els que poden fer delictes venen en patinet aquí, no? Uh-huh. Llavors, tot això veia molt necessari regular-ho. Nosaltres ho vam proposar i vam entrar una moció al ple de mes de març. Però, justament, un o dos dies abans del ple, ja amb l'ordre del dia posat, des de l'equip de govern se'ns va demanar, nosaltres la moció ja l'havíem acordat amb Esquerra Republicana també, però se'ns va demanar si la podíem retirar per poder-la treballar-la conjuntament. I així ho vam fer. La vam retirar i llavors, durant aquest mes d'abril, vam estar treballant juntament amb el govern, amb Esquerra i els comuns i els socialistes, doncs vam estar treballant amb l'alcalde, amb el tècnic de mobilitat, doncs aquesta moció perquè quedés una moció acordada completament i que ja s'alinés també amb les normatives que érem conscients que ara durant aquest mes de maig i juny ja ens baixarien des de la DGT, com és doncs, la matriculació, el casc i aquestes normatives que al final és reglar a aquests vehicles que ens permeten tenir un control, inclús podent sancionar una mica l'exemple de que si ara ens venen, doncs imagineu-nos, no? que algú que pretén delinquir a Sant Just ve des del municipi de proper amb un patinet, inclús potser robat aquí per venir a robar, això ens està passant. Si venen, no tenen cas, no tenen matrícula, la policia els pot parar, els pot demanar, els pot exigir. I això, al final, doncs, també és una mena una forma dissuasòria doncs, per poder atacar la seguretat, no? que tant ens preocupa i que realment, doncs, a part d'estar normativa, doncs, ens fa que, bueno, que són maneres dissuasòries també per aquest tipus de delicte que ens trobem, aquests tipus de furs. I sobretot per seguretat ciutadana també, en què, ostres, ja per el propi usuari, ja no parlem de gent que vingui a delinquir, sinó l'usuari doncs, que pugui estar en patinet, que pugui tenir una assegurança. Doncs això la DGT s'hi ha ficat, nosaltres forcem amb l'ordenança també perquè la nostra policia doncs, pugui actuar si escau, no?
0: Mm-hmm. Seguim parlant amb Ramon Figuerola, avui ho estem fent doncs, amb aquest context del ple municipal del mes d'abril. Estàvem parlant ara de mobilitat i de convivència urbana, concretament doncs, ho fèiem també amb Marc d'aquests patinets elèctrics que ara s'han de començar a regular perquè ja són una realitat en el nostre dia a dia. I bé, marxem, seguim una mica l'estela per parlar de seguretat ciutadana. De fet, endavant Sant Just va presentar una moció per millorar la seguretat ciutadana i també implantar nous models de vigilància de proximitat. Però aquesta moció doncs, no va prosperar i ens agradaria saber com valora Junts aquest debat que també doncs, es va trobar en aquell moment, evidentment convidava el debat i convidava la reflexió per veure si realment s'havia de llançar tota la brossa o hi havia coses que es podien rescatar d'aquella moció i ens agradaria saber quina és l'opinió del seu portaveu.
1: Sí, primer sí, hi havia coses que es podien rescatar, com has dit, no? d'aquella moció. El que passa és que sí, que és veritat que jo crec que aquí doncs, bueno, ens vam posar d'acord, sense haver-lo parlat, doncs tots els grups, menys el que va proposar la moció, perquè tota la resta crec que vam votar en contra. Bueno, no sé si el PP no, però la resta vam votar-hi tots en contra. No ens hi vam posar d'acord. Per què? Doncs perquè hi havíem, i així ho hem exposat, i nosaltres també ho hem explicat a xarxes, no? Que teníem bueno, moltes errades la moció en general. Per fer una mica de preàmbul i entendre la situació i com arribem aquí, nosaltres des de Junts, tant en el mes de febrer, en el mes de gener, com en el ple de febrer, com el ple de març, fem seguiment de seguretat, precisament perquè des de principi d'any vam detectar que certs comerços, sobretot comerços, que és el que més arriba, no? Perquè quan algú li roben a casa, doncs a vegades doncs no, bueno, no ens arriba a la resta del municipi, no? Posen la seva demanda, arriba als més propers i es queda allà. Però quan és un comerç, doncs es visualitza molt més, no? I llavors vam detectar que des de principis d'any, doncs havien hagut intents de robatori o robatoris, doncs, a la joieria del poble Puigalzina, hi havien vist el Xabat, havien entrat dos o tres vegades, a Masllui hi havien dos o tres establiments que també havien entrat. Nosaltres això ens preocupava. Llavors, com parlem de seguretat, és una cosa sèria que no s'ha de fer, creiem nosaltres, el nostre tarannà populisme, ni a fer alarmes ni tal, de dir, escolta, anem a analitzar què passa. I vam sol·licitar en els tres plens una reunió activa en el qual se'ns informés plenament amb el cap de la policia local i amb el cap dels Mossos d'Esquadra de la nostra zona, que ens expliquessin quina era la situació real de Sant Just, quines eren les dades i com estava. Això ho hem demanat des de Junts precisament per encarir, per poder després potser doncs, fer una moció, poder fer quines, com podíem actuar respecte a aquestes dades que ens donguessin. Però primer ser coneixedors d'aquestes dades. Aquesta reunió es va fer el mes d'abril, just al principi, precisament amb això, amb el cap de la policia i amb el cap dels Mossos, ens va explicar als altres grups, és una reunió doncs, que vam demanar nosaltres, i ens van explicar la situació real d'aquest municipi. No? I sí que és veritat, que és el que expliquem, la dada freda, no? Doncs és una cosa que podem comparar el que pateix el delicte, el que pateix el furt, el que pateix bueno, esperem que no sigui violència, però el que pateix això, doncs ja li pots explicar el que sigui, que ell ho pateix en primera persona, però al final nosaltres també l'obligació de mirar-ho en perspectiva, veure quin és el volum, i sí que som conscients que a Sant Just d'Esvern estem parlant que estem per sota de la meitat dels delictes de la mitjana de Catalunya, no? I que aquests delictes inclou doncs, des de ciberseguretat, inclús aquests petits furts que parlàvem, no siguin delictes de violència forta com patim en altres municipis. Llavors, vist aquestes dades d'aquesta reunió, jo crec que tots els grups, menys un, vam sortir una mica com més tranquils de dir, bueno, veiem la sensació, però veiem com, per exemple, des de fa dos o tres anys hem passat de tenir 200 robatoris a casa a passar a tenir-ne 50, no? Per tant, dius, bueno, hi ha una evolució, s'ha de seguir fent molta feina, és molt important, però hi ha una evolució. Però abans ens trobem que van haver-hi uns robatoris a Masllui, els tres dies van enganxar la banda, diguéssim, però endavant doncs presenta una moció. Clar, presenta una moció molt ràpidament, amb unes dades que estan molt mal redactades, perquè a més confon dades, ens parla de que hi ha 30 agents per cada 1.000 habitants, quan en veritat a les dades eres que hi havia 30 delictes per cada 1.000 habitants, el que us estava explicant. Per tant, està dient que a Sant Just hi ha 600 policies. Està molt mal feta. Nosaltres això és el que li vam recriminar. Li vam demanar precisament en el ple, ei, retireu la moció, treballem-la bé, portem ja 3 mesos fent feina sobre el respecte. De fet, seguidament aprovarem una moció que hem acordat els altres, que és la dels patinets, que hem parlat, que va amb les vies també de seguretat, perquè hi ha molts punts a atacar. Anem a fer política real i no anem a fer demagògia amb dades que realment no quadra, no? I així crec que tots els grups vam dir el mateix. No heu estat a la mateixa reunió que hem estat, no heu estat treballant com fins ara. Jo crec que van tenir, doncs, una... Bueno, van veure el que va passar amb Masllui, doncs no sé, es devien alarmar, entenc la bona voluntat, però ostres, els que portem ja fent molta feina des de fa mesos i ja estem fent reunions, ja estem fent proposicions per millorar realment la realitat d'aquest municipi, doncs intentes fer una moció que no té ni cara ni ulls. Per tant, en el fons, en la voluntat d'intentar millorar la seguretat de Sant Just, ens hi trobareu, sí, perquè és que nosaltres portem treballant mesos, però clar, el que no podem fer és aquests nyaps, no? Llavors, per això hi vam votar en contra, com la resta de grups.
0: Veu votar en abstenció.
1: No, correcte, és veritat.
0: Veu votar abstenció.
1: Vam fer l'abstenció una mica dient això. Correcte, sí, no, sí.
0: En contra
1: vam votar la resta.
0: La resta menys el PP.
1: Menys el PP, sí,
0: que va
1: sí,
0: votar a favor com
1: i nosaltres vam fer abstenció una mica al·legant això. Estem treballant, és el punt, entenem el fons. Per això ens sap greu votar en contra, però sobretot el que vam demanar és que es retirés la moció, sisplau. Però bueno, no van decidir que no i ja està.
0: Parlem d'habitatge, perquè durant el torn de pregs i preguntes Esquerra també va plantejar qüestions sobre la promoció d'habitatge protegit al carrer Marga Miró i Colea. Bé, durant aquests dies també estem veient com la protecció oficial del nostre municipi doncs, és un bé escàs, és a dir, la gent demana protecció oficial d'habitatge, l'Ajuntament està treballant doncs, amb una proposta de lloguers, no? de protecció oficial d'habitatge, veiem com també està començant no aixecar-se, però sí els fonaments de juvenívols. Ens agradaria saber una mica l'opinió de Junts sobre aquest tema al respecte.
1: Jo crec que estem parlant dels temes que més preocupen a la ciutadania i habitatge ara mateix està en la gran majoria de les enquestes en la primera preocupació. És evident i a ningú se li escapa que a l'àrea metropolitana de Barcelona, però ja en Sant Just en particular, doncs que és prohibitiu i que és inaccessible per la gran majoria de la ciutadania de Sant Just doncs poder, doncs, sobretot doncs, tenim la imatge dels joves, però ja no són només els joves per intentar independitzar-se, ja són famílies doncs, que són monoparentals, es separen, que senzillament famílies que volen, doncs, estan de lloguer, volen intentar accedir a algun, i és impossible. I evidentment des de Junts doncs, és una preocupació que som conscients i que hi treballem per fer alguna cosa, així ho hem demostrat, ja no a nivell municipal, sinó a nivell nacional també, no? ficant propostes sobre la taula. Parlem d'aquest grup de... Bueno, d'aquesta bossa d'habitatges que tenim, d'aquells bancs que van agafar i que es proposa que es podrien reconvertir en habitatge de protecció oficial. Uh-huh. I el que al final trobem aquí és que sí que és veritat que hi ha, per exemple, parlaves dels juvenívols, doncs que hi ha algunes accions, hi ha més de 200 habitatges, el que passa és que anem molt lents per fer-ho. Els juvenívols es va començar a fer la primera aprovació en època de l'anterior alcalde, del Josep Perpinyà, i a dia d'avui encara estem construint. Sí que és veritat que ara estan construint, per almenys ja és un camí, però clar, són 8 habitatges, no? Anem molt lents, ara començaran els del Garrofers, però ostres, encara no. Tenim els de la zona de la Boomer, que esperem, el que passa és que clar, la demanda és immediata i clar, això és lent. Que entenem que és lent, eh? El que passa és que sí que és veritat que potser hauríem d'haver començat molt abans i d'haver-se executat. L'exemple dels juvenívols és molt clar, no? Una mica aquesta lentitud, ja no només del govern municipal, sinó de la cosa pública, no? Que és aquesta manera de fer que ens costa fer una reacció quan és un problema realment d'ara sobre la taula. Recordar també que fa ara un parell de plens, doncs des del govern es va treballar i nosaltres també ens hi vam sumant aquestes propostes dels comerços, d'alguns baixos fer-los a habitatge, correcte. de fer les divisions d'algunes torres en dos o tres vivendes, les cases unifamiliars, vull dir que es van fent coses, no? però realment és una emergència social que tothom n'és conscient i per tant hem d'actuar, i tot el que sigui actuar és bo.
0: Mm-hmm. Doncs Ramon, se'ns ha acabat el temps, ho hem de deixar aquí, però abans volíem fer lectura d'una nota de premsa que ens ha arribat avui a la redacció de Ràdio d'Esvern, i és que la militància de Junts Sant Just relegit aquest dilluns 11 de maig, Ramon Figuerola com a candidat a l'alcaldia de Sant Just d'Esvern per les eleccions municipals previstes per al maig del 2027. Com et sents?
1: Home, doncs molt content, agraïdíssim a la militància doncs, per seguir recolzant aquest projecte. Al final, jo és el que els deia ahir a l'assemblea, no? És un projecte que ja ve de fa anys enrere, no és escollir un candidat nou, sinó que és un projecte global, que al final no estem escollint una cara, sinó que escollim un pla, aquest pla 27-31, que ja heu començat a sentir a parlar, ja anem fent, ja fa mesos, no?, que hem anat parlant i que en seguirem parlant molt, i al final és una ratificació de dir que ens donen la confiança per seguir treballant en aquest projecte, molt il·lusionat amb la responsabilitat que això importa, que és, doncs, per nosaltres portar Sant Just a ser un referent a nivell de país, perquè com diem sempre,

0: I seguim al matí d'aquí, de casa nostra, de Ràdio d'Esvern, a la Rambla. Nosaltres cada 15 dies tenim un espai que ens agrada molt, que és el d'actualitat política, el d'actualitat econòmica, i em barrejo de tema. I és que ens agrada perquè, d'alguna manera, apropem també als oients aquella realitat, no?, aquella actualitat que passa també per la nostra butxaca. I ho fem amb en Rafael Redondo. Rafael, bon dia.
1: Hola, Dani, molt bon dia.
0: Benvingut al programa, com estàs?
1: Estupendo, com el dia. Avui estic molt dia, molt bé.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs parlem una mica d'actualitat econòmica. Ho fem avui des de la visió dels oleoductes. Em comentaves a fora de micròfons que ens centrarem també en aquests oleoductes del Golf Pèrsic i com, en comparativa a l'estret d'Ormuz, doncs podem treure una mica de debat de tot plegat i també conclusions.
1: Mira, una cosa és en el que està passant a nivell mundial amb el tema del gas i del petroli, com està afectant en unes regions a una altra i com està afectant al preu. És a dir, ara mateix l'estret d'Ormuz pues, pràcticament està controlat o està mig tancat. Primer van dir els iranians que el tancaven i van començar a ficar mines i a tirar míssils sobre els vaixells, i els americans van dir, bueno, ja està, s'ha acabat. Aleshores són ells els que realment el tenen ara tancat. No deixen que n'hi hagi tensió, perquè els iranians deien que no, però solament deixaven passar els que ells volien, principalment de Xina, que és el gran importador de producte d'Iran, el petroli principalment. Què està passant? Perquè diu, bueno, si l'estret d'Ormuz està tancat i per allà passava el 20% de les exportacions de petroli, què està passant?

0: perquè el preu del petroli continua estant en 107, havia arribat a 120, continua estant en 107, puja, baixa, però està més o menys estabilitzat. Pues perquè n'hi ha una cosa que realment no, no, amb els mitjans de comunicació no surt. T'ho dic, perquè clar, enraonat amb el mitjà de comunicació generalista, televisió, ràdio, premsa, d'oleoductos, pues, res. No té...
1: Ja et dic una cosa, nosaltres parlem d'un tema i els dos dies algun diari català fa notícia. Jo sí, no sé si és que ens estan escoltant,
0: sí, sí,
1: però...
0: Fa 15 dies vam enraonat del tema de la vivenda i mira per on va sortir publicat el tema de la vivenda.
1: És per això, per això.
0: Deu ser que a nosaltres ens agrada tocar temes que siguin més de més actualitat. Què està passant amb els oleoductos? Per què no s'enraona? Bueno, perquè no té interès primordial. Però clar, hem de tenir en compte que ahir al vespre m'estava mirant, ara veus ho dir, ja fa 30 anys que tenen un oleoducte i un gasoducte, que ells el 70% de la producció no surt per l'estret d'Hormuz. Perquè ho van fer? Ho van fer des de l'època de la guerra d'Iran-Iraq. Des d'aquell moment ja ho van fer. I degut a les amenaces contínues d'Iran, de que si no em deixeu fer això, tancaré, si no em deixeu fer l'altre, tancaré, pues, van agafar i tenen aquest gas, és a dir, aquell oleoducte, que el setegeu molt ràpid, que Aràbia Saudí és el segon productor mundial de petroli. Pues, el 70% de la seva producció surt a través del Mar Roig. Tenen un oleoducte de 1.200 quilòmetres, és a dir, molt ràpid, amb una gran capacitat. Però què té Aràbia, què té Emiratos Àrabes? Emiratos Àrabes fa també 7 o 8 anys que també van fer un oleoducto, perquè ells estan en el Mar Roig però també toquen a l'Índico. Els Emiratos Àrabes fan frontera amb Oman, encara que la frontera dintre de l'estret d'Hormuz és d'Oman, és Oman, i perquè Oman allà pues, té una part de terreny. És que els Emiratos Àrabes també tenen un oleoducto que transporta 2 milions de petroli i els envia directament a l'Índico. És a dir, que ells estan continuant exportant. Quins són els únics dos països, o l'únic país que no pot exportar? És Kuwait, però la producció de Kuwait són 200.000 barrils diaris. Els altres se m'anomenen de 10 milions, de 2 milions, de 4 milions. És l'únic, perquè Qatar ja fa temps que té... Qatar principalment el que produeix és gas, i té un gasoducto, que és el que té que comunicar Europa, ara per ara està funcionant però no al 100%, que passa per tota Aràbia Saudí, Jordània, Síria, i entra en Turquia. Llavors Turquia, a través de los Dardanelos, pues, ve directament a Europa. Això és degut a les sancions contra la invasió russa d'Ucrània, que aquest gasoducte es va posar gairebé en marxa. Vull dir que l'estret de Hormuz pues, li està afectant principalment a Oriente, a Xina, a Japó, a Corea, que són els grans importadors d'aquella zona. Europa no. Però per què paguem? Perquè el preu del petroli es va llogar a nivell mundial.
1: Entesos.
0: Val? A la qual, si els xinesos no poden comprar gas o no poden comprar petroli, a qui li estan comprant els xinesos, els coreans i els japonesos? Aquí li compren aquest gas i aquest petroli?
1: Clar, l'oleoducte aquest o el
0: no,
1: que sigui, no?
0: L'estan comprant a Rússia, l'estan comprant als Estats Units.
1: Ah, vale. Ostres.
0: Sí, tot. Una cosa és el que veiem, una altra cosa és la realitat. La realitat és, a veure, Espanya fins ara li ha estat comprant en gas a Rússia. I amb totes les sancions habides i per haver. Però li han continuat comprant gas per ajudar-los a que tinguin cèntims per continuar invadint un altre país, però bueno, d'això no en raonem. No en raonem de la part econòmica. Esclar, això és perquè encara es van dir que en 60 dies, que si no s'obria, que si no s'atacava. L'únic país que realment li està afectant de ple és a Iran. Per què? Pues perquè Iran no pot exportar. Sí que està exportant, i encara que no, està exportant perquè té una línia de ferrocarril entre Iran i Xina, que està enviant trens carregats de petroli, però poca cosa més. És clar, no és el mateix enviar un vaixell que pots carregar de 200-500 mil barrils que un tren sol només podria portar aquesta quantitat, però no tens tants trens per poder-ho posar en marxa i enviar-los. La capacitat d'un vaixell és molt més elevada que no per la via fèrrea. Bon, això és el que s'està bellugant a nivell mundial. L'únic que aquesta oferta demanda, si tu li retreus, que no és un 20, si tu li retreus un 10%, fa que els preus s'encareixin, que és el que està passant al petroli. Com a contrapartida, n'hi ha escasset de petroli que van començar al principi. Ai, n'hi haurà escasset. No n'hi haurà escasset, perquè els demés productors que estan fora d'aquella zona el que han fet ha sigut incrementar la seva producció. Qui s'està beneficiant més? Pues està beneficiant Brasil, que és un gran productor. Argentina, gràcies a això, tot el jaciment aquell famós de Vaca Muerta pues està funcionant i estan augmentant la seva producció. Nigèria, n'hi ha tota una sèrie de països a nivell mundial, Canadà, Estats Units, que el que estan fent és augmentar la seva producció. Però si la demanda continua tirant del preu, pues, aquests altres països encantats que els hi compris tu a un preu de 100 o de 107, perquè el preu normal tindria que estar sobre les 60-70. Pues, tot això són entrada de divises per tots els països. Val? Aquesta és la realitat amb la que topem amb el petroli, i amb el gas està passant gairebé el mateix. Una part del a Europa, el 45% del petroli que arriba a Europa ve dels Estats Units. I en el cas d'Espanya, a part d'aquest 45%, un 30% ens ve d'Argèlia, amb la qual cosa el 75% del gas que consumim en Espanya està cobert. És a dir, què s'ha fet? Substituir tot el gas que ens venia per gasoductes de Rússia per importacions de gas liquat que venen ja d'arreu del món, de tot el món. Principalment estic dient que és Argèlia, que té tancat el conflicte que hi ha entre Argèlia i el Marroc, està tancat el gasoducte que passava a través d'Argèlia a Marroc i entrava a Espanya, però bueno, continuem portant-los en vaixell. I els altres països que venen d'arreu del món, que n'hi ha producció de gas. Ara per ara no hi ha problema de subministre ni de gas ni de petroli. Una altra cosa és que aquest percentatge del 10 o el 15%, és clar, si el consum continua estant com continua funcionant a nivell mundial, que està l'economia pues, creixent un 1,5%, fa que demandi d'aquest producte petrolífer i de gas.
1: Fet aquest desplegament informatiu, aquesta explicació, i també per entendre una mica més per què puja el preu si a nosaltres no ens afecta, diguéssim, directament, la pregunta passa per l'economia, passa per Hormuz?
0: Diguem que el 10% de l'economia passa per Hormuz, i aquest 10% són uns quants milions de barrils de petroli i tonelades de gas que són els que fan que encareixin el preu, perquè el consumidor, si el consumidor xinès no rep petroli d'Iran, l'ha d'anar a comprar a un altre país, i aleshores a l'altre país, si ja té un altre comprador, el que fa és pujar el preu. Augmenta la producció, però clar, aquest 10% de producció com se solapa? Se solapa d'aquesta manera: puges el preu i tothom comença a consumir menys per regularitzar les diferències, amb la qual el tema d'Hormuz, pues, hasta que no s'arribin a seure, que tenen un conflicte intern, segons la informació que jo tinc, tenen un conflicte intern dintre d'Iran molt fort, entre la presidència i la Guàrdia Revolucionària, que és la que continua tirant míssils, principalment a qui més míssils continuen tirant-li, a zones residencials, és als Emiratos Àrabes, que als Estats Units no li han demanat mai res, però bueno, són els que continuen tirant. I aleshores el problema intern que n'hi ha dintre l'economia iraniana està, no ara, ja fa anys que està molt, molt, molt, molt malament, tenen una inflació del 70%, o sigui, una inflació molt, molt elevada, no tenen paper moneda gairebé, perquè el banc no pot emitir, i estan faltant productes. Però no, però és una qüestió interna, no és una qüestió que li hagi vingut produïda per la... No, al contrari, han destinat massa cèntims a temes bèl·lics. Ells i tots els seus satèl·lits, països satèl·lits o zones satèl·lites.
1: Clar, jo ara també volia parlar des del tema de la quotidianitat, no? Perquè nosaltres en breus ja... Hi ha molta gent que ja està pensant en les vacances, i en breus hi ha molta gent que comença ja vacances, perquè hi ha gent que comença el mes de juny, d'altres a principis de juliol. Vull dir que d'aquí un 3 i no res estarem ja en època estival, i per tant també en època, doncs, d'això, de desconnexió, de viatges, etc. Clar, l'encariment dels vols és real? L'encariment del preu vacacional serà real?
0: Sí, continua faltant aquesta producció del 10%, el 15%, s'encariran. Per què? Pues perquè les companyies tenen previstes tots els vols de la campanya d'estiu, pues ho tenen previst en el mes de gener o març, amb un preu de petroli. Si ara aquest preu de petroli t'ha augmentat de 70 a 70 a 100, t'ha augmentat un 30%, òbviament el preu del bitllet s'encarirà. S'encarirà perquè la companyia el que no pot fer és perdre. Farà dues coses, o bé puja el preu o baixa l'oferta.
1: Per tant, el que hem de fer aquests dies és mirar buscadors i quan trobem el més barat, quedar-nos amb allò.
0: Jo crec que seria l'opció, sí, perquè... que baixi, si baixa el preu, no baixaran els preus dels bitllets perquè les companyies ja han comprat aquest petroli. Aleshores, si les companyies han comprat ara a 100, normalment elles tenen acord ja a nivell gairebé a mesos o a un any vista gairebé, que tindrien que tindre. Però, bueno, clar, no sempre pots tindre cobert tota l'oferta o tota la demanda que tinguis. És molt complexa. Però, clar, que això farà que mantinguis el preu tal com està ara, sí. Que pot pujar-te, això jo diria que pujar-te més no, crec. Baixar, encara que baixi el preu del petroli, no baixarà el preu d'aquest vols. Per què? Perquè si ja l'han comprat, pot ser que el millor al mes de juny i juliol et sigui car i el setembre-octubre et sigui molt barat un viatge. Això sí, si baixés el preu del petroli. Però clar, si el preu del petroli es manté, estarà alt, però és que potser el setembre-octubre estarà més alt. Llavors, és una dualitat que és molt difícil en aquesta situació perquè no és un tema que controlem nosaltres, ni menys a nivell, ni a nivell país, res, no? És un conflicte que n'hi ha a nivell mundial i que no se solventa d'avui per demà.
1: I a nivell econòmic es pot beneficiar Espanya d'això? És a dir, que d'alguna manera els viatges internacionals passin a ser més viatges nacionals?
0: Bueno, a Espanya li pot beneficiar, i a Catalunya principalment li pot beneficiar, perquè si s'encareixen els preus dels bitllets, els europeus, la tendència, la millor que la faran serà agafar el cotxe o la caravana.
1: Clar.
0: Aleshores, aquí a casa nostra ens venen sempre molts francesos, molts alemans, holandesos, belgues, en cotxe. I això ens aniria bé, perquè pot ser que ens que trobéssim que realment venen més gent a casa nostra. Però clar, un vol a Marroc, a Turquia o a Túnez, si el preu del bitllet d'aèrios li ha pujat un 10, un 20, un 30%, doncs les famílies que estiguin allà diran, escolta, amb aquest 30% d'increment anem una setmana de vacances a Espanya.
1: Clar.
0: I on el tenen més a prop i on tenen molt bons puestos, doncs aquí a casa nostra, tant de platja com de muntanya. És a dir, que això ens pot beneficiar per aquest camí.
1: Molt bé, doncs avui fem un petit repàs del que hem comentat. Hem començat parlant dels productes del Golf Pèrsic, hem saltat a l'Estret d'Hormuz i també de la importància en l'economia mundial, i hem tancat parlant una mica de la nostra butxaca, de les vacances i de com també afectarà tota aquesta situació l'encariment de preus pel que fa a les nostres vacances estivals. Rafael Redondo, una abraçada, gràcies.
0: Igualment.
1: I d'aquí 15 dies seguim analitzant l'actualitat econòmica.
0: Vinga, estupendo, molt bé. Adéu, Daniel, adéu.
1: Fem una petita pausa perquè ara toquen els butlletins de les 12. Tornem de seguida, com sempre, amb la tercera hora de la Rambla.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Aquesta hora de començar a la plaça Urquinaona de Barcelona la manifestació de mestres i professors en vaga per reclamar una rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. Avui es fa la primera jornada de vaga de les tres que hi ha convocades fins a finals de curs arreu de Catalunya. Després n'hi haurà altres de territorials i, segons el Departament d'Educació, el seguiment és d'un 11%. L'USTEC ho eleva al 70%. El sindicat que lidera les protestes assegura que si els donen 400 euros mensuals d'increment podrien desconvocar totes aquestes protestes. Barcelona, Sara Canyete.
2: Hola, bon dia. Plaça Urquinaona ara mateix és una marea de samarretes grogues, aquestes que identifiquen els docents en defensa de l'escola pública, que avui es manifesten. Ho faran ara fins a plaça Sant Jaume. Una nova jornada de vaga que diuen ha tingut un gran seguiment als seus centres educatius i on mantenen les reivindicacions. De fet, quan els demanem què n'esperen de la reunió que hi ha prevista per aquest dijous entre el govern i els sindicats, és que reconsiderin les seves posicions i que entenguin que això no va de sou, sinó de més recursos.
3: És que no sé, són 200, 400, on està la barrera? Jo crec que no és una barrera, jo crec que són mesures concretes de dir, a partir d'ara la ràtio no són 27, perdona, si hem de fer inclusió no són 27, són 22, són 20, en una escola com la nostra, un institut de màxima complexitat, és això, de per norma. I a més, més suports, més CIEI, més hores d'atenció individualitzada, més docents, codocència, hi ha moltes coses.
2: Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: El Ministeri de Sanitat confirma el positiu d'antivirus d'un dels passatgers espanyols que estan ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Les proves garanteixen que els altres 13 de moment són negatius. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
5: Bon dia. La persona que ha donat positiu està ingressada en una unitat d'alt aïllament, té febre, està estable, però no està greu, segons el Ministeri de Sanitat. Els 13 negatius se'l repetirà la PCR d'aquí a 7 dies i la quarantena de tots ells s'allargarà fins al 21 de juny. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, adverteix que faran seguiment estricte i que la crisi no ha acabat.
6: No ha acabado esta crisis y el gobierno de España continúa siguiéndola muy de cerca y monitorizando cada uno de los pasajeros, también, lógicamente, los asintomáticos.
5: L'OMS dona per fet que pot haver-hi més casos entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: El cap de l'Església espanyola no descarta que durant la visita del Papa a l'Estat el proper mes de juny el pontífex es reuneixi amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església. Ha dit que en tot cas seria una reunió privada que es donaria a conèixer a posteriori. Tornem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, no ha confirmat però tampoc desmentit aquesta trobada, que en tot cas seria part de l'agenda privada que controla la Santa Seu. Però ha deixat clar que seria important per a ells per reparar el mal que han suposat aquests casos.
8: És una possibilitat. No cabe duda de que en la Iglesia sentimos un dolor y una responsabilidad especial ante las víctimas que se han producido en nuestro propio ámbito.
7: Ara bé, també ha dit que han rebut moltes altres peticions d'altres col·lectius i que no volen fer víctimes de primera i de segona. En un esmorzar informatiu ha avançat que Catalunya posarà diners en la visita del Papa, com també ha fet el govern de les Canàries. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: I l'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització de migrants i a partir de demà totes les persones residents sense padró també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc, pràcticament un mes després de l'inici de tot el procés. Barcelona, Marriera.
9: Bon dia. La tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament, Raquel Gil, ha fet balanç del dispositiu engegat pel consistori i ha avançat que dels 24.000 informes de vulnerabilitat tramitats fins ara, 10.000 s'han fet de manera online a persones ja ateses per serveis socials. La novetat és que a partir de demà també atendran persones sense padró que puguin acreditar la residència a la ciutat. Sentim Gil.
10: I ara el que estem fent és muntant el dispositiu de la següent fase. En aquests moments estem atenent des d'aquí persones amb residència a Barcelona també a partir de demà que no tinguin l'empadronament però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat i per tant necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
9: Marriera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: El síndic de comptes, Miquel Salazar, ha presentat la renúncia al càrrec. És una decisió per motius personals i familiars, segons ha comunicat el president del Parlament, Josep Rull. La renúncia es farà efectiva el 30 de maig. Salazar és a la sindicatura de comptes des del 2013. Ara quedarà en funcions de síndica major Llum Rodríguez, fins que el Parlament triï el nou responsable de la sindicatura de comptes.
4: La justícia europea avala que les plataformes digitals com Meta o Google hagin de pagar els mitjans de comunicació per utilitzar les seves notícies a internet. El tribunal no fixa per si sol aquesta obligació, però sí que obre la porta perquè els països puguin establir-la per llei. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
11: Hola, bon dia. La sentència també concedeix als mitjans de comunicació el poder d'autoritzar o rebutjar que les plataformes d'internet utilitzin els seus continguts. Si els deixen utilitzar-los, els jutges avalen que Meta o Google hagin de pagar als mitjans compensacions equitatives, diuen, tenint en compte els ingressos publicitaris i els beneficis econòmics que genera per a les grans plataformes la reproducció de notícies. El Tribunal Europeu admet que aquestes obligacions restringeixen la llibertat empresarial de les tecnològiques, però ho veu necessari per garantir els drets d'autor dels mitjans i deixar que la premsa pugui recuperar la inversió que ha fet per generar informació periodística. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: I ara als esports, Marcos García.
12: El Barça masculí torna avui a la feina. Ho fa després de la rua d'ahir pel títol de Lliga a la ciutat de Barcelona. Ciutat Esportiva, Joan Gamper, Ramon Salmurri, bon dia.
13: Què tal? Bon dia. L'espera que comenci aquesta sessió d'entrenament previ al partit de demà contra l'Alavés, el dia després, com deies, de la rua dels campions pels carrers de Barcelona. Hansi Flick té dues baixes de cara al partit de demà. Una, la ja coneguda de Lamine Yamal per lesió. L'altra, la de Rafinha. Va veure la groga al clàssic i queda sancionada. A partir de la una, la roda de premsa al tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: El Barça juga, doncs, demà. Avui comença ja la 36a jornada de Lliga amb els partits Celta-Llevant, Betis, Elx i Osasuna Atlètic de Madrid. Demà, a banda del partit del Barça, jugarà l'Espanyol Atlètic Club de Bilbao. Dijous, el Girona rebrà la Reial Societat després de l'empat a un ahir al camp del Rayo. Tant el partit de l'Espanyol com el del Girona seran decisius per la permanència. En bàsquet, avui arrenca la 31a jornada a la Lliga CB. A les 8, bàsquet Girona, Baxi, Manresa. Encara en bàsquet, però als Estats Units, als play-offs de semifinals de la conferència de l'NBA, Oklahoma, classificat per la final de la conferència Oest. Ha guanyat aquesta matinada els Lakers 110-115 i els elimina per la via ràpida 4-0. Cleveland ha guanyat Detroit 112-103 i empata aquesta sèrie a 2. I finalment en ciclisme. Avui es reprèn el Giro d'Itàlia, ho fa després de la jornada de descans d'ahir. El ciclista uruguaià Guillermo Silva és el líder de la prova italiana.
0: Fins aquí les notícies.
14: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just ha impulsat noves accions per fomentar l'ús del català al comerç local i reforçar-ne la presència en establiments i espais de restauració del municipi. Les iniciatives desenvolupades aquest 2026 des de la Regidoria de Comerç amb el suport del Servei Local de Català ofereixen recursos i assessorament lingüístic als negocis locals. Aquestes mesures s'emmarquen en l'adhesió recent del consistori al Pacte Nacional per la Llengua, signat per l'alcalde Joan Basaganyes i el conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila. Entre les accions destacades hi ha el programa Voluntariat per la Llengua, signat per l'alcalde Joan Basaganyes, el conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila, i entre les actuacions destacades hi ha el programa Voluntariat per la Llengua amb 73 establiments adherits que facilita la pràctica del català en situacions quotidianes. També es promouen les pràctiques lingüístiques per l'alumnat del Servei Local de Català i el programa Comerços Aprenents, adreçat especialment a bars i restaurants. El Servei Local de Català ofereix també un servei gratuït d'assessorament lingüístic per revisar textos comercials i documentació en català. Pel que fa a educació, els centres educatius de Sant Just es veuen afectats avui 12 de maig i demà 13 de maig per la convocatòria de la vaga del personal docent i educatiu. La jornada d'avui té seguiment a tot Catalunya, mentre que la de demà afecta especialment els centres del Baix Llobregat. La vaga inclou tant el professorat com la resta del personal educatiu. I a més, el sindicat d'estudiants també s'ha adherit a la convocatòria d'aquest dimarts. D'acord amb la normativa vigent, els centres garantiran els serveis mínims establerts, fixats en un docent per cada 3 grups, per mantenir l'atenció essencial a l'alumnat durant les jornades de protesta. I pel que fa a política, la militància de Junts Sant Just ha reelegit aquest 11 de maig Ramon Figuerola com a candidat a l'alcaldia per Sant Just d'Esvern per les eleccions municipals previstes per al 2027. L'Assemblea Local de la Formació ha avalat la continuïtat del projecte polític impulsat sota el nom del Pla 2731, una proposta que planteja una alternativa de govern basada en la convivència, els nous lideratges, els drets socials, el coneixement, la sostenibilitat i la cultura catalana. I pel que fa a la militància d'Esquerra de Sant Just, ha escollit Thriller Trujillo com a candidat a l'alcaldia de Sant Just per les eleccions municipals previstes pel 2027. La presentació pública de la candidatura es farà el pròxim 16 de maig en un acte obert a tota la ciutadania al claustre de les escoles a partir de les 12 del matí.

0: I vinga, doncs arribem a un quart d'una del migdia, amb engegant doncs ja aquesta tercera hora de la Rambla d'avui dimarts 12 de maig, i avui doncs ens toca saludar a la gent de l'Associació de Gent Gran de Sant Just, perquè arriben carregats de moltes activitats. I com dèiem, un cop al mes ens visiten des de l'Associació de Gent Gran per parlar de les activitats que han fet, per les que faran, que també doncs, ja sabeu que us heu d'apuntar a la gent d'aquelles activitats que us criden l'atenció per després fer la inscripció, i res, per explicar una mica la vida d'aquesta entitat que recordem que ha renovat la seva junta fa pocs mesos i que avui doncs, també coneixerem a una de les seves integrants. Per una banda, a la meva esquerra tinc el Modest. Modest, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvingut al programa.
1: Bueno, gràcies per poder-nos estar aquí amb nosaltres.
0: Home, i tant, xerrem un dia més junts. I per l'altra banda, doncs, a la dreta tinc a la Paquita, que és una de les noves vocals de l'entitat, i m'han dit que és una gran col·laboradora. Aviam què diu la Paquita. Paquita, bon dia.
2: Bueno, pues sí, estem aquí per col·laborar, per ajudar en tot el que es pugui i poder fer coses per la gent gran.
0: I tant, i avui una mica de difusió també, no?
2: També.
0: Explicar-ho.
1: Sí. Correcte.
0: És important. Molt bé, doncs Modest, parla'ns una mica de les activitats que s'han dut a terme, sobretot tenim dues que ens ve de gust també parlar amb deteniment. Per una banda, doncs parlarem de la Sagrada Família i aquesta visita que vau fer fa uns pocs dies.
1: Sí, el 30 d'abril vam anar a la Sagrada Família. La veritat va ser molt maca, sobretot la basílica és preciosa. Interiorment estan molt ben preparats perquè ens van donar hasta uns pinganillos a cada un que anàvem i llavors la guia no tenia ni que estar al costat nostre, sinó que la sentíem molt bé des d'on estiguéssim. Vam poder veure uns vidrals preciosos, sobretot a la façana del naixement, amb color blau, que són preciosos. Després a la banda de la passió, amb color vermell, que també són preciosos, que em sembla que estan fets per en Joan Vilagrau. Mm-hmm. Molt maco. Després, coses també molt interessants són les portes de ferro que hi ha. Sí. Que hi ha hasta una porta general que té el Pare Nostre en 48 idiomes. Vull dir, hi han coses molt, molt, molt boniques de veure.
0: Són els detalls, no?
1: Els detalls. A part de el que és la solemnitat de la basílica, vull dir, però interiorment hi han coses molt maques per veure, i gràcies a això d'anar amb una guia, vull dir, cada cosa té la seva importància.
0: Clar.
1: Per tant, vull dir, és una sortida que jo aconsello que es faci.
0: Clar, ens explicaves abans de fora de micròfons que tu l'havies vist, no, potser no en els seus inicis, però sí en un estat bastant avançat,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Clar, que encara li faltava molta cosa a fer, que hi havia com aquell sota terra, no? Hi havia com sí, aquell...
1: Sí, sí, hi havia un forat.
0: Era
1: un forat, i jo diria que quan hi vaig anar hi havia només el que és la part del naixement, la forçana del naixement, i una mica de la de passió. O sigui, i tot el dintre estava buit encara. O sigui, fa molts anys, fa molts anys.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I sí que és veritat que, vull dir, val la pena anar-hi. Jo, vull dir, és una mica, diguéssim, problemàtic per la quantitat de gent que hi ha, sobretot fora i a dintre, però tal com ho tenen organitzat, jo em pensava que seria pitjor, que no hi hauria suficient informació, i haig de reconèixer que està molt bé lograt, molt ben especificat i molt ben dit. Et donaries un d'allò, tu saps on està, tu
0: us veus sentir
1: tot
0: còmodes, a gust.
1: Sí, sí, sí, molt a dintre.
0: Que bé, que bé. Home, és que és un dels monuments, sí, una de les esglésies més importants del món,
1: sí,
0: la més alta del món,
1: sí, això mateix,
0: i home, és important també tenir en compte que tota aquesta infraestructura que comporta, doncs, una basílica tan important com la Sagrada Família, doncs clar, hem de tenir en compte que hi ha moltíssima gent que la visita,
1: sí,
0: que la veu,
1: sí,
0: i que puguis arribar doncs, a sentir-te còmode, a gust, i també de gaudir de l'experiència, doncs és vital, i m'imagino que també és el sentit d'aquesta gent, no? De la gent, sí, que organitza les excursions, que sortiu contents.
1: Bueno, el que dius tu de l'alçada, 172 metres i mig.
0: Déu-n'hi-do,
1: La veritat és que normalment no es pot pujar dalt de tot encara, però hi ha passes que pots pujar bastant amunt per mirar el que és la ciutat, mm-hmm. i nosaltres això ja no vam arribar a fer. Clar. No vam arribar a fer perquè era un grup molt gran.
0: Si tens vèrtic, això fatal, eh?
1: Això mateix.
0: I que, Paquita, tu hi vas anar també, a aquesta excursió?
2: No, vaig a la segona.
0: A la segona, estàs apuntada, eh?
2: A la segona visita anem.
0: Estàs apuntada allà. Clar, és que ens explicaven que el gruix de gent interessada en anar-hi era tant que heu hagut de dividir en un parell de sessions, i més o menys, doncs, calculem que cap al 15 de juliol, per allà,
1: sí, falta la confirmació, clar, que no la donaran fins a final de mes, uh-huh. fins a final de maig, però bueno, estava
2: principi, cosa, sí.
1: En principi és pel 15 de juliol i esperem que sí.
0: Van molt enfeinats, Modest, van molt enfeinats, que ha de venir el papa,
1: sobretot,
0: i van molt enfeinats a la Sagrada Família.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs, magnífic. No sé si vols afegir alguna cosa més d'aquesta excursió.
1: No, l'única cosa que sí és que a l'anar ja la gent gran, degut amb l'autocar, vam tenir una mica de problemes. Uh-huh. I vam tenir que deixar-nos molt lluny i vam tenir una mica de problemes per culpa de l'autocar.
0: Clar, però, perquè a vegades també hem d'intentar entendre, no?
1: Sí, que es veu que
0: la ciutat està...
1: Barcelona
0: està... És caòtica per anar en cotxe o amb autocar.
1: Perquè es veu que no es pot parar ja al costat, cosa que no sabíem en aquell moment. I el no poder d'allò, doncs, ens van tenir aquest trastorn.
0: Clar, gent que té la mobilitat reduïda, per exemple, doncs, li dificulta també.
1: Sí, ho van passar una mica malament.
0: Bueno, doncs...
1: Però, bueno, ja està passat, creiem que va ser positiva, sobretot, això. Llavors, si et sembla, parlem una mica de la Coral Harmonia.
0: Sí, que ahir vau tenir concert, no?
1: Això mateix, ahir vam tenir el primer concert de primavera, que el vam tenir a la Nostra Senyora de Lourdes, a les 11:30. És un concert de boleros i coplers, molt artístic, bastant artístic, amb moltes coses, i val la pena fer-lo. Ara tenim també els altres concerts, que tenim el primer l'1 de juny, que també és a la Vitàlia, allà al costat de les Basses de Sant Pere.
0: Sí, correcte.
1: Després el tenim el dia 15 a la Residència de la Mallola, també el repetirem, i després el dia 18 de juny amb les festes del mil·lenari que es fan de tot el mil·lenari també farem una petita intervenció.
0: Molt bé, al centre social.
1: Al centre social, dintre de l'Ateneu, a la sala cinquantenari. I després, per acabar, el dia 26 farem el concert final de curs de l'associació del mil·lenari, que a les 5 de la tarda, on es farà l'entrega dels recordatoris de 25 anys. I també es fa un petit refrigeri, que això ja, la Paquita és la reina del...
0: Aviam, Paquita, de què ets tu la reina, Paquita? Explica'ns.
2: No, jo encara sóc princesa, de moment.
0: Bueno. Està, és un bon títol, és un bon títol.
1: No li hem de treure importància.
0: Doncs, bueno, Paquita, explica'ns una mica.
2: Pues, jo us explicaré el circuit que fem ara, a Aranda de Duero, que són 5 dies... I som entre 45 i 50 socis que sortirem a gaudir d'aquesta experiència cultural.
0: Molt bé.
2: Anirem a Aranda, Burgos, Valladolid i Rodalies.
0: Perfecte.
2: Llavors visitarem a Valladolid el Museu d'Escultura i el Centre de les Aus Rapinyaires. Després anem a Burgos... Visitarem Burgos, la Cartuja Miraflores. Després tenim el quart dia al Cañón del Río Lobos, que hi ha una ermita, l'ermita Sant Bartolomé, i el Museu del Vi. Llavors, després anem l'últim dia a Gecla i Santo Domingo, que hi ha un desfiladero amb passarel·les de fusta i molt maco. Vull dir que és un no parar.
0: Carai,
2: són 5 dies d'anar i vindre, visitar coses i cultura i moviment.
0: I una mica de vi també o no? Hi haurà vinet?
2: Bueno, el Museu del Vi, si ens donen...
0: Del Duero.
1: Suposo que el museu algú hi haurà,
0: una cosa hi haurà, no? Esperem, perquè si no...
2: A l'hotel millor també.
0: Home, i tant.
2: Ja quan tornem a l'hotel a les tardes hi ha jocs i entreteniments i, bueno, són 5 dies d'activitat i convivència per la gent gran que li va molt bé.
0: I tant que sí. Molt bé, magnífic. Aquesta excursió
2: és el dia 18.
0: Aran del Duero. 18,
2: dilluns, dilluns que ves.
0: Ah, ja marxeu ja?
2: Ja, del 18 al 24.
0: Molt bé, perfecte.
1: El 18 al 22, no? 22.
0: Ja se'n volia anar dos dies més, cap aquí, no?
2: Del dia 22.
1: Tornem al divendres.
0: Bueno,
1: és una aclaració només perquè...
2: Sí, sí.
0: Bueno, que sapigueu, la Paquita es queda fins al 24, d'acord? Ja us la tornaran. Ja us la tornaran.
1: Ja vindrà.
0: Sí, sí, no, ben fet, ben fet. Doncs, i deies, entre 45 i 50 socis, Déu-n'hi-do, està molt bé, no?
2: Déu-n'hi-do, la gent que ve, sí, sí.
0: Carai, que aneu amb autocar fins allà?
2: Amb autocar. L'autocar es queda ja amb nosaltres per fer cada dia l'excursió, la sortida, la tornada i...
0: Uh-huh.
2: Magnífic. Nosaltres.
0: Magnífic. Doncs ja ho sabeu, si voleu estar al dia de les activitats de l'Associació de Gent Gran, apropar-vos-hi doncs, al Centre Social Mil·lenari, que és on tenen, diguéssim, la base de l'entitat, doncs podeu anar, preguntar, i allà doncs, us informaran per totes les activitats. Alguna cosa més que vulguem afegir?
2: Bueno, el juliol...
1: també ara, de cara abans de fer... de les vacances,
0: sí, lògicament,
1: tenim també una prevista, una sortida a Banyoles.
2: A Banyoles, d'un dia.
1: D'un dia.
0: Molt bé, perfecte. Amb
2: el 9 pujada, de juliol.
1: El 9 de juliol, amb la pujada al barco, fer unes voltes, sí, sí. I fer un bon dinar, amb ball, amb cava... Tot, com has...
0: tot ben fet, tot, tot ben fet.
1: És, que sí. Que això serà el dia 9 de juliol, si no recordo
2: el 9 de juliol. I el 17 de juliol fem també tarda d'havaneres.
0: Ah, que maco això.
2: Mirarem de fer ron cremat també i...
0: Aviam, no pareu mal, eh? No pareu mal, aviam si...
1: No, no, realment.
2: De... Una miqueta de pica-pica.
1: Hem de fer
2: i
1: coses...
2: I la tarda d'havaneres, que és sí, sí. Molt gratificant també.
0: I tant, ens agraden
2: això
0: molt les havaneres aquí a la ràdio.
2: Que ja, després ja agafem vacances. I fins al setembre.
0: Ben merescudes les vacances, clar que sí.
2: Pues sí, pues no parem. Bueno, sempre estem fent alguna activitat.
1: Sí, ja que parlem també de setembre, vull dir, al setembre tenim previst també una sortida de 6 dies a Sant Carles de la Ràpita, que encara no hem enviat ni documentació, però ja...
0: Que la gent estem, ho sàpiga.
1: Que sàpigueu que nosaltres estem ja preparant coses ja de cara a després de vacances, sí. I que suposo que això es farà la última setmana de juliol, del 20 al 24, es tindrà que fer una reserva. Els que vulguin, o sigui, per tant, amb les notícies de juliol ja sortirà que s'ha d'anar a fer la reserva el qui vulgui venir.
0: Perfecte, com que encara ens hem d'escoltar, encara queda temporada.
1: Queda temporada.
0: Sí. Sembla que queda molta temporada, però...
2: No, n'hi ha
0: queda...
2: més coses.
0: Sí,
2: no, vindrà un mag a fer màgia, també,
0: magnífic.
2: Setembre, octubre,
0: sí.
2: A la tornada. Molt sí, bé. Ja anirem... explicant tot el que fem.
0: Ha passat volant aquesta temporada, perquè estem ja al mes de maig, estem a 12 de maig, i d'aquí no res acabem temporada també radiofònica, el juliol, fem juny i juliol, nosaltres agafem vacances per la festa major, com ha de ser, però sí, Déu-n'hi-do, la d'activitats que teniu també en el panorama de l'associació, i llarga vida doncs, a aquestes activitats, a vosaltres, també com a entitat, recordem que heu ara fet doncs, aquest canvi de junta, i bueno, entenc que esteu bé i que tot va funcionant i hi ha aquelles persones que potser no estaven del tot acostumades doncs, a treballar una junta d'una associació i han agafat una mica el ritme, no, Modest?
1: I tant, sí. Ja podem dir que ja estem en pleno funcionament.
2: Sí.
0: Molt bé, perfecte.
2: Amb l'ajuda dels antics. Que...
0: Home, clar que sí.
1: Sí, bueno, això ja
0: el mentoratge ha de ser. El mentoratge ha de ser.
1: Sempre, vull dir. Sí. A més, eren 5 anteriors i 5 nous. O sigui, això també va bé.
0: Sí, molt bé, perfecte, família, doncs una abraçada molt gran, Modest, molt bé, Paquita,
1: abraçada a vosaltres, gràcies. Moltes gràcies.
0: I amb vosaltres, ara marxem a parlar de llibres, perquè ja sabeu que un cop a la setmana ens visita l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter.

0: Posar alguna cançó de Manel sempre és bona companyia, les coses com són, però si a més doncs ho amanim amb una mica de llibres i també amb l'Arnau Cònsol de Gall Llibreter, ja és el pla perfecte. Arnau, bon dia.
1: Doncs molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs mira, gràcies per la presentació, perquè de fet avui he triat Manel per una sensació. Diguéssim, moltes vegades trio els temes que acompanyin doncs, una mica a la nacionalitat o el lloc on passa el llibre, però avui us vull parlar d'un autor italià, d'una Sandro Veronesi, una novel·la que es diu Setembre Negre, i que llegint-la m'ha portat molt a la sensació entre plaent i trista, si vol, o melancònica, que em porta aquesta cançó concret de Manel, que és Boomerang, molts recordareu, és una cançó que d'alguna manera parla del final de la innocència, del final de la infantesa, aquell estiu clau en què el boomerang s'acaba convertint en allò que llences i no torna mai, que és la infància, no? Uh-huh. I a més surt aquest tiet amb barba llarga del principi, i just a Setembre Negre hi ha també una figura d'un tiet molt important. Ens hem de situar en un poble de la platja a Itàlia, la Mar Tirrena, diguéssim, la platja més propera a Florència, un estiu concret, l'any 1972, en què el protagonista, doncs, bé, no només viu un primer enamorament, allò clàssic, sinó que hi haurà una sèrie de fets cada vegada més tràgics, que a més Sandro Veronesi ens amaga molt bé. Des del principi tu saps que passarà alguna cosa forta, però vas llegint el llibre amb aquella sensació de dir, bueno, sobretot és clar, és l'estiu que s'està fent gran i que aquest nen deixa de ser un nen. Uh-huh. I fins i tot ell mateix dubte, no? Perquè hi ha coses que ell vol fer perquè ha fet cada estiu amb els seus amics i que en el fons sap, comença a adonar-se que són coses de nen i que probablement allò ho ha de fer sense que se n'adoni aquella noia que li comença a agradar i que ell no sap encara descriure què és el que li passa amb aquella noia. Uh-huh. Una noia preciosa, guapíssima, la qual, com que ell té un passat, diguéssim que té una mare irlandesa, parla molt bé anglès, i l'aproximació que té amb aquesta noia és que li ensenya anglès. Per tant, totes aquestes coses, molt d'estiu, i molt d'adonar-se a dir, hosti, això que jo feia fins l'any passat, per entendre'ns, jugar amb cotxets, per entendre'ns, o colar-me en un lloc per agafar cosetes, clar, això ja no és de nen gran, i jo potser ara començo a ser un nen gran. I començo a preocupar-me perquè n'hi ha d'altres que tenen pèls al cos i jo no. Uh-huh. Per tant, el llibre, d'una banda, aquest Setembre Negre, té aquest tos melancòlic, aquesta cosa que fins i tot, i aquesta és una altra referència que fa a Manel, hi ha un moment que a mi fins i tot quan l'intento cançar aquesta cançó i aquest fragment en concret se'm trenca la veu, ho confesso aquí davant de tothom, uh-huh, que és quan parla de les rampes d'Otacam i d'Indurain perdent un tour. Aquí el tour i la relació amb aquest tiet també tindrà molta importància. No amb Indurain, és l'any 72, però sí amb un ciclista italià, miren junts una etapa del Giro i, en fi, fins i tot en això, és un llibre que m'ha recordat molt aquest tema, aquest boomerang, aquesta cançó que té un tel de tristesa, malgrat que, en fi, tot és una etapa que evidentment s'ha de superar. Uh-huh. Però potser el més lògic seria que, ja que estem a Itàlia, doncs busquem un tema que surt citat a Setembre Negre, que és, doncs escolta, aquells estius fantàstics de l'any 72, per exemple, amb Gianni Morandi.

0: Perquè al final és això, eh?
1: Per una banda m'he sentit una mica ofès, Arnau? Perquè, clar, jo sóc de setembre i això de Setembre Negre he dit, home, aviam...
0: Bé, és un títol que evidentment...
1: Passen coses boniques al setembre, també.
0: Sí, sí, sí. És un títol que no es desvetlla fins al final. De fet, l'acció principal del... Del llibre passa a l'agost i per tant amb aquesta música d'alguna manera disco que d'Itàlia ens n'ha vingut tanta
1: disco,
0: que fins i tot li han regalat un tocadiscs i per tant en pot comprar 3 o 4, un és el que és el tema de moda d'aquell estiu i doncs, bueno, és aquella alegria justament que tu estaves dient de l'agost, però des del principi està atacat per un, no només per aquesta melanconia que anava dient del nen que sap que s'està fent gran, sinó perquè el diguéssim que el narrador, que és ell mateix al cap de molt temps, diu, jo d'aquell estiu no me'n vaig poder oblidar per moltes cosetes. Les menys importants, tot i que li dona molta transcendència per dir, perquè us adoneu de com era de mi, qui era jo en aquell estiu, que és un estiu transcendent, malgrat tot et denunciant, però em passarà alguna de grossa.
1: Clar.
0: No la direm més, però estarà relacionada amb realment fets tràgics que tu ja veus que seran grossos, és el problema, però malgrat tot vas vivint aquesta alegria. I en això, Sandro Veronesi, realment, aquest llibre traduït per Pau Vidal, que és una delícia com el tradueix, publicat per Periscopium Català, en castellà jo diria que és Anagrama, Setembre Negro, és un llibre realment de molt bona lectura. És un llibre que us atraparà des del principi perquè té aquest misteri i perquè, inevitablement, sigueu nascuts als 50, als 60, als 70, als 80 o als 90, potser als 90 encara no, perquè encara no sentireu aquesta nostàlgia que de l'estiu que noteu que us sou grans. Per alguns mínims canvis, i això Veronesi realment ho escriu molt bé. Per tant, un llibre que fa molt estiu, un llibre per començar a encarar aquests dies de calor que sembla que ens venen, tot i que prometen pluges per a aquesta setmana, i una baixada de temperatures, però en tot cas això ja us en parlarà el Carles Hernández. Insisteixo, per flairar l'estiu, crec que aquest llibre, Setembre Negre, val molt la pena tenir-lo en compte.
1: Tu tens ganes ja d'estiu, Arnau, o què?
0: Home, el tenim aquí, jo
1: el
0: crec
1: tenim
0: que sí.
1: Aquí,
0: no? Vull dir, és una cosa que ja... Comencem a fer plans tots plegats. No podem... Després de Sant Jordi, és evidentment, el següent pas és juliol. Fes la teva màgia.
1: De Sant Jordi ja juliol,
0: Fes la teva màgia.
1: Sí, sí, totalment, totalment. Doncs una mica també el trencar amb aquesta innocència de la infància, no? A mi em remet molt tot això que ens estàs explicant, doncs aquest tipus de relats, no? Aquest tipus d'història en la que coneixem aquell personatge que deixa de ser nen i comença doncs a ser un home com a mínim amb proves, amb la L, com en el carnet de conduir.
0: Justa.
1: Però
0: una
1: mica això, no? Una mica el fet aquest de començar a experimentar, de provar, d'entendre el món i el mondo, i en aquest sentit, doncs, realment una lectura que
0: jo
1: per
0: crec
1: la gent que ens estigui escoltant...
0: Aquest típic llibre que suposo a Itàlia, a molta gent els deu haver trasbalsat, perquè clar, hi ha molts detallets que tu dedueixes que deuen ser importants per a algú que va ser jove a aquella època, no? Marques de cotxe, el fet d'uns ciclistes en concret, com a mi em passen quan escolto que parlen d'Indurain a la cançó de Manel que dèiem, no?
1: Clar.
0: Per tant, realment, un llibre ple de detallets, una novel·la que podria passar per alt, tot i que Sandro Veronesi ja és la tercera cosa que li tradueixen en català, la tercera novel·la, ben bé, per tant, no és un desconegut, i a Itàlia és un dels grans. De debò, aproveu-vos-ho, i és la meva recomanació d'aquesta setmana, vaja.
1: Setembre Negre, de Sandro Veronesi, vingut directament de les prestatgeries de Cal Llibreter. Arnau Cònsol, gràcies, una abraçada.
0: La setmana que ve més.
1: I la setmana que ve.

0: I ara fem un d'aquells viatges culturals que a nosaltres ens agrada, que és doncs pujar les escales que donen a Can Ginestar, obrir la porta de la Casa de Cultura i endinsar-nos en la Biblioteca Joan Margarit. Per fer-ho, doncs saludem avui, com fem sempre cada mes aquí a casa nostra, a Ràdio d'Esvern, al Nacho i a la Sandra. Família, com esteu? Benvinguts al programa.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs avui parlem de la Biblioteca Joan Margarit, parlem de totes les activitats de primavera, amb d'ella fora de micròfon, Sandra, enfeinats. Molt. Us pregunta com esteu, enfeinats.
2: Enfeinats per moltes coses, no? Per l'agenda habitual que tenim a la biblioteca d'activitats i perquè també ara s'han iniciat les aules d'estudi i això també vulguis que no genera un volum de circulació a la biblioteca i de feina superior.
0: Què es palpa en l'ambient? Hi ha molts nervis.
2: Home,
0: per part
2: sí,
0: dels estudiants?
2: Es nota, sobretot es nota quan s'apropen ja els exàmens, que estan més callats.
0: Ah, sí, eh?
2: Perquè estan més concentrats. Bueno. Estan més concentrats.
0: Sí.
2: Sí, home, sí. Ara, bueno, és fer un recordatori, no? Des d'aquest dissabte dia 9, fins al 23 de juny, s'han començat les aules d'estudi, igual que també a l'altre equipament de la població, el Soledat Sants. I aquí a la nostra biblioteca doncs, teniu disponible l'horari a les xarxes, al web i bueno, a la pròpia biblioteca podeu, o al QR que hi ha de difusió municipal, podeu trobar l'horari on de dilluns a diumenge es tanca a les 12,
1: 12
2: em sembla que era.
1: Nit, sí.
2: A l'estiu és a les 12, a les 12 de la nit, tots els dies, excepte alguna excepció, com sí. Per exemple aquesta setmana dimecres i divendres al matí, és amb l'horari de la biblioteca, bueno, és només a la tarda. I a,
1: el dia i a, de la revetlla de,
2: sí,
1: de
2: i la revetlla de Sant Joan és només al matí. Que és l'últim dia, que aquí ja més o menys ja tothom ha acabat, perquè les Pau em sembla que eren el 10, 11, 12 de juny. O sigui que tenen, hi ha temps de sobres.
0: Vosaltres sou estudiants de biblioteca, d'anar a la biblioteca, o a casa ja us concentràveu?
1: Jo estudiava combinat. Millor a casa.
0: Sí, eh?
1: Jo anava a la biblioteca, agafava tota la informació que necessitava i després jo estudiava a casa.
0: I tu, Sandra?
2: Jo era un mixt.
0: Quan, un mixt, eh?
2: Sí, fa molts anys quan anava a la facultat, anava a la biblioteca de la facultat i ara que he tornat a la facultat vaig a la biblioteca de casa meva. Perquè per mi també resulta una mica estrany com treballo en una biblioteca, llavors és un entorn més tranquil. Bueno, com diu el Nacho, jo m'agafo tota la informació a la biblioteca i estudio a casa.
0: Home, és que si no sembla que no surtis de la feina.
2: Per això, és com un... Per desconnectar jo necessito estudiar a casa, sí.
0: Clar que sí, ben fet, sí, ben sí. Fet, ben fet. Molt bé, doncs vinga, repassem les activitats per aquest mes de maig, perquè arriben carregades, arriba també la primavera, que al final també ens porta aquesta alegria, aquesta bona temperatura, aquest bon ambient. I bé, a la biblioteca també surt una mica al carrer.
2: Sí, aquest any, ara aquest mes, tenim dues activitats a la Jugateca Ambiental que ens van oferir fer una col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i són Hores del Conte. La primera és aquest dijous, 14 de maig, a les 5:30 de la tarda i es diu La vella Martina, a càrrec d'Elisa Linares. És

0: de Roser Mora el dimarts 12 de maig, que és per infants de 6 a 9 anys. És la última, ja estan les inscripcions tancades, però avancem que el mes que ve, com no hi haurà tard ni penya dels contes, sí que hi haurà una activitat nova, que és un taller de jocs i cançons de carrer, a partir de 6 anys, i serà el 9 de juny a les 5 i mitja, al Jardí de Can Ginestà. Per aquesta activitat sí que cal inscripció i poden apuntar-se a partir del 14 de maig d'aquest dijous al formulari que trobaran al web i a les xarxes socials de la biblioteca. I és un taller de jocs i cançons on es recuperen les cançons i els jocs tradicionals com les gomes de saltar, cançons, els jocs de mans, de picar de mans, de gomes, de, bueno, hi ha un munt de cançons i rimes populars. O sigui que
1: de tota la vida, no?
0: Sí, i a més, és a partir de 6 anys, però estan convidades tota la franja d'edat. O sigui, ja tenim també col·laboradors d'edat avançada, col·laboradores i...
2: Sí, col·laboradores del poble.
0: Sí, col·laboradores del poble. I, bueno, anirà a càrrec de l'Elisa Nirinés, però tindrà companyia. O sigui, pot ser una activitat molt entretinguda.
1: Avui estem a 12 de maig, d'aquí dos dies, el dia 14, s'obren inscripcions.
0: Correcte, sí.
1: Molt bé, perfecte. Doncs una activitat que es durà a terme als Jardins de Can Ginestà de la mà d'Elisa Linares, col·laboradora també d'aquesta casa.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs seguim amb més qüestions. Què doncs més tenim?
0: Mira, l'última...
2: Si seguim amb els infants...
0: Sí, l'última infantil.
2: Infants, sí, podem parlar dels clubs, no? Avui hi ha, per exemple, Club de Lectura de la Penya dels Contes, que és l'última sessió de la temporada, avui a 6:15. Recordo que condueix la Roser Mora, és per infants de 6 a 9 anys i es fan aquí a... Bueno, es fa aquí a Can Ginestà, al despatx, al de segon pis. I demà és el Club de Lectura de Còmic, el Comic Inn, per infants de 10 a 13 anys. La lectura crec que és No sé, no?
0: De Ricard Efa.
2: Condueixen els d'African Friends, el Daniel Coaster i companyia, també al segon pis, al despatx de Can Ginestà, demà també a 6:15. I comentar també que el 10 de juny es farà l'última sessió del Club de Còmic, i serà com l'any passat es va fer, serà una sessió especial perquè vindrà l'autora del còmic que han de comentar, que el còmic és La Ondina del Estanque i l'autora que vindrà és l'Anna Aparicio. Això pel 10 de juny, ja ho comentarem més endavant, però avancem.
1: Perfecte, molt bé, tenir-ho en compte també. Molt bé, més qüestions, més coses que vulguem destacar, Sandra?
0: La resta de clubs, perquè tenim més sessions.
2: Sí, ja passem als adults. Avui també coincideix, bueno, avui és l'última sessió del Club de Novel·la Negra, que condueix la Charo González, que és una, bueno, faran la tertúlia entorn del llibre de la senyora Marge de la Virginia Feito, autora també de Victorian Psycho. Serà, bueno, és aquesta tarda a 6:45 a les escoles. I el 20 de maig, dimecres vinent, serà la penúltima sessió del Club del Tercer Dimecres, que estan llegint o han llegit l'Invasió Subtil i altres contes del Pere Calders. O sigui que, recordem que tant el primer com el tercer dimecres els clubs els condueix el Jordi Nopca. I comentar també que estava previst el Club de Lectura de la Superconsciència Existeix, del llibre del doctor Manuel Sansagarra, que conduirà la Rosa Maria Vallès, la directora de la biblioteca, però hi ha hagut un canvi de dia. En principi anava a ser el dia 14 d'aquesta setmana, o sigui, però al final s'ha canviat per el dia del dimarts 2 de juny. I això es farà a la Sala Isidor Cònsul.
0: Sí, recordem que per aquesta activitat és en col·laboració amb Can Ginestà i que és inscripció prèvia. Han de passar per la biblioteca, apuntar-se i endur-se el llibre en préstec.
2: És convenient que s'hagi llegit el llibre, perquè a més és un llibre una mica contents, complex...
0: Sí, és dens.
2: Sí, s'ha de llegir, si no.
1: Perfecte. Molt bé, doncs seguim amb les activitats de la Biblioteca Joan Margarit per aquest mes de maig. Recordem que estem en plena primavera i que també doncs, les activitats es tenyeixen d'això. Venim també d'una primavera literària que va arribar fins a Sant Jordi i que també doncs, ha fet palès aquesta passió per la lectura i pels llibres. Per on continuem ara?
0: Doncs mira, recordar que fins al dilluns dia 18 poden participar tota la població a l'enquesta participativa del Pla de Lectura Municipal, que és interessant perquè ens pot ajudar a definir un nou pla de lectura de cara al futur que s'ha d'implantar aquí al municipi. Llavors, animem a tota

0: les persones que vulguin a participar en aquesta enquesta, perquè ens pot servir molt per poder identificar quines necessitats hi ha a la població, què podem millorar, què podem canviar. O sigui que poden accedir a l'enllaç a través de l'agenda de l'Ajuntament o al web de la biblioteca també.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs amb això aniríem cloent l'espai d'avui. No sé si falta alguna cosa més a afegir.
2: Bueno, parlar de la doctora del mes. Aquest mes és la Ingrid Knoll. Uh-huh. Qui no la conegui, que la conegui perquè és molt divertida. La Ingrid Knoll és una nonagenària perquè ja té 90 anys i va començar a escriure passades els 50, el 91, i escriu, bueno, escriu, sí, es pot dir que escriu novel·la negra, no? Sí,
0: sí,
2: no, Sandra?
0: Una mica.
2: Bueno, les seves, sí. Escriu llibres que són, en principi, temes quotidians, personatges així, diguem-ne, normals, quotidians, però sempre amb un rerefons de crims, de, sí, d'humor negre, és molt cínica en els seus llibres. Té publicades 19 novel·les, en català només s'ha traduït la primera, que és El gall és mort, que és molt interessant, que és la història d'una obsessió d'una dona cap a un home i com va eliminant a tota la persona que interfereix en aquesta relació, no és una obsessió i tal. I després la resta de llibres els va publicar Editorial Circe Ediciones i amb bones traduccions i hem tingut pràcticament tots els llibres que s'han editat, dic que hem tingut perquè els vàrem col·locar i en 2-3 dies han volat, o sigui, és aquesta, a vegades poses un autor del mes, una autora, i costa, no?, que agafin un llibre i mira, sí, que hi ha un comentari explicant qui és, sí, o bueno, ells mateixos poden mirar-ho, però amb la Ingrid Knoll no sé què ha passat, que han començat a agafar llibres. Jo els recomano, són llibres molt divertits i són situacions sempre que són totalment quotidianes, personatges quotidians, però amb els crims pel mig. O sigui, la típica velleta que té un jardinet i agafa i pim-pim i fa...
0: Està posa, ple de cadàvers.
2: Ple de cadàvers.
0: Sota el roser.
2: Enverina tothom i històries així molt, molt xules. És molt, molt interessant. Bueno, a Alemanya és molt coneguda. A Alemanya, de fet, s'han fet inclús pel·lis per la tele i pel·lis pel cine de les seves novel·les i és considerada, ja la consideren com la dama o la reina de la novel·la criminal allà a Alemanya.
0: La gata Christie alemanya.
2: Sí, és una velleta que la veus, ai, mira quina velleta.
1: Adorable, no?
2: I després... Sí, és molt cínica.
1: Doncs us la recomanem, Ingrid Knoll, que bé, doncs la podeu llegir a la Biblioteca Joan Margarit també, amb totes aquestes propostes que ens ha explicat el Nacho. Família, ho deixem aquí, moltíssimes gràcies per l'espai d'avui. D'aquí un mes tornem a parlar i tornem a acostar a la gent de Sant Just la Biblioteca Joan Margarit a casa seva, doncs als seus transistors, a les seves emissores, gràcies també al 98.1 FM. Cuideu-vos molt.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
1: I ara marxem a escoltar bona música.

Doncs benvinguts i benvingudes de nou al Perdó Musical, l'espai on descobrim aquells artistes que tant ens agraden. I avui viatgem al cor del pop internacional per parlar d'un artista irrepetible. Avui parlem de Madonna, coneguda com la reina del pop des dels anys 80 i fins avui ha trencat motlles amb la seva música, el seu estil i la seva capacitat de reinventar-se.

I comencem parlant dels seus orígens i també de les primeres passes. Madonna Louise Ciccone va néixer l'any 1958 a Michigan i es va traslladar a Nova York a finals dels 70 per perseguir el seu somni artístic. El 1983 va publicar el seu primer disc, Madonna, que ja contenia doncs èxits com Holiday i que també doncs aviat es va convertir en un fenomen mundial.

I estem escoltant ja el seu segon àlbum, Like a Virgin. De fet, concretament, estem escoltant la cançó que dona títol a aquest àlbum de l'any 84. La va catapultar, de fet, aquest segon LP a l'estrellat amb una barreja doncs, de provocació i magnetisme escènic. Aquesta cançó, doncs, Madonna va poder revolucionar l'escena pop i es va convertir en un símbol de llibertat i d'empoderament.

I marxem ara a parlar de l'època daurada i dels grans èxits, perquè durant els anys 80 i 90, Madonna va publicar discos icònics com True Blue, el 1986, Like a Prayer, el 1989, i Ray of Light, en aquest cas, el 1998. Cançons com Papa Don't Preach, Like a Prayer o Frozen mostren la seva versatilitat combinant pop, electrònica i missatges socials i espirituals.

Doncs aquesta cançó, Like a Prayer, que estem escoltant ara aquí a Ràdio Desvern, és un clar exemple de l'èxit musical de Madonna, com combinava aquesta música gairebé religiosa amb aquest pop que tant l'ha identificat al llarg de la seva carrera. Cada etapa de Madonna, però, ha estat una reinvenció, perquè ella s'ha anat reinventant i també ha anat trobant un estil propi dins de cada etapa. Tant la seva imatge com la seva música han marcat tendència i han influït generacions d'artistes. I és que si ara parlem dels reconeixements i del llegat, ho volem fer amb una nova cançó que descobrim de l'artista. Això és Frozen. Frozen.

I per obrir aquest bloc, doncs volíem escoltar aquest Frozen de Madonna, que arribarà a Ràdio d'Esvern a la Rambla, el Perdó Musical. Madonna, de fet, és una de les artistes més venudes de tots els temps i és per això també que avui li hem volgut dedicar a aquest espai. És una de les artistes més reconegudes a nivell mundial i amb més de 300 milions de discos venuts arreu del món. Ha guanyat 7 premis Grammy, un Globus d'Or com a actriu i també ha estat inclosa al Rock and Roll Hall of Fame. A més, les seves gires com Blown Ambition i Sticky and Sweet Tour són referents en les espectacle musical.

I com contrasta aquest Frozen que tenim de fons ara amb la propera cançó que escoltarem, una de les seves cançons més emblemàtiques i ballables, continua sent aquest Vogue que sona a continuació aquí, a Ràdio Desvern.

Doncs com dèiem, aquest bou que també va popularitzar el moviment de la comunitat LGTBI i la cultura ballroom, en aquest cas doncs, és la cançó que estem escoltant en aquests instants. En Vogue, Madonna va unir música, moda i reivindicació, demostrant que el pop també podia ser art i cultura. I marxem al meu espai preferit, les curiositats i també aquelles coses doncs, que potser han estat una mica reservades per, diguéssim, aquells que són veritablement fans de Madonna i que en aquest cas avui doncs, volem exposar també aquí al Parador Musical. Sabies que Madonna va començar com a ballarina abans que cantant? Dèiem, no?, que va iniciar la seva carrera doncs molt jove i en aquest cas ho va fer com a ballarina. O que parla perfectament francès i italià. És doncs una persona que se li donen força bé les llengües. També és empresària, directora de cinema i activista en causes socials. El seu impacte cultural és immens i avui encara continua en actiu amb noves gires i nous projectes. Per acomiadar-nos, escoltarem una de les seves cançons més alegres i universals, el Hang Up, un tema que va tornar a situar-la en número 1 en més de 40 països. Gràcies de nou per escoltar el Parador Musical, aquest espai doncs, que de tant en tant s'acosta a la Rambla i que d'alguna manera també ens acosta a aquests grans èxits. Avui hem fet un viatge per la carrera d'un artista que ha redefinit el pop, Madonna. Ens retrobem aviat amb més música i més històries.

I fins aquí la Rambla d'avui. Acabeu d'escoltar un capítol més del Parador Musical. Avui hem repassat la història de Madonna, però també volem agrair a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dimarts 12 de maig del 2026. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, també hem fet un repàs a les portades dels diaris de Catalunya, ho hem fet amb Mariona Sales, cap d'informatius. Tot seguit hem repassat les efemèrides amb en Sergio Paredes i el temps amb en Carles Rius. A la segona hora, entrevista del dia avui a Ramon Figuerola, portaveu de Junts, i també hem parlat d'actualitat econòmica amb en Rafael Redondo. El programa l'hem tancat avui amb l'última hora del programa, que ha estat doncs amb la companyia de l'Associació de Gent Gran, amb el Modest i la Paquita. També hem tingut a la biblioteca Joan Margarit, hem parlat també de llibres amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter, i hem tingut el Parador Musical. Una abraçada molt gran, ens acomiadem aquí del programa d'avui i demà tornem de 10 a 1 aquí a Ràdio d'Esvern. Que sigueu molt feliços.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just reforça la promoció del català als establiments comercials del municipi. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 12 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Protecció Civil activa l'alerta Inuncat al Baix Llobregat per risc de tempestes intenses. La vaga educativa del 12 i 13 de maig afectarà el funcionament dels centres educatius de Sant Just. Els centres garanteixen serveis mínims durant les jornades de protesta convocades per reclamar millores laborals i més recursos per l'educació pública. La convivència amb els patinets i amb la resta d'usuaris s'havia de reformular. Entrevista Ramon Figuerola, portaveu de Junts Sant Just. L'Ajuntament de Sant Just d'Esvern ha impulsat noves accions per fomentar l'ús del català al comerç local i reforçar-ne la presència en establiments i espais de restauració del municipi. Les iniciatives desenvolupades aquest 2026 des de la Regidoria de Comerç amb el suport del Servei Local de Català ofereixen recursos i assessorament lingüístic als negocis locals. Aquestes mesures s'emmarquen en l'adhesió recent del consistori al Pacte Nacional per la Llengua, signat per l'alcalde Joan Basaganyes i el conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila. Entre les accions destacades hi ha el programa Voluntariat per la Llengua, amb 73 establiments adherits, que facilita la pràctica del català en situacions quotidianes. També es promouen les pràctiques lingüístiques per l'alumnat del Servei Local de Català i el programa Comerços Aprenents, adreçat especialment a bars i restaurants. El Servei Local de Català ofereix també un servei gratuït d'assessorament lingüístic per revisar textos comercials i documentació en català, així com la campanya estiuenca tancat per vacances amb cartelleria pels establiments.

La previsió de pluges intenses ha activat aquest dimarts la situació de prealerta del Pla Inuncat a Sant Just Desvern i a diverses comarques de Catalunya davant la possibilitat de xàfecs forts durant la tarda. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, des del migdia i fins al vespre augmenta la probabilitat de precipitacions que poden superar els 20 mil·límetres en 30 minuts al Baix Llobregat. Els episodis poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o pedra i puntualment de fortes ratxes de vent. Protecció Civil ha advertit que es tracta d'un fenomen de distribució local, de manera que els xàfecs poden afectar només alguns punts concrets del territori. Davant aquesta situació, es demana retirar els vehicles de les zones inundables, especialment de l'Avinguda de la Riera, entre la carretera Reial i Ponce de León, així com de l'aparcament del complex esportiu municipal La Bonaigua. També es recomana a la ciutadania extremar la precaució en els desplaçaments, evitar travessar rieres o punts inundables i seguir l'evolució de la previsió meteorològica i dels avisos oficials.

Els centres educatius de Sant Just es veuen afectats aquest 12 i 13 de maig per la convocatòria de vaga del personal docent i educatiu. La jornada del 12 de maig té seguiment a tot Catalunya, mentre que la del 13 de maig afecta especialment els centres del Baix Llobregat. La vaga inclou tant el professorat com la resta de personal educatiu. A més, el sindicat d'estudiants també s'ha adherit a la convocatòria d'aquest dimarts. D'acord amb la normativa vigent, els centres garantiran els serveis mínims establerts, fixats en un docent per cada tres grups, per mantenir l'atenció essencial a l'alumnat durant les jornades de protesta. La mobilització reclama millores vinculades al sistema educatiu públic, entre les quals destaquen ràtios més baixes a les aules, més recursos humans, reducció de la burocràcia i millores salarials. Els convocants assenyalen que aquestes reivindicacions tenen com a objectiu defensar una educació pública de qualitat i millorar les condicions actuals dels centres educatius.

0: En una recent entrevista a Ràdio Desvern, el portaveu de Junts per Sant Just, Ramon Figuerola, ha analitzat els temes més rellevants que van marcar el ple municipal del passat 29 d'abril. Figuerola ha ofert la visió del seu grup sobre les principals decisions preses a la sessió, posant especial èmfasi en el nou protocol contra l'assetjament sexual i la gestió de la seguretat al municipi. Sobre l'aprovació per unanimitat del nou protocol per prevenir i abordar l'assetjament dins de l'Ajuntament, Figuerola ha qualificat el document de sòlid, tot i que ha reclamat un seguiment actiu per part del govern. Segons el portaveu, és fonamental que la mesura no es quedi només en una declaració d'intencions.
1: És un protocol que sobre paper doncs és sòlid, de fet, raó per la qual va ser aprovat per unanimitat, no? Perquè al final doncs, és un protocol que vol insistir sobre la lluita contra l'assetjament, però sí que només com a dada, no? Una mica com per donar-li una qüestió més, doncs que el que vam exposar, doncs que aquest protocol no només quedi en això, no? En un paper, sinó que hi hagi un compromís normatiu i una obligació política. Llavors el que vam reclamar o el que vam demanar és que d'aquest protocol després hi hagi un seguiment, evidentment contemplant que i sent conscient que hi ha una llei de protecció de dades en les quals no es poden transmetre, però sí que ens puguin fer un seguiment polític des del govern, doncs de la quantitat, si n'hi ha, si no n'hi ha i si realment hi ha un seguiment. Sobre paper, com diem, el vam veure molt sòlid i per això hi vam votar a favor, però el que sí que demanem és que això s'apliqui, doncs, que hi hagi un seguiment i que si hi hagi un seguiment i hi ha qualsevol cosa doncs, que es pugui fer doncs, un retiment i es pugui explicar als altres grups municipals.
0: Pel que fa a la regulació de vehicles de mobilitat personal, Figuerola ha defensat el paper de Junts en l'impuls d'aquesta normativa, que busca adaptar l'ordenança del 2020 a la realitat actual. El portaveu ha detectat que aquesta regulació treballa conjuntament amb l'equip de govern i té una funció dissuasòria davant dels furts, comesos amb patinets elèctrics, facilitant l'actuació de la policia local.
1: De fet, nosaltres som els que impulsem la moció, perquè és aquesta moció que entra per urgència i s'aprova. Uh-huh. Nosaltres aquesta moció la vam entrar en el ple anterior parlant sobre la regularització dels MDP. Recordem que ja tenim una ordenança aquí a Sant Just sobre aquests vehicles, parlem dels patinets, no? Per dir així en planer, que es va fer el 2020, si no recordo malament. Clar, aquesta ordenança el 2020, imagineu-vos, no? Època Covid o pre-Covid, com eren els patinets i com estem ara, no? Aquí evidentment hi ha hagut una evolució bastant gran, considerable, de que no és el mateix el patinet, tot i que ja s'estaven introduint, però sis anys després, doncs al final els patinets ja els hem incorporat, no? en el nostre dia a dia i hi ha molt ús d'aquest patinet. Llavors nosaltres vam veure que ja no només per un ús de seguretat ciutadana amb el patinet, bueno, va molt més enllà, no? Però és en aquesta convivència amb els patinets, amb la resta d'usuaris, doncs vèiem molt clar que s'havia de reformular, de regular i d'establir doncs, aquesta ordenança, posar-la al dia.
0: En relació amb el debat de la seguretat ciutadana, Figuerola ha explicat per què el seu grup va optar per l'abstenció davant la moció presentada per Endavant Sant Just. Defensa de la feina prèvia feta mitjançant reunions amb els caps dels Mossos d'Esquadra i la policia local, crítica a la qualitat tècnica i a les dades utilitzades en la moció presentada per l'oposició i necessitat d'analitzar les dades reals que situen el municipi per sota de la mitjana de delictes de Catalunya. Finalment, l'entrevista ha tocat la problemàtica de l'habitatge protegit. Figuerola ha reconegut que, tot i que s'estan fent passes endavant en projectes com els juvenívols, el ritme d'execució és molt lent davant d'una emergència social que requereix respostes més immediates per part de l'administració pública. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

La jornada d'esport unificat reunirà el pròxim 14 de maig alumnat de l'Institut de Sant Just i del Centre Pilot al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua en una matinal dedicada a l'esport inclusiu i als valors compartits. L'activitat es desenvoluparà entre les 10 del matí i les 2 del migdia sota el lema «Compartim valors fent esport», amb l'objectiu de fomentar la convivència, la inclusió i el treball en equip entre joves amb i sense discapacitat intel·lectual a través de la pràctica esportiva. La jornada forma part de les iniciatives d'Esport Unificat, un model impulsat per la Federació ASEL, Special Olympics Catalunya, que promou equips i activitats compartides entre persones amb diferents capacitats. La iniciativa compta amb la col·laboració de diverses entitats i institucions, entre elles l'Ajuntament de Sant Just, ASEL, Special Olympics Catalunya i establiments col·laboradors com el Caprabó de Sant Just.

La militància d'Esquerra de Sant Just ha escollit Triller Trujillo com a candidat a l'alcaldia de Sant Just per a les eleccions municipals previstes pel 2027. La presentació pública de la candidatura es farà el pròxim 16 de maig en un acte obert a tota la ciutadania al claustre de les escoles a partir de les 12 del matí. L'acte comptarà amb la participació de Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca, i finalitzarà amb un vermut obert als assistents. Amb aquesta designació, la formació republicana inicia el camí cap als comicis municipals del 2027 amb la configuració de la seva candidatura a Sant Just.

La militància de Junts Sant Just ha reelegit aquest 11 de maig a Ramon Figuerola com a candidat a l'alcaldia de Sant Just per les eleccions municipals previstes pel 2027. L'Assemblea Local de la Formació ha avalat la continuïtat del projecte polític impulsat sota el nom de Pla 2731, una proposta que planteja una alternativa de govern basada en la convivència, els nous lideratges, els drets socials, el coneixement, la sostenibilitat i la cultura catalana. Durant la seva intervenció davant la militància, Figuerola va afirmar que Junts Sant Just no hem escollit una cara, sinó un projecte col·lectiu amb ambició de poble, i va defensar la voluntat de construir una alternativa sòlida per Sant Just. El candidat també va remarcar la necessitat de continuar construint una alternativa preparada, ambiciosa i arrelada al poble i va assegurar que l'objectiu és fer de Sant Just un referent de país. Amb aquesta reelecció, Junts de Sant Just referma la continuïtat del projecte polític que impulsa el municipi de cara als comicis municipals del 2027.

0: La companyia de teatre musical Mare Meva, resident a l'Ateneu de Sant Just, ha fet el salt a la pantalla amb la seva participació al programa Ben Parit, de 3CAT. Es tracta d'un concurs de talents que té com a principal objectiu posar en valor la feina de les entitats socioculturals i descobrir propostes innovadores impulsades per joves creadors d'entre 18 i 30 anys. Durant la seva intervenció a Ràdio d'Esvern, els membres de la companyia han explicat com ha estat el procés d'enregistrament, que han qualificat de frenètic. Els participants han destacat que l'experiència va suposar un repte logístic i creatiu, ja que sovint disposaven de marges de temps molt ajustats per preparar les seves actuacions davant del jurat.
1: Va ser bastant frenètic, sí. Com tot el moment de gravar el càsting, a més com amb zero expectatives de no sabem exactament ni el programa que farem allà. Ni
2: no hi havia informació.
3: És que a més la tele va com molt a saco, saps? O sigui, va a tope. És com, t'agafem aquí, demà volem tenir tot.
2: I a més, al final, que es veu a l'edició final del programa, sembla també que tot passa com molt seguit, però és que realment és com, hi ha com un dia potser entremig de cada moment a gravar i tens realment 24 hores per preparar-te les coses. O sigui, un cop vam entrar al programa també va ser...
1: Van ser com unes mini colònies per nosaltres. Vale, una setmana dedicant només a això, treballant de les nostres feines pues com podíem, perquè el focus el teníem aquí.
2: O saltant-nos la feina, perquè havíem de gravar potser pel matí i havies de dir a la feina, bueno, és que avui no vindré perquè he de gravar un programa de la tele.
3: A part de a més és que al final era com, vale, quedem aquesta hora, però és que potser s'allargava i estàvem fins les 8 de la nit, saps? O sigui, que és que mai sabies què podia passar, llavors t'havies de reservar literalment tot el dia sencer o els dos dies sencers o el que fos.
0: El programa Ben Parit es caracteritza per un format dinàmic que recorre diversos ateneus de Catalunya, on els participants han de defensar el seu projecte per aconseguir el suport de l'entitat i optar un premi final. En el cas de Mare Meva, la seva proposta s'ha centrat en l'humor, cosa que els va portar a comptar amb la mentoria del còmic i guionista José Corbacho.
1: L'objectiu és que l'Ateneu tria el grup que creu que pot arribar a la final per guanyar com a Ateneu.
2: Clar, perquè l'Ateneu guanyava 4.000 euros si guanyava el premi, i la proposta artística també guanyava 4.000 euros. En total era un premi de 8.000, repartit meitat i meitat.
1: Sí, realment, entre els grups, no és que féssim lluita. És més que el jurat havia d'avaluar
3: la proposta
1: que més li agradava. Llavors havíem d'agradar al jurat.
2: Però tampoc sabies exactament si estaves agradant, perquè eren, com a mínim el nostre, que ho veureu també, el programa eren molt serios. No donaven molta informació.
3: Neutres, sí, exacte.
2: I pensaves,
1: tampoc sabíem quins ítems ens avaluàvem.
2: Et diuen, tens 3 minuts o 5 minuts per presentar-te i per presentar el teu projecte. Hi havia gent que potser anava a parlar d'un taller de costura que tenia, però en el nostre cas, que érem la secció de... O sigui, el nostre Ateneu era la part d'humor. Llavors érem 3 propostes d'humor, bàsicament teatre / teatre musical, però amb humor. I et diuen, bueno, doncs has de dir qui ets i què fas, i tens 5 minuts per defensar-ho davant del jurat de l'Ateneu.
1: Sí, al final crec que vam anar nosaltres a transmetre la nostra energia i la nostra essència.
3: I a veure, el guai és que, clar, nosaltres veient també com el programa, no havíem vist les propostes que s'havien presentat.
4: Vale.
3: O sigui, no sabíem realment el
4: amb no podia fallar el
2: que s'havíem enfrontat.
3: Exacte, saps?
0: Els punts claus de la participació de la companyia inclouen la competició en el primer episodi, apadrinats pel Centre Catòlic de l'Hospitalet, l'oportunitat de créixer com a grup i polir la identitat artística de la companyia i la visibilitat que suposa formar part d'una aposta de contingut cultural a la plataforma 3CAT. Actualment, tots els capítols del programa ja estan disponibles a la plataforma digital de 3CAT, mentre que la companyia ja prepara els seus propers compromisos teatrals pel mes de juliol. Els membres de Mare Meva animen el públic a seguir el seu recorregut al programa i a estar atents a les seves xarxes socials per descobrir contingut inèdit de l'experiència televisiva. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La carretera reial de Sant Just formarà part del recorregut del Tour de França el pròxim 5 de juliol, en el que serà el primer pas de la cursa ciclista pel municipi. La modificació de l'etapa prevista inicialment per Collserola permetrà que el municipi aculli un dels esdeveniments esportius més seguits del món. El canvi de traçat s'ha produït arran de les afectacions derivades de la pesta porcina, que han obligat l'organització a replantejar el recorregut de l'etapa. Aquesta alternativa farà que el pilot travessi la carretera reial, oferint a la ciutadania la possibilitat de veure de prop algun dels principals ciclistes internacionals. L'Ajuntament de Sant Just treballa en l'organització del dispositiu vinculat al pas del Tour i preveu convertir la jornada en una festa del ciclisme al municipi. Durant les pròximes setmanes s'informarà sobre les afectacions al trànsit, la mobilitat, l'accessibilitat i les activitats previstes durant el dia.

Les persones que facin autocompostatge podran obtenir una reducció del 100% de la part variable de la taxa de residus al municipi. La mesura permetrà bonificar aquells habitatges que gestionin des de casa la fracció orgànica, evitant així la recollida i el tractament d'aquests residus a través del servei municipal. L'autocompostatge consisteix a transformar restes orgàniques com ara fruita, verdura, marró de cafè o restes vegetals de jardí en compost natural reutilitzable com a adob per a plantes i jardins. Per accedir a aquesta reducció, les persones interessades hauran de presentar una declaració responsable abans del 30 de setembre de cada any i el tràmit es podrà fer mitjançant una sol·licitud general a través de la seu electrònica o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a 6:15 de la tarda a la sala Isidor Cònsol i Giribet de Can Ginestar es farà una activitat sobre la penya dels contes amb lectura en veu alta infantil a càrrec de Roser Mora per a infants d'entre 6 a 9 anys i organitzat per la Biblioteca Joan Margarit. A 6:45 de la tarda a les escoles hi haurà el club de lectura de novel·la negra de la mà de la Biblioteca Joan Margarit amb la lectura La senyora March de Virginia Feito i conduït per Charo González. Demà dimecres 13 de maig de 8 a 2 del migdia a la plaça Camoapa hi haurà el mercat ambulant del barri, del barri centre de tots els dimecres. I demà a 6:45 de la tarda a Can Ginestar el club de lectura de còmic infantil de la Biblioteca Joan Margarit a càrrec de Freaks and Friends. Dijous 14 a les 5 de la tarda al Centre Social El Mil·lenari, ioga del riure, humor, respiració i energia positiva. I a 6:15 de la tarda al Parc del Mil·lenari, l'hora del conte, la vella Martina, a càrrec d'Elisa Linares i organitzat per la Biblioteca Joan Margarit. A les 6 de la tarda a les escoles, un taller sobre manteniment de l'ordinador. I a les 6 de la tarda, també dijous, a l'Auditori de la Residència de la Mallola, hi haurà la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Japó des de l'edat mitjana fins al 1926, a càrrec de l'historiador i professor d'Història Contemporània, José Manuel Rua. I a 7:45 del vespre, al celler de Can Ginestar, inauguració de l'exposició Distopies íntimes, de Pepe Jiménez. Encara dijous, a les 8 del vespre, a les escoles, es farà el concert solidari pel rebost de Càritas, organitzat per Justícia i Pau de Sant Just. I a les 9 de la nit, Esplugues Televisió entrevista l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal. Divendres 15 de maig, a 6:15 de la tarda, que al Parc de Can Candeler es farà un procés participatiu per recollir propostes del veïnat per millorar el parc. I a 7:45 del vespre, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, projecció del documental del mes, amb el film Escrivint Hawa. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 16 de maig, durant tot el cap de setmana pels carrers de Sant Just, es farà la iniciativa En Cistella al Poble, per celebrar els 70 anys del Club Bàsquet Sant Just, on es podran buscar les cistelles commemoratives repartides pel carrer. Dissabte, a partir de les 8 del matí, al Parc de Júlia Quieta hi haurà el mercat del barri de Masllull de tots els dissabtes. I a partir de les 10 del matí a la plaça Antoni Malaret i al Pati del Roure se celebrarà els 5 anys de la seva jove. I a les 10 del matí a la sala Utopia del Casal de Joves, curs monogràfic de corda. A les 12 del matí al bar Los Pinos, música en viu dins la programació de terrasses musicals. A les 12 del matí al claustre de les escoles, el Sant Just que ve, un dia a la cobert, un acte d'Esquerra Republicana de Sant Just. A les 12 del matí al Parc del Mil·lenari es farà jugueta ambiental amb una activitat sobre calendari de llunes. I a les 6 de la tarda al Mili Monkey Gastrobar, música en directe dins la programació de les terrasses musicals. A 7:15 de la tarda, el dissabte, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, se celebrarà el Festival Docs Barcelona, a prop. I a les 7 de la tarda, dissabte, el Binomi Casa de Menjars, música en directe dins la programació de terrasses musicals. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 17 de maig, des de les 8 del matí fins les 2 del migdia al Parc de Torreblanca, hi haurà el Mercat de Pagès de tots els diumenges. A les 12 del matí al Parc de Torreblanca, jugueta ambiental amb una activitat sobre herbari artístic. I a 7 de la tarda, diumenge, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, concert solidari amb David Expósito, a favor de la recerca del càncer infantil de la Fundació Sant Joan de Déu de Barcelona.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just reforça la promoció del català als establiments comercials del municipi. Protecció Civil activa la prealerta Inuncat al Baix Llobregat per risc de tempestes intenses. Es recomana retirar vehicles de zones inundables de Sant Just i extrema la precaució davant la previsió de forts xàfecs aquesta tarda. La vaga educativa del 12 i 13 de maig afectarà el funcionament dels centres educatius de Sant Just. Els centres garantiran serveis mínims durant les jornades de protesta convocades per reclamar millores laborals i més recursos per l'educació pública. La convivència amb els patinets i amb la resta d'usuaris s'havia de reformular. Entrevista Ramon Figuerola, portaveu de Junts Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Àngels Notícies d'avui, 12 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Àngels Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
1: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
2: Generalitat de Catalunya.

0: Mestres i professors tornen a la vaga a l'espera de les negociacions de dijous. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Talls de carreteres a primera hora, amb un col·lapse molt important de Barcelona en plena hora punta al matí, i ara mateix manifestacions. Aquest és el mapa de la vaga general de l'educació catalana avui, Joan Bota.
2: Amb un clima enrarit per la infiltració de Mossos d'Esquadra en assemblees docents i amb la petició de 400 euros al mes per acabar amb les vagues expressada per la portaveu de la USTEC al matí de Catalunya Ràdio, els convocants parlen d'un nou seguiment massiu del 70%, mentre que la Generalitat rebaixa la xifra al 32%, tot i que encara falten centres per comunicar dades.
0: Barcelona, Sara Cañete.
3: Van estar participant en aquesta manifestació que es troba en aquests moments a plaça Sant Jaume. El malestar per la gestió del govern creix. Avui, per primera vegada, els manifestants han demanat la dimissió de la consellera Niubó. Pendents, com dèieu, de la reunió d'aquest dijous, els sindicats insisteixen que és responsabilitat del govern desescalar aquest conflicte i que la revisió de l'acord que ja es va signar ha d'anar més enllà del sou. Laura Jané és portaveu de la CGT.
4: 17 dies de vaga, tot un curs de jornades de mobilització una darrere l'altra no són només pels sous. Estem davant d'una situació d'emergència educativa.
0: Però tot i aquestes protestes, avui, al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tancat la porta a les pujades salarials que reclamen els docents. Es torna a remetre a les millores ja acordades amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT.
5: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys que ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals.
0: Ara tornarem a aquestes protestes dels docents. Mentrestant, al judici pel cas Pujol, la fiscalia acusa els fills de l'expresident de voler amagar la seva corrupció darrere la senyera. Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
6: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo no veu al darrere la presumpta operació Catalunya per acabar amb els independentistes i veu delicte.
7: No estamos simplemente ante dinero oculto en cuentas lejanas, sino estamos que se detallaron recursos públicos de forma consciente durante muchos años con un impacto económico real y medible.
0: Encara a Madrid, el pacient espanyol positiu d'antivirus ja té símptomes de la malaltia, però està estable i el seu estat no empitjora, Paula Brujats.
8: Sí, està aïllat el Gómez Ull amb febre i problemes respiratoris lleus. Els altres 13 passatgers continuen negatius asimptomàtics, però hauran de fer quarantena fins al 21 de juny. Ja són 10 els casos confirmats per antivirus i l'OMS dona per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarten que el brot creixi gaire més.
0: De tornada a Catalunya, la família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per Santiago La Iglesia per l'assassinat de la bibliotecària de Sentmenat el desembre del 2001 a Sabadell.
2: Acabada la instrucció de la causa, la família, que demana una indemnització de 600.000 euros, proposa apartar l'altre investigat, Xavier Jiménez, i crida a declarar una trentena de testimonis.
0: I en temps de cultura, avui comença el festival de cinema més prestigiós del món, el de Cannes, amb una edició que serà històrica pel cinema català. Enviat especial, Marc Garriga.
9: Una dotzena de títols en presència catalana es podran veure a les diferents seccions del festival, incloses tres cintes que opten a la Palma d'Or i dues on es parla català. El festival obrirà avui amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson, el creador de la trilogia del Senyor dels Anells.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb Hansi Flick, que ha parlat avui, l'endemà de la Rua del Barça.
10: Emocionat encara per la quantitat de gent que va haver-hi pels carrers de Barcelona. Segons la Guàrdia Urbana, 750.000 culers van sortir per celebrar el títol de Lliga. L'entrenador del Barça també s'ha mostrat crític amb una de les imatges d'aquesta rua, de la Lamine, agafant una bandera de Palestina. El sentirem al Catalunya Migdia. I el Girona aconsegueix un punt important per la salvació. Ahir va empatar un al Camp del Rayo, suma 39 punts, com l'Espanyol. I això és un punt més de l'equip que marca el primer equip que marca el descens.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, doncs, després d'un matí molt complicat, ara la situació ja s'ha normalitzat. Sí que tenim trànsit dens, l'habitual d'aquesta hora, en diversos punts d'entrada i sortida de Barcelona, però la incidència més destacada és a la C55. Entre Olesa de Montserrat i Esparreguera, la calçada està tallada en els dos sentits de la marxa degut a un camió que ha patit una fuita d'un dels bidons que transportava amb salfumant i amoníac. Hi ha uns 4 quilòmetres de cua, han començat a fer-se ja desviaments per la B112 del cas dels turismes i la C-58 en el cas dels camions.
0: Molt bé, ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Un temps que avui és especialment interessant perquè, Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Aquesta tarda s'esperen pluges que en alguns llocs poden ser importants?
13: Sí, més que importants pel que fa a gran quantitat de precipitació, pel que fa a intensitat, és a dir, poden caure amb facilitat 15, 20, 25, 30 litres per metre quadrat en poca estona. Per tant, sensació de tempesta aparatosa, en alguns casos amb calamar-se, i algunes quantitats fins i tot podrien ser una mica superiors, i l'àrea preferida per aquestes tempestes més fortes seria la zona prelitoral, Catalunya central, Pirineu més oriental i nord de la Costa Brava, però poden caure sempre amb una marcada irregularitat a qualsevol punt del país.
0: Doncs no haurem d'estar pendents i allà on caigui, molta precaució, especialment per la gent que estigui a la carretera. Gràcies, Francesc. Fins ara.
13: Fins ara.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Ho dèiem en començar, milers de mestres i professors es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar una rebaixa de ràtios, més personals i pujades salarials. Avui és la primera jornada de vaga de les 3 que hi ha convocades fins a finals d'aquest curs. I segons el Departament d'Educació, el seguiment és de prop del 32%. L'USTEC, el sindicat majoritari, ho eleva al 70%. De fet, el sindicat, que és qui lidera les protestes, assegura que si els donen 400 euros mensuals d'increment, podrien desconvocar les protestes. Barcelona Unitat Mòbil, Matilde Seoane i Sara Canyete, bon dia.
3: Hola, bon dia, Òscar. Doncs mira, aquí a plaça Sant Jaume, malgrat que han acabat els discursos que posaven punt i final en aquesta manifestació, encara queda moltíssima gent i han participat 26.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. És la primera de les 3 vagues generals que s'han convocat fins a final de curs. En aquest cicle de protestes en seran 17 en total i ha tornat a ser una demostració de força i del malestar que es viu al sector educatiu des de fa mesos. Aquest conflicte que s'arrossega i que aquest dijous s'intentarà reconduir en aquesta primera trobada entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els representants dels treballadors diuen que l'acord actual no és suficient, però des d'USTEC situen que una pujada de sou, que podria ser de 400 euros al mes, el doble, per tant, del que ha proposat el govern, aquests 200 euros a 4 anys, seria o podria ser suficient, això sí, si el col·lectiu li dona el vistiplau. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat i són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros, allò que diuen ni patir ni pan ni, no?
3: Entre els manifestants, aquí també els hem preguntat per aquesta reunió, la veritat és que ens diuen que tenen molt poques expectatives, que creuen que el govern no s'està fent el càrrec del que es viu i del malestar que hi ha als centres educatius, i per això insisteixen que més enllà del sou, això per ells va sobretot de recursos. És que no sé si...

0: A la segona hora del Catalunya migdia recuperarem aquestes protestes dels professors que estaven en aquesta manifestació, remarcant que no només demanen aquesta pujada de sou, sinó també, especialment, la rebaixa de les ràtios i també que hi hagi més recursos de cara a fer front sobretot a l'escola inclusiva. Com dèiem, la consellera d'Educació manté que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid i no dona cap senyal de voler anar més enllà pel que fa a l'increment salarial que demanen mestres i professors, Montse Poblet.
1: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims que dificulten els acords i ha reiterat que no contempla arribar fins als 400 euros mensuals que proposen.
2: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: De tota manera, dijous hi ha convocada una nova taula de negociacions entre els sindicats i el departament en què es podrà veure si hi ha algun canvi en la postura de les parts després de la vaga d'avui. En la mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Assegura que ningú va informar el seu departament d'aquest operatiu. Reclama explicacions, però evita qüestionar els comandaments dels Mossos.
2: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat de la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
1: Precisament demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per donar explicacions sobre aquest tema.
0: Doncs en línia amb aquestes explicacions, avui al Matí de Catalunya Ràdio de la consellera d'Educació, el govern, que s'ha reunit aquest matí, també ha deixat entreveure que no hi ha pràcticament cap marge per millorar l'acord tancat amb UGT i Comissions Obreres i que suposa una mobilització, diu, de 2.000 milions d'euros. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat que aniran a la taula de negociació dijous amb la voluntat d'escoltar el malestar dels docents. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mentre els docents es manifestaven a la plaça Sant Jaume, a l'interior del Palau de la Generalitat s'ha reunit el govern com cada dimarts. A la compareixença informativa posterior, la portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres i ha assegurat que el govern es reunirà dijous amb els sindicats amb la voluntat d'escoltar-los, però els ha demanat que siguin conscients que no hi ha més recursos econòmics per posar sobre la taula.
4: És un procés d'escolta, és una mostra també de que el govern manté la mà estesa per explicar l'acord arribat, per explicar el desplegament i per escoltar. Per tant, aquesta és la posició del govern en aquests moments i és la posició del Departament d'Educació. Ara hi ha d'haver un principi de realitat.
3: Encara relacionat amb l'educació, el govern ha aprovat avui tornar a reeditar l'anomenat val escolar de cara al curs que ve. Cada família amb fills a primària i secundària rebrà dos vals de 30 euros cadascun per comprar llibres i material escolar.
0: I mentrestant, Esquerra i els Comuns, que són socis parlamentaris del govern de Salvador Illa, reclamen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que posi sobre la taula una proposta que permeti reobrir la negociació amb els docents. Junts per Catalunya creu que el govern ha fet fallida. Parlament, Jordi Corbalán.
5: Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui. Sentim la portaveu parlamentària dels Republicans, Esther Capella, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
6: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Nosaltres interpel·lem directament al govern doncs que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos ni d'altres històries.
7: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. Això és el que ha de fer el govern. I deixar-se d'ocurrències.
5: Avui, que fa dos anys de les eleccions al Parlament, Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, assegura que el govern està en caiguda lliure. Sentim la líder juntaire, Mònica Sales.
8: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
5: Junts i la CUP retreuen Esquerra i els Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen el cap de Josep Lluís Trapero. El Partit Popular i Vox també fan costat a les reivindicacions dels docents.
0: Més coses, passant 13 minuts de les dues, la Fiscalia acusa la família de l'expresident Jordi Pujol d'intentar convertir el seu judici en un atac a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En la recta final del judici, el fiscal Fernando Bermejo ha defensat durant més de 4 hores els seus arguments perquè el tribunal condemni a penes que van dels 8 als 29 anys de presó als 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
9: Hola, bon dia. El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo afirma que la família Pujol durant dècades s'ha beneficiat de la seva posició social i de la seva influència política per treure'n rèdit econòmic.
10: El anàlisi del cas Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
9: Si s'estafa Hisenda, diu Bermejo, perjudica l'estat del benestar i tots els ciutadans.
10: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Cataluña. Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90...
9: Ha assenyalat el fill gran de l'expresident com la persona que girava diners per feines que no havia fet i ha qualificat de pelotazos molts dels seus negocis.
10: No hay nada casualidad, no hay nada en azar, no hay prestación de servicios. Hay planificación, hay ocultación, hay beneficio indebido.
9: Ara intervé José Ignacio Ocio, advocat de l'Estat.
0: És un quart de tres de la tarda, fem una pausa i de seguida l'actualització de l'estat dels malalts d'antivirus.
11: Catalunya migdia.
12: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
13: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor.
12: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
14: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
16: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
17: Ostres.
16: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
17: Uf.
16: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
18: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
19: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin 1x1 de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 € amb 20 i amb els nostres tecnoavantatges.
20: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
0: Catalunya migdia. Passen 2 minuts d'un quart de tres. El pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes. Està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla, a Madrid. La resta dels passatgers, 13, són negatius per ara, però se'ls allarga la quarantena fins al dia 21 de juny. El director de l'Organització Mundial de la Salut s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida de la reunió ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però res fa pensar, diu, que el brot creixi gaire més. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
21: Què tal, bon dia. Fins ara hi ha 10 casos confirmats d'antivirus. Són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que des d'abans d'ahir estan confinats a Madrid. El director de l'OMS diu que és normal que surtin nous casos. Ha demanat avui als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom ha cridat també a la calma. Diu que res fa pensar en una explosió del brot.
22: There is no sign that we are seeing...
23: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de
2: un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
21: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, també la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatger espanyol.
17: Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
21: El Ministeri de Sanitat diu que quan van arribar a Tenerife tots eren asimptomàtics i que és normal que surtin ara més casos pel llarg període d'incubació de la malaltia. Mentrestant, l'OMS ja ha localitzat la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer Ondios ja viatja cap als Països Baixos, on serà desinfectat.
0: La Fiscalia i la família d'Helena Jubany, assassinada el mes de desembre del 2001 a Sabadell, demanen 26 anys de presó per Santiago La Iglesia, el principal investigat, pels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. També coincideixen en la proposta d'apartar de la causa judicial de manera provisional un altre dels investigats, Xavier Jiménez. Mataró, Marta Vallès.
22: L'advocat de la família concreta que demanen per Santi La Iglesia 20 anys de presó per assassinat amb traïdoria i 6 més per detenció il·legal. Unes peticions que coincideixen amb les de la Fiscalia. A l'escrit es recull que Helena Jubany va anar el 30 de novembre de 2001 al pis que compartia en Santi La Iglesia i Montserrat Careta, que era la seva parella, i que d'allà ja no va sortir. Algú o algunes persones li van donar substàncies estupefaents que el van deixar en coma. Posteriorment, la van pujar al terrat del bloc, la van despullar, li van calar foc i la van llançar al buit. L'escrit de l'acusació particular també proposa el sobreseïment provisional de les diligències contra Xavi Jiménez, un altre dels investigats. Hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre la víctima, però no en la participació directa en el crim. Salellas també demana que s'obri judici oral amb jurat popular contra Santi La Iglesia i apunta que l'acusació particular proposa 30 testimonis, entre els quals familiars de la víctima, membres de la Unió Excursionista de Sabadell, veïns del bloc on van trobar el cos i perits científics. El nom de Montserrat Careta no apareix perquè es va suïcidar a la presó. Després que es va reobrir el cas l'estiu passat, es van presentar noves proves i Santi La Iglesia va ingressar per primera vegada a la presó, el mes de novembre. Aquest 8 de gener va sortir en llibertat provisional amb mesures cautelars.
0: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatges, que és el que reclama Junts per Catalunya, Pilar García.
23: Sí, en una entrevista a la CNN, Rodríguez ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant, aposten perquè rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
24: El gobierno puede asumir ese coste, que en definitiva es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
23: El mes passat Junts va tombar la pròrroga dels lloguers i va presentar una proposició no de llei amb deduccions del 15% en IRPF per a les quantitats pagades en la hipoteca o el lloguer. Els comuns veuen de bon ull la proposta d'incentius fiscals. Ara bé, si es lliga amb la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer.
0: I mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització de migrants en equipaments municipals. A partir de demà, els residents a la ciutat, sense padró, també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc, pràcticament un mes després que s'iniciés el procés, Marriera.
25: La tinenta d'Alcaldia de Drets Socials a l'Ajuntament, Raquel Gil, ha avançat que dels 24.000 informes de vulnerabilitat tramitats fins ara, 10.000 ja s'han fet de manera online a persones ja ateses pels serveis socials. La novetat és que a partir de demà, com deies, també atendran persones sense padró que puguin acreditar, això sí, la residència a la ciutat.
26: I ara el que estem fent és muntant el dispositiu de la següent fase. En aquests moments estem atenent des d'aquí persones amb residència a Barcelona, també a partir de demà, que no tinguin l'empadronament, però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat. I per tant necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
25: Els tràmits se centralitzaran al pavelló 2 de Fira de Barcelona, que funcionarà de 8 del matí a 10 del vespre, i només quedarà una oficina d'atenció al ciutadà de la de Monumental, que continuarà fent papers per la regularització. Un procés complex que genera molta ansietat, segons el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que assegura que hauria anat bé una llista orientativa sobre tots els documents necessaris per tal d'acreditar aquests 5 mesos d'estada ininterrompuda a Espanya.
0: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors interins de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si abans no han aprovat unes oposicions, Jordi Canal.
1: Sí, en un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i que per això han encadenat aquests contractes temporals. Per als que no han superat unes oposicions, considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obri un expedient sancionador. Aquesta nova sentència del Suprem arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'Estat espanyol no es compensava degudament.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Anem a la informació internacional. Keir Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del seu partit, el laborista, després de la desfeta electoral de la setmana passada. Starmer ha afrontat avui la crisi assegurant que el seu executiu seguirà governant i que no activarà cap procés de canvi de lideratge. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i dos alts càrrecs del seu propi govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. Londres, Quim Olivares, bon dia.
3: Hola, bon dia. Starmer desafia les crides d'un sector del seu partit que li demana la dimissió i insisteix que no plega. En el Consell de Ministres d'aquest matí, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria la mateixa inestabilitat que va protagonitzar el Partit Conservador en l'època de Boris Johnson, Liz Truss o Rishi Sunak. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar el Consell de Ministres.
4: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
3: Starmer hauria demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però, per ara, el procés no ha començat, com ha explicat el ministre d'Empresa, Peter Kyle.
5: No s'ha activat res. Estic a punt d'anar a parlar amb Brussel·les per continuar treballant per aprofundir en una relació en benefici de la Gran Bretanya. Estem treballant intensament en els grans problemes que afronta el país i Keir Starmer està mostrant un lideratge realment ferm.
3: En paral·lel, alguns diputats laboristes volen activar el procés de primàries i que Starmer estableixi un calendari de retirada. Però han de consensuar un candidat, per ara sense èxit. S'especulava que l'actual ministre de Sanitat, Wes Streeting, s'hi podia postular, però no ha fet el pas.
0: Israel aprova una nova llei per donar cobertura a l'execució dels palestins condemnats pels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023. La norma, creada amb caràcter retroactiu, implica la creació d'un tribunal mixt civil i militar. Es preveu que més de 300 palestins siguin jutjats gràcies a un text denunciat per les organitzacions pro-drets humans. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
6: Bon dia. Per un aclaparador 93-0, el Parlament israelià va votar ahir a favor d'establir un tribunal especial per jutjar els palestins sospitosos d'haver participat activament en els atacs del 7 d'octubre del 2023 i que estan detinguts des d'aleshores. La nova llei contempla que el càstig que s'apliqui als que siguin decretats com a culpables pugui arribar a ser la pena de mort i que els judicis siguin televisats. Semblances amb el judici a l'oficial del nazisme Adolf Eichmann de l'any 1962, que en cap cas són casualitat. Yulia Malinovsky és una de les diputades que ha promogut la llei.
7: Aquests judicis són els judicis dels neonazis moderns, com el judici d'Eichmann, però a una escala molt més gran. Això passarà als llibres d'història. Els nostres fills i nets ho descobriran més tard. També quedarà als arxius estatals per sempre.
6: Eichmann és l'última persona que va ser executada a Israel fa 64 anys, però la pena de mort ha tornat a la primera línia de l'actualitat amb les mesures preses últimament pel Parlament israelià, sobretot la recent que determina la pena capital pels palestins de Cisjordània culpables d'assassinar un ciutadà israelià. Les organitzacions humanitàries posen el crit al cel davant el que cataloguen com una deriva autoritària que va en direcció contrària a la tendència internacional.
0: I decisió polèmica a Brussel·les. La Comissió Europea ha convidat una delegació del govern dels talibans de l'Afganistan per abordar el retorn dels migrants afganesos al seu país. La decisió està portant cua no només perquè preveu deportacions, sinó perquè la Unió Europea no ha reconegut mai el règim islàmic de Kabul. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
8: Hola, bon dia. La Comissió Europea diu que serà una reunió tècnica i nega que això impliqui acceptar els talibans com el govern legítim de l'Afganistan. El portaveu comunitari, Magnus Lammert, ho ha desvinculat.
9: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
8: La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, s'escuda dient que actua a petició d'una majoria de països comunitaris.
9: Els estats membres van demanar a la comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per la seguretat.
8: I assegura que ja hi ha hagut una reunió aquest gener a l'Afganistan entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants. I tot això, malgrat que el club comunitari té sancions aprovades contra diverses figures del règim fonamentalista, que en cas de venir a Brussel·les per reunir-se necessitarien un visat especial perquè tenen prohibit viatjar a la Unió. Segons l'ONU, per a la població civil, l'Afganistan és un cementiri dels drets humans, sobretot per a les dones i les nenes. L'any passat, la majoria de peticions d'asil a Europa van ser d'afganesos.
0: El papa, Lleó XIV, tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Coia Ballester.
23: Segons ha pogut saber Trescatinfo, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a Trescatinfo com serà aquest bastó.
10: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats.
23: La fèrula té molts més detalls, com el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. El Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona, i ara s'hi han afegit els feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
0: Un advocat de Girona s'ha convertit en el primer advocat de Catalunya que arriba als 100 anys i continua treballant. No és cap desconegut a la ciutat, és Ignasi de Ribot i de Batlle. Va ser alcalde de Girona entre el 1972 i fins al 1979 i des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge. Girona, Fèlix Martín.
11: Ignasi de Ribot ha agraït el reconeixement, ha escrit el llibre d'honor del col·legi. Fer 100 anys no costa gens, lo difícil és fer d'advocat. I en declaracions a Catalunya Ràdio afegeix que no té previst de plegar.
12: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida. Amb discursos, amb alegries.
11: Camina amb bastó i encara va al jutjat sovint. Es queixa de la lentitud de la justícia.
12: Pensi que quan vaig començar a Girona hi havia un jutge de primera instància i instrucció. Prou. I ara n'hi ha molts. I és un assumpte que és el que s'han de plantejar.
11: Ignasi de Ribot i Batlle és el primer advocat de Girona que arriba als 100 anys exercint la seva professió. Només n'hi ha un altre en actiu més gran a tot l'estat. És un seu col·lega de Múrcia que n'ha fet 102.
0: Més coses, els productors de cireres de les Terres de l'Ebre preveuen una bona campanya, fins i tot millor en termes de producció que van tenir l'any passat. Els agricultors confien en no patir danys per les pluges, ja que les varietats més sensibles ja s'han collit. Tortosa, Jordi Barranca.
13: El temps durant el mes d'abril ha permès avançar uns dies l'inici de la campanya i això és positiu. Jaume Leu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos de Terres de l'Ebre.
14: Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies,
2: fet unes pluges i hem arribat a aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
13: De fet, ara ja estan collint altres varietats no tan delicades com la Red Pacific o la Fisco. Pel que fa als grans productors, preveuen una campanya amb millors xifres que les de l'any passat. Eduard Cedó, director general de Serie Matxer, és la principal productora.
15: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment i que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
13: El preu inicial confien que sigui al voltant dels 10 euros al quilo amb distribuïdors i intermediaris a banda. La cirera s'exporta sobretot a la resta d'Europa.
0: I anem a una notícia, un punt sorpresa. Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, abandonades des de fa dècades. La intenció és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer, Mireia Salà.
16: Sí, l'operació, per valor d'11 milions i mig d'euros, s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Sosimi Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner, de 4.000 metres quadrats i una terrassa, es troben en estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris dels locals, prop de 90. Una empresa d'inversió els ha anat comprant fins a tenir el control de les instal·lacions i és la que ara les ha venudes a Leo Messi.
0: Passant 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya migdia.
18: Aquest diumenge i tots els festius,
19: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià
18: obren de 12 a 8 de la tarda.
19: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
18: Molt més fàcil i còmode.
19: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
18: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya Diagonal i el supermercat

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
0: Som Trescat.
1: Catalunya migdia.
2: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
3: Frena el feixisme espanyol i català.
2: Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
4: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
2: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
5: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
2: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Hola, Anna.
6: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
7: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
0: Catalunya migdia.
8: Passant 6 minuts de 2 quarts...
9: Tu me juges pas. Mais non, jamais.
8: La pel·lícula La Venus Electric inaugura aquest vespre la 79a edició del festival de cinema més prestigiós del món, el de Canes. El cinema català hi serà ben present entre avui i el 23 de maig amb una dotzena de títols on hi ha involucrades productores catalanes o professionals catalans. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
10: La xifra de participació catalana en aquesta edició de Canes és una xifra mai vista. Hi ha 3 pel·lícules que optaran a la Palma d'Or amb presència catalana. A El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, ha participat l'ISEC. A Marga Navidad, de Pedro Almodóvar, trobem l'actor Quim Gutiérrez i el director de fotografia Pau Esteve Birba, i a La bola negra dels Javis hi ha música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. També se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. Fast and Films hi ha col·locat 3 coproduccions, l'Escà Concurt i Sergi López i Albert Serra també presenten pel·lícula. Però de moment avui aquesta comèdia romàntica lleugera però entretinguda de La Venus Electric obrirà una nova edició amb una gala on s'entregarà la Palma d'Or honorífica a l'artífex de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson. La catifa vermella està pràcticament a punt, tot i que aquest any rebrà menys estrelles de les habituals per la manca de grans produccions de Hollywood. El director general del certamen, Thierry Frémaux, confia que hi tornaran l'any vinent quan acabi, diu, aquesta etapa de fusions i replantejaments de futur que estan vivint les majors.
8: I ara literatura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada dels lectors en el seu últim llibre, Comiats, i confirma a Catalunya Ràdio que serà l'últim llibre que escriurà i que no farà marxa enrere. El prestigiós escriptor anglès visita Barcelona per presentar la seva darrera novel·la i per participar en el festival En altres paraules. Barcelona, Montse Camps.
11: Als seus 80 anys, l'autor de novel·les com El sentit d'un final, la seva obra més cèlebre, explica que no va ser una decisió senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar.
12: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
11: Comiats, publicat per Angle i Anagrama, reflexiona sobre la persistència de l'amor o la necessitat d'aprendre a dir adéu, i un tema recurrent a la seva obra, la memòria.
12: La memòria és molt, molt estranya. Per mantenir la salut mental, hem de creure que és una cosa sòlida en la qual podem confiar, però sovint els nostres records no són els que pensem que són, inevitablement. Sobretot els nostres records preferits, els que hem explicat més vegades, són els menys fiables perquè quan els expliquem, el cervell els va canviant una mica.
11: Barnes parlarà avui mateix de la seva obra i el seu comiat a l'Entre Paraules, organitzat per Caixa Fòrum Barcelona, i llegirà un text inèdit fet expressament pel festival.
8: Més coses. Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que ha fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. Marc Ruiz.
13: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram i moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara parada no té sostre.
14: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
13: Segons Lloreta, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
14: Són diners ben invertits i, per tant, si l'administració inverteix diners en el català digital, veu resultats ràpids i això és molt positiu.
13: Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
6: I una última cosa abans dels esports.
15: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica...
6: 3CAT farà en directe els grans programes d'entreteniment de la casa durant la celebració del 3CAT en viu el cap de setmana, com sentiu, del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona. Estel Coletes.
16: L'audiència podrà veure de prop un especial del Polònia i del que no surti d'aquí. Els càstings en directe de l'Atrapa'm si pots amb Llucià Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del col·lapse. També hi haurà l'APM amb Joel Díaz fent en directe el Però vostè qui és. Presentadors del Cuina recreant el programa amb la participació del públic. I Roger Escapa fent el suplement de Catalunya Ràdio de diumenge. Per assistir a les activitats, cal reserva prèvia al web de 3CAT.
0: Catalunya migdia.
6: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
6: Amb la ressaca de la multitudinària Rua del Barça.
17: Gairebé 750.000 culers van sortir al carrer per celebrar el títol de Lliga.
18: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
17: Lamine Yamal, ara el sentíeu, i la resta de jugadors i staff van tornar a emocionar-se amb la gent que va sortir als carrers de Barcelona ahir per celebrar el títol de Lliga. Segons la Guàrdia Urbana, van sortir 750.000 aficionats per seguir aquesta rua. La celebració ha deixat algunes imatges, com la de Lamine amb la bandera de Palestina. D'aquesta imatge, de la rua en general, i també del partit que el Barça té de Lliga demà amb l'Alavés a Vitòria, n'ha parlat fa una estona el tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri.
19: Sí, ja saps, Laia, que les festes l'endemà es paguen i avui hi ha hagut una sessió suau d'entrenament amb gestos visibles de cansament per part dels futbolistes i per això Hansi Flick intenta portar l'equip a l'estadi mental competitiu. A part dels objectius individuals, treu pit pel creixement que ha tingut l'equip durant aquesta temporada i ho escenifica, per exemple, amb el rendiment defensiu i s'alinea amb el vestidor en aquest objectiu d'aconseguir els 100 punts, és a dir, guanyar els 3 partits que queden. I els 100 punts, és a

0: d'un any. Un Flick que reconeix que els últims dies, després de la mort del seu pare i de la consecució del títol de Lliga i la Rua, li han demostrat que Barcelona és el seu lloc vital. També la Rua i les imatges d'emoció de la gent. I és per això que ha estat crític també amb la imatge de Lamin Yamal onejant una bandera de Palestina.
1: This I normally don't like. No, this is don't like.
2: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
1: Why we are here? We are playing football to make the people happy.
3: Doncs el Barça, que es va recuperant de la rua, de les celebracions, pensa ja en aquest partit de Lliga de demà al Camp de Vitòria. I ahir també es va jugar un partit de Lliga. El va jugar el Girona, que va salvar un punt importantíssim per la permanència.
4: Penjada cap al segon pal, hi ha una rematada, rematada! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Sabeu qui ha sigut! Sabeu qui ha sigut! Sabeu qui ha marcat! Estuani! Marca Estuani amb el cap! Una l'havia de tenir l'uruguaio! Cap al cap!
3: Estuani, en extremis, va empatar un al partit del Girona al Camp del Rayo i el Girona ara ha sumat 39 punts, dos més per sobre el descens d'Eduard Solà.
5: Sí, això vol dir que el Girona haurà de continuar patint per la permanència perquè a falta de dues jornades pel final de la Lliga, com dius, té dos punts d'avantatge respecte al descens. Falten tres partits, 9 punts en joc, dos partits a casa i una fora. Tot plegat després de l'empat d'ahir a última hora al Camp del Rayo, a Vallecas, amb un gol d'Estuani al minut 90. El Rayo Vallecano havia marcat el 86. Estuani no s'havia entrenat durant tota la setmana perquè tenia mal en un genoll i es va infiltrar per poder jugar, encara que fos pocs minuts. El capità va rematar de cap un córner i va fer el seu quart gol de la temporada. Això sí, el primer de jugada.
6: La verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil. Y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia porque bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave, cada momento, cada jugada, hay que darle valor a todo. Y creo que bueno, veníamos con la ilusión y las ganas de ganar, pero bueno, sabemos que aquí es muy difícil.
5: Són declaracions d'Estuani a Movistar, que com Mitchell vol centrar-se en el partit de dijous a Montilivi contra la Real Societat. El Girona, amb 39 punts i empatat amb 3 equips més, necessita fer 3 o 4 punts per salvar-se. Dijous ha de rebre la Real Societat, diumenge haurà de jugar al camp de l'Atlètic Madrid i acabarà a casa contra un rival directe, l'Elx.
3: I l'empat del Girona-Vallecas ha fet que l'Espanyol baixi fins a la 17a posició i que estigui igualat a 39 punts amb el Girona, però també amb el Mallorca i l'Elx. I això converteix el partit de demà que tenen contra l'Atlètic Club en la primera de les tres finals que queden. Jan Ortuzar.
7: Un partit que és clau, ja que l'Espanyol es troba tan sols dos punts per sobre el descens, que marca l'Alavés, i tres punts per sobre d'un Llevant, que està en una dinàmica positiva. Els llevantins porten 10 dels últims 15 punts d'un Espanyol que només n'ha aconseguit un. I és que l'Espanyol sembla que viu el dia de la marmota i no guanya des del 22 de desembre, quan es va imposar precisament contra l'Atlètic Club per 1-2. Des d'aquell dia, Sant Mamés ha aconseguit 6 de 54 punts possibles. Per revertir la situació i aconseguir certa tranquil·litat per aquestes últimes setmanes de Lliga, des del mateix Espanyol han decidit posar ofertes a la botiga perquè tothom vagi al partit de blanc i blau, es crearà un mosaic amb l'ajuda de les grades abans del partit i, si algun abonat no pogués anar al partit, pugui cedir l'entrada a algú altre gratuïtament i crear així un ambient propici de cara a demà. A banda, avui a un quart de 5 de la tarda parla l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
3: I el Madrid sent que cada dia que passa té més a prop el sí de Mourinho. El tècnic portuguès diu que quan acabi la Lliga Portuguesa, que això passa aquest cap de setmana, sí, parlarà del seu futur, Marcos García.
8: Fixa't, el mes de març Mourinho parlava de seguir el Benfica la pròxima temporada i fins i tot ampliar el seu contracte amb l'equip portuguès. Ahir li preguntaven pel seu futur i havia canviat. Demanava respondre a partir de dilluns. Això que dius tu, exactament. Dilluns de la setmana vinent. Aquest canvi de Mourinho l'interpreten a Madrid com un petit gest. A Mourinho li preguntaven ahir, després d'empat amb el Braga, si la possibilitat que el Benfica acabi la temporada fora de la Champions influirà o no en la seva decisió de futur.
9: Yo no estoy hablando del Real Madrid, estoy hablando de Benfica. El trabajo que hemos hecho, para mí no va a cambiar por terminar segundo o terminar tercero. No existe.

0: que vai influir en mi futuro.
1: Mourinho, com us dèiem ahir, té una clàusula de rescisió de 3 milions d'euros per resoldre aquest any de contracte que té encara Portugal amb el Benfica. Imagina, Laia, si el Bernabéu tenen clar que serà Mourinho, que han mirat algun nom més, però ens diuen que a hores d'ara, realment, a aquesta hora, no hi ha pla B.
2: I estem parlant molt de la Lliga i hem parlat de les situacions a l'Espanyol i al Girona, a la zona d'ascens. Queden 3 jornades perquè acabi la Lliga i avui comença la jornada 36. El Barça, evidentment, ja és campió, però queda molt per decidir a la zona baixa i, per tant, ja es comencen a jugar partits molt importants, Maria Chesena.
3: Sí, jornada intersetmanal decisiva que comença avui a les 7 de la tarda amb un Celta Llevant. Els valencians ara mateix penúltims han de guanyar per sortir del descens. Una mica més tard, a les 8, el Betis rep l'Elx. Els de Pellegrini volen blindar la Champions davant un Elx amb 39 punts que necessita puntuar en aquesta zona baixa tan atapeïda. I per tancar la jornada d'avui, a 2:15, l'Atlètic de Madrid visita el Sadar. Demà dimarts, a part de l'Alavés Barça i de l'Espanyol Atlètic Club, es disputa també el Villarreal-Sevilla. Els andalusos arriben amb només un punt d'avantatge sobre els catalans, mentre que els de Vitoria ara mateix són 18ens. Es troben 2 punts per sota. El Girona rep dijous la Real Societat a Montilivi, una jornada que es tancarà amb el València-Rayo i un Madrid-Oviedo que ja és pur tràmit.
2: Passen 4 minuts, una mica més, a 3:15. Farem una pausa i després...
4: El resum de dues persones que han contribuït molt a fer un salt qualitatiu a nova temporada.
2: Parlarem d'aquestes persones, del comiat dels tècnics al Sabadell de Waterpolo.
5: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
6: Esclat. Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: I després a cala meva mare, Olot.
7: Mm-hmm.
8: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
5: Som
11: 3CAT.
2: I en bàsquet, falten 4 jornades perquè s'acabi la lliga regular de l'ACB. Encara no estan certificats del tot els play-offs. El Barça hi serà segur, també hi podria entrar la penya. I altres equips catalans el que volen fer és certificar la permanència. Però enmig de tot això, Ernest Macià, el que fem és començar amb una última hora del Barça.
12: Doncs sí, un jugador que retira, Jan Veseli, el pivot titular durant les últimes temporades, aquesta no perquè ha estat una mica més lesionat. Jan Veseli es retira als 36 anys. Estem parlant bé d'un jugador que és una llegenda del bàsquet europeu, que va guanyar doncs amb Jelko Bradovic una Eurolliga, que va estar una Final Four el 2010 amb el Partizan, però que entremig va passar per l'NBA i va jugar als Washington Wizards. I el Barça, bé, ja ha estat 4 anys, ha guanyat una Lliga i 3 Lligues catalanes, ja no estava en el seu, diguem-ne, prime de la carrera, però tot i així ha ofert grans actuacions i és veritat que últimament les lesions l'han llastat, ja porta una miqueta més d'un any alternant doncs infermeria i pista, i finalment avui doncs ha anunciat que l'any que ve, Laia, en un comunicat a Instagram, diu: ens veurem a les grades.
13: Molt important per a que tu has dit, no? Però després de demà anirà dimecres i anirà dijous i dissabte tindrem un altre partit. Doncs la nostra filosofia, tu saps qual és, i és el present immediat, i és la nostra filosofia, i no canviarem ara quan no hi ha més que 3 setmanes per al final de la lliga regular.
12: I aquest que sentíem, Laia, era el Moncho Fernández, el tècnic del Girona, perquè la realitat s'imposa. Hi ha jornada de la Lliga CB intersetmanal i avui tenim un gran duel per la desena posició. El Girona juga a casa, rep el Baxi Manresa. A la primera volta, el Girona va guanyar l'últim segon amb una cistella de Martínez Gueven, 95-97, i actualment el Girona té una victòria més que el Manresa. Si el Girona guanya, pràcticament desplaçarà el Manresa de la lluita per aquesta desena plaça. Però si el Manresa guanya i guanya per més de dos, la lluita per la desena posició, és a dir, places europees, poder negociar places europees de cara a l'any que ve, estarà Laia més viva que mai.
2: I a Sabadell, a pocs dies per la tornada dels quarts de final de la Champions femenina waterpolo, avui s'han acomiadat els tècnics dels dos equips, tant el femení com el masculí, renoven els entrenadors per la temporada que ve, David Huach.
11: Aquest matí, doncs, s'han oficialitzat els relleus a les banquetes dels equips masculí i femení del Club Natació Sabadell. David Palma deixa l'equip femení després de 9 anys en el càrrec i d'haver assolit, entre molts altres títols, 3 lligues de campions. Quim Colet, per la seva banda, acaba cicle a la banqueta del masculí del Sabadell després de 8 anys en els quals sobresurt el primer títol europeu de la història de l'entitat, l'Eurocup, assolida el 2022. En tots els casos, s'ha de parlar d'una separació ben amistosa i entre agraïments mutus, tal com ha quedat palès a la roda de premsa d'aquest matí i tal com verbalitza precisament el president del Natació Sabadell, Claudi Martí.
4: El resum de dues persones que han contribuït i molt a fer un salt qualitatiu en el waterpolo del Club Natació Sabadell, més enllà dels títols, més enllà dels èxits esportius, sinó amb l'evolució que hem fet aquests anys, amb l'estructura professional, amb la professionalització, amb el compromís, amb el treball, amb tot el que nosaltres creiem que és la base, doncs, perquè el waterpolo i l'esport del Club Natació Sabadell estigui al més màxim nivell.
11: David Palma plega de mutu acord amb el club per engegar el que serà una renovació profunda que anirà més enllà de la banqueta, també afectarà ostensiblement la plantilla. Mentrestant, Quim Colet marxa del Sabadell per una decisió personal.
2: És dimarts i ja teniu disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de Ciclisme a Catalunya Ràdio, i en aquest nou episodi, Isaac Vilalta, analitzeu la figura de Paula Blasi amb algú que la coneix molt bé.
14: Segurament amb la persona que la coneix millor, el seu entrenador, que ha estat amb ella des dels seus inicis. Fran Escolà ens detalla com era la Paula del primer dia, com ha millorat i, sobretot, on pot arribar.
15: Ho he de parlar amb ella, però al final li seré molt clar, eh? Al final pot arribar on vulgui. O sigui, arribarà on vulgui. Ara simplement hem de seguir pulint cosetes, veure també on podem encara destacar més, perquè segurament tenim un potencial allà per descobrir. I jo, al final, la meva finalitat és aquesta, analitzar-ho tot i donar-li a ella totes les eines possibles per ser la millor.
14: És una conversa tècnica molt profunda en què Fran Escolà reconeix que Paula Blasi, amb només 23 anys i ja entre les millors del món, té encara molt marge de millora. L'entrevista completa ja disponible a Ràdio Volta, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: Parlem de golf a les portes d'un nou major, el campionat de la PGA dins aquest circuit estatunidenc. Un altre dels circuits, el LIV, organitzat per fons a l'Aràbia Saudita, no passa pel seu millor moment i fins i tot perilla el seu futur. Carles Vila.
16: De fet, tot està a l'aire en aquests moments esperant que, una vegada s'ha anunciat la retirada del Fons Econòmic dels Emirats Àrabs, el major inversor des de la creació del LIV, un altre gran patrocinador preferentment nord-americà, es faci càrrec del circuit. L'actual temporada està assegurada, fins i tot també podria arribar els diners per la següent, però ara mateix el LIV sembla estar ferit de mort. El basc John Ram, que acaba de arreglar la seva situació amb el DP World Tour, no es vol preocupar abans d'hora.
17: Cuando vinimos al LIV, cierto riesgo, sí que éramos conscientes en ese sentido. Pero de ahí ya no sé, como hay incertidumbre en el futuro, yo creo que como humanos es muy fácil imaginar un futuro bastante peor de lo que de verdad puede que vaya a ser. Así que me voy a preocupar en lo que puedo, que es esta semana y la que viene y la siguiente y poco a poco y jugar los torneos que tenemos, que bueno, como sabemos que tenemos hasta final del año, aún quedan muchos meses para que para el equipo del LIV salga con un plan nuevo, ¿no? Así que no me quiero preocupar mucho en ese sentido.
16: Ram, juntament amb el català David Puig, serà aquesta setmana el PGA Championship a Pennsylvania, a l'Analyming Club a prop de Filadèlfia. El basc vol millorar el nivell mostrat a l'últim Major, al Masters d'Augusta, i competir amb els grans favorits una vegada més, el nord-irlandès Rory McIlroy i el nord-americà Scottie Scheffler.
2: al futbol, falta un mes perquè comenci el Mundial, que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic, 30 dies on l'organització encara té feina per fer, Jan.
18: El Mundial, que serà el més gran de la història perquè hi participaran 48 seleccions, no està exempt de polèmica. El tema més candent aquests últims mesos és la participació de l'Iran al Mundial, per la guerra entre aquest país i els Estats Units. En principi, la participació del país asiàtic no està compromesa, però la Federació Iraniana ha demanat algunes garanties per acudir al Mundial. D'aquest tema en va parlar el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, quan la FIFA es va plantejar excloure l'Iran del Mundial i incloure Itàlia.
19: Els Estats Units no han dit en cap moment que no puguin venir. El problema amb l'Iran no és amb els seus esportistes, és amb els acompanyants que puguin tenir alguna connexió amb la Guàrdia Revolucionària Islàmica. A ells no els deixarien passar. No sé d'on ha sortit aquesta informació més enllà de l'especulació sobre que l'Iran decideix si no participar-hi i que Itàlia pogués ocupar el seu espai.
18: Un altre tema molt polèmic són les entrades, amb preus que superen els $10,000 com a conseqüència d'un sistema de venda dinàmic que ha implementat la FIFA, que fa que els preus s'adaptin a la demanda de cada partit. A més, anar fins a l'estadi MetLife de New Jersey des de Manhattan en transport públic, per exemple, tindrà un afegit de $105 a banda del preu de l'entrada.
19: El nostre missatge avui és que els nostres fills a Gaza tenen dret a la vida i a l'esperança. Haurien d'estar en els camps esportius i no en fosses comunes ni morgues.
2: I acabem amb el personatge del cap de setmana, que avui, més que un personatge, Marta García, és una competició.
20: I una de molt especial, la Marató de Palestina, que s'ha fet en Betlem, tot i que ha celebrat enguany la desena edició. Ara feia alguns anys que no se disputava per la nova ofensiva de l'exèrcit israelí en el 2023 sobre la franja de Gaza, que l'ha deixada totalment destruïda. La prova transcorre a través del campament de refugiats d'Aïda i el mur de separació israelià que aïlla la Cisjordània ocupada. I, òbviament, per motius obvis, amb aquest mur de limitació de l'espai, els participants han de fer dos voltes al recinte per completar els 42 quilòmetres i 195 metres. Han participat un 2.000 atletes, bona part d'ells de Gaza. Esta marató va néixer el 2013 amb l'objectiu, com sentíem al principi, d'un dels organitzadors, Hassan Al-Rai, per lluitar pels drets dels seus infants i denunciar la restricció de la llibertat de moviments del poble palestí.
2: Fins aquí el repàs d'actualitat esportiva, a les 7. Més esports al tot costa. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
21: Són les 3.
22: Catalunya migdia.
21: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tots els detalls de la nova vaga de mestres i professors d'avui. El pols entre els docents i la Generalitat continua ben viu. El sindicat majoritari dels mestres, l'USTEC, ha demanat al matí de Catalunya Ràdio 400 euros al mes d'augment salarial. El govern, però, descarta millorar el que ja va pactar amb Comissions Obreres i amb l'UGT, com ha deixat clar la consellera d'Educació, Esther Ribó, també al matí de Catalunya Ràdio. Totes dues parts es reuniran dijous. També hem connectat amb Madrid. Allà la Fiscalia acusa els fills de l'expresident Jordi Pujol de voler amagar la seva corrupció darrere la senyera i del procés. I us hem detallat també la petició de pena de presó que la família d'Helena Jubany ha concretat sobre el principal acusat de l'assassinat de la bibliotecària de Sentmenat. 26 anys de presó demanen per Santiago la Iglesia, a més d'una indemnització de 600.000 euros. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
23: Doncs estem pendents dels efectes de l'explosió d'una bombona de butà que ha provocat destrosses a prop de la Rambla del Poblenou de Barcelona. No se sap encara si hi ha víctimes, però al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 9 ambulàncies i el 112 ha rebut una trentena de trucades. Anem, doncs, cap allà. Miquel Jarque, bona tarda.
24: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, tenim un balanç de víctimes. Una persona en estat greu, una persona en estat menys greu, traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron, i 6 persones en estat lleu que no han requerit trasllat. Gairebé totes les persones ferides ha estat per inhalació de fum. I és que després de l'explosió s'ha declarat un incendi. Aquest és un carrer molt, molt petit, molt estret. El foc, veiem com estan treballant ara mateix els bombers amb una escala mecànica, la façana ennegrida, el foc apagat i com entren en un edifici de dues plantes. Els bombers de Barcelona s'han desplegat aquí amb 10 dotacions. El SEM també hi ha enviat una desena d'ambulàncies. Aquí, al costat, a tocar d'aquest edifici, una residència d'avis i una escola bressol que no consta que tingui persones ferides.
23: Doncs aquesta és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona. Us informarem de possibles actualitzacions. Més notícies. Hi ha més acomiadaments previstos a Catalunya. L'empresa Quality Espresso ha anunciat un ERO per tancar la producció a la Zona Franca. Aquesta companyia, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè professionals, ha anunciat a la plantilla la seva intenció de presentar un ERO d'extinció que afectaria tot el personal de l'àrea de producció. La majoria de la plantilla, de 117 persones, treballa justament en aquesta àrea, però els sindicats encara no saben quants acomiadaments es volen fer. El PSC, Junts i Esquerra han presentat al Parlament una llei específica per fomentar el mecenatge. Entre altres, preveu deduccions de l'IRPF que aniran del 15 al 30%, una forquilla que puja fins al 95% en casos concrets, com el, per exemple, el d'una donació que vingui d'una herència. La directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, considera que és una llei que arriba tard.
0: És una mica simptomàtic que Catalunya, que és un país que hem crescut amb l'associacionisme i que tenim exemples dels que encara vivim, no? del que el mecenatge ha significat en el llegat de la nostra pròpia història, que no tinguem llei de mecenatge i que altres comunitats autònomes com Castella-La Manxa tingui llei, és un fet que és sorprenent, si més no.
23: Més qüestions. El president de les Illes Canàries acusa el govern espanyol d'amagar que hi havia contagis d'antivirus quan el creuer va arribar a Tenerife. La ministra de Sanitat diu que és mentida i acusa Fernando Clavijo d'intentar boicotejar des del principi fins al final. Anem a Madrid ara. Paula Brujats, bona tarda.
1: Bona tarda. Sanitat nega rotundament que hi hagués cap contagiat quan el creuer va arribar a la Granadilla. Allà només es va fer un test PCR als passatgers que tenien algun símptoma i el pacient espanyol positiu d'antivirus no en va tenir cap fins ahir al vespre. Fernando Clavijo acusa, la ministra Mónica García respon.
3: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
6: O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Yo no me voy a meter en estas polémicas. El gobierno ha actuado con toda la transparencia.
1: La bronca política no fluixa mentre el Ministeri no descarta que surtin més positius entre els 14 passatgers que hi ha aïllats a l'Hospital Gómez Ullà a Madrid.
23: I ens quedem a la capital espanyola perquè la presidenta madrilenya acusa el govern espanyol de posar-la en perill i abandonar-la, diu, durant el seu viatge oficial a Mèxic. Isabel Díaz Ayuso va cancel·lar els actes que havia de fer el cap de setmana i ha acusat la presidenta mexicana de boicotejar-la amb el vistiplau i l'ajuda del govern espanyol. La Moncloa diu que des de l'ambaixada es va oferir protecció a Ayuso, però ella ho va rebutjar. Ens quedem, doncs, com dèiem, a Madrid. Tania Tàpia.
7: Bona tarda. Ja de tornada a Espanya, Ayuso assegura que va cansar l'agenda per la pressió del govern mexicà i acusar la Moncloa de tirar el foc. Sánchez evita entrar en polèmiques i destaca la capacitat d'Ayuso, diu, de crear problemes també fora d'Espanya.
25: I si no és perquè nos han protegido i nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti. Es un país muy peligroso y el gobierno nos ha abandonado.
26: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país.
7: Ayuso ha acusat la presidenta mexicana de vetar la seva presència a uns premis de cinema llatinoamericans, tot i que l'organització ho ha negat. Segons alguns mitjans, tot i cancel·lar part del viatge a Mèxic, Ayuso s'ha quedat el cap de setmana al país sense agenda pública.
21: Passen 6 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
21: I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponès, bona tarda.
27: Bona tarda.
21: La consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata, bona tarda.
27: Molt bona tarda.
21: I el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona tarda.
28: Bona tarda.
21: Tots bé?
28: De
27: bé,
28: moment.
27: Sí.
21: Bé, de moment, esperem que duri, no?
28: Tot just sí, però com que, dia, com que el dia començava assolellat i ja ens han dit que hi haurà pluges...
21: No, pluges, i en alguns moments...
28: I ara podran ser perilloses,
21: sí,
28: doncs...
21: Sí. No és que no s'espera, ens ha dit el Mauri, que plogui molt, però sí una quantitat important en poc temps. Per tant, pot ser intens. La Neus, que és previsora, porta paraigües.
27: No, no,
28: paraigües. Però el paraigües
21: sí, amb aquest paraigües no farà front a aquests aiguats.
27: No faré,
21: aiguats,
27: propaganda, però és boníssim.
20: Si ha de ploure molt,
21: però
20: aquest paraigües...
21: Però què vol dir boníssim? Per fer què? Perquè pesa poc.
27: Ocupa poc, pesa poc, i es veu però, que és d'una tela
21: sí,
27: especial.
21: Molt bé, però si plou, tapa o no tapa? Perquè aquells
27: home,
21: que pesen
27: tapa,
21: poc,
27: si
21: ocupen poc i després
27: i jo,
21: no tapa, ja
27: si
21: anem bé.
27: Dos, no.
28: O no ha de ser-hi o de ser gros.
21: Clar,
20: I,
21: si no...
20: I si fa aire...
27: Aguanta.
20: Va sí?
27: Era la prova, aguanta, aguanta.
21: Molt bé. Al vespre ja trucaré a veure si ha aguantat la tromba que et pugui caure a sobre o no. Bé, en tot cas, saludem qui ens porta el primer tema des de fora. I els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt qui ho fa. Carlota, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
21: Estàs preparada tu per les pluges o no?
4: Bueno, mira, vaig posar dos rentadores ahir, vull dir que avui hi ha que ploqui el que vulgui.
21: Tens feina feta, si has recollit la roba estesa, llavors ja està.
4: Sí, escolta, ja ho
21: tenim. Ara ja, que vinguin. Què ens vols proposar? No deu ser de pluges, no?
4: No vull parlar de la pluja, és una altra mena de pluja, diguéssim, no? Diguéssim, vull parlar-vos que fa un temps que s'estan posant de moda això dels preus dinàmics, que en altres paraules podríem dir que és la gran aixecada de camisa, no? Els preus dinàmics són aquests preus que impliquen que varien, no? El preu varia en funció de l'oferta i la demanda. El patim se suposa en comprar bitllets d'avió, reservar hotels, per exemple, però és indignant especialment en el tema d'entrades de concerts i d'esdeveniments. L'últim any he hagut de comprar diverses entrades a Ticketmaster, no per mi, sinó per la meva prole, diguéssim, i només de pensar que o sigui, cada cop que he d'entrar a Ticketmaster a comprar una entrada ja m'estresso, saps? Sobretot perquè és que has de prendre la decisió molt de pressa, no? Perquè et foten les entrades, llavors compro o no compro, què estic disposat a pagar, no? El cas és que les entrades s'oferten amb un preu oficial, que sempre està molt bé, però després pots acabar pagant el doble o més, vull dir, és una absoluta barbaritat. De fet, hi ha vegades que diuen, no farem preus dinàmics, no? I tothom diu, que bé, no? Per exemple, ara fa poc ho vam fer amb aquest de l'Olivia Rodrigo, però després hi ha entrades Platinum, que bàsicament és el mateix que un preu dinàmic, tot i que no li diuen preu dinàmic, eh? Vull dir, és una entrada que no té res d'especial, o sigui, no té cap avantatge encara que es digui Platinum, és normal i corrent, simplement està regulada per la demanda que hi ha. En definitiva, que això és una gran estafa. Cal dir que, en principi, no és culpa de Ticketmaster, que és tot el que pensem primer, jo crec, sinó que és cosa dels artistes, que són els que marquen si s'apliquen o no s'expliquen preus dinàmic. Vull dir que no hauríem de disparar contra qui no toca. L'OCU, l'Organització de Consumidors, se suposa que ha demanat una regulació del mercat, especialment per la venda d'això, d'entrades d'espectacles, ja que en aquest àmbit, a diferència del que passa doncs, amb hotels, avions, Ubers, etc., no hi ha competència, perquè o la compres allà o no la compres, no? I, per tant, no hi ha alternativa. He vist que no sembla que hi hagi cap país que ho hagi regulat, tot i que sí que hi ha una directiva òmnibus de la Unió Europea que indica que, bueno, que ha de quedar clar quines són les condicions i com s'efectua, no, aquesta, diguéssim, com funciona el preu dinàmic i anunciar que existeix això. Però vaja, que em sembla una mica inquietant perquè et deixa com molt desprotegit com a comprador, no? I com ho veieu vosaltres?
21: A més, els que tenim una edat, és trenca allò de una cosa té un preu. És a dir, jo vull comprar-me aquesta camisa val tants euros, em va bé, la compro, no em va bé, no la compro. Ara, això de que, no, al matí val tant, a la tarda val tant i demà passat valdrà una altra quantitat, no, escolti, a mi m'està fent marejar i m'ha fet gran, deu ser això, també pot ser.
8: Jo tinc un dubte, des de l'absoluta ignorància. En el tema aquest dels concerts, per exemple, això que comentaves de Ticketmaster, hi ha l'opció, o s'ha comprovat que existeixi l'opció de que si algú no ha venut totes les entrades, com el malbaratament, perquè es venguin més barates, o aquesta opció no es contempla?
4: No ho sé. Clar, jo sempre que he comprat ha sigut d'aquests que hi ha bufetades. Clar. Però clar, quan diuen preus dinàmics, sempre és preu dinàmic a l'alça. O sigui, ningú pensa, doncs si resulta que ens sobren, després baixaran.
21: Sí.
4: Això no passa, eh?
28: Que m'ha agradat que diguis que els preus oficials fixats estan bé.
4: Bueno, bé, sí.
28: Jo d'aquí vaig veure Bad Bunny, que n'estic molt orgullós, i vaig comprar l'entrada fa...
8: Vas aconseguir-la?
28: Sí, vaig aconseguir-la fa un any, però tampoc diríem que seria un preu... Ja no sé què és un preu raonable, diguem-ne, però no he pagat el preu que pagues per...
20: No és un preu popular,
28: No és un preu popular, diguem-ne, però... Clar, és veritat que és un fenomen que fa molt poc temps, però és l'essència del capitalisme, de la llei de l'oferta i la demanda. Amb això no vull dir que hi estigui d'acord, al contrari. De fet, a mi m'agradaria que m'ho regalessin, però o que hi hagués el que diu la Carlota, el de tota la vida dels preus fixats. Ara bé, hi haurà algú que ho deixarà de fer? No, perquè en tots aquests concerts, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, en tots, encara que hi hagi oferta dinàmica, no es diu, ara els preus dinàmics igualment s'omplen. Ara, si algú comença a regular, com va passar amb Oasis al Regne Unit, que van posar una mica de traves, doncs veurem si això canvia, perquè si no, com sempre, estarem exposats a que el mercat ens va posant exigències i nosaltres anem comprant cada dia.
21: Hi ha dues maneres, eh? M'ho va intentar el govern del Regne Unit, en què va intentar posar algunes traves perquè això no es produís així, i l'altra és que l'artista s'hi negui, que aquesta és una altra.
4: Aquest, clar, perquè aquí sembla que els dolents són els que venen.
21: Clar. També és veritat que hi ha alguns artistes que diuen, no he sigut jo, ha sigut el meu productor, que aquí també fan trampa. Perquè, clar, si l'artista no vol, no es ven així. I, en canvi, si l'artista o no vol intervenir o ja potencia que això es vengui així, doncs llavors, clar, estem amb aquest problema. Però sí.
20: Abans, quan érem una mica més joves nosaltres, calculàvem que anàvem a fer una cua, compràvem les entrades, i llavors, eventualment, si t'havies quedat sense, si estaves fent cua pel Bruce Springsteen, no? Llavors hi havia la revenda. Ara ens expliquen els promotors, no?, que la revenda amb la venda electrònica és molt més difícil, però en canvi ara hi ha els preus dinàmics, no? I encara hi ha altres coses que a mi també em semblen com molt surrealistes, que és si vostè és d'aquesta entitat bancària, tindrà pool position per poder comprar aquestes entrades. Que això encara em sembla, no?, com perquè al final hauràs de tenir un compte a cadascuna de les entitats.
27: La Rosalia va passar, anava molta gent boja buscant clients del Banc de Santander perquè eren els que tenien la prioritat.
28: Sí, n'hi va haver amb tres filtres previs, fins i tot, no? Santander, després de la promotora del concert... Res per aconseguir-ho. I el problema, o no és el problema, és el mercat de la indústria musical, que les entrades van pujant any a any de manera imparable. Si tu fa 5 anys et diguessin que haguessis pagat 200 euros per un concert, no per un concert, sinó per la gran majoria de grans concerts que es fan a Barcelona, que és el que s'està pagant, tu diries que no. Això respon a que el mercat musical ha canviat, ho hem parlat moltes vegades, però tampoc és que n'estiguem fent res com a usuaris. Al contrari, un concert ja s'està veient com una immensa experiència per la que val la pena pagar 200 euros i no els 20 que jo pagava, un record quan era jove, i ens estem acostumant. Per tant, potser també ens acostumarem que d'aquí a poc en pagarem 500 o 600 si el preu dinàmic ho diu així.
9: I això és una taca d'oli que s'estén, perquè els que ens agrada el futbol, també ara igual. Mateix, si vols anar al Camp Nou, o ets abonat...
28: O res.
9: O oblida-te'n. Perquè abans allò que no, és que em deixaven el carnet o algú, no, tenia una mica... Ara això és complicadíssim. I si vas al mercat a comprar, prepara la cartera.
27: És una cosa que passa molt aquí, perquè jo tinc algun amic que és un boig al futbol i va a partits a Europa, i aquí el que passa és que qualsevol partit que ningú se m'enfadi, ja saps que jo no soc futbolera, però que no és un Barça-Madrid, Atlètic de Madrid, sinó d'equips més modestos, doncs també són molt cares les entrades, i en canvi hi ha lligues europees on tu pots anar a veure
9: l'Alemanya
27: partits.
9: La modèlica, en aquest cas, és l'Alemanya.
28: Perquè no està fixat i perquè sempre hi ha demanda. Sempre hi haurà turistes que volen veure el Barça perquè és una de les atraccions de la ciutat. Si tu te'n vas a veure el Porto per 20 euros perquè no és una demanda turística.
27: Però, Mayol, no estic dient... Per això et deia que ja no passa només en partits del Barça o per anar al Camp Nou, sinó que en partits d'equips més modestos de la Lliga Espanyola també s'estan pagant uns preus que no són homologables a partits similars en altres lligues europees.
20: Però si tu ets un turista que està a Barcelona, de qualsevol país que té un nivell de vida superior a Catalunya, doncs és fàcil que, com diu el Mayol, de la mateixa manera que el Museu del Barça és el museu més visitat a Barcelona, doncs puguis anar a veure un partit de futbol i sempre hi haurà algú que podrà pagar-ho.
9: Avui sentia el Matí de Catalunya Ràdio que deien que es calcula que el 20% del turisme que ve a Barcelona és turisme esportiu. Que vol dir, bàsicament, venir a veure el Barça, o potser MotoGP, o potser algun la cursa de Fórmula 1, però un 20%, és a dir, un de cada 5 turistes que ve a Barcelona és per viure algun esdeveniment esportiu. Que això també és veritat, que en algunes, per exemple, en algunes pistes de l'NBA també es produeix molt. Molta gent que va a veure la pista del Chicago Bulls o el Madison Square Garden de Nova York. I aquí també, clar, també és veritat que abans tu anaves a fer les cues pel concert que es feia a la teva ciutat. I, per tant, la teva competència, diguem-ne, eren els teus conciutadans. Ara, com que es veuen per internet, els concerts de Barcelona els compra la gent de tota Europa i fins i tot de tot el món, si volguessin, igual que els partits del Barça. És a dir, que també entrem en aquesta mundialització, globalització dels esdeveniments que fa que la competència sigui molt més ferma i que, per tant, els preus encara vagin més. I, per tant, que s'inventin aquests sistemes de pujar els preus perquè saben que hi ha gent que té un poder adquisitiu altíssim que et compra les entrades a un preu prohibitiu.
28: I per això, amb el Camp Nou, a dos terços de 60.000 persones d'ocupació, es va fer la facturació més alta de la història en un sol partit, que van ser 16 milions d'euros.
20: Però, aleshores, l'única via és la regulació. Per la via de la Unió Europea o de l'Estat espanyol o de qui sigui, no? Perquè, si no...
27: Perquè si no només podran anar al futbol, a concerts i esdeveniments a partir d'una determinada renda, i això s'hauria d'intentar evitar.
28: Ja passa. No podran, sinó ara ja només s'ho pot pagar qui s'ho pot pagar.
4: El que és trist és per això que al final els artistes que estan fent això són els artistes que ja són milionaris. Saps
9: que no ho necessitarien, vols dir.
4: Clar, llavors dius, no ho sé, no? Vull dir, vaja, no sé, a mi em sembla bastant indignant. Vull dir, jo si fos una d'aquestes fans, crec que, no sé, hauríem de fer una vaga, no? Una vaga de que vingui algú a petar-ho i no li comprés ningú. Això no passarà.
20: Ara faré una generalització que potser no és justa, però en general la gent que té calés li agrada guanyar calés i, per tant...
9: Com més entens, més en vols.
28: Jo un cop vaig trobar entrada de Bad Bunny, si no sap greu, la mobilització la deixaré per un altre concert i, per tant,
9: A partir després, un cop passi Bad Bunny, llavors ja et mobilitzaré.
27: Jo em vaig quedar sense Van Morrison, vull dir que si algú a un preu assequible es deixa, doncs que avisa.
9: Que no sigui dinàmic, eh? Allò de...
27: Home, si és dinàmica a la baixa,
9: allò
27: sí,
9: de...
27: si
9: venc no, un bolígraf, venc un bolígraf per no sé quants mil euros i a més regalo una entrada de no sé què, que aquesta és la tàctica pels que volen fer revenda. Bé, en tot cas, queda feta la denúncia, tot i que em fa l'efecte que de solució no n'hi veiem. Sí. Però vaja, més enllà que això, que siguin els mateixos artistes els que es plantin, però està difícil. Carlota, gràcies, bona tarda.
4: Bona tarda.
9: Passen 2 minuts d'un quart de quatre, una pausa i de seguida anem amb el tema del dia. Un altre dia de mobilitzacions de mestres i professors.
10: Catalunya migdia.
11: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
12: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
13: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
10: Catalunya migdia.
14: Tot costa.
15: La temporada del 10.
14: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
16: Moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
14: 10 temporades ja.
17: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
18: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Per molts anys i que en feu molts més.
10: Som 3CAT.
18: Catalunya Ràdio.
10: Som
18: 3CAT.
9: Passen 19 minuts de les 3 de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i el Maiol Roger. Avui que és el primer dels 3 dies de vaga d'educació a tot Catalunya que es faran aquest mes de maig i també a principis de juny. Mestres i professors tornen a fer vaga amb les mateixes reclamacions que el primer dia, baixar les ràtios, més personal per poder dur a terme l'escola inclusiva i també millores salarials. Aquest matí a primera hora hi ha hagut talls de carreteres de docents que després s'han incorporat a la manifestació a Barcelona, una manifestació en la que hi torna a haver moltíssims mestres, segons els sindicats 70.000, segons la Guàrdia Urbana 26.000. Pel que fa a la vaga, els sindicats asseguren que ha tingut un 70% de seguiment, el Departament d'Educació diu que un 32% de seguiment, sempre hi ha aquest ball de xifres. Més enllà dels números, el conflicte fa mesos que està enquistat. De fet, des de principis d'any, quan el Departament va arribar a un acord amb els sindicats minoritaris de l'educació, Comissions Obreres i la UGT. Avui el sindicat USTEC, que és el majoritari entre els mestres, ha assegurat que podria aixecar les protestes que hi ha convocades si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. Recordem que el pacte, el govern ha establert un augment salarial de 3.000 euros anuals en 3 anys, és a dir que d'aquí a 3 anys els mestres acabarien cobrant 200 euros més al mes, la meitat del que demana l'USTEC. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, apuntant que hi ha moltes fórmules per poder aconseguir aquesta pujada de sou.
29: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre a la taula, però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que, bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Pues venga, anem a veure si això és una fórmula possible. Bueno, hi ha moltes qüestions i fórmules que costen postures i que, no, allò que diuen ni per ti ni per mi, no? Pues,
9: al mateix matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, no s'ha mostrat gaire oberta a la possibilitat de pujar l'oferta en el pacte que ja es va signar amb Comissions Obreres i amb l'UGT, i de fet diu acusa els sindicats de fer propostes maximalistes i ha defensat l'acord salarial pactat amb els minoritaris.
29: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres
0: altres professionals, fins i tot diferents de docents que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
21: Queden demostrat doncs, que les posicions continuen molt allunyades, tot i que demà passat hi ha convocada una nova taula de negociacions entre sindicats i departament, en què es podrà veure si hi ha algun marge de negociació. Una taula on sembla que el govern simplement vol escoltar les demandes dels professors, tornarà a defensar l'acord signat, però si hem de fer cas al que diu la consellera Niubó i el que després ha dit la consellera portaveu, Sílvia Paneque, no s'espera una contraoferta del govern als sindicats d'ensenyament.
27: Jo crec que aquest govern, en el tema de l'educació, en altres també li ha passat, però en el tema de l'educació li ha passat dues coses. Hi ha una part de problema heretat important, és a dir, el problema de les ràtios, de l'escola inclusiva, el problema dels sous, no és una cosa que comenci amb el govern d'Illa. Per tant, diguéssim que hi ha un acumulat que li esclata a ell i després el govern, aquí sí, ha comès errors propis. Crec que jo ho he comentat aquí alguna vegada, presentar com a acord de país un govern on no hi és un acord de país amb uns sindicats on no hi és el principal i més combatiu que és USTEC, doncs és fàcil pensar que pot no sortir bé. Probablement no van saber calculat tampoc el cabreig que hi havia en la comunitat educativa, no?
21: Només calia tenir algun familiar o alguna amic en la comunitat educativa que estigui en els xats de professors per saber quin nivell d'emprenyada hi havia amb les condicions,
27: sí.
21: No només amb aquest govern, estic d'acord amb tu, que amb una situació heretada de fa molts
27: clar.
21: anys.
27: És a dir, no, jo sempre dic que a l'USTEC no hi ha conseller que li faci bé. I per tant no, ni la Niubó ni els que hi ha hagut d'Esquerra que han sigut la majoria perquè en el tripartit i en el cas dels governs amb la marca posterior de Convergència sempre li queia la cartera a Esquerra perquè a més Esquerra era un partit que tradicionalment tenia una bona relació amb els mestres, havia arribat a dir que era el partit dels mestres, una generalització segurament injusta, però s'havia dit, i amb USTEC tenien una bona relació. En tot cas, jo crec que no es van calcular bé les forces ni per una banda ni per l'altra, perquè és veritat que qualsevol que estigui en un xat de mestres era fàcil veure el cabreig que hi havia, qualsevol que estigui en un xat de pares veurà que hi pot haver una part de comprensió, però també pot haver-hi un efecte bumerang si aquestes manifestacions o aquestes vagues són sostingudes durant molt temps i, sobretot, si al final, el dijous, el govern no pot dir que va només a escoltar. Tu ets una part de la negociació, per tant, entenc que avui ningú vulgui dir em mouré del lloc, no? Perquè tu vas a negociar, per tant, avui doncs tothom al carrer i dijous ja ho trobarem. Però el govern que deia que no s'asseuria, doncs el dijous s'asseu, per tant, ja s'ha mogut. Crec que si al final això s'acaba resolent només amb diners, crec que la imatge d'USTEC tampoc seria la que li convindria, perquè en principi, i a més tenen raó, això no hauria d'anar només de diners. I quan es diu que l'educació ha de ser una prioritat de país, doncs passa també per algunes de les coses que estan denunciant del que passa a les escoles, no? Veurem dijous, segur que no en sortirà res. Seria molt estrany que en surti res, no? Però el sol fet de que estiguin disposats a seure, doncs ja em sembla un cert pas endavant.
1: Jo diria que amb tot el que portem de curs i amb aquestes 17 jornades que al final haurem tingut de vagues, s'ha anat com escalant el conflicte de manera que es podia haver estalviat. És a dir, crec que aquí estem fent una crisi del sistema educatiu del país perquè ni els uns ni els altres no han encertat la negociació i segurament en les darreres hores no han encertat el relat tampoc, no? D'una banda, doncs, el govern és veritat que ha heretat coses, però crec que els consellers d'educació sempre hereten coses, com les hereten els d'afers socials i les hereten, no?, els que porten habitatge, perquè són conflictes endèmics, no?, que tenim en l'estat del benestar. Però el govern potser es podia haver estalviat coses que han encès encara més les manifestacions, no? Les dues Mossos d'Esquadra infiltrades a l'Assemblea no han fet cap favor. La polèmica dels Mossos als instituts, amb la consellera Niubó dient jo no en sé res i la consellera Parlon, que demà haurà de parlar al Parlament, tampoc han ajudat amb res. I per tant, jo diria que aquesta crisi que s'ha anat fent grossa i que ha anat creixent i que s'ha anat escalant, doncs s'han de buscar responsabilitats als dos costats, no? Quan un està disposat a negociar, al final ha de moderar i mesurar com diu les coses i què fa també, no? I és evident que si tu vas a la vaga has de pressionar, però has de mantenir la teva autoritat moral per pressionar. I crec que aquesta mobilització anava de moltes d'altres coses, anava d'una escola amb professionals que poguessin atendre la diversitat, anava de recursos i anava de moltes d'altres coses, a més dels diners. I per tant, crec que aquesta sortida d'avui dels 400-500 euros, potser, ho veurem amb els dies, no ajuda el col·lectiu de mestres que està al carrer. Que és veritat, eh?
9: Anava a dir-te. Entenent això que dius, és veritat que avui, parlant, per exemple, la nostra companya Sara Cañete, que ha estat a la mobilització de mestres i de professors...
1: Els talls de veu deien moltes altres coses.
9: I ella, quan li dèiem, escolta'm, però parlen d'aquest augment de sou, que diu la Yolanda Segura, i diu, no, aquí no es parla de l'augment de sou, aquí es parla de les ràtios, aquí es parla de l'escola inclusiva, aquí es falta de que no tenen mesures, de que el govern no els escolta, i a més de l'augment de sou. Però no ho centralitzen tot en l'augment de sou. Vull dir que a vegades potser per la poca traça dels portaveus o perquè a vegades els periodistes apretem per treure un titular i quan en traiem un l'estirem molt, ha quedat avui molt reduït als 400 euros, quan és veritat que fins ara l'augment de sou era una de les reivindicacions.
1: Critiquem que es faci un acord amb els dos sindicats que no són majoritaris al sector i que, en canvi, potser avui el sindicat majoritari del sector, que durant el procés ha estat reivindicant totes les altres coses, potser no ha afinat del tot. No?
28: Vostè, que és el sindicat principal, que no el majoritari, és una precisió...
1: Tens raó.
28: No ho dic per presumir, sinó perquè és un error que a vegades al matí també cometem i dic que és el principal, perquè no té la majoria. A vegades tampoc ni els propis representants d'USTEC, que sempre ha demostrat una actitud molt combativa, defensen certs arguments sobretot aquestes reivindicacions que feien avui. A mi m'ha sorprès avui, no ja el titular de l'Ara, que ja m'ha sorprès de bones a primeres, sinó que quan nosaltres li hem preguntat al matí, ni tan sols digués això de dir, escolti, era una pregunta molt dicotòmica d'això i hem exagerat, però el problema no és aquest, perquè realment, efectivament, si tu parles amb els professors, el que et diuen és que els problemes són molts altres. Però el que ha dit Yolanda Segura no és, escolti, per aixecar les mobilitzacions volem una persona més
1: una
28: a cada aula, volem una ràtio més baixa, no ha dit, volem 400 euros més al mes. Que això a qualsevol treballador, encara que tinguin tota la raó els professors, a qualsevol treballador, no és que se li posin les mans al cap, perquè crec que tots, tot i viure en un món de gelosies, sempre tendim a acceptar que la resta puguin tenir unes certes millores laborals, però tothom pensa, clar, jo també. Jo també vindré a treballar demà 3 hores abans i em paguen 300 euros més. Llavors, això ajuda poc a les famílies que, havent estat sempre molt comprensives amb aquestes reivindicacions, acaben ja una mica fartes davant de tot el que ve aquest tercer trimestre. Per tant, això pel que fa a USTEC. Pel que fa al govern, crec que ells primer han pecat d'una certa ingenuïtat al pensar que la bona voluntat inicial i el canvi d'actitud no en general a les conselleries d'Esquerra, sinó especialment amb el que va representar el conseller Cambray, que és algú que ha fet molt de mal per qüestions d'actitud i per la manera de governar en la relació amb els sindicats educatius. Crec que ells van pecar de pensar que amb el simple canvi d'actitud i de voluntat això ja aniria millor, quan el nivell de cremar-se dels professors estava tan elevat que era impossible. A partir d'aquí, els errors que han dit que són evidents i flagrants, que formen part de la tàctica negociadora, però han tibat massa, i ara tenim una relació tòxica. Quan tu tens una relació tòxica, no pots anar amb la teva parella a reformar casa teva perquè acabareu barallats per qualsevol cosa. Per tant, crec que uns i altres haurien d'arribar dijous i dir, escolteu, nosaltres, totes aquestes vagues, ens aparquem. A canvi d'aquesta negociació que heu arribat a aquest pacte, que va ser una tàctica negociadora de dir, hem arribat a un pacte amb els sindicats que són els majoritaris del país, però els minoritaris en l'educació, nosaltres la reobrim. I amb aquest acord de mínims, que suposa renunciar d'uns i altres, perquè al final uns han anat molt forts amb una cosa i uns i altres, tornar a començar, intentar acabar aquest curs en pau...
9: Però
28: i
9: els
28: veure...
9: discursos que arriben no és que vagin així a dijous.
28: Però paradoxalment, si tu mires la distància de les propostes...
27: Tampoc és tanta.
28: No és tanta. És a dir, entre 200 i 400 euros al mes, sí, ja sé que és el doble, però ostres, podem arribar a un acord, la ràtio, no és una distància que dius que és insalvable, és que estem parlant de coses que... És una distància que, estant en una taula de negociació i havent de barallar-se o batallar durant hores i hores, pensant en acords a llarg termini, en solucions diferents, en coses, en una relació sana, que no tòxica, es podria arribar a un acord.
9: En els augments de sous també s'ha de tenir en compte els terminis, eh? És a dir, la proposta del govern són 200 euros d'aquí a 3 anys.
27: 3 anys. Sí, però...
9: comencen per 60, d'aquí 80, i acaben sent 200 euros d'aquí a 3 anys. Desconec si l'Auster, quan demana 400 euros, els demana ja el mes que ve. Si són el mes que ve, home, hi ha molta diferència entre els 60 i els 400, n'hi ha molta diferència.
28: Exacte, sí,
27: ja però, és a dir, hi és en els mestres i en qualsevol sí. altre salari. Estem parlant de la funció pública, estem parlant d'una estabilitat que no tothom té en el seu dia a dia. Però dit això, jo crec que hi ha dues coses. Una, el govern, tu deies, ha pecat d'ingenuïtat i d'una certa supèrbia,
28: sí,
27: jo
28: sí,
27: crec.
28: Sí, sí, perdó, ingenuïtat al principi i supèrbia
27: sí.
28: posterior.
27: Sí, sí. Perquè... De la mateixa manera que crec que el govern s'ha equivocat en aquest pols pensant que els tombaria, també crec que estaria bé que l'Austec reconegués que aquest govern, i no un altre, ha proposat una inversió rècord a l'educació. I que un govern, el que sigui, el d'un ajuntament, un consell comarcal, la Generalitat, o és igual, el govern central, ha de tenir una mirada transversal. I segurament per això hi ha una certa diferència entre la posició dels sindicats UGT i Comissions i els sindicats gremials. Digues-li USTEC, digues-li SEMAF, és a dir, per què? Perquè tu has de tenir una visió transversal sobre l'administració pública. I els sindicats de classe la tenen i els gremials tenen la seva part, que està molt bé. Que està molt bé, però que probablement té un punt miop quan el que has de fer és mirar d'una manera àmplia tot el que és l'administració. Després hi ha la comparació de si els Mossos més, hi ha més abans i més diners, i llavors venen els metges, que jo crec que sí que també tenen molts motius per queixar-se i probablement es queixen menys i no per manca de motius. És a dir, que jo crec que l'Illa va pensar, l'Illa o el govern Illa o el Consell de la Presidència, quan no hi era la consellera i estava... Havent-ho arreglat amb UGT i Comissions, doncs aquests ja vindran.
20: Ja ho tindríem.
27: I jo crec que va pecar de desconeixement i de desconeixement del que és l'Austec.
28: Que és una cosa, perdó, que en altres àmbits, per exemple, els pressupostos, a vegades passa. És a dir, que aquesta manera de negociar, de jo ho faig del cort amunt per pressionar l'altre, està molt pensada des del punt de vista de la tàctica política, no des del malestar dels professors. El que passa és que aquí, si anem a una guerra o una batalla a llarg termini, han d'anar molt en compte. És a dir, qui es pot permetre més una mobilització com la d'avui? El govern no li és còmode, però al final que ha tingut uns problemes al matí, les famílies han fet el que han pogut amb els...
27: Hi havia molta gent a Alemanya, però si tu mires els percentatges de seguiment, són relatius.
28: Ara estava parlant amb els meus amics que són pares i que havien de portar a l'escola, doncs sí, un se'ls ha quedat a casa, els altres els han portat a l'escola i han fet el que han pogut, però al final, si aquests dies es van sostenint, és el que deies tu abans, a qui li farà pagar més? Home, l'oposició li farà pagar al govern i més si comet errors com el tema dels policies infiltrats. Però al final, el camp de suport que hi ha generat els professors, que segurament hi era molt més fa un cert temps, i que més enllà del tòpic de sempre, de les condicions i tot plegat, que això vull ja apartar-ho del debat perquè em sembla absurd, però fins i tot els professors se'ls pot, o els sindicats se'ls pot acabar girant en contra si allarguen molt aquesta tensió. Depèn, no ho sé.
9: Depèn, és a dir, per exemple...
28: Han de vigilar molt els
9: perquè també quan parles amb professors et diuen mentre només vam parlar de ràtios i mentre només vam parlar de recurs a l'escola inclusiva, ningú no es va fer ni cas. A la que vam deixar de fer colònies, tothom nerviós. Perquè llavors, les empreses de cases de colònies... O compte perquè llavors el meu negoci depèn d'aquí. Els autocars que portaven... O compte perquè llavors aquí una part del sector també del turisme... O compte perquè d'aquestes extraescolars també depenen. Vull dir que també depèn si el govern pot permetre's que aquest conflicte, que ara mateix és només de la comunitat educativa, acabi també anant al sector de les cases de colònies, al sector dels autocars, al sector de les extraescolars... Si s'allarga el conflicte, jo crec que les dues parts tenen per perdre, perquè és evident que els professors hi haurà un moment que perdran la molta o poca simpatia que puguin tenir per bona part de la societat, que es vegi perjudicada perquè no pot portar els nens a escola, perquè encara que diguem que és molt important les ràtios, molt important els recursos, hi ha molts pares que també veuen l'escola com un pàrquing on deixen els nens al matí i així se'n despreocupen, desgraciadament. Vull dir que si s'allarga el conflicte, jo crec que les dues parts tenen a perdre.
20: Jo no estic tan d'acord amb que sigui un conflicte només de les escoles, ja, hores d'ara, perquè ja han advertit les cases de colònies, ja han advertit els autobusos, ja han advertit les famílies... Sí, sí.
1: inevitablement els hi genera un embolic que el seu fill pugui anar a l'escola o no pugui anar-hi perquè decideixen no portar-li perquè només hi ha, no?, uns serveis mínims X, etcètera, etcètera. I per tant, jo crec que tant els uns com els altres farien bé de seure's dijous amb una actitud diferent, perquè crec que d'aquí a final de curs estaria bé que això es resolgués i que el curs vinent...
9: És que si no es resol aquest any, el començament de curs al setembre...
1: El començament de... Perquè si no, tindrem un començament de curs al setembre molt calent, perquè si la gent se'n va escalfada a l'estiu, quan tornem al setembre ens podem trobar que hi ha vagues el primer dia no, però el segon
27: sí. I els que més pateixen...
1: I al final, perdoneu-me, els que més pateixen són els nanos, eh?
27: Clar, vull dir, hi ha una cosa oblidem. Hi ha una cosa que hi ha mestres que no volen escoltar, però és que és així. A qui més perjudica, Maiol, no és ni a tu, ni a mi, ni als nostres amics. Són a les famílies vulnerables, que són els que pateixen més els problemes aquests de les ràtios i les classes, i que no tenen l'alternativa que... de el portaré a no sé on, perquè l'has de portar a l'escola sí o sí. I això estaria bé que també ho tinguessin present a l'hora de plantejar determinades mobilitzacions, que volguen ajudar, que volen ajudar els més dèbils de la cadena, poden acabar perjudicant més amb aquests infants. I després, dos, jo crec que el suport a als mestres ha anat pujant i baixant en funció una mica també de com plantejaven ells les reivindicacions. És a dir, quan comença el soroll fort, que no era nou, perquè ja se n'havia parlat, i no només d'això, en cursos anteriors, és amb el canvi d'inici de curs, que aquí jo crec que perden una part important del favor de la comunitat de les famílies. Després, quan comencen a parlar de les ràtios, de les dificultats, de que no se'ls hi paguen les nits de campaments, coses que probablement molts pares o molta gent desconeixia, jo crec que guanyen suports. És a dir, també ells han de calibrar una mica què reivindiquen i com ho reivindiquen. Perquè jo estic d'acord que aquesta inestabilitat permanent, que és evident que al govern no li convé i és el primer responsable en resoldre'l, tampoc crec que els hi estigui beneficiant si perduren el temps. El mateix favor que tenen ara el poden perdre.
28: I que, a més, els temes que s'han de resoldre, més enllà de les reivindicacions salarials o laborals, han d'anar a resoldre el gran tema, que és què està passant ara mateix a les aules. Ah. Perquè baixa el nivell, com ensenyem amb les pantalles, com encarem el futur...
9: com encarem la diversitat.
28: Com encarem la diversitat.
9: Diversitat no només allò d'ètnia, sinó també de coneixement, de necessitats especials, etcètera, etcètera. Perquè, clar, les aules avui dia no són les aules de fa 30 o 40 anys. S'ha canviat moltíssim. I la dificultat de fer front a això no es pot utilitzar les mateixes receptes que s'utilitzen fa 30 o 40 anys, perquè la realitat és molt canviant.
28: No és només... que també passa per aquí, que hi hagi 5 nens menys i un assistent social més, sinó que s'ha de replantejar tot el model de l'escola i mentre estem en aquest debat no s'està fent l'altre,
1: que
28: realment
1: perquè
28: també
1: durant,
28: és important.
1: Perquè durant els darrers anys hi ha hagut canvis importants en el sistema educatiu, s'ha canviat la manera de treballar a les aules, es treballa per projectes, han entrat els mòbils, han entrat les tauletes, han entrat els ordinadors, etc etc, i estem en un punt en el qual algunes persones comencen a posar en dubte aquest model del que està passant a dins de les aules. No? I els que ens interessa l'educació, doncs veure que després es restringeix el debat en el món educatiu a coses tan, tan concretes... No?
27: Jo crec que no restringeix, és a dir, han sortit, 25 informes, ja no dels Bofill, que ara no sé com es diuen, sinó de llibres... Vull dir, aquest debat hi és, i a part de que és un debat que segurament és dels que més interessa als que tenim fills, no? Nosaltres no ens vam preguntar quan els hi van donar la tablet, no ens han preguntat quan els hi han tret els telèfons, vull dir,
28: hem anat fent
27: el que hem pogut, no? I, en fi, és molt difícil, i ells no tenen gens fàcil.
1: La tablet i el projecte i el telèfon és una cosa, diguem-ne, que a nivell social potser és...
27: Depèn, perquè ara el debat és
1: més
27: si
1: públic.
27: L'han de tenir al 10, als 12, als 14, a la tableta, ja no tinc el telèfon.
1: Però és un debat més públic perquè és més ampli, diguem-ne. No es restringeix exclusivament a l'àmbit educatiu, perquè també ens ho plantegem els adults, si hem d'anar amb el mòbil tot el dia
27: debat, damunt. I els companys que fan informació d'educació se n'han fet un tip de fer peces perquè en la comunitat educativa hi és. vull dir que existeix. Una altra cosa és que, en fi, informativament pugui ser més o menys rellevant, però sí que el tenen, aquest debat. I el debat aquest, per exemple, d'estudiar per projectes o no, doncs no sé, havia de ser fantàstic, però, ara ja no ho és.
1: Ara ja no ho és, ho era molt, ara ja no ho és, etcètera. Com estudies mates, si amb caixetes, sense caixetes, etcètera, etcètera, no? Però a mi, potser en un món més ideal del que vivim, no?, m'agradaria sentir els sindicats gremials i la consellera del RAM també parlar sobre aquestes coses, no? I aquest conflicte que crec que ja està molt enquistat, no beneficia aquest tipus de debat. És a dir, és evident que hem de parlar de ràtios, és evident que hem de parlar de persones especialitzades per atendre la diversitat, és evident, segurament, que hem de parlar de sous, però, ostres, potser també l'educació de la canalla del nostre país mereix que parlem d'altres coses, no? I són debats que té la gent que hi entén, la gent que llegeix diaris, doncs potser se n'assabenten, però, o que escolten la ràdio, o el que sigui, però és un debat que no està al carrer, no? I crec que és un debat que afecta molt el futur de els resultats que obtenen els nens i les nenes a les escoles, no? Perquè després vindran els exàmens PISA, després vindran els exàmens de nivell, i tot el dia estem dient que cada dia surt més baixet, no?
9: Falten 17 minuts per arribar a les 4. Farem una pausa abans, però equitat.org és la Fundació Bofill.
27: Perdó, demano disculpes, però no era despectiu, si és que no sabia el nom.
9: Equitat.org.
27: Però tothom diu l'antiga Bofill,
9: encara. Sí, l'antiga Bofill, perquè si no ens aclarim. Sí, això acostuma a passar.

0: i bany de realitat.
1: És el que et deia abans, una relació tòxica. Quedem, si vols, i tu ja diràs el que hagis de dir.
0: I jo faré que em semblarà.
1: I ja me n'aniré, ja està.
0: Això per les dues parts. Per tant, ara mateix, home, som a dimarts, d'aquí a dijous veurem si canvia, però ara mateix moltes perspectives de canvi no ho sembla. Fem una pausa i decidim més coses.
2: Catalunya migdia.
3: El balcó gastronòmic és un lloc...
4: Que bo.
3: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
4: Parella, què us podem partir?
3: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento más.
6: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión.

0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia. Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
1: Catalunya migdia.
5: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
8: Tretze minuts per arribar a les 4 de la tarda. Si tinc temps encara hi tornaré a la política catalana, però em vull aturar una estona en l'antivirus, perquè un jove italià de 25 anys ha començat a tenir símptomes compatibles amb aquest antivirus. L'han traslladat a un hospital de malalties infeccioses de Roma per fer-li proves. Ja estava fent quarantena perquè va estar en el vol que va sortir de Johannesburg a Sud-àfrica cap a Europa i en el que durant una estona, només una estona, també va embarcar la dona que va morir més tard a causa del virus i que la van fer baixar de l'avió. Fins ara, qui havia donat presumptament positiu o havia tingut símptomes en aquest vol, ha acabat donant negatiu. Veurem què passa amb aquest jove italià. El pacient ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid que hi va donar positiu en antivirus sí que ha començat a tenir símptomes, està aïllat en una de les plantes més altes de l'hospital. La resta de passatgers, que en són 13, de moment són negatius, però se'ls allarga la quarantena fins al dia 21 de juny. Aquest brot d'antivirus, segons diuen els experts, està acotat, tot i que no es descarta que pugui sortir algun cas positiu més entre els passatgers del vaixell, però no s'espera, segons l'Organització Mundial de la Salut, que això s'ha sortit de mare. Veurem, toquem fusta. El que no s'acaba és la confrontació del president de les Illes Canàries amb el govern espanyol. Avui, Fernando Clavijo, el president de les Canàries, ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'haver ocultat que un dels espanyols ja era positiu quan estava al vaixell. Diu que ho van amagar i que no ho han dit fins que ja havia desembarcat. El Ministeri de Sanitat, a través de la ministra Mònica García, li ha respost que tots els passatgers eren asimptomàtics i l'ha acusat d'estar intentant treure rèdit polític d'aquesta crisi.
9: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó...

0: deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
1: O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Yo no me voy a meter en estas polémicas. El gobierno ha actuado con toda la transparencia.
2: La relació entre el govern espanyol i el govern canari, ja per exemple amb la immigració ja va ser dificultós, ara un altre cop amb l'endavirus, a més amb un partit que a vegades dona suport, a vegades no el soe, de segon de com es vegi.
3: És que a vegades la política és molt absurda.
2: Sovint,
3: però la política és un art noble que destrossen els polítics a vegades, i en aquest cas és que, o sigui, aquest intent de Fernando Clavijo de cada dia treure alguna cosa, que no és que el govern espanyol ho hagi fet tot bé, tampoc, però quina necessitat tindria el govern d'amagar que hi ha hagut un positiu? Perquè quin motiu hi ha? Vull dir, que és bastant normal que ha passat. Aquests senyors en un vaixell han desembarcat, se'ls ha fet una prova i un senyor ha donat positiu. Ara no sé si és home o dona, ha donat positiu. Tu què necessites? Cada dia sortir perquè vas fer el ridícul amb lo de les rates voladores i ara necessites sortir com el que
4: nedadores.
3: Tens...
4: Nedadores,
3: perdó.
2: Nedadores, sí, voladores. Bueno, rates voladores,
4: potser aquí no,
3: Si li pregunto,
4: també,
3: si li pregunto a ChatGPT, diu que també, i l'envio a la ministra.
2: Ho veus que et lleves massa d'hora.
3: Exacte, sí, és que aquesta ja començo a estar amb el cap volant, també. Vull dir, és que hi ha un moment que dius, escolta, jo també entenc que el senyor Clavijo no surti i digui, el govern ho ha fet tot bé. Hi ha coses discutibles, com el fet de la decisió que es fes a Canàries sense l'aprovació prèvia, com el fet dels dubtes entre Robles i la ministra García sobre la quarantena, d'acord, però, escolti, el sisè dia de crisi no li trobarà una cosa nova al govern espanyol, no passa res, ja està, ja s'ha acabat aquesta crisi política.
4: Jo estic bastant d'acord, és a dir, segur que no ho ha fet tot bé, però se li poden retreure moltes coses al govern cada dia, però això... jo crec que ho ha gestionat prou bé, tenint en compte que fa una setmana ningú sabia què era això.
3: Que hi ha 100 persones amb un vaixell, sí. Un virus, unes rates de no sé
4: on. Que Ushuaia, Argentina i altres llocs d'allà sabien el que era, però aquí no. A mi no m'enganxaran amb dient com es propaga o es deixa de propagar. O sigui, a la hemeroteca no quedarà un tall de esto es un resfriado. No. Però de la polèmica política, a mi em sembla que de veritat, la veig artificial, la veig forçada i sobretot la veig irresponsable. És a dir, si l'OMS s'equivoca i si els experts s'equivoquen, doncs el senyor Clavijo tindrà motius per dir no sabien el que deien. Però amb tot el que han dit fins ara, crec que la seva resposta no ha estat correcta, perquè el que ha fet és fomentar una por entre els seus ciutadans que amb el que diuen els experts i el que diu l'OMS no estava justificada. I ja no diem si a més a més demana ajuda a la intel·ligència artificial perquè li digui que les rates poden arribar nedant 200 metres o 400 metres, no sé quants eren. No
3: recordo.
4: O avui dia això quan el Ministeri ho ha explicat, és a dir, era un pacient, que és veritat, no sabem si és home o dona, que primer va donar un positiu lleu, no? Que és això que vam aprendre també amb el coronavirus, després la segona va donar negatiu i ara ha tornat a donar positiu. Que a més és que no en treu res del govern per mentir en això. Llavors, el dispositiu que, vist des de fora... era complexa perquè diferents països, a més amb protocols diferents, perquè els holandesos fan la quarantena a casa, els d'aquí estan tancats, els dels Estats Units també tindran esperant en un hospital, vull dir que una mica cada país, que això ja no sé si hauria de ser així o no.
2: I encara més dificultós per les exigències del govern canari de demanar que el vaixell no toqués terra i que quedés fundejat i no pas atracat. Si hagués atracat hagués estat més fàcil perquè amb un EPI haguessin baixat pel seu propi peu, pujat a l'autocar i ja està. No, se'ls havia de treure des del vaixell perquè, clar, no van voler que toqués terra. Vull dir que això era per complir una de les peticions del govern canari.
4: Sí, a mi em sembla que té un punt d'irresponsable, la veritat. És a dir, crear una por que a priori no està justificada i a més amb una cosa que no decideix només el govern espanyol, perquè en aquest cas ho decideix l'OMS, que és qui li diu, no? A més, et toca fer-ho i a més per solidaritat, no? A Canàries, que ja era un dels destins del vaixell. Tinc la sensació que el senyor Clavijo ha entrat, s'ha anat embolicant ell, sí. I ara no sap molt bé com sortir-ne i cada dia la diu més grossa, no?
5: Jo crec que tot el que hem sentit fins ara de l'antivirus per la part de l'OMS i dels experts, no?, donen una certa tranquil·litat i una certa seguretat del que és o no és aquest antivirus i, no?, ens expliquen que a segons quins països d'Amèrica Llatina hi ha casos cada any i sí. Ningú algú li agafa... No?
2: I fins i tot hi ha morts cada any. Sí, no, morts no cada una quantitat any. Molt gran, però sí que hi ha morts.
4: Té un índex de mortalitat, escoles tancades,
5: perquè té un índex de mortalitat que és el que és. No? I, per tant, només puc entendre les declaracions del senyor Clavijo des de que ha començat aquesta crisi del vaixell com... entre l'atac de Banyes de no m'han tingut prou en compte i necessito donar o fer-me el valent davant de la meva parròquia, que són els meus votants, no? I per tant, no respon ni molt menys a cap criteri mèdic o de seguretat o el que sigui, sinó que només respon a defensar el seu territori, sí, sí, i a que els seus votants doncs estiguin contents de mira, almenys ha contestat, no? Això té un recorregut curt, perquè al final el vaixell ja és fora de Canàries i navegant cap a
2: però
5: cap als Països Baixos.
2: Però a vegades l'electorat premia aquestes actituds.
5: Sí, per això t'ho dic. Per això ho fa.
3: Que també fa gràcia Mònica García dient intenta treure rèdit polític. Pues com tots els com polítics, amb qualsevol moment que ho fan.
4: Clar, el que passa és que s'espera que, a part de treure rèdit polític, quan gestionen tinguin un punt de responsabilitat.
3: Ah, sí, sí, això no? Sí, amb tot.
4: Ja no et dic el bé
2: comú. Encara és naïf, la
4: neu. No, perquè jo...
3: No,
4: perquè,
3: veritat, té tota la
4: perquè
3: raó.
4: Perquè la política però... és gestionar.
2: Hauria, sí, sí.
4: Clar,
5: llavors... No, perquè la generació de l'alarma que pot haver estat generant aquest senyor no condueix a res, al contrari. És a dir, no, quan l'OMS i els experts han estat dient no? Tothom tranquil, perquè això és el que és, i és veritat, avui mateix el senyor de l'OMS, quan ha sortit de la Moncloa, ha dit pot ser que surtin més casos, però no s'espera que en surtin més enllà de la gent que ha estat al vaixell, doncs, i ha fet una recomanació als Països Baixos dient potser que us ho mireu, això, no? De com esteu fent les quarantenes. Més enllà d'això, l'alarma que produeix aquest senyor no serveix de res, al contrari, més aviat és perjudicial per tota la resta de la societat, no?
2: Bé, veurem, en tot cas hi haurà segurament algun degoteig més de casos en els pròxims dies, però s'espera, com dèiem, que sigui de gent que estava en aquest vaixell i que si estan més o menys controlats i a més en hospitals, doncs a veure si es poden anar recuperant tots plegats. Ens queden, 4 minuts per arribar a les 4, per tant no cal que us hi estengueu gaire, però espereu per la setmana que ve, acord de pressupostos?
3: Sí.
2: Sí, però aquest sí, aquest sí és un desig o
5: no?
2: Els missatges que arriben és que
3: tu has dit que siguessin breus. Jo crec que
2: una mica més, perquè el Garriga fins d'aquí 3 minuts i mig no hi entrarà, però
3: crec que la setmana que ve, si res no es torça i si tot evoluciona com ha d'evolucionar, hi haurà pressupostos no sé si aprovats, però almenys tindrem l'acord.
4: El dubte era què passaria després de les eleccions andaluses. Abans ja sabíem que no en sabríem res. Per tant, els terminis són els que ja eren previsibles. Hi havia el dubte si amb el cas de les Mosses infiltrades i la petició de que es destitueixi a Trapero, això podia ser una dificultat en la negociació. Esquerra i Comuns han deixat clar que no. I, per tant, en principi, jo crec que si no es trenca res molt gros...
3: Alguna sorpresa hi pot haver, però en principi, si tot va com ha d'anar...
4: Sí, si tot depèn d'una bilateral, perquè allà es digui que es faran coses...
3: Exacte, moltes
2: sorpreses no hi poden haver, més que res, perquè ja estem a meitats de maig i al final acabaran aprovant els pressupostos del 26 l'any 2027.
4: I quan parlem de consideretades, la línia orbital és del 2004, vull dir que vindrà d'un any.
5: Jo crec que és esperable i a hores d'ara ja és molt desitjable. No? Perquè no cal aprovar els pressupostos al mes de setembre, perquè els pressupostos al mes de setembre no tenen gaire temps d'execució, diguem-ne.
2: Una altra cosa, sí que li arribar fins aquí després d'allargar-ho tant.
4: La resposta curta, no.
3: No, estava pensant...
5: La resposta una
3: que
5: mica més llarga és política.
3: Que l'últim president que va aprovar tots els pressupostos...
2: Això t'agrada molt, això t'agrada molt.
3: I els va aprovar temps, es deia José Montilla.
2: Sí.
3: És una dada que sempre...
2: T'he vist dir-li amb ella en persona,
3: fins
2: i tot.
3: Sí, bueno, perquè vam estar comentant aquesta dada i ell va respondre, perdona. Exacte. I el president Montilla va respondre, perdona, jo no vaig perdre ni una votació al Parlament. I aquell govern li deia el Dragon Khan.
2: Sí que t'ho va dir, és veritat.
3: És una dada que... Perquè, ostres, allò de l'aprovació... De fet, una altra dada que m'agrada molt. En els últims 15 anys hem estat més dies en pròrroga pressupostària que amb els pressupostos en vigor.
2: Que en teoria el tòpic diu que és la llei més important de la legislatura.
4: Sí, però... Dragon Khan va ser el primer tripartit.
3: És veritat. No va dir Ernest Maragall.
4: No, va ser Carretero.
2: No, jo crec que era el primer. Jo diria que era el primer.
3: Pot ser que fos el primer.
4: Però ara, segur que el del Montilla també
3: ho deia. El segon tampoc semblava una vessada d'oli.
2: Doncs pues mira.
4: Però, sí. Però amb el que ha vingut després...
3: No, clar. Bueno, clar, perquè hem ficat el xambal allà.
2: Sí, sí. Bé, en tot cas, veurem si la setmana que ve doncs, hi ha acord de pressupostos, ja ho anirem informant a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info. Nosaltres ho deixarem aquí. Queda un minut per arribar a les 4 de la tarda, un minut per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per escoltar els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia, gràcies a la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i el Maiol Roger. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: A vosaltres.
2: Ho deixem aquí. Bona tarda de dimarts a tothom.

0: les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Cinema sense límits.
2: Cinema sense fronteres.
3: Cinema sense mesures.
4: En definitiva,
5: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
6: Quan el cinema es fa ràdio.
7: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
8: Això és un blues, tio.
7: Com que un blues?
8: Sí,
7: per just... Què? Per què un blues?
8: Just blues.
7: Ah, just blues.
8: Perfecte.
7: Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. L'aturada d'avui és la primera de les tres vagues generals que els sindicats han convocat a aquesta recta final de curs. El sindicat majoritari d'educació, l'USTEC, assegura que si el govern planteja un increment salarial de 400 euros al mes, podrien aixecar les protestes, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
2: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no?
1: Precisament també aquesta emissora, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims i insisteix que l'acord tancat amb UGT i Comissions Obreres és del tot vàlid. Més notícies amb Cèlia Forment.
3: L'explosió d'una bombona de butà en un edifici al barri del Poble Nou de Barcelona ha acabat amb una persona ferida greu i una altra menys greu per cremades. Es tracta d'una mare i una filla que vivien al pis que s'ha incendiat i que estan ingressades a l'hospital. L'incendi també ha deixat 9 ferits lleus que no han estat hospitalitzats. Els bombers han evacuat de l'edifici 9 persones més i el foc ja està extingit. Anem cap allà, Miquel Jarque. Bona tarda.
4: Bona tarda. Tot ha passat a la cuina de l'habitatge. Ho ha explicat Carlos Chico, cap de operatiu dels bombers de Barcelona.
5: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i han sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9, que ara mateix estan sent o consultades per si calgués o no reallotjar-les.
4: Les primeres observacions dels bombers de Barcelona és que l'edifici no ha patit danys estructurals. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Els lletrats del Parlament veuen poc marge per portar a la justícia les amenaces racistes del diputat de Vox, Alberto Terrades, a una parlamentària d'Esquerra. A petició de la mesa, els serveis jurídics de la cambra han apuntat en un esborrany que les paraules del dirigent ultra contra Najat Driouech, d'origen marroquí, les empara la llibertat d'expressió i la inviolabilitat parlamentària. Terrades va dir-li això.
6: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Najat de Esquerra Republicana decide no votar, pues oiga, no pasa nada. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
3: L'Audiència de Barcelona absol Jair Domínguez de l'acusació de delicte d'odi. L'acusació particular, exercida per Vox, sol·licitava 2 anys de presó i una multa per haver dit en un programa de Catalunya Ràdio que el feixisme, els nazis, se'ls combat amb un cop de puny a la boca. El Tribunal de la Secció Tercera de l'Audiència de Barcelona conclou que les expressions de l'humorista, que es van fer en 2 dies després de les eleccions del 2021, quan Vox va entrar al Parlament per primera vegada, s'emmarquen dins d'un programa d'entreteniment.
1: La inflació s'accelera als Estats Units el mes d'abril fins al 3,8% interanual arran de la guerra a l'Orient Mitjà i la pujada del preu de l'energia. És la més alta en gairebé 3 anys i està lleugerament per sobre del pronòstic del mercat. L'alça de la gasolina ha influït especialment amb el galó de benzina ja per sobre dels $4.50 de mitjana quan abans de la guerra estava a $3. Precisament, mentre els ciutadans estan notant les conseqüències del conflicte, directament a la seva butxaca, el Pentàgon ha actualitzat la despesa militar que ha suposat ja la intervenció de l'exèrcit dels Estats Units contra l'Iran. La factura s'eleva ja als $29.000 milions. Rússia ha aprovat amb èxit un nou míssil intercontinental amb capacitat nuclear, segons ha anunciat Vladimir Putin. El president rus assegura que el nou projectil pot superar els 35.000 quilòmetres d'abast, cosa que li permet arribar pràcticament a qualsevol punt del planeta. Després d'aquest assaig, Putin diu que l'arma estarà operativa per entrar en combat a finals d'any i que cap sistema antimíssils la pot aturar.
7: Finalment, amb capacitat de superar tots els sistemes de defensa antimíssils existents i futurs, Sarmat es posarà en servei de combat a finals d'any.
1: A Els esports amb Sònia Oler. Bona tarda.
8: Bona tarda, Maria. El president del Madrid, Florentino Pérez, ha convocat una roda de premsa d'urgència per aquesta tarda a les 6. No se sap què dirà el president blanc un cop el Madrid acaba una temporada sense títols. La 36a jornada de Lliga arrenca aquest vespre amb 3 partits. Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. El Barça s'enfrontarà a l'Alavés demà sense Lamine Yamal lesionat i Rafinha sancionat. L'empat a 1 del Girona ahir al camp del Rayo deixa els de Mitchell amb 39 punts, marcant la permanència. Quarts per la cua i dijous rebran la Real Societat. L'Espanyol també té 39 punts i demà rep l'Atlètic Club. A l'ACB, a les 8, bàsquet Girona-Manresa, partit de la 31a jornada, i el Barça d'handbol jugarà contra l'Olborg les semifinals de la Final Four de Colònia. En l'altra semifinal jugaran el Magdeburg i el Futse de Berlín.
0: Fins aquí les notícies.
4: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La previsió de pluges intenses ha activat aquest dimarts la situació de prealerta del Pla Inuncat a Sant Just i a diverses comarques de Catalunya davant la possibilitat de xàfecs forts durant la tarda. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, des del migdia i fins al vespre augmenta la probabilitat de precipitacions que poden superar els 20 mil·límetres en 30 minuts al Baix Llobregat. Els episodis poden anar acompanyats de tempesta, calamar, sau, pedra i puntualment de fortes ratxes de vent. Protecció Civil ha advertit que es tracta d'un fenomen de distribució local, de manera que els xàfecs poden afectar només alguns punts concrets del territori. Davant d'aquesta situació es recomana retirar els vehicles de les zones inundables, especialment de l'Avinguda de la Riera, entre la carretera Reial i Ponce de León, així com de l'aparcament del complex esportiu municipal La Bonaigua. També es recomana a la ciutadania extremar la precaució en els desplaçaments, evitar travessar rieres o punts inundables i seguir l'evolució de la previsió meteorològica i dels avisos oficials. Pel que fa a política, en una recent entrevista a Ràdio d'Esvern, el portaveu de Junts per Sant Just, Ramon Figuerola, ha analitzat els temes més rellevants que van marcar el ple municipal del passat 29 d'abril. Figuerola ha ofert la visió del seu grup sobre les principals decisions preses a la sessió, posant especial èmfasi en el nou protocol contra l'assetjament sexual i la gestió de la seguretat al municipi. Sobre l'aprovació per unanimitat del nou protocol per prevenir i abordar l'assetjament dins de l'Ajuntament, Figuerola ha qualificat el document de sòlid, tot i que ha reclamat un seguiment actiu per part del govern. Segons el portaveu, és fonamental que la mesura no es quedi només en una declaració d'intencions. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I en educació, els centres educatius de Sant Just es veuen afectats avui 12 de maig i demà 13 de maig per la convocatòria de vaga del personal docent i educatiu. La jornada d'avui ha tingut seguiment a tot Catalunya, mentre que el 13 afecta especialment els centres del Baix Llobregat. La vaga inclou tant el professorat com la resta de personal educatiu. A més, el sindicat d'estudiants també s'ha adherit a la convocatòria d'aquest dimarts. D'acord amb la normativa vigent, els centres garantiran els serveis mínims establerts fixats en un docent per cada tres grups per mantenir l'atenció essencial a l'alumnat durant les jornades de protesta. La mobilització reclama millores vinculades al sistema educatiu públic, entre els quals destaquen ràtios més baixes a les aules, més recursos humans, reducció de la burocràcia i millores salarials. Els convocants assenyalen que aquestes reivindicacions tenen com a objectiu defensar una educació pública i de qualitat i millorar les condicions actuals dels centres educatius. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja estem al dimarts, avui un dimarts una mica ennuvolat, trist, estrany, gris, però bé, seguim, que el Refugi us alegrarem aquesta tarda. Ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem repassant la temporada de l'hoquei Sant Just amb l'Edu Borràs, el president, i Ferran Brull, el vicepresident de l'entitat. Seguidament, Mare meva, quin show, amb tota l'actualitat teatral. I posarem fi amb Cultura al dia, amb la Sara Vitó. Ara sí, fetes les presentacions, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom Informatiu.

Aquest dimarts, milers de mestres i professors s'han mobilitzat arreu de Catalunya en la primera de les tres jornades de vaga convocades a aquest final de curs. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament públic i també la concertada reclamen al govern millores salarials, reducció de ràtios, menys burocràcia i més recursos per l'escola inclusiva. La protesta ha tingut el seu epicentre a Barcelona amb una gran manifestació fins a la plaça Sant Jaume. L'USTEC xifra l'assistència en 80.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana la rebaixa a 26.000. El seguiment de la vaga també genera discrepàncies. Educació parla d'un 32% i els sindicats asseguren que arriba al 70%. A primera hora del matí hi ha hagut talls a carreteres com la Ronda de Dalt, l'AP7 o la C32, provocant importants retencions. Els sindicats exigeixen a la consellera Esther Niubó una nova proposta salarial i denuncien la pèrdua de poder adquisitiu del professorat. També han carregat contra la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents i han demanat dimissions. El govern diu que manté la mà estesa i recorda que dijous hi ha convocada una nova mesa de negociació. Un dels pacients ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid és positiu a l'antivirus. Ahir va començar a tenir símptomes i una segona prova PCR ha confirmat definitivament el seu positiu. Segons el Ministeri de Sanitat, el pacient es manté estable i sense empitjorament clínic evident. Aquest és un dels 10 casos confirmats vinculats al creuer Ondius. Fins ara, 3 persones han mort a causa del virus, una parella neerlandesa i un ciutadà alemany. A més, també hi ha una ciutadana francesa ingressada en cures intensives, però estable. Els altres 13 passatgers espanyols, que es troben en quarantena a Madrid, han donat negatiu i continuen aïllats sota estrictes mesures de seguretat. Els afectats demanen tranquil·litat i intimitat després de setmanes marcades per la incertesa i per la por viscuda a bord de l'embarcació. Els familiars, de moment, no poden visitar-los i el contacte es manté només a través del telèfon mòbil. Mentrestant, les autoritats sanitàries dels Països Baixos també han activat protocols preventius després que diversos treballadors sanitaris hagin estat exposats a mostres biològiques d'un pacient infectat sense seguir els protocols reforçats. L'Organització Mundial de la Salut continua monitoritzant aquest brot de la soca Andes de l'antivirus i assegura que difícilment derivarà en una crisi major, tot i que admet que probablement apareixeran més positius. La tensió institucional entre el govern canari i l'espanyol continua i el president de Canàries, Fernando Clavijo, acusa el govern espanyol d'haver ocultat informació sobre els contagis d'antivirus al creuer Ondius. Clavijo assegura que l'Estat sabia des del primer moment que hi havia almenys un positiu a bord i denuncia una deslleialtat cap a les institucions canàries. El dirigent canari afirma que el seu executiu havia demanat PCRs per a tots els passatgers abans del desembarcament, però que només es van fer controls epidemiològics. Segons Clavijo, aquesta decisió es va prendre per evitar confirmar oficialment els contagis. Des del PSOE canari, però, acusen a Clavijo d'utilitzar la crisi sanitària per confrontar políticament amb el govern central i generar alarmisme entre la població.

0: La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusat el govern espanyol d'haver-la abandonat durant el seu polèmic viatge a Mèxic. Ayuso assegura que tant ella com el seu equip es van trobar en una situació de perill extrem després que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum critiqués les intencions i, sobretot, les formes de la visita d'Ayuso. La presidenta madrilenya l'acusa ara d'alimentar protestes y de alimentar también hostilidades contra la delegación madrileña. La escuchen.
1: Que en realidad denuncio es que el gobierno de México y el gobierno de España ha puesto en peligro, bueno, a mi equipo y a mí. Es profundamente violento y peligroso y el gobierno nos ha abandonado, el gobierno de España, un representante del Estado lo ha abandonado y no solo lo ha abandonado, sino ha echado fuego desde aquí. No solo bajo amenazas, sino en una situación de peligro extremo. Nos abandonó.
0: Des de Moncloa, però, neguen aquestes acusacions i asseguren que l'equip d'Ayuso no va sol·licitar ni protecció, ni seguretat, ni tampoc suport logístic durant el viatge. Pedro Sánchez ha evitat entrar en polèmica i ha acusat Ayuso de generar conflictes també fora d'Espanya. El viatge de la presidenta madrilenya va acabar amb la cancel·lació de la seva agenda als Premis Platino, després que Ayuso denunciés presumptes pressions del govern mexicà. Unes acusacions que tant les autoritats mexicanes com els organitzadors dels premis han desmentit públicament. Nou persones han resultat ferides, dues d'elles greus, per l'explosió d'una bombona de butà en un edifici del carrer Venero, al barri de Poblenou de Barcelona. Entre els ferits greus hi ha un menor d'edat i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron. Set persones més han resultat ferides lleus. L'explosió ha provocat un incendi i l'edifici ha hagut de ser desallotjat. Els bombers de Barcelona hi treballen amb 10 dotacions per extingir el foc, mentre que el SEM ha mobilitzat 9 ambulàncies. El primer ministre britànic Keir Starmer ha tornat a assegurar aquest dimarts que continuarà al capdavant del govern malgrat la creixent pressió interna dins del Partit Laborista. Starmer ha traslladat al seu ganivet que el seu gabinet que el país espera estabilitat i que el seu executiu continuarà governant tot i els mals resultats electorals de la setmana passada a les municipals d'Anglaterra i les d'Escòcia i Gales. La crisi política, però, s'ha intensificat amb la dimissió de la secretària d'Estat d'Habitatge, Miata Van Bule, que ha demanat públicament al primer ministre que fixi un calendari per abandonar el poder. En la seva carta de renúncia, Van Bule critica la falta d'ambició del govern laborista i qüestiona la capacitat de Starmer per liderar els canvis que reclama la ciutadania. Fins a 78 diputats laboristes pressionen ara perquè el líder britànic dimiteixi després de la davallada electoral i de diverses decisions molt impopulars.

Sant Just reforça la promoció del català als establiments comercials del municipi. L'Ajuntament impulsa programes de pràctica lingüística, assessorament gratuït i formació per fomentar l'ús del català en comerços i restaurants. Protecció Civil activa la prealerta Inuncat al Baix Llobregat per risc de tempestes intenses. Es recomana retirar vehicles de zones inundables de Sant Just i extremar la precaució davant la previsió de forts xàfecs aquesta tarda. La vaga educativa del 12 i 13 de maig afectarà el funcionament dels centres educatius de Sant Just d'Esvern. Els centres garantiran serveis mínims durant les jornades de protesta convocades per reclamar millores laborals i més recursos per a l'educació pública. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Futbol Club Barcelona va celebrar ahir la seva 29a Lliga amb una rua multitudinària pels carrers de Barcelona. Segons l'Ajuntament, prop de 750.000 persones van tenyir la ciutat de blaugrana per acompanyar l'equip en un recorregut històric que va començar i acabar a l'Spotify Camp Nou. Els més aclamats van ser Hansi Flick, Lamine Yamal i Pedri, en una celebració plena de càntics, confeti i molta emoció. Els jugadors van compartir samarretes, signatures i moments amb l'afició durant tota la rua. Dos dels grans protagonistes van ser Robert Lewandowski i Chesney, que van liderar la rua amb molt d'humor i molta festa. I ahir el Girona va empatar un contra el Rayo Vallecano i continua patint per aconseguir la permanència. Els madrilenys es van avançar al tram final del partit, però Cristian Estuani va rescatar un punt vital pel conjunt català amb un gol in extremis. Tot i l'empat, el Girona segueix molt a prop del descens. Els de Mitchell són 17ens, amb només 2 punts de marge sobre l'Alavés, quan falten tres jornades per acabar la competició. I el Real Oviedo s'ha convertit en el primer equip en caure a la segona divisió aquesta temporada. L'empat entre el Rayo Vallecano i el Girona ha deixat els asturians sense opcions matemàtiques a la permanència. I la selecció espanyola ja té definida la seva prellista de 55 futbolistes per al Mundial, una convocatòria vinculant de la qual sortirà la llista definitiva de 26 jugadors. Això significa que qualsevol futbolista que no hi sigui ara ja queda totalment descartat per la cita mundialista. Luis de la Fuente manté el bloc habitual amb noms com Pedri, Rodri, Cubarsí, Lamine Yamal o Nico Williams, però també incorpora sorpreses destacades com Alberto Moleiro, Marc Pubill o Sergio Gómez. Alguns jugadors arriben tocats físicament, com Nico Williams o Lamine Yamal, però continuen sent peces clau per al seleccionador espanyol. I ara sí, presentem la cançó del dia.

0: avui hem de dedicar la cançó del dia a una persona molt especial, perquè avui és el seu aniversari. Avui dediquem la cançó del dia a la Carmen Perelló, una gran amiga meva i una de les grans seguidores del Refugi. El missatge de la peça d'avui és profundament tendre. Parla d'aquell amor silenciós, observador i gairebé tímid, que no necessita de grans discursos. El protagonista en relata com s'imagina fent-se petit per poder endinsar-se en l'univers d'una persona molt especial, per així poder compartir, encara que sigui una estona, allò que aquella persona sent. La cançó també reflexiona sobre com els aniversaris no només celebren anys, sinó records, somnis, expectatives i plans encara per fer. La cançó juga constantment entre la fantasia i la realitat, però el que realment importa és el privilegi de poder estar al costat d'algú en un moment tan important per la seva vida. I darrere d'aquesta sensibilitat hi ha un dels grups més influents de la música catalana, amb un estil molt literari, van revolucionar l'escena musical, portant històries petites, humanes i profundament imaginatives al centre de les seves cançons. La seva música combina emoció, ironia i poesia d'una manera molt única, convertint situacions aparentment simples en relats immensos. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2011. Forma part de l'àlbum 10 milles per veure una bona armadura. I la cançó ens descriu enmig d'una festa. Què? Avui és molt, molt fàcil, eh? Però abans de desvetllar la cançó, he de posar un missatge molt especial que ens ha enviat una persona també molt especial per a la nostra estimada Carmen. Escoltem-lo, va.
1: Bona tarda, gent del Refugi. Avui és un dia molt important. És l'aniversari d'una persona molt especial i des d'aquí volia tenir un detall amb ella. Carmen Perelló, que tinguis un molt feliçós 24 anys perquè siguis complint molts més al nostre costat.
0: Doncs una especial dedicatòria del Ramon, un gran amic de la Carmen que, escolta, és de Sevilla i s'ha atrevit a parlar el català, clar que sí. Ara sí, Carmen, moltes felicitats. Avui, aniversari de Manel, va per tu.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

Doncs una cançó preciosa aquesta de Manel. I Carmen, acaba de disfrutar molt del teu dia. Ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 12 de maig, celebrem el Dia Internacional de la Infermeria. Un dia necessari per reconèixer, valorar i, sobretot, agrair la feina immensa que fan infermers i infermeres d'arreu del món. Professionals que dediquen la seva vida a cuidar la dels altres. Els infermers i infermeres són les persones que ens acompanyen en els moments més vulnerables de la nostra vida. Quan tenim por, quan estem malalts, quan estem molt fràgils. Són qui ens donen la mà abans d'una operació, qui ens tranquil·litzen quan tot sembla anar malament i qui ens cuida quan nosaltres mateixos no podem fer-ho. I això va molt més enllà d'una feina, és una vocació, és posar la vida al servei dels altres amb una generositat enorme, amb jornades duríssimes, amb cansament físic i emocional, amb una pressió constant, però sense perdre mai aquella part humana que els fa tan importants. Però aquest reconeixement no hauria de limitar-se només als dies difícils o a les grans crisis. Hauria de ser constant, perquè cada dia, en centres de salut, hospitals, ambulàncies o residències, hi ha persones cuidant-nos amb una dedicació admirable. I avui també és un bon dia per ampliar aquest agraïment a tot el personal sanitari, metges, auxiliars, tècnics, personal de neteja, administratius, totes aquelles persones que fan possible que el sistema sanitari continuï funcionant i que massa sovint no reben el reconeixement que mereixen. Al cap i a la fi, la salut és el més important que tenim, i darrere de la nostra salut hi ha persones que han decidit dedicar la seva vida a cuidar-nos. Per això, avui 12 de maig, més que felicitar-los, els hauríem de donar les gràcies. Gràcies per la paciència, per l'empatia, per la força i per ser-hi sempre, fins i tot en els moments més difícils.

0: I ara parlem amb l'Edu Borràs, president de l'Hoquei Sant Just, i amb el Ferran Brull, vicepresident esportiu de l'entitat. Bona tarda, què tal, com esteu?
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Doncs molt bé. Doncs comencem, si voleu, directament. Anem pel plat fort. El primer equip masculí, després de tres temporades a l'Hoquei Lliga, s'ha perdut la categoria. Quina valoració general feu d'aquesta temporada, marcat per aquest descens?
2: Bé, a veure, sabíem que començaríem per aquí, perquè vulguis sí. O no, és un fet destacat. Després d'estar tres anys a la màxima categoria a l'Hoquei Lliga, que no haguem mantingut categoria, és un fet destacable. Han sigut un cúmul de circumstàncies que ens han portat aquí. Al final, si heu anat seguint l'equip durant la temporada, joc n'hem tingut, oportunitats també, però petits detalls han fet que al final la situació hagi sigut la que ha sigut i no hem pogut mantenir categoria. Això no vol dir que el projecte no hagi estat portat com esperàvem, però el resultat ha sigut el que ha sigut.
0: Malgrat el descens, malgrat la pèrdua de la categoria, esteu contents en com ha respost l'equip a la pista?
1: Molt. La veritat és que molt. Han estat tres anys inolvidables, amb uns jugadors 50% de la casa, 50% fitxatges, que ho han deixat tot a la pista, el primer, el segon i el tercer any. Vull dir, cap tipus de retret, ni el cos tècnic, i nosaltres encantats. I bueno, tots tenen clar els 5 minuts d'haver acabat l'últim partit on es va certificar el descens, que, bueno, que hi tornem l'any que ve i ho tornem a intentar-ho i que aquí estem i que, bueno, que a vegades són coses que passen, però nosaltres com a club, i entenc que l'afició també, així ens ho va demostrar també l'últim partit omplint la bona aigua, tots molt contents.
0: Malgrat això, què creieu que li ha faltat a l'equip per acabar d'aconseguir aquest gran objectiu que era aconseguir la permanència?
2: A veure, com t'hem dit, ja són tot un súmum de circumstàncies, però una cosa que, diguéssim, un soroll de fons que hem anat sentint durant tot l'any ha sigut la falta de gol o la falta d'encert, perquè al final el gol el teníem, el que passa que potser la sort en algun moment ens ha acompanyat al nostre cantó i sí que hem notat una falta d'encert anotador, de tenir els partits dominats, de veure que el joc el podies marcar, aguantaves els marcadors, però et faltava aquest punt.
0: Aquest gol tan important, eh?
2: Sí.
0: Edu, per tu ha estat la primera temporada davant de la presidència del club. Personalment, com ho has viscut? Perquè, clar, ha estat un any fort d'emocions.
2: Mira, t'anava a dir fort d'emocions perquè realment ha sigut un any, però no només pel primer equip, perquè a vegades un pensa en un club i sempre veu l'estandard, que no deixa de ser el primer equip,
0: sí.
2: Però el dia a dia del club és una cosa molt apassionant i que realment te n'adones que és un club molt viu, on hi ha molta vida, que més enllà del que és el primer equip, tota la base, tot el moviment, el que deia el Ferran, no? Sentir-se acompanyat de l'afició fa que no tingués un moment de descans.
0: Sí, me'n recordo que a principi de temporada ho parlàvem, que aquest any teníeu moltíssims equips. I clar, entenc que això són emocions fortes per tot arreu.
1: Són 25 equips.
0: Exacte. No tenia la xifra, però mira, 25, sí. És espectacular.
2: Això, el Ferran, que ho pateix cada cap de setmana, que s'ha d'organitzar la graella de partits i entrenadors...
0: A tot no arribes, no, Ferran?
1: Bueno, s'intenta arribar. Aviam, per sort, hi ha molta gent col·laborant en el club
0: i
1: ho traiem endavant. Vull dir, una de les coses bones del club, i això és purament veritat, és tota la col·laboració de pares, mares, delegats... Vull dir, vosaltres heu de veure en un partit d'Hoquei Lliga la de gent que hi ha desinteressada des de la porta, venent entrades, locutant els partits, portant el vídeo... Bueno, coses que deies, d'on te'ls traurem la primera vegada i d'on t'entrarem tanta gent? I és al revés, mira, un dia vam fer una mig calçotada, mig barbacoa, abans d'un partit, i la van fer els pares. Vull dir, veritablement, no deixem de ser un club important, però un club familiar.
0: I tant. Per tant, la massa social del club està en perfectes condicions, en una salut envejable.
1: Esperem que segueixi així.
0: A Europa vau superar la primera eliminatòria contra l'Epoa, però en la següent vau caure contra el Noisy. Vau quedar satisfets amb el paper a Europa?
2: Home, un sempre té ganes d'haver arribat més enllà. Diguéssim que quan vam veure que la primera eliminatòria la passàvem, amb dificultats, tot s'ha de dir, sí que... Hi havia el soroll de fons de dir a veure si arribem a la Final Four, a veure si podem. I potser sí que ens ha quedat aquesta espineta clavada de dir haver-hi arribat. No, sí. Al final no, l'objectiu aquest de guanyar o no guanyar és una cosa que és, diguéssim, més utòpica, però sí, el poder competir, trobar-te en aquesta tessitura, sempre ho busques.
1: Aquí jo crec que el problema va estar, i és que l'any anterior, l'Alcoi, l'equip d'hockey lliga, també la va guanyar, no deixa de ser, no fàcilment, la va guanyar, llavors tothom posava l'equip català serà el favorito. No, l'equip català també té que jugar. I ens vam trobar amb nois que la veritat que venien molt preparats, venien molt forts, van portar quasi 200 persones d'aficionats des de França aquí, sorollosos, i clar, bueno, final, l'esport és el que diem tots, ha d'entrar la pilota, i la seva va entrar i la nostra no.
0: El partit d'anada aquí a la Bonaigua va ser l'anada a la Bonaigua. Clar, es va perdre aquest partit, potser això va ser un cop dur, no?
1: Sí, perquè t'esperes guanyar, vull dir, l'equip estava molt mentalitzat, en què en aquell moment la prioritat seguia sent lo que lliga, perquè ja començàvem a patir una mica, ja vèiem que necessitàvem punts, però nosaltres, vamos, el cos tècnic ho va dir-ho ben clar, i la Junta, que no teníem que tirar cap tipus de competició, vull dir, no. Vam anar a jugar, ens van guanyar, escolta, felicitar-los, ells van quedar segons de la tropi, no van poder guanyar la final, però escolta, endavant, un altre any, doncs, si tornem a ser-hi, mirarem de fer-ho millor i bueno,
0: i tant que sí, segur que sí. Va ser un cop dur mentalment per això, per l'equip? Després, les setmanes següents, aquesta eliminació
1: no.
0: Va afectar?
1: No, absolutament no. Aviam, els nanos tenien moltes, moltes esperances, els agradava molt, feia gràcia això de fer una final fort, sí. A vés a saber on, perquè aquí Sant Just, al ser el pavelló petit, era molt difícil portar-la, però bueno, hagués anat molt bé anar a fer una final fort a Portugal. Una altra cosa és que econòmicament ho haguéssim pogut suportar o no, perquè al final Europa aquest any ens ha deixat allò que dius, ostres, no sé, aviam els costos tan elevats de dos viatges a França. Però els nanos bé, van veure clar el que havia passat, escolta, el dia següent a treballar i a parlar que lliga. És el bo que ha tingut aquest equip, que han anat tots a una, un grup, torno a dir, molt maco, i bueno, i segueixen entrenant cada dia, la lliga ha acabat fa 15 dies, i ahir mateix, quan vam sortir de la Junta, vam veure un ambient maquíssim, fins i tot amb l'entrenador amb els patins jugant amb ells, vull dir, cap tipus de...
0: A principi de la temporada em comentàveu, no, que l'equip d'hoquei d'aquí de Sant Just parteix d'una situació de desigualtat evident en contra dels seus rivals a l'hoquei lliga, sobretot en la capacitat econòmica i també en la d'espais. Creieu que ha afectat més aquest any? Que ho heu notat més?
2: Jo diria que estem en una situació igual que l'any anterior. A nivell d'espais, vull dir, no tenim... O sigui, no hi ha hagut cap canvi, ni en positiu ni en negatiu, per tant, tot el contrari, sempre hem buscat punts d'acord tant amb el complex de la Bonaigua com amb l'Ajuntament quan hem requerit suport en aquest en tema d'infraestructures, i amb aquest punt estem molt agraïts. I a nivell de recursos, són els recursos que ja havíem previst d'entrada a l'hora d'elaborar els pressupostos, i sí, comparem també respecte a altres clubs dintre de l'Hockey Lliga, ja sabíem una mica dintre del rang en el qual ens situàvem. Sabem que hi ha, diguéssim, també en aquest sentit estrats per a nivell pressupostari.
0: Per tant, no ho heu notat més que en altres temporades, eh?
2: No és un factor diferencial.
0: Una mica la mateixa que...
1: Sí, ha hagut una mica més de despesa pel tema d'Europa, però clar, sí que és veritat que si tinguéssim més sponsors podríem estar al grup intermig. És a dir, podríem dividir l'Hockey Lliga en tres grups, nosaltres estem al grup QE, econòmicament parlant. Vull dir, hi ha equips que tenen barbaritats, no de sponsors, sinó financiats pels propis ajuntaments, però clar, són llocs costers, on els hi entra una entrada econòmica molt forta a l'estiu, llocs amb un pedigrí, com pot ser la mateixa Alcoi, que clar, és una ciutat monumental, que la gent té allà molts hotels, clar, nosaltres partim de la base que som Sant Just d'Esvern, vull dir, hem de tindre clar on estem i a qui representem. Llavors, pensant en això, supersatisfets.
0: Que bé. Després del descens, ja s'han confirmat dues sortides importants. Iñaki Cabezas, que no sé si està confirmat encara, però tot apunta que marxa a l'Igualada.
1: Això no ho sabem.
0: I Xavi Urguillos, que també apunta que marxa a l'Alcoi. Com va viure des de dins de la Junta aquestes decisions d'aquests dos jugadors?
2: Però són decisions que tu, si et poses en la dinàmica de jugadors que estan al primer nivell, hi ha decisions que les pots entendre perfectament, en el sentit que hi ha jugadors que tenen un potencial de creixement molt gran, i és el cas dels dos, tant del Xavi com de l'Iñaki, que són jugadors amb molta projecció. L'Iñaki l'any passat estava seleccionat a la selecció sub-23 a nivell estatal, per tant, o sigui, hem de veure que aquests jugadors tenen molt potencial, i al final el que busquen és oportunitats, i arriba un moment en el qual nosaltres, com a projecte esportiu, no els limitem aquest creixement. Hi ha un moment en el qual ells prenen la decisió de sortir, i aquest procés ha sigut una cosa molt transparent, molt parlada, i al final acaba saltant a la premsa i acaba explicant-se aquesta situació, quan ja nosaltres la tenim notificada, ho hem parlat, i són processos que no
0: per
2: porten
0: tant,
2: cap complicació.
0: El fet del descens no ha tingut res a veure.
2: No, la decisió estava presa
0: des d'abans,
2: fa molt temps, i molt temps abans que hagi saltat a la llum pública ja se'ns va notificar i ho vam parlar.
0: S'esperen més sortides?
2: A priori no.
1: En aquests moments, no.
0: Vale.
2: També una cosa que ens agradaria poder donar és la confirmació de les renovacions, però és una cosa que ja farem a través dels canals de comunicació del club.
0: D'acord. I davant d'aquestes sortides, entenc que l'equip s'haurà de reforçar. Com està la situació del mercat? Com el veieu?
1: El mercat està difícil, la veritat, perquè a més nosaltres busquem un tipus de jugador que s'acomodi, entre cometes, al nostre tarannà com a equip. És a dir, volem gent que faci servir el nostre modus de joc, una mica diferent a la resta de que lliga, i a sobre que aporti vestidor. És a dir, a vegades pots haver dit, pot vindre Pepito. No, és que el Pepito, cuidado, que et destrossarà el vestidor. A lo millor s'intenta més, a vegades, intentar fer aquesta família i trobar aquest jugador. Aquesta peça que ens faltaria, és com un poder de 1.000 peces, però et falta una que quadri perfecta. Llavors, això és el que tant els tècnics, tant el director tècnic, el Borja, com el Mia, l'entrenador, juntament amb la part, podríem dir, econòmica del club, estan buscant i es trobarà. I això sí que podem avançar, Presi, és que tindrem un equip a OK Plata amb moltes garanties per estar dalt. Vull dir, no es pot prometre res, però l'objectiu del club

0: el nostre objectiu a l'hora de confeccionar l'equip de l'any que ve.
1: Entenc que vosaltres també ja esteu una mica analitzant qui hi haurà, no?, en aquesta divisió de plata. Com veieu la Lliga? Com veieu la resta d'equips?
2: Mira, molt complicat. Per començar, l'any que ve ja hi ha 4 equips més, 2 per grup, perquè amplien, però els 4 són espanyols. És a dir, català només en puja un. És a dir, ja són 2 desplaçaments més.
1: Clar,
2: vull dir, costarà. Molts equips són una mica desconeguts, ja s'està treballant, però clar, encara falta decidir qui puja d'hoquei bronze. Vull dir, el gruix els tenim. I hi ha jugadors molt bons i equips molt bons.
1: I tant. El que segur és que com a junta el que tindreu és un estiu molt mogudet, això segur, no?
0: Jo et diria que la feina s'ha de fer abans de l'estiu.
1: D'acord. Anirem sabent coses, no? Per tant, a les xarxes ens anireu anunciant cosetes.
2: Sí.
1: Esteu reservats, eh?
2: No, reservats no, home. No, jo, a mi m'agradaria poder-te dir ara Pepito i Menganito, o això és o l'altre. Però no, perquè s'està treballant amb calma, amb seguretat. En aquests moments, l'Hockey Lliga, per molt que nosaltres ja hàgim acabat, els 8 primers encara estan en ple playoff. Ningú de cap equip et dirà on t'anirà si és que vol canviar, perquè està immers en un playoff.
1: Clar.
2: Això sí que es porta molt bé. Les xarxes van plenes
1: de rumors, no?
2: De rumors. El 50% són certs, la veritat. Però clar, és que cada dia també qui sap si demà pot... No sé, és que... No és que estiguem reservats, és que no ho tenim... Ho estan treballant.
1: Vale, d'acord. Estarem pendents, doncs, des de les vostres comunicacions oficials. Anem a parlar del femení, que les noies han aconseguit el seu objectiu, que era mantenir la categoria a primera catalana. En aquest sentit, entenc que el club està molt content, no?
2: Aquesta és una de les 3 grans notícies del club d'aquesta temporada. Quan dic grans notícies, n'hi ha moltes, eh? Però esportivament parlant, els 3 àmbits forts són el femení, el sènior femení, el juvenil i el benjamià, que els 2 altres equips han estat a campionats i un encara està. I com a club és una gran alegria.
1: Me'n recordo que vam parlar aquí a principi de temporada sobre el femení, que era una temporada complicada perquè venien d'aquest ascens que va ser directe, no va ser directe, no va ser per burocràcia, i la realitat és que vosaltres ho encaràveu, no amb dubtes, però sí que amb cert respecte.
0: Bueno, una mica s'ha vist, el transcorre del que ha sigut la temporada, s'ha vist que fins fa no massa no estava assegurada la plaça en la primera. O sigui, s'ho han lluitat molt les noies.
1: I tant.
0: Vull dir, en aquest sentit és el que diu el Ferran, és una victòria. Mantenir-se era una victòria, una mica el que vam comentar l'anterior vegada. El projecte estava fet per mantenir-se a segona i intentar pujar a primera. Quan et diuen que per una qüestió de situació burocràtica has de saltar a primera, clar, això et canvia una mica la planificació, i ho han fet molt bé.
1: I tant que sí. L'objectiu de cara a la pròxima temporada és mirar cap a dalt o encara han de ser prudents?
2: Molt prudents. Molt prudents, amb tranquil·litat. El club està fent un gran esforç i està fent un boom femení molt, molt, molt gran. S'està treballant molt bé des de la base, però és la primera fornada de nenes de Sant Just amb una certa edat que poden lluitar a primera catalana. Tenim la primera catalana juntament amb el FEM 17, que aquest any han jugat conjuntament. Han jugat nenes de menys de 17 anys a primera catalana, que és normal, en el món femení. Però, clar, tenen que pujar moltes nenes de baix. Vull dir, és un projecte a llarg plaç, però bueno, pots trobar sorpreses, igual que l'any passat van ampliar els grups de primera catalana. Qui et diu que l'any que ve no amplien la següent divisió, que seria la nacional catalana, i ens hi conviden per classificació, perquè ojo, que quedi clar que vam pujar per classificació, no per cap cosa burocràtica rara de manyar de partits ni de comprar plaça, sinó va ser orgànicament. I vamos, molt contents, i ens esperar poguent ampliant amb aquestes jugadores que vinguin de la base.
1: Perquè el projecte femení de l'hoquei Sant Just dins del club continua creixent, i entenc que el club segueix apostant molt per aquesta secció, no?, per potenciar-la.
2: Totalment. És que el hoquei a dia d'avui, si no és en femení, no és hoquei.
1: Exacte. Bueno, qualsevol esport.
2: Exacte.
1: Qualsevol esport. I no m'ho deixo, que abans ho he comentat, aquest cap de setmana, campions de la Copa Elite amb el juvenil contra l'hoquei Caldes. Una altra gran notícia pel club, eh?
2: Sí, perquè a més és un grup que està format des de fa molt de temps, que ha anat pujant, que fa 2 anys va estar dintre campionats. Ara crec que van quedar tercers de Catalunya. Si m'estic equivocant, que em perdonin els integrants i els tècnics. Però bueno, aquest any van tindre la mala sort de caure.

0: caure en el grup de la mort a preferent, van quedar tercers de grup, que els va passar a elit en vez de la Copa, a la Copa Catalunya, sí, forta, per dir una manera, mm-hmm, Campionat de Catalunya, on s'han quedat els primers de la Copa Elit, que serien els novens de Catalunya. Vull dir, ostres, perfecte. Vull dir, una, sí, final amb penals, bueno, amb faltes directes, i molt emocionant, i els nanos molt contents, i el club, per suposat, molt content.
1: I per anar acabant, una de les grans demandes històriques de l'entitat, del vostre club, és la de més espais per entrenar. Com està la situació actualment?
2: Una mica el que et deia, ara mateix estem a l'espera de veure què passa. De moment sabem amb les pistes amb les que podem comptar, i amb això és el que treballem. Vull dir, el que ens agrada és ser molt pragmàtics, en el sentit, mm-hmm, de demanar, i el dia que se't concedeixi llavors canviarem una miqueta a l'escenari, però de moment veiem el que és plausible, i a partir d'aquí dimensionem el número d'equips per poder tenir les hores de pista necessàries de cadascú. Mm-hmm. Sí que és veritat que seguim apretant per poder disposar de millors equipacions i més pistes, eh? Això no quedi cap dubte, però de moment...
1: Perquè ara mateix com està funcionant? Només amb la Bonaigua o amb altres pistes?
2: No, també tenim el Montseny, el mm-hmm, pati del Montseny, també entrenem allà.
1: Mm-hmm. I s'està mirant per ampliar altres zones o...
0: És que el problema està que pistes amb tanques no n'hi ha. Mm-hmm. El nou pavelló de Majuí ha de deixar-nos, entre comptes, més hores a la Bonaigua, perquè gent de la Bonaigua es traslladarà allà. Vale. Nosaltres no podrem, mm-hmm, perquè no hi haurà tanques, però bueno, ha de descongestionar, vale, tot, mm-hmm, clar, la Bonaigua, clar, una mica. Doncs entenem que algunes hores guanyarem,
1: d'acord,
0: més tranquils, perquè així també el problema que tenim moltes vegades amb els petits a primera hora, que, mm-hmm, no hi ha suficient espai pels petits, i pels grans a final, perquè clar, acaben entrenant a quarts de 12 de la nit, clar, i clar, si al dematí treballen... És difícil.
1: Complicat.
0: Però,
1: sí,
0: bueno,
1: sí,
0: ens passa a tots els esports, eh? Tant, sí, no, sí, és el, sí, nostre.
1: No, la situació a Sant Just és aquesta per gairebé tots, mm-hmm, tots els equips. I abans que acabi la temporada, ens hem de fixar en alguna cosa més, en algun esdeveniment més que encara queda per viure?
0: El més important, aquest proper cap de setmana, Campionats de Barcelona, al Complex Esportiu de Sant Cugat, a la Rambla del Celler, mm-hmm, el Benjamí A, disputarà els Campionats de Barcelona amb opcions maques de fer un molt bon paper, segur que el faran, perquè els nanos estan il·lusionadíssims i encantats. I a partir d'aquí, depèn del resultat, doncs d'aquí 15 dies, Campionats de Catalunya, Benjamí, a la Seu d'Urgell. Vull dir, mm-hmm.
1: Per tant, depèn del resultat que hi hagi el Campionat, exacte, de Barcelona, vas a Catalunya.
0: Si no estic errat, són 12 equips que s'han classificat per al Campionat de Barcelona, dels quals 6 aniran al Campionat de Catalunya.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir, bueno, tenim un equip que té ganes, que ha lluitat molt bé tota la temporada, que, bueno, que ho ha donat tot, molt ben entrenats pel Gerard Miquel, i vinga, a passar-ho bé, sobretot que s'ho passin bé,
1: això sí,
0: i
1: clar,
0: això, perquè... que intentin la pilota entrar, per suposat, però que s'ho passin bé, que els nanos són molt petits encara.
1: Benjamí, que és el que t'anava a preguntar, quants anys és?
0: Pues ara m'enganxes a mi, però tu ho tens claríssim, 11 anys. Amb 11 anys has de gaudir de l'esport, dels, mm-hmm, amics, dels altres equips, perquè es fan moltes amistats,
1: i
0: si guanyes... És allò que dius.
1: Sí, sí.
0: Perfecto.
1: I tant, millor que millor. Doncs estarem molt pendents d'aquest Benjamí, i també estarem pendents de què ens prepareu per la temporada vinent. Edu, Ferran, gràcies per venir avui a Ràdio d'Esvern. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu.

0: I ara sí, us deixem amb els butlletins informatius. Primer, el de Catalunya Ràdio i després el de casa nostra, el de Rai d'Esvern. Fins aviat.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Tarda de tempestes molt intenses. Fins ara les precipitacions han afectat especialment el Baix Llobregat i el Vallès, però cada cop afecten més comarques i en algunes zones van acompanyades de pedra. Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència i allunyar-se de zones inundables. Quina és la situació a hores d'ara? Néstor Gómez, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Doncs continuem pendents d'aquests ruixats que ara mateix estan afectats als nuclis més actius de tota Catalunya, a l'àrea de Barcelona o la mateixa ciutat de Barcelona. La part positiva és que passarà ràpid. En qüestió d'una horeta, horeta i mitja aproximadament, ja haurà marxat. Però tot i així, déu-n'hi-do, les pluges que han descarregat, especialment a punts del prelitoral. Destaquem, per exemple, 54 litres a Monistrol de Montserrat, 51 al Monestir de Montserrat, 36 al Carme, 36 a Rellinars, 37 a Vacarisses, 32 a Castellbisbal. Pluges que continuaran encara actives, especialment a l'àrea de Barcelona, durant les immediates hores, i també destaquem les que es troben cap a l'àrea de la Garrotxa, on a Olot ja han deixat caure més de 20 litres per metre quadrat. Unes pluges que de cara al vespre s'aniran desplaçant cap a les comarques de Girona, però tenen les hores comptades. Un cop arribi la nit, aquestes tempestes tendiran a dissipar-se per deixar pas a una nit i matinada força plàcida. Per una altra banda, destaquem les temperatures, que han arribat avui als 27 graus, però que en moment de tempesta, en el cas, per exemple, del pantà de Siurana, aquests 27 graus s'han convertit a l'entorn dels només 16 graus, o a Castellbisbal, dels 24 graus. Un cop ha passat la tempesta, la temperatura màxima rondava la xifra dels 12 graus.
2: Més notícies amb la Txell Vallespí.
4: Esquerra i els Comuns reclamen al govern de Salvador Illa una proposta que permeti reobrir la negociació amb els docents després d'una nova jornada de vaga general educativa. Sentim la portaveu parlamentària dels Republicans, Esther Capella, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
5: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Nosaltres interpel·lem directament al govern, doncs, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
6: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. Això és el que ha de fer el govern i deixar-se d'ocurrències.
4: Avui la vaga de mestres i de professors ha tingut un seguiment del 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'Austec.
2: El president de les Canàries acusa el govern espanyol d'amagar que hi havia contagiats d'antivirus quan el creuer va arribar a Tenerife. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que és mentida i acusa Fernando Clavijo d'intentar boicotejar des del principi fins al final.
7: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
8: O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Yo no me voy a meter en estas polémicas. El gobierno ha actuado con toda la transparencia.
4: Keir Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i tres alts càrrecs del govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació.
2: El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet a tràmit la denúncia del grup ecologista GPEC Ecologistes de Catalunya perquè revisi la concessió d'aigua del riu Siurana al Priorat, que es deriva cap al pantà de Riudecanyes, al Baix Camp. Els ecologistes parlen de dia històric després de prop de 40 anys de lluita. A Tarragona, Ricard Buigas.
9: Bona tarda. L'advocada dels ecologistes, Meritxell Cotrinas, diu que la concessió actual que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va atorgar fa gairebé un segle i que permet derivar 4.000 litres per segon del riu Siurana al pantà de Riudecanyes ha quedat obsoleta.
10: Això és una gran problemàtica que ja no només passa aquí, sinó que passa amb totes aquestes concessions que es van atorgar fa gairebé un segle a perpetuïtat, no? que les condicions de fa 100 anys, evidentment, a nivell ambiental, no són les mateixes que ara. No?
9: La denúncia s'ha presentat a l'Aragó perquè la seu de la Che és a Saragossa. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: I molt pendents dels esports, Ruth Vilà, bona tarda.
4: Bona tarda. El president del Madrid, Florentino Pérez, ha convocat una roda de premsa d'urgència per aquesta tarda. Florentino Pérez encara no ha comparegut a la sala de premsa del Real Madrid. Ho havia de fer ara. Podreu tenir tota la informació del que diu el president del Madrid a la tarda de Catalunya Ràdio quan acabem el butlletí. La 36a jornada de Lliga arrenca aquest vespre amb 3 partits. Celta, Llevant, Betis, Elxio, Osasuna, Atlètic de Madrid. El Barça, l'entrenador Hansi Flick, ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada més opcional. A l'ACB a les 8, avui tenim un bàsquet Girona-Manresa, és partit de la 31a jornada de la Lliga, i el Barça d'handbol jugarà contra l'Aalborg a les semifinals de la Final Four de Colònia. A l'altra semifinal jugaran el Magdeburg i el Fuchet de Berlín.
1: Fins aquí les notícies.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La previsió de pluges intenses ha activat aquest dimarts la situació de prealerta del Pla Inuncat a Sant Just i a diverses comarques de Catalunya davant la possibilitat de xàfecs forts durant la tarda. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, des del migdia i fins al vespre augmenta la probabilitat de precipitacions que poden superar els 20 mil·límetres en 30 minuts al Baix Llobregat. Els episodis poden anar acompanyats de tempesta, calamar, sau pedra i puntualment de fortes ratxes de vent. Protecció Civil ha advertit que es tracta d'un fenomen de distribució local, de manera que els xàfecs poden afectar només alguns punts concrets del territori. Davant d'aquesta situació es recomana retirar els vehicles de les zones inundables, especialment de l'Avinguda de la Riera, entre la carretera Reial i Ponce de León, així com de l'aparcament del complex esportiu municipal La Bonaigua. També es recomana a la ciutadania extremar la precaució en els desplaçaments, evitar travessar rieres o punts inundables i seguir l'evolució de la previsió meteorològica i dels avisos oficials. Pel que fa a política, en una recent entrevista a Ràdio d'Esvern, el portaveu de Junts per Sant Just, Ramon Figuerola, ha analitzat els temes més rellevants que van marcar el ple municipal del passat 29 d'abril. Figuerola ha ofert la visió del seu grup sobre les principals decisions preses a la sessió, posant especial èmfasi en el nou protocol contra l'assetjament sexual i la gestió de la seguretat al municipi. Sobre l'aprovació per unanimitat del nou protocol per prevenir i abordar l'assetjament dins de l'Ajuntament, Figuerola ha qualificat el document de sòlid, tot i que ha reclamat un seguiment actiu per part del govern. Segons el portaveu, és fonamental que la mesura no es quedi només en una declaració d'intencions. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I en educació, els centres educatius de Sant Just es veuen afectats avui 12 de maig i demà 13 de maig per la convocatòria de vaga del personal docent i educatiu. La jornada d'avui ha tingut seguiment a tot Catalunya, mentre que el 13 afecta especialment els centres del Baix Llobregat. La vaga inclou tant el professorat com la resta de personal educatiu. A més, el sindicat d'estudiants també s'ha adherit a la convocatòria d'aquest dimarts. D'acord amb la normativa vigent, els centres garantiran els serveis mínims establerts fixats en un docent per cada tres grups per mantenir l'atenció essencial a l'alumnat durant les jornades de protesta. La mobilització reclama millores vinculades al sistema educatiu públic, entre els quals destaquen ràtios més baixes a les aules, més recursos humans, reducció de la burocràcia i millores salarials. Els convocants assenyalen que aquestes reivindicacions tenen com a objectiu defensar una educació pública i de qualitat i millorar les condicions actuals dels centres educatius. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Bona tarda, Carles. Bona tarda, Javi. Què tal? Com esteu?
1: Bona tarda. Moll. O sigui, crec que...
0: Avui és d'aquells dies que dius, ostres, tant de bo tenir la càmera enxufada.
1: No, o sigui, estaria...
2: Anem a fer un vídeo nosaltres.
1: És d'aquells dies que realment el nom de la secció té sentit.
0: Sí, avui és un show. Avui sí que és un show.
1: Bueno...
0: Sí.
2: Ah, però explica'ns per què, no, Javi? La gent no m'està veient.
1: Bueno, us explico. Sabeu que ara fa res ha començat a diluviar, no? Doncs jo tinc un trajecte de me casa fins que quedo amb el Carles amb el cotxe que em porta fins aquí i he dit, farà ploure, però sí, jo sé que plourà després d'aquest trajecte. Dic, agafo la bici que arribaré abans i vaig... Doncs no, o sigui, ha sigut agafar la bici, pujar un carrer i començar a ploure granizo, o sea...
0: Boles.
1: Boles, que jo he sentit a la meva cara i quan m'he baixat de la bicicleta ha parat a ploure. Ha sigut aquests 10 minuts de trajecte en els quals, bueno, ha arribat moll, o sigui, tinc els pantalons amb dos colors diferents.
2: Bàsicament ara mateix jo està semidespullat,
0: sí.
2: La roba està secant-se espontàniament a la cadira de la ràdio.
1: He hagut d'agafar els mitjons i...
2: Exprimir-los,
1: perquè, bueno...
0: Eren una bassa d'aigua. No?
1: Bueno.
2: Però més contrastes, perquè aquest matí ha fet un sol i una calor. De fet, jo m'he posat moreno, perquè estava a Barcelona manifestant-me.
0: Bé, Carles, bé.
2: I fèiem molt de sol aquest matí.
0: Sí,
2: manifestant-me perquè és vaga de profes, ho dic pel context de qui no s'ha enterat.
1: Avui, demà, el demà també és pel Baix Llobregat.
2: Sí.
0: Demà també, sí.
2: Avui era general tota Catalunya i ja estàvem fent pressió.
1: Sí.
2: Per unes condicions dignes pel nostre alumnat i per nosaltres també.
0: Exacte. I què tal l'experiència, Carles? Bueno, l'experiència.
2: Bueno, pues n'he anat a diverses ja. Però, no, bé, ha estat bé.
0: Hi
2: havia bastanta gent. Hem fet des de... Bueno, la gent podia quedar, si volia, a les 10:30 a Plaça Espanya i d'allà circulant fins a Urquinaona, però nosaltres hem quedat a Urquinaona a les 12 i d'Urquinaona hem baixat fins a la plaça de l'Ajuntament i de la... Era Generalitat, el que hi ha allà.
0: Sí. El Palau i l'Ajuntament.
2: La Jaume... Jaume, no? Plaça Sant Jaume.
0: Plaça Sant
2: no?
0: Jaume.
2: Això. Doncs hem baixat fins allà i, no, molta gent...
1: No, estic molt trucat.
2: I, bueno, molta... També com moltes ganes de lluitar-ho, jo crec. Perquè, bueno, estem en un punt en el que, doncs, si no se'ns està fent cas, doncs, al final... Pues, no tenim por a continuar amb la vaga i continuar exigint els drets, perquè al final... no és tant per nosaltres, sinó també com per als drets de l'alumnat, perquè ens volen imposar una escola inclusiva en la qual no hi ha recursos per tirar-la endavant i, per tant, és impossible que ho fem. I portem anys exigint-ho, doncs ja s'ha acabat. O sigui, ara ho exigim...
0: De veritat.
2: De bé.
0: Sí.
2: O de males.
0: Sí, no? Sí. No, però sí, totalment necessari i tot el suport als professors des d'aquí, des del refugi, clar que sí. I res, és que em costa concentrar-me amb el Javi així.
2: Amb el Javi aquí amb boles.
0: No, però m'encanta perquè jo crec que és, jo crec que potser és el primer cop a la història de Ràdio d'Esvern que algú fa algun programa sense camiseta.
1: Sense samarreta. I sense
0: mitjons. S'hauria de preguntar a l'arxiu, no, de la ràdio, però jo crec que és història.
1: Bueno,
0: jo crec que és història.
1: Perquè, i perquè estic com medio dinamite els pantalons.
2: Ja, perquè I potser ja tu maig.
1: No.
2: També és el boc de la ràdio té finestra, vull dir que qualsevol que passi veurà el Javi aquí ara mateix.
1: No passa res.
0: Seria
1: contrastos con la marca de Moreno de obra i mojado. Bueno, no passa res, és el que hi ha.
0: Però va, nois, ara sí. Anem a començar a parlar de teatre. Anem a començar parlant de la vostra participació ben parit, que
1: Correcte.
0: Està sent un èxit, a mi m'agrada molt.
2: Espero que tothom l'hagi vist ja el primer capítol, perquè si no avui venim a fer spoilers, vull dir
1: que sí.
2: Heu tingut una setmana per veure'l.
0: Sí.
1: El van emetre la setmana passada, dimarts passat, al 33.
0: I tant,
1: que vam avisar. Heu
2: tingut tota la setmana, estava al 3CAT.
1: Al 3CAT.
2: Segueix el 3CAT.
1: Tot el programa, de fet, està.
2: Sí.
1: Però anem a parlar del primer programa, perquè... Hi ha moltes coses que, evidentment, nosaltres vam estar molts dies de rodatge i ha sortit un 10% del que vam gravar realment.
2: És el que té la tele, no? Que
1: sí,
2: fan
1: no,
2: una
1: exacte.
2: Mica
0: de cutting.
1: Exacte. Doncs venim a parlar una mica també dels entresijos, dels secrets, de les coses també que no heu vist també dins d'aquí del programa. De comentar les que heu vist i desvetllar coses que no, no s'han vist al programa.
0: Això és el que ens agrada, una mica de mal.
2: Exclusiva.
0: Sí. Exclusives.
1: Exclusiva.
2: Una agressió. Va haver una agressió en el rodatge.
1: Sí que va haver-hi una agressió.
0: D'aquí a aquí.
1: Del
2: Carles. Al Gerard.
1: Al Gerard. Va haver una agressió.
2: Ja està gravada, però no l'han posada.
1: Ja està gravada, però no l'han posada. Hi ha una secció que, bueno, si heu vist el programa, som els seleccionats de l'Ateneu de l'Hospitalet per representar-lo per...
2: De cara a la gran final, per guanyar el premi.
1: Per guanyar el premi. I llavors vam tenir un mentor, que va ser el José Corbacho.
2: I increïble,
1: espectacular.
2: O sigui, la millor persona que he conegut del món. Sí, és que és tal com el veus a la tele sempre, és tal qual així, en persona, I super... Bueno, és com,
1: super proper, no, sí, molt bons consells.
2: I gens pujadets, saps? No. O sigui, tot i que és un tio que ha triomfat i ha fet moltíssimes coses, el veies com supermundano, tal qual.
1: A sobre,
2: com...
1: crec que també ajudava el fet de que... Bueno, ella explicava que ell havia fet teatre allà al Centre Catòlic de l'Hospitalet. O sigui, crec que...
0: També s'ho va sentir seu, no?
1: Sí, jo crec que haver-hi una part de dir, ostres, aquesta gent s'assemblen als meus inicis, tal...
2: Clar, de fet, a xarxes van penjar un vídeo des de 3CAT Cultura que han fet una mica de promo i el Corbacho surt parlant una mica de que això, no, com veure una companyia com nosaltres que estem començant com ell en els seus inicis i tornar al Centre Catòlic d'Hospitalet on ell va començar i tot, és com per ell com una experiència molt de tancar el cercle, no? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Bueno, tornant a l'agressió, vam al...
2: Bueno.
1: Amb el Corbacho es veu una mica que estem fent com una ronda de preguntes amb ells amb una pilota de bàsquet, perquè allà al Centre Catòlic es fa molt de bàsquet.
2: Bé, una pista allà.
1: Una pista. Mm. I ens havíem de passar... Fèiem una pregunta i li passàvem al Corbacho, no?
2: Sí, el Corbacho passava la pilota a qui volia que fes la pregunta, li fèiem la pregunta i li tornàvem la pilota.
1: Clar, sí.
2: I en una d'aquestes em va passar la pilota i llavors jo quan la vaig anar a tornar... O sigui, jo no sóc la persona més hàbil amb l'esport del món, però també diré, va haver una persona que va interceptar el recorregut d'aquesta pilota, el Gerard... rient o no sé què va fer, va com apropar la cara i la pilota va anar directa a la cara del Gerard, o sigui, no va arribar ni a arrossar el Corbacho, la pilota va anar impacte contra la cara del Gerard. I això... Vam haver de repetir la toma.
0: Llàstima que això no ho hagin posat.
2: Clar,
1: I de fet no hi ha cap esment, o sigui, perquè no, van haver-hi preguntes després i la cara de tots era, bueno...
2: Bueno, és que ens estàvem despullonant molt fort, perquè clar, després com recuperes, després del que havia passat...
1: No, perquè ell també s'estava rient.
2: Seguir com si res, saps?
1: I me'n recordo els d'allà de TV3. No, vinga, va, seriosos! No podíem. El José Corbacho fent broma, no podíem.
2: No, i a més després en confessionari em van preguntar sobre el pilotasso, perquè, bueno, suposo que hi havia una possibilitat de que acabés entrant al programa, però clar, han tallat tantes coses que no hi és. A mi m'ha sabut molt de greu perquè ha sigut un moment molt icònic de veure.
1: Ha sigut tan divertit.
0: Almenys que us passin aquest extracte. Ja.
1: Sí, ho hem comentat.
2: Per lo que sé, crec que no ens passaran res.
1: No ens ho podem passar.
2: Són molt hermètics aquests de 3CAT.
0: Llàstima. I escolta, el primer episodi és aquest encreuament entre Hospitalet i Guissona.
1: Correcte.
0: Com va anar aquest encreuament?
2: Clar, realment, per nosaltres això no era el primer episodi. El nostre primer episodi, com a tal, va ser el càsting contra la Tremenda i la Mònica Balcells.
1: Correcte. Això va ser el primer dia de rodatge.
0: Clar, és que s'han condensat realment 3 dies en un episodi, no?
2: 4, de fet.
0: Més.
2: 4 dies en un episodi. 4 dies de gravació, sí. Sí, perquè hi ha el càsting, el dia que vam gravar amb el Corbacho, tot i que anem vestits iguals. Són 2 dies diferents.
1: Ai, però això no es pot dir.
0: Bueno.
2: Després ja quan ens vam estar preparant allà allò de la vaca tacada, tot el que van tallar i després la semifinal.
1: Per tant,
2: són 4 dies.
1: No va ser el mateix dia allò del Corbacho amb allò de la vaca tacada? Van ser dos diferents. Jo pensava que era el mateix.
2: O va ser matí tarda? Però és que ens vam canviar de roba,
1: Ens vam canviar de roba, però jo crec que era matí tarda. Bueno, és igual, quatre sessions.
2: Quatre sessions.
1: I clar, tota la gravació amb el Corbacho després... Ara que ha dit el Carles, això de la vaca tacada, estàvem fent, llegint una de les proves que havíem d'estar per allà, que havíem de gravar el teaser per la semifinal, que és com digues tu abans, Jaume, que ens enfrontàvem contra l'Ateneu de Guissona.
2: Amb la Clàudia Bargalló.
1: Amb la Clàudia Bargalló, en aquest cas. I ens van dir, teniu un repte ben parit. Un repte mal parit, en el qual havíem de fer una improvisació
2: d'un cadàver, saps el típic del cadàver exquisit, que és en plan, fas com una frase i el següent ha de continuar-la sense veure l'anterior i tal, i fas com una història que vas enllaçant frases però no tenen gaire sentit. El públic de l'Ateneu va fer això i nosaltres havíem d'interpretar-ho. I anava sobre una vaca atacada que volia un gelat en un món habitat per animals.
1: Sí, i no sé què,
2: i un home li ajudava, li donava la seva camisa
0: i això era tot impro.
1: Sí, sí.
2: Clar, ens van donar el text, ens van dir, teniu 2 minuts per pensar què fareu.
1: I clar, vam dir, vale, total, i això ens vam dir, i cantem, i vam improvisar una cançó.
2: No estàvem obligats a cantar, però vam dir, ja que som teatre musical, anem a cantar. El Roberto tenia guitarra, va tocar en directe la cançó, i vam cantar La vaca tacada.
1: Vaca tacada, moltes gràcies.
2: Vaca atacada. Era com així, vale?
1: Sí, una cosa així.
2: Hi havia més trossos, però era com sí, així.
0: I tot això no va sortir.
2: No va sortir, però no ha sortit de ningú. O sigui, aquest moment malparit que van fer els han tallat a tothom. Suposo que perquè han hagut de condensar molt.
1: Sí.
2: Sap greu, perquè també va ser un moment molt icònic, la vaca atacada. I vam veure el públic a ballar i tot. Vam fer com un castell.
1: Era un moment molt d'APM.
2: Sí.
1: Jo vaig pujar la Daniela Collibert. Sí.
0: No, que guai.
2: Jo no vaig pujar a ningú.
0: I teniu una capacitat sorprenent per pensar ràpid, eh?
1: Sí.
2: Bueno, és que realment, jo crec que aquest programa, si una cosa ens ha entrenat, és a pensar ràpid i a fer-ho tot ràpid, perquè totes les cançons que fèiem les augmentàvem la velocitat. Tots els temps que teníem per crear les coses eren molt poc temps. Molt poc temps. Vull dir, ja, per exemple, el teaser, que et diuen que tens 24 hores, és que literal eren 24 hores, però és que a més, entre mig havies de gravar altres coses del programa.
1: Realment eren menys de 24
2: molt poc
1: hores,
2: temps. I realment el Gerard Sudient, que no podrà dormir, però és que vam estar editant. Ens van dir, a les 10 de la nit... quan vam estar gravant, sí. Gravant fins a la una i mitja, que jo el dia següent havia de treballar me'n vaig anar perquè m'estava posant molt nerviós ja de no poder dormir.
1: Estava fatal el Carles.
2: Que ja penjarem el teaser i el veureu sencer, perquè també no l'han posat com 10 segons. I realment és com una obra cinematogràfica el que vam fer. Sí. Però perquè també a nosaltres ens agrada complicar-los la vida.
0: Sí,
2: així vam dir, podem fer un teaser gravant-nos així, hola, som mare meva i venim... No, anem a fer una pel·li.
1: Anem a fer una pel·li.
2: Una sèrie, una pel·li
1: tot. Programes... I la gent s'està gravant, hola, soc tiqui-tiqui, i aquest és... I fan servir coses que ja estaven fetes. Nosaltres vam dir, estem bojos, anem a muntar una macroproducció, anem a estar 3 hores de rodatge, tres hores de rodatge, no, vam estar moltes hores.
2: Moltes hores.
1: I el vídeo original...
2: I editant-lo també, a més, ens van dir, ha de durar 3 minuts, i clar, ens durava més. I dient-li al Gerard per WhatsApp, no, talla això, posa això més ràpid, això treu-ho, això no sé què.
0: Pobre Gerard.
2: No, el Gerard va patir molt.
1: Va patir moltíssim, la veritat és que sí. I demanant un minut més.
2: Ah, sí, perquè també a la final, bueno, això no és spoiler perquè el primer capítol ja surt que anem a la final, vale? A la final es van dir, teniu, què ens van dir? Un minut i deu.
1: Teniu un minut i...
2: Ah, no, un minut i deu va ser per la semifinal, no? Pot ser, sí.
1: Sí, teniu un minut i deu per
2: la
1: semifinal.
2: Un minut i deu per convèncer el jurat amb algú de que sou ben parits i heu de passar. I clar, en un minut i deu fer una cançó... Bueno, nosaltres va ser quan vam començar la cançó de Mare Meva, Quin Somni, que es veu, que la cantem un trosset allà. Però és molt més ràpida del que la cantem ara, perquè vull dir, vam haver d'augmentar...
1: És igual de ràpida.
2: Sí?
1: És igual de ràpida, l'únic que...
2: Jo crec que vam baixar una mica, ara, per això no és musical.
1: Però molt poc. Però molt poc. I al final una cançó que era primer vers, precorus, corus, o sigui, estribillo, tornada, i final. Sí. Punt, tutun, ja està. Yeah. Sí, és un minut
0: fort
1: de cançó.
0: No, sí, sí.
1: Però la cosa és que, veient els altres programes, realment me n'adono que som els únics que potser vam portar una cosa exclusivament feta.
2: A cada fase del concurs.
1: A cada fase del concurs.
0: Sí, que us ho vau treballar molt.
1: Sí.
0: Sí, evidentment. I escolta, i com veu viure aquest enfrontament amb la Clàudia Bargalló?
1: Realment, no va ser com un enfrontament directe, perquè primer crec que anàvem nosaltres.
2: Sí, vam arribar allà i ens van dir, us enfrontareu a la Clàudia Bargalló, però nosaltres arribàvem i no sabíem ni amb qui seria la semifinal.
1: No, però va ser fins a l'últim moment, perquè realment anàvem a l'Ateneu de Sant Adrià.
2: No, és que vam anar al Sant Andreu de la Barca.
1: Això, Sant Andreu de la Barca, perdó. Vam anar allà a Sant Andreu de la Barca. M'he pensat Sant Adrià, allà. Sant Andreu de la Barca, i allà estàvem
2: tots els
1: semifinalistes. Possibles semifinalistes de tots els Ateneus.
2: I els van anar emparellant de dos en dos. Exacte. Per horari. O sigui, et citaven a una hora i citaven a l'altra i llavors veies ho feies seguir.
1: Molts
2: però...
1: els que anaven abans, molts que anaven després, els veies.
2: Clar, hi ha alguns que no els vam veure,
1: no,
2: de fet.
1: Molts
2: perquè
1: no.
2: Havien actuat ja abans.
1: Sí.
0: I després amb la Clàudia vau fer relació una miqueta o no gaire?
2: Clar, és molt amiga del Javi, de fet, la Clàudia.
1: Sí,
0: no ho sabia.
1: Sí, la Clàudia i jo vam estudiar a aula junts. És de la promoció de l'Aina Matxuca, de fet.
0: Mira.
1: És de la promoció de l'Aina Matxuca. Jo he fet amb la Clàudia molts tallers d'estiu. Vam fer rent junts a aules, que fèiem de parella.
2: I amb l'Aina Matxuca.
1: I amb l'Aina Matxuca, també.
2: Estaven els tres.
1: Estaven els tres.
2: I jo vaig veure.
1: Sí, perfecte. jo em porto molt bé amb la Clàudia. Ara, bueno, no tinc tanta relació amb ella, perquè, bueno, fa temps que quan no estudia junts i no el veure'ns tant, però sí que li tinc molt de carinyo i a mi em va fer molta il·lusió, com dic, el programa, trobar-me'l allà i que dic, bueno, si guanya ella, crec que té un projecte molt guai.
0: Sí,
1: ella és una tia molt balla bona.
2: Superbé.
1: Balla superbé. Sí, ella és molt bona i és molt bona persona, a sobre de tenir un molt bon producte, ella és molt bona persona.
2: Se li nota. Sí, té cara de bona gent, també.
1: Sí, és una tia que no té una mala intenció darrere. No és que diguis, ui, la Clàudia... No, al contrari, ens és el contrari. I a mi em va fer molta il·lusió poder veure-la. Em va saber greu quan la vam... És que a sobre vam entrar com a l'hora. I vaig pensar, ja veuràs que em tocarà contra ella. I pensava, em fa pena, però alhora em fa il·lusió.
2: A mi en part he de dir que em va alleugerir, perquè jo pensava que ens enfrontarien a una altra companyia de teatre que hi havia allà, i vaig pensar, buah, serà com molt més ajustat perquè els dos fem el mateix. Al veure que eren com coses tan diferents, va ser com un, vale, triaran el que creuen ells que és millor per al programa, el que sigui, però no hi ha com tanta competitivitat directa, no? Sí, som el mateix.
0: Clar, és que eren propostes molt diferenciades, molt diferenciades. La Clàudia tota sola davant de l'escenari...
1: Mm. Sí, una cosa de dansa, teatre... El nostre era...
0: Sí, és que també, també t'he de dir que marratxo. El problema conceptualment... A veure...
2: És un concepte interessant.
0: Sí, sí.
2: Sí, perquè clar, de fet, si tu mires totes els càstings, veuràs que nosaltres, per exemple, doncs vam fer una actuació, hi ha gent que actuava o feia coses i tal, i altres anaven i deien, hola, és que necessito diners per el gegant del meu poble. I això era la seva actuació de càsting, saps?
0: Ostres.
2: O és que volem fer una bèstia per el correfocs del meu poble i necessitem diners. Vull dir que sí, que és un projecte cultural molt guai, però clar, com compares això? Perquè
0: no, clar, exacte. Bueno, i
2: la gent que ens dediquem a l'espectacle vam fer coses d'espectacle en directe, a part de vendre't el nostre programa.
1: Clar,
2: és el nostre projecte.
1: El nostre producte.
0: Clar, clar. No, sí, clar, perquè al final, per exemple, al principi de tot el programa, no, que competiu contra una humorista que fa monòlegs,
2: sí.
0: Clar, com compares una cosa amb l'altra?
2: No, pobreta, també.
0: No té res a veure.
2: No la van valorar gaire, el jurat.
1: Crec que, ella ho diu, crec que hi ha també una barrera generacional, que, bueno, és el que...
0: El jurat, la realitat és que era un jurat...
2: Era dur.
0: Seriós.
2: Era dur.
0: A més, d'edat molt avançada.
2: Sí.
0: Això també va...
2: Però, bueno, al final, bé, o sigui, amb la Maria, que era la dona del cabell més blanc, Supermona ens ha vingut a veure.
0: La més gran,
2: sí. Hem seguit en contacte.
1: La que parlava que primera, sí.
2: Sí, a més era molt mona i molt, molt simpàtica i molt cuqui.
0: Sí.
2: L'home, jo crec que als càstings va fer un paper més així com seriós, però
1: després
2: quan ja ens van seleccionar sí que va ser més proper i més majo i ens ha escrit per Instagram i tal, i superbé. I la que ens diu que tenim mancances tècniques, he de dir que d'aquesta dona no hem sabut gaire res més.
1: No hem tingut notícies.
2: Jo considero, crec, sospito que ella volia que passés un altre grup. Crec que volia que passés la Tremenda.
0: Wow.
2: Li vaig veure.
0: Els ulls, sí. Sí, no, bueno, al final la representava a ella, també.
2: Clar, vull dir, al final és el que hi ha. Té com és esto con patates.
1: Sí, és així.
0: I al final podem dir que vau superar a la Clàudia i pues, la pròxima setmana comentarem la final.
2: Vinga, ara tenim una setmana per veure la final. Va, que a més molta gent m'ha dit que la final és el millor.
0: Sí.
2: Era perfecte. Jo no l'he vist encara.
0: Jo
2: Javi
0: també
2: sí.
0: la tinc pendent.
1: No, jo no l'he vist sencera, he vist quatre trossos.
2: Vaig veure
1: quatre trossos a Port 2 perquè volia... Perquè és que una amiga meva em va estar comentant la final i jo, ella dient-me, oh, i això què passa? I pensant, dic, no m'ho diguis perquè no ho... I vaig dir, ho veig ràpid. Vaig veure les quatre coses que em va comentar ràpid a Port 2 i ja està.
2: Farem reacció. No sé si per xarxes ho heu vist, però hem pensat la reacció a la primera part del primer capítol. Sí. Llavors també ens gravarem una mica perquè pugueu veure què sentim a l'hora de veure aquesta final.
0: Perquè una pregunta, sortiu representats com volíeu? O dieu, ui, això no m'ha acabat d'agradar
2: com... Jo crec que el primer capítol sí, per mi sí. Molt condensat, però crec que se'ns veu com som, el que volem transmetre, el missatge que tenim, com l'amistat i la família, no, que som. Jo crec que sí, que es veu bastant el que som. Perquè també vam ser molt així, tampoc tenien com opció a ensenyar res que no fos això, no?
1: No, crec que l'única cosa que a mi em faltaria és que, clar, com ens vam presentar cantant, vam haver de cantar tota l'estona, em falta una mica d'humor com potser a la final. Saps? Moments de tenir escenes de text que puguin donar més rotllo a això.
2: Mm-hmm. Però jo crec que també, o sigui, és veritat, a nivell de proves sí.
1: Però
2: jo crec que també a nivell de confessionaris, a nivell d'estar amb el corbatxo, dels moments aquests que estem com fent coses, sí que es veu, no? Que som, com,
1: que som divertits,
2: que som dinàmics.
0: Mm-hmm. Totalment.
2: Sí, no?
0: Sí, totalment.
2: Bueno, espero que es vegi, com a mínim.
1: No, sí que es veu.
0: Molt bé, doncs comentarem la final de la setmana vinent, deixem per aquí ben parit i anem ràpidament, perquè tenim poc temps, amb una recomanació cultural per aquesta setmana.
2: A veure, Javi.
0: I la fem rapidet.
2: Què ens portes?
1: Us faig res, 5 cèntims. Teniu Inútil, un cactus i altres desastres al Maldà a partir del 7 de maig, és a dir, quan va ser això? La setmana passada.
2: Sí,
1: i fins al 31 de maig, o sigui, només teniu aquest mes. I fan, crec que és de dimecres a diumenge, fan representacions. Ho descriuen com una teràpia pop folk que té per objectiu ajudar a desestigmatitzar la depressió, si no sé parlar. Això és una noia que és actriu i té ganes com d'això, té el síndrome de l'impostor, no sabe com salir, bueno. Bucle. És una direcció d'Alicia Serrat i ho porta la companyia Com un llum, dura 75 minuts, és en català,
2: I és musical, lliures. Entenc, eh?
1: Entenc que sí. De fet, ja... Actuen com un concert.
2: Hi ha el...
1: Pop, bueno, pop folk. Hi ha una
2: Pau,
1: guerra.
2: Es diu? Crec que es diu Pau. L'actor que feia l'Alegria que passa, amb De Goll de Goma, està fent aquest espectacle i és de teatre musical. Sí, i la noia també surt amb la guitarra i tal. Llavors
1: jo entenc que sí.
2: Que
1: si ho descriuen com una teràpia pop folk, jo entenc que sí que canta. I si ella és una actriu, jo entenc que pot haver-hi una mica de...
0: A més, el cartell surt amb una guitarra.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I amb un cactus.
0: Sí, sí. Sí. Bueno.
1: Avisar-vos de que és una sala petita. O sigui, hi ha poques entrades, vaig veure-ho i realment, si vols anar a veure-ho, afanya't. Perquè el teatre no és molt gran i...
0: I s'omple ràpid, eh?
1: I s'omplirà ràpid. O sigui, jo crec
0: que... Ai, és molt petit.
1: Sí, ja t'ho he dit, és molt petit, és molt petit. Llavors, si voleu anar-hi, jo crec que per 75 minuts i 16 euros està molt bé de preu. Podeu anar una tarda i fer caliu a la Cia com un llum.
0: Sí, sí.
2: I aquests musicals o espectacles més de petit format, no?
1: Totalment.
0: I a més que... Si ja aneu, mireu com és el Maldà, perquè estareu molt a prop dels actors.
2: No, totalment immersiu.
0: Que això també és molt guai, està ben apropet.
2: És el del terra de baldoses negres i blanques, sí, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: A les galeries, Maldà.
0: Ah, mira, és veritat. No havia caigut.
1: Està dins.
0: Sí, sí, clar, és veritat. Molt bé, doncs per 16 euros una proposta xula i en un format molt, molt immersiu.
1: Correcte.
0: Si voleu, doncs, anem amb el panorama musical que ens recomaneu aquesta setmana.
1: I, doncs, per acabar, portem el Carles i jo, crec que unes setmanes, obsessionats amb la Pink Panthers, que és un artista del Regne Unit, i sobretot amb una actuació seva del Coachella, de la cançó Girl Like Me.
2: Mm-hmm. He de dir que jo l'actuació no l'he vista.
1: Ah, no?
2: Jo només estic obsessionat amb els TikToks que veig.
1: Però és que els TikToks del
2: ball... Surten de l'actuació.
1: Són de l'actuació. Ah, jo pensava que és l'actuació de veritat.
2: I ella va actuar al Coachella o anava de convidada d'algú? No,
1: no
2: va actuar, oi?
1: Sí,
2: i va convidar la Zara Larsson, potser. Sí.
1: Doncs us recomanem aquesta setmana la cançó de Girl Like Me, de la Pink Panthers.
0: Molt bé.
2: Un artista molt interessant que jo crec que està portant el com es diu, el 2K, el, no? 2K es diu. Los 2000.
1: Ah, el Y2K.
2: Y2K, això. Els Y2K, els 2000, molt a el que realment eren els 2000. Sí. O sigui, si mires el videoclip, per exemple, és molt guai, perquè els looks, l'estètica així com molt carregada, molt de cromes...
1: Per mi,
2: de...
1: crec que ella té una estètica molt interessant. Crec que porta un rotllo de música un poc alternativa, potser... Bastant guai.
0: Molt
1: bastant
0: guai.
1: Comercial, perquè de cop s'ha fet molt famosa per TikTok i per xarxes.
2: Jo fa temps que veia cançons seves por ahí, però no la seguia tant.
1: No, a mi realment aïllades del que són les xarxes m'agraden i les gaudeixo... Mm. De forma
2: crec que ja havíem portat una cançó seva, aquí.
1: Sí, vam portar Stateside amb la Sarah Larsson.
2: Però abans potser que portéssim alguna seva
0: que,
2: sola.
0: A mi és que no em sona gaire, eh? No. A mi no em sona gaire aquesta artista, així que també la vaig a descobrir en directe.
1: No, no, vaig dir Stateside amb la Sarah Larsson.
2: La Girl Like Me, he de dir que és que a mi, jo tinc el... Potser és perquè és el meu per a ti, però jo tinc TikTok i Instagram ple de vídeos de gent ballant aquesta cançó.
1: És que m'encanta.
0: A veure què tal, tinc ganes de descobrir-la. Doncs Carles, Javi, gràcies per venir una setmana més.
1: Apa.
0: Javi, acaba't d'assecar com
1: vaig
0: puguis.
1: Vaig a vestir-me.
0: I...
2: A la foto.
0: I ens retrobem la setmana vinent.
1: Apa, adéu! La setmana vinent!
3: I don't know about you, but I've exhausted my fancy dashing, so... Hey, fancy another one.

0: I ara fem una petita pausa per publicitat i en seguida tornem.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
0: I ara sí, arrenquem amb Cultura al Dia. Anem amb la Sara Vitó. Bona tarda, Sara, què tal? Com estàs?
3: Bona tarda, Jaume. Doncs aquí estem. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. No, tu no t'has mullat, gaire?
3: No, la veritat és que he tingut sort i he arribat abans de que es posés a ploure.
0: Molt bé, doncs sí, has tingut sort. Has arribat d'hora i avui doncs, t'has salvat d'una bona, eh?
3: Sí, la veritat és que sí.
0: Perquè
3: sí,
0: aquí hem patit.
3: Ho he vist.
0: Hem patit, aquí, quasi que hem tingut una caiguda de llum, però bueno, ho hem aguantat, que és l'important. Molt bé, Sara, avui de què ens toca parlar amb tu?
3: Doncs mira, parlarem d'un esdeveniment que va tenir lloc el passat dijous, que va ser, bueno, el 7 de maig, i va fer 48 anys des de que un conductor d'autobusos anomenat Manuel Vital va segrestar un autobús de la línia 47 per portar-lo al barri de Torrevaro.
0: Em sona aquesta història, sí, i tant. I m'agrada molt aquesta història.
3: A mi també, haig de dir. A més, o sigui, Torrevaro és un dels barris del districte de Nou Barris i jo visc allà.
0: Sí, fas barri avui, doncs.
3: Sí, jo m'he criat a Torrevaro perquè jo visc a la faldilla de la muntanya de Collserola i, bueno, quan vas caminant per la carretera de Roquetes arribes a un castell, que és el castell de Torrevaro, i jo anava cada cap de setmana amb els meus pares, sempre fèiem aquesta caminata els diumenges, així que sí.
0: Sí que és casa teva, això.
3: Sí, i a més el 47 és el bus que actualment va fins a Canyelles, que és el meu barri. Sí, va ser com super... D'esto, sí.
0: Que guai.
3: Em va fer molta il·lusió.
0: Orgull de barri a tope, no?
3: Sí, totalment.
0: Per tant, podem dir que la Sara Vitó és de barri, també.
3: Sí.
0: Barri obrero.
3: De barri obrero, sí, totalment.
0: Així m'agrada.
3: És el que venim a reivindicar avui, sobretot.
0: M'encanta això.
3: Molt bé. Doncs vaig a posar una mica de context, vale? Perquè per entendre el que va passar aquell dia, doncs primer cal entendre què era Torrevaro i el que continua sent, Sí, una mica. Bueno, a la dècada dels 50 i dels 60, Barcelona doncs, va rebre moltíssimes famílies provinents d'Andalusia, d'Extremadura, Múrcia, Castella, que van emigrar per buscar feina a Barcelona, que actualment, bueno, en aquell moment era una ciutat industrialitzada, no? I a més anava creixent d'una manera super descontrolada, i doncs, aquesta ciutat no estava preparada per acollir a tota la gent que va arribar. I llavors moltes de les famílies, no, van comprar parcel·les a diferents terres, no, en aquest cas a la faldilla de la muntanya de Collserola, van comprar parcel·les i van construir amb les seves pròpies mans les cases i van així doncs van construir els barris, en aquest cas el barri de Torrevaro.
0: Exacte.
3: I és això, o sigui, és un barri aixecat per les mans dels
0: seus habitants.
3: Sí, dels pobres obrers.
0: Sí, així és com es va crear la perifèria de Barcelona, també altres perifèries, però en concret estem parlant de Nou Barris. I, escolta, doncs aquests són els orígens i també s'han de reivindicar.
3: Exacte, sí. I, bueno, doncs els carrers d'aquests barris eren pendents, ja hem dit que estaven a la muntanya, i les connexions que hi havia amb el centre, doncs, inexistents. Literalment, per arribar, havien de fer-se una odissea per la muntanya, més que...
0: Caminar.
3: Sí, era una bogeria. I a més, doncs, l'Ajuntament, no, deia com que no es podien posar cap línia de bus perquè, bueno, els carrers no reunien les condicions adequades. Però tots els veïns sabien que era una excusa, que el barri no tenia serveis perquè ningú considerava prioritari que els barris de la perifèria en tinguessin aquests serveis, no?
0: Exacte. Sí, sí, i un servei tan bàsic, no?, com és una línia, una, d'autobús, que això és el que demanaven aquests veïns del barri.
3: D'això s'està parlant, és com l'acte principal de la pel·lícula, però no tenien ni serveis, o sigui, no tenien aigua, no tenien electricitat.
0: És fort, eh?
3: Anaven per la muntanya amb ampolles per omplir-les a les fonts i tornaven a fer-se la caminata per la muntanya fins a arribar a casa per portar l'aigua. Sí, això es veu, també, a la pel·lícula.
0: Sí, és fort i realment al final, si no t'ho lluites tu, és que ningú t'ho donarà.
3: Sí, sí. I aquí és on apareix, no?, la figura del Manuel Vital, que també és molt important entendre que Manuel Vital és com la cara, és la figura, però en veritat no és com l'única persona que va lluitar, no? Al cap i a la fi, Manuel Vital, a part de ser conductor d'autobús, també va ser militant al PSUC, a les comissions obreres, i sobretot un membre molt important de l'associació de veïns.
0: Clar, clar, clar.
3: Que va
0: ser
3: tot el que va portar aquest moviment, que la pel·lícula no ho explica molt bé, després quan parlem del moment faré una mica de...
0: d'èmfasi, no?
3: Sí, sí, en això.
0: No, però clar, hem d'entendre que una lluita així tan gran no es aconsegueix només amb una persona, sinó que tenia tot el barri darrere.
3: Clar, exacte, sí, sí. Que a vegades els moviments han de posar una cara i en aquest cas va ser la seva.
0: Sí, sí, sí, totalment.
3: No? Doncs bueno, anem a parlar ara, que hem posat una mica de context, del que és la nostra recomanació d'avui, que evidentment és la pel·lícula de El 47.
0: Era fàcil.
3: Exacte. Sí, que està dirigida per el Marcel Barrera i està protagonitzada per l'Eduard Fernández, que és un molt bon actor.
0: Sí, sí, sí, home, i va guanyar el Goya, no?, per aquesta obra.
3: Sí, sí, i ho va fer molt bé, la veritat.
0: Sí, espectacular.
3: Sí, sí. I bueno, pues, bueno, aquesta pel·lícula, més que... Bueno, parla, no?, d'aquest fet, però és per parlar sobretot d'aquest segrest d'autobús, és com la simbolització de la Barcelona, d'una Barcelona que en aquell moment era considerada inexistent, que és la de la perifèria.
0: Exacte.
3: Vale? Llavors, comença amb una pel·lícula que mostra molts fets reals, i que és veritat que potser hi ha algun fet que es dramatitza una miqueta per donar-li aquest èmfasi, però parla de molts fets reals. Per exemple, al principi parlem d'aquest context, no?, de la dècada dels 50, 60, quan venien totes les famílies migrants i es veu, no?, com eren terres de... eren parcel·les buides i tots els veïns anaven construint les cases.
0: Clar, sí, sí,
3: clar,
0: sí, sí.
3: En aquell moment, i aquesta és una de les coses més dures, això ha durat 10 minuts, jo ja estava plorant. Els primers 10 minuts jo ja estava plorant amb això.
0: Et va tocar la fibra, ja,
3: sí,
0: això.
3: Sí, sí, perquè hi havia una llei allà, que en aquella època, que deia que les cases, que quan... Bueno, clar, tots els veïns començaven a construir les cases durant el dia i durant la nit. I si, bueno, arribava una patrulla quan sortia el sol, quan es feia de dia, i si aquella casa que estava començada a construir no tenia sostre, la derribaven. I es veu com arriben tots els policies amb els seus cavalls i amb un martell, les totes cap avall.
0: Si no hi havia sostre, no es considerava casa, no?
3: Exacte.
0: I es podria enderrocar. I aquesta era la realitat de moltes persones. A més, és xulo perquè jo crec que una mica... la majoria de la gent té els seus orígens aquí, perquè tots tenim algun familiar que ha vingut d'Extremadura, d'Andalusia, sí, de Castella, d'on sigui, d'Espanya, però al final Catalunya és una terra, sí, és una terra de migrants.
3: Totalment, sí, sí. En el meu cas, per exemple, també. O sigui,
0: sí, sí,
3: els meus avis eren d'Andalusia.
0: Sí, sí, una part dels meus avis també eren de Castella, la Manxa. Vull dir que tots, al final, gairebé tots venim d'aquí.
3: Sí, sí, sí, totalment. Doncs, bueno... en aquest moment de la pel·lícula ens mostra, no?, com els veïns acaben posant-se d'acord i decideixen que entre tots construiran una casa per dia. I
0: vale,
3: així fan, i així és com construeixen el barri. Sí,
0: clar,
3: sí,
0: que així li es dona temps durant la nit, no, a fer-ho.
3: Exacte, entre tots...

0: la classe obrera, que, bueno, o sigui, ells van arribar a Barcelona, no?, amb el fet de dir, vinga a una ciutat industrialitzada a buscar-me una millor feina, i a cap i a la fi ells també estan donant mà d'obra, o sigui, estan fent coses per la ciutat, i la ciutat el que fa és donar-li l'esquena, no?, perquè quan van a demanar totes, tots els serveis que necessiten, bueno, en aquesta pel·lícula, es veu molt les reunions de veïns, on estan dient, ostres, necessitem escoles, necessitem un CUAP, necessitem que arribi l'aigua, un autobús per poder baixar al centre de la ciutat per anar a treballar. O sigui, clar, no és que sí, que també has de baixar al centre per passejar i tot això, però és que ells anaven a treballar.
1: Sí, sí, sí, que no era una qüestió d'oci, ni molt menys. Era realment per sobreviure, no?, en aquesta ciutat.
0: Sí, sí. I és això, que els habitants de Torre Baró el que sentien era com que estaven, quan anaven a l'Ajuntament i demanaven aquestes millores, doncs quan l'Ajuntament deia, doncs no, és que sentien que a la resta de la ciutat no els importava a aquella zona.
1: Sí, sí, una sensació d'abandonament total, no?
0: Sí, sí, sí, total. I, bueno, com també hem dit abans, lo de la identitat, no?, de totes aquestes persones que van venir, doncs, van haver de deixar les teves cases, però les van deixar també perquè ells ho diuen, sobretot el Manuel Vital, bueno, en aquest cas l'Eduard Fernández, no?, ho diu molt. A mi m'echaron de mi tierra. Plan, no és que, a part de venir a buscar una vida millor, és que també els van fer fora de casa seva, no? I arriben a un lloc on primer no estan sent ben rebuts i han d'intentar com adentrar-se en tota la cultura catalana, o que això es veu molt bé, no? En plan, el Manuel Vital comença a parlar en català perquè s'enamora d'una monja,
1: mira.
0: Que és catalana, i sí, és molt bonica aquesta com reintegració,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí, sí.
0: Que al cap i a la fi, doncs, molts dels personatges, a part d'aprendre tota la cultura catalana, també estan molt orgullosos de les seves arrels.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, i tant, no, clar. I és que al final hem d'entendre que quan una persona marxa de casa seva no ho fa, la majoria de vegades, algun cop sí, no?
0: Sí.
1: Però la majoria de vegades no ho fa per gust personal, ho fa per necessitat. I això canvia molt, molt la història, perquè a vegades se'ns ven, no? Ostres, és que el que ve de fora ve aquí a no sé què. No.
0: Sí, sí.
1: Ve de fora amb un sentiment segurament agradós perquè no vol marxar de casa seva. I sí que és guai, que és veritat que aquesta arribada massiva de gent de fora va ser una arribada massiva, sí, i gent de tot arreu d'Espanya, però que van tenir una voluntat integradora molt forta, i és el que tu dius,
0: sí,
1: no?
0: Exacte.
1: Van tenir les ganes d'aprendre la cultura, d'aprendre el català, i realment, pues, nosaltres som els fills d'ells, vull dir que,
0: sí, sí,
1: o sigui, que aquesta integració és real.
0: Sí, sí. I, bueno, a mi m'agrada molt això de veure com la cultura híbrida, no? En plan,
1: exacte,
0: perquè
1: el
0: Manuel Vital ho feia molt, no? Però sí que és veritat que barrejava molt català-castellà o algunes costums, però a mi m'agrada molt, la veritat. Em va posar el cor tou quan ho vaig veure.
1: No, no, i és que al final és una característica clau de la nostra cultura catalana, no?
0: Sí.
1: La rumba catalana, per exemple.
0: Sí,
1: o sigui, evidentment,
0: sí, sí.
1: Que és una mescla de coses que aquí, doncs, van trobar aquest resultat.
0: Sí, sí. I també ho veiem molt això en la filla del Manuel Vital, no? Ella sí que és veritat que s'avergonyeix una mica. No de la cultura del seu pare, no? Sinó més bé de d'on ella ve. No?
1: Sí, sí, sí.
0: Del barri de Torre Baró. Perquè ella estudia al centre de la ciutat, va a un col·legi, va a peu, però clar, ja, com he dit abans, no tenen aigua corrent. O sigui, es nota moltíssim la diferència. Ella participa a una extraescolar de música i es veu a tots els nens, no?, com superben vestits, supernets, polits, i ella, doncs, no. I hi ha una companya que, de fet, li diu, vols que et deixi roba, que no ho fa amb aquest sentiment de voler ajudar-la, sinó que ho fa per enriure's d'ella, totalment. I sí que és veritat que veiem aquesta lluita, però al final fa també molt pel barri. O sigui, hi ha moments en els que ella sola va reivindicar el propi barri. Bueno, no vull explicar molt bé l'escena, per si algú no l'ha vista, que espero que tothom l'hagi vista, perquè de veritat és...
1: I si no, que
0: exacte,
1: la vegin avui aquesta
0: exacte,
1: nit.
0: Exacte, que és... Es pot veure a Movistar.
1: A 3Cat.
0: O sigui, està en llocs públics, es pot veure. Jo la recomano moltíssim, de fet, per això l'he portat avui, perquè és una pel·lícula que a mi em va tocar molt i mereixia una secció.
1: I tant que sí. A més, que tingui aquest accés tan fàcil, doncs sí, també la fa bona per portar-la avui aquí.
0: Sí, sí, totalment. I bueno, per seguir parlant, no?, de la pel·lícula, vaig al moviment veïnal, no?, mm-hmm, ara que d'esto. Bueno,
1: home, va molt al dit també, perquè no és un moviment veïnal, però ara mateix estem veient el moviment, sí, de professors, que està en ple fervor, per tant, també és un... podem fer algun paral·lelisme.
0: Sí, sí, total. Bueno, bàsicament és que entre tots junts, no?, a les assemblees de veïns, comparteixen tots els problemes que tenen, busquen solucions de manera conjunta, no?, I, per exemple, la pel·lícula no mostra ben bé, jo crec, o sigui, sí que és veritat que es veuen les reunions i tal, però no es mostra ben bé com el moment del segrest, no? O sigui, mm-hmm, en la pel·lícula mostra com que el Manuel està a casa seva...
1: El segrest, per si hi ha algun despistat...
0: Del 47, de l'autobús.
1: Exacte, del bus. Sí, sí.
0: Exacte. Bueno, doncs, a la pel·lícula ens mostra com que està el Manuel Vidal amb la seva dona i diu... Voy a hacer algo grande, tal, saps? Mm-hmm. I en veritat no va ser així, o sigui, estava pensat per totes les persones que formaven part de l'associació de veïns de 9 barrios, en aquell moment no, ara mateix sí que hi ha com associacions per cada barri, bueno, alguns que són molt petits o que no hi ha tant moviment, doncs no hi ha, però en general tots els barris tenen la seva pròpia associació, en aquell moment era una conjunta del districte sencer. I la nit d'abans del segrest es van reunir per planejar com seria. Evidentment, la persona que faria l'acte era el Manuel Vidal, perquè era el conductor de l'autobús, no? Mm-hmm. Però és això, que la pel·lícula sento com que no s'expressa del tot bé. Sí que és veritat que és com molt comunitat en tot moment, menys just en aquest.
1: En el moment més important, eh?
0: Exacte,
1: per tant,
0: sí.
1: Tu el que ens dius és que va ser una cosa molt més planificada i molt més,
0: exacte,
1: pensada, no?
0: Exacte, sí, totalment, mm-hmm, totalment.
1: Vale.
0: I, bueno, al final, pues, això, el Manuel Vidal s'agresta a l'autobús, portava, a la pel·lícula porta gent, en la realitat li va dir a tothom que baixés de l'autobús, mm-hmm, i va portar pues, l'autobús fins a Torre Baró.
1: I va demostrar que sí que podien passar per,
0: exacte,
1: aquests carrers, no?
0: Que és un acte com molt simbòlic, no? Perquè al cap i a la fi les excuses que estaven donant eren... no, és que no hi ha carrers, no hi ha les condicions necessàries.
1: Clar.
0: I al final, si el Manuel Vidal podia fer circular l'autobús un cop, ja podia fer-ho.
1: Sí, ja quedava justificat que es podia fer.
0: Exacte.
1: Aquest era el valor, no, d'aquest acte.
0: Sí, sí. Uh-huh. Però bueno, al final pues, van avisar, no, evidentment. O sigui, ell ho diu, abans hi havia als autobusos una persona que cobrava. Uh-huh. I li va dir a aquest noi que truqués a la companyia d'autobusos i que digués que anava a fer pujar l'autobús a Torre Baró.
1: Sí.
0: I llavors, clar, va avisar i va venir la policia fins al barri i se'l van arrestar.
1: Sí. I al final com va quedar aquesta...
0: Doncs el van jutjar.
1: Aquesta situació del moment.
0: El van jutjar i va quedar declarat culpable, però, mm-hmm, sí que és veritat que la companyia d'autobusos el va reintegrar totalment, amb l'excepció de que el farien fora, evidentment, si tornava a segrestar un altre autobús. Sí. Però va servir molt, perquè 6 mesos després la ruta del 47 es va prolongar encara més.
1: O sigui, no, només 6 mesos després.
0: Sí, sí. No va arribar a Torre Baró, però va arribar fins a Canyelles.
1: Uh-huh.
0: I després ja, crec que l'any 80, es va crear una línia, que era la línia 77, que anava des de Virrei Amat fins a Torre Baró, que actualment és la línia 182.
1: Mm-hmm.
0: Jo aquesta l'agafo molt, també.
1: Mira,
0: quan no
1: mira,
0: tinc
1: mira.
0: El 47, agafo aquesta.
1: Mira, doncs escolta, o sigui, va ser un acte molt significatiu, però que també va tenir un pes real i una transcendència real.
0: Sí,
1: i és
0: sí.
1: El que tu dius, no? 6 mesos després, l'autobús ja arribava fins a Canyelles, que bé, està a les portes de Torre Baró, no? Més o menys.
0: Bueno, no. O sigui, està a l'altra faldilla de la muntanya. O sigui, és com... No sé com ben bé com explicar. Si vols, busca el mapa.
1: Caminant més o menys, quant tens tu de Canyelles fins a Torre Baró?
0: Bastant, eh? Sí, perquè, o sigui, sí que estan a tocar, però jo estic tocant la muntanya. Però la gent que... O sigui,
1: sí, ja ho entenc, que són diferents... Clar, és com...
0: Hi ha altres barris entre amics,
1: sí,
0: també.
1: Si diguéssim, Canyelles està mirant verticalment cap al mar, no?
0: Sí.
1: I Torre Baró, en canvi, com que es posa cap
0: sí,
1: a l'interior, no?
0: Exacte. Sí, exacte. Sí.
1: És justament la cantonada de la muntanya, podríem...
0: Evidentment, sí. Mm-hmm. Sí, total.
1: Bueno, però almenys això va ser una passa significativa i després això que dius, no?
0: A l'any 80 es va crear la línia de metro que connectava amb altres barris de Nou Barris, i a més també el 81 es va crear una línia de microbús, que és la 93, que va de Ciutat Meridiana a Torre Baró. Que Ciutat Meridiana està també està tocant Torre Baró, però Torre Baró és això, que està, les cases estan damunt la muntanya.
1: Sí.
0: Llavors, pues, un bus que va així fins a Ciutat Meridiana, ja es pots agafar la Renfe o qualsevol altre bus, o sigui que ja... Està millor connectat.
1: Està millor connectat.
0: Una miqueta millor.
1: Jo, mira, només he anat a Torre Baró, crec que per jugar a futbol, només. I sí que només d'anar-hi per jugar a futbol ja veus, no?
0: Com sí, sí, totalment.
1: Doncs, òbviament, el que caracteritza doncs, són les costes, no?
0: Sí, sí.
1: Les costes i les baixades que són molt pronunciades.
0: Sí, sí, totalment. I bueno, també volia parlar del...
1: Perdona, no, i també he anat al mirador.
0: Al mirador de Torre Baró, sí.
1: Això sí que anem,
0: típic.
1: Eh?
0: Típic. Jo vaig molt també perquè està a tocar del castell. Sí, està
1: no he anat mai al castell, tindré que anar.
0: Jo no he entrat mai. O sigui, sí, he entrat molt de molt petita, però ja fa molts anys que no hi entro. Vaig i faig la volta.
1: No, però és que ni tan sols he fet aquesta volta, eh? O sigui, per tant, he d'anar
0: a 100%. Però està darrere del mirador, literalment.
1: Sí, però no m'hi vaig fixar. Disculpes.
0: Sí, estaries ocupat per una altra cosa.
1: I ja me l'estàs deixant en evidència.
0: L'has dit tu sol, l'has dit tu sol.
1: L'he cagat.
0: Bueno, sí, una altra petita coseta que volia comentar era tota la reflexió de memòria històrica que es fa a la pel·lícula, perquè està tractant la transició espanyola, no? I hi ha moltíssimes pel·lícules que pues, es pinta molt bé, no? Com el canvi de democràcia i tot això, però la veritat és que en aquells moments encara hi havia molt abandonament institucional, sobretot a la perifèria, com hem pogut veure, no? I molts canvis d'aquesta transició no van arribar per la pròpia democràcia, sinó que van arribar gràcies a la pressió popular, no? En aquest cas, demostrar que els barris perifèrics també formaven part de la ciutat, no? I que qualsevol persona habitant de Torre Baró o de qualsevol altre barri de la perifèria era igual de barceloní que una persona que vivia al centre i que havien de tenir els mateixos serveis,
1: sí,
0: no?
1: Sí. No, i crec que és un debat, Sara, que... En els últims anys també ha tornat, no? Una mica de reivindicar el que és el xarnego català.
0: Sí. I...
1: Que abans s'utilitzava com pejoratiu.
0: Sí, molt... Sí.
1: Molt
0: sí,
1: pejoratiu.
0: Sí.
1: I ara aquests...
0: S'ha d'estar orgullós, no?
1: Aquests hereus dels xarnegos originals ho reivindiquen amb molta força.
0: Sí, sí. De fet, un del lema d'aquell moment i que encara continua és Torre Baró és Barcelona, no? En plan de... Nosaltres també estem aquí... I som igual de catalans, per molt que vinguem d'altres famílies d'immigrants o tot això. I és el que dic, no? Que encara continua avui dia, perquè a Torre Baró encara hi ha moltíssimes desigualtats.
1: Sí.
0: Jo, arrel de veure aquesta pel·lícula, jo vaig anar a veure-la al cine perquè estava escrivint a un diari de Nou Barris, i em van dir, ens agradaria que expliquessis la història col·lectiva, no? Que comparessis la pel·lícula amb el que va passar en realitat, per això sabia tot això de la reunió i tal,
1: perquè
0: m'ho van explicar. I quan vaig veure la pel·lícula em va agradar tant que quan arribaven temes de Torre Baró sempre deia que els volia fer jo. I vaig fer uns quants articles i encara està molt malament. O sigui,
1: t'has documentat àmpliament sobre aquest tema
0: i
1: encara hi ha deficiències al barri.
0: Exacte, sí, sí.
1: Doncs esperem que això es vagi millorant, que els serveis vagin arribant... Bueno, que ja n'hi ha, no? Però que segueixin arribant
0: però a dures penes, eh?
1: Exacte. Sí, sí. Que segueixin arribant i segueixin millorant. I escolta, que tota Barcelona... tingui les mateixes condicions.
0: Exacte, sí.
1: Sara, gràcies per venir avui i ens retrobem la setmana vinent.
0: Fins la setmana vinent.
1: Adéu.

0: I fins aquí el refugi d'avui. Ens acomiadem aquí i ara del refugi del dimarts. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, com sempre, demà a partir de les 5 de la tarda fins les 7. Gràcies i fins aviat. Que vagi molt bé.
1: Són les 7. Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
2: Sant Just reforça la promoció del català als establiments comercials del municipi. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 12 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Protecció Civil activa l'alerta Inuncat al Baix Llobregat per risc de tempestes intenses. La vaga educativa del 12 i 13 de maig afectarà el funcionament dels centres educatius de Sant Just. Els centres garanteixen serveis mínims durant les jornades de protesta convocades per reclamar millores laborals i més recursos per l'educació pública. La convivència amb els patinets i amb la resta d'usuaris s'havia de reformular. Entrevista Ramon Figuerola, portaveu de Junts Sant Just. L'Ajuntament de Sant Just d'Esvern ha impulsat noves accions per fomentar l'ús del català al comerç local i reforçar-ne la presència en establiments i espais de restauració del municipi. Les iniciatives desenvolupades aquest 2026 des de la Regidoria de Comerç amb el suport del Servei Local de Català ofereixen recursos i assessorament lingüístic als negocis locals. Aquestes mesures s'emmarquen en l'adhesió recent del consistori al Pacte Nacional per la Llengua, signat per l'alcalde Joan Basaganyes i el conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila. Entre les accions destacades hi ha el programa Voluntariat per la Llengua, amb 73 establiments adherits, que facilita la pràctica del català en situacions quotidianes. També es promouen les pràctiques lingüístiques per l'alumnat del Servei Local de Català i el programa Comerços Aprenents, adreçat especialment a bars i restaurants. El Servei Local de Català ofereix també un servei gratuït d'assessorament lingüístic per revisar textos comercials i documentació en català, així com la campanya estiuenca tancat per vacances amb cartelleria pels establiments.

La previsió de pluges intenses ha activat aquest dimarts la situació de prealerta del Pla Inuncat a Sant Just Desvern i a diverses comarques de Catalunya davant la possibilitat de xàfecs forts durant la tarda. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, des del migdia i fins al vespre augmenta la probabilitat de precipitacions que poden superar els 20 mil·límetres en 30 minuts al Baix Llobregat. Els episodis poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o pedra i puntualment de fortes ratxes de vent. Protecció Civil ha advertit que es tracta d'un fenomen de distribució local, de manera que els xàfecs poden afectar només alguns punts concrets del territori. Davant aquesta situació, es demana retirar els vehicles de les zones inundables, especialment de l'Avinguda de la Riera, entre la carretera Reial i Ponce de León, així com de l'aparcament del complex esportiu municipal La Bonaigua. També es recomana a la ciutadania extremar la precaució en els desplaçaments, evitar travessar rieres o punts inundables i seguir l'evolució de la previsió meteorològica i dels avisos oficials.

Els centres educatius de Sant Just es veuen afectats aquest 12 i 13 de maig per la convocatòria de vaga del personal docent i educatiu. La jornada del 12 de maig té seguiment a tot Catalunya, mentre que la del 13 de maig afecta especialment els centres del Baix Llobregat. La vaga inclou tant el professorat com la resta de personal educatiu. A més, el sindicat d'estudiants també s'ha adherit a la convocatòria d'aquest dimarts. D'acord amb la normativa vigent, els centres garantiran els serveis mínims establerts, fixats en un docent per cada tres grups, per mantenir l'atenció essencial a l'alumnat durant les jornades de protesta. La mobilització reclama millores vinculades al sistema educatiu públic, entre les quals destaquen ràtios més baixes a les aules, més recursos humans, reducció de la burocràcia i millores salarials. Els convocants assenyalen que aquestes reivindicacions tenen com a objectiu defensar una educació pública de qualitat i millorar les condicions actuals dels centres educatius.

0: En una recent entrevista a Ràdio Desvern, el portaveu de Junts per Sant Just, Ramon Figuerola, ha analitzat els temes més rellevants que van marcar el ple municipal del passat 29 d'abril. Figuerola ha ofert la visió del seu grup sobre les principals decisions preses a la sessió, posant especial èmfasi en el nou protocol contra l'assetjament sexual i la gestió de la seguretat al municipi. Sobre l'aprovació per unanimitat del nou protocol per prevenir i abordar l'assetjament dins de l'Ajuntament, Figuerola ha qualificat el document de sòlid, tot i que ha reclamat un seguiment actiu per part del govern. Segons el portaveu, és fonamental que la mesura no es quedi només en una declaració d'intencions.
1: És un protocol que sobre paper doncs és sòlid, de fet, raó per la qual va ser aprovat per unanimitat, no? Perquè al final doncs, és un protocol que vol insistir sobre la lluita contra l'assetjament, però sí que només com a dada, no? Una mica com per donar-li una qüestió més, doncs que el que vam exposar, doncs que aquest protocol no només quedi en això, no? En un paper, sinó que hi hagi un compromís normatiu i una obligació política. Llavors el que vam reclamar o el que vam demanar és que d'aquest protocol després hi hagi un seguiment, evidentment contemplant que i sent conscient que hi ha una llei de protecció de dades en les quals no es poden transmetre, però sí que ens puguin fer un seguiment polític des del govern, doncs de la quantitat, si n'hi ha, si no n'hi ha i si realment hi ha un seguiment. Sobre paper, com diem, el vam veure molt sòlid i per això hi vam votar a favor, però el que sí que demanem és que això s'apliqui, doncs, que hi hagi un seguiment i que si hi hagi un seguiment i hi ha qualsevol cosa doncs, que es pugui fer doncs, un retiment i es pugui explicar als altres grups municipals.
0: Pel que fa a la regulació de vehicles de mobilitat personal, Figuerola ha defensat el paper de Junts en l'impuls d'aquesta normativa, que busca adaptar l'ordenança del 2020 a la realitat actual. El portaveu ha detectat que aquesta regulació treballa conjuntament amb l'equip de govern i té una funció dissuasòria davant dels furts, comesos amb patinets elèctrics, facilitant l'actuació de la policia local.
1: De fet, nosaltres som els que impulsem la moció, perquè és aquesta moció que entra per urgència i s'aprova. Uh-huh. Nosaltres aquesta moció la vam entrar en el ple anterior parlant sobre la regularització dels MDP. Recordem que ja tenim una ordenança aquí a Sant Just sobre aquests vehicles, parlem dels patinets, no? Per dir així en planer, que es va fer el 2020, si no recordo malament. Clar, aquesta ordenança el 2020, imagineu-vos, no? Època Covid o pre-Covid, com eren els patinets i com estem ara, no? Aquí evidentment hi ha hagut una evolució bastant gran, considerable, de que no és el mateix el patinet, tot i que ja s'estaven introduint, però sis anys després, doncs al final els patinets ja els hem incorporat, no? en el nostre dia a dia i hi ha molt ús d'aquest patinet. Llavors nosaltres vam veure que ja no només per un ús de seguretat ciutadana amb el patinet, bueno, va molt més enllà, no? Però és en aquesta convivència amb els patinets, amb la resta d'usuaris, doncs vèiem molt clar que s'havia de reformular, de regular i d'establir doncs, aquesta ordenança, posar-la al dia.
0: En relació amb el debat de la seguretat ciutadana, Figuerola ha explicat per què el seu grup va optar per l'abstenció davant la moció presentada per Endavant Sant Just. Defensa de la feina prèvia feta mitjançant reunions amb els caps dels Mossos d'Esquadra i la policia local, crítica a la qualitat tècnica i a les dades utilitzades en la moció presentada per l'oposició i necessitat d'analitzar les dades reals, que situen el municipi per sota de la mitjana de delictes de Catalunya. Finalment, l'entrevista ha tocat la problemàtica de l'habitatge protegit. Figuerola ha reconegut que, tot i que s'estan fent passes endavant en projectes com els juvenívols, el ritme d'execució és molt lent davant d'una emergència social que requereix respostes més immediates per part de l'administració pública. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

La jornada d'esport unificat reunirà el pròxim 14 de maig alumnat de l'Institut de Sant Just i del Centre Pilot al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua en una matinal dedicada a l'esport inclusiu i als valors compartits. L'activitat es desenvoluparà entre les 10 del matí i les 2 del migdia sota el lema «Compartim valors fent esport», amb l'objectiu de fomentar la convivència, la inclusió i el treball en equip entre joves amb i sense discapacitat intel·lectual a través de la pràctica esportiva. La jornada forma part de les iniciatives d'Esport Unificat, un model impulsat per la Federació ASEL, Special Olympics Catalunya, que promou equips i activitats compartides entre persones amb diferents capacitats. La iniciativa compta amb la col·laboració de diverses entitats i institucions, entre elles l'Ajuntament de Sant Just, ASEL, Special Olympics Catalunya i establiments col·laboradors com el Caprabó de Sant Just.

La militància d'Esquerra de Sant Just ha escollit Thriller Trujillo com a candidat a l'alcaldia de Sant Just per a les eleccions municipals previstes pel 2027. La presentació pública de la candidatura es farà el pròxim 16 de maig en un acte obert a tota la ciutadania al claustre de les escoles a partir de les 12 del matí. L'acte comptarà amb la participació de Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca, i finalitzarà amb un vermut obert als assistents. Amb aquesta designació, la formació republicana inicia el camí cap als comicis municipals del 2027 amb la configuració de la seva candidatura a Sant Just.

La militància de Junts Sant Just ha reelegit aquest 11 de maig a Ramon Figuerola com a candidat a l'alcaldia de Sant Just per les eleccions municipals previstes pel 2027. L'Assemblea Local de la Formació ha avalat la continuïtat del projecte polític impulsat sota el nom de Pla 2731, una proposta que planteja una alternativa de govern basada en la convivència, els nous lideratges, els drets socials, el coneixement, la sostenibilitat i la cultura catalana. Durant la seva intervenció davant la militància, Figuerola va afirmar que Junts Sant Just no hem escollit una cara, sinó un projecte col·lectiu amb ambició de poble, i va defensar la voluntat de construir una alternativa sòlida per Sant Just. El candidat també va remarcar la necessitat de continuar construint una alternativa preparada, ambiciosa i arrelada al poble i va assegurar que l'objectiu és fer de Sant Just un referent de país. Amb aquesta reelecció, Junts de Sant Just referma la continuïtat del projecte polític que impulsa el municipi de cara als comicis municipals del 2027.

0: La companyia de teatre musical Mare Meva, resident a l'Ateneu de Sant Just, ha fet el salt a la pantalla amb la seva participació al programa Ben Parit, de 3CAT. Es tracta d'un concurs de talents que té com a principal objectiu posar en valor la feina de les entitats socioculturals i descobrir propostes innovadores impulsades per joves creadors d'entre 18 i 30 anys. Durant la seva intervenció a Ràdio d'Esvern, els membres de la companyia han explicat com ha estat el procés d'enregistrament, que han qualificat de frenètic. Els participants han destacat que l'experiència va suposar un repte logístic i creatiu, ja que sovint disposaven de marges de temps molt ajustats per preparar les seves actuacions davant del jurat.
1: Va ser bastant frenètic, sí. Com tot el moment de gravar el càsting, a més com amb zero expectatives de no sabem exactament ni el programa que farem allà. Ni
2: no hi havia
1: res.
2: Informació.
3: És que a més la tele va com molt a saco, saps? O sigui, va a tope. És com, t'agafem aquí, demà volem tenir tot.
2: I a més al final, que es veu a l'edició final del programa, sembla també que tot passa com molt seguit, però és que realment és com, hi ha com un dia potser entremig de cada moment que vas a gravar i tens realment 24 hores per preparar-te les coses. O sigui, un cop vam entrar al programa també va ser...
1: Van ser com unes mini colònies per nosaltres, de, vale, una setmana dedicant només a això, treballant de les nostres feines pues com podíem, perquè el focus el teníem aquí.
2: O saltant-nos la feina, perquè havíem de gravar potser pel matí i havies de dir a la feina, bueno, és que avui no vindré perquè he de gravar un programa de la tele.
3: A part de a més és que al final era com, vale, quedem aquesta hora, però és que potser s'allargava i estàvem fins les 8 de la nit, saps? O sigui, que és que mai sabies què podia passar, llavors t'havies de reservar literalment tot el dia sencer o els dos dies sencers o el que fos.
0: El programa Ben Parit es caracteritza per un format dinàmic que recorre diversos ateneus de Catalunya, on els participants han de defensar el seu projecte per aconseguir el suport de l'entitat i optar un premi final. En el cas de Mare Meva, la seva proposta s'ha centrat en l'humor, cosa que els va portar a comptar amb la mentoria del còmic i guionista José Corbacho.
1: L'objectiu és que l'Ateneu tria el grup que creu que pot arribar a la final per guanyar com a Ateneu.
2: Clar, perquè l'Ateneu guanyava 4.000 euros si guanyava el premi, i la proposta artística també guanyava 4.000 euros. En total era un premi de 8.000, repartit meitat i meitat.
1: Sí, realment, entre els grups, no és que féssim lluita. És més que el jurat havia d'avaluar
3: la proposta
1: que més li agradava. Llavors havíem d'agradar al jurat.
2: Però tampoc sabies exactament si estaves agradant, perquè eren, com a mínim, el nostre, que ho veureu també, el programa, eren molt serios. No donaven molta informació.
3: Neutres, o sigui, exacte.
2: I pensaves,
1: tampoc sabíem quins ítems ens avaluàvem.
2: Exactament. Et diuen, tens 3 minuts o 5 minuts per presentar-te i per presentar el teu projecte. Hi havia gent que potser anava a parlar d'un taller de costura que tenia, però en el nostre cas, que érem la secció de... O sigui, el nostre Ateneu era la part d'humor. Llavors érem 3 propostes d'humor, bàsicament teatre, teatre musical, però amb humor. I et diuen, bueno, doncs has de dir qui ets i què fas, i tens 5 minuts per defensar-ho davant del jurat de l'Ateneu.
1: Sí, al final crec que vam anar nosaltres a transmetre la nostra energia i la nostra essència.
3: I a veure, sí, lo guai és que, clar, nosaltres veient també com el programa, no havíem vist les propostes que s'havien presentat.
4: Vale.
3: O sigui, no sabíem realment el
4: amb no podia
2: el
4: parar,
2: que s'havíem enfrontat. Exacte, saps?
0: Els punts claus de la participació de la companyia inclouen la competició en el primer episodi, apadrinats pel Centre Catòlic de l'Hospitalet, l'oportunitat de créixer com a grup i polir la identitat artística de la companyia i la visibilitat que suposa formar part d'una aposta de contingut cultural a la plataforma 3CAT. Actualment, tots els capítols del programa ja estan disponibles a la plataforma digital de 3CAT, mentre que la companyia ja prepara els seus propers compromisos teatrals pel mes de juliol. Els membres de Mare Meva animen el públic a seguir el seu recorregut al programa i estar atents a les seves xarxes socials per descobrir contingut inèdit de l'experiència televisiva. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La carretera reial de Sant Just formarà part del recorregut del Tour de França el pròxim 5 de juliol, en el que serà el primer pas de la cursa ciclista pel municipi. La modificació de l'etapa prevista inicialment per Collserola permetrà que el municipi aculli un dels esdeveniments esportius més seguits del món. El canvi de traçat s'ha produït arran de les afectacions derivades de la pesta porcina, que han obligat l'organització a replantejar el recorregut de l'etapa. Aquesta alternativa farà que el pilot travessi la carretera reial, oferint a la ciutadania la possibilitat de veure de prop algun dels principals ciclistes internacionals. L'Ajuntament de Sant Just treballa en l'organització del dispositiu vinculat al pas del Tour i preveu convertir la jornada en una festa del ciclisme al municipi. Durant les pròximes setmanes s'informarà sobre les afectacions al trànsit, la mobilitat, l'accessibilitat i les activitats previstes durant el dia.

Les persones que facin autocompostatge podran obtenir una reducció del 100% de la part variable de la taxa de residus al municipi. La mesura permetrà bonificar aquells habitatges que gestionin des de casa la fracció orgànica, evitant així la recollida i el tractament d'aquests residus a través del servei municipal. L'autocompostatge consisteix a transformar restes orgàniques com ara fruita, verdura, marro de cafè o restes vegetals de jardí en compost natural reutilitzable com adub per a plantes i jardins. Per accedir a aquesta reducció, les persones interessades hauran de presentar una declaració responsable abans del 30 de setembre de cada any i el tràmit es podrà fer mitjançant una sol·licitud general a través de la seu electrònica o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a 6:15 de la tarda a la sala Isidor Cònsol i Giribet de Can Ginestar es farà una activitat sobre la penya dels contes amb lectura en veu alta infantil a càrrec de Roser Mora per a infants d'entre 6 a 9 anys i organitzat per la Biblioteca Joan Margarit. A 6:45 de la tarda a les escoles hi haurà el club de lectura de novel·la negra de la mà de la Biblioteca Joan Margarit amb la lectura La senyora March de Virginia Feito i conduït per Charo González. Demà dimecres 13 de maig de 8 a 2 del migdia a la plaça Camoapa hi haurà el mercat ambulant del barri del barri centre de tots els dimecres. I demà a 6:45 de la tarda a Can Ginestar el club de lectura de còmic infantil de la Biblioteca Joan Margarit a càrrec de Freaks and Friends. Dijous 14 a les 5 de la tarda al Centre Social El Mil·lenari, ioga del riure, humor, respiració i energia positiva. I a 6:45 de la tarda al Parc del Mil·lenari, l'hora del conte, la vella Martina, a càrrec d'Elisa Linares i organitzat per la Biblioteca Joan Margarit. A les 6 de la tarda a les escoles, un taller sobre manteniment de l'ordinador. I a les 6 de la tarda, també dijous, a l'Auditori de la Residència de la Mallola, hi haurà la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Japó des de l'edat mitjana fins al 1926, a càrrec de l'historiador i professor d'Història Contemporània, José Manuel Rua. I a 7:45 del vespre, al celler de Can Ginestar, inauguració de l'exposició Distopies íntimes, de Pepe Jiménez. Encara dijous, a les 8 del vespre, a les escoles, es farà el concert solidari pel rebost de Càritas, organitzat per Justícia i Pau de Sant Just. I a les 9 de la nit, Esplugues Televisió entrevista l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal. Divendres 15 de maig, a 6:15 de la tarda, que al Parc de Can Candeler es farà un procés participatiu per recollir propostes del veïnat per millorar el parc. I a 7:45 del vespre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, projecció del documental del mes, amb el film Escrivint Hawa. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 16 de maig, durant tot el cap de setmana pels carrers de Sant Just, es farà la iniciativa En Cistella al Poble, per celebrar els 70 anys del Club Bàsquet Sant Just, on es podran buscar les cistelles commemoratives repartides pel carrer. Dissabte, a partir de les 8 del matí, al Parc de Júlia Quieta hi haurà el mercat del barri de Masllui de tots els dissabtes. I a partir de les 10 del matí a la plaça Antoni Malaret i al Pati del Roure se celebrarà els 5 anys de la seva jove. I a les 10 del matí a la sala Utopia del Casal de Joves, curs monogràfic de corda. A les 12 del matí al bar Los Pinos, música en viu dins la programació de terrasses musicals. A les 12 del matí, al claustre de les escoles, el Sant Just que ve, un dia a la cobert, un acte d'Esquerra Republicana de Sant Just. A les 12 del matí, al Parc del Mil·lenari es farà jugoteca ambiental amb una activitat sobre calendari de llunes. I a les 6 de la tarda, al Mili Monkey Gastrobar, música en directe dins la programació de les terrasses musicals. A 7:15 de la tarda, el dissabte, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, se celebrarà el Festival Docs Barcelona, a prop. I a 7:00 de la tarda, dissabte, el Binomi Casa de Menjars, música en directe dins la programació de terrasses musicals. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 17 de maig, des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia al Parc de Torreblanca, hi haurà el Mercat de Pagès de tots els diumenges. A les 12 del matí al Parc de Torreblanca, jugoteca ambiental amb una activitat sobre herbari artístic. I a 7 de la tarda, diumenge, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, concert solidari amb David Expósito, a favor de la recerca del càncer infantil de la Fundació Sant Joan de Déu de Barcelona.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just reforça la promoció del català als establiments comercials del municipi. Protecció Civil activa la prealerta Inuncat al Baix Llobregat per risc de tempestes intenses. Es recomana retirar vehicles de zones inundables de Sant Just i extremar la precaució davant la previsió de forts xàfecs aquesta tarda. La vaga educativa del 12 i 13 de maig afectarà el funcionament dels centres educatius de Sant Just. Els centres garantiran serveis mínims durant les jornades de protesta convocades per reclamar millores laborals i més recursos per l'educació pública. La convivència amb els patinets i amb la resta d'usuaris s'havia de reformular. Entrevista Ramon Figuerola, portaveu de Junts Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Àngels Notícies d'avui, 12 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Àngels Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Bona tarda, amigues i amics de Ràdio Desvern.
1: No està aquest micro, no funciona.
0: No funciona el micro?
1: No, no funciona
2: el micro. El Pep, el meu sí, ara sí.
0: Ara sí.
2: El meu sí, el d'ell no.
0: Bueno, estàvem comentant.
2: No, el d'ell no.
3: Sí, agafa un altre Pep.
2: Agafa un altre micro. Perdoneu que el Pep està canviant ara de micro. Procedeix a agafar un altre micro, se'l posa davant i aquest sí que funciona. Ja ho noto perquè fa soroll.
4: Hola, sí. Què tal? Bona tarda. Bé, avui hi ha hagut una tempesta.
2: Sí, què penses que ha hagut això?
0: La pedra i tot aquí.
4: A Sant Just. Què tal? Se sent ara? Sí?
2: Sí,
3: perfecte.
2: Sí.
4: Molt bé.
2: Cuidat.
4: I això pues, segurament ha trasbalsat una mica els micros, però ja ho tenim solventat.
2: Sí.
4: Bona tarda a tots. Benvingut Jan Hernández, el control tècnic, com sempre, de so i altres coses. Com ha anat la setmana?
3: Bé, prou bé.
4: Un títol més?
2: Títol més al Serró.
3: De pel·lícules... Vaig veure una nova de Netflix, que es diu Apex.
2: No l'hem vista.
3: És nova i va d'una dona que es queda sola a una selva d'Austràlia i hi ha un tracte d'un tio que l'enganya i és un psicòpata. I... Bueno, el tema de paisatges està bé, però bueno, és d'acció, d'una tia que s'està escapant, però poca cosa.
2: Molt bé.
3: I una pel·lícula que em va agradar va ser Origen, de Leonardo DiCaprio.
2: Ah, sí.
3: Home. No l'havia vist.
2: Estem parlant de cine comercial de nivell.
4: I on l'has pillat, Origen?
3: La vaig veure amb ma germana, la vaig pillar, que l'estava començant al principi, no sé quina plataforma.
4: Ah, una plataforma.
3: Però, bueno, o Netflix o Prime Video tampoc tenim molt gaire
2: interessant, i de muntatge molt interessant. Molt interessant.
3: Molt xula.
2: I la baldufa, vas quedar-te amb la baldufa al final, no? Estàs amb la baldufa allà encara, donant-li voltes.
3: Va costar, algunes coses, entendre-la, però bé.
2: No és fàcil, no és fàcil.
4: Molt bé, doncs benvingut a aquesta tarda de pluja. Anastasi Rinos, bona tarda.
2: Bona tarda.
4: Què tal? Pregunta obligada. Com va anant la setmana?
2: Bé, no ha sigut de les setmanes pitjors de la meva vida, no. Tampoc la millor, però bé, no ha anat malament. Promig bo.
4: Avui
2: parlàvem dels promitjos, però és promig bo.
4: Un bon promig, molt bé.
2: Sí.
4: Doncs aquí estem i bé, hem encetat avui el programa amb una interpretació de Clair de Lune, de Debussy, que és una música que està com a fons d'un diàleg amb la pel·lícula que avui tractarem.
2: Exacte.
4: Que no és altra que Manuit Chemin, de 1969, una pel·lícula dirigida per Eric Rohmer, que forma part dels seus 6 contes morals. Rohmer tenia una mica de tendència a agrupar les seves pel·lícules per continguts, no? O sigui, hi ha també les 4 estacions.
2: Sí.
4: Però bé, això ja en parlarem després.
2: Sí.
4: Ara, de moment, dir-vos això i passar-li la paraula a l'Anastasi perquè aquesta pel·lícula l'ha escollit ell, tot i que l'hagués pogut escollir també jo,
2: sí, no?
4: O el Jan, si la conegués, perquè és una pel·lícula que val la pena parlar-ne.
2: Sí.
4: I també no perdreu el temps. Si s'aneu a Filmin i la veieu,
2: està
4: allà.
2: Està esperant. Sí, cal dir, per això, i mentre això em fa entrar directament al tema que també parlàvem tu i jo abans, és una pel·lícula que, esclar, és una pel·lícula de l'època nostra, del Pep i jo, que estem, doncs, això, al voltant, no diríem la nostra, perquè tenim la coqueteria de no dir-la exacta, però que vam néixer abans dels 50. És a dir, al voltant dels 50 del Pep i jo abans dels 50. Per tant, aquesta pel·lícula ens va agafar amb 19 o 20 anys, amb 17, amb 18... Què vol dir? Que d'alguna manera vam viure aquest període i tot el cinema que va enganxar també aquesta pel·lícula, que és la Nouvelle Vague. Aquesta és, de fet, l'última pel·lícula que es considera pràcticament de la categoria Nouvelle Vague, estaria situada entre les últimes. Així que vam parlar de les primeres quan vam fer la Vue de Souffle, al final de l'escapada, i aquesta seria de les últimes pel·lícules que encara pertany. D'una manera especial, perquè és una pel·lícula que no exactament no es deixa portar per les tendències que marcava molt la Nouvelle Vague. Rohmer era una persona amb una personalitat molt marcada,
4: sí,
2: i feia el seu cine. I, no?
4: En realitat, la Nouvelle Vague es considera canònicament com que va des de finals dels 50, principis dels 60, fins al 73.
2: Fixa't, encara queda alguna cosa per sortir.
4: Sí.
2: Per tant, sí. Llavors, què passa? Que realment és un tipus de pel·lícula que la gent pràcticament agafa com a paradigma del cinema francès. És un cinema que parlen molt, doncs, que és veritat, el cinema francès s'hi parla molt, hi ha molt diàleg.
4: Hi ha molt diàleg i i amb el cas de Romer encara més.
2: Clar, en aquí encara més. I en aquesta pel·lícula, jo diria que de totes, potser no tant que n'hi hagi més, sinó que en el diàleg està la funcionalitat de la pel·lícula, s'articula en planos, evidentment, però bàsicament s'articula amb el diàleg. És a dir, el diàleg és quasi el protagonisme que articula tota la pel·lícula.
4: Tot està al servei del diàleg.
2: Del diàleg. Per tant, del contingut d'aquest diàleg, que és un contingut que no cal, que no s'escapa, que és un contingut a vegades dens, a vegades es mou el tema dels sentiments, per tant, els sentiments ja són més propers a qualsevol persona, però a vegades es mou en el sentit d'una teoria pascaliana, de Pascal, que és la teoria de la probabilitat, és a dir, una mica és la teoria de la probabilitat, és a dir, d'alguna manera Pascal deia, que era l'aposta clàssica de Pascal, era dir, la creença en Déu és l'aposta més prudent en condicions d'incertesa existencial, és a dir, en cas de no saber si existeix o no existeix, bueno, potser l'aposta més lògica és dir que sí. Per tant, sempre està treballant el tema de la incertesa. Llavors, en aquesta pel·lícula, el tema de la incertesa forma part de tota la pel·lícula, és a dir, tots els personatges actuen en funció sempre de les probabilitats. A més, es dona el fet de que un d'ells és un matemàtic i l'altre és un filòsof, l'altre és un professor, em sembla recordar.
4: A veure, ell treballa en una fàbrica.
2: Sí. En una fàbrica amb noms i cognoms. És que diu és la...
4: Pirelli?
2: No és la Pirelli, Michelin.
4: Un Michelin.
2: Michelin. Sí. I l'altre sí que és...
4: I l'altre és un professor de matemàtiques.
2: De matemàtiques.
4: De la universitat.
2: Però la pel·lícula es mou també en aquest territori de la filosofia, que les matemàtiques i filosofia estan
4: molt properes. No estem a París.
2: No estem
4: a Clermont-Ferrand.
2: Sí, senyor, el centre de França, Clermont-Ferrand, una ciutat, diguem, vulgar, si la comparem amb París, de províncies, encara que estigui central, però és de províncies, l'he coneguda i puc assegurar-ho que és de províncies, però també això li dona un atractiu a la pel·lícula. El fet de no ser el París de sempre, sinó tenir un entorn... Perquè en Romer, una de les coses que tenen pes a les seves pel·lícules són els entorns, és a dir, i les ciutats normalment, o sigui, et dona molt de pes o els pobles on passa o les ciutats on passa, són, allò que es diu sempre és un tòpic, són també protagonistes de la pel·lícula, i en aquest cas, d'alguna manera, la ciutat de Clermont-Ferrand és també una mica protagonista de la pel·lícula. Advertir això, que d'alguna manera la gent que no són nascuts, no tenen la sort d'haver nascut en aquesta època nostra, o tenen la sort d'haver nascut en èpoques posteriors i per tant són més joves, segurament és una pel·lícula que no d'entrada no és una pel·lícula fàcil. Però jo penso que tota persona amb un interès en general per la vida i en general per escoltar, aquesta és una pel·lícula que demana ser escoltada. I per tant, si tenim un mínim d'empatia amb els altres i la voluntat d'escoltar, i la pel·lícula no és excessivament llarga, i a més té els girs de guió interessants, que de cop no t'esperes, sí. I hi ha coses també interessants a la pel·lícula. Però és que està molt farcida i pesa molt tot aquest concepte dels diàlegs, de les converses entre un i l'altre, entre l'altre i l'altre, és a dir, els dos amics, ell amb una dona que apareix, que és l'amor, que apareix centralment a la pel·lícula, està basada en aquest personatge, que és el que provoca la primera reacció, el primer gir de guió, en que un personatge que l'hem vist estar en una missa al principi de la pel·lícula, que pràcticament l'hem passada, si no sencera, ens passen pràcticament la missa, un terç de la missa el veiem sencer, sí, a la pel·lícula.
4: Aquesta és una cosa que pot sorprendre una mica el que li faci un visionat avui, si no la coneix del seu temps, i és que a finals dels 60, bueno, a la pel·lícula hem de dir també que el que té traspua d'ella és les inquietuds de maig del 68.
2: Sí.
4: O sigui, la pel·lícula és del 69, sí. I per tant està influenciada d'aquestes inquietuds.
2: Sobretot en un dels personatges.
4: Tot i que no és una pel·lícula de lluita, ni molt menys.
2: No, però...
4: Una pel·lícula de reflexió en el que es posa en context, com tu has apuntat, la qüestió del desig, la fidelitat,
2: el dubte.
4: I tot això a dintre d'uns caràcters que estan... El professor matemàtic és marxista i l'altre element, el de Jean-Louis Trintignant, és un home de profundes arrels i conviccions catòliques.
2: Catòliques, sí.
4: Però que no es pot dir que sigui un mea piles d'aquests...
2: No.
4: De que estigui tot el dia a l'església, no. O confessant-se o això. No, ell té... un cert criteri de respecte cap a persones que no són de la mateixa confessió o que directament són atees. Pot discutir com es discuteix a la pel·lícula amb ells?
2: Sí, és clar, és que pertany
4: I llavors, aquest és un punt que s'ha de dir perquè avui en dia comencen una pel·lícula i a foten un quart d'hora o 20 minuts a dintre d'una església plena de gom a gom, encara que estiguéssim allà estant a prop de Nadal.
2: Sí, estan a prop de Nadal.
4: Però és que avui per veure això...
2: Sí, hi ha un bon tros...
4: Sembla que ha de vindre el papa per veure una església tan plena.
2: I sense canviar de pla. És a dir, estàs sobre el capellà, primer t'ensenya l'església i has vist la quantitat de gent que hi ha, i després t'ensenya el capellà i et quedes allà. I el pla del capellà, potser et girarem en 10 o 15, però dura molt més del que avui en dia seria el convencional. Dura molt més. La pel·lícula passa en coses que no són les convencionals. Ell, esclar, ell és un home que és molt catòlic, com diu el Pep, però de cop es presenta el que és el quid de la qüestió en la pel·lícula, que és que de cop, per raó d'un amic que no sé què, que té una amiga, queda, de cop el porta al pis d'una divorciada, d'una dona divorciada, que sembla que ha tingut amb aquest amic seu de l'època de l'etapa universitària, i ha tingut una petita aventura, però en realitat ni ell ni ella li han donat un gran pes en aquesta aventura. Per tant, s'exposa a que ells dos s'agradin. És a dir, existeix aquest punt.
4: I estem a l'hivern i fa fred i neva.
2: És molt important. Això és
4: i neva.
2: Molt important a la pel·lícula. Molt important que faci fred.
4: Fa fred, neva i no tinc cadenes.
2: I no tinc cadenes. I a més, i el fred de Clermont-Ferrand deu ser fort.
4: Sí.
2: I a més, d'alguna manera, aquest fred contrasta que quan estem a dintre dels interiors, tant quan ens n'anem a casa de la divorciada i ens estem una bona estona, primer els tres junts, després l'amic se'n va, quan facilita la relació d'ells dos, i comença una llarga conversa entre ells dos, que acaba simplement d'una manera que ja veureu, però no acaba com és el convencional, sinó que acaba d'una manera no convencional. D'alguna manera, aquest interior, amb tantes mantes, amb que saps que allà dintre s'està calentet i tal, crea un contrast una mica entre l'exterior i l'interior. És a dir, l'exterior és fred, és inhòspit, i en canvi, quan entrem a dintre, i després amb una altra vivenda que apareix al final, que és un petit estudi d'una noia circumstancial que coneix ell, el Jean-Louis, la coneix pel carrer perquè va en bicicleta.
4: A la sortida de l'església.
2: A la sortida de l'església, la veu passar amb una bicicleta i es queda enganxat amb aquella noia. I la va com mig perseguint fins que se la torna a trobar. Bé, quan arribem a un punt de la pel·lícula, ja més tardar entrar a casa d'aquesta noia, que té un petit estudi, amb dues habitacions, molt 68, l'estudi sí que és aquest.
4: Molt 68,
2: a nivell de símbols i de tot. Doncs aquí també torna a sentir aquesta sensació. No arriba tan allà patinant sobre el gel i es fiquen dintre la casa, hi ha una certa sensació de confortabilitat. I, novament, unida al tema del desig per la dona. Primer és la dona Maud, que és la divorciada.
4: Però així com la Maud té... És una dona lliure, és una dona separada, és una dona capaç de prendre la iniciativa, que, ara fent una referència personal, jo crec que tots els que llavors teníem 18 anys aproximadament, ens sentíem captivats pel paper que representa
2: I tant,
4: aquesta dona, perquè era una dona lliure, una dona amb la que somiàvem, no?
2: Sí, és el
4: perquè,
2: tipus...
4: clar, aquí estàvem amb una repressió franquista i llavors això es notava i costava de veure aquesta apertura que sí que ja es anava donant,
2: Sí, amb el 69 sobretot, començàvem a tenir
4: alguna cosa. Si parlem de Barcelona, que sempre ha sigut una ciutat que ha tingut influència, sobretot francesa, i gent d'aquí anàvem a París i tornàvem amb llibres prohibits i amb música prohibida i amb cinema prohibit, etc. No?
2: Sí.
4: Doncs, clar, això ens confirmava que
2: un altre món era possible i que el teníem allà.
4: Efectivament.
2: I molt, com dius tu, el personatge de la Maud, efectivament reuneix aquesta cosa. Diríem avui és una dona empoderada, una dona absolutament empoderada, amb les idees molt clares.
4: Llavors,
2: respecte a tot.
4: Amb la relació amb aquest amic, amb el que té opció...
2: Alfonso, sembla. Ara no ho recordo, el matemàtic, diguem.
4: Refereixo que la seva relació...
2: Sí.
4: Amb el Jean-Louis Trintignant,
2: sí.
4: És una relació en la que ella porta quasi sempre la iniciativa i ella està a la defensiva.
2: Sí.
4: En canvi, amb l'altra, la relació del Trintignant amb la noia que va conèixer al començament de la pel·lícula al sortir de l'església, és al revés.
2: Sí, sí.
4: És ella que està una mica a la defensiva, sense fer la cobra, que es diria ara, però ell sí que està allí a la iniciativa.
2: Sí, certament.
4: Aquest és el canvi...
2: Clar, i amb ell se sent, en aquest cas no diré ni superior ni inferior, però sí se sent a un nivell que li permet entrar al territori del contacte físic, mentre que amb la mot, com ja adelanto, el contacte físic es dona d'una manera molt subtil i d'una manera pràcticament... es frustra, diguem una mica.
4: Sí, és tangencial.
2: És tangencial, és a dir, en canvi, la conversa que tenen és d'un interès absolut a nivell, esclar, de la que sona, per exemple...
4: I a més us diré una cosa, és una conversa que, així com lo de l'Església se'ls pot fer pesat, i diuen, però ara donaran la comunió, sí, donen la comunió. I l'Església, em sembla que una part de la missa encara és en llatí, vull dir...
2: No recordo. No, penso... Bueno, és igual, encara que sigui francès,
4: es pot semblar una cosa carringlona.
2: Es fa llarga.
4: Bueno, doncs, quan anem al terreny de les converses privades, sí, tant dels tres amics, els dos homes i ella, sí, com es diu ella? François Fabian,
2: l'actriu que fa de mot.
4: L'actriu que fa de mot.
2: Sí, sí.
4: Com quan se'n va l'amic, com tu has comentat, sí, i es queden ells dos...
2: Sí.
4: La conversa podria ser... O sigui, no grinyola gens avui en dia.
2: No.
4: I això és extraordinari. Estem parlant de fa 65 anys.
2: Què dius ara? Sí. No, sí. 65.
4: O 67.
2: 70, no, 30 i 25, 55. No, 56. 56. 30...
4: O 50, 56 sí, o 57.
2: 30 o 6, 56. Bueno, però bueno, és una bestiesa d'anys.
4: Estem al voltant de 60. Han canviat cosa molt les coses. Que es mantingui una conversa d'aquest tipus sense quedar ridícula o antiquada, això té un valor, eh?
2: No, en tot cas, té un pes intel·lectual important. Perquè no desapareix mai del tema Pascal. O sigui, la referència al Pascal... El famós filòsof i matemàtic i tot el que vulguis està permanentment en allà. Per Francesc Pascal és una figura cabdal. A més, resulta que és de la ciutat. És nascut a Clermont-Ferrand.
4: Sí,
2: el qual diríem que era una figura quasi...
4: No va ser casualitat.
2: No és casualitat. Llavors, clar, això d'alguna manera també fa que la conversa tingui un interès intel·lectual,
4: sí,
2: perquè està dintre d'un territori, però comprensible. No és una conversa totalment incomprensible. S'entén tot el que es parla allà dintre. Passa que se't pot fer una mica llarg. Clar, el mecanisme, a més, que treballa Romer és el famós forequadre. És a dir, estem acostumats en cinema, i ho hem explicat tant en altres pel·lícules que hem comentat, sí, com a l'aula de cinema, que és el clàssic pla contra pla, que diem. És a dir, ara parla el Pep, veiem un pla del Pep. Ara parlo jo, veiem el plano. Ara parla el Pep sobre meu, una mica, un petit tros de frase, però en seguida saltem al Pep per veure-li la cara. Esperem a la reacció sempre, normalment els muntadors, que el que fem és sentir quan necessitem veure la cara de l'altre. Estem amb A, i al moment que dius, ai, que està... No perquè duri molt o poc, sinó perquè entre el que està passant a la conversa i tal, ens demana veure la reacció de l'altre. En aquesta pel·lícula, el plaga d'aquesta conversa que tenen el Trintignant amb la Fabienne, el pla pràcticament es desenvolupa. Al principi ell està al llit i ell està amb un silló al costat del llit, i pràcticament el 75% de la seqüència està sobre el pla del Trintignant explicant el que pensa de la situació. I ella, solament quan s'obre ja al final la seqüència, tornem a veure que ella en el llit ha estat escoltant tota la conversa. Això Romer ho fa bastant sovint, i en aquesta pel·lícula ho fa forces vegades. És a dir, quan esperes veure a l'altre cantó, no te l'ensenya. T'ensenya solament un cantó de l'assumpte. I quan vol, ensenya l'altre, simplement momentàniament, perquè no et perdis. Però en realitat, ell es centra en el discurs, i si el discurs més potent està en aquell moment en boca del personatge de Jean Trintignant, doncs es queda sobre ell i l'esgota. Esgota el pla tot allà. Això és interessant. Clar, no és el ritme d'avui en dia del cinema, excepte pel·lícules d'algunes pel·lícules peculiars. El cinema del nivell que volia ser aquesta pel·lícula, que era una pel·lícula culta, però que teòricament estava oberta a qualsevol públic, avui en dia no toleraria el públic, o li costaria molt d'aguantar aquest tipus de coses. Pertanyen quasi a una cinematografia que avui en dia és quasi d'ari assaig, i la cinematografia iraniana, per exemple, no? Planos tan llargs, d'un paisatge, sí, les oliveres... O sigui, bueno, pues, però això té un sentit en aquesta pel·lícula, és per alguna cosa que és així. No, no és gratuït, i això fa que tingui pes.
4: Bueno, Eric Romer és un personatge dintre de la Nouvelle Vague molt particular. Ell va començar la seva activitat en realitat escrivint. Després va estar treballant amb diversos, com a cronista, es va apuntar també de la mà del fundador de Callers de Cinema, es va apuntar a Callers de Cinema, amb Trifó i Godard, sí. Van muntar una altra revista que també no va durar tant temps, perquè Callers de Cinema encara es publica d'alguna manera ara, però amb ells van muntar una revista que va tindre molta influència en aquells moments. Eren, ja dic, els anys 60, no? Llavors, amb la pel·lícula aquesta, si la veieu, que us recomanem, veureu que ell no persegueix que la solució sigui a través d'un procés dramàtic, sinó amb la resolució d'un conflicte moral.
2: Sí.
4: D'aquí ve que estigui dintre de la sèrie aquesta de sis obres que va fer, que els va titular Contes Morals. Per aquí anava la cosa, no? Sí, perquè ell el que pretenia era fer un anàlisi de les relacions amoroses des del punt de vista moral. I aquí què tenim? Pues el protagonista masculí, que interpretat per Jean-Louis Trintignant, bastant ben interpretat, tot i que hi ha algun moment en què se'l veu una mica esculanet, quasi, però...
2: Bueno, però és el personatge.
4: Però és que el personatge...
2: Hi ha moments que li surt la vena catòlica profunda. Sí, sí, no és cert. Sí, com ella no li surt mai, ell sí, esclar, ella no... Ella
4: doncs,
2: no...
4: doncs ell, a veure, al començar la pel·lícula s'enamora visualment d'una noia, no hi té ni una paraula, la segueix pels carrers de Clermont-Ferrand, la perd perquè hi ha un tio que aparca i baixen del cotxe i tal, i després quan vol recuperar ja no la troba, i no la troba fins a dos terços i pico de la pel·lícula. Però,
2: sí.
4: I aquí ve el tema moral, ell s'autoimposa una reserva moral de fidelitat amb aquella persona amb la que està segura que s'acabarà casant.
2: Aquest és el...
4: I no té ni idea, aquella noia, de si està casada, si està soltera, no. Si té nòvios... Però això li és igual.
2: Sí, totalment.
4: D'aquí ve que, el que hem dit abans, no? Sí. Que agafa la iniciativa quan casualment la torna a recuperar i, efectivament, no és que la corrali, però li dona tants motius perquè ella entengui que ell l'ha estat estimant pràcticament des de que la va veure aquell dia a prop de Nadal sortint de la missa, que, bueno, clar, ella valora això, ha tingut amics, ha tingut relacions, però, efectivament, sí. Es casen i, fins i tot, durant la pel·lícula, cap al final, tenen un fill. Tot.
2: Sí, al final veiem una mena d'epíleg, diguem, de la pel·lícula, que queda molt penjat al final, realment. Sí, en aquesta conversa, és que, esclar, vaig estar prenent una mica de tot el que es parla, la conversa aquesta que dèiem entre ells dos,
4: sí.
2: La conversa inicial. Parlen del matrimoni, parlen de la fidelitat, lògicament. Parlen del desig,
4: correcte.
2: Com el veu ella i correcte. Com el veu ell. Parlen de la casualitat, vinculada al tema que dèiem de Blaise Pascal, que és el tema de l'aposta. Com decidim quan no tenim certesa d'una cosa? Aquesta surt a la conversa, també. Parlen de la fe, perquè ell la té, i llavors algú li explica amb ella. Parlen de l'hipocresia, de creure una cosa i fer-ne una altra, i parlen de la llibertat. I la llibertat en boca d'ella, sobretot en aquest cas. És a dir, que és una conversa d'una densitat i d'un interès absolutament total. És a dir, i bé, la pel·lícula potser... Aquesta és l'escena central de la pel·lícula. És a dir, Manuel Chémon no és perquè sí que es digui així, i és perquè aquella nit en concret,
4: sí.
2: A casa de l'amor, va passar...
4: És l'epicentre de la pel·lícula.
2: És l'epicentre.
4: La nit, que passa amb Mont. Aquí hi ha una cosa, dins dels directors de la Nouvelle Vague, ja hem comentat abans, de passada, que Romer no seria precisament l'exponent més característic d'aquesta corrent del cinema francès.
2: Sí.
4: Els que van ser, diguéssim, més representatius van ser Truffaut, Godard, Rivet, Chabrol.
2: Exacte.
4: Després podria vindre Romer, i també van ser contemporanis d'altres directors interessants que voluntàriament es van mantindre sempre al marge, com Alain Resné, Alexandre Struc, Agnès Bardà, Jacques Demy. Tots aquests eren contemporanis, però d'alguna manera partien de pressupostos més personals i que els portaven a fer un tipus de cinema, si no radicalment diferent, Déu-n'hi-do. Eh? O sigui, era una corrent paral·lela,
2: sí.
4: més lliure, probablement, perquè ells estaven molt influenciats per tota una sèrie de categories que van anar muntant quan feien, i alguns van seguir fent durant temps, de crítics de gaires de cinema, sí. I llavors amb això anaven condicionats per l'admiració d'un determinat tipus de cinema americà,
2: exacte.
4: Que l'afrancesaven,
2: ah,
4: i llavors se'l feien seu i el servien d'una manera... Pues,
2: molt ben vist, és així.
4: Per exemple, Hitchcock era vist per Truffaut d'una manera, per Chabrol d'una altra, però els dos no renunciaven, al contrari. El tenien
2: la paternitat de Hitchcock, és clar.
4: Correcte.
2: Està molt bé vist això que has fet.
4: Un personatge emblemàtic que els hi donava sortides per tot. No?
2: Fins que és un moviment que sí que té aquest sentit que dius tu. Veuen de fonts externes per crear, perquè com que parteixen del punt de vista que són crítics i, per tant, estan en una posició d'anàlisi de molt material, ells decideixen la seva línia a partir d'aquest material. Cosa que no és comuna. Per exemple, hi ha altres moviments que han nascut, com el cinema danès en un moment determinat, que també crea el seu moviment, té res a veure amb això, és a dir, és quasi una mica com els surrealistes. Ells parteixen d'una base de dir el cinema no ha de tenir música d'acompanyament. El cinema ha d'estar fet amb una càmera que es mogui, no és igual que es mogui, que no es mogui. Vull dir, no ha d'estar amb trípode, ha d'estar portada a mà. Cinema, és a dir, una sèrie, un corol·lari, una sèrie de manaments que segueixen més o menys els de moviment danès, que ara estem sortint el nom del moviment que va crear. Bé, en definitiva, que vol dir que en aquest cas anem al revés. Anem com un espectador normal que veu de moltes fonts i de cop diu, vaja, quan jo faci una pel·lícula intentaré fer alguna cosa que recordi això, que... i tenint una personalitat molt francesa, molt allunyada, per tant, de la personalitat de Hitchcock, per exemple, en el cas que dius Hitchcock, i d'altres directors americans que eren molt americans i, en canvi, ells no eren americans.
4: I, a més que els americans treballaven amb uns pressupostos infinitament superiors.
2: Això també cal tenir-ho en compte. Això també cal tenir-ho
4: en compte.
2: Però vull dir que realment sí que és cert que Romer amb això es destaca molt. Jo, per exemple, ara no he agafat, la filmografia anterior, el que havia fet fins a arribar en aquesta pel·lícula, però de posterior, per si algú ha vist alguna cosa de Romer...
4: Sí, jo la tinc.
2: La tens tu, la posterior? Bueno, sí. Per dir-ne alguns títols. Abans d'això ja havia fet Le Cygne du Lion, que era un primer llargmetratge.
4: Aquest és el primer.
2: Que és el primer. No?
4: Com a llargmetratge.
2: Exacte.
4: Havia fet també un curt, La Boulangerie de Morceau, que, per cert, és el primer dels 6 contes morals.
2: Sí, senyor, exactament. I després, així... després tens un curt que es diu La Carrière de Suzanne.
4: La Carrière de Suzanne, que, per exemple, si anéssiu a buscar-los, que es poden trobar amb DVD, aquests dos viatgen junts.
2: Vale,
4: perquè entre els dos fan una pel·lícula.
2: Fan una pel·lícula.
4: Són el primer i el segon conte moral.
2: L'altre també molt recorregut.
4: A partir d'aquí ja ve el 67,
2: sí,
4: La Collectionneuse,
2: sí.
4: Però aquest ja té 60... Bueno, no, 67. Tampoc és que sigui... Sí.
2: A dos anys del
4: Manisme. És a prop de l'Oreta.
2: Sí, a prop de l'Oreta, sí.
4: Hi ha una cosa aquí que és interessant, i és que a partir del tercer conte moral, La Collectionneuse, ve Manuel Chemeau, que és el que estem tractant avui, Le Genou de Claire, que és del 70, i acaba amb L'amour, la peur et midi, que és del 72. Aquests quatre ja va estar sempre la direcció de la fotografia feta per Néstor Almeida.
2: Sí, senyor.
4: Que, amb la pel·lícula que ens ocupa avui... va dissenyar un blanc i negre que respon extraordinàriament a les necessitats que plantejava la pel·lícula. Les necessitats ètiques i morals.
2: No fa el millor possible, no fa la millor llum que pot aconseguir, no, fa la llum que necessita la pel·lícula.
4: Sí.
2: I això també ho ha de fer un bon operador, un bon director de fotografia. Clar.
4: Després tornarem al Mendros, però ja que has comentat lo de les pel·lícules posteriors...
2: Sí, sí.
4: Podríem dir que tenim el 76, La Marquise d'O, l'any 86, Le Rayon Vert.
2: M'agrada molt aquesta pel·lícula.
4: Sí, he agafat, no, em va fer més,
2: sí,
4: he agafat les més
2: molt bé
4: significatives, o que jo vaig veure.
2: Sí, fet molt bé, totes les que has dit les
4: 1986, Le Rayon Vert.
2: Sí, sí.
4: 1978, Perceval de Gualdois.
2: Sí.
4: Aquesta és una sobre l'edat mitjana, sobre el cavaller Perceval, molt interessant també.
2: Interessant.
4: El 1980, La Femme de l'Aviateur, que també és una pel·lícula que...
2: La dona de l'aviador,
4: Sí, aquesta semblava una mica que tornàvem els contes morals.
2: Sí,
4: eh?
2: Sí, és veritat. No, per
4: el contingut,
2: bastant.
4: Eh?
2: Sí.
4: Després, el 1992, no, 1990, va començar una tetralogia interessant que es deien Els contes de les quatre estacions.
2: Ah, sí, senyor.
4: Conte de primavera, el 90, el 1992, conte d'hivern, el 1996, conte d'estiu, i el 1998 tanca amb conte de tardor.
2: De tardor, sí.
4: Després hi ha un parell que jo reconec que no les he vist.
2: No sé quines són.
4: I no he trobat gaires bones referències d'elles.
2: Yeah.
4: El 2000 va fer l'anglès Le Duc,
2: sí.
4: I el 2004 Triple Agent, que sembla que t'he vist una pel·lícula
2: de
4: lladres i policies.
2: Sí, sí.
4: Però ja dic, d'aquestes no tinc referència,
2: sí, sí.
4: I amb això va acabar
2: la seva carrera.
4: La seva carrera.
2: Perquè ell va morir, a més, va morir poc després, no? No devia morir pas massa tard.
4: A veure, ho tinc aquí.
2: Perquè era un...
4: Ell va morir el 2011,
2: no.
4: I no, això era el 2004, però segurament
2: set anys,
4: va entrar dintre d'allò que se'n diu una llarga enfermedad,
2: sí.
4: O... Si no, una llarga enfermedad, ja també... És que ja tenia una edat.
2: Ja tenia una edat.
4: Clar. Perquè ell, penseu que va néixer el 1920.
2: Vol dir que el 2000...
4: Tenia 91 anys o 92 quan va morir.
2: Ja era un home gran. Sí, ja era un home gran.
4: Per fer cine, almenys sí.
2: Sí, sí,
4: sí, exceptuant sí. Manuel de Oliveira, que va estar fent cine fins als 107 anys.
2: És un cas especial.
4: O fins als 105.
2: Clar. Ell, jo penso que a més s'expandia el cine d'una manera aparentment molt profunda, però quan feia les pel·lícules, realment ho feia amb aquella sensació de que no podia ser d'altra manera. La pel·lícula s'havia d'explicar d'aquella manera. Perquè a Manu i Xemó, per exemple, la majoria dels planos, no hi ha res espectacular a la pel·lícula. Són planos llargs, com hem dit ja, estan fets sense pressa, tens la sensació que hi ha tot el temps del món perquè allò passi davant de la càmera. Els moviments de càmera són mínims, excepte quan vas dintre un cotxe, que vas amb el cotxe, per tant, és un traveling de cotxe.
4: Sí.
2: La càmera, és com si la càmera estigués observant les coses. No està imposant. Ara vull que vegis això. Ara vull que vegis allò. Precisament perquè no fa aquesta cosa, la cadència habitual de pla contra pla, miro i veig el que miro. En aquí no hi és això, aquesta lògica.
4: Mm-hmm.
2: Aguanta el pla del que mira tot el temps que cal. I després ja talla i se'n va una altra cosa. Aquesta cosa dona la sensació. I és aquest tema que dèiem abans. El camp contra camp i el fora camp. Camp contra camp és el que m'he explicat abans. I el fora camp, que ell també el juga...
4: Sí, el juga.
2: Clar, el que passa fora del camp, que estàs escoltant solament, però que no veus, o que intueixes, fins i tot, perquè a vegades ni s'escolta, d'alguna manera té tant de pes com podria tenir el que està dintre del camp. I és jugar aquesta teoria del fora camp. Donar valor a allò que no veus. Que la vida ho fem, també. La vida també. Sí que tenim tendència a girar-nos cap on hi ha el soroll, cap on hi ha la veu.
4: Uh-huh.
2: Però inhibir aquesta funció, en cine... fa que l'espectador senti que l'estan portant per un camí diferent, per un camí més interessant, a vegades. No
4: bueno, per exemple, en l'actualitat hi ha moments de filmacions de guerra que poden ser fins i tot de documentals.
2: Sí.
4: I quan veus, o sigui, quan sents els xocs del combat i tal, no cal que te'ls
2: no
4: mostrin,
2: cal
4: ja saps el que està passant.
2: I tant.
4: Igual que si hi ha una manifestació i poses un primer pla de els manifestants per una banda i quan la policia comença antiavalots, comença a fer un atac,
2: sí.
4: Després ja només sentint el repertori de cops,
2: ja
4: no cal mostrar-los.
2: No.
4: Pots agafar i enfocar una farola.
2: Sí. Bueno, un mestre...
4: Que la gent sap perfectament què és el que està passant.
2: Exactament.
4: Aquesta és l'utilització, una de les moltes que hi ha del fora de camp. No?
2: Sí, efectivament. Bé, que això... i la pel·lícula té més aquesta cosa que per això la fa també una pel·lícula interessant a tots els nivells, perquè això que deies tu, Pep, abans, la pel·lícula acaba amb una mena d'epíleg, epíleg en què han passat uns anys, 5 anys, el nen en té... El nen en té 7, ja em sembla. Em sembla que hi ha un moment determinat que del nen que veiem que
4: no sé,
2: han tingut...
4: És petit, eh? 5 o 6. No li posaria
2: 5,
4: més 5 per l'alçada.
2: Sí, potser no en té tant. Sí, potser té 5 o 6. Clar, llavors, aquella noia rossa que ha sigut la seva obsessió i tal, finalment s'hi ha casat amb ella, aquella noia de l'apartament, que li deixa estar en l'apartament, i que tampoc aquella primera nit no passa res, finalment sí que va passar, i van tenir una relació, i passen aquests anys, i els veiem en aquesta situació, baixant per una costa, diguem, de típica de platja, una baixada de duna llarga,
4: sí,
2: diguem.
4: Sí, una duna llarga.
2: Una duna llarga, van baixant.
4: I a mitja duna?
2: Exactament. Qui es troben? A la Mot. Es troben a la Mot, que està En allà al mig
4: està tornant de la platja.
2: Està tornant de la platja.
4: Està de tornada.
2: Això obliga un diàleg, que evidentment tenen entre ells dos. Ella se'n va, la Françoise, em sembla que es diu la noia jove, sí. la rossa, se'n va cap amb el nano a jugar a la platja i els deixa els dos que puguin parlar. Es posen al dia de la situació i d'alguna manera poca cosa més. És a dir, tampoc entren masses profunditats.
4: No.
2: Simplement han vist quina és la situació. Bé, adéu, adéu. I ell torna i va, llavors se'n va cap a la platja també a unir-se amb la seva dona i el nen. I a partir d'aquí, no faré l'espoiler final, la pel·lícula acaba amb un ganxo important. Mm-hmm. És a dir, perquè de cop dubtes de determinades coses que creies tenir molt clares.
4: Sí.
2: Dius, bé, amb una conversa molt curta que té ell amb la seva dona, amb la Françoise, la rossa, ella li diu una cosa que ens deixa els espectadors absolutament glaçats.
4: Amb el dubte.
2: Amb el dubte. Novament, exactament, amb el dubte. I penso que la pel·lícula és interessant fins i tot perquè acaba d'una manera molt moderna en aquest sentit.
4: Jo he vist dels 6 contes morals, els he vist tots, menys La carriera de Suzanne.
2: Sí, jo també,
4: ja puc dir que em sembla el millor, eh?
2: Sí, eh?
4: El més rodó.
2: Tot.
4: Tinguem en compte una cosa, en aquell temps, aquesta pel·lícula va representar a França l'Òscar, la millor pel·lícula de parla no anglesa. Que, per cert, la va guanyar, curiosament, Costa Gabres amb Zeta.
2: Una pel·lícula sobre els coronels grecs, el moment de la dictadura grega.
4: Llavors, sí, anant de cara a l'equip tècnic...
2: Sí, això és important.
4: Sí, i també artístic. Artístic, ja em dic que François Fabian és Mot, Jean-Louis Trintignant és el personatge principal, el que treballa a la Pirelli, és?
2: A la Michelin.
4: Michelin. Antoine Vite és el professor marxista de matemàtiques, i Marie-Christine Barol és la segona noia en disputa, amb la que finalment el protagonista es quedarà. No?
2: Sí, sí.
4: Llavors, anant al capítol tècnic, està la pel·lícula produïda per Le Film de l'Onsage, mm-hmm, en coproducció amb altres empreses com Films de Cagós, La Pleiat... Bueno, són... si veieu pel·lícules d'aquella època, repeteixen molt. Aquestes petites productores que s'associaven per poder donar pas a obra de gent de la Nouvelle Vague. Uh-huh. Com a productor de capçalera hi havia el Barbet Schroeder, que després es va convertir també en director i va fer pel·lícules notables, com per exemple, ara recordo, Idi Amin Dada, una pel·lícula sobre el dictador que va ser molt interessant.
2: Sí.
4: Aquí la pel·lícula, com hem dit, és d'Eric Rohmer, el guió és d'Eric Rohmer, naturalment basat perquè sabigueu que els contes morals ell els va escriure 7 o 8 anys abans de filmar-los. I després, quan es va interessar pel cinema, va pensar que podia ser la canalització ideal del que ell pretenia fer, perquè com que ja sabia molt bé el que volia dir, diu, pues ara, a més de voler-ho dir, ho mostro. I aquí va vindre.
2: Una mica el que li passa a Pasolini quan ha escrit ja molta cosa, mm-hmm, i es decideix que ha de fer el salt al cinema.
4: Sí.
2: I quan veu que...
4: Que, curiosament, van tindre estils radicalment diferents.
2: Totalment. I dic Pasolini, perquè se m'acudit que també va tenir aquesta vivència prèvia com a escriptor, diguem, abans de passar al cinema.
4: Llavors, una cosa que hem comentat abans, la fotografia no és d'altre que del mestre estimat Néstor Almendros,
2: també.
4: Que, per cert, aprofito per dir que el famós llibre d'ell, Dies d'una càmera, sortirà reeditat i es presentarà en públic breument i es podrà trobar a les llibreries perquè estava exhaurit.
2: Sí.
4: El havia fet amb el seu dia Seix Barral i era pràcticament impossible de trobar.
2: I la seva autora va estar aquí amb nosaltres fa...
4: Sí, la Laura Gavaldà. A veure, Laura Gavaldà va fer... Una altra biografia complementària.
2: Exacte.
4: Aquesta era realment la pròpia de Néstor
2: Almendros. Sí, ten raó. Sí, sí.
4: I la Laura va fer un complement perfecte.
2: Sí, sí, sí.
4: Perquè en cap moment rivalitzen, ni ho pretén, ni ho vol fer.
2: És un altre punt
4: però,
2: de vista.
4: Però, en canvi, el que aporta és riquíssim.
2: Molt, molt.
4: Llavors, jo tinc la sort, em sembla que tu també, de tindre el llibre aquest
2: sí.
4: de Dies d'una
2: sí,
4: càmera.
2: Sí, sí, sí, el tinc.
4: I l'he estat mirant i referit a la pel·lícula aquesta de Manuel Chemo, pues, he tret algunes coses que...
2: Ah, és interessant.
4: Sí, Néstor Almendros diu, i és que així sabem una mica l'opinió del director de fotografia de primera mà respecte a la pel·lícula, no? Sobre l'experiència de rodatge viscuda amb Manuel Chemo, dintre d'aquesta biografia que hem dit, ell diu, en certes pel·lícules el color no és indispensable i pot estar ser inoportú. En Manuel Chemo no tinc cap dubte d'això. És dir, el color per ell és indispensable i el que haguera fet és distreure sí. l'atenció de l'important a la pel·lícula, que és el contingut del text.
2: Sí.
4: Una altra frase diu, des del punt de vista estètic, l'ús del blanc i negre està perfectament justificat. La utilització del color o el blanc i negre respon a una qüestió d'estil. En Manuel Chemo, el treball dels actors era extraordinàriament important. El color hagués introduït un element de distracció, el que comentàvem abans.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Els rostres adquireixen, amb el blanc i negre, una major importància que, els fons filmats.
2: Uh-huh.
4: Romer va partir del principi de que una pel·lícula en blanc i negre s'han d'evitar les referències als colors. Així, la roba que va fer posar els protagonistes eren sempre blanc, negre o gris.
2: I es detecta això. Vulguis que no, dona la sensació que és així.
4: És curiós,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, sí.
4: Treballar amb diafragmes molt tancats, com era el cas, uh-huh. m'arriscava a tenir poca profunditat de camp.
2: Uh-huh.
4: Però això venia compensat perquè el treball de Romer me'l plantejava perquè el fes amb plans estàtics interiors llargs.
2: Clar.
4: Llavors això sí, clar, vol dir que no tenia necessitat de bellugar-me amb la càmera.
2: De moure's gaire, per tant el foc no canviava.
4: Que és el que deies tu, no?
2: Sí, sí.
4: I plantava
2: sí, sí.
4: la càmera i venga, i no feia ni un contraplà.
2: No, i el foc el tenia aquell personatge des del principi fins al final.
4: Correcte.
2: Sí.
4: Llavors anem a lo teu, al muntatge.
2: Sí.
4: Diu, el muntatge, com és habitual en Romer, va durar no més de 8 dies.
2: No, ja ho entenc.
4: Per què?
2: No.
4: Pues perquè ell tenia la pel·lícula muntada en el seu cap i durant el rodatge ja va fer el que volia fer.
2: Clar, clar, clar. Bueno, això es diu editing in mind, o sigui, el muntatge en el cap.
4: Muntatge del sí, cap,
2: totalment.
4: Sí, sí. Llavors hi ha una cosa que l'hem comentat abans, de passada, i és que Romer mai va recórrer a la música de fons, o ets diegètica,
2: sí.
4: per subratllar escenes determinades. En la Nuit Chemot, per exemple, costa molt de trobar una banda sonora que sigui pròviament de la pel·lícula, perquè,
2: yes.
4: com a molt, aquí hem posat el Carlin, que està com a fons
2: sí.
4: del text. Però el text està sempre clarament
2: sí, sí.
4: sobreposant-se amb força. Sí,
2: costa
4: diguem.
2: Molt separar-ho, trobant amb
4: correcte.
2: Un tros de música.
4: També hi ha coses de
2: sí,
4: Mozart,
2: sí. Sí, sí.
4: però també costa de trobar-ho.
2: Sí, perquè també no hi ha el compositor, el Mormó,
4: és dir,
2: en realitat no va compondre res, va dedicar-se simplement a trobar els temes adequats i pactar-los amb el Romer i van decidir aquests són els temes que hi haurà.
4: La música, per tant, sí, sí. de Romer és bàsicament diegètica i en aquest sentit...
2: No, extradiegètica, en aquest cas. No es produeix...
4: La
2: música de Romer és diegètica.
4: Sí,
2: no,
4: però la de Romer és sempre diegètica.
2: En general, sempre és diegètica, sí.
4: I en aquest punt és curiós, però s'assembla molt...
2: Sí.

0: Més que comèdia dramàtica, s'hauria de dir, per situar-la, com a comèdia romàntica.
1: Sí, de fet ho és.
0: Perquè és una comèdia romàntica.
1: Peculiar,
0: o sigui,
1: però és una comèdia romàntica.
0: Noi coneix a noia,
1: sí, sí.
0: No fa res amb ella, coneix una altra noia, no fa res amb l'altra, i torna a la primera, sí. Que és de lo que va la qüestió moral.
1: Clar, exacte, i li convé. Sap que entra en un territori de confort. És a dir, mm-hmm. quan surt de casa d'amor, ell surt al carrer amb l'obsessió de trobar aquella dona una altra vegada, perquè sap que és la dona que li resoldrà la vida, amb qui tindrà fills, i efectivament, comproves al final del pel·lícula que és així. I no oblideu això, aquest final sorprenent que té.
0: Sí, no,
1: amb aquest,
0: no el podem dir.
1: No.
0: Us recomanem que vegueu la pel·lícula.
1: Amb el guinyo que diuen els castellanos, el clin d'œil que diuen els francesos, que és un guinyo, que fa al final la pel·lícula. Inesperat.
0: Molt bé, tu tenies...
1: Jo tenia una coseta que tenim... Jo tinc 6 minuts, potser ens sobrarà una mica.
0: Tenim 6 minuts.
1: Després en venen uns altres, que després ens expliques quins són.
0: Després vindran uns altres minuts...
1: Són uns altres minuts.
0: Entranyables.
1: Exactament.
0: Aguanteu, amics, perquè el que vindrà després...
1: Sí, per nosaltres és
0: bueno,
1: molt...
0: Bueno, de moment només ho sap el Jan.
1: Sí.
0: I el Jan, i tu no diràs
1: no
0: res.
1: No diràs res. Guardo
2: el secret molt bé.
1: Per lo bajini no diràs.
0: Així m'agrada. Guardant secrets. Ens encanten els secrets amb aquest programa.
1: Sí.
0: Us endavant, explico, anem a desvetllar-ne un altre.
1: Sí, exacte, n'explico un. Que és el que em toca a vegades a final de programa explicar, és el tema de les sèries. Esclar, les sèries sabeu que és una de les coses que jo sí que sóc fidel al tema de les sèries. Cada vegada em costa més en determinades plataformes trobar alguna cosa que m'interessi. Sé que hi ha molta gent molt addicta, i el Jan abans ha comentat una, i segur que és interessant, a Netflix, però en principi... El meu canal de referència, i no hi tinc accions, en el grup Filmin, però jo, el meu canal de referència, la meva plataforma de referència és Filmin.
0: I el meu també.
1: I llavors, esclar, Filmin és el canal una mica de referència dels cinèfils, de la gent de cinema, perquè hi ha un tipus de material que cuiden molt, que vigilen molt, i primer ja tenen un material antic molt gran, és a dir, tenen sí. una quantitat de material de pel·lícules més abans dels 30, absolutament riquíssima, cap altra plataforma.
0: A nosaltres ens ha anat molt bé per la sèrie aquesta del clàssic de la setmana. És importantíssim tindre Netflix.
1: Sí, i poder donar una... No,
0: tindre Filmin.
1: I donar una referència realment clara. La podeu veure a Filmin. Bueno, hi ha gent que no el té. Movistar s'està convertint també en una plataforma interessant.
0: També, per pel·lícules recents.
1: Sí, per pel·lícules recents. El cinema espanyol està molt ben representat, lògicament, a Movistar. És a dir, té coses també positives, i si finalment es produeix l'absorció, potser finalment Movistar esdevindrà el número 1, perquè sembla ser que la idea era menjar-se Filmin, amb tot el catàleg. I tot. Va, ja veurem. Jo, en principi, sóc fidel a Filmin, i llavors us aconsello una sèrie que, de tot el que he vist... N'he vist unes quantes, és la que més m'ha interessat. Es diu, en castellà de Madrid, Amenaza de Tormenta. En alemany no m'atreveixo a dir com
0: és. Molt escaient avui.
1: Sí, Amenaza de Tormenta, sí senyor. És una pel·lícula, és una sèrie alemanya de 2 capítols, de 90 minuts cada un, o sigui, una hora i mitja cada
0: una
1: capítol.
0: Una hora i mitja,
1: però,
0: està bé.
1: Però 2, o sigui, i són com 2 llargmetratges diferents, realment. En comença un, l'acaba, i després el següent sí que té connexió, passa al mateix lloc, els personatges són comuns, però és una altra pel·lícula, de fet. O sigui, tens la sensació d'estar veient una altra pel·lícula.
0: Curiós.
1: Clar, de què tracta? Doncs, primer, és una superproducció alemana que mostra el final, el final de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, que seria. Llavors, estem en aquest territori, estem a l'Alta Baviera, en un poblet, per tant, no ensenyem una gran ciutat alemanya del moment, sinó que tot passa com en un poblet, i és, vivim amb ell, amb totes les vicissituds d'aquest petit poble que hi ha, els seus personatges, el protagonista, el contraprotagonista, l'antagonista, vivim una situació que és la situació de l'inici del feixisme en l'Alemanya de post-Primera Guerra. Per tant, ens trem ja en els anys 20, 21, 22, 23, anem avançant per ells i anem veient com cada vegada més la força del feixisme i dels seus seguidors es va imposant. I comença, doncs, per haver-hi comences les primeres picabaralles entre els comunistes que hi ha en el poble, que n'hi ha algun, amb els feixistes que estan cada vegada més violents i atacant directament, físicament, a vegades a la gent. És una sèrie, per mi, molt interessant, no solament perquè és una lliçó d'història i de com va començar realment el feixisme, sinó que, a més, té una qualitat d'execució impecable. És a dir, els actors estan impecables. El protagonista, el Julius Krauss, que és el personatge, és un jueu que es dedica, ja té el seu petit talleret i està sempre treballant allà com un... i és el tio més íntegre del poble, esclar, és la contraposició de tot aquest moviment de podrit que s'està produint al voltant d'ell, en el que ell és totalment immune, però esclar, acaba.

0: acaba caient, perquè és com que és jueu, acaba caient a la xarxa, diguem, d'aquesta gent. És a dir, que hi ha una part d'intriga de la pel·lícula interessant i que és una de les... Allò és interessant.
1: Està situada en quina època?
0: No, això, no, després de la Primera Guerra Mundial.
1: Sí. Després de la Primera,
0: 18, 19, 20, 21, no saps ben bé quin any és.
1: No és una visió amb flashbacks?
0: No. Estem en el 20, tot el rato ens movem en aquests anys 20, diguem, no? Repeteixo, Filmin té un 8,2 de qualificació, que no és dolenta, l'ha dirigit un tal Mati Geschenek, i ja està, i us aconsello que la veieu.
1: Molt bé.
0: Vinga.
1: Doncs ara us passarem un document sonor que es va produir la setmana passada, el dia 7. Va ser un homenatge, el tercer dels tres que s'han fet en un parell de mesos, a la figura del gran director de fotografia català, Tomàs Pla de Vall. Amb ella escoltareu Clara Marçó, la seva companya, i després un recull de poemes del seu poemari Poemes Silúrics. Endavant, Jan.
2: Gràcies també li hem de donar a la Clara Marçó, la seva companya de vida. Ella ha estat el seu equip quan va canviar l'anar a rodar per Roda de Ter. Junts, a la natura, han enfrontat el Parkinson amb una valentia exemplar. Clara, sisplau.
3: Ara. Vine.

0: gràcies a tots, des de les més grans institucions com és la Filmoteca, l'Acadèmia del Cinema, per tot el que heu fet per en Tomàs, fins a cada un de vosaltres que l'heu trucat durant aquests 15 anys i l'heu fet sentir viu i encara lligat amb el món del cinema, perquè quan el vaig conèixer fa 15 anys, el que em va dir és: jo no vull jubilar de res. I al cap d'uns quants dies li van dir que tenien el Parkinson i va deixar les classes de l'escac i va anar deixant-ho tot. Però gràcies a tots vosaltres, doncs, no s'ha jubilat, no es va jubilar, perquè el anava venint a veure, les col·laboracions amb la Filmoteca, de les digitalitzacions, de les restauracions, l'Acadèmia amb el Premi Gaudí ens ho van passar tan bé. Tot aquell temps va ser una passada. El documental amb en Joan i la Laura, una passada. Tot un any, venint cap a Roda i bueno, és que em descuidaré perquè m'he deixat el paper, només tinc el mocador, no? Sí. I ara al final també amb el llibre que els seus amics de Sabadell doncs li varen dir que li editarien els seus poemes i encara que no el va veure imprimit en paper, però va veure, com que hi va col·laborar, va veure fins al final l'última prova. I també els dono les gràcies a tots i tots els amics.
1: Perdona, sí. Perquè de quin llibre parles? Perquè el Tomàs, a més de tot el que hem explicat, sí, va escriure de jove poemes.
0: Sí, sí, sí, jo no ho sabia, però... Sí, no ho sabia, però... els seus amics, quan li van dir si el volia editar, doncs me'n vaig entrar. I li vaig demanar, me'n deixes llegir algun, i no ho va voler, va dir, ja ho veuràs el llibre. I, bueno, com que en Tomàs és això, no sap estimar molt, i per això jo ja sé que ens hem de morir tots, però a mi per això em reca tant, perquè ha sabut estimar molt. Hi ha coses que només passen una vegada a la vida.

Abans d'acabar, volia agrair en nom dels que hem organitzat aquest acte a tots els que heu estat col·laborant i molt especialment a Jordi Castillo i Alicia Gil de l'ESCAT per l'excel·lent muntatge dels clips que s'han projectat, així com els alumnes Daniel Díaz i Diego Salas que han enregistrat la sessió d'avui, de manera que quedarà constància d'una darrera classe pòstuma del mestre Tomàs Pla de Vall. I ara ens acomiadarem amb la lectura dels seus poemes a càrrec de Mario Gas, amb acompanyament musical a l'acordió de Maurici Vilavecchia.

tot el que avui s'ha dit del Tomàs de Devall, que és ben cert, i encara se'n podrien dir moltes més coses bones, era com el hombre que susurrava a los colegas, no a los caballos, sino a los colegas. No fa res més que dir que aquest amic, aquest geni, aquest gran professional, aquesta persona, en el sentit etimològic de la paraula, era un poeta. Era un poeta. Posava un to de poesia veritable a tot el que feia. I per això es va descobrir que havia fet poemes. Poemes sirúrics. Jo us recomano que el compreu. Fantàstic. Sirúric vol dir que pertanyen a una època en què tot, fa molts milions d'anys, tot es començava a normalitzar i a semblar una mica com és ara. A la Biblioteca de l'Alexandria, és a dir, al Wikipedia, es diu l'època en què els peces empezaron a tener mandíbula.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Això és un autobús, tu.
1: Sí, home. I tant.
2: Això és un blues, tio.
1: Com que un blues?
2: Sí,
1: per
2: just...
1: Per què un blues?
2: Just blues.
1: Ah, just blues. Perfecte.

0: Bona noig, blusers del món mundial. Avui és dimarts i això és Just Blues, i com diria l'Armand, avui ha vingut l'autobús de Papiol aquí a la sala. Estem aquí amb molts convidats, però comencem pel Jan. Visca el Barça, Jan.
1: Visca el Barça, i tant.
0: T'has content, no?
1: Sí.
0: Content com les Pasques. Vas anar a la rua?
1: La nit vam guanyar el partit i no vaig anar ni a classe el dia següent.
0: Molt bé, sí. Molt bé. Mi Alonso, com estem?
2: Jo dic bona noig.
0: Has rabiat molt?
2: No. Jo tinc els meus problemes. Ja tinc els meus problemes. Felicitats a tots els culers, però jo tinc els meus problemes. Molt nosaltres bé. Tenim els pericos, tenim el nostre.
0: Exacte, teniu el vostre. Doncs bueno. Avui comencem amb problemes. Comencem amb problemes perquè se'ns ha caigut l'Spotify.
2: Bueno, que tot sigui això.
0: Que tot sigui això. I es pot fer una reflexió, no? Es pot fer una reflexió sobre aquest tema, perquè, clar, muntem un programa confiant en això i resulta que, de cop i volta, se't cau el programa, perquè dius, i ara què faig? Per sort, encara tenim CDs i encara no depenem absolutament de les xarxes per continuar funcionant, però...
2: I si no funcionessin els CDs...
0: Encara podríem tocar, no?
2: Exactament!
0: Però aquesta és la reflexió que volia fer, precisament, no? Que,
2: i cantar, i fer
0: anem com cedint sobirania en aquestes xarxes globals...
2: Però els bruseros tenim això, que... En última instància, podem tocar.
0: Això mateix, això mateix.
2: I, bueno, pues...
0: I dit això, com que hi ha més coses, doncs comencem amb una melodia.

0: Bueno, estàvem escoltant When You Got a Good Friend en versió d'Eric Clapton i ho fem per una notícia trista. Fem una notícia trista. Emea, digue-ho tu.
1: Bueno, de l'estimat Joan Josep Gómez, també conegut com En Joan o N. Joan a les xarxes, i que era una figura familiar a tots els concerts de blues des de fa tants segles. I tants anys. Sí? I ens ha deixat la setmana passada i el vam acomiadar el diumenge, el mateix dia que tocava l'Eric Clapton, i a la cerimònia els músics van tocar un fragment de Tears in Heaven d'Eric Clapton, i hem pensat que estaria molt bé començar el programa també amb l'Eric Clapton. When you got a good friend, quan tens un bon amic, i el Joan es va fer estimar, era un bon amic, tothom el coneixia, tothom se l'estimava, un home discret, poques elegant, paraules, sí. Però elegant, irònic també, sempre tenia un toc així divertit, i bueno, l'altre dia parlàvem, els que vam coincidir allà a la cerimònia, parlàvem i dèiem, perquè ja feia mesos, no?, que estava malalt i que no venia pels concerts, però d'alguna manera a tothom li feia efecte d'haver-ho vist la setmana anterior en algun concert. I jo, com pot ser? Però si jo el vaig veure, no? Pues no l'havies vist. De tan familiar que era, sí. portava mesos sense venir.
0: Però en canvi la seva presència...
1: Però és com, no? com si l'haguessis vist fa poc. I bueno, és trist, però també poder-lo recordar, i també se'n va anar a ell com... d'alguna forma, a la seva manera, no? Va decidir... bueno, no cal portar els detalls aquí, no? però com que es va anar com ell va voler, i també va sonar My Way a la cerimònia, i amb mèrit, no? de que fos així, i bueno, tot i que trist, tothom és que vam anar, família inclosa, tristos, però a la vegada també celebrant la vida de Joan, no? I de que tota l'activitat que va fer, no només al voltant del blues, no? Sinó a la seva professió,
0: sí, fotos.
1: Després les fotos, sí. Sí. Bueno, jo l'altre dia feia un repàs i... Vamos, m'ha fotografiat des dels meus començaments fins a fa dos dies. O sigui, totes les meves històries han estat retratades en un moment o altre pel Joan, i no puc estar més agraït, no? Bueno, és dur, però...
0: és dur, però
1: és així. Des d'aquí, pues, bueno, ara estaran, no? El Joan i l'Armand dient, mira aquests que fan.
2: Mira
1: com
2: s'emociona.
1: Sí, sí, i tant. Però bueno, seguim, no?
0: I tant, pues allò on siguis, Joan, descansa en pau.
1: Exactament. I bueno, i passaran el temps i els anys, i encara es farà l'efecte que vam veure.
0: Que encara hi és per allà en algun concert.
1: Exactament.
0: Bueno, pues
1: bueno, i ja que estem en les efemèrides i ho matem, bueno. Sí, ara riuria, el Joan diria,
0: sí, home, home, sí, home, sí.
1: Diria una cosa així com, potser no calia el comentari, no? Potser no calia, bueno, però sí, ens traiem de sobre les efemèrides, perquè n'hi ha una altra efemèride que no podem deixar.
0: Pues vinga.
1: Com que les efemèrides són cosa meva.
0: Ara li trencarem la cintura en aquest pobre home, però no, pues igual, no, és igual, no,
1: sí,
0: passa,
1: sí,
0: res.
1: Sí,
0: no passa,
1: sí,
0: res.
1: Està contentíssim que han guanyat la lliga, home. Avui li podem demanar el que vulgui. No, perquè és que un dia com avui, de quan? Del 1952, un tal Little Walter, acompanyat, d'un tal Muddy Waters, Jimmy Rogers, Elgin Evans, va entrar als estudis de Chess per gravar el single 758. Tu saps quin és el signe de 758?
0: Em sona. Em sona.
1: Hauríem de saber-ho. Sí,
2: 57 i 59.
0: Sí, exactament. I va ser número 1 en les llistes d'èxits. A partir de bons va propulsar Little Walter a la fama. No, el blau.
1: És que ara, avui, clar, com que estem amb els CDs...
0: O el vermell, el vermell.
1: El vermell?
0: Aquest.
1: Este, sí. Pues el single 758 és Juke.

0: Visca Little Walter.
1: Visca Duke.
0: I visca Duke.
1: Sí, senyor.
0: Aquest es veu que és un instrumental que feia Little Walter quan començava els concerts. De fet, no el feia mai igual. De fet, hi ha diverses versions gravades. I aquesta és la que va acabar gravant per Chess. I a partir de l'èxit que va tenir, perquè quan van treure el single aquest, li van treure les mans, doncs va veure la possibilitat de posar-se en solitari i fer la carrera que va fer.
1: Mm-hmm. No sé perquè feia les intros dels concerts de Muddy Waters.
0: Sí, les intros del concert de Muddy Waters, sortia ell i feia, abans que sortís Muddy Waters, doncs sí, feia un divertimento d'harmònica, que mai era igual, o sigui, va quedar gravat això i tothom sap Juke com està gravat aquí, no? Però ell fotia el que li donava la gana, perquè era un tio que fotia el que li donava la gana. I clar, quan la gent sentia això es va tornar boja, perquè o sigui, ningú identificava una harmònica tocada d'aquesta manera, electrificada i tocada amb aquesta precisió i amb aquest fraseig que no l'havia fet ningú. Mm-hmm. Sí, sí. Sí, bona efemèride, bona efemèride.
1: Bona efemèride. I bueno, avui tenim moltes coses i així avui les efemèrides tenim, ja fora.
0: Tenim moltes coses, va.
1: Ja les tenim.
0: Fem una cosa, anem a llegir una mica l'agenda.
1: Molt ràpid
0: perquè hi ha coses. I mira, aquesta setmana sobre tenim coses a l'agenda.
1: Mira, per un cop.
0: I mira, tenim diverses coses. Mira, el senyor Lluís Coloma, Trio, fa el seu 25è aniversari i estarà el dijous, dia 14, a les 19 hores, a Navàs, al Centre Cultural de Navàs. Si voleu anar, doncs endavant. I el dijous també, a les 20 hores, es presenta al Festival de Blues de Benicàssim a Cerdanyola, a Cal Pinxo.
1: Sí,
0: i venen
1: sí,
0: ni més ni menys que uns dels que després estaran a Benicàssim, que són els Lost and Found, que s'han juntat amb el senyor Joan Pau Comelles.
1: Que també estarà a Benicàssim amb ells.
0: Que també estarà a Benicàssim amb ell, efectivament. Sí, sí, sí, sí. Efectivament. Més coses. Nova vetllada de blues amb ball i música del directe, la Societat de Blues de Barcelona i el BCN Swing. Tocaran, hi haurà el dixos el divendres a les 3 de la tarda. Ai, perdó, sí, a partir de les 3 de la tarda. No, divendres 15.
1: Està malament, sí.
0: De les 19 a les 20 hi ha una classe oberta de ball de blues amb la Sònia Hernando i el Jordi Figueres. De 20 a 21, sessió DJ. I de 21 a 23, concert dels Silver Bluesers, del senyor Joan Ventosa i la Huchi Kuchi Sònia.
1: Sí, no? I del senyor José Bruce Figueres i mateix. Companyia. I a partir de les 23, anem davant, sessió DJ, perquè els blueseros ballarins no tenen prou.
0: I el diumenge 17 hi ha el pícnic de blues a Nou Barris.
1: Fantàstic, ja tocava.
0: I els Silver Blues es fartaran de tocar aquest cap de setmana perquè a les 5 estaran ells tocant. A les 18:15 estarà el Doc and the Mats, l'Andreu Ros amb la seva banda de rock and roll. I a les 19:30 Blues Social Club.
1: Fantàsticament. I per acabar els destacats de la setmana, el Jamboree, aquest diumenge 17, les dues sessions, a les 19 i a les 20:30, tenim a la Barcelona British Blues Band, Before, uh-huh. BBBB, amb la Noa BD.
0: Sí, que és la Noa Noa and the Hell Drinkers.
1: Exactament.
0: Que van guanyar el Challenge.
1: Exactament, que ve des del País Basc per sumar-se a la Big Band, a aquesta oportunitat, on el qual pues, és un... Sempre que es junta la Big Band amb algú o amb alguna, com en aquest cas, és un superconcert, o sigui, ja ho sabeu, el Jamboree.
0: Espera, i ens queda una cosa. Sarriatges amb Blues Village. Que comença aquest dimecres, o sigui, demà, amb l'Ignasi Terraza i el Christos Rafalides. El divendres 15 es tocaran a les 19 hores de Hicks i Elvira Blue Reunion. El dissabte 16 tocarà a les 19 Balta Bordoyan de Bad Boys, a les 9 Lluís Coloma Trio, i el diumenge de Suitcase Brothers, i el diumenge també a les 21 Wax and Boogie. I com que d'aquests tenim CDs...
1: Molt bé.
0: Doncs podem sentir alguna cosa del Balta Bordoy and the Bad Boys, no? Podríem escoltar el primer tema I'm glad when you're dead, you rascal, you.

0: Aquí estava el Val de Bordó i en els seus Bad Boys, entre els quals hi ha el senyor Víctor Puertas aquí cantant.
1: Déu-n'hi-do, per no tenir Spotify, com ho sonamos.
0: Ah, ho sonamos, impressionante. I aquí estàvem parlant aquí fora d'antena amb la nostra convidada d'avui, que és la Big Mama Montse. Com estem?
2: Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Contenta de veure-us aquí, de venir al programa.
0: Contenta de retrobar-te, contenta de retrobar-te, i tant.
1: I tant que sí. I tant que sí, que tenim moltes coses de parlar.
0: Sí,
1: moltes,
0: bueno, de fet ja ens estava parlant de coses del Nil Mujal i de la...
1: I de la VIP, sí, VIP Blues Band. Això,
2: sí, no? Sí, perquè sí. Aquest matí, bueno, he parlat amb el Nil Mujal, que és el gran saxofonista que toca també amb la Big Band de blues, la VIP, i aquest diumenge no hi podrà ser perquè està a Xina i a Corea, en un concert, i després, doncs, quan torna, estarà dues setmanes, quan torna se'n va fer una gira amb la Big Band de blues i la Noa cap per tot el nord. No sé si estarà també una bona colla de dies, o sigui que...
1: No estarà el diumenge, però...
2: Aprofitaran, sí, sí.
1: Se'ns afegeix després al nord, que fantàstic.
0: I anem a saludar l'altre convidat d'avui, perquè si no el tenim aquí amordassat. Quim Roca, com estem?
3: Molt bé, molt bé. Jo passava per aquí, la convidada és la Montse.
0: Bueno, si passes, estàs convidat, ja ho saps.
1: Les nostres portes són
3: obertes.
1: Sí,
3: m'encanta aquest programa, perquè que ho sapigueu tots, que la porta està oberta.
0: Això, bueno, no ho diguis tan fort.
3: Bueno, aviam.
1: Exactament.
0: I, bueno, la Montse ve aquí per presentar-nos el seu darrer treball, que està calentet, no? Està calentet.
2: Sí, és un EP. Hem fet un discurs, perquè ara la gent sembla que els discos llargs no li venen tant de gust, llavors vam pensar, doncs, esmerçarem tots els esforços en fer-ne un de més curt, i a veure si assolim això, que la gent l'escolti de principi a final. I sembla que aguanten, tot i que al final hi ha una bossa nova.
1: No.
2: Però em sembla que és una de les que sona millor, la bossa nova aquesta del final.
0: Però,
2: de moment, la primera, hem fet un videoclip que ens l'ha fet el Nil Mujal, per això aquest matí doncs, he parlat amb ell, i us porto aquesta novetat de la Big Band de blues.
0: Molt bé. I com ha sorgit aquest disc? Com ha sorgit?
2: Doncs va sorgir molt ràpid. Jo vaig composar les cançons. N'hi havia una, que és l'última aquesta, que ja la tenia, però les altres han sigut noves. I vaig treballar-ho amb Captain's Brotherhood, amb el nucli central, que són l'Hernán Friedman al baix i Lorenzo Espinoza a la guitarra. I ells doncs, ja em van ajudar a fer una mica els arranjaments musicals. I llavors van portar els temes al grup sencer, amb el Salva Suau a la bateria i l'Alberto Burguez al piano. I vam estar assajant... com, no sé, el desembre, el gener i una miqueta al març. Vam fer potser 4 o 5 assajos i en vam entrar a gravar un dia i tal qual sona.
0: És
2: com va quedar, vull dir, molt poquet editatge, perquè vam anar a un estudi molt bo.
0: On ho veu gravar? A
2: l'estudi Medusa Studio, que ens el va recomanar el Dani Nelo, i és l'estudi del Manu Guix i un tècnic que es diu Roger Rodés, que també, bueno, hi han gravat gent així bueno, grava molta gent. I hem estat molt a gust, la veritat. Sona molt, molt bé i estem molt contents.
0: Doncs pues anem a veure com sona, no?
1: Sí, posa volum 1. O sigui que segurament hi ha previsions de...
2: El que primer va sortir va ser el títol. O sigui, sí que el títol ja feia temps que l'havia pensat. Sense confina, vol dir jo, sense... ni en català, ni en castellà, ni en anglès no m'acabava d'agradar. Borders o sense fronteres.
0: Yeah.
2: En canvi, sense confine, i més que el guitarrista és italià, se'n va... Vaig pensar, que maco, no sembla allò espai, llibertat, no sé, i fixa't, bueno, i aquesta, la primera cançó parla, doncs, precisament de lo de lo que ha passat als Estats Units amb la immigració, amb els AIs i tot el... Bueno, els drets humans que s'han vulnerat allà i tot per aquesta problemàtica tan... Que
0: sí, n'hem parlat.
2: Sí, doncs em va inspirar aquesta cançó i és la que... la més social, la més, sí, la, això. I va ser molt màgic també quan la assajàvem, perquè tots vam posar-hi de nosaltres, saps? Llavors ens hem posat tots com a autors i com a arranjadors. I,
1: que bé.
2: Sí,
1: I uns quants dels components també es poden sentir identificats pel fet que aquí són immigrants, d'alguna forma,
2: sí,
1: no?
2: O sigui, sí,
1: estan en un altre país, l'Hernán, el guitarrista, com es diu el guitarrista?
2: Lorenzo Espinosa.
1: Sí. I l'Alberto, que venen, sí, de fora.
2: És un grup
1: amb el qual,
2: variat, pues, de diferents nacionalitats. Sí, sí,
1: sí.
2: Argentí, un altre noi que és argentí d'origen uruguai, uruguaià. L'altre és italià de San Remo, i llavors el Salva Suau i jo som d'aquí.
0: Però és que et sembla si el sentim, el tema?
2: Sí, sí, sí, ja deixo de xerrar.

0: Doncs això era Soul Connections, de la Big Mama, el seu darrer treball, Sense Confine.
1: I que el vídeo ha sortit 1. Avui?
2: Ahir va sortir el vídeo, el vam publicar ahir, sí, sí. I és això, la meva posició, la nostra posició, que s'alinea amb la reacció de la gent que sortia al carrer i que es manifestava en contra de tot això, no? Del Trump i de les decisions de...
0: Les deportacions, les detencions sense cap mena de...
2: Assassinats, tot això, sí, sí, sense cap mena de dret, no, de fer això.
0: Això de Captain's Brotherhood, o la germania del capità, d'on ve això?
2: Aquest és el nom que tenen ells, que tenen registrats ells dos, l'Hernán Friedman i el Lorenzo Spinozzi, i ho fan servir també per fer de productors d'altra gent. El que passa és que llavors al final em sembla que és amb mi, amb els únics que utilitzem el grup, perquè jo penso... que a mi mai m'agrada dur el meu nom sola, sinó que sempre està amb qui col·laboro i això. I llavors vam, en lloc de dir Big Mama Captain's Brotherhood Band, que ja era prou llarg, hem dit Big Mama Captain's Brotherhood i s'entén que ens englobem a tots, no? Tots els cinc que estem, i a vegades en directe ve també una companya que toca la percussió, com passarà el dia 7 de...
0: Això t'anava a preguntar, quan ho presenteu tot això?
2: Sí, doncs farem la gira de Smile en Sense Confine Tour, saps? Farem aquesta gira perquè, clar, ara se'ns acumula la feina. I llavors ho presentem el 7 de juny al Teatre Cursal, que és molt a prop d'on viu el Quim, eh?
3: Ho tinc a 3 minuts caminant de casa meva.
2: Home, doncs així ens hem de veure allà, eh?
3: Sí, home, i tant.
2: I és un diumenge a les 6 de la tarda, i allà vindrà la percussionista, la Javiera Consuelo, que és de Xile. Ella és maca, també ha encaixat molt bé. I després també tocarem a Barcelona a les Festes de Gràcia, tocarem a l'obertura del cicle de jazz a la fresca de la Jazz Cava de Terrassa, toquem al Festival de Jazz d'Empúria Brava. Bueno, ara es van sortint bolos. Anem al Festival de Blues d'Aracena. Toquem també a final d'any a Cambrils. Hi ha cosetes de perspectiva també per la zona de València. I així. Tinc la web, que a la primera pàgina estan apuntats els bolos.
1: Tots ells.
0: Si voleu assabentar-vos d'on toca la Big Mama, o bé a les Litres de Blues del Lluís Souto, sí, o bé a la pròpia pàgina de la Big Mama Montser.
2: I també, hi ha algun bolo amb la Sister Marion, que encara estem tocant, i l'any que ve farem 15 anys de juntes, eh?
0: Déu-n'hi-do!
2: I anem a tocar a Vigo, un festival de blues, també vindrà a Aracena.
1: Quines dates són, les de Vigo?
2: La de Vigo és a l'octubre. Ara no recordo si sé que és el 10. Sí,
1: el nom del festival...
2: Festival de Blues de Vigo. Es fa allà amb un teatre supergran i estarem de taloners fem de taloners d'ho sé qui ara, no recordo. Però allò, tocarem 40 minuts. No tot un bolo llarg com el que fem normalment, però serà guai, serà molt guai. Ja començarem a celebrar el 15 anys. Perquè sap que els fem el 3 de desembre d'aquest any. El 3 de desembre, fem 15 anys. Buscàvem algun lloc per fer alguna cosa per Barcelona.
1: Seria el seu. En què cau el 3 de desembre?
2: Sap que és un dijous. Em sembla, però no sé si teniu el mòbil, l'he amagat per no...
1: Fantàstic per fer un bolo. I sobretot d'aniversari.
2: Sí, que sempre ens agrada celebrar coses, doncs, crec que és un dijous. I, bueno, i res, doncs això, el qui vulgui pot escoltar aquests temes a l'Spotify, que els tenim...
0: També estan a Spotify?
2: Avui no,
0: i vés a saber si demà...
2: Està a totes les plataformes. De fet, és un disc que no el venem. O sigui, ara els músics ens arruïnem fent discos, però la idea és que amb això puguem fer concerts, perquè les produccions no reverteixen a nivell de vendes. Però si a la gent li agrada, és una gran satisfacció, també.
0: Exacte.
2: I està a YouTube, està a Spotify, Apple...
0: Ens han pres la cartera, eh? Així ens han pres la cartera.
2: Sí.
0: I ara poses allà, apagues per posar-ho, pagues per posar-ho, cobres una misèria per cada reproducció.
2: No pagues gaire, no és molt car pujar-ho, no, però el que pagues és fer un disc,
0: clar,
2: això sí, fer el disc, i tota tot el que comporta.
0: Bueno, abans de posar-nos a plorar, anem a sentir algun altre, algun altre tema.
2: El sex o'clock.
0: Sex o'clock, sí. Vinga. Sex o'clock, el número 5.

0: Wow.
1: Wow. 6 o'clock.
2: Records de New Orleans, eh, aquí?
0: Sí, totalment, total.
1: Records de New Orleans.
0: Sí, jo, tu el John, que estàvem perdant.
1: Estava aquí explicant records de New Orleans. Estàs més tranquil·la després de deixar la Societat de Blues o...?
2: Bueno, m'he fotut amb un altre lío, que és amb l'AIE, que també, déu-n'hi-do, tinc molta feina i estic constantment aprenent. Però sí, la veritat és que durant aquest any i mig...
1: Quant de temps hi vas estar a la presidència?
2: 8 anys. Bueno, vaig fer 4 legislatures de 2 anys cadascuna, però en realitat vaig estar 10 anys, perquè 2 anys amb la Míriam, que ella era la presidenta, gairebé 10 anys, pensé. Potser menys 4 mesos, em sembla que era. D'abril fins a gener, febrer, o sigui... I, però estic, sí, és que vaig seguint també el que es va fent i veig que es fa bona feina i llavors estic contenta, la veritat. Que es fa el que es pot fer, amb algunes coses molt millor o d'altres coses diferent i endavant, que és la societat que vagi endavant.
1: Exacte,
2: és important.
1: I que vagi a funcionar i quan més sola millor. I a l'AIE què hi fas exactament?
2: Doncs a l'AIE soc la vicepresidenta. Llavors tenim les nostres comissions, que he d'anar a Madrid per fer-les, i llavors les comissions es decideixen coses entre tot el grup de gent que som, i llavors també em toca anar a actes institucionals. Per exemple, ara aquesta tarda he anat a un, que era, donaven una, feien un reconeixement a una persona que m'ha convidat, i demà vaig a l'IMB Festival, que organitza la IMB School, International Music School, que hi ha una aquí i una a Madrid, i fan unes jornades com professionals. He vist que toca el Jan Nieto. I toca el Jan Nieto, que va tocar un any al Primavera amb el Miguel Talavera. El fill del Gerard Nieto, que és molt bo. Va començar com a guitarrista molt jovenet i ara ja anà creixent i estarà allà, o sigui, em fa il·lusió. I tinc, bueno, faig com mentories o... I un dia doncs faig això, m'he d'aprendre moltes lleis, o he après molta cosa de lleis de propietat intel·lectual. Ara estem amb la defensa dels drets diguem, dels músics per haver gravat música. Llavors, quan tu has gravat música, abans, per exemple, això, aquest dret va sortir quan van començar a haver-hi l'invent del fonògraf i això, i que els músics tocaven en sales i els hi pagaven un sou. Però llavors, quan van començar a posar els músics, els discos que ells mateixos havien gravat, la persona que estava allà a la sala cobrava una entrada i posava un tocadiscos amb el disc, i no hi havia ningú tocant. I van dir, bueno, si es toques la nostra música, que a mínim doncs, una petita part d'aquesta entrada, ja que no toquem, però un dret, no? I va sorgir aquest dret, que és el dret dels artistes, intèrprets o artistes executants. I és el que defensem. I ara estem molt amb el tema de l'streaming, per exemple, doncs això de... Espanya és l'únic país que una entitat de gestió, que és l'AIE, paga per l'streaming. Però no hi ha cap més país al món que es pot... Però no hi ha...

0: persones molt, molt preparades, que són enginyers de telecomunicacions, es treballa molt amb dades, s'ha de tenir molta ciberseguretat, i també lleis, o sigui, advocats que controlen, perquè és que és això. I l'altre problema que ara hi ha és la intel·ligència artificial.
1: T'anava a preguntar exactament això.
0: Llavors aquí doncs també hem creat una unitat d'anàlisi que es diu GenAIE, i allà anem exposant novetats, notícies, tot el que es va fent a tots els països, el que es va sabent de la intel·ligència artificial, però també saber de quina manera els afecta els drets. Perquè, clar, s'ha utilitzat tot el de tothom,
1: sense llibres, compensar sense, a ningú.
0: Per entrenar les màquines. No?
1: Exactament.
0: I llavors, allò que surt, no saps quina quantitat té de què, ni com es pot detectar, perquè per molt que s'inventi alguna cosa per detectar, tot és tan ràpid que es crea una altra cosa
1: que enganya.
0: Sí. I llavors, clar, a nivell, doncs, també de... Perquè, clar, no es tracta de cobrar, es tracta de saber a qui s'ha de donar. O sigui, primer, saber si es pot cobrar i a qui s'ha de repartir, com s'ha de repartir, perquè s'ha de ser just i
1: tot
0: quan...
1: Tot un melón,
2: aquest fill. Això és el complicat.
0: És molt complicat, tampoc es pot recaptar si no se sap a qui li toca. O sigui, si es recapta és perquè algú et dona la confiança, perquè li... I així estem, amb això, aprenent un nou camp que per mi ha estat un oceà gran, posant-me al dia en tot això, amb lleis i coses, i estar preparada per, si quasi em demanen l'opinió, tenir arguments. I així estic.
1: Fantàstica
0: feina. Bueno, si un dia voleu que us faci un curs, estic disposada.
1: Home, no, ja en parlarem, ja en parlarem després, ja en parlarem.
3: Hi ha llum al final del túnel, perquè, clar, la cosa amb l'Spotify, això, per músics pinta, sembla que molts cops ho veiem molt negre tot, no?
0: Bueno, esclar...
3: Escoltant ara, penso, mira, algú s'està fent, no?
0: Sí, home, hi ha molta... És que hi ha molta lluita, però, clar, hi ha les tecnològiques que tenen molt pes, molt poder... El que passa és que, clar, ja tampoc es pot tirar per terra tota la feina de tants anys de lo que és la propietat intel·lectual, perquè es perderia... Són molts sous de gent i molta... Vull dir, són drets fonamentals que tenim, no? I llavors... Jo he anat veient la lluita que s'ha anat fent durant tots aquests anys, perquè això ho veus ara quan estàs llegint tot el que s'ha anat fent. Clar, eren uns drets que no existien res aquí. I es va anar lluitant per tenir primer un dret doncs, de comunicació pública, un altre dret per això, per l'audiovisual, per tal. I al final, doncs, set lluita i també molt lobbying. Molt lobbying de reunir-se amb gent, grups i crear això, sinergies i opinions i estats d'opinió. Però a nivell mundial és
1: molt difícil si no lluitar com aquests gegants tecnològics que arrasen amb tot, no?
2: O sigui, bueno, està reivindicat.
1: S'ha de fer comunitat.
0: Sí.
1: S'ha de fer comunitat, sí. I anar tots alhora.
2: Bueno, per reivindicar un dret fonamental del capitalisme, el dret a la propietat, no?
1: Bueno, és curiós, no? Exactament, és curiós com se li s'omple la boca de democratitzar, diuen, democratitzar, i a mi, bueno, és tan pervers l'ús que fan del llenguatge que bueno, això donaria per un programa sencer. Per un programa, que interessant tot el que expliques, que de bo és una feina...
0: I encara estic també amb coses de músics, coses de músics, ja una mica més també... mirant molt més de costat, però també treballant per els drets dels músics, bueno, que tot costa molt, la veritat, però bueno, si som músics és perquè tenim molta moral, no? I de veure quin pallet i d'allò...
1: I de blues!
0: I de blues! Els de blues que avui deien no sortim mai enlloc, no d'allò, dic, nosaltres tampoc ens importa res, per això ens importa el blues, i l'altre...
2: Com el veus el panorama musical, com a mínim a Barcelona?
0: Doncs cada cop més desert, no? Sembla que hi hagi cada cop menys... van tancant sales, surten algunes de noves, però amb més precarietat, no?
1: Claro.
0: Jo penso això, jo intento portar aquest disc i costa molt, de trobar
2: moltíssim
0: un lloc amb un grup que pogués trobar un lloc que, bueno, no sé, que et paguin i que algú cregui, ja es fan aquestes coses de taquilla i ha anat canviant. no sé, hi

0: La gent, jo no sé com ho veieu vosaltres. Jo penso
1: bueno, nosaltres en parlem cada setmana, de la desesperació que representa. Perquè, clar, avui ha sortit, ha donat el cas que està nodrida l'agenda, però moltes vegades la llegim. I a veure, hi ha més coses ja per començar fora de Barcelona que a Barcelona. I el que hi ha a Barcelona és precari.
2: Aquest diumenge teníem el mateix dia la notícia de que el Barberán, que no és que sigui una sala de blues, però sí és una sala que feia concerts en directe de rock and roll, rockabilly, de blues, i he tocat allà, doncs parava de fer concerts en directe. Una sala petita que, bueno, els concerts allà, pues, les entrades, pues, són de 10 euros, posa-li.
0: Mare meva.
2: 15, com a molt. I el mateix dia que estava tocant tot un Eric Clapton al Palau Sant Jordi, amb entrades, hi ha gent que va pagar més de 200 pavos per veure'l. I tenim aquest contrast que és tan exagerat entre o grans concerts i festivals caríssims, o una precarietat que fins i tot la precarietat està desapareixent, perquè cada cop hi ha menys i menys sales.
0: Sí, sí.
2: I qualsevol... els horaris que estava fent el Barberán era començar a les 8 del vespre i parar a la passada a les 9. Pues tampoc.
1: Sí, una poca sensibilitat espectacular. Jo crec que per part de l'Ajuntament, una poca sensibilitat... A veure, jo entenc que els veïns han de poder descansar, i han de, però a veure, dius, marca un horari, digues, de 6 a 8 es pot fer música, i deixa que floreixi una mica la cosa. Però si qualsevol queixa d'un veí representa tancar el local o posar una multa milionària a uns locals que ja van justos de per si, perquè ja estan suportant una quantitat d'impostos, de radicació, de sous, etc, etc, doncs t'estàs carregant el que era el teixit musical de Barcelona en directe.
0: Sí.
1: I llavors només queden, doncs, això, les grans sales, les grans produccions, on la gent hi va, jo crec, moltes vegades per esnovisme, perquè moltes vegades és que jo he anat a, no sé, com jo he anat a Tailàndia,
3: i per fer-te la foto i penjar-la al Facebook
2: 200 euros per veure ningú, a l'Eric Clapton, però després et costa rascar-te la butxaca per 10 euros o el que sigui, música feta aquí.
0: És que també hi ha
1: una cosa que és la cultura en viu, que com a ajuntament també l'hauries de protegir mínimament, no? I la música en viu es fa en els locals de música en viu. Pots obligar a certa insonorització, pots obligar a cert horari, però el que no pots fer és anar a carregar les tintes contra aquests locals, perquè el que acabes tenint és això, que desapareguin, no? Perdona, que
0: t'he tret. Sí, allò, són espais de cultura viva, diuen des de l'Ajuntament, però se'ls hauria de... Jo no sé si vosaltres com ho veieu, però hi ha algunes companyies grans de teatre que els reben moltes ajudes i poden contractar els actors i fer assajos, i tenen una problemàtica com a artistes que, bueno, almenys aquests que treballen per aquestes companyies, doncs tenen cobert, una feina més estable, diguem, dins del que és també la inestabilitat dels sectors. Però els músics tenim cada dia l'atur, o sigui, toquem i l'endemà ja no tenim res, és com un precipici que se t'extén als peus, no? En canvi, si ajudessin a les petites sales, perquè ajuden tant els grans festivals i, en canvi, no contracten els músics. Sí que les companyies de teatre sí que contracten els actors laboralment.
4: O ajudar directament els músics, com fan a França amb la intermitència, per exemple.
0: Però també també tenen el seu problema.
4: Sí.
0: Però d'alguna manera, clar, si no hi ha sales, fer alguna cosa, perquè de dir, bueno, si les ajudéssim i després demostréssim que allà, pues, aquell músic està donat d'alta, també acabaríem amb la precarietat dels músics quan es fan vells, que molts no tenen ni prou dies per haver cotitzat. Llavors, en canvi no, es donen els diners als grans festivals, que contracten músics de fora, segurament no, sense permisos, no sabem com, si els... I demanen factures, i en canvi no es protegeix la xarxa, el teixit, com heu dit vosaltres.
1: Sí.
0: No sé quina solució, jo penso això. Saps què ho deia el Nando Cruz, això d'intentar ajudar les sales així d'alguna manera? Perquè una sala tampoc pot tenir algú allà que que li recopi les DNIs de tothom, el número de seguretat social, cada dia que va a tocar algú, donar-lo d'alta, ajudar una mica econòmicament a fer això, o tenir un lloc que ho faguin.
1: I si el que els molesta és el soroll, que ajudin a la insonorització, que es donin subvencions a tot això, el que no pots fer és acabar allò mort el perro, s'acaba la ràbia, perquè és que al final acabem així.
0: Sí, sí.
1: Acabem així. Pues escolta'm, anem a sentir un últim tema i ens acomiadem amb això.
0: I el Quim, no?
1: El Quim, el
3: tornarà un altre dia.
1: El Quim haurà de tornar un altre dia, però jo és que estava interessat la conversa i com que hi ha confiança...
3: Jo venia a parlar de mi llibre. No
0: has portat res.
1: I ara...
0: No, posa'n un del Quim, no, però ja està, ja està bé.
1: Pues va, anem a posar alguna cosa i parlarem el proper dia d'aquest disc. Mellow Station, quin posem?
3: La primera, no sé. És això... que no sé l'ordre. La primera ja està bé. A mi m'agraden totes.
1: La primera, Wild Rose.
3: Vinga, Wild Rose. Què hauria passat si els westerns, en lloc del Clint Eastwood i tots aquests, haguessin sigut dones?
1: Ah?
3: Què hauria passat? Parla d'això, aquesta cançó.
1: Molt bé.
0: Ja m'agrada, ja.
1: Doncs escoltarem Wild Rose, en parlarem un altre dia, i ara ens acomiadem, perquè ens queden 2 minutets justos.
0: Sí. Moltes gràcies, perquè ens ha passat volant, eh?
1: Ens ha passat volant, això.
2: Sempre passa així, i sobretot si...
3: No hi ha segona hora.
2: Amb convidats com vosaltres, que bé tenir-te, i ostres, has de tornar.
1: Has de tornar. Sí,
2: tenim moltes més coses que parlar, i ha estat un plaer, moltes gràcies per venir.
0: Un plaer, igualment, eh?
1: Vinga, Montse, moltes gràcies.
2: Bona noix a tothom, bluseros del món mundial, i un petó molt fort cap allà dalt,
1: al
2: Joan i a l'Armand.
1: Fins dimarts que ve.

dit que Kodály va composar la missa Brevis, tal com la coneixem actualment, cor, orgue i orquestra, en la versió de 1944. La composició d'aquesta missa va tenir lloc durant l'ocupació nazi d'Hongria i la posterior expulsió per l'armada soviètica. Zoltán Kodály va dedicar la missa Brevis a la seva esposa a motiu del 35è aniversari de noces. L'obra es va escriure mentre els Kodály estaven al refugi antiaeri sota de l'edifici de l'Òpera Nacional. I l'obra es va estrenar al guarda-roba de l'òpera, transformat en sala de concert l'any 1945. Escoltem la missa Brevis del Zoltán Kodály a càrrec del Cor de Ràdio Hongria, el Cor Infantil, l'Orquestra Filarmònica de Budapest, sota la direcció d'Arvad Jó, seguida també de l'obra Psalmus Hungaricus.

0: Són les 11, el 12 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta segona hora del programa aprofundirem amb el que us acabem d'explicar a la crònica esportiva amb en David Ubach, aquesta roda de premsa que ha fet Florentino Pérez davant la premsa per anunciar que convoca eleccions a la presidència del Real Madrid. Però el que crida l'atenció és que ha estat una roda de premsa molt peculiar en què ha volgut denunciar una campanya contra ell dels mitjans de comunicació, o si més no, de part dels mitjans de comunicació. Per entendre què està passant, quin és el context d'aquesta mala maror que hi ha al Club Blanc, en parlarem amb Sebas Guim, ell és periodista de TV3, que segueix l'actualitat del Real Madrid.
1: I farem també un retrat d'un dels grans escriptors de la nostra literatura, Pere Gimferrer. Ens ho han posat en safata, de fet, Lídia Penelo i Poldo Pomés, que presenten un documental, Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent. I atenció, perquè incorporarem a la conversa un autor a qui Gimferrer ha fet d'editor, Eduardo Mendoza.
0: I avui tenim aquí asseguda amb nosaltres, a primera fila, al Catalunya Nit, una oient que destaca per l'instrument que toca, l'arpa celta, per l'instrument que toca i per com el toca, lògicament. Ha quedat segona en el campionat del món. Tindrà l'última paraula del dia i del programa, l'arpista Anna Amigó. Però anirem pas a pas, com sempre. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I per entrar amb garanties en aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat de moment aquest 12 de maig. És una selecció amb el segell de Marc Güell.
3: Anirem a la mesa, però heu de portar els deures fets.
4: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans, no? Altres professionals que puguin donar suport per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
5: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria, doncs, un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
6: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
7: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía. Y esa información, señora Costa, esa información era determinante.
8: Les molesta a ustedes que haya ido bien el operativo. Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo del operativo.
9: És una sentència que es limita senzillament a personal laboral contractat, o sigui, no funcionaris de carrera o interins, i a més han de ser personal laboral que hagi estat declarat anteriorment per un tribunal com a indefinido no fijo.
10: El análisis del caso Puyol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
11: Nobody has come forward to Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
12: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres.
13: Yo no me voy a ir. Yo seré el último de los socios del Madrid en que me vaya. Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
14: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres, i a la merda la IA.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
4: 99.659 99659 sèrie 011.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Josep Pedrerol, bona tarda.
6: Hola, Garriga.
5: Com pots imaginar, aquí la gent està sucant pa per menjar-se aquest berenar que ens està servint el madridisme.
6: Ha estat una baralla forta, forta, forta entre Tchouaméni i Valverde.
5: Mbappé sortint, que semblava no, com si sortís d'un parc d'atraccions encantat de la vida.
6: La imatge de Mbappé és molt forta. Aleshores, què toca? Toca canvi. Mourinho agafa més força encara, té més números per ser l'entrenador del Madrid, no?
7: Sí, això teatro.
6: El culer disfruta més amb la derrota del Madrid que la victòria del Barça, crec.
5: Això et passa a tu?
6: Que ja bueno, jo culer, el futbol,
5: culer, no, Josep?
7: Teatro del bueno.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La millor hora del dia.
8: Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
9: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
10: Fixa't com sona Edició Clàssics.
8: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
11: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
9: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
8: Oh, Fixa't com sona...
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
12: Aneu massa de listos.
13: I els valencians?
12: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
14: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
15: Ha sentit el que acaba de dir?
16: Que a Mallorca no feu l'amor.
1: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalano parlant, a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Vine'm a buscar. Les notícies. Vine a robar-me l'aire. Sota la llum de la lluna.
17: Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
0: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 11 i 10 minuts, ara fa 4 hores que hi ha hagut una compareixença que ha deixat distret tant els seguidors del Madrid com de qualsevol altre equip, m'atreviria a dir. Cap a les 6 de la tarda, Florentino Pérez ha fet una compareixença per denunciar un complot de la premsa contra ell i per això ha dit que convocava eleccions i que s'hi presentaria per guanyar-les. De fet, ha arribat a dir que l'hauran de fer fora a trets per demostrar que té el suport de la majoria dels aficionats del Madrid. Diu que calen unes eleccions, que pensa guanyar. Ha estat una roda de premsa però molt, molt peculiar, i per intentar entendre millor què hi pot haver al darrere, quin és el context i fins i tot què és el que ha passat, necessitem l'ajuda d'algú que l'ha seguit molt i molt, el que diu Florentino Pérez i també els moviments del Real Madrid. És el Sebas Guim, el nostre company de TV3. Sebas Guim, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Ara ho deia, tu no sé quants anys fa que segueixes a l'actualitat del Madrid, però no sé si havies viscut una roda de premsa així.
1: D'aquesta manera, per descomptat que no. Jo fa 23 anys ja que sóc a Madrid. El Florentino ja l'hem vist dimitir una vegada, va ser l'any 2006. En algun moment de la tarda a mi se m'ha passat pel cap que potser ho tornaria a fer aquesta tarda, però així que ha sortit a la compareixença ja ha deixat clar que està bé de salut i que la compareixença no és per plegar, no és per dimitir, sinó que és, doncs, això, no? Que ara ja sap tothom, per convocar unes noves eleccions i per enfrontar-se a aquell qui s'atreveixi, gosi a presentar-se contra ell a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Una qüestió que, d'altra banda, doncs, no és gens senzill. Es necessiten 20 anys d'antiguitat com a soci del Club Blanc i la mòdica quantitat de 187 milions d'euros en un aval que, d'altra banda, costa 2 milions més per complir els requisits que emanen els estatuts del club madridista.
0: Clar, això és un filtre ja bastant, bastant important. Ha estat una roda de premsa, podem dir, una mica caòtica o no semblava gaire ben estructurada o preparada. Ha carregat contra molta part de la premsa i en concret contra un redactor de l'ABC, Rubén Cañizares. Podem escoltar el moment, un dels moments, que hem retransmès aquí a Catalunya Ràdio.
2: Y yo os anuncio aquí que, como siguen insistiendo, como los Rubén Cañizares, que no sé si está aquí, pero bueno, Rubén Cañizares, ¿tú perteneciste al relevo o no?
3: No.
2: No, nunca.
3: Nunca.
2: O sea, que tú lo del ABC lo haces por modo propio. Ya. Bueno,
4: se está dirigiendo.
2: Te metes todos los días con el Madrid.
4: A un periodista.
2: No me voy a discutir con usted, porque no es usted solo. Bueno, que sí, da igual. Yo me voy a dar de baja de la ABC. Que mi padre me hizo ciudad.
0: Així ha anat posant noms i cognoms i ha carregat en general contra la premsa i en particular contra alguns periodistes. Està justificat això? És a dir, realment hi ha una campanya periodística contra ell? És molt dura la premsa de Madrid? Que hi ha aquí al darrere? Perquè evidentment la premsa pot escriure el que vulgui, però d'on creus que surt tot això?
1: No, el Real Madrid suma dues temporades consecutives sense guanyar cap títol important. Sí que és cert que venia en l'anterior d'haver guanyat la Lliga de Campions, però ara mateix suma dos anys en blanc i a més venim de veure com dos futbolistes de la plantilla i d'altres dos en fa dues setmanes doncs s'han barallat al vestidor. El clima ara mateix és irrespirable i el que necessites és trobar, crec jo, un enemic exterior a qui enfrontar-te per unir forces en l'interior del que és el Real Madrid. Aquest enemic exterior doncs té un nom ara mateix que és els periodistes, que malament escriuen o que escriuen criticant el que fa Florentino Pérez o el que fa el Real Madrid. En altres moments d'aquesta compareixença doncs també han sortit altres enemics, com pugui ser el Barça a través del cas Negreira o els àrbitres mateixos. la clau aquí és desviar l'atenció del que està sent aquesta segona temporada en blanc. Jo crec que és un cop d'efecte, no diríem magistral, perquè ja s'ha vist en altres ocasions, però és un cop d'efecte que buscava a Florentino Pérez i que, per descomptat, que com a mínim en el termini curt, doncs sembla que ha aconseguit.
0: Clar, no sé per això si intentant aturar una crisi n'ha engegat una altra, que no sé si pot ser més grossa o no, perquè no sé si el mateix madridisme es pot sentir representat pel que avui ha dit el president, i no sé de cara, per exemple, a la convocatòria d'eleccions, que ja ens has explicat que hi ha un filtre molt important, que és tenir molts diners, si li poden sortir candidats o no.
1: Mirem què ha passat els últims anys. Ell era president del Real Madrid, va dimitir perquè havia maleducat els seus futbolistes l'any 2006, va haver-hi eleccions, va guanyar Ramon Calderón, però va haver de dimitir el 2009. A partir del 2009 no hi ha hagut votacions. Sí que hi ha hagut molts processos electorals a la presidència del Real Madrid, però el 2009 va guanyar sense oposició, anys més tard sense oposició, i crida l'atenció, l'any 2025, és a dir, fa tot just una temporada, també va guanyar les eleccions a la presidència del Real Madrid sense oposició. Què fa imaginar o pensar que ara mateix doncs trobaré algú les ganes, els diners i tots els requisits per presentar-s'hi? Doncs sembla que podria haver algun candidat, que aquest candidat pugui tenir algun tipus de suport de forts mitjans de comunicació, i que Florentino Pérez, que ha vist que, o està intuint que estan movent fils per aconseguir-ho, s'avança la jugada perquè tingui menys temps de preparar-ho. Al final tot és una mica doncs l'estratègia que vol Florentino Pérez per donar-li pressa a tot això i que no tingui tant de temps. Es parla, i el mateix Florentino Pérez en la compareixença n'ha fet menció sense citar-lo, doncs d'un empresari de renovables, un noi jove doncs amb accent mexicà, tot i que és alacantí. Caldrà veure, no?, és si la persona que ha de moure fitxa ara, després d'haver estat citat per Florentino Pérez com el gran opositor a qui li demana que es presenti per fer-li front i per veure si doncs el pot superar amb el suport dels socis. El que és... és una cosa que és força clara, és que Florentino Pérez, al llarg d'aquests 20 anys que porta la presidència del Real Madrid, d'una forma interrompuda, però que són aquests 20, té suports, és a dir, si no hi ha cap altre candidat, guanyarà perquè té la seva gent i no hi haurà problema. I si hi ha combat, doncs veurem si aquesta persona doncs és capaç, en el poc temps que dona la convocatòria d'unes eleccions, doncs generar el suficient suport com per superar Florentino.
0: Els que no el segueixin habitualment avui poden, si avui ho han fet, poden haver quedat sorpresos per una manera de fer gairebé trampiana, podríem dir, amb comentaris com aquest.
2: Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
0: O aquesta altra.
2: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
0: Perquè del que sí que no ha volgut parlar avui, de moment, és d'esport, és a dir, que no ha anunciat ni fitxatges ni qui serà el nou entrenador, si és que hi ha canvis. En fi, una roda de premsa molt, molt peculiar, que qui vulgui recuperar-la pot fer-ho, perquè hi trobarà coses per comentar segur. Sebas Guim, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès avui al Catalunya Nit.
1: No, a vosaltres. Una cosa simplement, de la crisi del Madrid no n'ha volgut parlar, de la situació d'Arbeloa no n'ha volgut parlar, de la situació de l'equip no n'ha volgut parlar. L'únic que ha parlat de l'actualitat esportiva és de les batussades que hi va haver al vestidor del Real Madrid per donar-li normalitat. Diu que cada temporada passa, i això crec que també cal tenir-ho en compte, perquè aquesta declaració doncs, també doncs, ha grinyolat una miqueta, sí, en una tarda tarda del tot surrealista la que s'ha viscut a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva del Real Madrid.
0: Efectivament. Moltíssimes gràcies, Sebas Guim, des de Madrid. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres. Bona nit. We get it
3: almost every night. Catalunya nit. When that moon gets big and bright, it's supernatural. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Avui al Catalunya Nit parlem d'una figura irrepetible de la literatura catalana i espanyola. Estem parlant de Pere Gimferrer, poeta precoç, intel·lectual exuberant, lector obsessiu, figura central de tota una època, podríem dir de l'Agoix Divin i una de les grans veus de la poesia contemporània també. I ho fem a partir del documental Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, dirigit per Pol Dopomés i Lídia Penelo. També saludarem, de fet, en els pròxims minuts, un dels seus grans amics. L'hem descobert també en aquest documental. Es tracta de l'escriptor Eduardo Mendoza. Apareix, com diem, en el documental juntament amb altres noms rellevants de la literatura catalana i espanyola. Surten moltíssimes persones, entre les quals destaquem ara aquí doncs Carme Riera, Félix Yazúa, Antonio Muñoz Molina, entre molts altres, insisteixo. Poldo i Lídia, bona nit i benvinguts al Catalunya Nit.
1: Molt bona nit.
2: Bona nit.
0: Aviam, és un documental que ens apropa a un Pere Gimferrer que m'atreviria a dir, perquè això no val per tothom, és evident, però que és molt desconegut. És un Pere Gimferrer nou, perquè jo diria que el que sabem del Pere és que és una persona, és una eminència cultural, intel·lectual del país, però és un gran desconegut per la immensa majoria socialment.
1: Totalment. No? Més enllà de la caricatura del Polònia, més enllà del que ell ha volgut explicar de la seva vida en alguns llibres molt personals, com poden ser Interludio Azul o Alma Venus, de la vida personal de Pere Gimferrer se'n sap molt poc, o de com ell aborda el dia a dia. I aquest era l'objectiu que teníem amb en Poldo, de retratar-ho i de descobrir un nou Pere i d'acostar-lo, sobretot.
0: Sí, és veritat que un queda molt més a prop de Pere Gimferrer després del documental que no pas abans. L'ha vist, el Pere, aquest documental?
1: Sí.
2: Sí, l'ha provat. Bueno, no, i ens ha posat 3 estrelles de la revista Callers, que és el seu referent.
0: És el seu referent,
2: cinema,
0: sí.
2: Que 3 de 4 no està mal, perquè jo, quin és el màxim de Callers? I
1: podem estar contents. Li ha agradat. Ell sí. no va assistir a l'estrena perquè està convalescent d'una intervenció que li van fer al mes de març, i fins a finals d'aquest mes de maig no té l'alta mèdica i no pot sortir al carrer. Sí. Aleshores, doncs no va poder venir, i com no l'havia vist...
2: Malauradament.
1: En Poldo va preparar un DVD, se li va deixar a la porta el dia de l'estrena per si ell volia en el mateix moment que l'estava veient i s'estava estrenant se'l posés, però no. Es va esperar a la nit, des dels primers feedbacks que li van arribar per telèfon, el va veure i ahir ens va trucar i ens va explicar que li agrada molt, que estava molt content i molt, molt agraït i que gràcies, sobretot, per ajudar a presentar-lo d'aquesta manera i d'ensenyar doncs, una mica com és.
2: És molt fort que l'hagi agradat, eh? Jo estava...
0: Estàveu
2: no
0: nerviosos.
2: Tenia totes, home,
1: molt,
2: vamos,
1: molt,
2: perquè
1: molt nerviosos.
2: És tan...
0: Bueno, és detallista, es veu que és molt detallista, es fixa en tot, li agrada tenir-ho tot controlat.
2: Tot.
0: Aleshores, jo no sé com deu haver viscut
2: perdona.
0: Aquest procés sense veure al final fins que ja està tancat.
2: Cada escena, cada vegada que li gravem, em posa en dubte el set que li hem preparat.
0: És plano,
2: que
0: digo, no?
2: Escolta, que em dedico a això, Pere.
1: I per què
2: no,
1: se li pregunta?
2: No, però aquí no quedarà bé, no? Però tu creus? No, és que... Però... Digo, no pot ser. Pues, sí.
0: Escolteu, per què Pere Gimferrer? Per què aquest documental? D'on surt?
1: Això és una obsessió particular... Com a estudiant de filologia catalana, quan estudiava filologia abans de fer periodisme, el vaig descobrir perquè em connectava amb autors que a mi m'interessaven molt, com Joan Brossa. Ell va ser un dels primers en reivindicar Joan Brossa, i em connectava amb tot un moviment de Dau al Set i vanguardes que, clar, el franquisme havia intentat tapar tot això, i va rascant i te n'adones i descobreixes tota l'obra que té, i vaig dir que això és un gegant, aquest senyor m'encanta. I la primera vegada que el vaig veure, ell no em coneixia de res, ni jo en ell tampoc, va ser la presentació del primer volum de Les Memòries d'en Tàpies. I jo m'hi vaig acostar i li vaig dir que podem quedar un dia perquè l'entrevisti i parlem de coses de Dau al Set. Em va mirar així tot estrany, però bé, i a partir d'allà el vaig entrevistar, ens vam conèixer, i llavors per coses de la vida ara tenim un vincle molt més estret, però aquesta va ser. Jo vaig veure que era una persona molt enorme i vaig començar a llegir-lo tot, tant assajos, poemaris, com tot el que vaig trobar.
2: La Lídia s'ho sap tot.
0: Sí, i creus que és... Perquè jo crec que d'aquesta entrevista i d'aquest documental hi haurà molta gent que voldrà introduir-se també en el món de Pere Gimferrer. Tu el definiries com que té una obra que pot ser, en part, potser no tota, no? Perquè a més és molt extensa, però accessible també pel públic general?
1: Sí. Sí, i jo crec que amb el to que li hem donat al documental veiem un Pere proper. La nostra voluntat no era fer una cosa acadèmica i per la gent de l'alta literatura i l'alta cultura, perquè no tota la seva obra és un assaig de coses molt concretes. Si agafem els dietaris que va escriure en català, hi ha textos que són molt vigents. Qualsevol poemari que espigolem sí que estan farcits de moltes referències i tenen imatges que potser si no tens aquell referent pots dir, ai, aquí m'estic perdent alguna cosa, però la bellesa i l'esclat que produeix és tan immens i a tothom l'interpel·la d'una altra manera que serveix i és vigent i també ens ajuda a entendre a poetes tan importants com són Miró i Tàpies, que té uns assajos imprescindibles.
0: Descobrim en aquest documental un Pere Gim Ferrer, diríem, divertit i juvenívol. M'agrada molt el títol del documental, no? Retrat d'un artista adolescent, perquè a banda potser de desconèixer aquesta vessant personal tan divertida, no? I amb tocs d'humor, perquè hi ha una certa comicitat, no?, en la seva manera de ser, vull dir que és bromista, etcètera, és una persona que diries que és una persona gran, i en canvi, no, subratlleu tots, a més, durant el documental, no? Tots els testimonis subratllen justament això. Mireu, la seva amiga i escriptora Carme Riera en diu això del Pere.
3: Jo crec que el Pere és un poeta de 80 anys molt jove, és a dir, sempre ho ha estat, jove.
0: Ell mateix també diu, no? Jo he viscut sempre una edat intemporal. Quan tenia 20 anys podia ser que semblava més gran i ara potser més gran a una altra edat.
1: Però aquest sentit de l'humor, sense en Poldo, no s'hagués retratat igual. Perquè en Poldo ha sigut el contrapunt ideal. Perquè, clar, jo m'ho puc saber tot, que no és veritat, de Pere Gim Ferrer. Però captar-lo d'aquesta manera fresca i treure-li i saber captar aquest punt divertit d'en Pere, això ell ho ha fet molt bé, perquè si no, no...
2: Sí, de vegades no és millor no sàpiguer tant d'un, no? És com també he fet un documental del Rafael Moneo, i no sóc arquitecte, però des de darrere, no? Des d'una mica més junt, ets més objectiu i a lo millor no estàs tan viciat en el bon sentit de la paraula, no? I llavors ho veus més com crec que perquè ho entengui millor el públic, no?
1: Però ell és molt teatral, ja ho has vist.
2: Més,
1: és molt teatral, li agrada la broma,
2: però jo ja no sabia si la broma venia del Polònia o d'ell, no? Però, i després ja quan vas estar rodant i sempre, hòstia, aquí fa, sembla que estigui fent... I el Vicent, no, el Vicente Molina Foix, hi ha un moment que parla, que diu, és que és un humorista, llavors és com va obrir la veda, no? Per, pues, podem treure aquest tema, i llavors hem aprofitat totes les vessants que té de perquè és que, i a més ell ho fa, també hi ha una mica d'intenció, no és aquello que, no? Hi ha un moment que es dona un cop a una làmpara i fa...
1: Com si la làmpara l'hagués
2: de ser. Però, a veure, no ho fas, normalment fas ahir, no? Però vull dir que ja juga amb això, i això pues, també et dona molta... I te'n recordes a la RAE, que vam dir, va, ara camina d'un
1: costat a
2: l'altre. Que camina una mica... Sí. Com un, bueno, graciós, com camina, no?
4: I la funció de la poesia, encara que depengui de mecenatges, no està determinada pel mecenatge, sinó que té per missió anar contra l'expectativa del lector. Això també ho ha dit Miró amb unes altres paraules. Si l'art no comença per atacar el lector, per fer-li un xoc, ja no interessa.
0: Bé, després hi ha aquesta manera de parlar tan característica d'ell, eh? Però bueno, tot el contingut, tot el que diu, no? Comença a parlar i de cop dius, ah, una idea, ah, no, espera't, un altre, no? És un intel·lectual de dalt a baix amb moltíssimes referències. Què anaves a dir, Poldo?
2: No, és que ara mateix està... És que, a més, com sap tant, si estava en l'última entrevista que parlàvem de cinema, hi ha un moment que li vaig comentar com una cosa personal. A mi saps que m'agrada molt el Howard Hawks, etc. I de sobte es vam anar de la línia del guió i vam començar a parlar de... I és que a més ho sap tot i a més et posa a prova. També juga... Però aquesta l'has vist, no? Però aquesta, però, no? Ah, no has vist aquesta? I aquesta l'ha... Bueno, sap que qui l'ha il·luminat, qui ha fet la banda sonora de qualsevol pel·lícula.
0: És un cap privilegiat, no?
2: I a més, sí, a més diu, bueno, és que clar, el cinema... Només són 100 anys, o 120 anys. És fàcil saber-ho tot.
0: És fàcil saber-ho tot.
2: La literatura, doncs clar, són més anys i tal.
0: Bueno, no, i tot i així, quan passeja per la biblioteca...
1: De la RAE, sí.
0: De la RAE, és que s'apropa, que dius, encara no és impossible enfocar la vista des de tan lluny, no? Que ja sap el títol que és i ja sap...
2: I s'emociona
0: molt.
2: Sí, sí. Hay de todo, que ell parla en castellà. Quan està a Madrid, després parla en castellà. I és que lo tienen todo, mira, és que hay... I cada vegada està com un nen. És meravellós. Hi ha molta gent que m'ha escrit dient que és l'escena que més...
1: És tendre, perquè el veus que s'emociona.
2: Clar.
1: Veus que és... realment... És que la seva vida és això.
0: Està
1: són les paraules.
0: En el seu hàbitat.
2: Lo tienen todo.
0: Estem parlant de Pere Gimferrer, poeta, escriptor, gran editor, importantíssim per tota una generació d'escriptors, alguns dels quals, a més, són grans amics, com, per exemple, Eduardo Mendoza.
5: Como amigo, en privado, es muy buen amigo, muy inteligente, muy buena persona y muy divertido, muy culto, muy ingenioso y muy cotilla. No se puede ser nada mejor.
0: Eduardo Mendoza, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Déu-n'hi-do. Una descripció completa.
6: Sí, no, ratifico el que vaig dir. És tot això i més.
0: Escolta, vosaltres us vau conèixer a la universitat?
6: Ens vam conèixer, sí, tot just començar a la universitat. Devíem tenir 17, 18 anys. Jo sóc 2 anys més gran que ell. I jo feia segon, segurament, o tercer, i ell va entrar a fer primer, a la Facultat de Dret.
0: I recordes? Recordes quina va ser la primera impressió que et va causar?
6: Sí, bueno, a veure, era, si has vist la pel·lícula, doncs era igual que ara. I portava una cartera molt gran i parlava d'aquella manera i es veia que era una persona molt intel·ligent i molt estranya. I a partir d'aquell moment, no sé com, vam començar... Bueno, ja tenia referència, perquè ell havia estudiat amb els meus cosins. I em van dir, mira, tenim un company a l'escola que ara farà dret i el coneixeràs, que és un personatge singular i molt valuós. I, efectivament, i de seguida ens vam fer amics i moltes vegades baixàvem caminant des de la Facultat de Dret fins als 5 d'oros, em sembla, una passejada molt llarga, però aquells anys teníem molt de temps i parlàvem tota l'estona. I des d'aleshores fins ara.
0: Amb moltes etapes diferents, no? Perquè en el documental expliques quan el vas conèixer, doncs et va donar a llegir un poema, no? que havia escrit, la impressió que et va causar això, i després amb els anys es converteix en el teu editor.
6: Sí, clar, bueno, ell em va deixar veure, em va dir, bueno, jo faig poesia, dic, sí, ja ho sé, i m'he publicat un llibret petit que es deia

0: i dos dies més tard ja em va trucar. Està molt bé, la contractem, signa quan vulguis i signem el contracte. I bueno, ja està, aquesta és la història. I des d'aquell moment estic parlant de l'any 73. Mira si han passat anys.
1: Mm. Anys i coses, vull dir, de l'èxit de La Verdad Sobre Casos a Volta, per començar. I després, li confies totes les teves novel·les?
0: Sí, sí, sí, naturalment, naturalment. Bueno, ara ja és... Ja no sé si l'has escrit ell o jo o qui, perquè ja portem tants anys, però sí, sí, no, jo no faig res sense que ell ho sumiri, i té aquesta qualitat de la que parlo al documental, que li dones un text i l'endemà ja et truca dient: he llegit dues vegades, encara no he fet la tercera llegida, que és la més important, però ja et puc dir que no sé què, no sé què, sí, no et fas parar com alguns que passen setmanes. I clar, un escriptor sempre està molt insegur, bueno, un escriptor i tothom, però l'escriptor especialment, perquè ja no sap, i espera al costat del telèfon que li diguin que està bé o que ha de... I ell immediatament això ho fa sempre, amb mi i amb tothom.
1: Em sembla que ets tu que en el documental, si no corregiu-me, que parla justament d'Art del Mar, que ara el mencionaves, i que dius és que és un llibre que canvia el llenguatge de la poesia, no? que el modernitza, que... O potser m'estic equivocant i és un
2: Azúa,
1: altre.
2: Félix
1: de Azúa ho diu. No? O sigui, clar, hem de parlar també del llegat literari de Pere Gimferrer, no? I potser és una de les coses que més pot destacar, aquesta modernització del llenguatge,
3: com
1: no?
3: Com ha inspirat altres generacions de poetes coetanis seus i que l'han seguit i que segueixen seguint camins que va obrir Pere Gimferrer.
1: Mm. Eduardo?
0: Sí, naturalment. I passa una cosa, amb Pere Gimferrer passa una cosa que és una cosa de molt catalana, que és que el personatge de vegades eclipsa una mica el creador. Això li passava a Dalí, li passava a Carme Balcells. No, són personatges tan curiosos, tan interessants, tan divertits, tenen tantes anècdotes que de vegades ens oblidem de que darrere d'això hi ha una obra importantíssima. Mm. Jo crec que Art del Mar és una peça fonamental a la poesia en castellà, però La Llum és una obra fonamental amb la poesia catalana.
1: Sí.
0: Mm. I jo crec que el Fortuny, que és una obra que no acaba de funcionar com hauria d'haver funcionat, però és importantíssima, i si hagués continuat hauria renovat completament la novel·lística en català. Mm. Hauria sigut pel català que l'Ulisses o el Proust van ser per la seva llengua, no? Un revulsiu, i bueno, jo crec que és importantíssim això, però ell és tan curiós, tan singular, tan peculiar amb les seves coses, que de vegades penses que és important per paraigües i el barret.
1: Sí. Per subratllar-ho també pels nostres oients, només va descobrir Eduardo Mendoza, també Roberto Bolaño, altres autors com Antoni Muñoz Molina, Isaac Rosa, vull dir que en surten molts també al llarg del documental. Subratllant la idea del títol del documental, Eduardo, tu que l'has acompanyat al llarg de tants anys, tu l'has vist envellir o continua sent aquest poeta adolescent del títol?
0: Mira, continua sent, com jo crec que com la majoria de les persones, ha envellit en un sentit i continua sent el mateix en un altre, no? Ell continua tenint el cap, la creativitat, però d'altra banda també té a sobre tota una carrera. Ell mateix és la seva influència més important, no? Ja ho ha fet tot, ja ho ha escrit tot, però ara torna, ara... Bueno, cada vegada, per exemple, l'últim llibre de poesia és molt interessant, però és molt més hermètic.
1: Total.
0: Perquè ja és un destil·lat de tota una vida d'escriure i pensar la poesia. I, bueno, No sé, és difícil fer un diagnòstic.
1: Home, és difícil. No era una tessitura fàcil aquesta en la que t'he posat. De fet, el documental retrata tota una època cultural molt concreta, aquesta Barcelona dels anys 60 i 70. Hi ha també molt document, no? Hi ha molt

0: La fotografia, i és molt interessant veure i reconèixer cares que ens han acompanyat, i noms, no? Al llarg de... No sé si hi ha hagut molta feina aquí de documentació, Poldo i Lídia.
1: Sí. Eren estirant el que ella ens explicava i el que anàvem trobant, intentant il·lustrar-ho, perquè clar, és el que dèiem, la trajectòria i l'obra és tan enorme que s'ha creuat amb tants personatges que és que dius, Terence i Moix, sí, però és que també els... Octavio Paz, és que també els pintors, molts i molts noms, Anna Maria Moix, Rosa Rafa, molts.
0: Hi ha moltes referències. Doncs escolta, Pere Ginferrer, retrat d'un artista adolescent, que es pot veure al CaixaForum, en aquesta plataforma CaixaForum Plus.
2: Sí, és una plataforma que és gratuïta. És com un Netflix de cultura, jo sempre ho dic, perquè s'entengui bé, encara que no... Perquè és com igual, i tu pots tenir a la tele, no és...
0: Però gratuïta.
2: Gratuïta.
1: Només t'has de donar d'alta i és de lliure accés gratuïta.
2: I és brutal, perquè hi ha un contingut que no s'acaba, Hi ha de tot, d'arquitectura, disseny, música, literatura, hi ha concerts, bueno, és brutal.
0: Doncs ara també hi ha aquest retrat del Pere Ginferrer, en el qual doncs, ens hi apropem moltíssim gràcies a la bona feina de tots dos, no? per destriar una mica que com, no? De tota la informació, de tot l'enorme univers que és Pere Ginferrer, com el podíem fer arribar als espectadors, la feina de la Lídia Penelo i del Poldo Pomés, i doncs, els testimonis imprescindibles també dels seus amics que l'han acompanyant al llarg de tota la vida. Eduardo, moltes gràcies per saludar-nos avui, per acompanyar-nos. Escolta, i l'enhorabona per l'èxit de la intriga del funeral inconveniente. No?
3: Gràcies.
0: El dia de Sant Jordi, que van sortir ara fa poc les llistes de... No, llibre de Sant Jordi, ara mira, ara que et tinc aquí. No pot ser. Dia del llibre. Què, allò que... Què? Ja era una votat o no, Eduardo?
2: Que maja,
0: Ai, no.
4: Perdona, Eduardo, no era la intenció,
0: No, saps què passa? Que tinc al cap que justament es van publicar les llistes definitives i ell sortia, lògicament, reconfirmadíssim com el més venut.
2: Number one.
0: Ara m'ha vingut al cap.
3: Ja en parlarem un altre.
0: Molt bé, Eduardo. Escolta'm, una abraçada enorme, que vagi molt bé.
3: Una abraçada.
2: Adéu.
0: Gràcies a vosaltres dos, Lídia i Poldo, també.
2: I els talles?
0: Si aquest
2: no, només volia agrair, jo tinc que agrair els que ens ha costat, és que vam començar el 2018 aquest documental.
0: I de fet, hi ha algunes imatges del 2018.
2: Sí, més del 50%. I va costar molt aixecar-ho. Ens van tancar portes gent que no hauria de tancar les portes. I llavors vull agrair perquè al final... que ho teníem, la pandèmia i tot, també es va quedar això una mica... Estava com en un armari i ho hem retomat. Ens han ajudat, bueno, primer CaixaForum Plus, que han apostat i ho han financiat. Santa Ecole també ens va fer una ajuda perquè el Javier Nieto va començar la seva... De jove, va entrar a Seix Barral i va conèixer el Jim Ferreri. És un editor de disseny, però...
0: Però va quedar fascinat.
2: Va quedar fascinat i era un ídol. I ha fet una... Bueno, pues ha participat en... I després, músics... Maedicio Vilaver, que ha cedit la música sense... gratis. I el Claret...
0: És molt interessant que ho expliqués per veure les dificultats. Com és de difícil tirar endavant
2: és que s'ha de dir...
1: Però tan important... La boca de la cultura ens salva, però qui paga la cultura i qui recolza la cultura?
2: Jo per això dic...
0: I a més estem parlant d'un nom com el de Pere Ginferrer, vull dir que l'interès és obvi.
1: És la primera persona que va traduir Rodoreda a l'espanyol.
0: Fixa't.
1: I és la primera persona que ens va portar a Nier, no, perquè la poguéssim llegir, si no llegíem el francès.
2: I jo, que encara que em talleu, ja m'esteu tallant, però tots els fotògrafs han seguit les fotos. Mireu els crèdits. No, és que, oi, poca conya.
0: No, molt bé. S'ha de ser agraït a la vida. Gràcies a Poldo i Lídia.
1: A vosaltres.

0: Tenim per costum arribar a 3:15, passant per la rotativa, un lloc on, com nosaltres, a aquestes hores de la nit es treballa intensament. Raül Caballol, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: T'han arribat les portades o què?
1: Sí, ja les tenim aquí, alguna d'elles.
0: Doncs
1: sí,
0: vinga, sí. Anem per l'ara. Què diuen? Doncs
1: l'ara, l'obertura la dediquen al tema de la crisi educativa i diuen els docents mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme. Diu la vaga té un seguiment del 34,7% de les plantilles i 26.000 mestres es manifesten al centre de Barcelona. Foto de portada dels professionals de l'educació que hi van omplir la plaça Sant Jaume a Barcelona. També destaquen en portada en foto la roda de premsa de Florentino Pérez d'ahir i diuen Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I destaquen també altres temes, com per exemple que el fiscal del cas Pujol diu que la família sacsejava, entre cometes, Catalunya. L'OMS preveu més casos d'antivirus dels viatgers del creuer i que PSC, Junts i Esquerra pacten una llei de mecenatge que s'ha fet d'esperar.
0: Molt bé.
1: I l'edició en castellà de Periódico, ja la tenim aquí, diuen el titular, diu la OMS descarta un brote mayor de l'antivirus, però no nuevos casos. Les autoridades sanitàries fijan en cuarentena entre el 10 de mayo i el 21 de junio. Foto de portada igual que l'ara ahir, de protesta de professors ahir a la plaça de Sant Jaume, i diuen los docentes mantienen el pulso. El sindicato USTEC vuelve a sacar a los profesores a la calle y pide un aumento salarial de 400 euros. També destaquen la visita de Trump a la Xina i diuen Trump busca resarcirse del fiasco de Irán con un acuerdo comercial con Xi. Destacan també que el hub tecnológico de España crece un 14% y ya vale 125.000 millones. Y per últim, que la compraventa de pisos en l'Hospitalet i el Baix Llobregat augmenta un 9,7%.
0: Doncs déu-n'hi-do el que portaran demà les portades de l'Ara i el Periódico. Gràcies, Raül, bona nit.
1: Bona nit.
2: Han arribat altres portades aquí a la redacció, Marc Güell.
3: Sí, tenim la Vanguardia que obre dient que la protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. La foto principal, com us podeu imaginar, és la de Florentino Pérez en aquesta roda de premsa d'aquesta tarda. Florentino Pérez desfermat, titulen a la Vanguardia. I un parell de titulars més. Un tram en hores baixes va a Pequín per vendre des d'allà una victòria comercial i que l'Organització Mundial de la Salut relaxarà la quarantena dels afectats per antivirus si donen negatius. Tenim també la portada del Punt Avui. Es fixen també en les protestes de l'educació, la vaga que ha començat avui. Protestes, protestar, també és educar, diuen el Punt Avui.
0: Molt bé, doncs això és el que trobarem a la premsa escrita. Però qui posi l'antena de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, Joan Rossinyol, bona nit.
4: Bona nit. Deixa'm dir que avui ens faltaria la portada de l'ABC, eh?
0: Ostres, sí.
4: Demà s'ha de mirar amb lupa la portada de l'ABC després d'aquesta tarda tan entretinguda que hem tingut avui, eh?
0: Sí, sí, això Florentino, demà es vendrà l'ABC, potser tindrà un pic.
4: I nosaltres suposo que endevineu de què parlarem demà, sobretot, demà al matí, d'aquest nom que ha pivotat tota la tarda. Demà, Florentino, també serà un dels noms. Sí, home, sí, demà serà un dels noms i les conseqüències d'aquest terrabastall d'aquesta roda de premsa.
0: I durant uns dies.
4: Però més enllà d'aquesta crisi que viu el Madrid, demà també, i n'heu parlat en aquest Catalunya Nit, parlarem d'aquesta compareixença que faran demà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, demà a la tarda, al Parlament, que compareixen per donar explicacions sobre això.
5: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci propi Departament d'Interior, no?
4: Era la consellera d'Educació, Esther Niubó, que parlava d'aquesta infiltració de Mossos en una assemblea de professors. Serà, com dèiem, demà a la tarda que Interior, la cúpula d'Interior, donarà explicacions en seu parlamentària i ho podreu seguir en directe a 3Cat Info. Demà també és dia de sonar. Perquè demà al matí tenim roda de premsa de la direcció del certamen. Sabeu que s'estrena en aquesta ocasió. Sabrem tots els detalls del programa d'aquest festival que es fa a Barcelona del 18 al 20 de juny. Per tant, demà per haver l'orella, per no perdre's res d'aquests dies. I demà també us descobrirem quin percentatge de joves de Catalunya aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys.
0: Ui, ara ja podríem fer apostes aquí.
4: De moment ens reservem aquesta dada per demà. demà, i demà us donarem tots els detalls. Malauradament, són molt pocs.
6: Són pocs.
7: Minvant, deu ser, si féssim allò, la línia temporal aniria decreixent.
4: Tenim dades de l'Observatori Català de la Joventut, i són dades doncs, que porten al debat, perquè fan aquesta radiografia, no?, de la situació dels joves, en una situació molt, molt complicada.
7: Va, i a ritme de sonar.
2: Sort de la música del sonar.
7: Portada de l'ABC, va.
3: Portada de l'ABC, titulant dient que Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC, i també posen en portada el títol de l'editorial del diari Respectar el Real Madrid des de dins.
7: Demà mig diari anirà de Florentino. Gràcies, Joan, i gràcies, Marc.
2: Bona nit. Bona nit.
0: Minuts i tancarem el dia, i ho tancarem, com sempre, ben acompanyats.
2: Doncs sí, amb la nostra convidada ha estat prenent notes aquí, a primera fila, aquestes dues últimes hores. Mira, ella diu que fer música és estimar-la i no saber per què. Va començar tocant el violí fins que va descobrir que la seva passió era l'alpa celta, l'arpa celta. Ara sí, el violí diu que li agrada per fer jam sessions i fer amics sense haver d'intercanviar paraules. És fantàstic això, i demanarem que ens ho expliqui. En canvi, l'arpa celta és l'instrument que li serveix per mostrar tot allò que porta a dins. Tota la vida ha fet música, però des de fa 6 anys s'hi dedica a temps complet. Aquest any ha interpretat i ha cantat en català a Utrecht un fragment del seu disc Sang de Dona. Ho ha fet en el Campionat Mundial d'Arpa i ha quedat segona, que no és poca cosa, és molta cosa. La nostra convidada és l'Anna Amigó, arpista, cantant i violinista. Bona nit, Anna.
8: Bona nit, Ernest.
2: Què tal, com estàs?
8: Molt bé, i vosaltres?
2: Bé, nosaltres bé. Contents al final de poder parlar amb tu després d'aquestes dues hores. Primera pregunta, no sé, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
8: Ostres, moltes. Sí, sí, tant, moltíssimes.
2: Doncs ja està bé, escolta'm, no? És aquesta la idea, sí, sí. Aquesta la idea. A veure, què és això del tocar el violí? Et permet fer amics,
8: sí,
2: sense haver d'intercanviar paraules?
8: Sí, això ho vaig descobrir a Escòcia. Quan vivia allí, un dia vaig anar amb un pub, que fan molta música, i de cop es van posar a tocar, no? I s'hi anava afegint gent i músics, i anaven venint músics amb el seu instrument, anaven tocant. I jo tenia el violí a casa, i li vaig preguntar a una noia, si jo porto el meu violí, també podré tocar? I diu, sí, clar, vés-lo a buscar. I així va començar que jo, bueno, doncs, molts dies de la setmana, entre 4 i 6 hores, al pub a tocar, i aprenent cançons, tot de memòria, acompanyant, aprens a integrar amb altra gent, i és això, no has de parlar, has d'escoltar la música i doncs anar-t'hi posant. Sí.
7: Quina bona escola, el pub també, sí. I però portar, per exemple, l'arpa a un pub ja seria més complicat, això.
8: Es pot fer, però.
7: Es pot fer. Com passes a l'arpa? Què et crida l'atenció de l'arpa?
8: L'arpa ja m'agradava de petita, però jo vinc de l'Espluga de Francolí, és un poble, doncs ara tenim 4.000 habitants, hi ha una escola de música, però en aquella època, bueno, avui dia tampoc encara no s'hi pot estudiar arpa, com a molts o la majoria de localitats de Catalunya, o sigui, en llocs comptats la pots estudiar. Llavors jo per això vaig fer violí, i bueno, doncs l'arpa es va creuant en diferents moments de la vida, i va ser a Bèlgica, després d'Escòcia vaig anar a viure a Bèlgica, i un dia vaig portar el violí al luthier, i en aquest luthier mateix tenien el departament d'arpes. Dic, mira, mentre tu em neteges el violí, i jo me'n vaig a mirar les arpes, i de mirar vaig passar a posar un dit, de posar un dit a tocar una mica més fort, i ja, bueno, doncs, després ja la setmana següent ja tenia una arpa a casa jo.
2: És difícil tocar l'arpa? Sigui, sí, entén-me, clar, tot depèn de la persona, però més o menys que el violí, per exemple.
8: Cada instrument té la seva dificultat. El violí has d'afinar. Tu no tens on posar els dits, els has d'aprendre on els has de posar. L'arpa, quan toques, sona molt bé des del primer dia de classe. És fantàstic, el violí. Requereix.
2: Costa molt.
8: Sí, a més, necessites la sincronització de l'arquet, no?, quan toques el violí. Amb l'arpa també has d'activar la corda d'una manera en concret. Però, bueno, cada un té la seva dificultat. Sí que és cert que tots dos jo els posaria quasi bé al mateix nivell. La diferència és que el violí tens totes les notes que vols fer, i amb l'arpa, en el cas de l'arpa celta, jo no tinc totes les notes. Tinc com un piano amb tecles blanques i em faltarien les negres, per fer-ho fàcil pels oients. Llavors, si us imagineu un pianista que està tocant tecles blanques i de cop n'ha de posar una de negra, l'agafa d'una capsa, la posa, la toca i la deixa o la treu. Llavors, això és el que fan els arpistes. En el meu cas jo ho faig analògic, amb la mà, canvia unes claus semitonals, que en diem, que canvia mig to la nota, i les persones que toquen l'arpa de concert, que és la més gran, aquesta de 2 metres d'alçada que es veu a les orquestres, aquestes persones canvien les notes amb els peus. Llavors poden seguir tocant mentre canvien les notes. Llavors, hi ha una complicació, sí, és difícil, però no impossible, i tot, com tot, dedicació i voluntat.
7: L'arpa celta com és?
8: Una mica més petita que la de concert, però la de concert té unes 46, 47, 44 cordes, i la celta seria de 38 en avall. Entre 38 i 27, per mi seria l'ideal el 38-36, perquè tinguis una mica de cordes de greus, de baixos, i també cordes agudes que puguis fer una melodia. Com més petita és l'arpa, més de joguet sonarà. Llavors, si vols fer un acompanyament decent, tu vols baixos també. Llavors, 38 cordes estaria bé.
7: Hi ha repertori per arpa o què?
8: Sí, poquet. Jo, clar, jo el tema de clàssic, com que no l'he fet, també el desconec bastant. Amb temes de celta, clar, molta música celta és el que es mou més. Llavors, per mi és com un repte agafar la música de casa nostra catalana i posar-hi arranjaments per arpa, no? Perquè doncs, no... N'hi ha de piano, que evidentment l'arpa també, al teu cas amb dos mans, el més fàcil és agafar una partitura de piano i adaptar-la, no?, a l'arpa. Llavors, jo en el meu cas em dedico a això, no?, a crear de zero aquesta partitura per arpa, que és el que jo interpreto.
2: L'arpa, la gran desconeguda, eh? Sí, ara hem de reconèixer-ho. Vas quedar segona al Campionat Mundial d'Arpa. Com ha anat aquest procés? Com és que t'hi vas presentar? Com és tot això?
8: Sí, això també encara m'ho pregunto. Avui he parlat amb un amic i dic, és que no sé ni per què m'hi vaig presentar. Però vaig dubtar fins l'últim minut. Ho vaig enviar a última hora i vaig pagar els 100 euros d'inscripció a l'últim dia, a última hora. Era un concurs que valoraven el projecte en si. És a dir, jo no havia de tocar una cançó que tothom tocaria i que llavors seríem comparats per la mateixa cançó. Llavors, aquí dic, bueno, si jo he de tocar el que jo sé, doncs endavant, no? Perquè què em diran? Que ho faig bé, que no ho faig bé, que els ha agradat, que no els ha agradat. Perfecte. Però jo puc ser jo. No he de ser ningú altre, ni mai de comparar exactament per una nota o una tècnica, no? Llavors, la primera criba era enviar una cançó i a cegues un jurat de 3 persones deia si passaves o no. Jo vaig passar, em van convidar a fer un vídeo de 5 minuts explicant el projecte, un altre jurat de 3 persones em va seleccionar, a mi i a 14 persones en total, i aquests 14 vam ser convidats a Utrecht per tocar 45 minuts en directe amb un jurat professional de 7 persones, divers, arpistes, cantants, compositors i programadors. I bé, vaig passar a la final i vaig quedar 40, segona.
2: 45 minuts de prova, eh? 45 minuts de prova.
7: Sí, sí. I escolta, qui tingui ara curiositat per sentir el que fas, per escoltar la teva música, on ho pot fer? Com et poden trobar?
8: Mira, Bandcamp, i bé, un concert en directe és com s'aprecia millor, no? Una fenya d'aquestes. Aquest cap de setmana seré al Centre Cívic Urgell fent un taller d'arpa per nens, per explicar l'instrument, i a Barcelona tocaré el dia 13 de juny, que és un dissabte, al Centre Cívic de Sant Martí, a l'Auditori.
7: Perfecte, doncs quedem convocats.

0: Aquest tema segurament alguna cosa d'arpa hi podríem fer aquí per acompanyar la mar de bé. Es diu Abissal, és del nou disc de Sílvia Pérez Cruz, va sortir el divendres passat i aquesta setmana ens acompanyarà la sortida del dia i del Catalunya Nit.
1: Amb ella arribarem al moment de l'última paraula del dia i del programa, que avui tindrà l'Anna Amigó, arpista, cantant i violinista i subcampiona del Campionat Mundial d'Arpa. Si voleu escoltar la seva música, podeu trobar-la a Bandcamp, ens ha dit, i buscar el seu projecte Sang de Dona, que de fet ja es pot veure per Catalunya en aquests concerts que ens ha explicat. Anna, gràcies per acompanyar-nos, per ensenyar-nos coses de la música que no coneixíem, com sona i com és treballar l'arpa. I res, aquest micròfon és teu perquè acomiadis el dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I res, jo el que he estat sentint aquesta nit és que ha sigut un dia de tempesta, pedregada literal pels pagesos, un cop més, i pedregada simbòlica per altres estaments de la societat. En aquest cas, el tema de que una societat està avançant a diferents ritmes, que el que necessitem les persones, s'han manifestat els professors, les infermeres, tampoc no estem evolucionant prou pels nouvinguts a casa, no? I el tema del Florentino també, no? És com una dictadura maquillada de democràcia, ell mateix ho fa tot, no? I això també és el que ens fan creure a vegades molts governs, ho veiem en diferents països dels que heu parlat també aquest vespre. I bé, a mi m'agradaria dir que si després de la tempesta ve la calma, doncs que no trigui, sisplau, i que si pot ser de la mà de la cultura, millor que millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Les pluges d'aquest dimarts han deixat diverses incidències en diferents punts de Catalunya. Els bombers han fet més de 50 sortides i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades. S'han registrat més d'un centenar d'incidents, sobretot al Vallès Oriental i al Barcelonès. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3Cat Info que no han estat incidències greus.
2: Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o en algun pas de nivell. Totes han sigut resoltes a mesura que anàvem podent, els nuclis tan forts anaven passant i els bombers podien ja fer aquest treball en aquests punts, però que no han generat cap moment de perillositat i tampoc afectació a persones.
1: Al Baix Llobregat, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera B112 entre Collbató i l'Eri de Montserrat, on ha calgut evacuar 3 persones de 2 cotxes atrapats per les pedres. D'altra banda, s'ha activat un avís per l'increment del cabal del Ter a l'altura de Sant Joan de les Abadesses al Ripollès, on s'ha superat el llindar d'alerta. Més notícies, Toni Fortesa.
3: Els sindicats d'educació mantenen el pols amb l'administració i continuen el cicle d'aturades aquest dimecres amb una vaga territorial al Penedès i al Baix Llobregat. Les posicions entre el govern i els sindicats segueixen enrocades. La vaga d'aquest dimarts a tot el sector ha tingut un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern. El sindicat proposarà un augment salarial de 400 euros a la reunió de dijous, però la consellera Esther Niubó avisa que no es poden fer peticions de màxims.
4: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
5: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions.
1: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols al creuer Ondius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez.
3: Aquest dimarts hi ha hagut un tiroteig al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, els fets han passat cap a les 6 de la tarda al carrer Saturn i no hi ha hagut ferits. La policia ha rebut diversos avisos per trets i manté oberta una investigació per localitzar-ne els responsables.
1: El primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboristes que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern. Enmig d'una guerra oberta al partit, després de la desfeta electoral de la setmana passada, 4 alts càrrecs han abandonat l'exercici. Executiu. El viceprimer ministre, David Lammy, diu que malgrat les peticions de dimissió, ningú ha activat les primàries per intentar substituir Starmer.
6: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
1: John Wilson ha presentat al Festival Docs Barcelona The History of Concrete, un documental que dissecciona irònicament les societats capitalistes a partir d'un suposat reportatge sobre el formigó de les obres públiques. El realitzador nord-americà aplica l'exitosa mirada crítica i humorística que ja va explorar a la sèrie How to with John Wilson. Barcelona, Òscar Callau.
7: Les 3 temporades emeses a la plataforma HBO han estat molt celebrades per la capacitat de Wilson per transformar escenes trivials de la vida als carrers d'una gran ciutat en reflexions profundes i alhora humorístiques sobre la condició humana. El documental History of Concrete torna a adoptar aquesta fórmula amb un audiovisual que, a partir d'una recerca sobre els orígens històrics del formigó, ens parla en realitat de temes com l'absurditat del sistema capitalista.
8: El formigó és un material celebrat arquitectònicament i jo volia donar-hi el punt de vista invers en una pel·lícula crítica i amb un punt de vista alternatiu sobre com es construeixen les ciutats.
7: Wilson també ens ha explicat que durant la seva primera visita al Docs Barcelona el 2024 va rodar algunes escenes sobre el formigó a la capital catalana, tot i que al final les va descartar per centrar-se en els carrers de Nova York.
1: I els esports, el Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions del president del Real Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció.
3: A la prèvia de l'Alavés-Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més fins al 2028 amb una altra d'opcional. També aquest dimecres jugarà l'Espanyol Atlètic Club de Bilbao.
1: Espanyol i Girona queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2 Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats aquest dimarts Betis 2 Elx 1, on els 3 punts dels bètics es classifiquen per la Lliga de Campions, i Osasuna 1 Atlètic de Madrid 2.
3: I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga ACB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
0: Fins aquí les notícies.
9: Senyores i senyors, bon dia.
10: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
12: Frena el feixisme espanyol i català.
11: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
13: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
11: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
14: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
11: Altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
10: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola, Anna.
15: Hola.
10: Amb Ricard Ostrell.
16: Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi.

0: Avui, que no he pogut sortir de casa fins tard per culpa d'una migranya que m'ha deixat fora de combat, m'hagués agradat tenir un amic com en Nil, el xat GPT del Jordi, que a més aquesta nit passada el Sense Ficció de TV3, li hagués demanat com recuperar-me abans, tot i que ja em conec l'evolució que tindrà i com m'afectarà la resta del dia. Però sí, un amic digital que em fes d'infermer per donar-me tranquil·litat i consell, com fan tantes vegades els professionals, no digitals, no, els professionals de veritat de la infermeria, que aquest dimarts també han sortit al carrer per exigir millores salarials i reivindicar la seva feina, coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria. I dic també, perquè com sabeu, no ha estat l'única protesta al carrer. L'altra és la jornada de vaga general a l'educació, que també aquest dimecres es repetirà a les aules del Baix Llobregat i el Penedès. Dos sectors, juntament amb els metges, que han tocat os i que són més necessaris que mai. En un moment en què les persones vivim cada vegada més anys i que ens cal atenció sanitària més específica, no podem deixar els infermers i les infermeres sense atendre les seves reivindicacions. Com tampoc podem girar la cara a les demandes dels mestres i professors que cada dia tenen aules vives, més diverses, que veuen com canvien les directrius cada 2x3 i com això acaba repercutint en el futur dels nostres joves, que són els que, en definitiva, en uns anys s'hauran d'ocupar de dirigir aquest país. He tingut un dia d'introspecció en silenci i feina perquè no suportava el soroll fins que la pedregada de mitja tarda m'ha fet aixecar de la cadira i deixar la meva feina a l'ordinador. Les pedres sonaven pels quatre costats i han deixat un paisatge blanc durant una bona estona. He gosat obrir la finestra per fer una foto i els cigrons que caien del cel m'han arribat als peus fins que ràpidament he tornat a tancar. Ha estat descarregar-se el cel i jo aclarir-me les idees i l'emboirament. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem? Oriol Fidalgo, José Luis Santiso, Aina Grau, ai que no acabo. La Mònica Muñoz, el Domènec Sobirà, l'Albert Duran i la Judit Perpinyà. I la vostra veu? Perquè avui la meva està tocada, però no, em passarà, no passa res, és pel que m'ha passat avui. La vostra veu, com sempre, i ajudeu-me avui més que mai, és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474 La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Ai, bona nit, que comencem ja així, amb una cama aquí, l'altra cama allà, intentant no perdre la veu, que no la perdré, no passa res, no és cap constipat, és senzillament del que porto de dia, i ja està. I tot això, gràcies a vosaltres, que esteu trucant ja al 93207474, doncs ens tranquil·litzarem, beurem molta aigua, hidratarem molt bé, i podrem fer amb tranquil·litat la nit dels ignorants. I mentre aneu trucant i aneu parlant amb l'Aina, també tenim els vostres missatges que ens deixeu al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148. Hi ha diverses persones que continuen amb una qüestió que ahir ens va deixar una mica afectats per un testimoni d'un oient que ha estat víctima d'una estafa. Per tant, escoltem sobre aquest tema la recomanació que li fa la Montse des del Poblenou, Barcelona.
2: Ara he sentit aquest senyor d'això del banc i de cop he pensat i anar al síndic de Greuges, perquè en realitat hi ha uns departaments dintre de l'Ajuntament o de la Generalitat, ara no ho recordo, n'hi ha una concret a la Ronda Sant Antoni, val? I allà hi pots anar-hi i et poden orientar. Inclús també hi ha un departament jurídic, que tot això forma part de poder fer reclamacions gratuïtament. Jo vaig fer-ho amb el cas d'un tema d'una brana, d'una constructora que ens va fer mal feta, no? I em vaig moure aquests nivells. Llavors, potser aquest senyor, si no vol pagar un advocat o no pot d'aquests privats, que tot val un dineral, abans jo m'adreçaria a un d'aquests llocs.
0: Doncs moltes gràcies. És un consell, una recomanació de la Montse des del Poblenou a Barcelona. Ens truca el 93207474 la Maria Rosa, des del barri de les Corts a Barcelona. Bona nit.
3: Oi, Marta, un plaer que feia. molts dies que no parlava.
0: Ja, jo, mira, que ho vaig comentar amb l'Aine Luriol i estava patint i tot. I jo dic, ai, ai, ai, que aquesta dona ha fet anys i ho ha celebrat tant que no es lleva del llit, o què passa?
3: No, encara no els he fet.
0: Encara no?
3: Tant,
0: em pensava
3: no.
0: Que sí, em pensava que sí, Maria Rosa.
3: No,
0: ah, doncs millor,
3: no.
0: Millor, ja està.
3: Estic viva i amb moltes ganes de viure.
0: Doncs ja està. S'ha acabat el patiment.
3: Dit això.
0: Digues.
3: Perquè no li hagi pogut dir a l'Aina. El dia que pugueu, m'agradaria escoltar una melodia que és molt bonica. Gilbert O'Sullivan.
0: Sí.
3: La melodia es diu Claire.
0: Es diu Claire.
3: Claire,
0: sí.
3: És la filla del Gilbert O'Sullivan.
0: Ah, és el nom de la filla, molt bé.
3: Correcte.
0: Perfecte.
3: És preciosa, almenys a mi m'agrada molt.
0: Molt bé. Doncs...
3: Dit això, de manera molt breu, aquell senyor que va trucar ahir amb l'estafa,
0: sí,
3: que li han fet.
0: Sí.
3: Si m'ho permeteu, un consell que li dono, que es posi en contacte amb RAC1, el Jordi Basté, el contenidor, perquè casos dels que li ha passat amb ell, ells n'han resolt diversos. Perquè us he de dir una cosa. Jo, de tant en tant, a Catalunya Ràdio al matí faig el salt. No t'enfadis,
0: no m'enfado, dona, com vaig enfadar. Aquí cadascú pot fer el que vulgui. A nosaltres ens agrada que ens escolteu, però escolta'm, tothom pot fer el que vulgui. Només bueno, faltaria.
3: Dit això, una altra pregunta molt breu.
0: Sí.
3: Jo, quan tenia 14 anys, em van tenir que operar de l'orella.
0: Sí.
3: I en aquella època, que això era a començament dels anys 60, la meva mare em va portar a l'Hospital de Sant Pau, que es pagava.
0: Havien
3: especialistes de tota mena. Bueno, el fet, la pregunta en concret que vull fer, com que vaig tenir que anar-hi molt de temps, tots els pavellons que hi ha a l'Hospital de Sant Pau, quan entres, puges unes escales a dreta i esquerra.
0: Sí.
3: En aquella època, aquests pavellons era on estaven els malalts, que els cuidaven monges. Llavors, la meva pregunta és, actualment, en aquests pavellons, què hi ha?
0: D'acord. Molt bé. Apuntada queda, Maria Rosa. A veure què ens diuen els clients.
3: I un plaer parlar amb tu.
0: El mateix dic, Maria Rosa, una abraçada molt gran.
3: I que no us oblido, eh?
0: No.
3: Encara que no truqui tant.
0: No passa res, només era...
3: Però...
0: Que n'hem parlat.
3: Us escolto cada dia.
0: Molt bé, si m'agrada. Gràcies, Maria Rosa, una abraçada.
3: I per tu també i per tots els ignorants.
0: Bona nit.
3: Bona nit.
0: La Marilo des del Poble Sec a Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, és que m'ha passat una cosa avui que vull avisar a tothom perquè és facilíssim caure. M'han enviat un email d'Endesa.
0: Endesa.
4: Que devia 97 euros amb un link per picar. I jo no hi he estat mai amb Endesa. Llavors he trucat a Endesa i doni'm el... Però és que jo no hi he estat mai amb vostès, només és per avisar-los del que passa. I diu, No, no, bueno, li he donat el DNI i això, i clar, hem buscat i no hi havia res. O sigui, queda un timo.
0: Era una altra estafa. Sí,
4: i després,
0: sí.
4: Clar, jo ho dic perquè hi ha gent que pot estar a Mendeta...
0: Clar, i clicar-ho.
4: I clicar-ho. Jo, fas com bé. Que no estava, clar, he vist que era un timo.
0: Clar. Però una altra persona que sí que té Endesa pot caure,
4: claro,
0: i clicar-ho. Fas bé d'avisar.
4: Claro, claro, sí, sí. I avisar el senyor que mateix ha dit que ja ho diria. Clar. Perquè, clar, ells tenen el nom i tenen el d'això, m'ha estat buscant a la direcció, el meu nom, el meu DNI, clar, no he trobat res.
0: Clar.
4: Perquè
0: sí, sí.
4: Jo no estic a Mendesa.
0: Doncs, Marilo, moltes
4: però
0: gràcies
4: si
0: per avisar els oients.
4: Igual clico pensant cada diàleg.
0: I ja està, i canvien de companyia i vés a saber què més et fan.
4: O vés a saber què et passa, sí, perquè sí. Aquesta gent, si tota la intel·ligència que tenen per fer això la utilitzessin per fer coses bones, el món seria diferent.
0: Sí, però ells
4: perquè
0: no guanyarien tants diners.
4: Perquè han de ser molt diners. Intel·ligents,
0: sí, ells, sí, ells no estafarien ni guanyarien tants diners. Aquesta és la cosa.
4: Sí, clar, perquè mira, 97 euros meus, a lo millor 50 d'un altre, 70 d'un altre...
0: Sí, i va sumant, fent. Clar, clar. Sí,
4: I bueno, i que el link no et pugui buidar una altra cosa.
0: Bueno, exacte, com li va passar a aquest senyor que ens trucava ahir, sí, sí.
4: Marilo, quan devia dormir.
0: No, no, sí, vaja, perquè va ser tard. Gràcies per avisar-nos. Ai, sí, quin dia, mare meva, per oblidar.
4: Bueno, un dia, perquè vaja tarda.
0: Ja, ja, també, també. Marilo, moltes gràcies, una abraçada.
4: I que tothom, sobretot, estigui a la web i no piqui cap link. Primer trucar a on diuen que devem els diners. Primer trucar, perquè llavors tu saps on truques.
0: Sí, sí, clar. Està clar. Moltes gràcies.
4: Bona nit a
0: tots. Bona nit. Adéu-siau. Una altra persona que ens ha deixat un missatge de WhatsApp i que justament vol parlar exactament del mateix i vol explicar el cas d'un familiar que va ser estafada. És la Isabel, des de les Corts a Barcelona.
5: Vaig explicar a veure aquest senyor què és el que pot fer i que li pot anar bé. A la meva cunyada li va passar una cosa similar. Com es podeu suposar, el primer que va fer, a part de fer la denúncia als Mossos i parlar amb el banc 200.000 vegades, posar-ho en noms d'un abogat. I, bueno, total, que només eren anar i venir del banc, anar i vindre de casa de l'abogat, no en treia res. Fins un dia que es va enterar que on se tenia que fer la denúncia i que allà hi tindria alguna solució era anar al Banc d'Espanya. Ho va fer. Va anar al Banc d'Espanya amb tota la documentació, amb les denúncies i amb tot. No va haver cap problema. En cap moment li van posar cap pega, ni li van dir que no hi havia solució. Tot el contrari. Passat dos mesos, va rebre una notificació del Banc d'Espanya que s'hi presentés i se li van tornar els 10.000 euros que es van... que li van, bueno, que li van agafar fraudulentament. Li dic a aquest senyor que no perdi el temps ni amb abogats, ni amb visites als bancs, ni res. Qui li solucionarà serà el Banc d'Espanya. No amb ell. Amb ell i a qualsevol persona que s'hi pugui trobar. El pas és aquest: anar directe al Banc d'Espanya junt amb les denúncies. Bona nit i espero haver complegut.
0: Doncs moltes gràcies, Isabel, perquè justament coincideix amb un altre oient que ahir trucava i va dir exactament el mateix, que qui podia solucionar aquest tema era el Banc d'Espanya. Per tant, aquest oient que ens trucava ahir, que estava bastant desesperat, que ho entenc, perquè era un préstec que figura que havia demanat de 50.000 euros, l'Albert de Tarragona, i que era una estafa, té una via aquí, que és el Banc d'Espanya, com ens han dit més d'un oient. Ara ens truca el 93207474 en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
6: Bona nit, Marta, i tots els ignorants. Mira, jo voldria preguntar, sobretot amb algun ignorant de Barcelona, a veure si sap aquells llums que s'encenen darrere del Palau Nacional de Montjuïc, aquells focus que 5 o 6 raixos de llum que van a l'espai,
0: sí.
6: A veure quan s'encenen, si és una cosa habitual, si és només per les festes, o si ja no es fa, potser. Perquè ara he vist una... Bueno, he vist en el Canal 33 de visites i ho han ensenyat encara en llums aquells allà. I sí. El meu fill m'ha preguntat, i quan ho fan això? I dic, home, jo ho he vist alguna vegada en directe, però jo dic, ara no ho sé, ho preguntaré.
0: Doncs mira...
6: Aquells
0: llums tan potents, aquells focus, diguéssim,
6: sí.
0: No? Que van cap al cel, per entendre'ns, no?
6: Que van cap al cel i quan perden la intensitat, perquè com que no troben cap objecte, després es perden allà en el...
0: Perfecte.
6: És com una linterna, que si tu sí. l'envies així a la foscor, arriba un moment, o com que és tan poc potent, poder ni es veu. En canvi, enfoques un arbre o qualsevol una paret, el que sigui, i després sí que es veu el raig de llum.
0: Exacte.
6: Això és una,
0: molt bé.
6: Una cosa. I després, bueno, suposo que ja ho sabeu, però durant la visita que hi haurà el Papa Lleó...
0: I he pensat en vostè tantes vegades,
6: No em diguis pas de vostè.
0: Ai, de tu. Jo crec que la idea l'hem tret d'aquí, del Joaquim i del que vam fer.
6: No ho crec. Mira, la setmana passada, el dilluns passat, vaig estar parlant amb ell, amb en Josep,
0: sí.
6: I no ho va pas dir, bueno, no em van parlar d'això. Però vam parlar de la seva gira i que ara que el dissabte va ser Pamplona i així, no?
0: I ara cantaran el Don amb força amb l'Escolanet, que va preguntar en Joaquim, que el vam trobar...
6: No, amb el nou per cantaran. Ara,
0: amb el noi...
6: Amb ell no.
0: No, cantarà amb el noi que vam entrevistar gràcies a la pregunta que vas fer.
6: Vols dir?
0: Sí, home, sí. Sí, jo sí.
6: Ah.
0: Clar, per això dic jo... que la idea l'han agafada arran de la pregunta que va fer en Joaquim, jo ho tinc claríssim, això.
6: No, però jo tinc entès que serà amb l'escolania actual.
0: Sí, però aquest noi també hi serà.
6: Ah, també hi serà?
0: També hi serà. L'Escolanet, que ara és podòleg, també hi serà.
6: Sí, en Tavertet es diu, em sembla...
0: Ara no me'n recordo.
6: Jo tampoc. Bueno, ja ho tinc apuntat així, sí, allò. Oh, doncs mira, ja el dia que el trobi...
0: Lluís Travesset. Sí.
6: El dia, si el torno a trobar abans del mes, li diré, no té pas de portar la maleta i venir.
0: Està molt bé. Molt bé, Joaquim. A veure si et respon en això dels llums de darrere del Palau Nacional.
6: Sí, que... A veure si sí, perquè algun dia després vindríem, si sabés que ho fan... Algun dia al vespre així vindré, aprofitaríem per venir.
0: Molt bé, doncs fet, a veure què ens diuen. Gràcies, Joaquim.
6: Molt bé, escolta, poder si jo m'adormís i no sé la resposta, poder ja preguntaré a l'Aina si l'han contestat.
0: D'acord, molt bé, sí, perfecte. Que vagi bé, Joaquim.
6: De res, molt
0: bé. Adéu-siau.
6: Igualment.
0: Bona nit. Adéu-siau. 12:26, calla que ens truca en Sergi des de Torredembarra, bona nit.
7: Bona nit, Marta.
0: Com estàs?
7: Ai, molt bé. Mira, el motiu de la trucada és per animar a totes les persones, a tots els ignorants que tinguin alguna fòbia, història rara i tal, que el consultin amb un terapeuta. Jo he fet la primera classe i em va anar super, super bé.
0: Home, això és molt important el que estàs dient, eh?
7: Sí, perquè... no.
0: Recordo el dia que tornaves d'Alemanya i que vas passar molt mal dia.
7: I tant.
0: I et vam com ajudar una mica, empènyer una mica, no?
7: I tant.
0: Així que ha funcionat només en un dia i ja està funcionant, eh?
7: No, bueno...
0: Entén-me, que queda feina, però vull dir que feina. Ja has notat alguna cosa.
7: Feina, encara que m'han dit que per lo que em van estar preguntant, perquè el primer dia va ser tot una sessió de preguntes i respostes, i em va dir, diu, jo crec que en unes 6 sessions tu agafaràs l'avió com el que agafa un metro o un tren. Vull dir que, bueno, que estic super, super, estic super content. Els primers deures han sigut una llista de pors, i ara la comentarem doncs, a partir de la setmana que ve, que farem una sessió, ara són dos quinzenals, i a partir d'aquí farem una mensual.
6: Molt bé.
7: O sigui que, bueno, de moment m'han prohibit agafar avions.
0: Ah, sí?
7: I, sí, m'han dit que ja em donarà l'alta. Ah. El que va al metge.
0: Està bé.
7: Està de baixa. I, bueno, però jo estic eufòric perquè tu saps el que és, això de poder-te agafar uns avions i poder viatjar i visitar
0: món. I treure't aquesta angoixa, clar.
7: I tant.
0: Que si no, al
7: final... Res més, només.
0: M'alegro molt,
7: això.
0: Sergi. I escolta'm, ara m'has de prometre que quan acabis totes les sessions i tornis a agafar l'avió, quan hagis tornat, ens truques i ens dius...
7: L'experiència.
0: Home, trobo que, encara acabarem amb una entrevista, Sergi, això. Encara ho acabarem així. Està
7: quan
0: molt bé.
7: Quan vulgueu. Ja en parlem.
0: Molt bé. Que vagi molt bé, Sergi. Marta. Gràcies per trucar-nos.
7: Adéu-siau.
0: Bona nit.
7: Adéu, bona nit.
0: Res, falta un minut i arribarem a 12:45 de la matinada.
1: L'entrevista que no t'esperes.
0: A veure, tinc una impressió, però vull veure si és compartida. Quants de vosaltres no heu tingut o heu escoltat una conversa sobre pa, sobre el pa que mengem, en aquests últims 6 mesos o un any? Un té la impressió que fa temps que conviuen 2 relats. La idea que estan desapareixent molts forns, d'aquells de tota la vida, i una altra idea que s'estan posant de moda nous forns que fan pa artesà i de proximitat. I una prova d'això la tenim al Pla d'Urgell. En els últims anys, 12 forns havien tancat i 7 més podien fer-ho aviat. Aleshores, el Consell Comarcal, l'Associació Líder Ponent i la marca Gust de Lleida van posar en marxa el curs Ajudant de Forner, que ha ajudat a recuperar ja alguns d'aquests forns, incloent una novetat que està guanyant cada vegada més terreny, que són els microforns. L'Èrica Garcia és propietària del microforn Santa Maria de Bellvís, al Pla d'Urgell, que és al límit del Segrià tocant la Noguera. Bona nit.
8: Hola, bona nit, Marta.
0: Primer de tot, al presentar l'Èrica, en detall podríem dir que és politòloga de formació.
8: Exacte.
0: Que treballa de comptable a l'Ajuntament de Castelldans. Però ves per on l'entrevistem, perquè ha obert un microforn a Bellvís. D'entrada, primer aclarim exactament què és un microforn.
8: Bé, un microforn és un forn de pa, sí, on s'elaboren uns quilos de farina de pa, de farina transformada en pa, setmanals, d'acord? Hi ha una limitació jurídica. I, a banda, els microforns també tenen la peculiaritat de que no tenen sortides de fums, llavors la llicència que es demana a l'Ajuntament per la seva obertura és més simple, amb una comunicació n'hi ha suficient. Llavors, tot el que és la burocràcia administrativa és molt més àgil.
0: Molt bé, això d'entrada. Clar, dèiem que ets politòloga de formació i que treballes de comptable a l'Ajuntament de Castelldans. I com arribes, per tant, a fer de fornera?
8: Bé, jo em ve de lluny. Qui em coneix molt sap la meva afició que he tingut sempre pel món de la pastisseria. I una cosa t'aporta l'altra, no? El món dels pastissos, al final acabes treballant masses, com són els brioixos, no? Que dintre de la pastisseria hi ha la massa dolça, i d'aquí ja acabes anant cap al pa. I em va passar això, que vaig descobrir el món del pa a través de aquest curs que feia el Consell Comarcal, com bé has comentat, amb els diferents organismes i també el Gremi de Forners de Lleida. I, bueno, per casualitat em va arribar un enllaç un dia de que feien aquesta formació, em vaig inscriure i vaig començar el curs. I, bueno, va ser d'aquelles coses que te fan un clic.
0: Sí?
8: No sé si us ha passat mai a vosaltres.
0: Sí, és meravellós quan passa això, no?
8: Sí, vaig dir, però dic, això sembla com si... d'aquelles coses que dius, sembla que ho hagi estat esperant la vida per això, no?
0: Sí, dius, sí, sí.
8: Dius, com pot ser, no? Pues sí, és que ha sigut així. Vull dir, una descoberta, per a mi, meravellosa, perquè m'ha omplert moltíssim, moltíssim.
0: Perquè tu abans ja havies fet alguns cursos de pastisseria, perquè deies que t'agradava això, no?
8: Sí, moltíssim. Jo havia fet cursos amb en David Pallars, amb el Jordi Borda, són gent de primera línia en el món de la pastisseria, sobretot de són catalans. I després m'he format en el món del pa també amb el Jesús Querol, que és aquí a la zona de Lleida és una eminència, que tenia el pa, fort de pa ronyó, a Torregrossa, i amb el Jordi Morera, no? També, bueno, pues una de les persones més importants a nivell de pa aquí a Catalunya.
9: Mm. Tu, en el fons, ja sé que ara m'has dit que era com que t'estava esperant, però en el pa, què hi veus? Sí. Què hi trobes que t'atrapa d'aquesta manera?
8: Mira, és que jo el fet de poder fer un pa sense llevat, afegit, em semblava màgic. Com pot ser que amb una fermentació natural, no?, pugui explosionar el forn d'aquella manera i sorgeixi, no?, una fogassa de pa, un xusco, que diem aquí a la zona de Lleida. Per a mi era captivador, vull dir, una passada, i al final acabes interessant per la química que porta el pa. Uh-huh. Perquè al cap i a la fi tot és química, la pastisseria, bueno, el menjar, tot uh-huh. és química. I quan acabes entenent el perquè d'aquesta fermentació, no?, d'aquests probiòtics que porta la massa mare, tot això te va atrapant i vols saber més, vols conèixer més i vas perfeccionant, i una cosa et va portant a l'altra, Marta.
9: Clar, quan no sabies tant com ara, que ara ens saps molt, tu ja eres d'aquelles persones que es fixaven en el pa que comprava, que anaves tastant coses noves que surten, no? A vegades es vas a buscar pa i avui tenim pa amb cereals de no sé què, avui tenim pa, tot això, i ara ets allò directament que anaves buscant diferents pans i ja t'agradaven d'aquesta manera, o sempre has anat a la barra tradicional, per entendre'ns?
8: No, jo ni fixar-me. Jo,
9: ah, no, ni fixar-te, no.
8: Ni fixar-me. Jo era una persona que comprava el primer pa que trobava. Vull dir, era simple que

0: Sense?
1: No, no, Bellvís, per sort, sempre hi ha hagut forn. Vam tindre, bueno, el forn de pa Bori, d'aquí de, d'aquí de Bellvís, que, bueno, va tancar per jubilació, no?, i la mort d'un dels seus propietaris, però després va vindre un forner d'aquí del poble del costat i distribueix aquí el seu pa, però encara conservem el pa, el forn de pa Maicar, que és de la Carme i del... i del Marià, que fan pa també aquí al poble. Fan un altre tipus de pa. Ells, nosaltres som els únics que treballem amb, amb massa mare de cultiu, però fan un pa excel·lent també. Són uns molt bons companys també d'aquí de Bellvís.
0: Doncs aleshores, si venim al microforn Santa Maria, quina oferta hi trobem? Per tant, quins pans feu exactament?
1: Mira, doncs nosaltres treballem amb, amb massa mare 100% de cultiu propi, sense llevats afegits, i treballem el pa d'espelta, treballem el blanc de blancs, que és un pa amb farina molta a la pedra, i porta una mica també d'espelta. Li diem blanc de blancs perquè és dels més blancs que tenim, però quan l'obres pel mig veus que de blanc ni té poca cosa. No,
0: no té res.
1: No en té res. Per què? Perquè nosaltres no treballem amb farines refinades. Tot és molt a la pedra, perquè d'aquesta manera el pa conserva totes les seves propietats, vitamines, minerals, etc. No? Tenim també el pa antic, que és un pa també molt a la pedra i amb un sabor molt profund a cereal. Tenim el proteic, proteic esport, que està fet de farina de cigró, amb chia, cúrcuma, quinoa, porta un aport de proteïna molt elevat, és indicat per persones d'edat avançada i a banda esportistes. Tenim també, bueno, és que tenim 8 classes de pans.
0: En un microforn, 8 classes de pans?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: 8 classes de pans, sí, sí, sí. En tenim diversos, sí, sí, sí.
0: I a més feu altres, que... segur que feu més coses, no? De rebosteria.
1: Sí, fem coques de recapte, que aquí és molt, molt conegut, és molt tradicional, la coca de recapte. Fem els pastissets de cabell d'àngel. Fem els panadons, que aquí també és molt típic a la zona de Lleida. I bueno, una cosa que els agrada molt als nostres clients és que tant els panadons que porta els espinacs com el pebrot de les coques de recapte o el cabell d'àngel que porten els pastissets, tot això està cultivat a l'hort del meu sogre.
0: Del teu sogre, molt bé.
1: Sí, sí, sí, el padrí Jaume, no? I llavors els clients saben, i a part els hi dic, no? Els espinacs, aquesta setmana m'ha portat espinacs el padrí Jaume i farem panadons. Això a la gent els hi agrada moltíssim.
0: Clar, també, clar, saber d'on ven les coses, que sí, és de qualitat, és d'allò quilòmetre 000. Estàs parlant molta estona, estem parlant en plural, que jo crec que aquest projecte no estàs tu sol aquí, que hi ha algú més, no? Que no sé si també s'ha format tant com tu.
1: Bueno, ell va una mica a espentes.
0: Sí.
1: Pobre. És la meva parella, Jaume, és el meu home, i ell pues, bueno, m'acompanya a totes les meves bogeries. Jo quan li vaig dir, em va dir, pues venga, anem endavant. Jo sóc la que m'he format i ell és el que a darrere va obeint les ordres, pobre, i a banda ell s'encarrega de la logística. Me fa falta farina, me va buscar farina al molí. També és una cosa de ficar molt en valor, que nosaltres no tenim mai aquí acumulació de farines, sinó sempre anem, comprem poca quantitat per anar al molí i sempre està recient molta. I això també és molt bo pel pa, eh? És una farina que llavors està molt airejada i és molt positiu.
0: Clar.
1: Fermenta millor, etcètera.
0: Sí. Clar, si aneu a buscar sempre els productes, diguéssim, aneu una mica al ritme del dia, entenc que no obriu cada dia o no obriu al matí. Els horaris són una mica diferents del que estem acostumats,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Mira, nosaltres obrim sempre dijous i divendres tarda i dissabte matí. La gent me diu, home, és un horari molt peculiar. Sí, però a la gent que treballa i té canalla els hi va molt bé aquest horari. Perquè al matí... qui va al forn? La gent gran, o els jubilats, o els parats, no? Els aturats. Però la gent que treballa o que després de que van a buscar la canalla després de l'escola, molts forns estan tancats. Almenys aquí a la zona de Lleida, eh?
0: Ja.
1: Sobretot la zona rural, eh? A més, a capital, avui en dia, pues, ja hi ha franquícies o algun forn que te trobes obert a la tarda. Però generalment els forns són de matí. I clar, el fet d'estar obert a la tarda també els hi va molt bé.
0: Clar, obert a la tarda i amb coses acabades de fer. Vull dir que, per tant, entenc
1: Exacte.
0: Que allò de tota la nit treballant no us passa a vosaltres.
1: No. No, nosaltres al treballar amb massa mare i fermentació retardada en fred, que els nostres pans tenen una fermentació llarga, entre 16 i 24 hores,

0: carpes, que això també és molt beneficiós a l'hora de les seves característiques organolèptiques i digestives, clar, ens fa poder tindre una maniobra de treball molt més flexible. Llavors, jo deixo preparat abans d'anar a treballar a la massa mare, va fermentant mentre jo me'n vaig a fer números a Castelldans.
1: Clar, perquè mantens la feina, arribo, entenc, no? Clar.
0: Exacte, sí, quan sí. arribo començo a pastar i deixo que fermenti una mica i després ja passo a fermentació retardada. I quan ja he d'obrir, doncs el dia que obro, els dijous, només arriba a les 3 i pico, pues ja fico el forn bueno, ben carregat de pa, i quan arriba la gent a les 5, quarts de 6, ja està el pa a punt.
1: Ja està aquella oloreta que deu sortir no? fora al carrer,
0: exacte,
1: no? I tothom
0: exacte.
1: Entra a buscar el pa acabat de sortir del forn, mai millor dit. Esteu sí. contents de la resposta que hem dit aquí a Bellvís?
0: Molt, la veritat que nosaltres en un primer moment, si t'he de ser sincera, no comptàvem amb la clientela del poble, no per res, sinó perquè és un poble a vegades costa segons el que no en els pobles
1: coses noves,
0: rurals,
1: noves, sí.
0: coses noves sí. Però la veritat, nosaltres, jo només tinc paraules d'agraïment per la gent de Bellvís, perquè te puc dir que el 90% de la meva clientela és gent del poble i super agraïts i a banda molt fidels, veus que cada setmana venen a buscar el pa i veus que és gent jove també, no? La franja d'edat, i això també te fa pensar de que hi ha un canvi social en aquest sentit, no? Hi ha ganes de menjar bon pa, sí? I a banda compren d'una manera diferent, o venen cada setmana o te compren per tot el mes, no? I així ells s'organitzen millor.
1: Clar, et compres i congeles acabat de comprar, no?
0: Sí.
1: I tens el pa boníssim cada dia, si el vas traient per menjar a poc, no? És una, sí. és una bona solució pels que no poden anar o no podem anar a buscar el pa cada dia, allò fresc acabat de fer, no?
0: Exacte.
1: Està bé això que dius, el canvi una mica de paradigma i la gent jove, que entenc que la gent més gran potser va a altres forns que són de fa més anys aquí, no?
0: Sí, la gent gran li costa molt el tema de la massa mare i aquest tipus de pans, perquè són una mica més tupits.
1: Clar.
0: Sí, estan acostumats al pa blanc més airejat, no? més unflat, diríem, pels llevats afegits. Atès que tot té un origen, no? I és que en l'època de guerra la gent gran consumia el pa negre, el famós pa negre.
1: I tant.
0: Sí, i llavors és un pa, bueno, era un pa molt auster, un pa d'una qualitat molt pèssima, bueno, és el que hi havia. I qui menjava el pa blanc? Pues els rics, que era qui podien pagar pues un pa de farina refinada, no? Al acabar tota aquesta època, per sort, la gent va poder accedir a aquest tipus de pans més blanquejats, més refinats, i s'han acostumat la gent gran a consumir aquest pa blanc. I ara els hi costa molt fer el canvi, perquè també són pans que no tenen cap tipus d'olor quan tu els olores. No, l'olor comú de massa mare no és la mateixa olor, no és el mateix sabor. El pa de massa mare té un punt d'acidesa que la gent gran a vegades no entén, no? Perquè té aquest gust, no? I no saben que és que aquest punt d'acidesa és l'encarregada d'estimular les papiles gustatives, que envien una senyal al cervell i engeguen el procés de la digestió. Això és molt important. Tu, si consumeixes un pa blanc que no té un punt d'acidesa, no estàs donant l'ordre al cervell de que comenci a salivar per iniciar la digestió. Llavors, estàs menjant un pa i de patac cap a l'estómac. Per això també ens costa més de pair aquest tipus de pans. Sí?
1: És però bona la gent aquesta, gran, eh? Està molt bé això.
0: Sí. No, és que és així, vull dir, és una cosa que hem de començar a educar la població i han de començar a saber que tot té un perquè. No és perquè sigui una moda, és perquè realment és una necessitat. El cervell necessita un estímul per engegar la maquinària, no?, que és la de la digestió. I l'acidesa, nosaltres com treballem amb un pH controlat, ja fiquem un pH específic, concretament entre 4,4 i 4,6, depenent també del tipus de pa i de cereal, i això ja fa que tu, quan mengis aquest pa, ja comença... Ja sabem que les papiles gustatives, la banda del darrere de la llengua, és on tenim l'acidesa. Llavors, quan arriba el pa a la banda de darrere de la llengua, ja comença a salivar perquè detecta aquesta acidesa i això ja envia l'ordre cap al cervell i se desencadena la digestió, comença la digestió. I d'aquesta manera els aliments també, al tindre saliva, es degraden millor per poder passar cap a l'estómac.
1: Quant de pa dolent que hem arribat a menjar, mare meva. Ui, amb tot el que estàs explicant, Erika. Molt. Has fet un màster i ens l'has fet a nosaltres, i com que aquest programa es tracta d'això, d'aprendre coses, doncs avui n'hem après un munt amb la propietària del forn Santa Maria de Bellvís, l'Erika García, a qui li agraïm molt que ens expliqui la seva història aquí al programa. Moltíssimes gràcies i llarga vida al vostre microforn.
0: Moltíssimes gràcies, Marta. I res, animar a tothom a que consumeixi bon pa i pa que faci país. Un pa com el nostre, per exemple, és un pa que està fet tot amb productes de quilòmetre zero, blat del territori, oli del territori, sal d'aquí de les Salines de Vilanova de la Sal, per preservar el patrimoni que tenim aquí. I res, donar-vos les gràcies i l'oportunitat que m'heu donat aquesta nit.
1: Moltes gràcies, Erika. Bona nit.
0: Bona nit.
2: No únicament de la paraula dels polítics viurà l'home, sinó del nostre pa de cada dia.

0: guanyarem.
1: Doncs aquesta hora ho deixem per demà al matí, això del pa amb oli, eh? Per ara passen 2 minuts de 3:15 de la matinada, aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Ens truca el 93207474, l'Esteve, des de Manresa. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Vostè dirà...
2: Aviam, jo? Sí?
1: Sí.
2: Sí, dic que voldria... Aviam. Que surti el que m'està passant amb la hisenda catalana.
1: Què li està passant a hisenda, a veure?
2: Aviam, jo fa 4 o 5 anys vaig treballar per una empresa de la Generalitat. Amb la finalitat de completar els 2 anys últims dintre els 15 últims de la pensió.
1: Sí.
2: Jo tinc 77 anys.
1: Uh-huh.
2: Bé, vaig treballar aquests 2 anys últims i resulta que en comptes de cotitzar-me per totes les hores que treballava, em cotitzaven per una tercera part.
1: Això l'empresa aquesta, eh?
2: Això l'empresa aquesta de la Generalitat, sí. Vaig anar amb un abogat, vam anar a judici, o sigui, vam posar la denúncia, ens la van acceptar, vam anar a judici, vam guanyar el judici, i entre una cosa i l'altra i tota la justícia que va com va, doncs van passar 3 anys... Que no cobrava perquè estaven les coses en tràmits, no sortia la sentència i tal. Quan va sortir la sentència, al cap de 3 anys del judici, vaig començar a cobrar la pensió contributiva.
1: Uh-huh.
2: Bé, dintre aquests 3 anys, l'agència tributària m'ajudava amb 147 euros mensuals. Això per viure.
1: Sí.
2: Va. Quan es va acabar la subvenció i el vaig començar a cobrar de la Seguretat Social, llavors em van reclamar els 147 euros mensuals que en principi em van deixar. I jo vaig dir que no els hi pagaria, primer perquè no tenia els cèntims corresponents, i que no els podia pagar.
1: I ara on som?
2: I ara som que cada... Quan els hi sembla, i és veritat el que dic, quan els hi sembla, em posen una trava al compte del banc per un import que no sé d'on se'l treuen, perquè hi ha vegades que és de 50 euros, hi ha vegades que és de 15 euros... I no sé com treure-m'ho de sobre, això.
1: I que se'l queden ells, entenc?
2: Sí, o sigui, envien una nota al banc...
1: Li han embargat, vaja, li estan embargant un cert diners cada mes, una petita quantitat, clar.
2: Això mateix.
1: Ja.
2: I no sé com fer-ho per treure-m'ho de sobre, això. Perquè és cada mes jo no cobro, o sigui, la pensió que cobro el Bruc no arriba al salari mínim interprofessional.
1: Clar.
2: I segons la Constitució no em poden embargar res.
1: Ja. Doncs a veure si algun oient que el pugui ajudar, Esteve. Sí.
2: Que em pogués donar alguna solució.
1: Alguna recomanació, sí, sí.
2: Perquè em tenen amargat, perquè quan menys m'ho pensa...
1: Ja li treuen uns diners.
2: Tinc el compte embargat, doncs, amb 50, amb 70,
1: sí, sí, sí.
2: Amb 30, però sense que hi hagi un fixe que
1: un patró, sí, l'entenc.
2: El dia 15 t'embargaran, no? El dia 21 t'embargaran, que és que a més no ho poden fer segons la Constitució.
1: Ja. Doncs, Esteve, a veure si algú ens pot ajudar amb aquest tema i ens ho explica.
2: De debò que em tenen amargadíssim.
1: Ja m'ho penso. Esteve, gràcies per fer la queixa aquí al programa, a veure si el podem ajudar.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies
2: per escoltar-me.
1: A vostè, bona nit.
2: Bona nit.
1: La Glòria, des de Santa Margarida dels Monjos, bona nit.
3: Sí, bona nit.
1: Com està, Glòria?
3: Jo els hi vull posar en contacte amb vostès perquè ahir vaig sentir un senyor que li havien fet una estafa.
1: Sí, l'Albert, sí, de Tarragona.
3: I la veritat em va saber molt greu perquè és que a mi també m'ho van fer, això.
1: Ah, sí?
3: I sí, el 2021... I llavors, jo sé pel que està passant, però sí que hi ha una solució, i no és exactament la que li van donar les altres senyores que van trucar, perquè jo tot el que vaig poder fer ho vaig fer i no em van fer cas. Jo el primer que vaig fer va ser denunciar-ho, que no em va servir absolutament de res, perquè aquesta gent el que fa, bueno, a mi em van entabanant, em trucaven al dematí i a la tarda, però hores al telèfon, i un dia, i un altre dia. I arriba un moment, perquè com que són professionals de la mentira, t'ho treuen absolutament tot. El carnet, el compte... Jo, si m'hagués, com sempre dic, si m'hagués demanat la lluna, li baixo, només per no sentir-lo més.
1: Yeah.
3: I inclús em cantava, em posava música, bueno, etcètera. Fins que van vindre els problemes. Perquè com que jo ja havia donat el compte, bueno, jo no sé com s'ho va fer, perquè va treure diners de tots els bancs on va poder, que jo no era clienta, sobretot de Banc Inter. I bueno, jo em vaig començar, jo llavors tenia una depressió de cavall, i jo li vaig plorar, li vaig plegar, en fi, va ser horrorós. Vaig escriure a qui vaig poder, a Banc Inter, a Xutri, aquí present, a l'atenció al client, a ING, al Banc de Sabadell, que són uns fills de puta, i perdó, però és que són uns fills de puta, jo tenia el compte allà. I jo no, jo sóc molt l'administradora, i afortunadament diners a mi em van enganxar pocs, però jo tenia una targeta de crèdit, i aquesta targeta de crèdit ells em van treure els 5.000 euros que hi havia. I llavors jo vaig anar corrents al Banc de Sabadell amb la denúncia i tot el... Oh, sí, això és una estafa, l'han estafat. Sí, l'han estafat. Però ells, aquests 5.000 euros, jo tenia un crèdit amb ells. Aquests 5.000 euros me'ls van fer pagar.
1: Clar. El crèdit.
3: Em van enviar una gestoria, jo no sabia ni de què anava, i quan em vaig donar compte ja m'havien descomptat els cèntims. Clar. Bueno, els hi vaig armar un sarau cap a què. Bueno.
1: I, llavors, com acaba això al final? Quina és la solució?
3: Acaba... Jo tenia... A més, tinc

0: i el barcelonès. El fiscal del judici Els Pujol ha afirmat durant la sessió d'aquest dimarts que són responsables de corrupció i de frau fiscal, entre altres delictes, i els ha acusat de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. Fernando Bermejo ho ha dit durant la presentació del seu informe final.
1: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90...
0: Aquest dimecres serà el torn dels informes finals de les defenses. Nou ERO a Catalunya aquest de l'empresa Quality Espresso, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè. Vol tancar les línies de muntatge de la zona franca amb l'argument de seguir sent competitiva, però Comissions Obreres denuncia que es tracta d'una estratègia per deslocalitzar la producció de Barcelona. L'ERO d'extinció afectaria tot el personal de l'àrea de fabricació, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. I una comèdia romàntica francesa ha inaugurat la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes, el més prestigiós del món. A la gala també ha recollit la Palma d'Or honorífica al cineasta Peter Jackson, artífex de la trilogia del Senyor dels Anells. Totes les converses giren al voltant de la roda de premsa del jurat, on s'ha parlat dia i de la dicotomia entre art i política. El Teatre Raval, a Ciutat Vella, Barcelona, ha reobert aquest dimarts amb un espectacle de Federico García Lorca. L'obra, titulada Federico García, ha inaugurat la temporada del nou espai després d'una reforma integral. L'espectacle és una mirada diferent del que s'ha fet i s'ha explicat sobre el poeta, una peça que pretén ser una mena de guia per comprendre millor l'artista i que narra les seves circumstàncies personals, familiars i socials més elementals. Pep Tosar ha explicat a Catalunya Ràdio per què els fa especial il·lusió que el muntatge hagi inaugurat la temporada del nou Teatre Raval.
2: Perquè terriblement continua sent estrictament necessari reivindicar Federico García Lorca, no? Perquè és que el monstre que el va assassinar el tornem a tenir, si no a casa nostra, portat al costat, no? El feixisme torna a avançar a passes agigantades...
0: Federico García s'estarà al Teatre Raval fins al 26 de juliol. Esports, el Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més fins al 2028 amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol Atlètic Club de Bilbao. I Espanyol i Girona queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, llevant 3 d'aquest dimarts, també jugats Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per la Lliga de Campions. I Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2.
3: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
3: A Catalunya Ràdio. Postdates.
9: La generositat és el ciment de l'amistat. De 60 anys d'anar pel món. D'Eugeni Xammar.
3: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Abans de continuar, jo haig d'entomar el mea culpa perquè m'he confós amb una cosa. Abans, quan parlàvem amb en Joaquim de la Bisbal d'Empordà i estàvem parlant de l'actuació de l'Escolania de Montserrat amb el Sergio Dalma, jo he dit que també actuaria en Lluís Travesset, el nen que ho va fer l'any 2011 i que un dia nosaltres vam entrevistar perquè en Joaquim va fer la pregunta de què se n'havia fet i el vam trobar i està treballant de podòleg, etcètera, etcètera. I jo he dit, no, que cantaran junts. I ell m'ha dit, ai, que no ho sabia. No, jo m'he confós. Ell ha dit que estaria encantat si li demanessin, però no que cantin junts. Per tant, una cosa no treu l'altra, vull dir, hem de dir la veritat. Jo m'he confós perquè el titular que jo havia llegit era una mica confós, però la culpa és meva per no haver acabat de llegir fins al final la notícia. Ell diu que estaria encantat si li diguessin, per tant, error meu, així que demano disculpes. Dit això, a part de tots els missatges que hem rebut pel tema de l'estafa, també hi ha un altre tema que aquests dies ha sortit i avui en diversos missatges de WhatsApp al 667-220-148. Hi ha un oient que va parlar sobre i criticava les pel·lícules dels dissabtes a la tarda a les teles públiques en general. Doncs, tema pel·lis del cap de setmana, també n'ha parlat en aquest missatge que ens ha deixat l'Anna des del Fort Pienca, Barcelona.
1: Acabo de sentir aquesta senyora que estava dient que els dissabtes i els diumenges fan pel·lícules tan dolentes. Bé, m'agradaria que digués, doncs, quin tipus de pel·lícules li agraden a aquesta senyora. Perquè, mira, a qualsevol cadena, perquè en fan, amb 7 o 8 cadenes fan pel·lícules, i en fan de tota mena. Des de dibuixos animats, d'espionatge, d'amor, d'espanyolades, o sigui, en fan de tota manera. Vull dir, quin tipus de cine li agrada a aquesta senyora? Que m'agradaria que contestés, que tornés a trucar i ho digués. Aviam, perquè jo vaig molt al cine i doncs aleshores penso pues, que n'hi ha de vegades que sí que són dolentes, però és que n'hi han que estat molt bé. Bé, només és això. Bona nit i gràcies per escoltar-me. Una abraçada molt forta per tots els ignorants, que feia dies que no tocava.
0: Doncs sí, és veritat que feia dies que no havies deixat missatjar, Anna, així que t'agraïm moltíssim el comentari. Sobre el tema mateix, sobre aquestes pel·lis del cap de setmana, aquest és el missatge de la Cecília des de l'Eixample de Barcelona.
2: Mira, et truco en relació a la trucada que va fer ahir la nit una senyora que va comentar el tema de les pel·lícules de TV3 els dissabtes i els diumenges per la tarda. La veritat és que són horroroses. Vull dir, jo no sé qui ha dissenyat aquest programa. Les del dissabte encara mira, potser algun dissabte encara, però és que les dels diumenges són unes de crims, de desaparicions, totes passen al mateix puesto, en un llac, troben un cadàver, estan fetes als països nòrdics. Bueno, són horroroses, totes són iguales. I les del dissabte, també, déu-n'hi-do, últimament, unes de franceses que dius dolentetes, dolentes. Això ens han de passar a TV3? Tan inútils? Ens pensa que som la gent que ens hem de quedar a mirar aquestes pel·lícules? Després diran que, clar, que no volen que mirem TV3. Doncs mira, jo el que faig, li dic a aquella senyora, miro La de Mallorca, la IB3, Bec. Escolta, a veure, no pots veure-ho, això? Que és que ens han pres el pèl? Tens veure aquestes pel·lícules, per l'amor de Déu. Pues sí, si els hi podeu fer arribar aquesta queixa, doncs jo també em sumo a la d'aquesta senyora.
0: Doncs vinga, sumem més gent a les queixes sobre les pel·lícules dels caps de setmana a la tarda. En canvi, hi ha un altre missatge sobre el mateix tema d'en David des del Carmel de Barcelona que diu la qualitat de les pel·lícules de les tardes del dissabte i el diumenge a TV3 i Televisió Espanyola deu tenir a veure amb les dades d'audiència i el cost de les llicències per emetre més bones pel·lícules. Això és el que diu en David. Ara ens truca el 93207474 en Ferran des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
3: Sí, bona nit. Bueno, al fil d'això que esteu dient de les pel·lícules, ahir vaig veure una pel·lícula a la TV2 UHF, que és Tu i jo.
0: Tu i jo.
3: De Cary Grant i Katharine Hepburn.
0: Home,
3: és una pel·lícula preciosa.
0: Clar. Parles d'un clàssic, sí.
3: És perquè jo quan em vaig casar vaig anar precisament a la Costa Blava.
0: Veus, i va portar, sí, et va portar records.
3: Pues total, total. I vaig presentar a la meva àvia, a la meva esposa, i, bueno, això toca el cor.
0: Clar, t'ho diràs. Molt bé.
3: I, bueno, sobre la vaga dels ensenyants.
0: Vinga.
3: Bueno, jo vaig estudiar magisteri a Ciutat Real, perquè jo soc militar i em van destinar allà. Hi havia un noi que estava fent el que és la mili, que és mig any, de sargento. I dice, ah, yo me quiero quedar. Dic, mira, tranquil. Dic, tu, ara perquè estàs aquí, que és com està de Santa Coloma a la plaça Catalunya, però quan demanis, a lo millor te envien a Ceuta, o a Melilla,
0: claro,
3: o a Canàries. I doncs a veure què li dius a la teva dona. A lo millor la teva dona no té molt interès en anar al Marroc.
0: No, no, clar.
3: O con los guanches, y la guagua y el mojo picón.
0: Pot ser, pot ser.
3: I ell s'ho va pensar, i ara és el alcalde i el director del col·legi.
0: Veus?
3: A Bolaños, que és on tenen les esvergínies com el Magro. El que passa al Magro, allà comencen el festival de teatre, que va el president del govern, bueno, el que tocava, el Felipe, el Calvo Sotelo, l'Aznar,
0: el
3: Suárez, i comença allà, en el Magro, que és una ciutat que és preciosa.
0: Veus?
3: Preciosa. Perquè la van fer els banquers de la banca Burger d'Alemanya, i és preciós.
0: Ella va deixar molts diners, està clar. Sí, sí.
3: No, i a més és preciós, és molt bonic, molt bonic.
0: Molt bé, Ferran. Perfecte. Doncs escolta'm, gràcies, bueno, per la trucada.
3: Si podeu anar al Magro, aneu al Magro, que mereix la pena.
0: Vinga, m'ho apunto. Gràcies.
3: Vinga, gràcies.
0: Adéu, bona nit. El Pep des de l'Eixample de Barcelona, bona nit.
4: Bona nit, Marta, què tal?
0: I felicitats, Pep, que no t'he pogut felicitar
4: també,
0: fins ara.
4: Felicitats a tots els culers.
0: Home. Molt bé, molt bé.
4: És que ahir vaig agafar aquí una rua i, bueno, se m'hi trauva la llengua.
0: Home, tu diràs, ja m'ho penso ja, que la nit va ser llarga.
4: Bueno. Digues. Precisament s'ha quedat ample avui el president del Madrid,
0: Home.
4: S'ha quedat ample.
0: Molt ample, sí. Ja ho té jo, aquest senyor ja ho té això.
4: Un gran president, el nostre estimat, i que és advocat i dels bons, que s'agafi aquí, que aquí les declaracions que ha fet... A veure
0: què passa. Davant
4: de listos, home.
0: Sí, sí, però sempre.
4: No, ho deixem aquí, que no vull faltar ningú.
0: No,
4: eh?
0: No, i ara. Digues.
4: Mira, una cançoneta abans que se m'oblidi.
0: Digues.
4: Que és una cançó que quan jo hi veia... És un dels vídeos poder més macos i de que més bons records tinc, A Late to Me, dels Aha, però en versió catalana.
0: Ah, sí?
4: Sí, això la varen fer un any, aquests, quan fan aquests discos de...
0: La Marató?
4: De la Marató, sí. L'han fet en català. I tinc molt bons records de l'iTunes.
0: Molt bé.
4: I després una altra coseta.
0: Digues.
4: Sobre el que va explicar aquell senyor ahir de la caixa.
0: De l'estafa.
4: I la senyora també, que se'ls va quedar els diners a dintre, no surten. Jo vaig demanar... Em va passar a mi també, ja fa poder 2 mesos, 400 euros. I, esclar, jo vaig demanar-ho amb un caixer que són caixers... Això és el problema, que són caixers que no es revisen al dia. I a aquesta senyora li va passar que, com que era dintre de la caixa, quan varen plegar, varen mirar-ho, i tot correcte, no? Però el caixer, jo on vaig treure, era, concretament, estava dintre de la 11, ja tenim un caixer, no? I són de la caixa. Però, esclar, són caixers que són prestats o són llogats, o que no es van a revisar cada dia.
0: Ja.
4: Tot correcte, no? Em van donar un justificant com conforme estaven els diners allà dintre, que va ser un error i tal, però com que no es revisen cada dia, em van fer esperar 20 dies per tornar amb els 400 euros.
0: Carai, Déu-n'hi-do.
4: Clar, si jo necessito aquests 400 euros per passar el mes, què?
0: T'han fotut,
4: ja està,
0: parlant,
4: si pot clar. Fer res. Sí, clar, són caixers que no els revisem cada dia i t'has d'esperar. Sí, bueno, que tinc d'esperar, però és correcte, tots els errors i tal, ens té un justificant com conforme és correcte, no?
0: Clar,
4: sí, vale, tot el que tu vulguis, però així és això. Però, ja. Mira, vindi, gràcies, que no els tinc que necessitar, però entenc que fuma, esperar 20 dies perquè mos adon.
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
4: Això està una mica mal muntat, no?
0: Sí, mal muntat. Escolta'm, Pep, perdona, però la cançó que m'has dit és A Late to Me, has dit?
4: Del Zaha.
0: A Late to Me,
4: Sí.
0: Val, és que no sabia si l'havia apuntat bé. D'acord.
4: Del Zaha.
0: Sí, sí, d'acord. Sí, pres nota.
4: I després una pregunta, ja fa dies que ho vaig demanar-ho, sobre l'electrònica a les cuines. Us en recordeu que vaig demanar aquí quan es va inventar i quin temps va... Quin va ser els primers... Quants anys fa que es va inventar l'electrònica a la cuina? Que demanes la comanda i automàticament surt a la cuina. Té una pantalla...
0: Sí, sí, sí, les pantalles aquelles. No ens ho contesta ningú, no?
4: A veure si hi ha algun xef que hi ha per aquí i ho tenen. És que és impressionant.
0: Sí,
4: jo quan estava treballant, dius, vaig explicar això del marxaval i que t'ho que portar i bueno...
0: Clar, però ara des de, mentre tu demanes, ja, a la cuina ja ho estan, rebent. Sí, sí.
4: Surt la beguda, surt la... Hasta la comanda, hasta el que vagi i tot. I per exemple, si demanes, avui mateix és que els he preguntat a uns, que són molt amics, i per exemple han fet 40 reaccions de bacallà. I se'ls ha acabat, i et diuen, s'ha acabat el bacallà, 40 racions. Com que està controlat, que n'han fet 40, t'indica la cuina
0: el moment
4: les racions que han fet.
0: Perfecte.
4: És fantàstic això, et treu molt treball.
0: Va, que si no ens ho diu ningú, buscarem nosaltres, doncs, Pep.
4: Perfecte.
0: Sí, sí. Va,
4: sobre, una altra pregunta sobre això de la cuina. Quan començarà el joc de cartes? Torna a començar el joc de cartes? És que em té molt enganxat a mi, jo, de cartes.
0: Sí, però em sembla... No vull respondre. No vull respondre, però ja respondrem. Sí, sí, ja respondrem. Sí? Joc de cartes. Vinga, gràcies.
4: Una abraçada.
0: Adéu.
4: Bona nit.
0: Adéu, bona nit. Eduard de Sabadell, bona nit.
5: Hola, bona nit. Com esteu? Tots bé, no?
0: Bé, i vostè?
5: Bé. Vostè?
0: Tu.
5: Després de vostè em diran... El senyorio està només guardat pel Madrid. El senyorio del Real Madrid.
0: D'acord.
5: Bé, jo trucava només perquè abans un senyor ha parlat de la pel·lícula Tu i jo,
0: sí.
5: I no sé qui s'ha equivocat amb ella. És a dir, ell és el Cary Grant, l'artista, i ella no és la Cary Grant, és la Deborah Kerr.
0: Molt bé. Ara ens entenem.
5: D'acord?
0: Perfecte. Gràcies, sí, doctor.
5: Sí, una pel·lícula romàntica molt maca, molt agradable. Una abraçada per tots.
0: Molt
5: i
0: bé.
5: Felicitats.
0: Gràcies.
5: Adéu,
0: bona nit.
5: Adéu.
0: És que tenim uns oients que en saben de tantes coses, perquè també he trucat la Maria Rosa per dir el mateix, o sigui que ens ha quedat clar. Deborah Kerr i Cary Grant, tu i jo. Va, us explico alguns missatges més i ens n'anem de viatge de seguida, eh? La Isabel, des de Sabadell, ens diu... Al Mercat Central de Sabadell, l'única parada que queda d'ous en té de blancs. I sí, estic bastant d'acord amb la senyora que està trista per les pel·lis de les cadenes públiques. Diu, jo no estic trista per aquest motiu, però sí per les pel·lis o sèries franceses de polis els diumenges a TV3, una darrere l'altra. No s'aguanten i totes són iguals. Diu, i Televisió Espanyola no està tan malament, però repeteixen molt les pel·lícules en poc temps. La Lídia, des de Sant Sadurní d'Anoia, diu, jo tinc gallines... Les blanques fan ous blancs i les rosses fan ous rossos. No hi ha més secrets. L'Antonio ens diu llengua catalana, llemosí, diu històric, a partir del segle XVI i especialment durant la Renaixença, segle XIX, el terme llemosí, perquè ens ho van demanar, va ser utilitzat de manera àmplia i de vegades impròpia per designar la llengua catalana basant-se en el parentiu amb els trobadors occitans. L'Àngels, des de Lleida, que té una proposta per la nit dels ignorants.
6: Era per fer una suggerència, no sé si ho podeu fer o no, però si alguna vegada poguéssiu entrevistar algun doblador o dobladora d'aquestos que doblen les veus als artistes. És que m'agradaria molt que hi ha veus molt maques. No sé si tindríeu l'ocasió, això.
0: Sí que hi ha veus maques, sí. Ho intentarem, perquè sempre prenem nota de les vostres propostes. I l'últim missatge ens el fa en Carles des de Badalona. Ah, no, doncs no, ara no el tenim. No el tenim, no passa res, ja el recuperarem. No, ja el recuperarem. Perquè el que farem ara és fer una mica de pausa i marxar de viatge.

0: fa 15 dies jo em vaig quedar amb les ganes d'arribar fins a Singapur i el Toni em va dir, no, escolta'm, això em sembla que millor per un altre dia. Toni Arbonés, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: I un altre dia, no, per una altra nit, perquè em vas dir que viatjar fins a Singapur dona per una secció només per Singapur, no?
1: I tant, ja veuràs que m'hauràs de dir que me'n vagi, perquè
0: encara que
1: ens podríem allargar bastant més del temps que tenim, em sembla. Eh?
0: Sí? Doncs sí, va. Intentem anar als llocs més xulos, més bonics, que més recomanis.
1: Sí, tot i que, clar, aquí és una mica ambivalent a Singapur, perquè ja saps que té un sobrenom, hi ha persones que ni diuen o l'anomenen Disneylandia amb pena de mort.
0: Ai, va,
1: sí,
0: no m'agrada.
1: No, clar, el cert és que abans d'entrar-hi fa una mica de basarda, sobretot si llegeixes tota la normativa, l'estricta normativa que regeix en aquesta ciutat-estat, que està farcida de prohibicions, de multes...
0: Ah, sí?
1: De
0: cas, mira, per exemple?
1: Està prohibit creuar el carrer amb semàfor vermell, alimentar els coloms, cantar cançons obscenes, cantar o tocar un instrument a partir de les 10 de la nit. Està prohibit fumar, mastegar xiclet, espectorar.
0: De veritat. Ja està,
1: tirar escombraries, sí. I fins i tot hi ha coses il·legals, curioses. Està, per exemple, és il·legal suïcidar-se.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: A Singapur?
1: És il·legal, sí. Evidentment, clar, amb tantes prohibicions pots pensar, i si...
0: Si ho faig, si clar, passa si alguna d'aquestes coses, si què em passaria a mi?
1: Si creu al carrer quan no haig de creuar,
0: sí,
1: això...
0: Sí.
1: Què em passaria? Doncs bé, hi ha càstigs corporals en forma de cops de bastó, per violació, per avalots, per vandalisme...
0: Mare meva.
1: Entre molts d'altres, i l'assassinat i el tràfic de drogues es castiguen amb la pena de mort. És a dir que, atenció...
0: Ara entenc el sobrenom, sí, de Singapur. Ara ho entenc.
1: Clar, la taxa d'execucions de Singapur és una de les més elevades del món en proporció a la seva població. El 2025 van executar 17 persones.
0: Eh? És a dir això que... no ho expliquem, eh?
1: No, això no ho sap, però bé, s'ha de saber tot, dels països.
0: Sí, sí, s'ha de saber.
1: Llavors,
0: si vas, sàpigues de què va.
1: Exactament. Llavors, hem de dir doncs, que és una ciutat que vagis on vagis, el gran germà et vigila. Te'n recordes, el gran germà?
0: I tant, que me'n recordo.
1: Aquest personatge, sí, sí, de ficció de la novel·la, sí, sí, 1984, d'Orwell.
0: Et vigilen sempre.
1: Sí, quina llàstima que el món s'hagi...
0: convertit en això, no?
1: Hagi anat per on hagi... exacte.
0: Sí, sí.
1: Bueno, ja saps que el George Orwell, aquest personatge del 1984, era dictador d'Oceania, un dels tres estats en què es dividia el món, eh? Llavors la societat orwelliana, tothom estava sota vigilància estricta de les autoritats a través de les telepantalles. Doncs què passa
0: aquí
1: a Singapur? Clar, l'Orwell deia, el gran germà us vigila. Doncs aquí podries dir el mateix, perquè a Singapur, vagis on vagis, sempre hi ha un munt de càmeres enfocant-te. Jo un dia, amb una boca de metro, em vaig comptar 15.
0: Sí.
1: Sortint del metro, com aquell qui no vol.
0: Ho saben tot, ho saben tot.
1: A qualsevol pal de carrer n'hi ha 8 o 10 càmeres. És a dir, que totes mirant cap a tot arreu, és a dir, que tot el que facis que sàpigues que quedarà enregistrat. És clar que a Londres això també passa. A Londres hi ha 1 milió de càmeres al carrer.
0: Per això et dic que al final s'imposa el gran germà tot arreu, no?
1: Sí, senyor, el gran germà ja no només està al 1984, sinó està en aquí. Durant la pandèmia es va fer famós fins i tot un gos robot que vigilava doncs, que la gent complís la distància.
0: La distància, ja me'n recordo, sí.
1: No sé si et mossegava en cas
0: que no, però no vigilava.
1: Veus com fa cosa entrar a Singapur? Fa una
0: no, però
1: mica
0: ningú t'ho diu això abans d'anar.
1: Però si no fas res incorrecte no t'ha de passar res.
0: No, esclar.
1: És una ciutat ben interessant. És una ciutat, un estat i una illa tota la vegada.
0: Tota l'hora.
1: Bé, de fet, no és que Singapur sigui una illa. Són 63 illes, de les quals només 3 estan habitades, i una, doncs, és la gran ciutat. Ocupa l'extrem de la península Malaia, al nord hi ha Malàisia, al sud l'estret de Singapur i el mar de Java. Singapur, per cert, ve del malai Singapura, que vol dir ciutat lleó.
0: Lleó.
1: Per tant, el símbol és el merlion, que és un ésser amb cap de lleó, i amb cos de peix o de sirena.
0: De sirena,
1: exactament.
0: Molt bé.
1: Bueno, va ser inicialment un petit port de pescadors que va evolucionar fins a, doncs, a esdevenir un puntal del comerç colonial, sobretot en l'època colonial britànica, gràcies a Sir Thomas Stamford Raffles, que el 1819 doncs, era tinent general de Java, que és una illa que està una mica més al sud, i ara Singapur es considera la Nova York d'Àsia.
0: Sí, és veritat.
1: També té aquells barris de gratacels,
0: sí, senyor,
1: i viuen uns 6 milions de persones i té una de les densitats de població més grans del món. La qual cosa a mi em va fer pensar, escolta, a mi com s'ho fan per anar encabint cada vegada més gent?
0: Clar,
1: sí, doncs guanyar terra al mar. Van creixent, llavors transporten plaques de formigó que,
0: de veritat?
1: Sí, les arrosseguen pel mar o compren terra als veïns. A Malàisia, a Indonèsia, d'alguna manera, doncs, hi ha illes malaies i indonèsies que es van encongint, a costa de Singapur, que va creixent. Després veurem què es fa amb aquesta terra guanyada al mar. Aquest és un projecte d'enginyeria cabdal, eh? És molt important.
0: Clar, per no quedar-se sempre amb el mateix terreny.
1: I ja saps que Singapur està considerada també una de les nacions més riques del món. Mira, el 2025, perquè et facis una idea, van tenir de renda per càpita 79.000 euros.
0: Apa, aquí.
1: Quan a Catalunya va ser de 32.000 euros.
0: Ai, és que clar, és estem
1: aquí veus la diferència.
0: Antípodes, totalment.
1: Sí, i aquí, un cop més, els primers a establir-s'hi van ser immigrants xinesos, també. Tot i que el 74% dels singapuresos són d'origen xinès, no els hi pots dir que són xinesos.
0: S'enfaden? Me'n
1: recordo que estava consultant un mapa de paper.
0: Sí.
1: Jo soc d'aquesta generació, llavors es va trobar un home...
0: A dir, necessiteu ajuda.
1: Necessiteu ajuda, que esteu perduts. I jo li vaig dir, home, ja veig que sou xinesos. Diu, no, som singapuresos. Ah. Vull dir que encara que vegis que tenen els ulls emmallats
0: no.
1: I et recorden molt, eh? No, són
0: singapuresos, molt bé.
1: Bé, i aquí, com ens va passar doncs, a Penang i a Malaca, per molts murals doncs, s'explica la història del poblament de Singapur. És interessant també, igual que ho va ser a Kuala Lumpur, visitar el barri xinès,
0: sí.
1: Però aquí també doncs, tenim el barri indi, el colonial, en fi, passejar una mica per la ciutat tant de dia com de nit, perquè amb tantes càmeres això sí que ho té,
0: clar.
1: És seguríssim.
0: Molt segur,
1: no,
0: clar,
1: aquí
0: ningú pot fer res.
1: Farà res. Aquí a Singapur, igual que altres ciutats es poden doncs, anar-hi amb autobús, aquí és recomanable anar amb metro.
0: Per sota terra.
1: Allà es coneix amb les sigles MRT, Mass Rapid Transit, trànsit de masses, ràpid de masses. En fi, són trens...
0: Anava a dir que deuen tenir...
1: Ultramoderns, pràcticament no hi ha presència humana en els túnels, que per cert doncs, té algunes de les seccions més llargues i profundes del món. De fet, la majoria d'estacions doncs, poden funcionar com a búnquers i com a refugis antiaeris. Fixa't tu quina visió van
0: visió
1: tenir
0: tenen per
1: els
0: singapuresos. Per si les mosques...
1: Ja fan bé.
0: Si
1: ja
0: passa alguna cosa, la gent cap al metro.
1: Ja fan bé. I és una ciutat jardí. Allò que vam explicar també a Kuala Lumpur, que com que són ciutats que són en zona de selva, doncs aquí també hi ha molta vegetació. A més, doncs, perquè el govern doncs, ho va obligar a partir del 2008, perquè volia compensar d'alguna forma la pèrdua de terra, doncs incentivant la vegetació al cel, a través de terrasses i de jardins d'alçada. Hi ha gratacels amb les façanes regalimant literalment de plantes des de dalt...
0: Fins a baix.
1: Fins a baix.
0: Tot el gratacel.
1: O amb palmeres plantades als balcons. Palmeres, eh? No una floreta.
0: No, palmeres.
1: Palmeres, eh?
0: Tens una palmera amb un balcó,
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí. Són els jardins verticals, eh? S'intenta d'alguna forma doncs, que aquestes plantes, aquests arbres, atenuïn aquesta sensació de densitat
0: de
1: i de grisó
0: del
1: formigó. Exactament. Ara, que la millor forma de treure't aquesta idea grisa és anar al jardí botànic.
0: Hi ha un jardí botànic, també?
1: Hi ha un jardí
0: també?
1: Botànic i un subjardí a dins del jardí botànic d'orquídees, ja? Perquè bueno, saps que són molt importants les orquídees a Singapur.
0: De
1: fet, és la mostra d'orquídies tropicals més grans del món.
0: Deu ser una meravella, vaja.
1: És una meravella. Ja saps que Singapur és el primer exportador mundial
0: d'orquídies.
1: D'orquídies,
0: eh? Jo tinc mala sort amb les orquídies, eh? No m'han durat mai gaire.
1: I ja saps que durant molts anys els singapuresos han honorat els caps d'estat, els dignataris, les celebritats que visiten la ciutat posant el seu nom a una orquídea.
0: Ah, sí?
1: I a l'orquídea romagosa, no ho sabia.
0: No? Doncs no me l'han presentada, no.
1: Sí, home, sí.
0: No la tinc.
1: Clar. Totes les celebritats que visiten...
0: És que no hi he anat, jo encara no la tinc.
1: Doncs que sàpigues...
0: Quan hi vagi tindré una orquídea romagosa.
1: Perquè hi ha l'orquídea Narendra Modi, el primer ministre de l'Índia, la Margaret Thatcher, en fi.
0: Tu diràs, té una orquídea també.
1: I també, evidentment, la flor nacional de Singapur és una orquídea, l'anomenada Banda Miss Joaquim.
0: Ostres, és que... Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: I després, un dels llocs que segur que anireu a petar si aneu a Singapur és el complex de Marina Bay. Pots arribar-t'hi passejant pel Nova York singapurès.
0: Per la superfície, eh? Ara el metro no cal, ja, eh? Podem anar per
1: la superfície,
0: per
1: podem aprofitar i passar al barri financer. I aquest complex de Marina Bay és el complex lúdic més important de la ciutat, amb la Roda, el que abans en deien Nòria,
0: sí.
1: El Museu d'Art i Ciència i l'icònic Hotel Marina Sands. No sé si l'has vist en fotografia, si l'heu vist algun cop. És un hotel amb tres grans torres de 55 pisos cadascun, just al davant del centre financer. Podem anar-hi, si som al centre financer, creuem el pont de l'Hèlix, que es diu en anglès, un pont recobert per una malla d'acer en espiral i tendals de vidre, per d'alguna forma doncs fer ombra a la gent, perquè clar, ja som allà, estem amb clima tropical,
0: clar, i l'estiu fa moltíssima calor, no?
1: Fa clar, molta calor. I de nit, si anem de nit, doncs s'il·lumina i és molt bonic de veure també. I creuant aquest pont aniríem just als peus d'aquest hotel Marina Sands, sí, aquestes tres torres que comparteixen una coberta molt curiosa en forma de quilla de vaixell. Sí, pugem, perquè hi ha un mirador, s'hi pot pujar, hi ha un voladís de 67 metres i des d'aquest mirador estàs al buit, o sigui, tens 200 metres.
0: Si tens vertigen no és recomanable.
1: No és recomanable. Mm. Però és curiós de veure, perquè el que seria la quilla d'aquest vaixell, doncs hi ha una piscina que se'n diu l'Infinity Pool, la piscina
0: que no s'acaba mai,
1: infinita,
0: no?
1: Perquè si et banyes allà no tens, no hi ha horitzó.
0: Clar.
1: Hi ha bars, hi ha restaurants, en fi. I just al darrere de l'hotel, doncs hi ha, en aquests terrenys guanyats al mar, hi ha dos hivernacles molt curiosos, un que és la cúpula floral i l'altre que és el bosc de núvols. Què els hi passa amb aquestes, amb aquests hivernacles? Doncs que la cúpula floral està considerat l'hivernacle més gran del món, que és una cúpula, com diu el seu nom, on s'hi reprodueix vegetació pròpia d'arreu del món, de Califòrnia, del Mediterrà, de Sud-àfrica, d'Austràlia, sí, i és curiós. Mm-hmm. Però a mi encara em va quedar més el bosc nebulós, l'hivernacle següent, que potser no és tan gran, però s'hi ha fet una muntanya de 42 metres artificial, entapissada de vegetació tropical.
0: És molt fort.
1: I està envoltada de passarel·les, com les anelles una mica de Saturn, sí, perquè us imagineu.
0: Tu pots...
1: Llavors tu puges amb un ascensor per l'interior de la muntanya i baixes...
0: Caminant
1: per aquestes passarel·les. Si tens vertigen, tampoc és
0: recomanable.
1: I aquesta...
0: clar, i vas veient-ho tot des de la passejada cap avall, no?
1: Vas donant voltes a la muntanya i vas observant doncs, totes les orquídies, les falgueres, les bromèlies, les molses, que són aquesta pell que recobreix la muntanya de dalt baix. Fins i tot hi ha un salt d'aigua.
0: També?
1: Un salt d'aigua artificial, doncs, que depèn de com bufa el vent, perquè també hi ha vent, doncs...
0: Potser t'esquitxa, no?
1: Has d'anar en compte, sí.
0: Si és estiu, és igual.
1: Sí. Aquests dos hivernacles són exemples d'enginyeria sostenible i han fet, d'alguna forma, doncs, s'han fet amb solucions, intentant trobar solucions energèticament eficients pel refredament dels dos hivernacles.
0: Ja.
1: En fi, és interessant
0: de veure.
1: S'ha de veure. Sí. I acabaríem la visita en un bosc que està format per 18 estructures que imiten els arbres, perquè aquí tot és artificial.
0: No són arbres,
1: No són arbres de debò, Són arbres artificials. De fet, es tracta de jardins verticals i d'autèntics motors ambientals, també, perquè estan aquests pseudoarbres, estan equipats amb tecnologies ambientals que, d'alguna forma, imiten la funció ecològica dels arbres
0: reals. Se les inventen totes. I com es diu? Això té nom?
1: Es diuen superarbres. És el bosc dels superthrees.
0: Sí?
1: Molt bé. De fet, cada arbre és un gran esquelet metàl·lic, també recobert per unes 163.000 espècies diferents de plantes i de flors tropicals. En fi, és molt bonic. Dos d'aquests superarbres estan units, estan connectats per una passarel·la penjada al buit, des d'on tens una panoràmica d'aquesta zona de jardins en terrenys guanyats al mar, i del hotel Marina Sands.
0: Trobo que això de coses penjades al buit els agrada molt, no?, aquí a Singapur.
1: Mira, són atraccions d'aquestes que s'inventen per atraure, doncs...
0: més gent.
1: Per crear curiositat i per atraure més gent, però certament aquí és espectacular. I, a més, per acabar-ho per reblar el clau, no?, aquests arbres, aquests superarbres, compten amb una escorça de cèl·lules fotovoltaiques que aprofiten l'energia solar per il·luminar-se quan és de nit. Com si fos la fotosíntesi dels arbres reals. De manera que quan arriba la nit, els arbres s'il·luminen amb llums de colors i llavors ja el bosc...
0: I no es gasta energia perquè ha vingut de...
1: Sembla el bosc de... En fi...
0: Que bonic, no? ha de ser bonic.
1: És molt maco. Llàstima de l'espectacle de llum i so, que llavors amb tot aquest discurs ecològic, no?, t'hi posen música que no té...
0: res a veure i allò se'n va en orris, no?
1: Sí, una mica els hi falla doncs, tot aquest discurs bioclimàtic i de sostenibilitat. Però, en fi, què hi farem?
0: No, però si anem aquí...
1: Però val la pena de fer això. Una petita passejada per Singapur.
0: I Singapur es mereix un viatge sol, també?
1: Sí, també.
0: Tu pots anar uns dies a Singapur, com que va uns dies a Nova York...
1: Sí, t'hi pots entretenir.
0: Vigilant de no fumar pel mig del carrer ni fer res que estigui prohibit.
1: No ens hi hem entretingut, però, esclar, tots aquests barris, doncs, el xinès, l'indi, el colonial,
0: visitable.
1: Està ple de museus, tens llocs per entretenir-te, sí senyora.
0: Doncs vinga, a la llista de llocs pendents. Toni Arbonés, moltes gràcies.
1: A vosaltres.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
1: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
0: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: Som pura cafeïna.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
3: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
4: Sí, eh?
3: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
4: De coses d'aquestes de sota terra.
3: Sí. Han rigut amb porros, a veure si està, que tenim...
4: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
5: He estat jo, perdó. No.
3: Ha sigut l'única. No.
4: És la que fa menys que s'enfuma.
3: No.
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
7: 4 minuts i 3 quarts de 2 de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Encara hi havia un missatge de WhatsApp al 667-220-148 que no hem pogut escoltar, que és una resposta, diverses respostes que té en Carles, i ens ha deixat el missatge des de Badalona.
8: El nostre amic de ignorant de Vallcarca, que va preguntar sobre com és que el papa podia creure en les aparicions de la Verge Maria. Home, per mi la pregunta no és... És aquesta. Per mi la pregunta seria com és que uns nens han pogut enganyar tants milions de persones. Respecte a la pregunta de música d'anuncis, a veure, tots els artistes tenen unes societats que gestionen els drets d'autor i que normalment són... Bueno, cobren molts diners per agafar una cançó d'un artista... I el que, per exemple, aquí tenim a Espanya, tenim les GAE. Però el que solen fer els anuncis, els publicistes, perquè surti més barat el tema, fan covers. I llavors amb els covers pagues molts menys diners i llavors tens la cançó que tu pretens posar a tal anunci. O també moltes vegades van servir músiques lliures de drets, com per exemple la música clàssica.
7: Doncs aquesta és la resposta que ens quedava i que ens... Les respostes en plural i que ens ha fet en Carles de Badalona. Però en tenim de més contestades de preguntes i anem... Ah, un moment. Ja vaig molt ràpida jo, que ens truca en Miquel des de Sabadell. Bona nit, Miquel.
9: Hola, bona nit.
7: Digues, Miquel, com estàs?
9: Molt bé. Era per preguntar sobre el programa de Vanguardia.
7: Sí.
9: Perquè aquesta setmana no se l'han fet i no sé per què, si ja tenen el pan o què.
7: Aquest cap de setmana no l'han fet, l'enguàrdia?
9: No, al principi no. El segueixo cada setmana, estem estranyant.
7: Molt bé, doncs investiguem a veure què ha passat, d'acord?
9: Molt bé.
7: I t'ho diem. Gràcies, Miquel. Bona nit. I l'última trucada d'avui de la nit dels ignorants, en Juanjo, des de Sant Vicenç de Castellet. Bona nit.
10: Bona nit. Mira, et truco perquè... Veig que els presentadors de televisió,
7: sí,
10: en diverses cadenes, vull dir, sí, que no és una cadena, posen uns pantalons que s'hi sobra tant allà per fer tres vestits. Uns pantalons que fan riure.
7: Però de llargs o d'amples?
10: D'amples, que abans jo, quan era jovenet, amb els pantalons que pot fer amb la pota d'elefant, perquè sí, és que són dobles. Sí. L'altre dia va sortir la vigília que fa la ruleta de la fortuna,
7: sí,
10: la suerte, vull dir.
7: Sí.
10: I aquella noia semblava... Si havies estat per un dia per l'estació de França, en aquells temps, quan, semblava que portava un traje negre, un pantaló i una caçadora o jaqueta,
7: sí,
10: que semblava aquell estiu que portava abans amb els carros aquells marrasses.
7: D'ample que anava, no? Això se li diu oversize, em sembla. Són coses molt grans, no?
10: Sí, però sí. Que posem uns pantalons. Aquell dia, avui estem a dimecres ja, el dilluns, va sortir a la Torre 5 l'Anna Rosa.
7: Sí.
10: Bueno,
7: també.
10: Pena.
7: Ja veig que no agrada com van vestits, ja
10: no
7: veig.
10: No agrada. No. Però la que encara es comporta bastant amb... No sé si és els vestits, els presentadors, o jo la meva empresa de televisió, o si són companyes per...
7: No, això depèn de la cadena sempre. Hi ha un servei de vestuari a la cadena, sí, sí. Els hi deuen donar així. Sí, sí.
10: És horrible.
7: No agrada, ja ho veig, Juanjo.
10: En aquest aspecte.
7: Molt bé.
10: Perquè sobra tela per
7: tot arreu. Sí, sí, sí, poden fer un altre vestit. Molt bé, Juanjo, gràcies per trucar-nos. Que descansis.
10: Adéu-siau,
7: bona nit.
10: Adéu.
7: Va, que obrim el capítol encara que tenim temps de preguntes contestades. Parlem d'uranetes, perquè al Pou tenim pendents dues preguntes sobre aquests ocells. La primera ens la feia la Joana des de Collbató. Volia saber per què, quan les uranetes fan els seus vols, mai topen entre elles. Respon Xavier Riera, que és responsable de l'àrea de divulgació i formació de l'Institut Català d'Ornitologia.
11: Jo crec que hi ha una confusió, perquè suposo que la pregunta no va tant per les uranetes, sinó pels falciots, d'acord? El falciot negre és aquest ocell fosc, que és tot negre, que viu dins de les ciutats i que fa aquests xiscles i que, de fet, vola a gran velocitat i que molta gent confon amb les uranetes. Per tant, quan pregunten per què no topen entre elles, jo m'imagino que es refereixen als falciots, no a les uranetes. Llavors, els falciots no topen entre ells, tot i que volen a gran velocitat i van amunt i avall per carrers estrets i això, bàsicament perquè tenen uns sentits molt esmolats, vull dir, tenen una vista molt millor que la que tenim nosaltres, i perquè tenen una perícia a l'hora de volar que és increïble. De fet, aquests ocells ho fan tot a l'aire, d'acord? Copulen a l'aire, mengen a l'aire, dormen a l'aire, per tant, és un medi que tenen totalment dominat i és per això que no col·lisionen entre ells, d'acord? Però parlo dels falciots, que és el que crec que la gent pregunta, perquè dins de Barcelona, per exemple, d'uranetes pràcticament no n'hi ha, tot el que hi ha són falciots.
7: Doncs mira, aquesta és bona, perquè segurament estem molt confosos. La segona pregunta la feia l'Aleix des d'Esparreguera, que volia saber quants anys viuen les uranetes, i contesta el mateix Xavier Riera.
11: Nosaltres la dada de més longevitat que tenim són 7,9 anys. Podria ser que n'hi haguessin algunes que duressin més, però les dades que tenim nosaltres a partir d'anellaments i recaptures són de 7,9 anys. Llavors, totes aquestes dades les pots trobar al CIOC, que és el Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya. Busques l'espècie i hi ha un apartat que és longevitat, d'acord? I bàsicament això se sap a partir d'anelles, anellaments i recuperacions, perquè, clar, aquests ocells no es mantenen en captivitat, per tant, no se sap de cap altra manera. És una de les funcions de l'anellament. Quan anelles un ocell com a poll i el captures al cap de no sé quants anys, doncs saps quan ha viscut fins llavors, almenys. I la dada més que tenim més llarga de longevitat és 7,9 anys.
7: Doncs li donem les gràcies per totes aquestes respostes a en Xavier Riera, que és responsable, com deia, de l'àrea de divulgació i formació de l'Institut Català d'Ornitologia. I no acabem encara aquí el capítol de les preguntes contestades, perquè setmanes enrere la Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, ens feia aquesta pregunta.
12: Mira, la meva pregunta és sobre els arissos de mar, sobre les galoines.
7: Sí.
12: Perquè ara és temporada, i com jo era molt joveneta, anava a la Costa Brava o a la part de Castelló, i era l'agost, perquè feien les vacances a l'agost, i és com els francesos o algú venien i menjaven les galoines. I ara, volia que un expert m'ho digués, a veure, perquè és ara, i anys enrere no era aquesta temporada.
7: Doncs mira, Carmeta, hem traslladat la consulta al Museu de la Pesca de Palamós i aquesta és la resposta que ens han donat el nostre company Albert Duran i ha posat la veu.
13: El Pla de Gestió de Pesca de Garotes diu: establir un període de veda per les captures de pesca recreativa de les espècies de garotes Paracentrotus lividus i Esfarecinus granularis i també Herbàcia lixula entre l'1 d'abril i el 30 de setembre de cada any. Per tant, es poden pescar d'octubre a març. Aquestes limitacions van començar el 2008 i ja determinaven també les talles mínimes que havien de fer o el nombre màxim que en podia pescar cada persona, entre d'altres. El 2020 es van afegir més criteris i es va fixar el pla de gestió modern, però amb la mateixa temporada que la que ja s'havia establert el 2008, si no ens equivoquem. Abans d'aquesta data, creiem que no hi havia cap limitació específica per les garotes.
7: Doncs, mira, ja en sabem més sobre les oronetes i sobre les garones que encara ens quedaven pendents. I sí que ens queden altres preguntes pendents que no tenen resposta, i jo us les dic ara, i així, si us inspireu per demà, doncs ens podeu fer arribar les vostres respostes. Ja fa temps que en Joan des de Vallcarca ens va demanar Glenn Miller va morir en un accident aeri, i ell diu, es va arribar a buscar el seu cos. La Dolors des de les Borges Blanques, quan es va deixar de demanar permís a la caserna de la Guàrdia Civil per posar sardanes a les places. La Carmeta des del barri de Sants, és possible saber quantes vinyes de vi hi ha al Priorat i a la Terra Alta? L'Aleix des d'Esparreguera, per què als escarabats no els passa res encara que caiguin d'una gran alçada? La Rosa vol saber què fa actualment en Josep Cuní. I la Mireia, des de Castellà del Vallès, demanava que han inaugurat un edifici de biomèdica dels laboratoris AstraZeneca i també vol saber si s'investigaran malalties rares de la vista i si s'investigarà l'ELA.

Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ens ha triat aquest llibre, Dones, publicat per Columna, de l'escriptora Isabel Clara Simó. Són històries sobre personatges femenins que l'autora d'Alcoi ens va regalar ja fa temps. És un llibre de l'any 1997. I el conte d'avui porta per títol La presidenta. Diu així, el Consell d'Administració de l'empresa té avui reunió. La presideix Magdalena Ortín de Sala, una prestigiosa i destacada economista. És una dona maca, molt ben vestida, el balanç de l'empresa és preocupant i els consellers desgranen un nombre interminable de dificultats. El mercat, la política, la balança de pagaments, la nova llei de crèdits, la recessió... La Magdalena té les celles aixecades i no ha parat de mirar els papers de sobre la taula sense fitar a la cara cap ni un dels consellers. Fan a un peu, a sota la taula, amb mostres d'impaciència. I Gini Lamadrid, que és ara parlant, observa els núvols en el front de Magdalena i vacila i s'atropella. Ell el mira, tot de sobte, interrogant. La cara de la Magdalena glaça els nervis de Lamadrid, que resta amb la boca oberta, sense acabar la paraula que estava a punt de dir. O sigui, la Magdalena parla increcendo. Acabarà fent violents cops de puny a la taula. Que el paisatge té la culpa d'un desastre incalculable. O sigui, que tots hem treballat amb afany, amb intel·ligència i amb prudència, però els fats estaven en contra. O sigui, que l'economia financera és un joc d'atzar sense cap previsió possible. O sigui, aquí la veu de la Magdalena ja és, va més amunt, ratlla, fa agut fins i tot, que les altres empreses han resat a Sant Antoni i per això han pogut esquivar tots els perills. O sigui, que l'ensorrada de tres violent cop de puny sobre la taula, empreses subsidiàries, s'ha produït sense causes racionals, sinó com un estúpid terratrèmol sobtat per la ira de Déu? O sigui, els crits ara travessen com agulles esmolades les parets i arriben a les orelles dels despatxos adjacents on tot d'empleats se senten arronsar el melic com si estiguessin davallant del Dragon Khan. O sigui que petites causes imprevisibles no han estat detectades per ningú? O sigui, una forta alenada d'aire de la Magdalena produeix un silenci tan sobtat que els consellers han de dominar urgentment els seus esfínters, o sigui, que ens cau a sobre un cataclisme perquè som idiotes totals? Tots i cadascun dels homes miren esmaperduts el rostre convuls de la Magdalena. És clar que saben que té sobtats atacs d'ira. És clar que saben que cal ensabonar-la i donar-li la raó perquè la Magdalena és tot un caràcter. Mare de Déu, i quin caràcter. Planyo el seu home quan la cardi. És clar que l'han vista sovint molt enrabiada. És clar que a l'empresa roden caps amb una facilitat estremidora. No és, doncs, estrany que se'ls hagin deixat els budells i que la resta del dia tindran amargues cagarrines. Després d'un silenci pitjor que l'urpa afilada de la mort, la Magdalena mira severament cada un dels homes, s'atura en l'Andreu Ginés Malvarrosa i pregunta, preguntes com punyals, directes a la jugular. L'Andreu Ginés Malvarrosa quequeja audiblement i tremola visiblement. Rere ell, la Magdalena enfoca amb els seus ulls de foc un altre conseller. L'interrogatori dura quasi una hora. Suen els fronts i els palmells de les mans. Les rèpliques amb què els talla la Magdalena quan intenten escapolir la responsabilitat que els toca són vitriòliques. Acabada la ronda de preguntes, la Magdalena comença a donar ordres, a dictar ràpidament a les secretàries que en tot el temps no han mogut un múscul. Les seves decisions, aquest cop, no fan anar amunt i avall els caps esquiescents i aduladors. Ningú no gosa. Arriba un moment, però, que la Magdalena s'aixeca de la butaca i diu, imperiosa, farem un break de mitja hora. Es gira i desapareix ràpidament per la porta.
Els homes asseguts no piulen, ni fan xivarri, ni apressen les secretàries a portar algun cafè. Ni tan sols es miren. Només se sent un... uf, palidíssim, que no se sap molt bé qui l'ha produït. La Magdalena entra al bany, orina, i s'acosta en acabat al lavabo a rentar-se les mans. Es mira al mirall. Després, seu a la butaca de vímet, posa el cap entre les mans i els colzes repenjats en els genolls i esclata un plor inacabable. Plora ben bé 5 minuts seguits, procurant ella no fer cap mena de soroll. En havent-se alleujat, s'aixeca i es mira al mirall. Té la cara trista, el maquillatge devastat pels plors, li tremolen els llavis i vincla les espatlles. A la fi, fa un llarg sospir, treu de la bossa de mà un neceser de maquillatge i arranja les destrosses de les llàgrimes. Pólvores, ombra d'ulls, una ratlleta grisa sobre les parpelles, un xic de coloret a les galtes, una ditada de ruix als llavis. Es pentina. Està una estona veient si queden rastres de mullena i en veure que l'estropell ha estat ben subsanat, es redreça, s'estira el vestit de la pitrera, es mira directament als ulls i diu: «No afluixis, Magdalena».

Doncs nosaltres tampoc no afluixarem, però amb un altre ritme, molt diferent d'aquesta protagonista de la història d'avui, de la Isabel Clara Simó. No afluixarem perquè demà tornarem a ser aquí. Però atenció, demà és dimecres. Demà és dimecres. I demà hi ha Barça, hi ha partit de futbol. I aquest partit de futbol del Barça comença a 9:45. I això vol dir que nosaltres començarem la nit dels ignorants mitja hora més tard, a 1:45 de la matinada. Per tant, sigueu, si us agrada o no us agrada, o voleu escoltar el partit o no, és igual, a 1:45 sonarà aquesta sintonia i jo us explicaré com ha anat el dia, que espero que hagi sigut molt diferent al d'avui, i començarem a rebre les vostres trucades i a explicar-vos doncs tot allò que tenim previst les nits de dimecres a dijous. I no us estranyeu si a 12:00 encara sentiu els companys d'esports que està fent la transmissió del partit. Nosaltres demà mitja hora més tard, però aquí serem puntuals. Així que descanseu, fins demà, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al 3,8%, amb taxa interanual al nivell més alt dels últims 3 anys. El president Donald Trump diu que això és un efecte passatger i que quan acabi el conflicte els preus baixaran de cop.
2: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
1: Trump diu que té controlada la situació a l'Iran i que no necessita l'ajuda del líder xinès Xi Jinping per posar fi al conflicte. El mandatari de la Casa Blanca ho ha dit poc abans de marxar cap al país asiàtic, que visitarà dijous i divendres. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i el Penedès. És la segona del cicle d'aturades després de la vaga general d'aquest dimarts, que ha tingut un seguiment del 70% segons la USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes.
1: La Fiscalia ha acusat aquest dimarts la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya